Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Obrim les portes, ja ho sabeu, d'aquest el nostre territori clandestí. Els dissabtes ens agrada ocupar-nos de qüestions que tenen a veure amb la cultura, entesa com una eina disposada al servei de la societat. I la societat pot fer amb ella canvis socials, culturals, econòmics i, per què no, també polítics. Avui em sembla que el Dani Granados ens porta una bona mostra al seu Cultures Paral·leles.

0: Molt bona tarda, Dani Granados.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Portem 11 anys. 11 anys. De territori clandestí, de cultures, sí, de cultures paral·leles, i pràcticament en tots els nostres espais han sortit paraules com cultura comunitària, cultura de base, cultura autogestionada, i portem 11 anys parlant de tot això.
1: I
0: em fa la sensació, exactament, i tu i els nostres convidats i convidades ens ho explicaran, em sembla que encara queda molta feina per endavant, perquè sí, és ben cert que potser la societat civil, les entitats, els col·lectius, fins i tot les persones, no, a nivell particular, s'estan movent, i molt, i els hi agraïm, i de quina manera, en aquestes direccions, però potser, diguéssim, aquells estaments que podrien posar, doncs, o podrien no posar pals a les rodes, no sé si van amb la mateixa línia.
1: Sí, bueno, sabem, i ho hem dit moltes vegades aquí a Territori Clandestí, la ciutat, no, i la convivència, la ciutat és conflicte. I segurament l'espai de representació més clar del conflicte a la ciutat és la representació cultural, és la participació cultural. És un àmbit de disputa, clarament, no? Llavors, tu, aquí hi ha diferents opcions. Tu pots representar opcions estratègiques i polítiques de ciutat que representen un tipus de cultura que intenta tapar aquest conflicte, que, bueno, que té molt brilli-brilli i que sona molt bé de cara a crear, doncs, estratègies de màrqueting i marca de ciutat, això que hem conegut tantes vegades com la marca Barcelona. Però després hi ha tot un teixit que entenen aquest conflicte com un àmbit de disputa política, no? Un teixit cultural que té a veure amb models també d'economia sostenible, però que té una pàtina molt important d'activisme per defensar un model de ciutat que respecti, diguem, els drets humans, els drets de la ciutadania, la diversitat, etc, etc. I hi ha molts noms, hi ha moltes maneres d'anomenar això. Abans ho estàvem comentant amb els nostres i les nostres convidades, però un que s'ha anat imposant i que, a més, és el que dona nom a aquest col·lectiu, és el de la cultura de base, que és són aquestes entitats i aquest teixit i aquestes comunitats que estan en aquestes trinxeres de la transformació urbana mitjançant la cultura.
0: I aquesta setmana, precisament, i a la presó model de la ciutat de Barcelona, s'han celebrat les jornades de treball de cultura de base i comunitària que volien respondre, i ja m'explicareu si heu respost, si heu trobat la resposta o no, a la pregunta, model de cultura? Quin model de cultura, m'imagino? Volem? Ens presentes a les nostres convidades?
1: Doncs tenim el Gerard Talló, tenim el Diego Salazar i a la Semolina Atòmic, persones de referència, diguem, d'aquestes trinxeres que estàvem explicant abans, i són tres de les persones que han estat, diguem, impulsant aquestes jornades i aquests espais que es presentaven com unes jornades de treball, no? Que això és una cosa, diguem, que es diferència d'altres actes més reivindicatius, perquè el que tinc la sensació, jo, que cal aquí és com arremangar-se i posar a articular dinàmiques i processos col·lectius de transformació, no? Semolina, com ha sigut aquestes noves jornades de treball de cultura de base? Per què s'han fet i quins són aquests objectius?
2: Bon dia. Hem vingut Gerard i Diego i jo avui aquí després de les jornades. Estem una mica ja polvo perquè tot el que fem nosaltres és activisme. Això és perquè penso que, com la mateixa cultura de base ha sortit d'una necessitat real d'uns projectes, de les persones, entitats, col·lectius que estan relacionats amb l'art, amb l'educació, amb la ciutat, amb la societat, amb la política. I, com moltes vegades, intentem aixecar un moviment que bàsicament és una lluita per dret a la pràctica i a l'accés a la cultura i a l'art, i que asseguro que parlarem entre tots ara mateix moltíssim. Què vull dir el model de la ciutat, per exemple, la que tenim ara mateix, i perquè moviments com aquest i com dependre de l'activisme tenen seus punts molt alts, no? Que vas com un tren o un avió, i fes activitats i fes moltes coses i després hi ha un bajón, una baixada, perquè passa això, jo penso, per la naturalesa dels moviments activistes d'així. Llavors, en aquesta vegada no som de nou reunits que són membres de la cultura de base, que hem fet també un informe sobre els stats dels projectes que portem nosaltres, i que hem dit, juntem-nos màximament possible i debatim entre tots. Per això són jornades de treball, que hem convidat a tota la gent de la ciutat, a ciutadans, a debatir el model de cultura que volem i que tenim ara mateix i per què volem canviar-lo totalment. Bàsicament és així.
0: La Semolina Atòmic, que ja sabeu vosaltres, és l'artífex, conductora d'entre altres moltes iniciatives de l'Antic Teatre, que forma part d'aquesta plataforma de cultura de base, que ens ha fet la introducció, Dani Granados, de tot allò que s'ha plantejat durant aquestes dues jornades i que ara parlarem amb tots els nostres convidats. Però ja que parlàvem d'activisme i estàvem comentant una mica que cansado és ser activista, por favor, perquè entre altres coses no només ets activista d'una causa determinada, acabes sent activista de 4, de 5. Mira, per mostra un botó, la senyora que sonarà a continuació és la Clara Pella i, per cert, presenta el seu nou i meravellós treball discogràfic el pròxim dia 21 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: L'eco meravellós de la Clara Pella, 17 cançons compartides, perquè diu la Clara Pella que la millor manera de combatre la soledat precisament és compartir-la. Mira, tenir algú al teu voltant i recórrer aquest camí plegades, que és una mica el que hem volgut fer, no, Dani Granados, com dèiem, amb aquestes jornades que ens presentava fa una estona la Semolina Tomic, de jornades de treball de cultura de base i comunitària. Han estat 2 dies, veig molt cansats també el Diego Salazar, de Fes Cultura i Connecta, els Cooperativa, i el Gerard Altayó, poeta, activista cultural, i també el col·lectiu de l'Automàtica. És que a la foto somriuran, segurament, però si ara mateix els veiéssiu, van fent aquell... Ha estat intens?
1: Ha estat intens l'esforç, ha estat intens la cuina, ha estat intens el temps, sobretot preparatiu, no? I ha estat intens, sobretot, l'energia de... intentar recollir una mica la pregunta que el Daniel posava al davant, de per què jornades de treball i no un altre model, no? Ha estat intens l'intentar recuperar tot un moviment que estava bastant parat i recuperar-lo d'una manera que era, doncs, sempre penso que aquest activisme està vehiculat, almenys a Barcelona, amb l'herència de l'anarcosindicalisme, no? Vull dir, quan un vol lluitar pels béns comuns o pels canvis socials, o s'apunta a un partit polític o fa la guerra pel seu compte, no? Alguns de nosaltres segurament venim més d'aquesta branca més desestructurada, però alhora també més comunitària, i aquí, evidentment, el cansament es multiplica, perquè no tens una estructura darrere en la qual et puguis recolzar, no? De tot, és a dir, tant d'enviar els correus com de la gestió de generar, pues, en aquest cas, pues, l'Instagram que acabem de muntar, que sembla ridícul perquè és contradictori amb la forma de funcionar, però avui en dia no tens altra manera que passar pel sedàs i comunicar-te amb les xarxes, però clar, recuperar una web, convidar la gent, portar uns excels de, no?, qui s'ha apuntat, quanta gent ve, fer els cafès, no? Això és com que no tens una estructura, els cafès, com et pots imaginar, doncs és algú a casa bullint cafeteres, posant-les en un termo. No? El que porta les carpes vol dir una furgoneta amb una persona recollint les carpes, deixant-les anar, consensuant amb tothom. És, no tens una estructura al darrere, i això no només és un cansament intel·lectual, sinó que també és un cansament físic. No?
0: Dani, jo ja m'he cansat directament mentre el Gerard ens explicava la logística de les jornades, clar, però ara hauríem d'entrar en el gruix, no? Entrem... precisament del que es va parlar.
2: Entrem en matèria, perquè la gent ho sàpiga també, per ubicar els nostres oients i les nostres oients. Cultura de base com a col·lectiu i com a moviment social, perquè al final és el que estem parlant, va néixer, té molts anys ja, va néixer el 2008, també en un moment de crisi on les polítiques culturals del país estaven, diguem, desenvolupant unes pràctiques que no eren del tot democràtiques, o així ho enteníem alguns, que jo també estava allà, dels que vam començar aquest moviment, i en diferents moments, no?, quan s'ha començat a osar reforçar d'aquesta alteració de la dinàmica més democràtica de la cultura, doncs aquest col·lectiu es va activar, no? Ha passat el 2019 i torna a passar ara amb diferents objectius. Hi ha una cosa que em marca les jornades i que a mi em sembla molt rellevant, i m'agradaria que el Diego ho expliqués, perquè ell va fer la introducció precisament i ho va explicar en aquestes jornades, que és la idea de que la cultura de base com a tercer pilar de l'ecosistema, no? Què vol dir aquesta idea del tercer pilar de l'ecosistema i per què aquesta reivindicació?
3: Doncs hola i moltes gràcies, Dani i Consol, per la invitació. Doncs parlem de model, no? Parlem de model cultural, parlem d'ecosistema cultural, no? Si entenem que tenim un ecosistema, en un ecosistema, doncs hi ha els grans arbres, hi ha els petits arbustos, hi ha els roedores i hi ha tot un seguit, no? Els insectes, tot un seguit.
2: I els depredadors.
3: I els depredadors, exactament. Tot un seguit, no?, d'éssers vius, no?, que estan disputant un espai, no? I què tenim dins d'aquest model que tenim aquí a la ciutat? Sobretot, això és un model que és un model que també s'utilitza en altres llocs, no?, però en aquesta ciutat està molt marcat. Aquí tenim un model que només ens parla de que hi ha una acció que és públic institucional, És a dir, tota l'acció que fa, en aquest cas, en la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, i també la Generalitat, que també entra en la gestió d'equipaments, en la gestió de centres cívics, fa fàbrica de creació, teatres, etc. Tenim un altre espai, que és l'espai privat, comercial, no? Aquí tenim al Mago Pop, no? per dir-ho ràpid, no? O sigui, gent que fa taquilla i amb aquesta taquilla fa diners i negoci. Però hi ha un tercer pilar que existeix, no és que esté apareixent ni que simplement que està soterrat, està en precarietat, està invisibilitzat, que és el sector de la cultura de base, que és un sector que també diem públic comunitari en el sentit de que té interès públic, no? I que està construït des de l'autoorganització ciutadana, no? I que és tota aquesta xarxa d'entitats, cooperatives, col·lectius, persones, artistes, petites empreses també, no? Que estan desenvolupant una feina, però amb un sentit, que és clar, de defensa dels drets culturals de les persones.
2: Però què està passant llavors ara perquè es reactivi aquest espai? És a dir, quina conjuntura hi ha que forci, no?, a activar aquest múscul, a articular-ho, a incorporar gent nova, que això és molt important, no?, sempre en aquest tipus de moment. Què està passant?
3: Tenim unes evidències clares, no? Tenim tancaments directes d'espais. Tenim expulsió. Tenim un model de ciutat. O sigui, dins del model cultural tenim un model de ciutat. Però clar, el model de cultural, doncs, tenim les evidències. Ha tancat Perifèria Cimarrona, el primer teatre dedicat a les persones afrodescendents d'Espanya aquí a Barcelona. Tenim el proper tancament de la Descomunal. Tenim tota la problemàtica que té el mateix Antic Teatre ara mateix amb la renovació de la seva gestió i del seu projecte artístic. Tenim el Teatre Arnau Itinerant, que ha estat una lluita d'anys de les comunitats de Sant Antoni, el Raval i el Poble Sec per aconseguir fer gestió comunitària del Teatre Arnau, que s'està recuperant ara i que l'Ajuntament no està reconeixent aquestes lluites.
1: Jo diria també que el que ha passat és molt natural d'alguna manera dins dels propis pols de tensions dels cicles electorals, no? És a dir, encara que mai no ens haguéssim casat ni ens casarem en cap no, institució o en cap representació política, sí que és cert que teníem un espai de diàleg obert i possible en el qual ens confrontàvem, però que durant l'època dels comuns hi havia hagut doncs, una certa reactivació d'aquest espai de cultura de base amb una il·lusió, per la manera de dir, ostres, ara podem no, dialogar amb algú i podem obrir o canviar coses. Hi ha un moment en què, evidentment, doncs, els socialistes, en aquest cas el Collboni, va entrar a l'Ajuntament i la part de cultura doncs, la va passar al nostre gran amic Xavier Mercè, va haver-hi una reacció, crec, connatural de tot l'espai més activista de la ciutat, de dir, hem d'anar, ens ha tancat la trinxera, o sigui, ara ens ataquen, ara ens bombardegen, ara ens ve no, una gran apisonadora pel damunt i no tenim cap més remei que xuplugar-nos, no, tapar-nos el cap perquè no ens caiguin les pedres al damunt. I ara que ja han passat doncs, 2 anys, estem farts, m'imagino, d'estar protegint-nos els clatells.
2: Amb algunes ferides al cos, no?
1: Amb algunes ferides, amb moltes, no? Amb això, amb molts projectes que estan caient i tal. I crec que simplement s'està veient que no podem continuar doncs, no? aguantant el cop, perquè si aguantem el cop, passaran, no? Sempre, no? No passaran i passaron, no? I passaron de largo, no? Ens ha arribat un moment que suposo que col·lectivament ens estem adonant que o ens activem o, no? o bueno, és que ens trinxaran per totes bandes.
0: Hem parlat de o heu parlat de Perifèries Cimarrones, de la Descomunal, són dos casos en què convergeixen per una banda doncs aspectes evidentment econòmics i per una altra banda doncs també en alguns casos doncs problemes en respecte doncs a qüestions legislatives, permisos, etc. Antic Teatre, que n'hem parlat en moltes ocasions, Arnau Itinerant, que és un projecte doncs exemple precisament d'aquest treball comunitari i col·lectiu per part d'entitats veïnals.
4: Hi ha molt més.
0: I moltíssims més que podíem anar dient, perquè pràcticament cada dia en surten crits de socors de diferents entitats i col·lectius. I hem parlat, evidentment, de les institucions, hem parlat d'Ajuntament, hem parlat de Generalitat. Eren presents en aquestes jornades, pregunto?
4: No, i això és una denúncia que volem fer.
0: Les vareu convidar? Sí, pregunto, sí, no, també.
4: No. Jo sempre dic una cosa, quan, per exemple, el Focus, l'empresa Focus fa poc ha fet una moqueta sobre el seu nou teatre i privat i l'escola privada, hay que tenir en compte que no tenim una escola pública d'art en la ciutat. Hay que pagar per estudiar i poder fer art. És brutal, sabes? Tot és privatitzat. Llavors, quan ells solo anuncien aquest fet, no? Que esto se farà en 2020, no sé, en 2 o 3 anys, allí han estat totes les formes polítiques, l'Illa, Collboni, la Hernández, la General, tots, sabes? O sea, el poder que tenen és brutal. Nosaltres hem convidat tots, inclús l'Ernest Urtasso del ministre de Cultura, que hem trobat en una altra jornada jo i el Diego, i que ha dit que vindrà, se parece que tot el temps deia que vindrà, i que han tingut que anar a Brussel·les. I el Collboni, el seu gabinet, no s'han confirmat que vindran, i a l'últim moment, i això lo fan sempre, s'han excusat tots, tot partit PSC. Llavors, nosaltres, amb PSC, és un problema molt gros, perquè el plan Endreça, que ells han aixecat i que realment fan el plan Endreça, perquè estan desallotjant, han desallotjat la Massana, no? Ara estan a Màgora, en aquest moment, ara mateix. Llavors, és una guerra, és una guerra brutal, i està passant unes coses que, per exemple, quan nosaltres fèiem nostres activitats en espais, associacions, no? Per exemple, me recordo quan la Poderosa tenia el seu espai, la Caldera, la primera Caldera, quan fèiem una activitat com a l'associació o així, pues la fèiem més o menys bé. Per ara, què està passant? Quan una associació petita, per exemple, com la Rarita de la Sans, ha fet una petita acció en seu local durant festes populars del Sans, ha vingut la policia i tenen una multa de 28.000 euros. Imagina't. El Foc, un altre espai que és molt important en la ciutat, on tenim molts col·lectius junts, com Yoko Collectives, que són tot gent afroascendiente, brutals, que treballen per tot el món, sabes? I molts altres col·lectius en el mateix lloc han fet, no sé, una activitat i una multa de 22.000 euros. Llavors, nosaltres vem aquest atac a la cultura autogestionada i autoorganitzada és el que no la volen. Això és directament així.
1: Em sembla important també matisar, d'acord amb tot el que diu la CEMO i amb totes les lluites i la denúncia i la crítica s'ha de fer sempre, no? Però una de les estratègies que havíem girat d'alguna manera, una de les idees de les jornades de treball, i per això es diuen treball, no? I no de crítica, era una idea o una estratègia de combat polític diferent, en el sentit de dir no podem instal·lar-nos més, no podem continuar tots aquests col·lectius, no? En la queixa, en la denúncia, sinó que havíem de passar a l'acció amb la proposta, amb la construcció, amb arremangar-se i posar-se a treballar. I, per tant, anem a dibuixar propostes concretes, no, tangibles, que puguem portar a l'administració des de tot el col·lectiu, de dir, mira, problema laboral, això, això i això. Problema de subvencions, això, això i això. O sigui, propostes concretes, treballem, posem un consens i intentem participar com a ciutadans, que en realitat som els últims d'autors o els primers d'autors, d'alguna manera, de la política, de la legislació, de l'administració. O sigui, ells treballen per nosaltres, no nosaltres per ells. Anem a fer aquest discurs, no? Anem a activar-nos com a autèntics propietaris, no?, de la ciutat i de la política, i siguem participatius, intentem transmutar-ho des de baix i no des de dalt.
0: Em sembla superinteressant això que apunta el general Talló i del que també s'ha parlat. No podia ser de cap altra manera, perquè si no, no ens en sortirem amb aquestes jornades de cultura de base, de les estratègies que s'han d'utilitzar per poder tirar endavant aquesta manera d'entendre la cultura i tots aquests projectes. D'estratègia saben molt també aquests senyors i són Estrió.

0: temps. Si no tenim
1: rostre, la música de, dels Trio... parlem d'estratègies, va.
2: Sí, i de desequilibris, no? Perquè ara em deia la Semolines que, clar, és molt important que la gent sàpiga que hi ha multes de 28.000 euros per espais tan petits com aquests a Sants, no? I una de les coses que situa d'una manera molt encertada Cultura de Base és posar focus i dades als desequilibris, no? I en aquestes jornades parlaven de tots els pressupostos que van a projectes com el nou Museu Thyssen, a l'ampliació del MENAC, a la nova seu del Liceu al Mar, al Fòrum amb aquests esdeveniments, al Teatre Gènesis de Focus, no? I al mateix temps, 28.000 euros de multa a la Rarita, no?
3: Rarita, sí.
2: A la Rarita, no? Què és el que voleu construir com a resposta a aquest desequilibri?
4: Ens hauríem de posar primer d'acord tots dintre de com ho construïm, no? Hi ha gent que potser és més beligerant en el sentit de que es van en contra d'aquests grans equipaments, consideren que el pressupost no hi hauria de ser, d'altres que potser pensem que el problema no és si els equipaments tenen un pressupost o no, sinó que hi ha altres pressupostos que s'haurien... No? És un desequilibri, és a dir, no es tracta de tancar el MENAC o de que no es faci, no sé, el gran xanxullo de, no, de Focus, vull dir, si volen fer que el facin, el que no pot ser és que això vagi en detriment, no, de la inversió possible i possibilista que hi és i que només és un tema distributiu per projectes, diguem-ne, doncs, de cultura real, que és la que trepitja el carrer, que és la que vertebra, doncs, tota la comunitat i que vertebra els accessos no només a la informació, sinó culturals, a la pràctica, no, al gaudi i a la creació d'una comunitat que, en el fons, és com sempre s'ha construït la cultura, no des del museu. Això és una idea del XIX, no? Molt, molt, molt decimonònica. Vull dir, estem al segle XXI, hem de construir la cultura d'una altra manera, horitzontal, porosa, no? Transformativa, i en aquí és on hi ha una problemàtica on no... Què hem de fer? Simplement hem d'aconseguir més inversió, no? Estratègica en tot allò que són les xarxes comunitàries, que també passa per educació, vull dir que és un problema transversal, no és un problema només del sector de cultura de base, no? No estem en una lluita d'un quiosc per defensar el nostre xiringuito, no? Més aviat és al revés, és una idea de aquesta problemàtica és transversal, travessa problemes que són d'habitatge, travessa problemes que són de precarietat laboral, travessa problemes que són de lloguer, vull dir, travessa moltes coses, no? I aquí el que també no pot ser és que d'una banda, doncs, aquestes problemàtiques s'intentin resoldre d'una manera sectorial, perquè ens estaríem equivocant, perquè en el fons són problemes de ciutadania, no problemes del clúster, no?, de cultura de base, i per l'altra banda també la necessitat de vertebrar, doncs, un imaginari, no?, unes solucions possibilistes que, com dic, no són només distributives del pressupost, no? Són distributives també de solucions que travessin d'una manera, no?, global la problemàtica en la que estem.
2: Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, el que situa el Gerard també, és a dir... Quan hi ha retallades, per exemple, en cultura, en sanitat o en educació, no?, com hem vist aquests dies, i no s'està recolzant des de la perspectiva pública bé aquest teixit o aquest servei públic, doncs hi ha manifestacions significatives. No? En l'àmbit de la cultura no estem aconseguint, entre tots i totes, i aquí la responsabilitat és molt compartida, de que hi hagi una massa crítica ciutadana, no?, que en el fons són les usuàries i les participants d'aquests espais, d'aquestes antenes culturals que d'alguna manera garanteixen això que hem acordat que es digui drets culturals. No? Uh-huh. Llavors, com penseu que podem enfortir també, no, Diego, aquesta estratègia per inocular més múscul social més enllà d'aquest, permeteu-me dir-ho així, però d'aquest teixit més productiu o d'aquest clúster professional que en el fons està reivindicant una cosa que no és tant per si mateix, sinó que és pel conjunt de la societat?
5: Sí, de fet, una de les qüestions més que posàvem al centre durant les jornades era la necessitat de fer aliances. O sigui, nosaltres estem parlant sempre del model de ciutat i no únicament del model cultural, perquè no podem deslligar una cosa de l'altra. I llavors les estratègies i les aliances han de ser també amb les altres lluites que s'estan portant a terme, en termes d'habitatge, en termes de sanitat, en termes d'educació, com el que veiem ahir. Primer, les aliances, però també necessitem un espai propi, un espai de reconeixement propi d'aquest espai de lluita, no?, que és l'espai de la cultura de base i comunitària, com la diem. Hem de trobar-nos, hem de continuar trobant-nos, és el que hem fet aquests dos dies, de fet, és un intent de reconeixement de nosaltres mateixos com a agents, no? I com a agents que estem treballant amb una idea de cultura i de participació cultural molt concreta, no? Nosaltres parlem d'una cultura que és autogestionada, que és autoorganitzada, parlem d'una cultura que està arrelada als barris, que està basada en el dret a la cultura i no en la cultura com a mercaderia, i que el que intenta és fer que la gent s'ajunti i que la gent s'organitzi també per fer activitats culturals. I aquí és on nosaltres tenim el repte de no únicament que siguem els agents que estem dinamitzant aquest teixit social, sinó que també sigui el teixit social que s'apropi i vulgui també venir en els espais que proposem.
1: Aquests dies els mestres han sortit al carrer, també ho han fet els metges. El Dani Granados deia, quan el sector de la sanitat, quan el sector de l'ensenyament surt a protestar, la gent, diguéssim, té una percepció molt clara del que són aquests problemes, els poden comprendre, perquè qui més qui menys els hi afecta de manera molt directa. Teniu la sensació de que la gent no acaba de percebre la importància de la cultura, o encara té la cultura com quelcom amb el que ells no són partícips, que sí que poden de tant en tant accedir a alguna de les mostres, però que no és quelcom especialment important o imprescindible per les seves vides diàries?
4: És com la pol·lució. Val? O sigui, estem parlant d'un tema que és transversal a tots els sectors. O sigui, molts metges d'aquests també fan teatre, o també, no?, molts mestres d'aquests que s'estan manifestant pinten, no sé, fan no?, tenen clubs del que sigui, de lectura. O sigui, la cultura és això, la cultura és transversal, no és sectorial. Si la batalla fos pel clúster, per d'una manera, d'empreses de teatre, no?, sí que hi hauria una manifestació o una visibilitat clara, però quan estàs parlant, com dic, com la pol·lució, l'aire, no?, tots respirem. O sigui, una mani per no poder respirar és molt difícil, perquè és quelcom que no és tangible o no és sectorial, és transversal, no? I amb la cultura és el mateix.
0: Jo no penso així, jo penso que en Espanya hi ha un problema grave, perquè la educació ni de guarderia, ni primària, ni la secundària, en l'escola pública tenéis la pràctica d'art dintre de l'educació obligatòria. Jo vinc d'un país on la música, pintura i art escènica eren exàmenes. Tu no sorties de l'escola primària, secundària, sense tocar un instrument. I no perquè tots serem artistes, sinó quan jo escolto una música, puc parlar amb tu en meu temps lliure. La qüestió és què estic fent jo en meu temps lliure. Vaig al futbol, l'altre dia la mobilització quan hi ha aquí futbol en Barcelona és brutal, perquè la millor escola del món del futbol és en Barcelona. Però per mi, en tota l'Espanya, no hi ha una escola d'art i de l'art contemporani, el que nosaltres estem parlant i definint, que val la pena acabar-la. Això és el que és. Per què? Perquè no hi ha en les escoles obligatòries, perquè i avui mateix, si tu vols que el teu fill realment toquen un instrument, és una activitat extraescolar i que la tens que pagar. És brutal. I per això, com tu, com el petit, ningú t'ha portat a un teatre com una feina, com un aprenentatge, perquè tu vas a veure algo després que tens que escriure una tesi en teva casa i després debatir-la dintre de l'escola. No és que vaig fer un entreteniment. És un aprenentatge. Mentre això no s'introdueix en l'escola pública, no podem parlar ni de la cultura i menys la cultura com un fet social, perquè si tu lo tens això en l'educació, amb 10 anys anar a practicar la cultura a un museu, tu mateix, cada lloc que té el seu corus, seus recitals, les seves bandes, saps? Hay un fet que ara te lo digo exactament. I per això jo sóc, per exemple, brutalment contra tots els festivals de música professionals. Perquè en un país normal, en facultat, en l'escola, són mateix estudiants que construeix un festival de música. Sabes, són ells que fan la, fan la cultura, l'organitzen la cultura. Jo mai he vist un festival de música fet amb animant professional.
2: La Telecogresca d'aquí és un projecte comunitari que treballa en aquesta direcció.
0: Bueno, però fins ara, jo estic aquí 40 anys. En 40 anys que estic aquí, en Espanya i aquí, no tenim l'estatut d'artista. Sabes, què vull dir? Sabes, l'estatut d'artista són drets... drets laborals, no que parlem
2: són,
0: de...
2: Són, sí, són moltes coses. O sigui,
0: és, no, és que és bàsic, és... Esto és bàsic el que estic dient jo. Educació i el teu drets de laborals. No pido més.
2: Són coses que, com deia abans, s'emmarquen en aquesta dinàmica que ja portem uns anys de reivindicar i d'intentar implementar estratègies en funció dels drets culturals. Els ensenyaments artístics i el vincle entre cultura i educació és un element absolutament central, és un punt de partida.
4: I llengua.
2: La llengua. Sí. I la lluita contra la precarietat, que bàsicament és com les persones treballadores en l'àmbit de la cultura, artistes o no artistes, i això, Semolina, crec que és important, perquè a vegades, quan parlem de cultura, sembla que només parlem d'artistes. I cal reivindicar també, per buscar aquesta empatia, no?, que tu deies també, Consol, del conjunt de la ciutadania, una cultura pues que no només té a veure amb la manifestació artística, que té a veure amb pràctiques quotidianes, que té a veure amb llengua, com deia el Gerard, que té a veure amb com entenem la socialització a l'espai públic, que té a veure com entenem un passeig a una platja o una conversa a un bar, i que no estigui mediat per coses mercantilitzades o productes estrella com pot ser un partit de futbol. En aquest sentit, una de les coses que fa cultura de base és situar aquesta mirada àmplia de la cultura, i que és fonamental, perquè si només parlem de les arts, que és fonamental, i de les condicions materials per a les arts, ens quedarem en un àmbit reduït, no? Però és fonamental trencar aquesta perspectiva. Llavors, a mi el que m'agradaria és que també es poguéssiu explicar com va anar el procés de treball, no? Com us vau organitzar durant aquestes jornades per abordar aquests reptes, no? O quins serien els reptes que veu situar vosaltres per poder trencar, diguem, aquestes costures de la cultura més hegemònica que ens marca què és cultura i què no és cultura, i llavors què és per vosaltres cultura i quins són els reptes que heu abordat.
5: Doncs hem abordat diferents espais de treball, o sigui, una mica l'organització va ser 7 taules de treball, no?, on van parlar de sostenibilitat econòmica i laboral, que és un tema molt central en tota aquesta cultura de base. Hem parlat d'espais, permanència i l'expulsió, perquè és el que estem veient, no? Això és parlar de les conseqüències del model, diguéssim. Hem fet una taula de recursos i de la relació amb l'administració, que fixeu-vos, i ahir el parlàvem a l'assemblea, no?, que estaven dient, bueno, reconeixem o no reconeixem la institució i com estem relacionant-nos amb la institució. És un tema central en aquest àmbit, no? Hem parlat del reconeixement institucional i polític d'aquest espai, no? I estem intentant construir aquesta imatge pròpia per sortir i per fer justament la disputa política.
2: Pròpia imatge federada, no? És a dir, que no és un col·lectiu, sinó que és un espai ampli, no? I aquest era una mica del repte, també.
5: I aquí han sortit totes les aliances, perquè també, evidentment, nosaltres no estem començant, ja dèieu vosaltres que això ha començat el 2008, però pues, tenim un acumulat de coneixement i d'estratègies de reivindicació de l'autoorganització social, perquè és que del que estem parlant bàsicament és d'autoorganització. Es pot fer autoorganització en aquesta ciutat, en aquest país, o no es pot fer autoorganització? La ciutadania ha de tenir el dret i les possibilitats de fer la seva pròpia cultura en aquest cas, no? Que és el que diu la Marilena Xaui quan parla de política cultural. La cultura no és la que programen i la que ens lliura l'Estat, no? La cultura és la que fa la que ha de poder fer la ciutadania amb recursos, i aquests recursos, com que els controla un poder, doncs hem d'anar a demanar i a disputar aquests recursos.
2: I diu una altra cosa sobre aquesta disputa que diu el Diego, la Marilena Xaui, una antropòloga brasilera, que és una referència per parlar de drets culturals. Diu que l'única manera de construir drets és acabar amb privilegis. I això és molt important.
5: Sí, i ja com una mica per acabar amb les taules, teníem una taula que va ser molt interessant d'articulació del teixit i d'autoorganització, que és mirar cap a dins i veure totes aquestes preguntes, quines respostes poden tenir en termes d'autoorganització ja d'aquest espai, diguéssim. les aliances amb la resta de lluites, vam tenir a la Victòria Columba de regularització ja, parlant de com s'han organitzat, vam tenir xarxes d'espais comunitaris, vam tenir... Qui més?
0: Cultura COP. És la primera vegada també que hem aconseguit juntar molts col·lectius i molta gent junta, perquè nosaltres no sabíem com anaran aquestes jornades. Nosaltres hem fet un call, hem explicat, estem fent això ja mesos, des de gener, estem organitzant això, perquè en abril també hi havia tota una acció del Teatre Arnau en front del Molino, amb molta reivindicació. Mm-hmm. Llavors, la qüestió és aquí estratègicament no parar ara i fer activisme i organitzar-nos i a veure com i què fem. Penso que un dels pròxims, estan parlant, que ha sortit de les jornades, que pròximes jornades farem en l'Àgora Juan Andrés, abans de l'estiu, segur, així que tenim que mantenir el ritme i ens hem juntat la gent com de cultura cooperativa, xarxa d'espais comunitaris, tota la gent, no?, i artistes de cultura de base, que són bàsicament tots projectes independents, autogestionat, ha vingut gent d'altres lluites, com de MACBA, ara mateix tenim una lluita ahí en Arrabal brutal, havia molt més sindicats de lloguers que han estat convidats.
5: La xarxa d'Economia Social i Solidària.
0: Sí.
4: Jo diria... Com a Batex, perquè entenc que hem de tancar, simplement que s'ha construït o s'ha recuperat un espai de les lluites particulars, individuals, com per poder tenir una referència, una força col·lectiva per reivindicar problemàtiques concretes, però el resultat de les jornades, que és l'important, és que el que s'ha bastit és un espai col·lectivitzat de la lluita.
2: Per seguir,
4: en la qual tenim un horitzó d'aquí un any amb les properes eleccions per construir, diguem-ne, col·lectivament un teixit porós i un teixit de sinergies i de compatibilitats entre totes aquestes lluites compartides, no? Que, per tant, ens tornareu a sentir en breu, perquè el soroll serà contundent.
2: Important que no estan defensant el seu paper, sinó un dret que és de tots i de totes. Mm-hmm.
1: Semolina Atòmic, Antic Teatre, Diego Salazar, Fes Cultura, Connectats Cooperativa, Gerard Altalló, poeta i activista cultural i membre del col·lectiu L'Automàtica. Moltíssimes gràcies. Queda molta feina per endavant, com dèieu. Engrescar a la gent. Podeu entrar a l'Instagram Cultura de Base, allà teniu tota la informació del que s'ha anat parlant aquests dies i tindreu, a més, doncs, amb dades de pròximes convocatòries. Dani Granados.
2: Seguim.
1: Sí.
2: Aquí seguirem amplificant tot això.
1: Tenim feina. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per convidar-nos. Au.

Ens acomiadem i ho farem donant... Anava a dir donant el comiat, però el millor de les creadores, dels artistes, que sempre ens deixen la seva obra, i nosaltres sempre tindrem a disposició de poder escoltar aquelles magnífiques interpretacions d'El Cabrero. Cantaó ens ha deixat aquesta mateixa setmana, un home amb una dignitat absoluta, amb un esperit rebel, ingovernable, i que avui s'ocupa de posar el punt final al nostre territori clandestí.

El recent brot víric del creuer Ondius ha posat en alerta molts laboratoris arreu del món. Des del punt de vista de la ciència, l'antivirus és un virus d'ARN de la família Antiviridae. La variant d'aquest brot és el virus Andes, una soca que preocupa els viròlegs perquè, a diferència de les altres, té la capacitat genètica de transmetre's de persona a persona si hi ha un contacte molt estret.

0: Els científics estudien com el virus infecta les cèl·lules pulmonars. Curiosament, el dany més greu no el fa el virus, sinó la tempesta de citoquines, una reacció exagerada del nostre propi sistema immunitari. A més, els ecòlegs adverteixen que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat estan empenyent els rosegadors transmissors fora del seu hàbitat, augmentant els contactes amb humans. Mentre l'atenció global es focalitza en l'antivirus, les alertes sanitàries s'han multiplicat als ports europeus amb l'aparició en paral·lel d'altres patògens altament encomanadissos. Un exemple clar ha estat el recent confinament del creuer Ambition a Bordeus, on un brot gastrointestinal causat per norovirus ha obligat a aïllar temporalment més de 1.700 persones. Tot i que les autoritats de l'Hospital Universitari de Bordeus han confirmat ràpidament que és un norovirus i no té cap vinculació amb els casos de l'ondius, la coincidència en dos incidents evidencia la vulnerabilitat dels espais tancats davant la propagació de malalties infeccioses. Davant d'aquest escenari, la millor ciència aplicada continua sent la prevenció epidemiològica, això sí, adaptada a cada patogen. Mentre que contra el norovirus la clau és la desinfecció de superfícies i la higiene estricta de mans, per evitar l'antivirus la mesura fonamental és no escombrar mai en sec en llocs tancats per impedir que els aerosols carregats de virus entrin a les nostres vies respiratòries. En resum, i sense obsessionar-se, però cal estar atents al que toquem i al que respirem.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria. Ja veus que cal rentar-se les mans bé i desinfectar-se.
2: Déu-n'hi-do. Està el món una miqueta boig últimament. Però avui parlarem de geomàtica. I és que la geomàtica és una disciplina científica i tecnològica que combina la geografia, la informàtica, la cartografia i les telecomunicacions per captar, analitzar i representar informació sobre el territori. Dit d'una manera senzilla, la geomàtica ens permet entendre què passa a la superfície terrestre a partir de dades obtingudes amb satèl·lits, drons, sensors, GPS o làsers. Actualment és una eina fonamental per estudiar el planeta amb gran precisió i en temps gairebé real.
0: Tot i que sovint passa desapercebuda, la geomàtica forma part de moltes activitats quotidianes. Els sistemes de navegació dels telèfons mòbils i dels vehicles, els mapes digitals o les aplicacions de mobilitat. Una de les aplicacions més espectaculars és l'observació de la Terra mitjançant satèl·lits de radar i teledetecció. Aquestes tecnologies permeten detectar moviments del terreny de només uns mil·límetres, monitorar esllavissades, subsidències o deformacions en edificis i infraestructures.
2: D'aquestes aplicacions en parlarem amb l'investigador Oriol Montserrat del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. A la segona part parlarem d'un tema ben diferent, la medicina en perspectiva de gènere, amb Serena Brigidi, investigadora del grup d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Oriol Montserrat és investigador sènior del grup Geomàtica del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Es va doctorar en Ciència i Tecnologia Aeroespacial a la Universitat Politècnica de Catalunya i va treballar com a investigador a la Unitat de Teledetecció Activa de l'Institut de Geomàtica. Al llarg de la seva trajectòria ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals. La seva recerca s'ha centrat principalment en el desenvolupament de nous algoritmes per a l'explotació de dades provenents de sensors de teledetecció, especialment sensors de satèl·lits, radar i làser, aplicats sobretot al mesurament i l'anàlisi de deformacions del terreny.
2: Benvingut, Oriol.
4: Hola, bona tarda.
2: Per començar, hem explicat una mica què és la geomàtica, però explica'ns, no?, per què és important i si ho hem fet bé.
4: Vale, jo crec que la veritat que ho heu fet molt bé, us heu aproximat molt bé. La geomàtica, si busqueu a internet, trobareu diverses definicions diferents, però almenys a mi m'agrada definir que és com el camp multidisciplinar que s'encarrega de donar-nos informació, recollir informació i posicionar qualsevol objecte que pots trobar a la Terra.
2: I per què és important avui en dia, no? Hi ha moltes aplicacions, hem
4: sentit. Avui en dia jo crec que és important d'una manera una mica invisible, perquè la fem servir i molt. Quan parlava de tot allò que és mesurar objectes i posicionar-los al terra, doncs va des del dia que fem amb el nostre telèfon mòbil, fem una foto i de cop apareix la posició d'aquella foto, o quan fem servir el Google Earth o el Google Maps per anar de... Avui dia jo crec que tothom condueix, encara que sàpigues el camí que hi ha del punt A al punt B, tenim la tendència d'anar al Google Maps o al Wave o a algun d'aquests i posar la direcció i et diu quin és el camí més ràpid, el més... Pues tot això, en certa forma, és geomàtica.
0: I això...
4: No només, però...
0: I com funciona això? És a dir, acabes de citar, no?, el Google Earth, Google Maps, les aplicacions que fem servir.
2: Tot va per satèl·lit.
0: Què passa allà darrere? Sí.
4: A veure, el Google Maps té, a part de cartografia, no?, cartografia de... posicionar llocs com restaurants, botigues, etcètera, etcètera, utilitza satèl·lits, perquè al final moltes vegades tu pots posar la visió de la foto des de satèl·lit, sí. Llavors estem veient, això ens permet veure com és la zona que visitarem, o podem mirar coses que ens criden l'atenció, o fins i tot buscar la teva caseta, que molta gent fa d'anar a veure...
0: Sí, però això és el que fem. Però
4: Bueno, aquella darrere, vull dir, són els satèl·lits, hi ha molts satèl·lits que estan adquirint contínuament a Terra, a més es va actualitzant, en el qual pots fer el seguiment. Hi ha el GPS, com no, perquè el GPS és el que et posiciona, que el GPS, pues, GPS, GLONASS, avui dia Galileu, que és el GPS europeu, que són tota una sèrie de satèl·lits que van rodant per la Terra i pràcticament ens permeten, a partir de combinacions del senyal que va rebent el nostre mòbil i coneixent les posicions d'aquests satèl·lits, pues ens permeten ubicar-nos de forma molt, molt precisa.
0: I això és geomàtica?
4: Això és geomàtica. Diguem, tot el que tracta amb aquestes coses és geomàtica. Després ja els canvien els satèl·lits, que són altra gent, però nosaltres diem que ens utilitzem tota la informació recollida, inclús l'adquirim en molts casos, per transformar-la en mapes que serveixin al final per informar o per donar servei.
0: Però és diferent, no?, que la cartografia.
4: La cartografia és una part la cartografia és la representació final de tot el procés, des de l'adquisició al processat d'aquestes dades, perquè no tot el que adquirim serveix o no el pots utilitzar directament, tot el que és la interpretació per diferents motius, i finalment ho plasmes amb una cosa, amb una eina de comunicació, que pot ser un mapa o pot ser el que comentàvem, el Google Maps, o pot ser milers de coses.
2: Tot comença per aquell cotxe que diuen que va amb la càmera gravant també, no?, als llocs. Sí, això és l'adquisició, podríem dir.
4: Això podria ser una de les adquisicions. El satèl·lit també t'adquireix, et fa la foto i això et serveix. Avui dia, jo no sé si ho fa servir tanta gent, jo crec que sí, però anar a mirar al carrer, exactament al portal, on has d'anar per saber ubicar-te una miqueta més, pues això és un cotxe que porta càmeres principalment, i va adquirint en continu per totes parts. Clar, aquelles càmeres, si tu no les... Aquelles fotos que aquest vehicle està adquirint, tu no les ubiques en un mapa, després no pots fer allò de dir carrer, 2 de maig, 255, vaig a veure la foto de portada...
0: O sigui, que tot això que fem servir, al final també justifica l'existència de satèl·lits, no? Seria difícil això, de fer, no?
4: Sí, sense... moltes vegades costa molt justificar-ho.
0: Sí, sí, no, per això t'ho dic, perquè aquí hem sigut molt crítics amb els milers de microsatèl·lits que envolten la Terra, no? Però
4: es fan servir molt.
0: Evidentment tenen una utilitat, sí, i per això
4: s'ubica allà. Sí, sí, el fet d'interpretar el territori és molt important, El que ens aporten els satèl·lits al final és molta informació que, bueno, després...
2: Ara entrem. Que una mica jo t'anava a preguntar això. A veure, els satèl·lits, no?, que no els veiem nosaltres, però que ens donen tanta informació, i nosaltres, o sigui, què ens donen?
4: Vull dir...
2: Les imatges de la Terra.
4: Avui dia la capacitat d'interpretar... Tenim molts tipus de satèl·lits amb resolucions molt diferents... Et poden veure fins a les claus que portes penjades de la mà, fins a coses molt, molt, de molt baixa resolució, però que són útils per entendre de diferents fenòmens de la natura, com poden ser satèl·lits que estan treballant a 100 quilòmetres o a 10 quilòmetres, etcètera, etcètera. Llavors ens aporten molta informació per la ciència, per interpretar millor el que és el sistema terrestre, ens aporten molta informació, sobretot les fotografies que veiem amb el Google, que són les més comuns, que fa servir tota la gent avui dia del món, diguem-ne, que el que et fan és donar-te informació territorial, conèixer millor què és el que veuràs, o inclús interpretar el territori des d'un punt de vista completament diferent. La Terra, si la mires en un camp de futbol, és plana. no? Si tu la mires des d'un altre punt de vista, igual, dius, pues igual no és tan plana.
2: I quina informació ens donen des del punt de vista de l'observació de la Terra que nosaltres, des de la Terra, no podem detectar? És a dir, si tu parles, si pensem en els mil·límetres que hem dit a la introducció que detecta la geodetecció, dius, home, si estic al costat, com és que jo no ho puc detectar? I ho pot detectar un satèl·lit que està molt amunt.
4: A 800, 700 quilòmetres de...
2: Què ens... No, això una mica.
4: Mira, el cas de les deformacions és un cas clar, no?, de deformacions del terreny, perquè al final una cosa que canvia 3-4 mil·límetres l'any, tu et pots seure en un lloc i esperar tot l'any, però no ho notaràs. Llavors, des del satèl·lit pots veure aquestes petites proporcions que poden ser no ser crítiques, en molts casos fins i tot centímetres de moviment en molts tipus d'infraestructures no és un problema, però amb altres, si tu ho penses de cara a 10 o 20 anys, pots arribar a tenir problemes. Un exemple gran d'això és Mèxic, que Mèxic es desplaça uns quants, s'enfonsa, la ciutat de Mèxic s'enfonsa uns 3 centímetres l'any, però és que porta 25-30 anys que se sàpiga allò baixant. Llavors, clar, a 3 centímetres en un any no és un problema, però tu quan vas acumulant en gradients quasi metres de deformació, pues això acaba afectant a les infraestructures, acaba afectant els edificis, etc.
0: I costa de creure's que es pugui detectar un moviment de mil·límetres des d'un satèl·lit, i no sé si em fa pensar, i no serà el satèl·lit que s'ha bellugat 2 mil·límetres?
4: Sí, això és tota, diguem-ne, la capsa negra o que hi ha, però precisament la geomàtica i els desenvolupaments també han processat el senyal de les telecomunicacions, permet el eliminar aquestes components. També heu de pensar que, parlant de les deformacions en concret, els satèl·lits passen a 800 quilòmetres i creuen una gran part de l'atmosfera. I no sempre és igual. Llavors hi ha coses que afecten a la senyal que també hem de saber treure, etc. Però al final, jo porto 23 anys i avui dia, a vegades tu li expliques a una persona de... no sé, Sud-àfrica, no? És que allò s'està movent 10 mil·límetres l'any. Et costa creure a tu mateix quan tu... Però té una base científica forta.
0: Hi ha
4: una base científica forta i està validat.
0: Clar, i el que mireu que es belluga, acabes de citar en el cas de Mèxic, no? Són ciutats, però també mireu com es belluguen muntanyes, diguem, o com qualsevol cosa que hi hagi a la superfície, els continents, no
4: ho sé. Sí, bueno, els continents ja no ho fan tant amb satèl·lits, sinó més amb GPS. Però sí, en principi mirem tot allò que té glaceres per entendre una mica quina és la seva cinemàtica, glaceres de roca, hi ha diferents aplicacions en general. Una cosa que volia comentar quan parlàvem de com arriba això també, precisament de formacions del terreny, que és una cosa que moltes vegades queda lluny de l'abast directe del ciutadà de peu, no?, que seríem... hi ha un producte Copernicus que és disponible, que tothom pot consultar, que és obert, que et dona el mapa de les deformacions del terreny de tota Europa. És a dir, hi ha una web que no sé si això després ho podeu posar.
2: Quina web?
4: És la EGMS. Si busqueu EGMS al navegador, de seguida, de seguida surt. I allà tu pots anar i veure tota Barcelona, tota Europa. I pots anar fins i tot a veure el puntet de casa teva.
2: Si es mou o no.
4: Si és que com s'ha mogut els últims 5 anys. Oh. Llavors això és un servei disponible, és útil, sobretot pot ser útil per planificació de territori, no? Perquè una cosa és les coses que ja estan urbanitzades, però conèixer què passa a zones que moltes vegades no s'ha fet res, però es pensa fer, pues va bé per evitar possibles.
2: Perquè com s'utilitzen totes aquestes dades, no?, per prevenir, m'imagino, poden servir per prevenir riscos naturals, no?, com inundacions, esllavissades, no?, terratrèmols, m'imagino.
4: Sí,
2: com s'utilitza tot això?
4: L'ús és molt, molt, molt variable, no?, però aquest seria un exemple, és fer una mica arribar la informació que es produeix en els satèl·lits a la població en general, però tot el tema de les deformacions pot ser molt útil per prevenció. Prevenció vol dir estar millor preparat contra potencials fenòmens naturals que acceleren aquests processos normalment. També altre tipus d'utilització, per exemple, pot ser una obra civil. Aquí a Barcelona...
0: Ah, d'infraestructures, no? Sí, ponts, carreteres, que es desplacin, no?
4: Sí. Diguem-ne que l'ús és una miqueta més indirecte, però segueix sent una cosa bastant útil. A Barcelona, per exemple, vam fer la línia 9 quan va creuar tota Barcelona, que va passar també per la Sagrada Família, que estava tothom molt preocupats per si... Llavors, normalment, les enginyeries el que fan és instrumenten tot el recorregut de la tuneladora amb sensors que els donen en temps real, mesures en temps real, que això també després es transforma en geomàtica, però els satèl·lits et poden servir per reduir el número d'instrumentació, per reduir costos de les enginyeries i controlar si algú s'està anant d'allò que ells pensaven. Quin és el radi, quin és quin és l'impacte de les obres a nivell espacial. Okay.
2: I també m'imagino que una de les grans aplicacions podria ser la lluita contra el canvi climàtic, si monitoretzeu, com has dit abans, clar, glaceres...
4: Sí. Com? Més que lluitar, jo diria que donem
2: dades, no?
4: Donem dades per interpretar millor què està passant i també donem dades per fer... estar millor preparat. És a dir, el que generem són una sèrie de dades, d'informació que pot ser útil per estar millor preparat al canvi climàtic.
5: Geokinèsia és una empresa tecnològica amb seu a Barcelona i vinculada al desenvolupament científic del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i està especialitzada en monitoratge de deformacions del terreny i d'infraestructures utilitzant imatges de radar captades per satèl·lits per detectar moviments molt petits de la superfície terrestre, fins i tot de pocs mil·límetres. L'empresa treballa en àmbits com la mineria, l'enginyeria civil, la construcció, els riscos geològics i el monitoratge ambiental.
2: Hem estat parlant una mica, no?, que utilitzeu satèl·lits, m'imagino que les imatges de radars també serveixen, no?, els drons i la intel·ligència artificial també estan una mica transformant la geomàtica, o no?
4: Bueno, què no està transformant avui dia la intel·ligència artificial? És obvi que sí que estan aportant molts potencials. Els drons, així com la intel·ligència artificial encara està en camí de ser un component molt important, els drons ja són una realitat i jo els posaria dintre del que és una eina més, una eina geomàtica més, no? Un punt de vista més, un tipus de resolució més i sobretot moltes vegades, si ho comparem amb aerotransportat o amb satèl·lits, una cosa més versàtil perquè te la portes al teu cotxe i la fas volar on vulguis i mesures... com vulguis, depèn de les lleis, sempre...
2: Acabaran substituint els satèl·lits o així?
4: No, jo crec que són àmbits diferents. Són molt més local.
0: Parlàvem ara en aquest tall que hem sentit, no?, d'una empresa tecnològica amb seu a Barcelona, el Geokinèsia, i em pregunto quines són les empreses que van a buscar un geomàtic perquè els ajudi a fer la feina.
4: Doncs hi ha moltes, Tot el que és la informació geoespacial avui dia jo crec que té bastanta sortida. Diguem-ne que el que era el grau de geomàtica, ara no recordo, jo vaig estudiar matemàtiques, però sí que hi havia grau de geomàtica, em sembla, o era com una branca d'enginyeria civil. Uh-huh. Diguem-ne que s'ha anat transformant amb els anys, perquè quan un pensava en geomàtica, normalment abans pensava en el topògraf, que anava amb el teodolit a la carretera, que també és geomàtica, i el vell es feia mesurant, i tot això s'ha anat transformant cap a el que és la informació digital, la geoinformació digital, i avui dia cada cop veiem més aplicacions d'aquestes a internet, fins i tot els Pokémons. Tenien, no? Igual Pokémon ja és vell, no? Però tenien informació geoespacial, perquè tu havies d'anar buscant els bitxets aquests pel carrer...
2: Sí, digues... això me'n recordo, sí.
0: Sí, són aquells grupets de gent que s'acumulen en una cantonada que no saps què estan fent amb un mòbil, no?
4: També tenien informació geoespacial, o sigui... Diguem-ne que s'ha digitalitzat bastant el que és el tipus d'aplicació i el tipus de sortides per la gent de geomàtica.
2: També vas treballar, no?, amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya durant l'erupció del volcà de La Palma. Què vau fer? Com funciona aquest projecte?
4: Diguem-ne que abans de l'erupció és com vam estar, vam participar en un projecte de la Direcció General de la Protecció Civil Europea, que es diu el DigiEco, per desenvolupar eines basades precisament en satèl·lits, sobretot per monitoritzar diferents tipus de moviments del terreny relacionats amb esllavissades del terreny, però també amb volcans i subsidència, perdona. Llavors, dintre del que és aquest projecte, vam desenvolupar, juntament amb el Geològic, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, i l'IGN, l'Institut Geogràfic Nacional, pues unes eines que avui dia tenen integrades dintre del que és el seu sistema de monitoreig de volcans, que és la part de la seva missió, de l'IGN. I res, això formava part, juntament amb GPS, milers de sensors que tenen ells allà dintre dels volcans actius d'Espanya, d'emissions de gas, etcètera, pues, jo crec que una de les imatges que va sortir a tots els diaris quan va haver-hi l'erupció eren els mapes de deformació que s'havien fet amb imatges des de radar. Després de l'emergència vam donar suport a l'Institut Geològic i Miner d'Espanya amb el que és generació de productes, de mapeig ràpid de l'emergència per utilitzar-los durant el que és l'actuació, no? I a entendre millor què estava passant, que moltes vegades no pots arribar allí i llavors els satèl·lits aquí cobren una mica d'importància.
0: És a dir, tot això tindrà una aplicació molt important, tota aquesta informació obtinguda de satèl·lits i la vostra interpretació en el moment d'abordar emergències que tinguin origen natural, no?
4: Sí, depèn del tipus d'informació, moltes vegades és molt més important anar abans, sí. I depèn del tipus d'informació, perquè pot generar diferents tipus durant l'emergència. Per exemple, les deformacions milimètriques a l'emergència desapareixen pràcticament.
0: Clar.
4: No, ja no tenen importància.
2: Però a nivell de prevenció, m'imagino que sí, no?
4: Sí.
2: Podeu detectar quan es comença a moure el territori.
0: Molt bé, doncs explica'ns projectes actuals. Amb què esteu ara?
4: Ara en què estem? Ara seguim treballant amb la Protecció Civil Europea. Això és una cosa que ha sigut bastant un continu en la nostra activitat.
0: Uh-huh.
4: Diguem-ne que el què de tot això és que cada cop tenim més satèl·lits, cada cop tenim més dades, i un dels desafiaments que tenim reals és que nosaltres al final generem moltes dades molt interessants, però al final les sabem interpretar nosaltres i igual quatre experts més. Llavors, un dels reptes que hi ha és, primer que tot, explotar totes aquestes dades, que avui dia no es fa, moltes es perden pel camí, perquè són moltes dades al final, i segona, com transformar aquesta informació en algo que pugui ser útil, realment útil, a nivell operatiu per diferents estaments de la decisió, de la presa de decisions, no? No és el mateix parlar amb un polític que parlar amb un tècnic de protecció civil. Llavors, com que ja no és trivial entendre les dades que generem moltes vegades, a més, comunicar-les a diferents canals és complex. I això és un repte, és un repte.
2: Perquè com podrà en un futur la geomàtica transformar el nostre futur, a part del que explicàvem avui de prevenció de riscos nebulars, no? El GPS que tots utilitzem, que...
4: Bueno, la idea, jo crec que la idea és el que avui es porta, diguem-ne, és primer introduir realment la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial a llarg plaç ens pot donar la capacitat de digerir totes les dades que generem, perquè avui dia generem moltes més dades de les que som capaços d'interpretar, i interpretar-les, i a més, després poder-les comunicar de forma eficient. Que... I a nivell global.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Molt bé.
0: Estem ja al final del nostre temps. Moltíssimes gràcies, Oriol Montserrat, doctor en Ciència i Tecnologia Aeroespacial i investigador sènior del grup de geomàtica del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. I fins una altra ocasió.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Oriol. Va.
5: Sabies que la simptomatologia d'un infart de miocardi pot ser diferent entre dones i homes? En els homes, el símptoma més habitual és un dolor intens al pit, sovint descrit com una pressió o opressió que pot irradiar cap al braç esquerre, l'esquena o la mandíbula. En les dones, en canvi, els símptomes poden ser més variats i menys evidents. Fatiga extrema, nàusees, dificultat per respirar, mareig, dolor a l'esquena, al coll o a la mandíbula i fins i tot molèsties digestives. Això pot fer que l'infart sigui més difícil d'identificar ràpidament.
1: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Durant molts anys, la ciència s'ha presentat com un espai completament neutral. Però la realitat és que les experiències, els biaixos i les desigualtats socials també influeixen en els laboratoris, en els estudis mèdics, en la tecnologia i en la manera d'interpretar les dades.
0: Mirarem la ciència amb un altre lent. La mirarem amb una mirada crítica, inclusiva i oberta, que no busca dividir, sinó entendre millor el món i fer una ciència més precisa, més justa i més humana. Ho farem tot seguit amb la investigadora Serena Brigidi.
3: Serena Brigidi és pedagoga i doctora en Antropologia de la Medicina. Treballa com a investigadora i docent en el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Serena és membre del Consell Assessor de Polítiques de Gènere del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i vocal del grup de treball en violència obstètrica de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Amb més de 2 dècades d'experiència en la docència i en la recerca, ha treballat en universitats de Ciències de la Salut i Ciències Socials, formant professionals de la salut en actiu en àrees com la interseccionalitat, el gènere i la salut sexual i reproductiva.
2: Benvinguda, Serena.
6: Hola. Moltes gràcies.
2: Ets especialista també, entre moltes altres coses, en la perspectiva de gènere a la medicina. Explica'ns una mica què vol dir.
6: Sí, jo crec que para poder explicar a un público genérico qué es la perspectiva de género en medicina, en salud, tenemos que pensar en la necesidad de abordar la complejidad. Una complejidad, por lo tanto, a nivel individual de las personas, pero también a nivel colectivo. Entonces tenemos como 2 focos. Y con complejidad estoy pensando en la edad, en las experiencias que las personas vivimos, repito, en términos individual y colectivos también. Por ejemplo, la COVID, ¿no? Ha sido una experiencia que hemos compartido. Y determinada discapacidad, determinados idiomas que hablamos, nuestra sexualidad. Es decir, hay muchos elementos que necesitamos contemplar para poder alcanzar esta complejidad en salud y poder profundizar nuestra salud.
0: Lo hemos dicho al principio, ¿no? que hay una diferencia porque se ha estudiado sobre todo el cos masculí com a model universal. Però per què ha passat això?
6: Esto ha pasado porque, de forma muy rápida, es un hecho histórico, ¿sí? Lo hemos ido descartando, la figura, el rol de las mujeres, en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y de repente nos dimos cuenta en las últimas décadas de esta ausencia de estudios, de visión, de perspectiva, de inclusión. Y esto debido al hecho que las mujeres siempre han sido consideradas impuras, no importantes, también el rol que se le asignó dentro del espacio doméstico, en lugar de ocupar un espacio público. La cuestión también, aquí claro, se van juntando también disciplinas, pero por ejemplo el derecho romano hablaba de una fragilita sexus, es decir, la incapacidad de las mujeres de ocupar un espacio público y al mismo tiempo tener una voz de credibilidad. Por lo tanto, desde siempre hemos aplicado lo que en ciencias sociales definimos como una violencia epistémica, borrando, no escuchando, no dando importancia a la experiencia, a la voz de las mujeres. Y esto se ha ido realmente retroalimentando. Por lo tanto, se han ido excluyendo a las mujeres de los primeros estudios, de los primeros espacios de debates filosóficos, hasta llegar a un desconocimiento. Claro, si pensamos, por ejemplo, que el padre de la anatomía contemporánea, que es Vesalio, que ha escrito este libro muy importante porque hubo un cambio en el 1546, 3. Claro, él ha revolucionado la anatomía estudiando finalmente, ¿no?, por fin, la anatomía de los hombres, pero lo ha hecho de una forma muy superficial sobre los cuerpos de las mujeres. Y entonces se ha ido otra vez generando un desconocimiento, una falta de profundización, hasta que hemos ido reivindicando mayor espacio y una necesidad de poder profundizar lo que nos pasaba, las experiencias que nos pasaban.
0: Bueno, afortunadamente ahora quizás sí estamos en un punto ya irreversible de esta historia.
6: Totalmente,
0: ¿no?
6: Totalmente. Ahora ya no se puede absolutamente realizar un estudio, un ensayo o presentar un proyecto de investigación sin contemplar la perspectiva de género en salud, pero también en las otras áreas.
2: Quins són els principals biaixos de gènere que encara avui existeixen als hospitals i als centres de salut?
6: Bueno, yo creo que depende mucho de las áreas, ¿sí? De las áreas disciplinares dentro del hospital o de la atención también primaria. Pero en general creo que todavía tenemos una visión que vincula mucho las mujeres con una tradición biologicista, ¿no? Con un determinismo biológico. Nos esperamos que estas mujeres cumplen con determinados hechos. También dentro del área, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva, podemos encontrar una visión coitocéntrica de la salud de las mujeres y ahí caemos, ¿no? Caemos en determinados sesgos, prejuicios y al mismo tiempo la incapacidad de incorporar esta diversidad, ¿no? Es decir, las experiencias de las personas son muy distintas, son muy diversas y a veces generalizamos demasiado y este es un problema. La perspectiva de género nos ayuda a profundizar, ¿no? Individualizar al mismo tiempo.
0: Tú eres doctora en antropología de la medicina. No sé si ens hauries d'explicar primer com és la teva feina, perquè no és mirar a través d'un microscopi convencional, no? Sinó a través d'un microscopi social, potser, el que fas, no? Però jo volia preguntar més aviat per la vessant aquesta formadora de futurs professionals, sí. Ara ho comentaves, no? O sigui, tots aquests clixés, tot això que estem parlant, com es fa, si és que s'està fent alguna cosa, perquè les facultats de medicina o d'infermeria de salut en general canviï?
6: Vale. Para explicar lo que yo lo que hago, realmente sería una muy buena ocasión para explicar a mis hijos, mi hija, porque siempre se lían mucho sobre
0: qué haces, mamá, ¿no? ¿Qué haces?
6: Que no lo entendemos muy bien, mamá. A ver, yo me ocupo del área de la antropología médica, sobre todo de la salud sexual y reproductiva, sobre todo de violencia ginecoobstétrica. Por lo tanto, tengo una parte de mi trabajo que es investigación y investigo desde un marco cualitativo, ¿sí? Con las personas haciendo grupos o entrevistas en profundidad y también de formación con profesionales de la salud, en formación como en activo. Y, a ver, en primer lugar, yo creo que las cosas están cambiando, sin duda alguna. Sí, están cambiando. ¿Por qué? Porque Cataluña sigue siendo un lugar muy privilegiado para la formación. Tenemos leyes también que respaldan, ¿no?, la introducción de perspectiva de género desde el inicio de las carreras, incluso de la guardería, de la primaria, de la secundaria. Pero también, sin duda alguna, ha habido un cambio dentro de los mismos profesionales de la salud. Por lo tanto, este cambio ha sido también un cambio político, un cambio vocacional, un cambio de atención a esta diversidad que antes hemos mencionado. Necesitamos más, ¿sí? Hay áreas de la salud que necesitan todavía fomentar mucho más la perspectiva de género, la perspectiva interseccional y poder concretizar en la práctica exactamente qué significa, porque teóricamente me imagino que la mayoría de las personas puede entender qué es una perspectiva de género, pero concretamente cómo aplicamos una medicina diferencial en el cada día. Entonces, nos falta todavía una parte importante. Sin duda alguna, el grado de medicina no tiene asignaturas específicas todavía de perspectiva de género, a diferencia, por ejemplo, de enfermería, donde asignaturas como cultura, sociedad y salud normalmente tienen una línea o un módulo de perspectiva de género. Nos falta también fisioterapia, muchísimo, ¿no? otra visión sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, la menstruación, todas las experiencias fisiológicas. Así que, si por una parte reconocemos un cambio, por la otra también necesitamos seguir trabajando y fomentar esta perspectiva de género.
2: Perquè tu al principi parlaves de, no, que la perspectiva de gènere té aquesta complexitat, no, de, sí, d'edat, de gènere, d'interseccionalitat, de, no, de, inclús entre diferents disciplines, com ara estaves dient. Com es pot adreçar avui en dia, no, a tota aquesta complexitat, mai millor dita? No? Com sí, s'està fent?
6: Bueno, yo creo que... Una de las estrategias que estamos intentando implementar es intentar romper con el mito o con la idea que todo se pueda controlar, ¿sí? Es decir, la ciencia de la salud son facultades muy complejas donde realmente el alumnato sale con una idea muy concreta de lo que es una enfermedad, un proceso de enfermedad y cómo se tiene que actuar. Entonces, hay que romper un poco esta línea porque evidentemente una enfermedad cambia completamente según personas y momento de la vida,
2: vivencias, ¿sí?
6: Vivencias, ¿no? Claro, uh-huh. y situaciones, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la cuestión socioeconómica, el barrio donde vivimos, el centro de atención donde estamos, ¿no? Que nos queda cerca de casa. Es decir, son todos elementos que estamos siempre más contemplando a la hora de hablar de este proceso de salud, enfermedad, atención y prevención. ¿Cómo lo podemos abordar? Por ejemplo, yo trabajo mucho con algunas estrategias didácticas como la simulación clínica avanzada. Dentro de la simulación, en lugar de tener una simulación donde realizamos casos patológicos, casos donde hay una única salida, una única vía, pues introducimos la narración interseccional. Introducimos la diversidad, que puede ser una diversidad religiosa, que puede ser una diversidad de experiencias de vida. Una mujer, por ejemplo, que ha parido a los 25 años y vuelve a quedarse embarazada a los 40. Es decir, rompemos y intentamos llevar dentro de la sala de simulaciones experiencias cotidianas. Allí automáticamente trabajamos la complejidad. A veces el caso sencillo nos permite trabajar la complejidad porque rompemos con esta idea que hay una única posibilidad, pero hay múltiples situaciones donde el profesional se encuentra a reflexionar. Y muchas veces también se trata de establecer esta relación terapéutica, ¿no? Una relación de reciprocidad, donde vamos a preguntar directamente al usuario de salud, pues, cuéntame, porque eres la experta, ¿no?, de tu situación.
0: Claro, yo te iba a preguntar si una de las bases precisamente de esta metodología es el testimonio, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Bueno, como antropóloga trabajo sobre todo, ¿no?, con el relato, con el testimonio, pero realmente estamos fomentando, ¿no?, esta atención. En enfermería hablamos mucho de escucha activa, ¿no?, que es una palabra que se utiliza mucho como pilares de la enfermería ahora. Se trata realmente de ponerse en escucha, pues tú eres la experta de lo que estás viviendo, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes?
5: Les dones consumeixen gairebé el doble d'ansiolítics i antidepressius que els homes a Catalunya, segons dades del Departament de Salut publicades l'any 2024. A més, diversos estudis indiquen que pateixen més reaccions adverses als medicaments perquè molts assajos clínics s'han fet principalment amb homes. Segons diferents estudis, les dones també tenen un 50% més de probabilitats de patir efectes secundaris farmacològics. Aquestes i altres dades han impulsat la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i la pràctica mèdica.
2: Comencem, no, una mica aquestes preguntes, no? Per què, no, les dones se'ls hi ha o consumeixen, no, més ansiolítics i antidepressius, no? Que al final venen receptats per un metge.
6: Claro, claro. O una mèdica, no?
2: O una metgessa.
6: Claro, Es un tema complejo, ¿no?, poderlo explicar, porque a veces las estadísticas nos devuelven simplemente una parte parcial de lo que es un fenómeno más extendido. Entonces, sin duda alguna, podemos mencionar, por ejemplo, tenemos que cruzar distintos datos, ¿no? Por ejemplo, la presencia que hay más familias monoparentales, ¿no?, vinculada a las mujeres. Es decir, hay más elementos. Por lo tanto, esta carga, ¿no?, muchas veces hablamos de esta carga laboral, carga en la vida familiar, genera una mayor responsabilidad y un mayor padecimiento hacia todo lo que el exterior está pidiendo y sigue pidiendo en el rol vinculado al rol de las mujeres, ¿no? Este mandato de género. Pero también, ¿no?, tenemos, vuelvo a repetir, tenemos que profundizar más situaciones individuales, tenemos también que poder estudiar si efectivamente son depresiones concretas, reales, es decir, estamos dentro de la esfera de la salud mental o estamos hablando, por ejemplo, de una falta de analíticas básicas, ¿no? Porque también síntomas de anemias a veces se pueden confundir con una depresión. Es decir, necesitamos realmente poder también observar lo que sería una analítica básica, hacer un estudio sobre estas mujeres, interrogarlas sobre cuestiones biológicas, sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, para poder entender si efectivamente sí, estos datos son reales. Por otra parte, ¿no?, nos devuelven también la otra cara de la moneda, es decir, y los hombres no están padeciendo, no están sufriendo, no están padeciendo, ¿no?, todo este estrés, ¿no?, toda esta pérdida del tiempo también, ¿no?, que vivimos en esta sociedad. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Tenemos una construcción vinculada a la salud mental que todavía, ¿no?, reenvía a esta imagen de la emotividad de las mujeres. Las mujeres somos más emotivas y los hombres son más fuertes. Esto, claro, es uno de los prejuicios que trabajamos. Y es curioso porque estos prejuicios, en el momento en que lo trabajamos con profesionales o con alumnado, todo el mundo es consciente que no es real. Pero luego repetimos el patrón, ¿no? Porque es una forma de socializarnos que está ahí dentro de nosotros y vamos repitiendo y cayendo, ¿no?, en el prejuicio. Claro, falta también tiempo, es decir, ya sabemos que nuestra sociedad tiene un problema con, por ejemplo, la atención primaria, ¿no? El tiempo, el espacio para hacer una anamnesis, para poderse quedar con las usuarias, preguntar más términos familiares. Y curiosamente, al mismo tiempo, también las usuarias de la salud no están acostumbradas a que una médica o un médico de cabecera pueda profundizar más aspectos sobre su vida, ¿no? Pero realmente la salud, sobre todo en atención primaria, no debería ser abordar toda esta complejidad, la familia, el trabajo, las horas que dormimos, qué estamos comiendo, qué está pasando en nuestra vida, ¿no?, esta complejidad.
0: Tots aquests estudis que segur que esteu fent als vostres grups de recerca, com ajuden a entendre aspectes tan quotidians com la lactància o com la menopausa?
6: Claro, són aspectes fisiològics i subrayo, aspectos fisiológicos que no se han estudiado, ¿sí? Es decir, hemos empezado a estudiarlos hace un par de décadas. Por lo tanto, claro, estamos aportando muchos nuevos conocimientos y sobre todo un conocimiento situado, ¿no? Porque hemos intentado involucrar a las mujeres que están lactando, las mujeres que están menstruando, las mujeres que están entrando en la menopausia o que ya viven la menopausia para que nos puedan contar su experiencia. Y de esta experiencia trasladarla en situaciones de simulaciones o con otras estrategias profesionales de la salud para que puedan ver cómo la lactancia materna puede afectar en determinadas situaciones y lo que se necesita cuando se está amamantando, por ejemplo. Así que yo creo que esto es realmente muy importante. Por esto también la perspectiva de género siempre tiene que ser acompañada de una visión cualitativa, ¿no?, de la participación del conocimiento situado de las personas. Si no, repetimos la violencia epistémica.
2: Jo, parlaves abans d'aquesta càrrega mental en general, que la té tota la societat, no?, però que les dones també la pateixen. La recerca, com pot tenir en compte, no?, factors socials? Com també, no?, les dones tradicionalment se'n fan més les cures, no?, de casa, no?, aquesta càrrega mental. Com es poden, no?, els resultats d'un assaig clínic, per exemple, tenir en compte tot això?
6: Claro,
2: és complicat, no?
6: Sí, és... Por esto, ¿no? Insisto mucho sobre la metodología cualitativa, ¿no? Necesitamos introducir, además de las variables, necesitamos introducir categorías y otras herramientas que permitan comprender esta cotidianidad, ¿no? La antropología en esto es maestra, en el estudio de la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, pues introducir lo que el feminismo interseccional desde siempre nos está diciendo, no es lo mismo, ¿no? Mi vida con tu vida no es lo mismo, porque evidentemente me crié, tengo orígenes distintas, hablo un idioma distinto, ¿sí? Mi situación económica es otra. Por lo tanto, ¿cómo podemos aterrizar este no es lo mismo? Escuchando las voces de las personas y intentando trasladar cómo en salud, ¿no? A veces nos preguntamos por qué no hay adherencia a un fármaco, por qué no hay adherencia a un tratamiento, por qué no hay acceso de este colectivo a la atención primaria si tenemos un centro de atención primaria en cada barrio, por qué este colectivo no alcanza, no llega, no se visita. Pues claro, tenemos que llevar a cabo un estudio cualitativo para poder comprender qué está pasando allí, ¿sí?
2: ¿Y crees que quines, si podrien dir, algunes especialitats mèdiques estiguin avançant més en aquesta mirada més inclusiva de la salut?
6: Yo creo, bueno, en primer lugar, la disciplina donde yo trabajo, que es ginecología obstetricia, yo creo que ha hecho realmente en los últimos años un cambio importantísimo. Y es importante mencionarlo, porque las personas normalmente piensan que ginecología obstetricia, como trabaja con mujeres, no hace falta introducir la perspectiva de género, pero sí, ha sido necesario para romper la visión coitocéntrica, la visión vinculada solo a la reproducción, y también contemplar lo que mencionábamos antes, que es la violencia ginecostétrica, ¿no? Es decir,
0: sí, yo te voy a pedir que nos ampliaras un poco este concepto,
6: sí.
0: ¿No?
6: Sí,
0: poco conocido.
6: Claro, quizá, ¿no? La violencia ginecostétrica es una forma de violencia machista que la ley catalana 17-2020 también recoge. Y se desarrolla en distintos ámbitos, un ámbito psicológico-emotivo, entonces con maltrato, con ofensas, dentro de un circuito, un itinerario en salud sexual y reproductiva, también en el ámbito físico, donde por ejemplo tenemos algunas prácticas, en el caso del parto, seguramente han escuchado la episiotomía, la maniobra de Kreisteiger, ¿sí? Y luego también hay un ámbito que yo he ido estudiando poco a poco, que ha sido el ámbito también religioso. Por lo tanto, una falta de respeto de las creencias y las religiones y prácticas, ¿no? En determinados momentos vinculado con la menstruación, con la menopausia, con el parto, con la lactancia materna, ¿no? Una forma de ridiculizar. En estos ámbitos, ¿no? Nos encontramos una violencia que es estructural, por lo tanto, no depende solo de un profesional específico, no estamos apuntando el dedo nunca a un ginecólogo o a una obstetra o a una matrona, es una violencia estructural, por lo tanto es un conjunto de elementos que va llevando a una violencia, ¿sí? Y también es una violencia simbólica, una violencia institucional, es una violencia de género, ¿no? Porque tiene que ver otra vez con el rol que las mujeres ocupan. La mujer está en el centro, ¿no? De esta violencia, pero también la pareja, las hijas, los hijos, los familiares, es decir, como cualquier violencia machista, también las personas que están alrededor del sujeto central evidentemente están afectados. Y hay un elemento más que a veces es difícil de comprender, pero también las profesionales de la salud que ejercen violencia también padecen violencia ginecostétrica, ¿no? Porque están dentro de un ambiente jerárquico. El sistema biomédico es por definición un ambiente androcéntrico, un ambiente sexista, un ambiente repito, muy jerárquico, donde se desarrollan formas distintas de violencia institucionales. Entonces, es un fenómeno complejo para abordar, pero por ejemplo, ¿no? En los últimos años hemos hecho un trabajo realmente en profundidad, vinculando también la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología, que crea un grupo de trabajo sobre la violencia obstétrica. También el gobierno catalán también se ha comprometido mucho, ¿no? Con un plan de trabajo para erradicar la violencia obstétrica. Es decir, realmente otra vez, ¿no? La realidad catalana es un ambiente privilegiado para poder trabajar y desarrollar todo esto. Volviendo a los cambios disciplinares, entonces la ginecología obstetricia para mí ha hecho realmente un cambio importantísimo, ¿no? Está siempre más involucrando incluso la diversidad corporal, ¿sí? La posibilidad de acceso a las personas que por nacimiento o por experiencia se encuentran en situaciones de diversidad y pueden acceder, ¿sí?, a todo el servicio. Y luego, evidentemente, cardiología, que hemos mencionado antes, el infarto, ¿sí? Con el infarto del miocardio ha sido una revolución, ¿sí? Claro, todo esto lo sabemos desde el 1991, ¿vale? Es decir, no es poco, no son pocos años, pero se está trabajando siempre más el ámbito de la oncología. Tenemos realmente muchas disciplinas que están aplicando la perspectiva de género, psiquiatría, sí, salud mental. Necesitamos fomentar más.
0: ¿Creus que als hospitals hi tindria que haver una persona de la teva especialitat per donar suport, direcció, orientació en tots aquests temes?
6: Por supuesto, por supuesto.
0: ¿Y sí. Què hem de fer perquè hi sigui?
6: Pues, por ejemplo, yo he trabajado 2 años en Valdebrón, en el Hospital Valdebrón, en el Departamento de Ginecología Obstetricia, porque la doctora Carreras, que era la jefa del departamento, siempre ha tenido esta visión muy abierta y intentando incluir y involucrar personas que proceden de ciencias sociales, justamente porque se necesita otra mirada, ¿no? Hay situaciones donde es importante debatir, observar distintas perspectivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, pues ampliando. La salud no es solo un fenómeno de profesionales biomédicos, también de ciencias sociales.
2: Sí, la interdisciplinaritat, no? Incloure, molt ben dit, les ciències socials. Creus que les noves generacions de professionals estan més sensibilitzats en aquest tema?
6: Jo crec que, per una part, sí. Por cuestiones políticas, sí, se ha trabajado mucho la perspectiva de género en términos políticos, pero nos falta, vuelvo, aterrizar el conocimiento. Y esta forma de aterrizar el conocimiento a veces también se piensa de tenerlo ya todo hecho, ¿sí? Que bueno, ya los logros lo hemos obtenido. Y cuando empiezan a trabajar se dan cuenta de las discriminaciones. A veces siempre dicen, pero ganamos lo mismo entre compañeros. Ya, pero el tema no es esto, ¿no? Ya tenemos una paridad de sueldo. Pero el tiempo que dedicamos, la capacidad de hacer carreras, las responsabilidades, la forma con la cual a mí me hablan, todo este aspecto también simbólico, cambian mucho las situaciones y al mismo tiempo cómo tratamos las usuarias, ¿sí? Entonces, sí, necesitamos trabajarlo mucho más, mucho más.
0: Bueno, pues hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies, molt interessant tot això que ens has estat explicant. Recordem que hem estat amb Serena Brigidi, pedagoga, doctora en Antropologia de la Medicina, investigadora i docent del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Moltes gràcies, un placer.
2: Moltes gràcies, Serena.
0: El control tècnic ha estat Jaume Tudela i Eduard Ortega i hem comptat amb la veu d'Irene Desumvila i Maricruz Hernández.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
0: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat, un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen, doncs, criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú s'obre i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
2: Aquest és un

0: sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui, salut del cervell, d'Alzheimer, prevenir, detectar i intervenir per tal de preservar, doncs, l'autonomia i la qualitat de vida. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia. Bon dia de dissabte, són les 8 del matí, però també són les 22 hores del diumenge, la gent que ens escolta al vespre de cada diumenge, a la nit, i també al web de Ràdio 4, a la plataforma d'RN. Per tant, benvinguts tots i totes a qualsevol moment del dia o de qualsevol instant. Mònica Duaigües, ells responsable del programa de reforç de la memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera. Mònica, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé, gràcies.
0: Es van veure el febrer, no era, més o menys?
1: Sí, sí, fa 3 mesos ja.
0: A veure què ha passat. Vull dir, quina és l'evolució amb aquest aspecte. D'acord, gràcies, benvinguda. Laia Farràs, ella és psicòloga i doctora en psicologia clínica de la salut. Treballa en el programa de reforç de la memòria de la Fundació, també, des de l'any 2019. És psicòloga referent dels... És una referent dels que participen i que venen al matí a la Fundació per la part dreta de l'Eixample, perquè això és molt gran, però diem la part dreta de l'Eixample. També dels familiars, per quan tenen qualsevol dubte, consulta, inquietud... Bueno, quina responsabilitat, no, Laia? Déu-n'hi-do, no?
1: Bon dia, totalment. Però sí, però és agraïda, també.
0: Encoratjada amb tot, sempre?
1: Sí, tant.
0: D'acord. Joan Navarro, què tal, Joan, com estàs?
2: Molt bé, i vostè?
0: Mire, jo bé també, adeu gràcies també bé.
2: Doncs me n'alegro molt.
0: Vostè, volem saber com es troba, el seu diagnòstic és malaltia d'Alzheimer,
2: sí.
0: Ja ho vam parlar en el seu moment.
2: Sí, sí.
0: Ara volem començar, volem parlar d'avui com comença tot, a veure què podem alliçonar a les persones, no? Vostè va començar el programa el setembre del 2022, sé que té molta bona relació amb la resta de participants, que té una empatia natural a la seva ànima de riure, de ser simpàtic,
2: sí.
0: És veritat tot això, no?
2: Sí, sí, no? De simpàtic
0: deixem-ho... De simpàtic no cal, o sigui, no? D'acord.
2: No, que jo sóc molt...
0: Sí. Molt què?
2: Molt què? No, no.
0: Molt què? És molt empàtic, no. sí, és molt sí. empàtic, Joan. No, no. Per tant, és una persona de bon humor. Això jo crec que és de bon humor, eh? I ha treballat com a administratiu en el seu moment, és diferent en diferents empreses, i normalment té relació a temes d'importació o exportació en el seu moment. Però ara
2: sí.
0: té el diagnòstic de la CEPMIR. Per tant, volem parlar amb ell, que ens expliqui com ha estat els principis i en quin moment es troba. Perquè això sigui possible, sempre d'haver-hi algú al costat. Amparo Puerto, hola.
3: Bon dia, bona tarda, bon vespre, bon dia,
0: és igual, tant se val, eh?
3: Bon dia, moltes
0: bon
3: gràcies.
0: Bon dia a tota hora, eh? Amparo Puerto és la seva dona, és cuidadora d'en Joan. Quina importància és ser cuidadora. Continua sent complexa? En quin punt estem ara, Amparo?
3: Bé, anem aguantant, anem seguint.
0: Anem seguint.
3: Sí, com sempre, hi ha dies millors que altres, però... Perquè, clar, també sempre dic que també compta el meu estat i el meu bon humor i la meva predisposició, però, en fi, intentem aguantar.
0: D'acord. Sí. Manel Becerra és historiador i president de la Unió de Jubilats Pensionistes de l'UGT, habitual del programa. Manel, hola.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bona tarda també, bon tot.
4: Bon 24H.
0: Molt bé, bon 24H. D'acord.
4: H,
0: sí, d'acord. Ramon Miralles, ell és doctor, és cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Universitari i Germans Trias i Pujol, és director, o sigui, Can Ruti, eh? Vostès, perquè els que sabien per la zona al Maresme, a Badalona i tot el Maresme, es coneix com Can Ruti, no? Pel barri, que era antic, ara no explicarem la història de l'hospital, no? Però en qualsevol cas, és director també de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, és un investigador. Ramon Miralles, doctor Miralles, què tal, com estem?
5: Bon dia, moltes gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
0: El ple és nostre, eh? Sempre és, el ple sempre és nostre, eh? Okay. Antonio Martínez de Loya avui està fora, però d'aquí una estona ja té alguna... Ens ha dit que podrà arribar, però em sembla que si no arriba, no passa res, també el saludem i també l'estimem. Lourdes Charles és presidenta de l'associació Som Sèniors, lluita sempre contra l'edatisme. Lourdes, què tal?
6: Què tal? Bon dia. Aquí estem, lluitant.
0: Aquí estem, lluitant contra l'edatisme i contra l'Alzheimer,
6: Contra l'Alzheimer també, hi ha molt a fer.
0: Hi ha molt a fer. I José Ángel Martos és periodista i és CEO de l'editorial Diéresis, a punt de marxar a Madrid, suposo, el dia del llibre mundial, el dia del llibre de Madrid, no?
7: La fira del llibre.
0: La fira del llibre, la fira del llibre. Després de Sant Jordi, això és un no aturar-se mai, com dèiem sempre.
7: Sí,
0: no?
7: Sí, són com diversos Sant Jordi cada cap de setmana cada cap, seguits.
0: D'acord. Bon benvinguts dia a tots, doncs. La reflexió. Fem una reflexió per parlar de què és això de l'Alzheimer. Si no ho sabem, cal fer la redundància del discurs per aprendre a veure on estem. Alzheimer, les demències, és un gran repte de país, no? Diem que l'Alzheimer i les demències representen avui un dels principals reptes de salut socials i humans del segle XXI. Cap dubte que l'augment de l'esperança de vida ha comportat també un increment de les malalties en aquest sentit associades a l'envelliment a Catalunya. A Catalunya s'estima, més o menys, que una de cada 10 persones de més de 65 anys conviu amb una demència, principalment l'Alzheimer. Per tant, podem dir que estem parlant d'unes 800.000 persones a Catalunya que tenen algun tipus de patologia en aquest sentit. Una xifra que continuarà, sembla o és evident, que continuarà creixent en les properes dècades. Aquesta realitat, diríem que no només m'impacta, no només ens impacta a totes les persones afectades, sinó també a les famílies i als seus entorns dels que tenen o la pateixen, als cuidadors i al conjunt del sistema de salut i serveis socials. Déu-n'hi-do. Mònica Duaigües, responsable del programa del reforç de la memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera. Moltes coses a dir?
8: Sí, bé.
0: Molta reflexió?
8: Us vindria a dir que, clar, parlar d'Alzheimer i de demències és realment parlar de dignitat, de drets i de com volem envellir com a societat, no? No és només un repte sanitari, és també un repte col·lectiu que ens interpel·la a tots. I això des del programa de reforç de la memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera, veiem cada dia, no?, que més enllà del diagnòstic, al darrere hi ha persones amb capacitats, amb històries i amb un enorme potencial per mantenir l'autonomia i la qualitat de vida el màxim temps possible. I per això és clau apostar per la prevenció i la intervenció precoç, per programes comunitaris que estimulin la memòria, el vincle social i el benestar emocional, també. Però també és imprescindible donar suport a les famílies i als cuidadors, que sovint sostenen una part molt important d'aquest procés amb un gran esforç personal. I com a país hem de situar les demències al centre de les polítiques públiques amb una mirada transversal que integri salut, serveis socials i comunitat. Perquè afrontar aquest repte no és només una qüestió de recursos, sinó de compromís, de sensibilitat i de futur compartit.
0: I he dit al principi que és un procés que està creixent. La demència, cal separar també Alzheimer i demències, no? Que no és el mateix. Però estem creixent d'una forma notable. Si ara estem a una persona de cada 10 a Catalunya, és a dir, 800.000 persones.
8: De cada 10 més grans de...
0: Més grans de 65 anys.
8: No una de cada 10
0: catalans. No, més grans de 65 anys.
8: Sí, estem a 120.000, sí.
0: Correcte. Aleshores, estem creixent. És notable aquest creixement per alguna raó?
8: Sí, és notable perquè precisament cada cop hi ha més persones grans, o sigui, les persones... I l'Alzheimer és una enfermedad que principalment afecta, un dels principals factors és les persones grans. És a dir, als 65 anys doncs hi ha un increment d'aquest factor, del factor de risc, però cada 5 anys aquest factor es duplica. Per tant, com més grans es fan les persones, més factor de risc tenen per contreure l'Alzheimer. Es diu d'això que el 2050 s'haurà triplicat el nombre de persones amb Alzheimer, és a dir, sí.
0: Per tant, si ara parlem, ja parlaríem després, però ja que tenim el tema, si hem dit abans una de cada 10 a partir de 65 anys, jo crec que a partir de 75 o 80 ja anem a un 30 o un 40% més, per dir alguna referència, no?
8: Sí, sí.
0: D'acord. Per tant, en aquest context, si jo diríem, o podríem dir, que la Fundació, el treball que fa, que desenvolupa, doncs, és en el reforç de la memòria, és a dir, què implica la prevenció? Lo important que és la prevenció és el que volem incidir en el dia d'avui, no? És orientar persones amb aquest procés cognitiu, que pot ser lleu i pot ser moderat, abans de que vagi més en avanci, no? Per tant, diríem que teniu 13 anys de trajectòria, unes 25 o 26.000 persones ateses des del 2013, el programa ofereix una intervenció, diríem, basada o centrada no en medicaments, sinó en l'estimulació cognitiva, que sembla que és clau en aquest procés, no únicament la pastilla, física, social i emocional. Actualment atenen prop, crec que, 2.900 o 3.000 persones al llarg dels últims anys. espais arreu de Catalunya. Per tant, com deia, abans l'havia presentat com a la dreta de l'Eixample, no? Que treballaves a la dreta. Això vol dir que Barcelona està molt repartida i esteu a molts llocs. I compta amb un equip, diríem, multidisciplinar, no? Que sap de què parla, especialitzat en demències. El model en què es basa per tenir consciència de tot plegat? Amb l'atenció centrada en la persona. Això sembla molta retòrica, no? Sembla que ho diem sempre, però en qualsevol cas sembla que és la clau, l'atenció centrada en la persona, reconeixement de cada participant com a actiu i protagonista del seu propi, diríem, procés. Laia Ferrar, psicòloga i doctora en psicologia clínica de la salut i treballa al programa de reforç de la memòria de la Fundació. La vostra reflexió.
1: Doncs sí, recollint el que comentaves, Manel, d'aquesta importància de ser participants, no?, d'aquest procés actiu, nosaltres no parlem mai de pacients, sinó sempre és posar l'èmfasi en aquesta participació activa per estar el millor possible, el màxim de temps possible. Nosaltres continuem tenint aquest repte de mirar d'arribar al màxim nombre de persones i com més aviat millor, que és una cosa que anirem comentant, no?, de la importància d'intervenir en fases inicials i com més aviat possible. I això, i arribar al màxim nombre de persones, perquè creiem que continuar creixent ens permet continuar ajudant a tothom. I des dels espais, nosaltres des de dreta de l'Eixample, però també des de Barcelona i des d'arreu de Catalunya, no?, que som, com has dit, 23 espais arreu del territori, amb aquesta intenció d'arribar al màxim nombre de persones possible.
0: Una pregunta només ara, després entrem al diàleg. Hem donat un gran salt qualitatiu amb tot això que estem parlant respecte a l'Alzheimer, respecte a uns anys. Hem donat un gran salt? Estem amb aquesta trajectòria?
1: Jo considero que sí, perquè és un tema que cada vegada se'n parla més i cada vegada s'està veient que cal continuar amb recerca en aquest tema a nivell farmacològic i a nivell no farmacològic, no? Aquestes intervencions cada vegada estan més en boca a nivell sanitari, a nivell social, a nivell comunitari, s'està veient la importància d'intervenir, de posar el focus en aquesta població i en aquests diagnòstics en concret.
0: Correcte. Sí que sí. Per tant, jo crec que, jo diria com a reflexió, no?, que la recerca sobre l'Alzheimer està vivint una etapa de transformació que cal que la coneixem, no? Que cal posar-la sobre la taula. Sense, jo diria, sense precedents, perquè quan faig els estudis, i jo no sóc un especialista, com vostès saben, però analitzo els processos, em sembla que tenim una evolució realment espectacular. Els avanços en biomarcadors, per dir alguna cosa, proves de neuroimatge, anàlisis de sang, permeten detectar la malaltia amb més precisió i en fases molt més inicials. Això és un gran avanç, no? I de forma paral·lela, els nous tractaments es desenvolupen en el primer, i en els primers fàrmacs que també estan avançant, no per curar, sinó per veure com podem aturar-la, com podem aturar el tema de l'Alzheimer. Especialistes reunits en una conferència a la Bienal de Barcelona de Pittsburgh coincideixen, doncs, que el futur passa per una medicina, diríem, més personalitzada i preventiva i precoç. Això sembla que estem coincidint tots en general amb la salut, però en aquest cas és molt puntual. Ramon Miralles, cap del Servei de Geriatria i director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador. Doctor Miralles.
5: Bueno, realment és una notícia molt bona, jo diria que boníssima, que es pugui fer un diagnòstic precoç i es pugui oferir un tractament capaç d'enlentir l'evolució d'una malaltia que durant anys i anys ha estat immodificable, i per tant jo crec que aquesta bona notícia serà per les noves generacions, els nous diagnòstics, segurament en 2 o 3 anys les noves persones que es diagnostiquin podran accedir a tractaments preventius o a tractaments per alentir l'evolució, no? Mentrestant haurem de tenir paciència per la gent que està diagnosticada d'Alzheimer en el moment actual i també per els nous diagnòstics que es facin, encara que siguin en etapes més avançades, perquè els haurem de continuar oferint tractament, cura i acompanyament. En aquest sentit, resta la importància de les teràpies no farmacològiques, que continuaran sent molt necessàries. De fet, mentre els tractaments farmacològics no siguin més eficaços ni a l'abast de tothom, això ho continuarem, haurem d'oferir. Per tant, del món científic i del món social i comunitari s'han de continuar incentivant i investigant sobre aquestes teràpies no farmacològiques.
0: A veure, per tant, estem dient que el diagnòstic, estem avançant amb el diagnòstic, però potser totes les avantatges se les trobaran, ara ho dic en termes generals, aquelles persones que tenen 40 anys ara, o 45, no més o menys, no? Els que tenim 70 i escaig, doncs tenim que fer... No, potser no tant, no? Potser...
5: Els de 60.
0: Bueno, esperança els de 60. Els que tenim 70, els 70 i escaig, farem el que podrem, no? Bueno, el diagnòstic, doncs, precoç, és un element clau, no? Detectar un factor de que notem que està passant alguna cosa cognitiva, lleu, abans que la malaltia, és molt important, detectar aquest procés per a l'autonomia nostra, permanent, intervenir de manera molt més eficaç. No? El diagnòstic abans no significa només posar sobre la taula la malaltia, sinó oferir eines, orientació i suport a la persona i a la seva família. Jo diria que també hi ha un tema que m'agradaria preguntar ara, que és el ictus-silenci, no? Que a vegades aquest procés d'ictus, aquest ictus que passa en el cervell de les persones, que no ens adonem que podem, se'ns pot oblidar alguna cosa de la nostra vida, però s'està produint, i no sé si els ictus-silenci són el preàmbul d'una demència, el preàmbul de l'Alzheimer, no sé, per això ho pregunto, i ara quina reflexió podem tenir sobre això. Per tant, també permet iniciar doncs, tractaments i programes d'intervenció que poden ajudar a mantenir capacitats cognitives, que és del que es tracta. Montserrat Barceló, metgessa i la nostra companya habitual, assessora d'Europa Veristat. Quina és la vostra reflexió, Montserrat?
9: Doncs, Manel, aquest diagnòstic precoç que tant en parlem, no et pensis que està tan acceptat per la població. Fins no fa gaire no tenien cap tractament per l'Alzheimer, i inclús els que tenim ara no curen l'Alzheimer, no tenim cap vacuna contra l'Alzheimer, amb la qual hi ha molta població que et diu que no vol saber-ho. No tinc un tractament, jo no vull saber-ho, no? Però, bueno, per això, i per sort, tenim una tasca educativa molt, molt gran a fer. S'ha invertit no només en recerca de nous medicaments, sinó en molts estudis que han demostrat que la qualitat de vida sí que es pot modificar. I, per tant, fem-ho, som-hi. De fet, a Barcelona, avui tenim aquí a la Fundació La Pedrera, tenim la Fundació ACE amb la doctora Mercè Boada, tenim el Barcelona Beta Brain Research Center amb la famosíssima a nivell mundial Estudi Alfa, on es parla molt d'aquesta prevenció, no? Inclús la Generalitat. La Generalitat té un pla d'EMCAT, que és un pla d'atenció sanitària a persones amb demència, on s'explica molt el tema preventiu i, evidentment, el tema diagnòstic i de tractaments, no? Amb tot això heu parlat també de cap on va la recerca, cap a aquests biomarcadors, no? Realment hem d'anar cap allà, no? Però no només els sanguinis, que de fet vam tenir una molt bona notícia aquí a Catalunya, no fa massa, on una companyia sortida de Belviche, Admit Therapeutics, fundada per la Marta Barranchina, ha creat un test molt diferent, no?, per l'Alzheimer, i amb moltíssimes vies de poder preveure si realment la persona anirà cap a un Alzheimer o no anirà cap a un Alzheimer. Estan passant moltíssimes coses. Intel·ligència artificial, amb temes també de llenguatge, no? De veure com la persona a nivell psicològic pot preveure que hagi o no un Alzheimer. Anem cap a la recerca d'aquesta part preventiva que és sumament important, no? Però no oblidem, com deia el doctor Miralles, que la part de farmacològica també s'ha de seguir invertint. De fet, avui, Manel, és el Dia Internacional de l'Assaig Clínic, amb la qual és un dia perfecte per parlar d'Alzheimer, perquè necessitem més recerca amb Alzheimer.
0: Més recerca a tot el que implica salut, però jo crec que amb això estem avançant molt, i ho dic sincerament. Per tant, una de les idees més importants que podríem dir que aporta la recerca, que la recerca actual és que la demència, o l'Alzheimer, podríem dir, això ho acabaran de dir els experts, estem aquí a la taula, no és pas una conseqüència inevitable de fer-se gran. I no vull relacionar demència amb fer-se gran. Són dues coses diferents, poden coincidir, però no necessàriament. Per tant, això què vol dir? Això implica... Bueno, entendre la salut del cervell, no? La salut cerebral, com una responsabilitat compartida entre hàbits personals, entorn social, polítiques de salut pública, que ja en parlem i ens hi posem a sobre. Parlar de salut cerebral és parlar de què? D'autonomia, participació social, qualitat de vida, i penso que ho hem dit al principi del programa, envelliment digne. Lourdes Charles.
10: Si una part significativa dels casos de deteriorament cognitiu i demència es pot prevenir, això el que ens està dient és que el nostre cervell no està condemnat quan ens fem grans. Ni tampoc això del deteriorament és qüestió d'una loteria, que et pot tocar o no et pot tocar, no? Per tant, el que estem dient és que hi ha marge per la prevenció. Les investigacions ens estan indicant que l'entrenament diari del cervell pot endarrerir el desenvolupament de símptomes d'aquesta malaltia. Per tant, si pensem en tot el que ens pot passar quan ens fem grans, a tothom sempre és el mateix el que ens preocupa, perdre el cap. deixar de ser nosaltres. Això a tothom, abans podem anar amb un bastó, amb un caminador, però el que ens preocupa és deixar de ser nosaltres, aquesta malaltia neurodegenerativa, no? Per tant, crec que aquí hem de fer algo molt important, que és entrenar el cervell. No n'hi ha prou en fer sudokus. Hem d'aprendre cada dia, hem de fer la gimnàstica mental, hem d'evitar aquest deteriorament cognitiu, aquest sedentarisme cognitiu, no? I és molt significatiu, com heu dit abans, que a partir dels 65 anys és quan realment augmenta, precisament quan deixem de treballar, no? Que el cap està menys actiu. Per tant, no fiquem sol èmfasi en el cos, en entrenar el cos, que això ho tenim molt clar, sinó que hem d'entrenar el cervell. És un muscle com qualsevol altre i l'hem d'entrenar.
0: Per tant, amb tot això que estàs dient, Lourdes, d'entrenament del cervell, no? Potser aquí ara li preguntem al Marto si cal jugar una partida d'escacs cada dia, no? Segurament sí, perquè ell és un professional de l'escacs. Però ara, entrenar, no ho dic com a broma, ho dic com a agilitat mental permanent. No cal ser un gran jugador, però sí activar el cervell. Per tant, els principals, que diríem, Lourdes, factors de risc que poden ser modificables, identificats per la comunitat científica i per nosaltres, la societat en general, quins són? No? Acabes de dir ara la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat, el colesterol elevat, el tabaquisme, bueno, això és un referent, no? El consum excessiu d'alcohol a qualsevol edat, que després segurament ho tenim que pagar, el procés sedentari, de no fer exercici físic i mental, intel·lectual, cognitiu, no? I també l'aïllament social, no? Jo estava mirant, investigant aquests dies, l'aïllament social, la depressió, la pèrdua auditiva i visual no tractada, ara, a veure si m'ho expliqueu bé, la contaminació ambiental, o sigui, hi ha tants factors, i fins i tot el baix nivell cultural, no? És sobte, no? Perquè el nivell cultural també sigui un element de factor de risc, no? Bueno, clar, el traumatisme craneal, si et caus, ja ho entenc, ja ho puc entendre. Fins aquí arribo, no massa. La suma d'aquests factors i tot plegat, què fa? Ens posa al llarg de la vida davant d'aquest trauma i d'aquesta situació que és l'alzheimer. I, per tant, del nostre, com s'espatlla el nostre cervell. Per això, la prevenció ha de començar molt abans. No sé si de joves o no sé en quina edat ha de començar tot, però com tota la salut, tot comença quan neixes i vas fent. Si no, allò que diem sempre, l'envelliment d'ara no és el que t'has conreat fa 5 minuts, sinó el que has fet ja quan tenies 30 o 40 anys. Senyor Becerra, Manel.
11: Doncs aquesta àmplia relació que has fet de factor de risc, que podríem dir relacionat amb els hàbits de vida, no? O riscos epigenètics, que diuen. Si le sumen els antecedents o les herències familiars, no? Que serien una mica els riscos genètics, i la llarga vida que cada vegada tenim més, penso que la possibilitat de que molt de nosaltres arribin a tenir una malaltia cerebral és altíssima. No? Per tant, la prevenció s'imposa com l'únic factor eficaç de reduir o pal·liar els efectes del deteriorament cerebral. I jo diria alguna cosa més. Com altres malalties físiques, es fan cribatges. Tant cribatges massius i sistemàtics. Seria, des d'aquest punt de vista, absolutament necessari fer cribatges com se fan a altres malalties físiques, que tots sabem quines són, si més no per modificar fins i tot certs hàbits que estan ajudant a arribar a tenir un deteriorament cerebral.
0: Ara li preguntaré a l'Amparo Puerto, que ella és l'esposa, la dona i cuidadora d'en Joan Navarro. Amparo, a veure... Jo diria que no tots els oblits formen part d'una demència, quan a vegades veiem que el nostre marit, el nostre pare o el que sigui, comença a tenir oblits, no? Què vol dir això? Amb l'edat és normal experimentar més lentitud mental a petits oblits o petits oblits puntuals, no? Com a recordar un nom, que no ens en recordem mai com es diu algú, o perdre temporalment un objecte, el mòbil, que no sabem mai on està. En canvi, quan els oblits recents es fan més freqüents, és quan apareixen potser dificultats de concentració, problemes en tasques i complexes, i un comença a estar desorientat. No? Aquí podem tenir alarmes, ara veurem. Podem estar davant d'un procés negatiu, cognitiu, del nostre cervell, lleu, segurament, en primera fase. No? Per tant, cal diferenciar aquestes situacions essencials per evitar que alarmes innecessàries, no? Però també per no banalitzar els primers senyals d'alerta. Amparo, vostè és l'esposa d'en Joan. De tot això que estic dient, vostè quan comença a donar-se compte de que està passant alguna cosa?
3: El Joan és una persona que, per exemple, s'orientava molt bé i tenia molta capacitat per moltes coses. Aleshores, sí que me'n vaig adonar de que hi havia lapsus. Uns lapsus que, al principi, eren uns lapsus lleugers, però un bon dia em vaig donar en compte de que n'hi havia un lapsus que, per mi, el vaig considerar que era molt important, i aleshores recordo que me'n vaig anar a la cuina, vaig estar 5 minuts pensant què faig, què dic. I vaig sortir i vaig dir, Joan, hem d'anar al metge. I aleshores, el que va ser molt bo, perquè el Joan va dir, d'acord, o sigui, com si estigués esperant de que jo li digués, som-hi, anem-hi, val? Aleshores, la resposta va ser molt bona. Primer, per part d'ell, no va voler que diguéssim res als fills. D'acord? Dic, d'acord, ho fem entre tu i jo. Metge de capçalera, la doctora, li vam explicar el què, i va dir, d'acord, amb aquests exàmens, diguem que es fa cada any, aquestes revisions, que són estàndards, ell ho ha anat passant. Però va anar mirant i diu, bé, aquí aquesta i aquesta sembla que... I va dir, mira, us posaré en contacte amb ACE, Alzheimer Center. I aleshores va dir, no us preocupeu que us trucaran. En un mes no ens van trucar, però al cap del mes va arribar la trucada i amb una sèrie de trobades, cites i bateria de programa impressionant. La primera va ser la meva cita. Primer van parlar amb mi. Els hi vaig explicar de tot. Van preguntar de tot. I aleshores, a partir d'aquell moment, ja van tenir les entrevistes amb el Joan. I a partir d'aquest moment va ser molt bo, perquè va ser quan van començar a fer les proves, però aquí he de dir una cosa important. Quan van acabar totes les proves, quan la doctora Rosende, la neuròloga Rosende Roca, ens va llegir tot el patracol, va dir, a veure, senyors, segons això vostè no té Alzheimer. Clar, ens vam quedar així, diu, però, i aquí va venir el però, la seva memòria propera és tan lleu, tan feble, que tinc molta por que l'any que ve que ens veurem, perquè això ens veurem d'aquí un any, vostè ja tingui un Alzheimer completament, diguem...
0: Desenvolupat. O avançat, el que sigui.
3: Aleshores, el Joan, què he de fer? Tac i punció lumbar. De seguida. Vam fer el tac i la punció lumbar. I aleshores ja vam veure que a l'examen de la punció lumbar ja estaven tots aquests biomarcadors, les proteïnes, ja estaven
0: allà. Ja marcaven. Allà. Una pregunta, Ampar.
3: Sí.
0: Li dic Ampar o Amparo? Com li he de
3: dir? Ai, com vostè vulgui.
0: D'acord. Ampar, des de que vostè veu el primer índex de que està passant alguna cosa, fins que arriben al procés de la decisió d'anar al metge, diríem, quant temps passa amb aquest temps?
3: Alguns mesos.
0: 2, 3, 4, dic per tenir un cronograma mental. Ja.
3: No sé, potser puc dir 6 mesos.
0: 6 mesos, d'acord. Joan, acostis el micròfon, Joan, vostè.
2: Sí, d'acord.
0: D'això que està dient ara la seva dona, en part, vostè detecta, com ho detecta vostè? Vostè arriba a detectar que està succeint alguna cosa?
2: Pues sí.
0: De quina manera? Ens ho explica, sisplau?
2: De quina manera, sí. Pues que no me'n recordava de certes coses. O tenia que fer algo i tampoc. Coses així, lleus, no masses. Però bueno, pues vaig veure que perdia la memòria i tot això, i alguna cosa deu passar.
0: Jo una pregunta, ara estic jugant d'una altra forma, però jo no sé si faig una pregunta ràpida, Mònica o Laia. Perdre la memòria és un procés de demència o és un procés de manca d'atenció? Són coses diferents, però perquè a vegades no sabem qui ens pot respondre. Tu mateix, sí, digue'm.
12: Al final són coses que estan lligades, com bé comentaves, no? L'atenció i la memòria, perquè justament és una cosa que ens passa sovint als espais, de dir, veiem que no recordem una cita mèdica, per dir, no, algun exemple concret, no recordo que tal dia tinc una cita mèdica, però és perquè no he estat prestant atenció en aquell moment o és perquè se m'ha oblidat, no? Que realment van molt de la mà aquestes dues capacitats.
0: Per això ho tenim molt sovint molta gent, eh?
12: Sí. També s'ha de mirar tot el context de la persona, del moment, tot, però sí que són dues capacitats que es poden inclús entrenar, o sigui, que pots entrenar l'atenció i pots entrenar la memòria i fer activitats per treballar-les totes dues, però sí que a vegades és difícil saber per què m'han oblidat, perquè no estava prestant atenció en aquell moment o perquè m'han oblidat pròpiament, tot i que tenia l'atenció plenament.
0: Per tant, una qüestió de reflexió personal, perquè vull deixar clar, perquè al llarg de la setmana moltes persones em deien allò, que que no saben mai trobar el mòbil, perquè és un exemple molt referent, no? És un referent, eh? Però la manca d'atenció, parlava amb una altra persona i deia, però si tu tens, si tu saps reconèixer que tens manca d'atenció, no estàs pas tan malament. No m'ho diré referència a mi, sinó a la persona. Si tu tens una manca d'atenció, no saps on deixat el mòbil perquè fas estrès, ui, on te l'he oblidat, vol dir, no estic amb una demència, estic amb una manca d'atenció. Però si te n'adones que tens manca d'atenció, vol dir que el teu cervell també regula

0: els medicaments s'aprovin. I, de fet, la raó per la que encara no s'han aprovat és per aquesta raó, no? Perquè hi ha un risc d'hemorràgies. Cal dir que és veritat que hi ha altres medicaments que es fan servir avui en dia. Hi ha els inhibidors de l'acetilcolinesterasa. O sigui, hi ha uns medicaments que el que fan és que un neurotransmissor que està entre neurona i neurona duri una mica més. És a dir, aquests medicaments ajuden també a enlentir, però l'efecte és molt moderat, l'evidència científica és fluixeta i només són eficaços també en etapes curtes de la malaltia. Va,
1: ara vaig a preguntar a l'Empar, però una pregunta que no vull deixar-la, que és l'ictusilens. M'ha impressionat això de l'ictusilens. Empar, vostè, estem parlant aquí de l'efecte social per lluitar contra la fèmia, l'efecte de l'amor, diríem, no? L'efecte de la passió, l'efecte dels nets, l'efecte de la família. Com resolvem aquesta situació si no la tenen? Que el seu cas sí que les tenen. Què aporta tot això a la Joan? Com ho diria vostè?
2: A veure, el Joan sempre ha tingut una vida social molt activa, i la continua tenint. Té un grup de muntanya, que crec que ho vaig explicar l'altra vegada, que el venen a buscar i el porten d'excursió i el porten a casa. O sigui que és fantàstic. Amb el seu germà també, per exemple, tenen el seu abonament a l'auditori, van a l'auditori quan hi ha els diumenges al matí o a la tarda. Aleshores, i després ja no parlem ja dels fills i els nets, o sigui, és genial, o sigui, l'atenció que tenen
1: els nets
2: amb ells.
1: Em permetrà sí. La reflexió. Els nets són un gran, diríem, medicament. Home. Medicament, em permetran aquesta comparació?
2: No, és una píndola, la millor píndola del món.
1: Sí?
2: Home, i tant.
1: Joan, a veure, què diu vostè? Digui'm, acostis el micròfon. Sí, digui'm.
3: L'Adrià i la Júlia.
1: Sí.
3: Bueno, fantàstics.
1: Dues píndoles extraordinàries.
3: Sí, senyor. A més, quan venen a casa a dinar, que són un dia o dos a la setmana, pues tremendo. I abans, millor encara, perquè ells anaven a les Dominiques,
1: sí,
3: que era el puesto on estudiaven. I jo les portava i les anava a buscar, o els anava a buscar, diguem. Però ara ja no. Ja s'han fet més grans i van ser allà soles. Però també venen a dinar a casa.
1: Mònica, vostè està cuidant...
3: Les bessones.
1: Té bessones. Les bessones, sobretot les bessones.
3: Joder, que venen a casa. Iaio!
1: Ui, s'han oblidat de les bessones, que no escoltin el programa.
2: Les bessones són tremendes. Sí,
1: quina edat tenen les bessones?
2: Les bessones, 10.
1: 10 anys.
3: Perquè han crescut, però...
1: Sí, dues píndoles més, no?
3: Sí, sí.
1: Dues píndoles més. Laia, està a la cura del Joan. Tot això que està dient és... Com ho transmetem a l'audiència? A les persones que tenen demència, que tenen Alzheimer, que tenen familiars, que tenen nets... La família no pot aïllar-se d'aquest procés, no? A veure, com ho explicaríem, des del punt de vista més científic? Digui'm.
3: És hereditari l'Alzheimer? Pues perquè jo vaig tenir una iaia...
1: Sí.
3: Una iaia que va començar a dir coses que veia... Oh, mira, que xico tan guapo!
1: Sí.
3: I jo, que era, no sé, que tenia 5 o 6 anys... Vaig veure que allà passava alguna cosa.
1: Per tant, mire, acaba de fer una pregunta. A qui li fa la pregunta a la Mònica o a la Laia? No sé.
4: El doctor
1: Miralles.
4: Doctor
1: Miralles. És hereditari l'Alzheimer?
0: La resposta d'entrada és no. No. Ara, hi ha alguns casos d'alguns Alzheimer precoços que tenen un patró genètic, però són casos de diagnòstic molt precoç i són una mínima part del gran volum d'Alzheimer. I després hi ha... La malaltia d'Alzheimer és poligènica. Hi ha molts gens que predisposen, però no sempre es produeix la malaltia, perquè això depèn dels hàbits de vida i de l'influència d'altres factors. Per tant, hi pot haver alguna base, però la resposta rotunda és no és hereditari.
1: No és hereditari,
0: de manera directa.
1: Es tranquil·litza aquest procés. Per tant, sí. El tema familiar, a veure, quin valor donem, ja estem veient aquí, en forma en directe, a part de l'Empar i el Joan Navarro. Però què diríem des de la ciència, des de l'experiència?
4: Clar, o sigui, nosaltres el que veiem és que el fet de tenir una xarxa social activa i fer activitats de manera activa amb diverses persones, sigui la família, sigui els amics, no? Ens trobem a vegades amb el grup d'amics que tinc des de que treballava.
1: El telèfon està sonant un mòbil, però és el mòbil del Joan. Per tant, igual tenim una connexió ara inesperada. Pot continuar dient. És una perduda, va, d'acord. Digui'm, què estava dient, perdó.
4: No, el que dèiem és que això, que poder tenir una vida social activa és un factor clau per estar el millor possible, el màxim de temps possible. Si disposem de xarxa familiar, doncs el cas del Joan i l'Amparo, perfecte, no?, dels nets, els fills, etc. Si no és el cas, tenir el grup d'amics amb els que anaves

0: esmorzar quan treballava i ja no estem treballant però continuem anant a esmorzar un cop al mes, o el grup amb el que fem excursions, doncs el mantenim. Si tenim la família, perfecta, però si no, mantenir una vida social activa amb els veïns, amb els amics, amb això, amb els companys de feina que ja no estem treballant, és essencial per estar el millor possible i justament prevenir alguns dels factors de risc que hem vist que podem modificar, no, que és més tipus de depressió, sedentarisme, tot això amb la xarxa social i amb la família també ho estem prevenint. O sigui que treballar en aquesta línia és el millor que podem fer.
1: Jo continuo una mica amb la necessitat d'escribatges massius i sistèmics. Jo també diguem-ne, demanaria, no sé si des del punt de vista públic o privat o d'alguna manera, un major coneixement d'aquestes petites senyals que al principi són quasi imperceptibles, que a vegades els familiars de les persones que tenen Alzheimer no les relacionem amb una possibilitat de que tingui una malaltia. La relacionem després del diagnòstic, quan ja tenim l'experiència concreta d'aquella situació, i parlo per experiència personal, no? Temes d'alguna desorientació o d'alguna mida del temps, d'un vocabulari. Jo puc contar una anècdota sense personalitzar gaire, Una persona molt directa, molt recent amb mi, que jo trucava freqüentment. I sempre em deia, hola, quant de temps que no et truques? I jo pensava que era un tic o una coletilla d'inició a una conversa. No, realment, si jo la trucava cada 3 dies, ja pensava que m'havien passat 2 mesos. I molta senyal més que jo, fins que no es va detectar i no va entrar en un procés ja bastant avançat, no relacionava tot aquests comportamientos que realment estaven donant senyals, però amb la meva desinformació, parlo de fa 20 anys pràcticament, no tenia ni idea de que jo podia ser una possible enfermedad mental. O sigui que jo crec que la difusió del coneixement seria molt important, de fer campanyes que ajudessin als convivents dels potencials malalts d'Alzheimer o altres malalties.
2: Sí, moltes gràcies, perquè en aquest sentit, des de la Fundació també treballem amb aquesta línia, o sigui, ajudem a la societat, a les persones, a saber identificar, no?, quan és un envelliment normal, amb èxit, que també, evidentment, l'envelliment del cervell provoca algun petit deteriorament, i quan és un envelliment més patològic, que pot donar pistes a que pot haver-hi un deteriorament cognitiu ja més greu, no? I per donar-vos alguna pista, que també ho porto, no? Per exemple, un envelliment amb èxit pot ser una disminució de l'atenció com a tal, però quan aquesta atenció ja no es manté en les converses i es perd el fil amb facilitat, aleshores anem alerta. O, per exemple, l'efecte punta de la llengua és normal, és un envelliment normal saludable. O quan calen suports per recordar i es tenen dificultats en la memòria de treball habitual, això és normal també. Però quan no es recorden les coses, tot i que et donguin pistes externament, o que hi ha oblit d'alguns noms i utilitzem gestos i descripcions d'ús, aquí hi hem d'anar alerta també. O, per exemple, quan envelliment saludable podria ser tenir una dificultat per orientar-nos en llocs nous, però amb ajudes visuals, doncs això millora, és un envelliment saludable, però quan aquesta desorientació ja és en espais poc coneguts i tot i els suports no ens ajuden, anem alerta. És a dir, tenim tot un, no, un llistat
3: sí.
2: Podríem ampliar, però que sapigueu, doncs, que també hi ha una tasca de sensibilització.
3: No tenim un primer símptoma que lidera el procés, no? És la suma de diferents símptomes, no? No, si passen diverses coses alhora...
2: Cada persona és diferent. Sí.
3: Doctor Miralles.
4: No, que és important el que ha explicat la Mònica, ho ha explicat molt bé, detall. El que passa és que durant molts anys no han tingut cap prova de certesa per diagnosticar l'Alzheimer. Per tant, hi havia una cosa que es deia deterioro cognitivo leve o trastorno de memoria relacionado con la edad, que inclús els francesos deien olvidos benignos de la vejez. O sigui, sabíem que hi havia una pèrdua de memòria, però mentre aquesta pèrdua de memòria era estable i no repercutia en la vida de la persona, es considerava com dintre de l'envelliment normal. Què estem veient ara? Que hi ha persones que és veritat que estan 1, 2, 3 anys i no els hi passa res més, però hi ha algunes persones que quan passa el temps van empitjorant i es converteixen en Alzheimer. Llavors aquí el gran èxit i el mèrit d'aquestes proves noves és poder diferenciar això, i aquest és el repte. Mentrestant no tinguem aquests detalls, com deia la Mònica, això és... Ja els psicòlegs s'han apurat molt més en quant a detectar, no? Però realment, moltes vegades els metges feien, mira, això són olvidos benignos, tranquil, no passa res, vingui l'any que ve. Això durant molts anys s'ha fet així.
3: Correcte.
4: Perquè és el que hi havia per diagnosticar.
3: Aquí estem parlant des de la ciència, no? De com actuar, però sí. Aquí parlem, no vull pas deixar de banda els cuidadors, la cura, els cuidadors i la cura. Què implica? Perquè segurament hi ha... moltes persones que tenen al seu voltant persones amb Alzheimer, que a vegades és molt difícil, molt complex atendre'ls per la seva per el seu imaginari continu, de cridar o d'imaginar coses que no són, que no, que només existeixen a la seva ment, però no al voltant. Ser cuidadora, què implica ser cuidadora?
5: Bé, i recordo que jo vaig dir l'altre dia l'empatia. L'empatia ha de ser bàsica.
3: Continua sent l'empatia un eix central?
5: Per mi sí, per mi sí.
3: Per vostè sí,
5: per
3: no?
5: Per mi sí, continua sent...
3: L'empatia què vol dir? Ser simpàtica? Amb el... ser
5: no, no,
3: amable,
5: no, no,
3: què vol dir empatia?
5: No, posar-te amb la pell de l'altre.
3: Posar-te amb la pell de l'altre, d'acord. A veure, explica-ho això, sí.
5: Val? Aleshores, que a vegades, a veure, també, repeteixo, els cuidadors no som sants i tenim molts defectes i tenim les nostres mal, els mals moments, però bé, hem d'intentar pensar de que la persona que tenim la nostra parella, el nostre marit, té una malaltia i aleshores, si respon així o fa d'aquella manera, és perquè hi ha un motiu. I aleshores s'ha d'intentar que aquella cosa immensa que hem de tenir, especialment nosaltres, que és la paciència, que és aquest nom que sembla una mica, no sé, abstracte, però que a nosaltres ha de ser molt concret. I hem de tenir paciència i hem d'acceptar tal com venen les coses. I sobretot, pues, i carinyo, perquè tot el que representa és un company de vida.
3: Clar, en una fase molt avançada, em deia una senyora aquesta setmana, una senyora que tenia prop de 80 anys i el seu marit tenia prop de 90, amb Alzheimer nivell 3. Nivell 3 sembla que és el màxim nivell, no? Em deia, aquest no és el meu marit. Em deia, aquest no és el meu home. Aquest és el meu company que ha estat durant tant, però aquest ja no és el meu home. I quan t'ho diu una dona, jo em costa, no em costa entendre, però em costa dir, caram, dormien junts, i dormien agafats a la mà, però o sigui, ell l'agafava a la mà i ella també, dormien junts, però ja no és el meu marit. És difícil d'interpretar això, no?
5: Evidentment, però és un raonament molt real. Pot ser molt real, està claríssim. Però bé, s'ha d'intentar, diguem que aquest moment l'hem de passar junts, i aleshores anem amb un pack. S'ha de passar junts i aleshores el millor possible. El millor
3: em deia
5: possible.
3: Això, em deia justament això que m'està dient amb altres paraules,
5: sí.
3: Deia, és el meu home, hem estat tota la vida, però ja no és el meu marit. Perquè ni parlo, ni sap qui sóc, però l'agafo de la mà i sentim que ens uneix la vida, no?
5: Ja.
3: És molt poètic, però és molt real i molt dur alhora, no?
5: Molt dur.
3: Molt dur, no?
5: Molt dur.
2: Ens ajuda també ara que en tema de cinema i de documentals, no, comencem a tenir material per entendre tot això, Manel. Tenim amb Goya, que va guanyar el documental de la Carme Elias, Mentre siguis tu. Tenim la pel·lícula que també va guanyar un Òscar amb l'Anthony Hopkins, el pare. Tenim una sèrie ara de materials que també ens ajuden i va molt bé que la societat entengui què és el que passa. Perquè realment, clar, és que se'n va el teu cap. Segueix el teu cos, segueix el teu aspecte físic, però se'n va el teu cap, no? El qual és molt important que ens eduquem a gestionar això.
3: Joan, et faré una pregunta, respon la que no sé com fer-la, però... Joan, tu com et trobes? Tu com interpretes tot això que estem parlant i com ho sents tu? Quina és la teva opinió? Una persona que té el diagnòstic de malaltia d'Alzheimer, que està escoltant el que estàs escoltant, què vius, el que vius?
6: No, tinc molt assumit el tema de l'Alzheimer.
3: Digue'm.
6: Pues, vale, i a part d'això, jo faig una cosa que dos vegades al dia, que és meditació, allò de que et poses així.
3: Sí, sí.
6: I aleshores em ve al cap una sèrie de coses que he fet i de burrades o de coses, dic, ostres, això és Alzheimer.
3: Quan el diu que el té molt assumit, molt
6: que fa temps.
3: Explica-m'ho, sisplau, què vol dir això?
6: Que tinc assumit que jo tinc Alzheimer, que ho tinc claríssim.
3: I que això arribarà un moment que...
6: Bueno,
3: com ho veu vostè de cara al futur? Què pensa vostè?
6: Bueno, diguem, l'envelliment el tenim tots. I jo, pues, també m'estic envellint. I a més tinc Alzheimer, no? Aleshores, pues, bueno, arribarà un moment que estaré tontito perdut. I bueno, pues sí, pues això és el que penso jo.
3: O sigui, vostè és conscient que arribarà un moment...
6: Absolutament.
3: Que no sabrà qui és o com sigui, no?
6: Possiblement.
3: Estic veient a la Mònica i a la Laia. Què diríem? Què diríem d'això que està dient ell?
6: Perdona.
3: Digues.
6: Tinc una experiència, Una experiència d'una àvia que, ui, que bonico, i estava parlant a la paret.
3: Ja, ho entenc. Sí,
6: jo no sé si arribaré a parlar també a la paret. L'Amparo dirà, Joan, fes el favor.
3: L'Amparo està preparada per aquest moment?
5: l'Amparo viu carpe diem.
3: Ja.
5: Res més.
3: Res més, no?
6: I què vol dir això?
5: El dia.
3: El dia.
5: I gaudir del dia, el
3: gaudir,
5: moment.
3: Gaudir del moment.
4: No sabem el que passarà. I l'evolució de les diferents persones és molt variable. No tothom va igual de malament, ni tothom igual de bé.
6: Sí.
4: I passen coses, és una evolució lenta, hi ha fluctuacions. Si les coses estan molt ben ordenades, tot apunta que les coses aniran millor que en altre cas que no estiguin tan ordenades. Per tant, no ho sabem amb certesa. Per
3: Martos,
4: tant...
3: què vols dir? Volies afegir-te?
7: Sí, bueno, no, l'exemple i el testimoni del Joan em sembla impressionant. Jo no diria que té Alzheimer sentint-lo avui parlar al programa. Crec que hem de procurar que la prevalència de l'Alzheimer, motivada perquè cada cop som més grans, no contribueixi a augmentar l'edatisme.
3: Aquest és un tema frontal. Mònica i Laia, tanquem el programa. Què li diem a les nostres audiències? Ja li hem dit on estem. Sí. El doctor Miralles ha dit què està passant, els medicaments que s'han d'aprovar. Com ho tanquem?
2: El que diria és una recomanació, que tothom tingui cura del seu cervell des de joves. Cuidem-nos perquè és una bona inversió.
3: Des de joves, què vol dir? Des de joves,
2: des de zero, perquè, com dèiem, els factors preventius venen a dir que quan som petits hi ha un factor principal, que és que l'educació, com es deia, l'educació és un dels factors que a la llarga poden ser definitius per poder tenir una demència. A la mitjana edat hi ha tota una sèrie de factors més cardiovasculars, i quan som vells doncs hi ha factors més com d'aïllament social, uns altres factors, però durant tota la nostra vida ens hem de cuidar, hem de cuidar la nostra ment, hem de fer exercici mental, hem de fer exercici físic, hem de socialitzar, ens hem de cuidar en general, i això ja us dic, és una bona inversió de futur. Quan arriba, posem-hi fre. Treballem-ho des d'allà. La meditació, com deia també el Joan, és important. Cuidar el son és important. O sigui, hi ha tota una sèrie de factors, i el que venim a dir és fem-ho sempre. Agafem-ho com un hàbit, que és bo per tot. És bo pel cervell, és bo pel cos, és bo per tot.
3: Doncs jo crec que hem arribat al final de tot plegat. Ens han quedat, no sé si a mitges, però segurament sí, però farem més programes. Anirem treballant, anirem combatint. Combatre, diríem. Anem a combatre la demència i l'Alzheimer amb la ràdio. La ràdio serà una píndola extraordinària, que ens escoltin, no? Farem investigació i avançarem amb la ràdio i amb la paraula del coneixement, i també amb la paraula del Joan i de l'Amparo. Per tant, gràcies, Mònica, per ser aquí. Gràcies a Laia Ferràs, també, de la Fundació Catalunya. De l'esforç que heu fet des de la Fundació Catalunya de la Pedrera, 25.000 persones de Iescats, no? Des de l'any 2019, no? Ah, 2013. Gràcies, doncs, a Joan, gràcies per les teves paraules, per les teves netes, cuidado amb les bessones, Amparo, carpe diem, endavant, dia a dia, punt a punt. Manel Becerra, Montserrat Barceló, doctor Miralles, gràcies també a l'Hospital Can Ruti, estimat Hospital del Maresme, no? Lourdes Charles i José Ángel Martos, ha estat un plaer. Nosaltres, senyores i senyors escoltadors, tots plegats, com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els manca, els marca amb la petjada de l'indiferència. Per tant, tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Ara bé, el proper programa el farem a Fira Gran 2026, a la Farga d'Hospitalet, Saló de les Persones Grans a Catalunya. Sentit de Viure surt de l'estudi 31 i serà enregistrat el divendres 29 a les 11 hores del matí. Us esperem a la Farga de l'Hospitalet. Salutacions, ara ho serem a la tema tècnic, a la realització José Gil. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment i, com sempre, també avui, amb molta amor i amb molta emoció. Els hi ha parlat Manel Domínguez.
8: Són les 9.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Els pressupostos de la Generalitat, que tot apunta seran els primers des del 2023, han començat a caminar cap a la seva aprovació al Parlament, que s'espera per abans de les vacances d'estiu. Uns comptes que incrementen la despesa, sobretot en salut i educació, també es destinen a habitatge, seguretat i infraestructures ferroviàries. Lorena Enns.
10: Sí, les grans xifres són les mateixes que els pressupostos del febrer, 50.000 milions de despesa i una inversió de 4.100 milions d'euros. L'executiu no ha modificat les xifres perquè ja en aquell projecte es va reservar 900.000 milions que no es van adjudicar a cap partida per destinar-los a la negociació amb Esquerra i Comuns. Una xifra que ascendeix als 4.600 milions fins al 2030. Alícia Romero, consellera d'Economia.
11: Total 893 milions d'euros que se sumen als acords que ja teníem i que comportaran més recursos per dedicar a les polítiques públiques del país.
10: És un pressupost que, de moment, no dona resposta a les demandes dels docents, però que, com defensa Romero, és viu i es podrien modificar els recursos més endavant.
8: Doncs, de moment, no hi ha acord entre els docents i la Generalitat. Les negociacions no han donat fruits. Dimarts tornaran a reunir-se i continuen convocades mobilitzacions. Laura Hurtado.
12: Les meses sectorials d'aquesta setmana han acabat sense acord i amb la voluntat de reprendre les converses dimarts que ve. Els sindicats exigeixen que les millores salarials siguin per a tots els docents i no a través de complements singulars. Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
13: Plantegen un augment d'alguns complements, però deixen a fora aproximadament un terç de la plantilla de docents de l'escola pública. Per tant, per nosaltres, doncs això no és una proposta acceptable. Si bé podem anar parlant de complements, la reivindicació d'aquestes mobilitzacions i d'aquestes vagues és un augment de sou lineal.
12: Mentrestant, continuen convocades vagues i mobilitzacions les dues pròximes setmanes.
8: Aquest migdia és previst que arribin a l'aeroport del Prat els membres catalans de la flotilla que han estat detinguts i deportats per Israel després de passar les revisions mèdiques pertinents a Turquia. Relaten maltractaments, tortures, vexacions i agressions sexuals per part d'Israel. De l'exterior destaquem una explosió en una mina xinesa que ha causat una vuitantena de víctimes mortals i encara hi ha una desena de desapareguts. Les autoritats no han detallat les circumstàncies de l'explosió de gas. Ha transcendit que hi ha una persona detinguda, un responsable de l'empresa propietària de la mina. I molt pendents també del brot d'Ebola detectat al Congo, l'OMS ha elevat d'alt a molt alt el risc d'aquest brot, que ha causat ja 177 morts i ha 750 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo. A Uganda s'han confirmat dos casos, un dels quals ha mort, i al Sudan del Sud hi ha també un cas sospitós. I pel que fa a l'antivirus, un membre de la tripulació del vaixell Ondius s'ha donat positiu. És el 12è cas d'infecció. Mentrestant, els 14 contactes espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid podran continuar la quarantena als seus domicilis a partir del 7 de juny si continuen negatius i asimptomàtics. Els aïllats han començat a sortir de les seves habitacions, a compartir espais comuns i a rebre visites. I presó provisional comunicada i sense fiança per a l'acusat de matar la seva exparella a Figueres dimarts passat. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i trencament de condemna per saltar a l'ordre d'allunyament de la víctima. El detingut havia quedat en llibertat el mateix dia del crim. Cap de setmana llarga amb motiu del pont de la segona Pasqua, es calcula que uns 600.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cristina Martín.
14: L'operació sortida durarà fins avui a les 3 de la tarda, un cap de setmana llarg combinat amb bon temps que portarà les carreteres a màxims, tal com alerta el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
15: Farà que surtin de la conurbació metropolitana, l'anell metropolità, que en diem nosaltres, 600.000 vehicles. Torno a repetir, 600.000 vehicles. És la quantitat de vehicles més important en què portem d'any.
14: La P7 serà la via amb més congestió i com a alternativa es recomana utilitzar la C32. Trànsit demana molta prudència al volant, evitar les distraccions, com mirar el mòbil, i informar-se bé. L'objectiu és zero víctimes a la carretera aquest cap de setmana. Enguany, un total de 44 persones han mort al volant.
8: I pel que fa al temps, temperatures i ambient d'estiu. Emet, Juan Carlos Piña, bon dia.
16: Bon dia, què tal? Aquest dissabte a Catalunya les temperatures se mantenen amb poques variacions, encara que són significativament elevades per aquesta època de l'any a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Avui dia d'ambient assolellat, durant la tarda al Pirineu, amb núvols d'evolució que podrien deixar algun ruixat aïllat. Per al d'altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud. És una informació d'EMET.
8: Als esports, tota l'atenció està posada a Oslo, on el Barça disputa aquesta tarda a les 6 la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. Les de Pere Romeu tenen l'espina clavada de fa un any quan van perdre la final davant l'Arsenal. Avui s'enfrontaran al seu anterior entrenador, Jonathan Giraldez.
17: Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada i crec que arribem en un bon punt.
18: Crec que és un privilegi tenir l'opció de jugar contra el Barça. Per mi l'experiència que vaig tenir allà va ser espectacular, molt agraït per tot això.
8: I molt atents també a Montilivi, perquè el Girona es juga aquesta nit la permanència o el descens. Els de Mitchell necessiten sí o sí la victòria contra l'Elx.
19: Jo crec molt en els meus jugadors. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip.
8: L'Espanyol, ja salvat, intentarà contra la Real Societat ficar-se en competicions europees i el Barça, campió de Lliga, juga un partit intranscendent a València. Tots els partits en horari unificat a les 9 del vespre, fi de la Lliga. I fi d'aquest informatiu, més notícies a les 10. Bon dia.
9: Ràdio 4.

0: gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies. Benvinguts a Ràdio 4. És dissabte, 23 de maig. Un dissabte més de ràdio de cap de setmana. Un dia que potser alguns de vosaltres ens esteu escoltant mentre sortiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè ara mateix aneu en direcció a la platja o a la muntanya per gaudir del cap de setmana de 3 dies amb motiu de la segona Pasqua. Molta precaució a la carretera. Un dissabte en què estarem molt pendents de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla arribaran cap a la una del migdia, segons fonts de la missió humanitària. Aquesta setmana hem tornat a parlar d'educació, de vagues i de mobilitzacions. De nou, les reunions entre els sindicats i el departament han acabat sense acord. Podríem dir que estem davant del dia de la marmota. I on sí que hi ha consens, com a mínim entre els assistents, és sobre el gran espectacle que es va viure ahir a la nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Sí,

plegat aquest divendres un show colossal que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana. Després de diversos anys sense fer part de la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar. L'espectacle s'ha desenvolupat en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, que s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico, amb un extens repertori on no han faltat temes com La Mudanza, Titi me preguntó, aquest Nueva York que estem escoltant també.

Nosaltres, però, també ens fem ressò d'una notícia d'aquesta setmana, i és que l'Audiència Nacional diu en una sentència que els festius que cauen en dissabte s'han de compensar amb un dia de festa a tot el personal que treballa de dilluns a divendres.

La sentència beneficiarà de moment els treballadors dels centres d'atenció al client, els anomenats call centers, que són els que van plantejar la demanda davant la justícia per modificar el conveni col·lectiu del sector. Recordeu que passi el que passi, la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

Som-hi amb els continguts d'aquest programa 739 dels Són 4 Dies. Tot seguit ja m'acompanya aquí a l'estudi el Luis Mendizábal. Farà el seu repàs habitual als protagonistes de la setmana. Després escoltarem la columna sonora de la Irene de Zumbila i us tenim preparades dues entrevistes. La primera, pel que fa a les vagues del sector de l'ensenyament, parlarem avui amb Laura Jané. Ella és secretària general de CGT Ensenyament. I després, un tema relacionat amb els pressupostos, amb l'aprovació dels comptes catalans. Ens acompanyarà l'Anna Maria Martínez, que és alcaldessa de Rubí i presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona. A la segona hora, doncs, l'habitual tertúlia dels dissabtes, avui també per telèfon amb el Samu Martínez, periodista del Diario Público des de Madrid, amb la jurista i politòloga Ada Font, amb el jurista Pol Turu, amb la presidenta de debat i estudiant de Ciències Polítiques, Júlia Jiménez, amb el professor de secundària i periodista Víctor Saura i amb la jurista Paula Vázquez. I a la tercera hora, el desordre global, avui amb en Martí Serra, recordem, ell és analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. Parlarem dels Estats Units i de Raúl Castro, i també ens acompanyarà l'Anna Ayuso, investigadora sènior per Amèrica Llatina del CIDOB. Ens aturarem un moment en el plec del Cargol, a Lleida, ho farem amb Joan Carles Mercader, vicepresident de la FECOI, i acabarem el dissabte amb la secció de literatura de l'Esteve Plantada. Avui parlarem de feixisme i de literatura. Tot plegat des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Doncs som-hi amb els protagonistes de la setmana. És el moment de tornar uns dies cap enrere, recuperar aquelles persones, animals, entitats que per una causa o una altra han estat notícia al llarg d'aquesta setmana. Saludem el Luismi Mendizábal. Què tal, Luismi? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, David.
0: Què tal?
1: T'imagines que et truca Hisenda i et diu que en virtut d'una ordre de l'Audiència Nacional t'han de tornar 60 milions d'euros?
0: M'ho imagino, però ara mateix no m'ho imagino, però no m'importaria que aquesta trucada fos realitat.
1: Clar, si hagués pagat no, 60 milions d'euros, pues, potser sí que et trucarien, no? Això li ha passat a la primera de les nostres protagonistes.

0: ¿Dónde están los ladrones?
1: Shakira, Shakira, ¿eh? ¿No? Shakira, sí, sí.
0: La Audiencia Nacional argumenta que la cantante y compositora colombiana no tenía residencia fiscal en España el año 2011. Uh-huh. Contradient els arguments d'Hisenda, que la va sancionar per entendre que havia viscut més de 183 dies dins de l'any natural a Espanya. Que l'any Shakira va fer una gira de més de 120 concerts en gairebé 40 països i per aquest motiu no va arribar als dies necessaris per a considerar que hauria d'haver tributat aquí, no? Uh-huh. Però el tema no ha fet més que començar, perquè l'agència tributària ha anunciat que presentarà un recurs al Suprem.
1: Això, Luis, és un embolic, és una massa feina, potser, pel seu equip d'assessors econòmics.
0: És que això és el que passa per facturar molt, ella factura molt. En fi, hi ha altres transaccions econòmiques molt més modestes, però importants i necessàries. La Dàlia és una associació de dones de Maspujols, una petita localitat del Baix Camp, i ha sigut notícia pel projecte de col·laboració solidària que des de fa anys la germana amb una associació de dones de Dampang, a Burkina Faso. Mm-hmm. Gràcies a aquesta aliança, en pocs anys han finançat la construcció d'un molí de gra, una premsa d'oli i pous d'aigua potable per a aquesta comunitat de dones en un país afectat pel terrorisme. I des d'aquí celebrem aquesta connexió i aquest compromís que demostra que una mica d'ajuda pot canviar la vida d'una comunitat.
1: Una molt bona iniciativa, Luis, mi, sens dubte. Va, passem al dimarts.
0: Bueno, el protagonista de dimarts es diu Jonathan Andic, i és un dels homes més rics de Catalunya. La jutgessa que investiga la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, va ordenar l'ingrés de Jonathan en presó provisional com a presumpta responsable de la mort del seu progenitor. Recordem que Isaac Andic va morir el 14 de desembre del 2024 en despenyar-se mentre caminava a prop de les muntanyes de Montserrat en companyia del seu fill. I des d'aquell moment es va iniciar una investigació per aclarir les causes de la mort. Els indicis apunten a que potser no va ser un accident, com es creia en un primer moment. Mm-hmm. Cal dir que Isaac Andic va pagar 1 milió d'euros de fiança per eludir la presó. Tot plegat dona per un guió de pel·lícula, David.
1: De ben segur, Luismi, que algunes persones estaran prenent nota o fent els primers esborranys d'aquesta pel·lícula o sèrie de televisió que potser veurem en uns mesos. Potser,
0: i tant.
1: No ho sabem. Dimarts, Luismi, també tens un doble personatge?
0: Pues sí, passem d'un home molt ric a un sense llar.

0: Aquesta música que sona és la que surt del piano de l'Hospital Clínic i l'intèrpret és Dragomir Atanasov, un ciutadà d'origen búlgar que va morir a l'abril als 54 anys a una casa d'acollida. Atanasov va arribar a Barcelona amb la seva dona l'any 2012. Va començar a treballar d'enginyer i es va comprar un pis, un àtic, en una zona guai de Barcelona, diguem-ne, no? No sabia que el destí li tenia preparada una trampa. La seva dona va morir atropellada i ell es va enfonsar. Ho va perdre tot i es va veure obligat a viure al carrer. El passat dimarts, la Fundació Arrels li va fer un homenatge.
1: Un homenatge sentit i ben segur que molt, molt merescut per fer-li aquest bonic record. Són dos personatges que poden ser una mostra de que la realitat sempre a vegades, doncs, malauradament, pot superar a la ficció. Podrien ser fins i tot personatges
0: d'alguna
1: novel·la, oi, Lluís? Anem al dimecres, vinga, va.
0: Mira, donaré una pista. 80 anys la contemplen i suma més de 60 de trajectòria musical.

0: Amb aquest tema que estem escoltant va aconseguir un Grammy. Va ser l'any 2000, quan tenia 54 anys, i el passat mes de gener va obtenir un Grammy d'honor com a premi a la seva trajectòria, un camí que va començar als 18 anys i que ha passat per moltes fases diferents. Una artista carismàtica, creadora de tendències i que també va destacar com a actriu. Estem parlant de Cher. El seu paper en Hechizo de Luna, una comèdia sentimental en la que compartia protagonisme amb Nicolas Cage i Olympia Dukakis, li va fer guanyar l'Oscar a la millor actriu l'any 88.
1: Jo crec, Lluís, que la Cher encara durarà molts anys. Està en plena forma, i jo ho celebro. El Raül Balam també ho celebra, segurament.
0: També ho celebra, sí.
1: Jo crec que també ho celebra com jo. I, Lluís, crec que vols destacar un altre protagonista del dimecres.
0: Sí, i a partir d'aquí ja viatgem al Festival de Cannes, perquè està donant molt de joc. Només començar destacant que l'actriu catalana Aina Clotet ha estat guardonada amb el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica de Cannes per la seva interpretació en la pel·lícula Viva, que a més és el seu debut com a directora.
1: Un festival del qual aquesta nit coneixerem el palmarès. Lluís, passem el dijous, però no marxem de Cannes, oi?
0: No, perquè el dijous va ser el dia dels Javis, que presentava la competició la seva pel·lícula La bola negra, interpretada per Penélope Cruz, i que van rebre una ovació de més de 20 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: La pel·lícula està inspirada en textos inacabats de Federico García Lorca. Narra tres històries situades als anys 1932, 1937 i 2017, per reflexionar sobre la identitat queer, la memòria històrica i la repressió que ha patit el col·lectiu LGTBIQ a Espanya. I com que la figura de Lorca està molt present, he pensat que el millor homenatge seria mostrar una de les tantíssimes cançons basades en els seus poemes. En la luna negra.

0: llevas tu jinete muerto.
1: Lorca, sempre molt, molt, molt present. I, Luismi, com acabem aquesta setmana que podem definir com a tan cinematogràfica?
2: Pues mira, l'acabarem amb més cinema, però abans hem de destacar que ahir a la nit a Barcelona, ja ho has dit tu en la presentació
1: del
2: programa, bueno, va tenir lloc el concert, el primer dels dos concerts que Bad Bunny tenia previstos a la ciutat i que formen part de la gira del seu darrer àlbum, Debí tirar más fotos.

0: A banda de les imatges que hem vist del concert d'aquesta nit, imatges que hem vist, Lluís, dels fans fent cua durant les hores prèvies a l'estadi olímpic i sota un sol de justícia que feia ahir a Barcelona.
1: Pues sí, jo sempre he pensat que els fans de qualsevol artista tenen una capacitat de sacrifici brutal, no? I hem documentat també una cosa, perquè aquest concert va tenir una altra protagonista, una altra bat, que és Bat Gaial, que va fer, va cantar un tema.
0: Artista convidada.
1: Artista convidada, exactament. La gira de Bad Bunny va començar en novembre del 2025 i acabarà aquest mes de juliol a Brussel·les, després de visitar 18 països i actuar a 57 concerts, on desplega un munt de recursos escènics espectaculars. T'agrada aquest estil de Bad Bunny?
0: A mi sí, Lluís, sí. Jo soc bastant fan, no fan, com, no faria cua, eh?
1: No.
0: També et dic que no faria cua ni per Bad Bunny ni per ningú, crec. És a dir,
1: jo
0: d'estar
1: més
0: hores i hores a l'estadi olímpic passant fred o calor, no és el meu estil.
1: No justifica, no?
0: No.
1: Pagar
0: no,
1: els 150 euros d'entrada, no?
0: Exacte, és a dir, que està molt bé, és a dir, que qui vulgui que faci les cues i que pagui el que vulgui, però jo mateix no. A mi no m'hi trobareu amb una cua d'aquestes, però Bad Bunny sí que és un estil de música que m'agrada.
1: Jo sóc més de Bugs Bunny que de Bad Bunny. t'he dit que acabaríem amb un cinema i això farem.
0: Ahir
1: divendres una directora catalana que viu a Londres va estrenar a Cannes la seva primera pel·lícula. Ella es diu Maria Martínez Bayona i la seva òpera prima és The End of It, una pel·lícula de ciència-ficció interpretada per Rebecca Hall, Noomi Rapace i Gael García Bernal. La història es desenvolupa en un futur proper on l'envelliment es pot curar i la mort és opcional. Tot comença amb la celebració d'aniversari d'un artista que compleix 250 anys i que aquell mateix dia decideix morir, una mica farta d'aquella semi-immortalitat. Què et sembla? Ha de ser molt avorrit ser immortal, eh?
0: No m'estranya que estigués farta després de 250 anys, perquè a mi ser immortal és una de les coses que tampoc, mira,
1: avorridíssim.
0: Tant de bo, escolta,
1: deu ser avorridíssim.
0: Més de 80 com la Cher t'ho compro, però immortal, per les coses bones està molt bé, però haver d'aguantar segons quines coses, 2, 3, 4, 5, 6 vegades, 7... No, Lluís Mí, no.
1: En tot cas, sembla interessant aquesta
0: pel·lícula. Això segur, i en prenem nota. Lluís Mí Mendizábal, gràcies.
1: A vosaltres.

0: I després d'aquest repàs als protagonistes de la setmana, és el moment, com fem habitualment a aquesta hora, d'escoltar la columna sonora de la Irene de Zumbil, avui dedicada a Madonna. Què tal, Irene?
1: Hola, David. Avui una cançó i una exposició, perquè recomanem la mostra que es pot veure al CCCB, el culte a la bellesa. Allà expliquen que la recerca del físic perfecte és la nova droga dura, multiplicada per unes xarxes que ens injecten més pressió que una xeringa d'àcid hialurònic. Però la bellesa són modes que canvien com els mils de colors disponibles en un centre d'aquests d'ungles. Recordeu aquelles celles finíssimes dels 90 que semblaven un traç prim de llapis d'ulls? Doncs ara anem al revés. Ens les pintem i ens comprem rotuladors que semblen pinzells de brotxa gorda per dibuixar-nos pèls on no n'hi ha. Jo ho trobo una mica boig. Sembla treure's els pèls del cul per posar-te'ls al cap. Una exageració, però és que pràcticament és així. I tot perquè el mercat continuï facturant milions, generant-nos desitjos, necessitats i tatuant-nos complex. Ara tothom té una cara molt semblant, no trobes? Models que es refermen més encara a través de la intel·ligència artificial. Dones fetes a través d'IA que són pràcticament iguals. I aquí ve la meva teoria. En aquesta bogeria de clones, el veritable guapo serà el qui es quedi de manera diferent. És a dir, l'arruga serà el tractament d'alta cosmètica més exclusiu. I qui no hagi passat pel taller serà el rostre més cotitzat. Com cantava la Madonna, víctima també, per cert, d'aquest temps que no perdona l'edat, ser normal serà ser un beautiful stranger. En un món on tothom s'ha comprat la mateixa màscara, mantenir la cara original et farà ser estranger. Però ser un estranger serà potser l'única manera de ser realment bonic. Beautiful stranger.

0: Un minut per 9:45 del matí.
1: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.

0: La setmana, ho dèiem abans, ha tornat a estar marcada per les vagues a l'educació. Els sindicats han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'ahir divendres va acabar de nou sense acord després d'una trobada de 2 hores i les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. A la sortida de la reunió, USTEC i la CGT han qualificat la proposta d'inacceptable perquè diuen que no s'ajusta al marc del document que els sindicats de la vaga van presentar dijous al departament. Saludem Laura Gené, ella és secretària general d'Ensenyament de la CGT a Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies.
1: Hola, bon dia, David.
0: En quins punts la proposta d'educació no s'ajusta a aquest marc del document que vam presentar dijous, Laura?
1: Mira, en termes salarials no s'ajusta perquè nosaltres el que estem demanant és un augment del complement específic i sobretot una clàusula de garantia salarial, que és el que ens donarà estabilitat i el que garantirà que no estiguem així any rere any, perquè la pèrdua de poder adquisitiu ha sigut molta, no? L'acumulada. Llavors, què passa? Que el departament ahir el que ens presenta és una proposta d'augmentar alguns dels complements. Els complements de tutoria, crear el complement de cotutoria, de les tutories dels centres de molta complexitat, fins i tot, no?, de complement per acompanyar a un treball de recerca. El que passa és que, clar, aquests complements no se sumen entre si. És a dir, si tu ets tutora d'un centre d'alta complexitat a secundària i fas el treball de recerca, només en cobres un dels complements. Uh-huh. I aquesta mesura deixa fora a un terç de la plantilla docent. Clar, és que no és el que estem plantejant, no és el que estem posant sobre la taula. Evidentment, no ens neguem a parlar d'aquests complements i ens sembla interessant la proposta, però nosaltres el que plantegem és un augment lineal per tothom, per poder revertir, doncs, això, les retallades, la pèrdua de poder adquisitiu, el deute dels sexenis. Uh-huh.
0: Per tant, potser una de les claus hauria de ser que aquests complements es vagin sumant entre si?
1: La clau és la clàusula de garantia salarial. Aquesta, uh-huh, aquesta, almenys per la CGT, nosaltres pensem que aquest és el desllorigador de la situació que tenim, perquè, evidentment, Si ens posem a parlar de balls de xifres, no ens en sortirem, no? Tenim un acord signat entre el departament i Comissions Obreres i UGT que el que planteja són 200 euros a 4 anys, que evidentment, doncs, és que ja estan caducats del 9 de març. Uh-huh. Avui que és 23 de maig, això ja pràcticament està caducat per la pujada, doncs, de la benzina, de l'habitatge, de la cistella de la compra. Si ens n'anem, doncs, a alguna proposta, no?, que havia fet l'Austec, a 400 euros ens passarà el mateix. Si ens n'anem a la proposta inicial que teníem, que era doblar a 700 euros, no?, uh-huh, aquest complement específic, la Generalitat el que diu és que no hi ha pressupost, que no hi ha diners. Per tant, per nosaltres la clau, més enllà de quina acabi sent la xifra, és la clàusula de garantia salarial. Uh-huh. Que els complements es puguin sumar entre ells, parlem-ne. Evidentment. És a dir, si són aquests 200 euros i hi ha la clàusula de garantia salarial, però resulta que podem començar a sumar complements, doncs, evidentment, això agradarà més a la plantilla, perquè nosaltres fa molt temps que ho estem dient, tant l'USTEC com nosaltres, la CGT, com la Intersindical, ja hem dit que abans de signar o de decidir si signem o no, passarem consulta a tota la plantilla. Uh-huh. Llavors, això ja no va de convèncer-nos els sindicats què és el que ens agradaria o amb què ens sentiríem còmodes signant, sinó que el que ha de passar és que ha d'haver una proposta que realment convenci la plantilla, perquè si no el que estarem fent serà tancar aquest conflicte en fals. Uh-huh. I no podem estar així cada curs.
0: Uh-huh. Advertiu d'una intensificació de les mobilitzacions, hem llegit aquests dies. Això ens ho pot traduir? De quina manera es traduirà aquesta intensitat?
1: Bé, doncs ara mateix les vagues són territorials, no? I n'hi ha, o sigui, van per territoris, per serveis territorials, de fet, uh-huh, i n'hi ha algunes que són generals. Podria ser que si seguim sense tenir unes propostes que realment, no? Que, o sigui, que el que deia, que realment siguin propostes que facin front a aquesta emergència educativa, si no les tenim sobre la taula, doncs potser aquestes vagues hauran de passar a ser constantment de tot el territori. I lamentablement, perquè no és una cosa que ens, que ens agradi, però lamentablement és possible que haguem de donar el curs ja per acabat.
0: O sigui, està sobre la taula aquest fet i que es plantejava, però el fet de donar el curs per acabat abans d'hora.
1: Sí, clar.
0: I dels companys, els docents, companys i companyes, clar, què els hi transmeten? Perquè són dues setmanes d'aquest nou cicle de mobilitzacions, però hem parlat amb vosaltres més d'una vegada, també amb altres sindicats, però parlen d'un cert esgotament.
1: Clar, evidentment, estem esgotades, i de fet, vull dir que a CGT no estem convocant només a docents, també convoquem el personal d'atenció educativa, perdona, també convoquem el personal de cuina, a lleure educatiu, a les bressol, estem esgotades, clar, sí, estem molt cansades i hi ha un punt de frustració en veure que el govern del PSC no s'ho està prenent seriosament. Però més enllà de l'esgotament, hem de seguir perquè, ostres, és que estem en un moment de mobilitzacions històriques, hi ha nous pressupostos i és el moment per poder fer un cop sobre la taula i arreglar l'emergència educativa que tenim.
0: Precisament parlant de pressupostos, l'executiu català doncs aquesta setmana aconseguia aquest pacte amb Esquerra, Comuns, per aprovar els nous comptes catalans, i si no recordo malament, la consellera d'Economia, Alícia Romero, afirmava que hi ha marge per moure partides. Vostè se la creu?
1: Bueno, entenc que sí, no? És a dir, si hi ha marge per moure partides, i ho diu la consellera d'Economia, és que n'hi ha. El problema és que quan ens reunim amb la consellera d'Educació ens diu que no n'hi ha de marge. Uh-huh. Llavors, que el govern es posi d'acord i que ens donin un missatge clar.
0: Uh-huh. I pel que fa, abans parlàvem també d'aquestes mobilitzacions i d'aquestes vagues. Dimecres vinent, 27 de maig, que està convocada aquesta nova vaga que afectarà els docents de tot Catalunya. Quines accions estan previstes?
1: Bueno, hi ha manifestacions de 6 punts a Catalunya, que no me'n deixi cap, a Barcelona, al Pla de Palau, a Granollers, al Pavelló d'Esports, al Pont del Dimoni de Girona, a Lleida, disculpa'm, però ara mateix no recordo quin és el lloc exacte, a Tarragona i a Torredembarra. Uh-huh. Llavors hi haurà aquestes manifestacions arreu del país.
0: Uh-huh. Torno un moment a la qüestió d'aquesta proposta que se li hauria de presentar a vostès de dimarts vinent al Departament d'Educació amb aquesta nova reunió a la que estan convocats i convocades. Per tal que tingui el seu vistiplau, aquesta proposta què hauria d'incloure?
1: Perquè tingui el nostre vistiplau, aquesta proposta ha d'estar aprovada per la plantilla. Uh-huh. És a dir, aquesta és la nostra línia vermella. Hem de tenir present que s'està parlant molt de salaris, però quan ja a l'octubre vam presentar la proposta reivindicativa, o sigui, la taula reivindicativa unitària, hi ha més de 60 punts. Uh-huh. Aquest puzzle, si ens anem, no, a treballar o a donar prioritats, aquest puzzle es pot fer de moltes maneres, aquest trencaclosques. Llavors, per nosaltres, què és prioritari com a CGT? La clàusula de garantia salarial, la baixa de ràtios a totes les etapes, la reclassificació del personal d'atenció educativa i la internalització de les vetlladores. Però això com a conceptes, eh? És a dir, al final com aterrem tot això és el que hem d'anar negociant i és el que hem d'anar mirant. La consellera ens demana realisme, no? És evident que no, per exemple, amb les ràtios, no podrem baixar les ràtios de 25 a 20 o a 18 de tots els cursos per aquest setembre. Això ho sabem, no? Però perquè és que a vegades sembla que plantegi com que els sindicats vivim en un altre món, no? Uh-huh. Però el que no pot ser és que el que planteja ara mateix l'acord, la reducció de ràtios sigui en un percentatge de grups i que, a més, doncs, per exemple, a primer de primària, que és un inici d'etapa, no hi hagi una baixada de ràtios. I, per tant, doncs, tot i que serien només en un percentatge, no tindríem en aquest percentatge tota l'etapa feta fins d'aquí 9 anys. Uh-huh. Si, en canvi, també ho apliquem a primer de primària, que és un inici de cicle, això ho escurcem a 3 anys. Són aquestes coses, no? És aquest com aterrar-ho, crec que és el que farà la diferència d'un acord.
0: I pel que fa a l'escola inclusiva, creu que podria haver-hi un marge d'entesa més gran pel que fa en aquest àmbit, en aquest punt de no sé si es podria trobar un punt d'acord entre departament i sindicats?
1: Nosaltres, clar, és que nosaltres confiem que podem arribar a un punt d'acord, per això estem anant a les meses, malgrat totes les contradiccions i tots els dubtes que ens genera, perquè nosaltres creiem fermament que si el que està buscant el govern és que es desconvoquin unes vagues, no? La negociació s'hauria d'estar donant en el comitè de vaga i no a la mesa de docents, on es parla de docents i on es parla de molts altres cossos de personal. Que podem arribar a un acord? Tant de bo. Nosaltres volem arribar a un acord amb la inclusiva, però falten mans, falten moltes mans, les 2.300, perquè ja n'hi ha, o sigui, de les 2.400 que ens van dir, ja n'hi ha 100 que

0: pugui començar a veure un canvi al setembre d'aquest any i que al setembre del 2027 ja comencem a veure realment resultats. I amb les propostes que ens estan fent no creiem que això arribi així.
1: Laura, jo em pregunto, vostès expliquen que el govern no ha fet els deures, i em plantejo, és per deixadesa o perquè potser no sap com fer-los?
0: Doncs no ho sé. Jo començo a pensar que això li va gran a la consellera, que aquesta situació li va gran a la consellera, que, bueno, lamentablement, no podem oblidar que la consellera doncs, no, ha tingut un problema de salut greu i que... I crec que hem de ser, crec que hem de ser empàtiques amb això, però sí que hi ha tot un equip, no? I hi ha tot un equip que pensem que no està fent feina, perquè al final és amb qui ens reunim en el dia a dia de la mesa, eh? Pràcticament cada setmana n'hi ha de meses. El problema és que no hi ha un diàleg, no hi ha un diàleg real, no hi ha una escolta... ja des de fa molts anys, que les meses s'han convertit en... ens reunim, el departament diu la seva, els sindicats fem intervencions, el departament diu que pren nota, però que farà igualment el que ha dit en la seva primera intervenció, i marxem, no? I així van començar les negociacions aquest any. Què ha passat? Que la proposta que li vam presentar de forma unitària dijous... era la proposta que ja li havíem presentat a l'octubre de manera unitària, on també hi havia comissions UGT. És més, és una mica més reduïda perquè el que estem fent és negociar i intentar arribar a un acord, i entenem que si ho demanem tot no ens en sortirem d'aquí, no? La proposta que ens fa no té a veure doncs, amb aquest complement específic, no? Sinó que té a veure amb complements de funcions. Per això diem que el departament no ha fet els deures.
1: Per tant, si he entès correctament, fora de la consellera d'Educació, potser és perquè fallen els interlocutors habituals, és a dir, aquesta manca de diàleg, aquesta manca d'escolta, podria resoldre, en certa manera, amb un canvi d'interlocutors?
0: Crec que més amb un canvi d'interlocutors, crec que és amb un canvi d'actitud. La consellera ens demana realisme, nosaltres també hem de demanar a la consellera el seu equip realisme, que vagin a les escoles i que escoltin què és el que estan dient les treballadores de l'educació pública de Catalunya, perquè estan molt, molt allunyades de les propostes del departament.
1: Doncs estarem pendents, escoltarem a veure com evolucionen tot plegat aquesta reunió que tenen dimarts vinent amb el departament. Laura Gené, ella és, recordem, secretària general de CGT d'ensenyament de la CGT a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos aquí al programa El Són 4 Dies de Ràdio 4. Molt bon dia.
0: A vosaltres per convidar-nos. Adéu, bon dia.
2: Actualitat, tertúlia, música, teatre, cinema, gastronomia... El teu menú del cap de setmana al Són 4 Dies, a Ràdio 4. Amb David Gallac, gestor.

0: El govern català va aprovar ahir els primers pressupostos de la legislatura. Entre les novetats, l'R orbital, pactada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Volem parlar d'aquesta i altres qüestions relacionades amb l'alcaldessa de Rubí i presidenta de l'Arc Metropolità, Ana Maria Martínez. Senyora Martínez, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies.
1: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Primer li vull preguntar sobre els pressupostos. De quina manera beneficiaran a Rubí els nous comptes catalans?
1: Doncs esperem i desitgem que cobrint necessitats que tenim com a ciutat a partir de l'Ajuntament, necessitats que s'han anat traslladant, que no algunes era impossible poder-les assumir sense pressupost, perquè són necessitats d'inversió històriques, reivindicacions històriques, i estic parlant de la segona estació, de ferrocarrils, relacionada amb el tema que ens ocupa avui també com a Arc, però estic parlant d'altres qüestions que han anat recollint el govern i que esperàvem amb candeletes que hi hagués pressupost. I també qüestions molt

0: molt importants que van, estan relacionades amb contracte programa, per exemple, serveis socials, que s'havia de millorar i que les modificacions, els suplements de crèdit no han estat suficients com per poder-ho fer. Per tant, la veritat és que és una molt bona notícia pel país i pels ajuntaments perquè a partir d'aquest pressupost, diguem, la situació també millora econòmicament per la Generalitat, per Catalunya, però també pels ajuntaments i per les línies d'ajut i convocatòries diferents que estàvem esperant.
1: Pel que fa a la línia R orbital, què suposarà per a Rubí la creació d'aquesta línia?
0: Aviam, per a Rubí està connectat amb comarques que d'una altra manera tenen Barcelona com a centre. I m'explico fàcilment. En aquest moment, per anar a Mataró, per exemple, hem d'anar a Barcelona. Per anar en el mapa és molt gràfic quan es veu i és molt fàcil d'explicar que aquesta línia orbital permeti les connexions entre el Maresme i el Garraf sense necessitat de passar pel Barcelonès o per Barcelona directament. I això, doncs aquesta connexió, aquesta possibilitat diferent. Pensem que en aquesta en els municipis de l'Arc o la regió metropolitana, el 60% de desplaçaments són entre comarques de la regió, de l'àrea, i el 40% a Barcelona. I en aquest sentit el que farem o el que farà aquesta línia és facilitar la vida de les persones, que per damunt de tot és el que ens interessa. Concretament, què tindrem a Rubí? Tindrem un reforç de la línia R8, la línia que connecta de Rodalies, estic parlant, que connecta Martorell amb Granollers i que en aquest sentit en primera instància estarà en la fase inicial i millorarà també la freqüència perquè és important que la freqüència també tinguem en compte les persones que han de viatjar, però han de viatjar amb una freqüència raonable, no com ara.
1: Precisament, alcaldessa, li volia preguntar sobre aquesta qüestió, sobre que la línia R8, que potser algunes l'han descobert aquesta setmana en relació amb l'R orbital, ja existeix aquesta línia de Rodalies amb una estació a Rubí, no passa per Barcelona, però de quina manera també entenc que es pot veure beneficiar d'aquesta línia amb la creació de la R orbital, no sé si és així.
0: Sí, perquè tindrà aquesta línia tindrà tres intercanviadors per unir-la amb la S1, la línia de ferrocarrils que va a Barcelona-Terrassa, amb la S2, que és la que va cap a Barcelona-Sabadell, i també amb les línies, bueno, aquest tercer intercanviador unirà la R8 amb la R3 i la R4 de Rodalies. En definitiva, aquest intercanviador que estarà situat en Rubí Hospital General, en aquest espai, ens permetrà també aquesta connexió que al final jo com a alcaldessa de Rubí i sempre ho manifesto i ho dic clarament, a Rubí no ho podem tenir tot, no pretenem, no tenim la pretensió de tenir-ho tot, però sí necessitem serveis i infraestructures que facilitin la vida de la nostra ciutadania. I sí, en la línia orbital no tenim estació, però podem anar a Terrassa per anar a Vilanova.
1: I creu...
0: És un exemple de possibles,
1: de mobilitat.
0: Exemples de mobilitat. Sí, sí, sí.
1: I creu vostè que pot ser una solució, anava a dir, definitiva, però que pot ajudar a pal·liar la saturació de l'actual xarxa ferroviària?
0: Aviam, per pal·liar el dèficit de la xarxa ferroviària, tant de ferrocarrils com de rodalies, calen recursos. Jo no cal que digui que lamentem l'estat al que s'ha arribat a Rodalies, per exemple, però sí que hi ha un pla de Rodalies, ara no sé, 26-30 crec que és, que el que farà serà intentar revertir aquesta desinversió que és veritat que s'ha cagut a Catalunya i que suposa 8.000 milions d'euros que per nosaltres jo crec que serà que comportarà una transformació necessària. I en relació a ferrocarrils, s'ha anat fent per nosaltres com a ciutat. Ara parlo com a Rubí. Per nosaltres és un dels mitjans més importants que tenim de connexió i transport, sobretot perquè és el que segurament l'únic, no?, el que més utilitzem quan sortim de la ciutat. I en aquest sentit, tota la inversió que es pugui fer sempre serà poca, perquè tot cal anar millorant-lo, però crec que la aposta és molt important del govern de la Generalitat i nosaltres, com a alcaldessa de Rubí, com a presidenta de l'Arc Metropolità, valorem molt positivament aquest acord amb Esquerra Republicana, que ha desencallat el pressupost i que ha possibilitat aquesta línia d'altres inversions que cal que es facin de manera immediata.
1: Crec que vostès van celebrar dijous la nit de l'empresa, que posa en valor el teixit empresarial. Què pensa l'empresariat de Rubí i d'aquesta nova línia? I què pensa també el veïnat? Què li han traslladat?
0: Aviam, l'empresariat, la veritat és que va ser una nit molt, molt emotiva. Rubí és una ciutat eminentment industrial i ens enorgullim molt de ser-ho i treballem molt perquè les empreses que tenim a la ciutat estiguin bé, tinguin els serveis que necessiten, l'atenció sobretot, perquè de vegades des del municipi, des de l'Ajuntament, tot el que necessiten no es pot fer, malauradament, però bueno, en definitiva el que volem és que tinguin salut com a empreses econòmica, perquè això també és un motor econòmic per la ciutat. L'empresariat està content. Les empresàries i els empresaris, les persones que amb les que vam poder parlar a la nit de l'empresa i amb d'altres que hem pogut anar parlant, estan contents. Estan contents, estan contentes perquè s'està, d'alguna manera... Jo he de dir que a nivell d'empreses no manifestaven que seria un canvi perquè, insisteixo, hi han qüestions que ja s'estan treballant, que s'han treballat de manera independent, al pressupost, a la línia orbital, algunes que gràcies a la Diputació de Barcelona i aquí amb el barret de diputada de promoció econòmica o de desenvolupament econòmic, també ho puc dir, hem tingut aquestes línies d'ajut i s'estan podent fer algunes infraestructures com algun pont que són importants a la nostra ciutat. I en aquest sentit doncs, s'està valorant la feina i l'esforç que des del municipi estem fent i que comportaran millores. Per tant, la ciutadania en general, si m'ho permets, jo encara no he tingut temps de parlar tot el que m'agrada amb els meus veïns i veïnes, no et sé traslladar un estat d'opinió en relació a la línia orbital. No ha passat el temps suficient, ho faré, perquè jo crec que és important. I et parla una alcaldessa que abans de ser alcaldessa i regidora treballava a Sant Boi de Llobregat i havia d'anar amb el meu cotxe. Perquè era molt difícil, bueno, em treia molt de temps, a la vegada estava estudiant i, bueno, al final a la ciutadania, com jo t'ho deia al principi, per anar de Rubí a Mataró, si has d'anar, el fet de poder anar amb una línia que no et passa per Barcelona i que en temps et comporta 2 hores, et redueix a la meitat o menys, a la meitat el temps, però traslladar directament això es valora molt, perquè el temps avui és quelcom que sempre ho hem valorat, però jo crec que encara ho hem de posar més en valor. Per tant, l'estat d'opinió, si em permets, encara no te'l sé traslladar com m'agradaria, però jo crec que tot el que sigui beneficiar la ciutat, el territori, tenir les millors connexions sostenibles, perquè també del que no hem parlat, però del que es tracta és d'intentar anar valorant que és molt millor anar en transport públic que en vehicle privat, per poder també així tenir present que és molt important que la mobilitat sostenible, no només la parlem, sinó que la exemplifiquem i, per tant, en aquest sentit, anirem parlant amb la ciutadania i en una altra ocasió, si m'ho permets, ja podré traslladar amb una mica més de precisió l'estat d'opinió que en tenen. Però jo crec que serà positiu, segur, perquè...
1: Del veïnat, no? A veure quina és la seva acollida i el fet de tenir una alternativa sostenible, però tenir-la eficient, és a dir, que no sigui el fet de poder deixar el cotxe a casa perquè hi ha una alternativa, però no, és a dir, que funciona. Deixi'm preguntar-li un moment, perquè vostè, ho diguem a l'inici, també és alcaldessa de Rubí, també és presidenta de l'Arc Metropolità. Quina és la tasca del dia a dia de l'Arc Metropolità?
0: L'Arc Metropolità, tasca diària, en agenda... No en tenim i sí que en tenim, perquè som alcaldes de la segona corona del Catalunya, diguem, de la segona corona metropolitana. I d'alguna manera la nostra missió és fer de lobby. Sempre ho diem, i això és així, per fer entendre a tothom, diguem, i aquí a les administracions supramunicipals i sobretot al govern de la Generalitat i allà on anem, que aquesta segona corona existeix, que representem a 1 milió de ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que, com deia, per exemple, en la mobilitat el 60% de desplaçaments dels nostres veïns i veïnes es fa transversalment, no cap a Barcelona. I això Doncs en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de l'habitatge, en... pensem que amb la situació que tenim en relació a l'habitatge, moltes persones d'alguna manera estan sortint del centre de Barcelona, de la Primera Corona, de l'àrea metropolitana, i les estem rebent, però les estem rebent amb les mateixes dificultats o més que es tenen a l'àrea metropolitana i a Barcelona. I això, totes aquestes qüestions les traslladem en forma d'associació de municipis i, en aquest sentit, com deia, en el dia a dia, recordem sempre, qualsevol qüestió al final acaba... no vivim en municipis aïllats i al final sí que en el dia a dia, segur que en algun moment del dia a dia tu has de recordar que formes part d'aquesta segona corona i que l'han de tenir present en qualsevol qüestió. Però en aquest sentit, la tasca diària no existeix i existeix cada dia.
1: A la vegada.
0: No sé si m'he explicat.
1: Que no hi ha una agenda diària, no, alcaldessa, però sí que hi ha una tasca de dia a dia. No, li preguntava aquesta qüestió, ens queden pocs minuts, però molt breument, pel fet que, clar, en un any hi ha eleccions municipals l'any vinent, l'any 2027, falta un any pràcticament, tal qual. Clar, no sé com si amb els alcaldes, alcaldesses sortints, la configuració de l'arc metropolità entenc que pot canviar i projectes com la R-Orbit Vital, a vegades no són ben acollits. No sé si m'explico.
0: Bé, a l'associació de l'Art Metropolità tenim alcaldes i alcaldesses, alcaldes de diferents colors polítics. Sempre hem treballat visualitzant aquesta qüestió, però a la vegada tenim com a objectiu un objectiu compartit i no ha estat mai una situació problemàtica. Ans, al contrari, hem pogut compartir objectius i a la vegada fer en algun moment fins i tot beneficiós que fóssim de diferents colors, perquè tots tenim grups parlamentaris, tots tenim algú a qui dir, escolta, que estem aquí i que això és important el teu vot, és important que en l'administració en la que hi siguis com a grup això es tingui present. Per tant, a mi això no em preocupa. Ja ha passat un canvi de mandat funcionant l'Art Metropolità. Vam començar l'any 2021, va haver-hi eleccions al 2023, algun canvi d'ajuntament es va produir i la qüestió o l'essència i el treball que tenim com a arc ha continuat sense cap mena de problema. Per tant, sí que és cert que ara ve un any, per als que ens tornem a presentar, serà un any, doncs, anava a dir que serà un any complicat per les eleccions, però he de dir que fins al darrer dia seré alcaldessa i candidata quan arribi el moment d'anar a votar, perquè tenim molta feina en l'acció de governs municipals i no podem deixar de fer-la, però en aquest sentit espero i desitjo que sigui com et deia en el canvi del 2023. Al final tenim un objectiu que passa per la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, i aquesta associació és el que pretenem traslladant les nostres situacions territorials allà on toca.
1: Anna Maria Martínez, alcaldessa de Rubí i presidenta de l'Arc Metropolità, gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4. Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I amb aquest repàs a l'actualitat, també municipal, en aquest cas des de l'Arc Metropolità, amb l'alcaldessa de Rubí, acabem aquesta primera hora del Són 4 dies. Ara arriben els companys dels serveis informatius per fer-nos una actualització de tot el que està passant aquest dissabte 23 de maig, aquest matí de dissabte, i nosaltres, quan passin uns 7 minuts aproximadament de les 10, hi tornarem amb la tertúlia d'actualitat dels dissabtes aquí al Són 4 dies. Fins ara.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Els primers pressupostos de Salvador Illa ja en tràmit parlamentari, uns comptes que mantenen l'essència dels que va presentar el mes de febrer, amb una despesa que frega els 50.000 milions d'euros. El 4 de juny, primer escull amb el debat a la totalitat. En cas de superar-lo, podrien entrar en vigor la primera setmana de juliol. Uns comptes que no contemplen una partida específica per resoldre el conflicte obert que l'executiu té amb educació, però segons la consellera d'Economia, Alicia Romero, es podrien modificar més endavant.
5: si arriba aquest acord, que esperem doncs, que pugui arribar, cercarem els recursos, òbviament, amb les modificacions que siguin necessàries per fer front als mateixos. En aquests moments no hi ha recursos específics guardats, reservats per a aquest possible acord.
4: En referència a un possible acord amb els sindicats d'ensenyament que ara per ara no existeix. Aquest divendres han tornat a rebutjar la proposta de l'executiu que parlava d'augmentar alguns complements, però no l'específic, una de les principals reclamacions del sector. Laura Jané, secretària general d'ensenyament de la CGT, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
6: Què passa? Que el departament ahir el que ens presenta és una proposta d'augmentar alguns dels complements de les tutories dels centres de molta complexitat, fins i tot no, de complement per acompanyar a un treball de recerca. El que passa és que, clar, aquests complements no se sumen entre si i aquesta mesura deixa fora a un terç de la plantilla docent.
4: Les negociacions entre govern i sindicat es reprendran dimarts. I a les 3 de la tarda acabarà l'operació sortida d'aquest pont de la Segona Pasqua amb uns 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana. És la xifra més elevada des que va començar l'any. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
7: Farà que surtin de la conurbació metropolitana, l'anell metropolità, que en diem nosaltres, 600.000 vehicles. Torno a repetir, 600.000 vehicles. És la quantitat de vehicles més important en què portem d'any en una sortida de cap de setmana d'aquestes característiques.
4: Com és habitual, és previst que l'AP7 en els dos sentits de la marxa acumuli més retencions. Els Mossos d'Esquadra faran un miler de controls d'alcoholèmia i drogues, també de seguretat passiva, també les motocicletes i combatre les distraccions al volant. Gairebé dues setmanes després de començar la quarantena preventiva al Gómez Ulla de Madrid, el grup de 14 espanyols del creuer Ondius no presenta símptomes. Fins i tot l'home de 70 anys que estava aïllat ha donat negatiu en l'última PCR. Aquesta evolució favorable els permet compartir espais comuns i si les proves continuen donant negatiu, els últims 14 dies de quarantena els podran passar a casa sempre que es pugui garantir l'aïllament i la seguretat sanitària. També se sotmetran a controls diaris. I de l'exterior, almenys 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó a la Xina, al nord del país. Desenes de persones continuen atrapades sota les runes. Uns 200 treballadors han estat traslladats a l'exterior. Les primeres investigacions determinen que els nivells de monòxid de carboni a l'interior de la mina superaven els límits permesos. Les autoritats xineses tenen sota custòdia un responsable de la mina, al que seran interrogat. I el president Xi Jinping diu que la prioritat és rescatar les persones atrapades i també atendre els ferits. I de la crònica internacional, encara us expliquem que els països mediadors en la Guerra de l'Orient Mitjà, Qatar, Turquia, Iraq i l'Oman, augmenten els contactes diplomàtics amb el ministre d'Exteriors de l'Iran per poder arribar a un acord i acabar amb el conflicte. El país persa està estudiant la darrera proposta presentada per Washington. En esports, final de la Champions femenina Barça-Olympic de Lió a les 6 de la tarda a l'estadi Uleval 2. Les Blaugrana disputen la sisena final consecutiva i busquen el quart títol continental. El rival a batre, un conjunt francès que en suma 8. El tècnic Pere Romeu, amb la derrota de l'any passat davant l'Arsenal ben present.
8: Crec que l'equip ha crescut molt, no només a través d'aquella final, sinó a través de tota la temporada. Veig un equip més madur que la temporada passada, veig un equip amb major capacitat per canviar coses durant el partit que la temporada passada i crec que arribem en un bon punt que prefereixo arribar així que no generant dubtes.
4: I a l'altra banqueta, la banqueta del Lió, un vell conegut, Jonathan Giraldez, que va ser entrenador de les Blaugrana durant 3 anys. I un dissabte que també ens obliga a mirar Montilivi perquè el Girona juga aquesta nit la permanència a primera, tant sí com no ha de guanyar a l'Elx. Mitchell confia en l'equip.
9: Jo crec molt en els meus jugadors. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans.
4: Última jornada i unificada, partits a les 9 de la nit. El campió de Lliga tanca la temporada a Mestalla contra el València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. Els de Manolo González, per ser amb una possibilitat remota de classificar-se per a la Conference League. I acabem amb la previsió meteorològica. Juan Carlos Piña, des de l'AIMET, bon dia.
10: Bon dia, què tal? Aquest dissabte a Catalunya les temperatures se mantenen amb poques variacions, encara que són significativament elevades per aquesta època de l'any a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Avui dia d'ambient assolellat, durant la tarda al Pirineu, amb núvols d'evolució que podrien deixar algun ruixat aïllat. Per altra banda, banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud. És una informació d'EMET.
4: És tot per ara. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
4: El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passen 7 minuts, ara mateix, ara sí, 7 minuts, de les 10 del matí, comença aquesta segona hora del Són 4 dies. Estic molt ben acompanyat aquí a l'estudi perquè hem de fer tertúlia d'actualitat. Ada Font, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal,
1: com esteu? I encantat de saludar-te per primera vegada aquí a l'estudi. Pol Turú, també.
3: Molt bon dia.
1: Molt bon dia i encantat també de saludar-te.
3: Igualment, un plaer estar aquí, com sempre.
1: També ens acompanya la Paula Vázquez. Què tal, Paula, com estàs?
4: Molt bé, molt contenta. Bon,
1: i el Víctor Saura. Què tal, Víctor?
5: Bé, aquí.
1: Una setmana que tenim diversos fronts. Hi ha temes que repeteixen, com és el tema de l'educació, de l'ensenyament, de les vagues i les mobilitzacions. Jo ho he definit al principi com el dia de la marmota, és a dir, podríem fer les mateixes preguntes i les mateixes qüestions a Víctor, després en parlarem.
5: Bueno, si voleu.
1: Abastament.
4: No.
1: Però abans, el que volia fer és també anar fins a Madrid, perquè la setmana a nivell polític, judicial, té un nom, que és el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i volem saludar el periodista de Público, també bon amic i col·laborador d'aquest programa, el Samu Martínez. Samu, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, què tal, David? Com estàs?
1: Com has viscut aquesta setmana? Perquè va començar dimarts amb aquesta notícia sobre la imputació de l'expresident Zapatero, i escolta, encara estem a dissabte, i l'últim que veig és, per exemple, les paraules de Felipe González, eh? Déu-n'hi-do.
6: Sí, bueno, doncs una mica com tothom, no? Saps allò que diuen aquella dita de que han caído torres más, o torres más altas han caído? Doncs Zapatero segurament era aquesta torre más alta, no? Uh-huh. Sí, bueno, una notícia que va sorprendre tothom dimarts, que primer es va rebre amb una certa cautela, diguéssim, tant els periodistes com els propis polítics, els diputats, els portaveus. Ningú acabava de voler pronunciar-se, i a mesura que van anar passant les hores i es va poder llegir l'autor del jutge Calama, diguéssim, amb deteniment i amb atenció, doncs tothom va anar veient que, bé, era un autor que tenia uns indicis que motivaven aquesta investigació, i bé, doncs això, un estat de xoc que encara es manté, em fa l'efecte. És a dir, jo veig el PSOE, no, que és el partit, el govern, els primers damnificats, diguéssim, a més de l'expresident, uh-huh, encara crec que no han sortit de l'estat de xoc, em fa l'efecte.
1: I creus que això pot durar? És a dir, és sostenible en el temps aquest estat de xoc, eh? Vull dir, és a dir, que no recuperin del cop tan fàcilment?
6: Segur, és a dir, al final és una figura política en la qual Pedro Sánchez havia dipositat una bona part de la seva, diguéssim, afinició política. Diguéssim que Zapatero s'havia acabat convertint, crec que les cròniques ho han dit bastant bé, mm-hmm, una espècie de líder espiritual de l'actual govern.
1: De l'actual govern,
6: també és veritat,
1: sí,
6: que és veritat que la resta de figures socialistes potents, diguéssim, que mai havien fet costat a Pedro Sánchez, no? Mm-hmm. És a dir, Sánchez no podia triar a Felipe González com a líder espiritual, mm-hmm, perquè Felipe González no pot veure a Sánchez, no?
1: Llavors, però algunes diferències que mantenen.
6: Exacte. Llavors, bé, doncs Zapatero sí que s'havia convertit en aquesta figura, en l'home que aixecava les campanyes electorals. Ara. És que, clar, és molt heavy, perquè fa dues setmanes teníem a Zapatero
1: Andalusia.
6: Andalusia mitinejant, sí, i demanant el vot per la Maria Jesús Montero, no?
1: Ha estat el referent, no, del socialisme, clar, del PSOE, en les diverses campanyes electorals, des d'Extremadura fins a Andalusia, on sempre ha estat un valor, en aquest cas un valor, sí, d'intentar esgarrapar algun vot.
6: Exacte, i al final, bé, Sánchez agafa el relleu, diguéssim, de Zapatero en alguns dels seus temes més importants, no? La memòria històrica, la plurinacionalitat de l'Estat. Bé, doncs, és d'alguna forma, en aquests capítols, diguéssim, aquests àmbits que acabo de dir, doncs Sánchez és com una segona entrega d'unes polítiques que va començar Zapatero. A més, tampoc hem d'oblidar que Zapatero es va convertir fa un parell d'anys fins ara, no? en un interlocutor important de Sánchez amb partits com Junts per Catalunya, sí, per exemple. Sí, sí. Uh-huh. És a dir, que era, perquè ja no es pot dir és, era una figura important tant en el terreny, diguéssim, emocional pel socialisme, i no només pel socialisme. Hem de recordar les paraules del Gabriel Rufián dient que me duele el corazón l'altre dia, no? És a dir, uh-huh, era un referent important pel progressisme, en especial pel PSOE, una peça important en l'entramat polític de Pedro Sánchez per aquesta feina d'interlocució amb alguns dels seus aliats més complicats i això, no? Un primer, diguéssim, un primer pas en moltes matèries, no? En memòria històrica, etc., que Sánchez ha continuat, per tant, també és un referent en aquest sentit. Per tant, sí, una peça importantíssima.
1: De fet, s'ha m'ho recordat...
6: I, perdona...
1: Digues.
6: No dic que sí, que aquest estat de xoc jo crec que s'anirà alleugerint a mesura que passin els dies, però com el 2 de juny, en principi, si no s'acaba endarrerint aquesta compareixença, compareixerà Zapatero davant del jutge, mínim fins aquest dia 2 i els dies posteriors, això o sigui, serà monotema a Madrid, això seguríssim.
1: Volia dir perquè, a veure si recordem algunes de les paraules de l'esmentaves tu ara, Gabriel Rufián, al Congrés aquest dimecres.
2: Jo estoy... Reconozco, yo estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Y tanto. ¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
1: Volia recordar, Samu, aquestes paraules perquè, mira que, anava a dir, què veu lligat? Perquè el teu article público parles del caso Plus Ultra reactiva el debate sobre dónde acaba el lobby i empieza la corrupció, és a dir, que tu fas referència...
6: Una certa inspiració, no? En les taules de...
1: com si ho haguéssim parlat i no hem parlat, que consti. En el teu article ho esmentes que podem llegir a Público, oi, Samu?
6: Sí, aquí hi ha dues coses, no? Una, on acaba el lobby, on acaba la feina d'incidència política, d'influència, i on comença la corrupció, aquí està molt clar perquè ho posa el Codi Penal, no? O sigui, quan, si es demostra que hi ha, diguéssim, doncs, una relació entre una figura, encara que sigui un particular, que no tingui un càrrec públic, que té una certa prevalència sobre un funcionari i es demostra que hi ha una reunió on, diguéssim, aquesta figura aconsegueix que aquest funcionari faci una actuació que permet que la primera figura s'enriqueixi o un tercer, si això es demostra que això... Diguéssim, el sumari... el sumari encara no es coneix. L'auto que tenim a les mans... Sembla que hi ha algun indici que, en fi, que pot haver-hi alguna cosa així, però no hi ha una prova que ho demostri. Si això es demostra, estaríem davant de tràfic d'influències i aquí la línia és molt clara, no? Entre el que és el lobby o el que és la incidència o el que és la consultoria i el que és la corrupció pura i dura. El que passa és que també hi ha tota una escala de grisos, no? que escapen aquest tràfic d'influències i que jo, a mi em fa l'efecte, que és una mica el que intento reflectir a l'article, a mi em fa l'efecte que a la gent, a la ciutadania, evidentment la corrupció és una cosa que a tothom ens preocupa molt i és, diguéssim, el més greu de tot. Però també, quan surten aquests casos, no? Zapatero, encara que no sigui finalment, no es pugui provar la corrupció, però quan tu saps que hi ha expresidents, i no només el cas de Zapatero, vull dir, que estan treballant en el lobby perquè al final acabar afavorint empreses privades, no? La ciutadania acaba veient que hi ha una part de la política molt important que es du a terme en zones amb ombra, amb zones fosques, i és una cosa que jo crec que, suposo que ho debatreu, i no sé si estan amb els companys, però que al final també resta molta confiança, no? Perquè tu penses, com a ciutadà de peu, que la política es fa al Congrés, que la política es fa... I no està malament que hi hagi incidència política per part dels agents empresarials, evidentment, dels moviments socials, etc. Però ha de ser menys fosca, no? I tu, quan comences a veure aquests casos, com el que estem ara parlant del de Zapatero, crec que la confiança del ciutadà cada cop es va fent més petita, més petita, més petita, perquè té la sensació el ciutadà, primer, que ell no pot arribar, el ciutadà particular, no pot arribar als polítics per fer incidència i una persona poderosa sí, i això no tindria per què ser així. I segon, que passen moltes coses a la política que beneficien eventualment a moltes empreses i tu ni te n'adones, no? Llavors, clar, això sí que fa, o sigui, que la confiança es vagi fent més petita. Llavors, és això. la línia entre la, el lobby i la corrupció és molt clara, el Codi Penal, però també hi ha una escala de grisos que s'hauria de, potser, regular des d'un punt de vista una mica més. Uh-huh. De fet, hi ha una llei de lobbies ara mateix que està, s'està tramitant al Congrés i, uh-huh, per la informació que tinc jo, es reactivarà la setmana següent o l'altra. Crec que no sé si com una reacció a tot això de Zapatero, però...
1: A coincidència del calendari o reacció a l'actualitat?
6: Exacte. Bueno, això ho deixem a interpretació.
1: Exacte. Però... Que cadascú tregui les seves, sí, conclusions.
6: Exacte. Sí.
1: Doncs, Samu Martínez, periodista de Público, gràcies, com sempre, i una abraçada gran.
6: A vosaltres, a tota la taula. Que vagi bé.
1: A veure, aquí a la taula, a banda del Víctor, tenim diversos juristes avui. Per tant, em va perfecte. Mm. Perquè s'ha, sí, parlat de cacera judicial, es va parlar amb uns inicis de Laufer, fora de que si alguns partits deien que sí, altres que no. A veure, Paula, per exemple, per on comencem? Hi ha cacera judicial, com diu Rufián?
3: A veure, jo he de dir que a mi no m'agrada res quan els polítics es fiquen una mica amb el, bueno, es fiquen sempre amb els jutges, amb el poder judicial, perquè al final s'ha de mantenir, jo sempre ho recalco i ho dic, s'ha de mantenir la separació de poders. I si tu vols que realment tothom siguem iguals davant de la llei, tu no pots utilitzar les teves facultats i el teu poder polític per parlar malament de lo que és el sistema judicial, els jutges. S'ha de respectar aquesta figura, perquè si no ho respecten els polítics, és que al final perdrà tot el pesit. Però bueno, és que ja és que és una cosa que volia dir, és que ja estic com mig, no sé, acostumada. Mm-hmm. O sigui, avui estava parlant abans amb l'Ada, que ho parlàvem, jo li deia, és que una mica de desafecció política. Mm-hmm. O sigui, me sap supergreu, però és que al final és com que no em sorprèn el que totes aquestes coses que estan dient sobre els jutges, bueno, en Rufián, com no, sacando las suyas como siempre. Uh-huh. Y yo he de dir que quan va passar lo de Zapatero, he de dir que jo no me vaig quedar en xoc. No sé, és que com, amb tot lo que està passant amb en Cerdán, amb el Dama i a tot, és com que desgraciadament no m'està sorprenent.
1: Ens hem acostumat a vegades, no, a certes notícies.
3: Em sembla molt trist que crec, uh-huh, que estem acostumats. Uh-huh. O sigui, però bueno, és lo que hi ha.
1: Pol.
4: Sí, i a tots els ambients, a tots els grups socials, hi ha persones que s'intenten aprofitar de situacions, i això no vol dir que un determinat partit sigui o tingui una corrupció estructural, però sí que és veritat que hi ha moltes persones dins de grups, dins de partits polítics, que s'aprofiten de determinades situacions. Uh-huh. Jo coincideixo amb la Paula a nivell teòric, que podríem dir que sí, que els jutges són independents i que no ens hem de ficar amb el poder judicial, però malauradament en aquest país hem viscut molts episodis en què la justícia no ha quedat massa bé de cara a l'opinió pública. També és cert que ara tothom està molt alterat, especialment el Partit Socialista i també el Gabriel Rufián, que és el diputat socialista més, no? allà en el grup parlamentari, perquè ja estava muy jodido i esto es una mierda, amb un llenguatge que és molt desafortunat en el Congrés dels Diputats.
3: Que no,
4: però bé,
3: cal.
4: Però bé,
3: no
4: és igual, indiferentment d'això, tothom està molt alterat en el Partit Socialista i el propi Gabriel Rufián per la imputació al Zapatero, però jo vull recordar que aquesta gent, quan es va imputar als líders catalans el 17 i l'any següents, no hi havia la mateixa contundència. Per tant, tinguem la mateixa vara de mesurar en totes les situacions. Això és important.
1: Uh-huh. Ada?
7: Sí, a veure, realment crec que cal examinar aquest cas de forma concreta, i el jutge que ho porta és José Luis Calama, que és un jutge que no és dubtós de ser conservador. És a dir, si veiem altres causes que ha portat ell, per exemple, podem veure com va permetre un homenatge a l'eterna Hernani Parot al País Basc, i que aquest terrorista va ser el que es va considerar autor d'un atac a 80 persones que van acabar mortes i més de 200 ferits, o també va ser el jutge que va investigar la finançació irregular i que està investigant la finançació irregular de s'acabó la festa al partit del vice. Mm-hmm. És a dir, si veiem altres casos que porta i com s'estan resolent o com s'han resolt, realment jo crec que en aquest cas no veig gens clar que pugui haver-hi l'ofer, aquesta persecució per motius polítics, en aquest cas a l'expresident del govern, Zapatero. Uh-huh. D'altra banda, també m'agradaria parlar d'aquest cas concret. dit que si no hi havia indicis suficients... A veure, no hi ha indicis suficients per una sentència condemnatòria, no hi ha indicis suficients ara mateix per obrir judici oral, però sí hi ha indicis suficients per incoar aquest procediment judicial, que a més s'està fent de forma bastant garantista, estan aplicant aquests judicis de proporcionalitat necessaris, s'està fent amb molta diligència, no? I aquestes diligències d'investigació que s'estan acordant en aquest auto i que s'estan prenent en curs, s'està fent de forma que realment crec que s'ajusta al marc concret que necessitem portar a terme.
1: De fet, ara vaig amb tu, Paula, però hi havia una llegia ara, no recordo on, disculpeu-me, que al principi, crec que el mateix dimarts, que es deia el jutge Calama no és el jutge Peinado. És a dir, ara no recordo en quin moment es posava sobre la taula a dir, atenció, perquè estem fent aquí uns paral·lelismes quan encara no coneixem ni l'auto, a vegades, que potser hauríem d'assenyalar o de fer una radiografia o un curricular d'aquest jutge. Deies, Paula, perdona.
3: No, res. Volia fer un petit apunt a l'Ada sobre el tema de les proves i els indicis. Efectivament, totalment d'acord amb ella en el sentit de que és veritat que encara no s'ha demostrat, perquè exactament no hi ha sentència i s'ha de portar a terme una investigació que això durarà. Però sí que hi ha indicis per dir, oye, tenim una ordre judicial i entrarem al teu despatx i al de les teves filles. Uh-huh. I per demanar aquestes ordres judicials se necessiten molts d'indicis. I efectivament, estic d'acord amb el tema del garantista, perquè hi ha moltes persones que confonen molt el tema de i per què no l'han portat a la presó? O sigui, com a prisió provisional. Uh-huh. I s'està fent un procediment en el qual el jutge diu no es considera que s'adonguin les causes perquè se vagi a prisió provisional, i en aquest sentit s'estan duent a terme les coses com s'han de dur.
4: Que recordem que són tres les causes de presó provisional, segons la llei d'enjudiciament criminal, és reiteració, risc de reiteració delictiva, risc de destrucció de proves i risc de fuga. Mm-hmm. I estem molt, molt avasats, i ens posem una mica jurídics, i després, si voleu, ja tornem a canviar, però
3: sí,
4: estem,
3: no?
4: estem molt avasats a demanar per tothom provació provisional.
3: Sí, però
4: hem de ser, també, de ser rigorosos també en això. I la llei és molt clara i a vegades no, la pràctica judicial tampoc és tan clara.
1: Van tenir un rigor, Víctor. Com ho veus?
5: Sí, bueno, jo, a veure, el tema del jutge no... Jo, és a dir, crec que el que he llegit... jo no m'he llegit l'auto del jutge, però sí bastants articles de premsa, i segurament està ben fonamentat i tal. Ara bé, la relació causa-efecte entre una sèrie de pagaments i una sèrie de favors és molt difícil d'establir, i això ho hem vist en molts judicis per corrupció. El mateix tema del cas Pujol, que hem vist, doncs estem en la mateixa qüestió. És a dir, els fills de Pujol estan remenant tota una sèrie de pasta i estan dient, amb el mateix pasta que procedeix en part d'empreses que tenen adjudicacions de la Generalitat, però és molt difícil establir el vincle entre aquests pagaments que el senyor Jordi Pujol Júnior diu jo estava prestant uns serveis per unes intermediacions i tal, a dir no, això no era per això, això és una tonteria, era perquè per aquesta adjudicació d'obres vostè cobrava una comissió. Estem exactament amb el mateix assumpte. Aleshores, aquí que hi ha el rescat d'una aerolínia en un moment en què s'estaven rescatant a moltes aerolínies. Mm-hmm. I pel que jo sé, aquesta aerolínia està tornant més o menys puntualment als diners prestats. Per tant, diguem-ne, no hi ha una situació en la que diguis no, aquí es va injectar pasta amb una companyia i aquesta companyia després va fer fallida. Que això també ho hem vist a Catalunya, amb Banca Catalana, amb el Caric, tot això, no? Uh-huh. I paral·lelament hi ha munten una estructura, diguem-ne, que presta uns serveis a les filles de Zapatero, i aquesta estructura, aquests serveis sembla que són reals, però coincideix amb el temps amb aquest rescat d'aerolínia. I aleshores el jutge estableix una relació de causa-efecte, no? Els diners que tu has cobrat per aquests serveis, que en realitat no eren aquests serveis, els has cobrat per ajudar aquesta aerolínia a rescatar-se, no? Ja veurem si això ho podem demostrar. O sigui, a no ser que la gent de la mateixa aerolínia o que l'intermediari aquest, el soci de Zapatero, muntant aquest think tank que tenien a través del qual feien activitats, no? Doncs diguin directament, sí, vam cobrar per fer això. Per, jo veig molt difícil que això penalment arribi en lloc. Ara bé, com diu la dita, la dona del César no només ha de ser honrada, sinó assemblar-ho. I el que ha fet molt... Vaja, quan diu Rufián això és una merda, segurament ho comparteixo, perquè a mi la figura Zapatero em semblava doncs, una figura potent, una figura d'una persona honrada, una persona del bé i el mal, que podia... No? I que d'arribar et trobis que és una persona que també fa negociets, és igual, encara que siguin legals, perquè ells, aquells diners els ha declarat i tal, però fa negociets que consisteixen en... en el fons en cobrar la teva figura, no? I ingressar en 3 anys el que no ingressa un treballador normal amb 20 anys, no? Això cau bastant als peus. Ara ja et dic, penalment, ja veurem si això té recorregut. Això sí, la pena del telediario ja la té claríssim, perquè aquí, malgrat que hi ha presumpció d'innocència, nada.
1: Pol, digues.
8: Oh, el Víctor comentava que Plus Ultra està tornant els diners. Bueno, ha tornat 12 de 53 milions.
5: Bueno, han passat 6 anys.
8: Hi ha altres aerolínies que ja els han tornat tots, com Air Europa, crec que era. Però bueno, independentment d'això, quan es va rescatar aquesta línia, era una aerolínia que tenia un avió i que els viatgers que transportava era el 0,004 dels viatgers totals de l'estat espanyol, eh? No el 0,4, no el 4, no el 0,04, el 0,004.
5: I per això no mereixia ser rescatada.
8: No. Ah, jo només poso dades sobre la taula. Només dic que, bueno, que cadascú jutgi si era oportú o no era oportú aquell rescat. No ho sé, jo no entraré aquí, jo només poso les dades sobre la taula. A part d'això, comentaves, primer, has hagut de treure el cas Pujol, com sempre, però bueno, això és igual, això és un altre tema.
5: No, però com a exemple de cas, exemple. On hi ha també tràfic d'influències i que és molt difícil... Jo crec
8: bueno,
5: que,
8: ho has dit tu, el tràfic d'influències, el jutge no ho ha vist, però en qualsevol cas...
5: Organització parlaves, mafiosa i tal, amb el parlaves, cas de Pujol, i tant que ho ha vist.
8: Imputat, però,
5: i tant, i tant.
8: Quan hi hagi la sentència en parlem,
5: no, no,
8: però...
5: No, l'acte del jutge, del jutge de l'Olmo, és la interlocutòria, sí, imputa tots aquests delictes, els mateixos que s'imputen a Zapatero. Doncs és un cas comparat.
8: Sí. No, sí, com a exemple sempre està bé treure quan afecten els teus, el que afecta els altres és una bona estratègia de desacreditar sempre comparant
5: amb
8: un cas pitjor.
5: Quins són els meus?
8: Però bueno, independentment, el que parlaves de la regulació...
5: És que és al·lucinant.
8: El que parlaves de la regulació, jo estic d'acord amb tu amb el tema de la regulació. Quan parles de que els ingressos que ha obtingut Zapatero d'activitats que poden ser presumiblement il·legals o almenys immorals o que poden quedar malament de cara al públic... Això té una fàcil regulació, al meu entendre, i és una mesura que és poc compartida, potser, però que jo sempre l'he defensat, que és que els polítics cobrin més. Que els polítics cobrin més i que els expresidents cobrin molt més.
3: Això molt és una popular opinió,
7: això,
3: eh?
7: Això és una casa nord-americà, per exemple, que els jutges són vitalicis i que, per tant, això, a priori, l'argument és que facilita la independència, perquè llavors no poden tenir una vinculació després posterior amb una empresa o amb un grup d'interès i, per tant, això els fa més ser independents. I a la vegada, cobrar un sou alt els fa ser independents perquè... a priori no haurien de buscar comissions fora. Entenc que aquest és l'argument, no,
8: sí, Pol? Sí, la meva proposta, o la proposta que jo crec que és bona, és, ostres, una persona que ha sigut presidenta d'un país, més igual si és Espanya, és Catalunya o és Suïssa, per què volem que després es dediqui a estar un consell d'administració d'Enagas? Això sona molt malament. Un segon, acabo. Perquè pensem que... José Montilla va estar, després de ser president, a un Consell d'Administració d'Enagas. A mi no m'agrada que la figura d'un president de la Generalitat acabi un Consell d'Administració. No m'agrada. Prefereixo que li paguem entre tots un sou alt i es dediqui a activitats de representació. O això, o que renunciï i es dediqui a la universitat, que es dediqui a feines que no són estar Consells d'Administració de grans empreses. I aquí a Catalunya ho tenim ben resolt. L'any 2003 van fer una llei, la llei 6-2003, que regula l'estatut dels expresidents. A l'estat espanyol aquesta norma té rang de decret. Un decret de l'any 1992 amb apenas 4 articles, poca regulació en aquest sentit. Per tant, jo aposto perquè regulem aquesta figura, que paguem un sou relativament alt, però que ens quedem tranquils que aquestes persones no ho faran. I si ho fan, que endurim el càstig. Però com a mínim, diguem, no, vostè no té per què recórrer en aquestes activitats, vostè ja té un sou, dediquis a ser representatiu, que vostè va ser president d'un país i ara és el que ha de fer.
3: Que va, però que no. A veure, no estic gens d'acord en això, o sigui, vull dir...
8: Això està bé que no estiguem d'acord.
3: No, sempre totalment, sempre. Però he de dir, són persones que si fan corrupció, ho faran, tinguin el sou que tinguin, perquè aquest tipus de persones sempre volen més. I jo, sincerament, amb els meus impostos no vull pagar a persones que han estat a la política. Tu has estat en una temporada de la teva vida que et va votar la teva població, però la teva població ja no t'està votant, o tu ho has deixat, o ja està, però cadascú ha de tenir un començament i un final.
4: I saps quina és la manera de garantir millor aquest final? De dir, vostè li dona uns diners i apartis definitivament
3: de veritat creus que la població vol que li paguem a la gent que...
4: No sé, jo no he fet cap enquesta a la població, et dic la meva opinió i crec que és la meva i crec que és raonable. Podem no estar-hi d'acord. Però el que crec és que amb aquesta regulació el que fomentes és que una persona que ha tingut una alta representativitat dins d'un país no actuï en empreses privades, amb interessos privats, sinó que es garanteixi un mínim d'independència. I el delicte, tu deies, aquesta persona creus que no cometrà delictes encara que sigui cobrant aquest sou públic? El delicte requereix oportunitat. I molts cops, quan tu limites l'oportunitat, desapareix l'activitat delictiva.
3: I si anem per l'altra banda, i si fem que no paguin a ningú?
4: A què?
3: A ningú polític?
4: Que sigui... El problema és això...
1: Altruista.
4: Això és la desprofessionalització de la política, i això ho hem provat i és impossible. L'Ada t'ho sabrà explicar millor, que és politòloga.
7: No, però a més...
1: Ada i després Víctor.
7: O sigui, el que generaria, diguem... és un viatge socioeconòmic molt gran. Només aquelles persones que ja tenen la vida resolta, que familiarment...
4: Com passava molt abans, i tant.
7: Tenen un gran patrimoni, es podrien dedicar a la política. I al final la política no és per enriquir-se, no és va d'un mateix, va donar-se als altres. És
3: doncs per això no se l'ha de pagar. Per això, si no va d'enriquir-se, aquestes persones no han de ser corruptes.
4: Però és que no ho fas per l'enriquiment, fas per una finalitat més enllà. Encara que li paguem un sou alt, ho estàs fent perquè no es fiqui a altres llocs a guanyar més diners amb uns interessos personals. Jo trobo que...
3: Però en sèrio hem de pagar la gent perquè no faci coses dolentes? Però
4: no, és la gent, són quatre persones que han sigut quatre presidents. No és la gent, Paula.
7: Jo crec que el Víctor té una altra opinió. Pues,
1: no, el Víctor, sí, fa temps que demanava la paraula. Víctor,
5: el Víctor, vull aclarir que parlo en nom del Víctor Saura, eh? no parlo en nom de ningú més.
4: Sí, t'ho dic amb carinyo, Víctor.
5: Em posaré... Bueno, és igual, vaig al tema dels expresidents. Aquesta llei que tu esmentaves, Pol, es va fer exclusivament pensant en el president Pujol.
4: I què va passar? El president que jubilava.
5: Clar, i tothom pensava que els següents presidents durarien 23 anys cada un d'ells, no? I llavors van tenir Maragall, Montilla, Mas, Torra, Puigdemont...
4: Sí, sí.
5: I llavors, tots amb dret a pensió, a xòfer, a oficina, a secretària, a mosso que el vigilava... No, jo trobo que va ser una mala llei que l'hauríem d'abolir, diem-ne, aquesta llei.
7: Totalment.
5: No, ho sento, tu a la política t'has de dedicar una temporada a la teva vida i després ser capaç de tornar a una altra...
3: A la teva
5: honrada, evidentment.
3: Claro que sí.
5: No?
1: Molt rapidada, que us vull recordar un parell de detalls del Congrés. Molt rapidada.
7: Sí, jo, tornant el cas Zapatero i no tan concretament el del conflicte d'interessos, penso que també s'ha d'examinar el context judicial. El context judicial és que s'ha aixecat sumari després del cicle electoral a Andalusia. És a dir, penso que s'ha fet prou diligentment aquest procés. Sí. També tenint en compte que, com dèiem, Zapatero és un personatge que no deixa indiferent a ningú. Per l'esquerra ha sigut el baluard de certes garanties de avenços socials com el matrimoni igualitari, no? O de donar més llibertat a l'avortament, però també per la dreta ha sigut el causant de la ruptura d'Espanya, ha sigut el causant de la ruptura d'Espanya amb Occident i Estats Units, ha sigut el president de la divisió de la memòria històrica de la irrellevància en l'esfera internacional, però també ha sigut el president de la crisi. I ara mateix... O sigui, penso que és important veure com aquesta figura públicament la veiem. I el que ha fet el expresident en aquest cas ha sigut gravar un vídeo que segurament l'ha gravat al jardí de casa seva o, si no, a un altre entorn, diguem, tranquil. Uh-huh. I penso que a nivell de comunicació política és molt interessant d'analitzar, perquè el que diu és que ell defensa la seva innocència, que es posa al servei de la justícia, que creu en la justícia, és a dir, que creu al final en la divisió de poders d'aquest país, que creu en el nostre poder judicial i que compareixerà pues, ara el 2 de juny, davant de l'Audiència Nacional, no? I també una cosa bastant interessant que ha fet és mantenir aquesta naturalitat, no? De dir, jo estic fora del soroll, jo ja no em dedico a la política professional. Jo, de fet, no només no em dedico a la política, sinó que no he fet ús d'aquestes portes giratòries, i llavors així ja tanco amb el tema que dèiem dels expresidents perquè ens puguis parlar del Congrés.
1: Del Congrés, perquè d'un que no es dedica a uns que es dediquen. Pedro Sánchez, a la sessió de control, doncs deia això.
9: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Sánchez mostrava el seu suport i Alberto Núñez Feijóo, el cap de l'oposició, president del PP, deia això.
10: Es un momento muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
1: Feijóo parla de canviar tot esto. A veure, Paula.
5: El senyor que es passejava amb un narcotraficant a la lanxa. Vale.
3: Bueno, a veure, comencem.
1: Paula, fet la punta al Víctor.
3: El que passejava amb un narcolanxa, però l'altre estava en una cúpula amb tres persones que estan judicialitzades també. O sigui, és que al final aquí hi ha per dar i regalar a tot el món. El president al final està prenent una postura que jo entenc que és òbvia, perquè al final sortirà guanyant. O sigui, si ara mateix diu tot el suport li donem a Zapatero, si al final resulta que hi ha sentència i es demostra que és culpable, al final quedarà com el pobret, que també hem estat enganyats, que no sé què, com està passant ara amb en Cerdán. Però al final, què faràs? O sigui, què faràs? Però si tenies abans en Zapatero fa res Andalusia amb tu. Vull dir, és una cosa que aquesta posició és la que havia de prendre, però d'ahir a que realment creguin la seva innocència, no ho sabrem.
1: Això haurem de, i el Tairac, guardar-ho per veure com evoluciona. El Víctor, primer, després, Pol.
5: No, ara, perdona, és que ara m'he perdut de què estàvem parlant. No? Sé de què estem parlant.
1: I Feijóo, que parlava també, parlava del govern de corruptes, i que ell s'encarregava de canviar-ho.
5: Bueno, però és que, mira, per exemple, tornem al mateix. En el cas, a la història del PP, i ara ja, no? Que parles dels altres. Bueno, la història del PP també està plena de casos en els quals hi ha indicis de que hi ha cobraments a canvi de favors, però aquests cobraments a canvi de favors són molt difícils de demostrar, no? I tenim uns papers on hi ha un senyor que cobra diners, no? D'uns sobresous, que cobra diners en negre, i que posa M. Rajoy, i aquest senyor no ha estat ni tan sols imputat, encara que fos per frau fiscal, perquè ha cobrat diners en negre, doncs ni això. Ja és el que et dic, hi ha les causes efectes. O tens algú que diu realment, sí, això va ser per això, i que estava just la persona que està en el nex ho confessa, però, per exemple, en el cas Pujol, és que torno al cas Pujol, tots els empresaris, tots els constructors que han passat pel judici, a la revista oral, se'ls ha preguntat, vostè allò ho va cobrar per aquests diners que va pagar el senyor Júnior, els va cobrar a canvi de les obres que va rebre? No, nosaltres perquè ens va fer aquest favor, ens va fer aquest altre. Hi ha resta d'aquests favors que vostès li van fer? No, era tot de paraula i tal. Bueno, veurem si al final hi ha una sentència que digui queda demostrat que el senyor Jordi Pujol Ferrusola cobrava comissions i tal. Jo crec que serà difícil de provar, imagina't.
1: A nivell polític...
5: És que perdoneu que vagi al cas Pujol, és que l'he seguit bastant i aleshores...
1: A nivell polític, ha tornat sobre la taula la idea d'una moció de censura, ni que sigui instrumental. Clar, aquí entra en l'equació Junts, que hauria de donar suport. Clar, recordem, 2018, Pedro Sánchez arriba a ser president del govern amb una moció de censura a través d'una sentència de la Gürtel. I aquí s'està esperant, o en algun digital... Torno a no recordar el nom, disculpeu. Crec que s'explora aquesta via de manera tímida.
5: Hauria de ser amb el favor de...
1: Quan surti la sentència d'Avalos i Cerdán. És a dir, que aquests són els timings que es juguen a nivell polític i a nivell judicial. Clar, vosaltres ho veieu que això pot estar sobre la taula, aquesta moció de censura per part del PP amb els vots...
7: Tu has dit que és una sentència condemnatòria, encara que això pugui tenir més recorregut judicial. És a dir, no estem en aquest cas. En aquest cas, doncs, no s'ha obert ni judici oral a un expresident, que sí que, òbviament, és un cas molt complicat pel partit, però que també n'ha tingut d'altres en el passat i que n'està tenint. Llavors, senzillament, aquí el que ha fet Sánchez és recolzar a un expresident que li dona suport també, perquè si això ho ha de fer amb altres expresidents com Felipe González...
1: Perquè no entre d'altres, bàsicament.
7: Ho tenim cru, perquè Felipe González ja fa molts anys que no és a nivell pràctic del PSOE, o almenys si no és un dirigent socialista no practicant en aquest sentit. Llavors, clar, realment l'únic baluart que té és el president Zapatero i, per tant, l'ha de defensar.

0: recordo que era principis del 2023 o mitjans del 2023, que hi va haver eleccions, ens preguntàvem quin sentit tindria la legislatura. I semblava que al principi podria tenir algun sentit, perquè el president Pedro Sánchez va aconseguir agafar vots de partits independentistes, catalans, i semblava que podria tenir un sentit. Ara jo crec que aquesta legislatura ja no té més sentit. Més recorregut no ho sé, perquè el recorregut al final depèn de que tu convoquis eleccions, que és una facultat exclusivament del president del govern espanyol, o que d'algú et presenta una moció de censura, però no es tracta només de presentar-la, es tracta de guanyar-la, i ningú vol jugar un cavall perdedor. Això està molt clar. I per tant, el Feijóo té clar, no presentarà una moció de censura, per molt que li demani Vox, si no és per guanyar-la. Ara bé, i de veritat, quin sentit... Perdó, un segon, acabo. Sí. Quin sentit té la legislatura? Bueno, va començar amb uns objectius clars i jo no els veig que ara s'estigui enfocant cap a aquests objectius. Per tant, jo crec que la legislatura, sincerament, està acabada, s'eternitzarà tot el que es pugui eternitzar i segurament tinguem un canvi de cicle que, repeteixo, jo no em posiciono ni a favor ni en contra d'aquest canvi de cicles, perquè tampoc no m'interessa. Més, simplement dic que es produirà perquè és cíclic a nivell espanyol i ara governen uns i després governen els altres.
1: Implicaria, no pregunto, implicaria, suposo, que Junts hauria de votar a favor d'aquesta moció de censura? És així, no? No, dic que fent els càlculs...
2: Clar, són els diputats...
1: Jo, encara que Junts, diguem-ne, la veig molt desorientada, no?, i amb una situació molt complicada, no la veig votant al costat de Vox.
2: Ho hauré de refer, PP, potser era molt el seu discurs.
1: Jo no ho veig, però
2: bueno. Paula, deies...
3: No, digues. No, bueno, senzillament dones molt per fet que la política és cíclica i que no hi podem fer-hi res. I al final, la política serà el que nosaltres fem amb ella, no? Al igual que si tenim democràcies, perquè és un assoliment col·lectiu que ens hem donat entre tots nosaltres, i si la defensem, em seguirà sent quelcom que estigui en la nostra societat i en el nostre món, però si no. O sigui, amb un cap vaig escoltar que... de forma molt popular i planera, però es deia, la democràcia és com la fada de Peter Pan, que si no creus en ella no existeix. I això que acaba de dir Meritxell Batet ara, penso, en el sentit que si no defensem un projecte polític, en aquest cas d'esquerres, sí, desapareixerà, però no podem donar per suposat que realment el cicle polític és que canviï, que en algun moment governi Vox i PP. És a dir, governar a Vox i PP, si deixem que això sigui, i si no li donem un sentit al govern actual, realment.
2: Paula i Pol,
4: jo és que en aquest sentit estic d'acord amb en Pol. Jo sí que considero que és cíclic, però no només perquè sigui cíclic, perquè sí, perquè hi ha unes circumstàncies que fan que la població, pues, jo què sé, hi ha un govern progressista, però hi ha un moment en el que, això és com la meva teoria, no? Però hi ha un moment que potser és massa progressista, o hi ha un cas de corrupció i se'n va cap a l'altra banda. En aquest sentit, crec que sempre hi ha com diversos fets que fan que la gent al final tiri cap a l'altra banda, perquè al final hi ha un bipartidisme que és clar, però també és veritat que he de dir que l'oposició que fa en Feijóo em sembla que no termina de convèncer. I en aquest sentit jo no estic tan d'acord de que li afecti tant a Pedro Sánchez, aquest cas del Zapatero. És una opinió personal.
2: Com a mínim, a les enquestes no experimenta el PP una pujada, l'experimenta Vox, de fet.
4: Sí, és que, a veure, és veritat que hi ha una pujada clara o, en les comunitats autònomes el PSOE està sortint fatal sempre, o sigui, totes les eleccions les han perdut, em sembla? Si no recordo. De les que...
3: Bueno, últimament, últimes, sí, a ministre canvien eleccions, sí. Ministre que no guanya.
2: On va sortir, sí, però... parat, si no recordo malament, tiro de memòria, va ser al mes de març a Castella i Lleó, on era l'únic candidat o candidata que no era ministre, és a dir, que no era del govern Sánchez, que era un candidat...
4: Sí, és que jo crec que es quedarà...
2: Perdonem l'expressió, purament autonòmic, és a dir, que venia de Castella i Lleó.
4: És que justament quedaran en Paje i després a Catalunya també n'hi ha, però ja està.
2: I en Paje alguna enquesta crec que tampoc no li dona l'absoluta, o sigui que també... Pol, molt ràpid, que vull canviar de qüestió.
0: Molt ràpid, llavors. L'Ada deia, citava
3: Meritxell
0: Batet, també és veritat, Joan Fuster ja deia això, no, la política o la fas o te la fan... Estic d'acord en aquesta filosofia, però és veritat que jo, simplement fent un anàlisi històric de com ha anat l'evolució de la democràcia espanyola, sembla indicar que es produeix una alternància cíclica en el poder. Escolta'm, que potser no ha de canviar, també dependrà del que els electors vulguin. També és veritat que si el CIS publiqués enquestes una mica més fiables, potser sabríem què pensa la gent, però com que porta guanyant Pedro Sánchez i perd totes les eleccions possibles,

0: En canvi, el Cid li dona totes les victòries possibles, tampoc no ho acabem de saber. I ho deixo aquí per no allargar-me més.
1: Era simplement perquè volia... Ens queden una mica més de 10 minuts a tertúlia. No hi ha pressupostos a nivell de govern d'Espanya, però on sí que hi ha pressupostos és aquí a Catalunya, al govern de Salvador Illa. Repassem entre les diverses veus que hem escoltat aquesta setmana a la consellera Alícia Romero, al líder d'Esquerra Oriol Junqueras i a la líder dels Comuns Jéssica Albiach.
2: És un projecte de llei que respon o intenta respondre a les necessitats del país i que intenta estar al servei de tothom.
3: Podem constatar la voluntat, com no pot ser d'altra manera, del Ministeri de fer les reunions bilaterals corresponents amb cada una de les comunitats autònomes per poder tirar endavant el Consejo de Política Fiscal i Financiera en el qual s'aprovarà el model de finançament, un consejo en el qual el Ministeri ell sol té majoria i, per tant, l'aprovació del model està garantida en aquest consejo i que això obre la tramitació parlamentària.
4: És el principi de precaució. L'any passat no vam tindre pressupostos i vam haver d'anar a suplements de crèdit. Enguany hem vist que la negociació, deixa'm-ho dir així, ha sigut una agonia. Vull dir, i hem estat 4 o 5 mesos negociant el pressupost. L'any vinent, que hi haurà eleccions municipals i generals, no creus que encara serà més difícil?
1: Comencem pel Víctor i després Paula. Vinga, Víctor.
5: Bueno, jo trobo que és una bona notícia i que demostra que no tot està perdut i que hi ha com a mínim una centralitat al país que avantposa doncs, allò, el bon funcionament dels serveis diguem-ne, doncs, aquesta, la picabaralla política, curtterminista, de buscar, no?, doncs, diguem-ne, la teva claca, de... Ja, o sigui, que està, ja, el rifirraf aquest constant, no?, de tots el bo, de tots el dolent, no sé què. Bueno, hi ha un moment que dius, bueno, vale, però escolta, els serveis han de funcionar i ho hem de tirar endavant. I com a mínim, doncs, celebro molt que, bueno, s'han hagut de treure de la xistera això de la línia orbital per justificar aquest canvi de moviment, però benvingut sigui, no, trobo una bona notícia.
1: Paula.
6: Una notícia totalment adequada per al moment, o sigui, perquè al final, jo és que m'imagino com les mentes pensantes del PSOE, o sigui, bueno, el PSC en aquest cas, però...
0: El PSOE.
7: No, no hem de ser el mateix, almenys, si no, en identificació de l'eix nacional i de l'esquerra dreta. Només ho deixo aquí.
6: No, però jo he de dir una cosa. Jo penso en les mentes pensantes del PSOE darrere, dient, vale, hem perdut 4 comunitats autònomes, hem perdut 4. Ara què feim? Vale, pues vamos a per les que tenim. O sigui, vull dir, ara que han perdut fa res a Andalusia, òbviament voldran aprovar uns pressupostos, ara aprofitaran els altres partits polítics que tenen com a Esquerra, aprofitaran per pressionar més, i com és un partit polític, el PSOE, que té una clara força política a nivell estatal, intentaran fer tot el possible perquè els pressupostos surtin com Esquerra vol, amb les seves facultats. Però, vamos, que una notícia que, bueno, que és la que s'ha de fer, perquè és que si no quedaran fatal, o sigui, és que ja és el que...
1: I que a priori, no, opinió personal, potser no ens hauria de sobtar, és a dir, fins no fa tant els partits es posaven d'acord o no hi havia majories per aprovar uns comptes. Ara, doncs, si no s'aproven els comptes, doncs anem
6: fent
1: prorroguem i ja està, Pol.
0: Pressupostos, sí, òbviament a favor de que s'aprovin uns pressupostos, en temps i forma, si pot ser, aquests no són en temps i forma, però bé, a favor de que s'aprovin. Ara, últimament sento molt, sí, per fi pressupostos, bueno, però és que un pressupost per se no és bo o dolent, és bo que s'aprovin, però un pressupost no és bo ni dolent, dependrà del seu contingut.
6: Clar.
0: Bueno, en qualsevol cas, estic content de que s'aprovin uns pressupostos a nivell democràtic, per dir-ho així. Ara, el que passa que les contrapartides crec que no són les que esperaven, almenys els electors que van votar els partits que han donat suport als pressupostos. Hem passat, i parlo d'Esquerra Republicana, hem passat d'exigir la cessió de l'IRPF a un tren
5: orbital.
0: Això, és que no em surt. És que què és el tren aquest?
5: Un tren que va de Mataró
0: a Vilanova.
6: Pues, sense passar deia, per Barcelona.
0: Com deia el Polònia, ahí, que el facin de Tortosa també a Amposta i d'Amposta llavors cap a Andorra. Sí.
1: I que és un projecte que va
0: a càrrec del Ministeri
1: amb el govern de José Montilla
0: l'any 2010. I que l'ha de finançar a l'Estat Sí, sí, i l'ha de finançar l'Estat i serà pel 2040. I amb això, igual que tot, igual que pactem coses que només depenen de l'Estat. I aquest és el principal problema. I és una cosa que va dir la consellera Romero. Quan es van fer l'anterior proposta de pressupostos, la consellera Romero va dir: hem de vigilar que hem de pactar coses que puguem complir des de Catalunya, perquè esteu pactant amb nosaltres i hem de poder complir des d'aquí. Doncs aquests pressupostos no té pràcticament cap mesura que es pugui complir des d'aquí, poques. Depèn del Consejo de Política Fiscal i Financiera, que ha de passar per les Corts Generals, que no s'aprovarà. Pista, donem uns pressupostos a canvi de res, i d'un tren que no sabem ni si arribarà. Home, els electors que van votar Esquerra Republicana no volien això. Cal un canvi de paradigma a Esquerra Republicana. Escolta'm, volem aprovar uns pressupostos? Estic d'acord amb voler aprovar uns pressupostos, però hem d'exigir que es compleixin el que exigim. O sigui, no pot ser que exigim 100% i acabem pactant amb el 0, ni sabent si ni es farà el 0, potser ens acabem complint el menys 5. No pot ser, s'ha d'exigir el que un vol i el que un... Bueno, no sé, és que...
1: Uns pressupostos, ara entrada accentuada, uns pressupostos, perdoneu, que es parla això, dona oxigen al govern de Salvador Illa, per tant, és més viable acabar la legislatura. Crec que no s'acabava una legislatura a Catalunya des de, precisament, la de José Montilla, si no recordo malament. Va ser una de les últimes legislatures que no van ser de 4 anys aquí a Catalunya.
7: Sí, m'agradaria recordar quelcom, i és que el Parlament de Catalunya, com a seu de la sobirania nacional, és l'única institució que escollim directament els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i té principalment 3 funcions. La primera, aprovar lleis. La segona, controlar el govern. I la tercera, aprovar els pressupostos.
0: I l'única que fa és la de controlar el govern, i si la fa, perquè lleis n'aprovem 0 i pressupostos també pràcticament 0.
7: Jo només dic que el fet de que s'aprovin pressupostos, el projecte de llei de pressupostos és la iniciativa legislativa amb més transcendència del Parlament de Catalunya i que més afecta els ciutadans i ciutadanes del nostre país. Per tant, el fet que s'hagi impactat uns pressupostos que encara li falten un recorregut parlamentari és important pel nostre país, no? Al final, el 2 de juliol, hi haurà aquest debat i aprovació definitiva al ple, i abans ha d'haver-hi compareixences en comissions, ha d'haver-hi un debat a la totalitat, però en qualsevol cas, aquest pacte entre PSC, Esquerra i amb el suport dels comuns és molt important pel nostre país, independentment del contingut. I...
0: Home, no.
7: No, però... No,
6: independentment del contingut.
0: No podem desvincular un pacte del contingut. El contingut és la clau, no?
7: No, però, o sigui, el fet de que no hagin pressupostos, per exemple, fa que haguem de tenir prorrogats els de l'any anterior.
1: Prorrogar des... suplements de crèdit, que és el que sí que s'havia aprovat en aquest cas aquí a Catalunya. Mm.
7: Sí, exacte. I els últims pressupostos que tenim són de l'any 2023.
0: Però no és excusa. Haurem de prorrogar pressupostos i, per tant, ens hem d'aprovar-los al preu que sigui, no?
7: No, però el fet de no tenir pressupostos aprovats el que fa és que no puguem atendre de forma particular les necessitats que tenim aquest any. I no estem al 2023, estem al 2026. I això, per exemple, el que fa l'administració pública, jo que treballo amb ella, és que, per exemple, en diversos equips que porten a terme projectes molt complexos, no puguis crear noves places, no puguis adequar els recursos humans o també els econòmics a aquests projectes que actualment, en quant a estratègia de govern, se'ls està donant primacia. I això fa que no funcioni degudament en un govern. Per tant, sí, és important aprovar pressupostos. No només... Víctor Díaz.
1: Víctor.
5: No, dic que efectivament tothom que treballa a l'administració et diu que amb pressupostos prorrogats i tal, les coses
6: no
5: van
6: funciona
5: molt pitjor. Diguem-ne, els serveis públics funcionen molt pitjor, no? I des d'aquest punt de vista, doncs, aleluia. El que tu deies de... A canvi de cal... No sé, mira, els pressupostos que es van aprovar anteriorment els va aprovar el govern aragonès amb el vot del PSC a canvi de res, perquè el PSC va ser en aquest moment responsable, que és el que s'ha de ser fins i tot a l'oposició, i dir, escolta, el país ha de tirar endavant. Aprovi aquests pressupostos, home, a veure, no, si ha de complir uns mínims, no, evidentment, però... Bueno, llavors, què ha passat aquí? Doncs que es va estirar massa la corda, però no crec que això provoqui un desgast a Esquerra, perquè el desgast d'Esquerra, diguem-ne, dels votants que tenia, que no accepten aquesta nova versió d'Esquerra possibilista, pragmàtica, etc., ja van marxar. És a dir, ja aquest perfil de l'Esquerra possibilista ja l'estem veient des de poc després de l'1 d'octubre, no? Des del 2018-2019. Això és una mostra més de que Esquerra no és un partit que estiri, no? Que s'eixi la manta a la cabeça i se'n vagi a la muntanya a fer la revolució. No, és un partit que sap el que costa governar i que està disposat a arribar a acords i tal. Per tant, Jo crec que Esquerra va cometre un error demanant la lluna quan no es podia donar la lluna. Ara s'ha entès del barret aquesta història de la línia orbital, perfecta, per intentar vestir una mica el canvi de tal, i ja està. Però no crec que els hi suposi un gran desgast.
1: Molt rapidada.
7: Has parlat d'Esquerra. Jo m'agradaria recordar que el president Aragonès va convocar eleccions perquè no va poder aprovar pressupostos. Exacte. És a dir, que el fet que aquest govern pugui aprovar pressupostos també és quelcom que li dona estabilitat, no? I li dona projecció de cara al futur, perquè si no ho pogués fer, realment tindria una legislatura molt complicada i la convocatòria d'eleccions anticipades seria una cosa que estaria sobre la taula. I, en canvi, cosa que el govern de l'Estat no té, el govern de la Generalitat sí que té aquesta estabilitat, i penso que és quelcom que hem de saber veure i analitzar.
1: Deixa'm que li pregunti al Víctor. Tenim dos minuts. Vaga del sector de l'educació. Has de ser molt ràpid, Víctor, aquesta nova setmana de mobilitzacions.
5: Doncs tornarà a haver-hi, jo crec que amb una mica menys d'intensitat, perquè ja la gent està cansada, però continuaran havent-hi mobilitzacions fins al final. No dubto molt que això s'acabi amb un acord, i crec que ja ens situem directament al mes de setembre amb nous anuncis de mobilitzacions, que ja seran cap octubre i tal, però a mi em sembla que les mobilitzacions no les poden eternitzar els sindicats, és a dir, que fora bo que arribessin a algun tipus d'acord.
1: 20 segons, Paula?
6: No, res, he de dir bàsicament que jo entenc que al final tenim entre la els metges que tenim en la pública i els professors els estan haciendo, vamos, machacando.
1: Pol, molt ràpid.
0: Molt ràpid. Jo crec que un acord arribat amb sindicats que són completament minoritaris a Catalunya no es pot prevaldre per sobre de l'acord de país que hauria d'haver en el sector de l'educació.
5: No són tan minoritaris. En a Comissions Obreres, en l'àmbit de l'educació, és majoritari si comptes concertada i si comptes tots aquells treballadors que no són només... Que no són només docents, diem-ne, l'USTEC és la majoritària en els docents públics. O sigui.
1: Ada, molt breument.
7: Hem de garantir els nostres serveis públics, la sanitat, l'educació, així que espero que s'arribi un acord degut.
1: Doncs a veure com evoluciona, perquè recordem, dimarts ja està, n'hem parlat amb la Laura Gené de la CGT d'Ensenyament, aquesta nova reunió entre sindicats i el departament, si s'arriba o no a algun acord, i si no, doncs la setmana vinent, en aquesta tertúlia, doncs amb els que hi sigueu, doncs tornarem a parlar d'aquesta vaga al sector de l'educació. Escolteu, Ada Font, Pol Turo, Víctor Saura, Paula Vázquez, un plaer, com sempre, escoltar-vos aquí a la tertúlia. Aprenc moltíssimes coses, de debò, que fem avui m'ho faig suar una miqueta més, però està molt bé també això de fer aquest esport mental dels dissabtes aquí al matí, aquesta tertúlia. Sí, va molt bé per activar-se.
0: Ens ajuda també nosaltres a despertar-nos, sempre.
1: És un esforç col·lectiu que sempre... La qüestió és que ens entenem, que això és el més maco. Gràcies a tots i a totes.
6: Gràcies
0: a tots.
1: Ara notícies a les 11, i això quan passin uns 7 minuts de les 11, tornarem amb el desordre global aquí al Són 4 dies. Fins ara.
8: Són les 11.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Fins les 3 de la tarda és previst que 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en un pont, el de la segona Pasqua, que deixa la mobilitat més elevada des que va començar l'any. A hores d'ara, algunes retencions en una de les principals vies, l'AP7, en els dos sentits de la marxa. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo. Quina és la situació a hores d'ara? Bon dia.
10: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, immersos de nou la darrera part de l'operació sortida de la segona Pasqua, problemes a l'AP7, en concret entre les Granollers i Mollet, en sentit Girona, en un 37 quilòmetres, mentre Martorell i Castellbisbal cap a Tarragona són 3 punts de lentitud, també a Maçanet de la Selva hi ha 1,5 km. Rondes de Barcelona, sobretot ronda de molta mobilitat. A la part sud hem de destacar un parell de quilòmetres a la B24 a Vallirana, cap a Vilafranca, i a la C32 a Cornellà, cap al Nus del Llobregat. En el cas de la C32 nord, hi ha 4 quilòmetres d'aturades a la zona de Mataró en sentit Girona, i a la C58 per entrar hi ha 2,5 km. Estem, com diem, plenament immersos encara en aquesta operació sortida i, per tant, hi hauran problemes i us demanem per això que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
8: I els primers pressupostos de Salvador Illa ja en tràmit parlamentari, uns comptes que mantenen l'essència dels que va presentar el mes de febrer amb una despesa que frega els 50.000 milions d'euros. El 4 de juny primer es cull amb el debat a la totalitat, en cas de superar-lo podrien entrar en vigor la primera setmana de juliol. Uns comptes que no contemplen una partida específica per resoldre el conflicte obert que l'executiu té amb educació, però segons la consellera d'Economia es podrien modificar més endavant. El conflicte enquistat aquest divendres, l'USTEC i la CGT van tombar l'última proposta perquè, des de l'executiu, només parlen d'augmentar alguns complements, però no l'específic, que és una de les principals reclamacions del sector. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT, en declaracions del programa Són 4 dies de Ràdio 4.
11: Nosaltres el que plantegem és un augment lineal per tothom, per poder revertir doncs això, les retallades, la pèrdua de poder adquisitiu, el deute dels sexenis.
8: Les parts reprendran les negociacions dimarts vinent. Tancat per vaga és el que es pot llegir en alguns cartells penjats a les portes d'alguns comerços del tèxtil a Lleida. Una mobilització de la UGT per reclamar unes millores condicions laborals. Joana Cendra.
12: Aquest matí, a l'Eix Comercial de Lleida, un grup de piquets de la UGT instaven els treballadors del sector del comerç tèxtil a fer vaga per denunciar les retallades en els seus drets que contemple el nou conveni. Carme Valls, secretària general de la Federació de Serveis d'UGT Lleida.
13: La persona treballadora podrà acompanyar el metge, el seu familiar, però haurà de recuperar les hores. Fins ara era un permís retribuït. La incapacitat temporal a cobrar el que marca la Seguretat Social. L'empresa no compensarà absolutament res. Aquelles persones que per sort estiguin per damunt del salari que ara firme convenio Arte tindran el salari congelat 4 anys perquè se'ls compensarà i se'ls absorbirà amb les futures pujades. Els diumenges i festius, el conveni comerç diu diumenges i festius de manera voluntària. Ara, amb el conveni Arte, 50 euros i no serà voluntari.
12: La protesta es fa a tota Espanya. De mitjana, un treballador del sector comerç tèxtil cobre uns 18.000 euros anuals.
8: I en vaga també les biblioteques de la província de Barcelona per reclamar un conveni just que acabi amb la precarització que pateixen. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
14: Fent-nos fer més dies a l'any que els altres sectors de l'Ajuntament, perquè nosaltres treballem molts dissabtes i diumenges i no està ben compensat. I amb jornades de vegades de més d'11 hores diàries, un i dos cops a la setmana, que vulneren fins i tot l'Estatut i que volem que redueixin a com a màxim les 9 hores que s'estableixen legalment.
8: Vagues puntuals que van començar el 23 d'abril, diada de Sant Jordi, també hi van sumar els dissabtes i dimarts vinent arrenquen una aturada indefinida. Exigeixen a l'Ajuntament de Barcelona unes negociacions reals que donin resposta a les seves demandes. I un apunt de l'exterior, parlem del brot d'Ebola detectat al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat d'alt a molt alt el risc per aquest brot que ha causat ja més de 170 morts i deixa almenys 750 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo. A Uganda s'han confirmat 3 nous casos i ja en són 5, un dels pacients ha mort. Al Sudan del Sud hi ha també un cas sospitós. En esports, final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió, 6 de la tarda a l'estadi Oleval 2. Les Blaugrana disputen la 6a final consecutiva i busquen el 4th títol continental de la seva història. El rival a batre, un conjunt francès que en suma 8 i que entrena un vell conegut, Jonathan Giraldez, que va entrar en el Barça durant 3 anys. El seu successor, l'actual tècnic Pere Romeu, parla ja de gran temporada, però la volen coronar.
15: Que som ambicioses, moltíssim, i que demà volem guanyar, sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar, però aquesta temporada crec que s'han fet coses molt, molt bé, que parlaran molt bé del futur del Barça, perquè té jugadores joves molt preparades per jugar en escenaris grans com el de demà.
8: Un dissabte que ens obliga a mirar Montilivi perquè el Girona juga aquesta nit la permanència a primera, que passa per una victòria davant l'Elx, última jornada de la temporada i unificada tots els partits a les 9 de la nit. El campió de Lliga acaba amb Mestalla contra el València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. I un darrer apunt perquè tenim afectacions a Rodalies, a l'R2 Nord i l'R11 per un robatori de cable entre Granollers i Cardedeu. Els trens circulen amb més de mitja hora de retard. La incidència s'ha detectat a 2:45 d'aquesta matinada. I ara si nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem amb més notícies al punt de les 12 a Ràdio 4.
9: Ràdio 4.
16: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
17: Coneixeu el concepte d'evolució?
16: Sota sospita.
17: En el seu temps, Els humans eren capaços de fer grans gestes.
16: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
17: Podien parlar a través dels oceans.
16: Amb Laura González.
17: Impossible.
18: Per què la volen capturar?
17: És més intel·ligent que la majoria.
9: A Ràdio 4.
16: La millor companyia.
19: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
9: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Som-hi, passen pràcticament ja 8 minuts de les 11 del matí. És dissabte i a la tercera hora dels dissabtes, com fem habitualment, el que és començar una nova edició del Desordre Global, aquest Desordre Global que fem cada dissabte, que fem aquí a aquesta hora a Ràdio 4. Comencem amb el Desordre Global. Vinga, va.

0: En plena voràgine de l'actualitat, a vegades tenim el problema de tenir masses temes a tractar: la guerra de l'Iran, Ucraïna, la situació a l'Orient Mitjà, però avui marxarem una mica d'aquesta actualitat més immediata per parlar d'un dels temes importants que paradoxalment gairebé no ocupa portades. Començarem repassant la confrontació entre els Estats Units i Cuba, però després anirem a un d'aquells fenòmens silenciosos que poden transformar completament el món en les pròximes dècades: la caiguda de les taxes de fecunditat globals. Arreu del món la gent té menys fills i això té conseqüències econòmiques, socials i geopolítiques enormes. I com sempre, cada dos dissabtes comptem amb en Martí Serra, doctorant en Relacions Internacionals a la Universitat de Bristol. Martí, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, David, què tal? Moltes ganes del programa d'avui, toquem un tema interessant i a veure què tal.
0: Doncs som-hi, Martí, abans d'entrar en altres temes, com dèiem, avui comencem parlant de Cuba.
2: El retrovisor.
0: Aquesta setmana hi ha hagut un moviment molt simbòlic: la imputació de Raúl Castro als Estats Units per l'enderrocament de dues avionetes l'any 1996. Escoltem les paraules de Castro prèvies a aquest atac i les de l'actual secretari d'Estat, Marco Rubio.
3: Estamos conscientes que estamos en peligro cada vez que cruzamos el área al sur del 24, pero estamos dispuestos a hacerlo. Es nuestra condición de cubanos libres.
4: Raúl Castro admet obertament i presumeix d'haver donat ordres per abatre avions civils. No parlaré sobre com el portarem fins aquí. Per què hauria de dir als mitjans quins són els nostres plans? Sé que has de preguntar, però per què hauria de respondre?
0: Martí, què representa això políticament?
1: És un moviment políticament bastant significatiu, no? Vull dir, al final, els Estats Units acusen a Raúl Castro, que és un home que té 94 anys, no? D'haver ordenat l'enderrocament de les dues avionetes al 96. Llavors, bàsicament, això no s'entén si no s'entén el que ha estat passant últimament a l'illa de Cuba, no? Fa 5 mesos al voltant que l'administració Trump està intentant arraconar definitivament el castrisme, no? I deixar Cuba, a veure... que hem de veure és a veure què fan a partir d'ara, no? Però això arriba en un moment de debilitat enorme, perquè no arriba el petroli des del gener, perquè està havent-hi un blocatge des de que van envair o prendre el control de Venezuela. Hi ha apagades constants, hi ha manca d'aliments, estem veient una migració que ja dura anys, i llavors durant els últims 5 mesos pot ser que hi hagi hagut més pressió que durant les últimes 12 administracions americanes. No? I sabem que la relació de Cuba i els Estats Units és pràcticament una història de tensió contínua, perquè després de la guerra hispanoamericana del 1898, Cuba esdevé independent però amb molta influència nord-americana, i tens la revolució, el 59, de Fidel Castro, i des d'aleshores sempre hi ha hagut aquesta tensió, però avui i aquests dies estem potser en el punt més àlgid d'aquesta història.
0: I quan Trump i Marco Rubio parlen d'alliberar Cuba o d'un nou capítol per l'illa, Martí, de què parlen exactament? Quin és l'objectiu real dels Estats Units?
1: Clar, aquesta és la gran pregunta, no? Perquè per una banda el que estan fent és que hi hagi pressió màxima sobre el règim, amb aquests blocatges econòmics, militars, i alhora també presenten la idea d'una hipotètica obertura econòmica en el futur, no? Llavors, la idea sembla ser asfixiar econòmicament l'estat cubà per forçar algun tipus de transformació política econòmica del tipus que es va veure a Venezuela. Llavors han reforçat sancions, limitat el petroli... Passa que aquí hi ha una contradicció important, perquè per molta gent a Cuba, jo diria a l'Amèrica Llatina, per una banda potser volen parlar de democratització, i per l'altra hi ha la sensació aquesta que Washington vol tornar a convertir Cuba en un país completament dependent dels Estats Units.
0: Doncs per aprofundir sobre aquesta qüestió també ens acompanya aquí al Són 4 Dies la investigadora sènior del CIDOB per a l'Amèrica Llatina, Anna Ayuso. Anna, què tal? Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Desordre Global del Són 4 Dies.
5: Bon dia.
0: Anna, per què els Estats Units han optat per l'estratègia d'acusar Raúl Castro per uns fets de l'any 1996?
5: Bueno, jo penso que és una manera de desprestigiar una mica l'únic líder que queda de la revolució, no? Té més, jo crec, un efecte més això de pressió, no?, contra la família Castro, però també té una vessant que és més de cara interna, perquè no, diguem-ne, va ser anunciat a Florida, no?, amb tota la comunitat cubano-americana, i va ser com una mica, també té diguem-ne, intencions, diguem-ne, de recuperar una mica el votant de Florida, que últimament, no, es tenia una davallada de l'opinió pública, no? Uh-huh. I d'això de cara a les eleccions de midterm, que en les quals Donald Trump, doncs, està en aquests moments en hores baixes, no? Pues té una vessant externa de més pressió, no? Però ara també la vessant interna, no, de recuperar, diguem-ne, la confiança d'aquests votants.
0: Anna, estem davant d'un pas previ, o estem al pas previ, de fet, a una invasió de l'illa?
5: Doncs no ho sabem, o sigui, no han descartat tampoc res. És veritat que el Marco Rubio ha dit que en principi ells prefereixen una diguem-ne, una solució negociada, que vol dir que es plegui el règim a les condicions que posa als Estats Units, però per altra banda veiem que de cara des de Cuba és molt difícil que acceptin aquestes propostes de presa de control per part dels Estats Units. Per tant, no podem descartar que finalment hi hagi una acció armada. Ara, jo no crec que sigui un tipus d'invasió, com tampoc no va ser a Venezuela, perquè això seria molt difícil. I crec que Cuba està ara més preparada que no pas Venezuela.
0: Uh-huh. Martí?
1: Sí, hola Anna, moltes gràcies per les teves respostes. Precisament sobre aquest exemple en Venezuela, no? Em preguntava si creus que la intenció que tenen és precisament aquesta, de posar algun govern titella, o pot passar una mica com a l'Iran, no? Que realment no hi havia oposició interna després, i s'han trobat en què han acabat reforçant el règim perquè realment no hi ha ningú internament que pugui prendre el poder. Com està aquesta situació?
5: Realment no hi ha una oposició real dintre de Cuba que pugui, diguem-ne, prendre control de les forces armades. És que, a més, les forces armades tenen el control també del 50% de l'economia, i que és l'economia, diguem-ne, més competitiva, per dir-ho, entre cometes, no? I, per tant, és que és un entramat militar i econòmic que no es donava a Venezuela, realment. A Venezuela hi havia, diguem-ne, una economia més de mercat, diguem-ne, que és una economia totalment controlada per l'Estat, que és, alhora, el Partit Comunista i les Forces Armades. Tant és que és molt més difícil desmuntar un entramat que porta 7 dècades, no oblidem, no? I que s'han anat consolidant i ocupant, diguem-ne, tots els espais de poder econòmic i poder polític. Per tant, és que la veritat és que la sortida és molt, molt difícil, excepte, doncs, que hi hagi realment dintre del règim, una cosa que jo trobo que és molt difícil, una ruptura, com va passar a Venezuela, que sí va passar això, no? Que va haver-hi, bueno, tothom parla de que va haver-hi una mena de traïció, no? De que un sector es va posar, diguem-ne, va acceptar les condicions dels Estats Units i, per tant, va deixar de banda el Maduro, que no era, que no les acceptava. En el cas de Cuba, jo no veig la figura, que hi hagi una figura que pugui fer això. I més tenint en compte la capacitat de control de la societat que té tota l'aparell d'intel·ligència de Cuba.
1: Llavors, Anna, creus que una possibilitat seria arribar a algun tipus d'acord diplomàtic entre Cuba i els Estats Units, on hi hagués, diguem-ne, més control o més dependència econòmica a canvi d'algunes cessions?
5: Sí, el Trump el que necessita és una victòria, que ja sabem que qualsevol cosa que sigui acceptar algunes de les condicions ja se l'atribueix com a victòria, no? Fins i tot a Iran parla que ha assolit objectius, quan la veritat és que estan més empantanats que mai. Però, bueno, jo crec que els cubans tenen una tradició de negociació amb els Estats Units molt llarga. Vull dir, han estat molts anys, porten, es coneixen molt bé. A l'exèrcit cubà i a l'exèrcit dels Estats Units es coneixen. Han treballat coordinadament en temes de seguretat durant molts anys. Segurament en aquests moments no estan en la millor posició, però es coneixen els uns als altres. Per tant, és que és tan difícil veure com podria entrar, diguem-ne, com podria ser aquest atac, que jo penso que sí que al final tindran que arribar a una mena d'acord. Ara, com serà aquest acord? Doncs no sé, evidentment Díaz-Canel la reconeixeran, perquè a més és molt impopular i fins i tot dintre de Cuba, per tant això no seria un problema, però el problema és què fem, no?, amb aquesta GAESA, que és on ha posat el focus a Trump, no? De Díaz-Canel ni en parlen, no? Ni en parlen ni parlen amb ell. Parlen amb GAESA i amb el nebot de Raúl Castro.
0: De Raúl Castro. Amb Díaz-Canel el deixen a banda. Anna Ayuso, estarem pendents de com evoluciona, qui sap, potser tornarem a... Sempre és interessant escoltar-te i potser tornarem a trucar quan els fets es vagin succeint, d'alguna manera o una altra, que no ho sabem. Anna Ayuso, investigadora sènior del CIDOB per a l'Amèrica Llatina, moltíssimes gràcies.
5: Un plaer, fins una altra.
0: I després de parlar de Cuba, avui volíem anar a un tema que sembla molt menys espectacular, però que potser és encara més important a llarg termini, la caiguda global de la fecunditat. Martí, de què estem parlant exactament?
1: Mira, aquest, David, és un tema que ha generat molt debat aquests dies en cercles més acadèmics, però jo crec que és important que se'n parli, no? Fa una setmana el Financial Times va publicar un article bastant interessant del seu corresponsal de dades, que es diu John Murdoch. I llavors, bàsicament, ell explicava com les taxes de fecunditat estan caient a tot arreu, a tot el món alhora, no? Llavors, la dada important és aquesta. No estem parlant que Europa o el Japó la taxa de fecunditat estigui baixa. Estem parlant que els països rics, els països pobres, els països religiosos, seculars, els conservadors i els progressistes, és a dir, pràcticament arreu, s'estan caient les taxes de fecunditat a partir del 2010.
0: I quan parlem de fecunditat, de taxes de fecunditat, Martí, de què parlem exactament?
1: Mira, la taxa de fecunditat, bàsicament, com molt, molt resumit, és el nombre de mitjà de fills per dona, no? Més tècnicament és el nombre mitjà de fills que tindria una dona al llarg de la seva vida si experimentés les taxes de fecunditat de l'edat actual. Llavors, el que comentem, més de 2/3 dels països del món ja estan per sota de la taxa de reemplaçament. La taxa de reemplaçament, que estem parlant de 2,1-2,2. I en 66 països, la taxa de fecunditat ja està més a prop d'un fill per dona que dos fills. Llavors, el que comento de la taxa de reemplaçament, això és important, no? 2,1-2,2 és aquest número màgic que se suposa que és el nombre de fills a partir dels quals la població es manté, no? I per entendre això és molt fàcil, posa-li que 2,1, perquè les parelles són dues persones, hi ha gent que mor, ja normalment hi ha menys dones a les societats, i per tant 2,1-2,2 és el que permetria que la població es mantingués estable. I ara mateix estem molt per sota d'aquest nivell.
0: I com estan ara mateix, Martí, les taxes de fecunditat globals?
1: Mira, ara mateix molts països, com comento, estan molt lluny d'aquest nivell, no? Corea del Sud està al voltant del 0,7. Espanya i Itàlia, prop del 1,1-1,2. Però, com comento, no? Això ja fa anys que ho sabem. El que està sent més sorprenent és la caiguda també en països de renda mitjana o baixa, no? Per exemple, el Financial Times explica que Mèxic ha baixat a 1,4, que és per sota dels Estats Units, que està a 1,6. Això fa 10 anys era inimaginable. Brasil, Tunísia, Sri Lanka o l'Iran estan per sota dels Estats Units. Llavors, el tema, com comento, fa 10 anys ningú hauria pogut predir una caiguda tan gran en països en desenvolupament.
0: La pregunta, entenc, Martí, és per què està passant això? Perquè la primera intuïció és pensar, això deu ser una qüestió econòmica, habitatge, un habitatge car, feines precàries, sous baixos...
1: Sí. Aquesta és una de les explicacions i és veritat que hi ha una part de veritat, no? L'article del Financial Times parla molt d'habitatge, per exemple, en països com Estats Units o el Regne Unit, fins la meitat de la caiguda de fecunditat des dels anys 90 es podria explicar per la caiguda de propietat entre els joves, no? Perquè és veritat que per tenir fills normalment es necessita estabilitat, no? Un habitatge, una relació estable, perspectives de futur... Però és que tampoc encaixa del tot aquesta perspectiva, perquè també la fecunditat cau molt en països nòrdics on potser no tenen aquest problema tant d'estabilitat econòmica. Cau en països afectats per la crisi del 2008, però també cau en països no afectats per la crisi del 2008. Llavors, no ens acaba d'encaixar o no ens acaba d'explicar tot aquestes qüestions econòmiques.
0: També s'ha dit molt això de les dones prioritzen la carrera professional o els canvis de rols de gènere, l'arribada del feminisme, Martí, bàsicament.
1: Sí, i això també és una part de la història, i és veritat que quan les dones tenen més educació, més autonomia econòmica, hi ha expectatives molt diferents a les de fa 50 anys, però tampoc explica la universalitat del fenomen, no? És a dir, la caiguda de la natalitat i la formació de parelles és especialment forta en població amb menys estudis i menys ingressos, no? Normalment entenem que aquests moviments socials, el feminisme, per exemple, aquestes expectatives de vida són més altes amb gent amb més estudis. Per tant, el que hauríem de veure és que les persones amb més estudis tindrien taxes de fecundidat més baixes que la gent amb més estudis, però no és així. Les persones amb menys estudis són molt menys probables a tenir una relació a llarg termini. Llavors, aquest és un dels temes principals que també s'assenyalen, no? No és tant que la gent que està en parella tinguin menys fills, de fet, potser en tenen més, però el tema és que hi ha moltes menys parelles que abans.
0: Hi ha una tercera teoria que explica, Martí, la caiguda global de les taxes de fecunditat.
1: Sí, i aquí és on l'article del Financial Times va rebre molt de ressò, no? Perquè, bàsicament, el que argumentaven ells és que el 4G i els telèfons mòbils expliquen gran part de les caigudes de taxes de fecunditat des del 2014. No? Llavors, als Estats Units, al Regne Unit, això passa cap al 2007, quan es comencen a introduir els primers telèfons mòbils, internet, etc, etc. A França i Polònia cap al 2009, Mèxic, Indonèsia i Marroc cap al 2012. I tu, si agafes l'any on arriben els telèfons mòbils a cada un d'aquests països, on arriben les xarxes socials, i mires quan comencen a caure les taxes de fecunditat, es pot veure una relació bastant forta entre l'arribada de telèfons mòbils i la caiguda d'aquestes taxes de fecunditat. Llavors, aquest argument del Financial Times, que va tenir molt de ressò, és aquest, no? Que hi ha una relació entre xarxes, telèfons mòbils i les caigudes de taxes de fecunditat.
0: Llavors, Martí, es pot afirmar que el causant de la baixada de taxes de fecunditat són els telèfons mòbils?
1: Clar, aquí hem d'anar amb compte, no? I en economia i en anàlisis quantitatius tot això és molt complicat sempre, perquè la causalitat, la correlació és complicat, no? Aquí, per exemple, el doctor Jesús Fernández Villaverde, que és un economista espanyol famós que està a la Universitat de Pennsilvània i que treballa sobre aquests temes, bàsicament diu, els mòbils no són la causa profunda, sinó que en certa manera actuen com a accelerador d'aquestes tendències, no? La fecunditat ja estava baixant molt abans dels iPhones, no? Estem parlant del segle XIX, la baixada de la mortalitat infantil, etc, etc, i que és la primera caiguda de les taxes de fecunditat, diguem-ne, i després hi ha una segona caiguda al voltant dels 90, no? Japó, Itàlia, que baixen a 1,5, a 1,35. Llavors, en aquesta segona baixada de taxes de fecunditat hi ha la secularització, la pèrdua de pensament religiós, l'habitatge que és més car, també aquesta voluntat de ser els millors en educació i tenir la desaparició de xarxes comunitàries tradicionals, també, no? O el canvi, per exemple, cap a economies més de serveis i no tan industrials, no? El que es pot definir una mica com la modernitat. Llavors, ell el que diu és que els telèfons mòbils el que han fet és que en aquests països que estaven en desenvolupament aquestes idees han arribat molt més ràpid. I el que potser hagués trigat 25 anys en arribar, ara passaran 10 anys. Llavors, el que podem estar veient és que en les economies més modernes i desenvolupades els mòbils han tingut un efecte petit, és a dir, Itàlia ha baixat de 1,24 a 1,14, però en les economies en desenvolupament han passat el que Itàlia i Japó havien passat durant 40 anys, ho han passat en 10 anys. I això explicaria aquestes taxes de fecunditat tan baixes.
0: O sigui, Martí, perquè ho entenguem, no sé si ho dic bé, Instagram no crea la modernitat, però la propaga molt ràpid, rapidíssim.
1: Exacte, sí, sí. I un exemple molt bo és el de Guatemala, no? Guatemala tenien 3,8 fills per dona el 2005. I ara estem parlant de 2025, 1,9. 1,9 fills. Probablement, i això és una caiguda brutal en 20 anys, realment.
0: Sí, sí.
1: Probablement Guatemala hagués arribat al 1,9 d'aquí 20 anys. Però, precisament per aquesta difusió tan ràpida, Instagram, Twitter, etc, etc, s'ha propagat la modernitat de manera tan ràpida que han baixat d'una manera accelerada, no? I això explicaria caigudes tan ràpides a l'Amèrica Llatina, al Pròxim Orient o a parts d'Àfrica, per exemple.
0: Una modernitat que, en certa manera, crea aquestes condicions. Per tant, Martí, és possible tornar a les taxes de reemplaçament?
1: Molta gent creu que sí, no? Perquè al final penses, no? La majoria de famílies tenen dos fills, però realment no, no? I per això jo crec que està bé fer un exemple mental, no? Imagina una societat amb 100 dones, per tenir una taxa de reemplaçament haurien de tenir 210 fills en total, no? Però si tu li poses que un 15% de dones no tenen fills perquè no els hi ve de gust, per infecunditat, pel que vulguis. Després, un grup de persones que tenen un fill, un altre grup de persones que tenen dos fills, la majoria, i després poca gent que té tres fills. Et acabes amb una fecunditat de 1,8. Mm. Llavors, podem estar-nos trobant que la modernitat en la seva forma actual és incompatible amb les taxes de reemplaçament.
0: Uh-huh. I això que canvia completament la manera com pensem el futur, entenc.
1: Sí, sí, perquè durant molt de temps es pensava, no, que la fecunditat tendiria a estabilitzar-se sola, no? Però ara veiem que no hi ha cap mecanisme automàtic per tornar les societats al 2,1 o per sobre del 2,1, no? Uh-huh. Llavors, el que pot passar és que els països no convergeixin cap a una taxa de fecunditat igual, però l'Àsia que es quedi a un fill per dona, l'Amèrica Llatina a 1,2, Europa, que té estructures familiars una mica més igualitàries, cap a l'1,5, i potser societats molt religioses cap a l'1,8. Uh-huh. Però no tornarem en aquestes taxes de reemplaçament, no? I això té una implicació molt grossa, que és que, en certa manera, serem els primers éssers humans que veurem la població global decréixer. Uh-huh. Això, al voltant del 2055, començarà a haver-hi un decreixement gran de la població global.
0: I, Martí, molt breument, davant d'això hi ha alguna cosa que els governs puguin fer?
1: No hi ha solucions màgiques, no? S'ha parlat de beneficis fiscals que tenen alguns efectes, però tampoc molts. Sí que hi ha àmplia evidència que la disponibilitat de cases per gent jove és molt important, no? Ajuda molt a aquesta capacitat de construir famílies. Però jo crec que hi ha un element aquí que és si podem parlar del problema de solitud i de la falta de comunitat entre joves, també, no? Perquè el que dèiem, ja les dades ens indiquen que un dels problemes principals, com a mínim a Occident, és que es creen moltes menys parelles, perquè la gent no està tancada a casa, o no coneix, o no socialitza, i hem de ser conscients que un canvi molt petit, per exemple, de 1,2, si es passés a 1,6, el canvi seria immens en termes de planificació, perquè tot això es va multiplicant, no? Uh-huh. Cada any que hi ha una generació més petita, la següent generació serà encara més petita. Llavors, no hi ha una solució fàcil, però són temes que s'han de poder discutir obertament.
0: I que ens fan una visió del desordre global, doncs mai millor dit, global, de com el món que ens espera en els propers anys. Martí Serra, com sempre, un plaer i moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, David. Una abraçada. Ai, amor, que llarg que se m'ha fet enguany i tot el que he esperat per tu
0: no sé si podré aguantar. Lleida està de festa aquests dies. Ahir va començar un dels esdeveniments gastronòmics i populars més rellevants que durant aquest cap de setmana, fins diumenge, omple els carrers de la ciutat amb moltes activitats de tots tipus. És una de les cites més importants dels ciutadans de Lleida i vinguts d'altres indrets. Parlem de la 45a edició de l'Aplec del Cregol i en parlem amb Joan Carles Mercaders, vicepresident de la FECOI. Joan Carles, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia des de Lleida.
0: Com es pot definir aquesta festa? Què fa que aquesta festa sigui única?
2: Bé, a veure, jo suposo que totes les ciutats, pobles d'enlloc, pensen que les seves pròpies festes són les millors, llavors, però és lògic. Per nosaltres, l'Aplec del Cregol significa compartir durant 3 dies temps, festa, gastronomia, amb les persones que més t'estimes, llavors, en aquest ambient absolutament festiu, de gaudir d'una bona cuina, de gaudir dels amics, de la família, això per nosaltres és el que fa que aquesta festa sigui especial.
0: Escolta, la participació de colles, de penyes, és fonamental aquí a l'Aplec, oi?
2: Sí, per suposat. I a més, aquest any batim un altre rècord. Mm. Són 124 colles, que és xifra històrica. A més, el número de participants, estem calculant que estaríem entre 16.000 i els 17.000 participants. Uh-huh. I ja no és una qüestió de... O sigui, i si no hi ha més, és perquè ja físicament l'espai on estem, on es fa l'Aplec del Cregol, doncs ja no dona més de si, és a dir...
0: No es pot ampliar, no es pot ampliar més, oi, Joan Carles?
2: No, més sembla que no. Llàstima.
0: I parlem de xifres espectaculars cada any, però fem un recordatori. Quina és la quantitat de tones de caragols que es fan servir aquests 3 dies?
2: Es calculen que la ciutat de Lleida, entre la plec, la restauració i la gent que aprofita també aquest cap de setmana per celebrar la gastronomia del caragol, s'estan calculant que uns entre 13 i 14 tones.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Sí, déu-n'hi-do. Sí.
0: I pel que fa al tipus de... Ja no penso ara amb els participants de les colles, sinó també els visitants, no? De que, inclús són estrangers alguns, no són de casa nostra.
2: Sí, sí.
0: Per tant, clar, com reaccionen els visitants que descobreixen les diferents varietats gastronòmiques a base de caragols?
2: Doncs al començament, bueno, tots s'ho miren en cert exotisme, però, bueno, si els tasten, els hi agrada. Òbviament, hi ha gent que diu que no, i no passa res. És a dir, no és una obligació tastar els caragols. Però la veritat, aquest any, per exemple, vam fer promoció de l'àpat de caragol a Milà i a Costat de Múnich, en una ciutat que es diu Incostat. I les reaccions van ser molt xules. La veritat és que eren molt xules. Primer, por. I respecte, però després un cop ho tasten o es gaudeixen.
0: Uh-huh. I Joan Carles, que podem destacar de les activitats, recordem, és fins diumenge, va començar ahir. Què teniu previst per a la jornada d'avui? Per si algun oient és a prop de Lleida i vol acostar-se a veure-us.
2: A veure, en principi ara començarem al migdia, que farem el record als collistes que han desaparegut. I després, pràcticament totes les colles tenen activitats, tenen vermuts, tenen música en directe, nosaltres fem actuacions durant tota la tarda amb un escenari que tenim en una plaça central i amb un dels pavillons de la fira, però el bonic és gaudir una miqueteta de l'esperit de les colles, de com s'ho passen, de l'ambient festiu que es respire.
0: I Joan Carles, ara et dic una qüestió personal. Jo tinc un bon amic que hi participa en una de les colles que sempre li dic, vinga, el que vull participar. I em diu, és que hi ha unes llistes d'espera, David.
2: Sí,
0: No et pensis que és fàcil. Dic, això, aquest any per motius de feina no he pogut ser. Dic, anem a trucar-los per parlar amb ells, a veure, per estar una mica més a prop de Lleida. Però què hem de fer per poder entrar?
2: La veritat és que tenir un molt bon enxufe amb alguna colla.
0: Ah! Ara m'ho has confirmat, Joan Carles.
2: No. A veure, és que el que te diu el teu amic té absolutament tota la raó. Les colles estan a petar. És a dir, nosaltres som una colla de les grans, que són 250. Uh-huh. I tranquil·lament podríem arribar a 600, a 300. Però les colles de 120 o de 150 tranquil·lament podrien arribar a ser 200. Uh-huh. I les colles de 50, perquè no tenen més espai, o 60 persones podrien arribar a 100. Sí, sí. Hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima demanda de gent que vol entrar a les penyes. I tal com jo te confirmo que el teu amic no t'està...
0: No m'està enganyant, i ara he tingut la confirmació oficial des de la FECOI. Joan Carles Mercader, vicepresident de la FECOI, que gaudiu molt d'aquest cap de setmana, i una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies, tots els convidats.
6: Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Sí? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. És que me cuesta el David Gallac Gesto, eh? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.
0: Esteve Plantada, molt bon dia.
7: Molt bon dia.

0: Avui, Esteve, començarem la secció, crec que amb una bona notícia, i això que a vegades és complicat trobar-ne.
1: Sí, escolta, estem de celebració perquè la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí l'any 2027.

0: tuo fa l'americano.
1: Anirem aleshores, Esteve, fins a Itàlia.
2: Anirem fins a Itàlia, sí, sí, i així s'ha anunciat aquest dilluns durant el balanç de l'edició d'aquest any de la ciutat italiana, i la veritat és que és una, jo crec que és una molt bona notícia, perquè
1: molt
2: dona
1: bona
2: una altra vegada projecció a la literatura feta en català. I bé, de fet, el Saló Internacional del Llibre de Turí és un esdeveniment que és força referencial a Europa, que va celebrar la primera edició l'any 88, i que, com et deia, actualment és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i, sens dubte,
1: un dels més importants, no? Dels
2: sí, i d'Itàlia el més important d'Itàlia, no? Per tant, això té un component, no? Un novament de projecció de la nostra literatura, dels autors, a veure com ho faran, i aquí hi haurà, haurem de seguir la feina que faran a l'Institut Ramon Llull.
1: Ho seguirem.
2: I, de fet, la presència del convidat d'honor, que serà la literatura catalana, es concreta amb un estand de 150 metres quadrats, que déu-n'hi-do, amb un escenari propi on s'ofereixen en aquestes conferències, presentacions de llibres, signatures, una llibreria on es pot comprar literatura catalana, que suposo que aquí s'haurà treballat ja durant aquests anys previs, no?, que hi hagi traduccions disponibles d'aquests autors, títols traduïts a l'italià, també en català, evidentment, i, per dir alguna dada, l'última edició va comptar amb més de 230.000 visitants i 2.500 activitats, vull dir que estem parlant d'una senyora... Un senyor esdeveniment.
1: D'un esdeveniment important, eh? Un Saló Internacional del Llibre de Turí que déu-n'hi-do.
2: I fa gràcia perquè, clar, venim d'experiències similars, la més recent, eh?
1: A Mèxic, no?
2: Exacte.
1: A Guadalajara, oi?
2: A Guadalajara, també es va anar a Buenos Aires fa també uns anyets, a l'Spotlight de Londres, vull dir que déu-n'hi-do, la feina de l'Institut Ramon Llull està sortint bé, hi ha aquesta projecció posicionant la literatura catalana, doncs, a nivell internacional.
1: Un bon posicionament que de ben segur ens farà, doncs, fer aquesta tasca d'expansió i de guanyar nous adeptes.
2: Sí,
1: en llengua catalana.
2: Exacte, i de reconeixement, no? Perquè sovint passa, no? Quan una llengua és, no és una llengua que té un estat al darrere, pròpiament, doncs costa molt, no? Perquè hi ha aquella cosa... Un altre dia farem el programa, de per què no s'ha guanyat mai un autor català el Premi Nobel, no? Dius, home, doncs per què no es coneix prou l'obra catalana? Perquè n'hi ha hagut, de fet, n'hi ha hagut un que va estar a punt de guanyar, però ja et dic, això serà un altre
1: programa. Un altre dia. Un avançament d'un altre...
2: Un altre dia, però vull dir que es tracta d'això, de fer que la
1: difusió,
2: literatura arribi...
1: Difusió, que tingui recorregut mundial...
2: Exacte, que hi hagi traduccions, no? Que sigui una literatura viva i present a l'imaginari.
1: Però avui em sembla que, Esteve, no és el tema, això hem fet un apunt...
2: Avui tindrà un toc italianitzat, ja veuràs tota la secció, i té tot sentit. Però ara anem al tema, perquè avui parlarem de fatxes.
1: Ai.

0: Escoltem la trinca, Esteve, amb aquesta, amb la faixa, aquesta cançó. Sí, per on vas, a veure, per on vas?
1: No, avui parlem de faixes, és que no té truc.
0: És així, no és un truc, ni
1: ja
0: és...
1: I ja sé que quan t'ho he dit, has fet una cara que, perquè no t'estan veient els ullers.
0: Exacte.
1: Però has fet una cara, com ja sé que no és un tema que sigui molt sexy, molt atractiu, però, de fet, pensava, hosti, tal com està el pati, potser que en parléssim.
0: Parlem-ne.
1: I d'això, vull parlar d'això, dels faixes, per no deixar... De fet, era una excusa per parlar d'un llibre que és novetat, que és un llibre de la Míriam Cano, que es diu Es mengen els gats, un llibre petit, molt guapo, que ha publicat a la col·lecció Càpsules d'Ara Llibres, però això t'ho deixaré per després.
0: No serà ara. Vinga,
1: perquè abans deixa'm que parli d'un altre llibre, que justament es titula Faixa, en català i en castellà, que es va publicar el 2019.

0: llibre de com es fabrica la propaganda, How Propaganda Works, es deia, on exposava aquestes trampes dialèctiques, no?, que fa servir el llenguatge per manipular dades que són veritables i treure-les de context. I ara també això et sona actualíssim,
1: sí.
0: Actualíssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt poc després, el 2018, va publicar justament aquest llibre, que aquí l'editorial Blacky Books va traduir amb el títol de Fatxa, simplement, però el títol original era How Fascism Works, The Politics of Us and Them, les polítiques de nosaltres. I, de fet, aquí vam fer un subtítol, que és com funciona el feixisme i com ha entrat a la teva vida. I aquest és un assaig on pretén desemmascarar justament això, el neofeixisme, a partir, penso jo, d'una molt bona barreja d'exemples concrets.
1: Posa noms i posa...
0: Sí, exemple, històries, hi ha bibliografia, hi ha cites, està molt ben narrat perquè tot això està integrat a dins la narració de manera molt entenedora, molt didàctica, podríem dir, molt clara i no acadèmica, vull dir que és un llibre que pot servir també per a un públic, diguéssim, massiu i no especialitzat, que vulgui saber com funciona això.
1: Que de no fet... cal tenir una càrrega, per exemple, en polítiques, o no cal tenir una especialització
0: curricular, no és un assaig,
1: no és un assaig,
0: no és un assaig acadèmic.
1: Que desgrana la política, sinó que t'ho fa divulgatiu.
0: Exactament, però no escatima en això, en referències, en anècdotes, en moments històrics, exemples molt gràfics. De fet, amb el llibre vol demostrar com el feixisme segueix instal·lat als discursos, a les polítiques de candidats, de partits, de molts i diversos estats i regions del món, que no és una cosa només de la seva àrea, no?, d'Estats Units, sinó que això és una cosa global, que ha anat a més, de fet, i el tema és que aquests estats i aquestes regions no es reivindiquen directament com a feixistes. No sentiràs a ningú, al Milei, no?, dir, és que jo soy fascista.
1: No en fan bandera.
0: No, sinó que assimilen bona part d'aquest ideari, les fórmules, els procediments, per actualitzar-ho i fer que això, tot això sigui digerible pel votant d'avui. De fet, fins i tot atrau vots de gent que tu no diries mai o catalogaries amb aquesta etiqueta.
1: Que el seu perfil no correspondria a aquest sentit del vot, no?
0: Exactament, no? Aquí estan passant coses. Per tant, per el Jason Stanley, el feixisme no és només un fenomen històric que va ser aparentment derrotat, perquè la història ens diu que es va derrotar al final de la Segona Guerra Mundial, i aquí és quan tu dius com l'Astèrix, no, tota la Gàlia no. Hi ha un punt a Europa que es diu Espanya on no es va derrotar, i de fet d'aquí venen alguns dels problemes, que no es va vèncer mai el feixisme i va arribar fins als 70, i algú dirà encara més enllà i tot, no? Diu també que feixisme, com a terme...
1: Com el defineix, Stanley?
0: Clar, és un terme molt difícil de definir i que ell diu que es fa servir amb massa facilitat, no? De seguida se t'omple... Aquest és fatxa, no?
1: Clar, és un mot que a vegades sempre en la classe política per definir el que dius tu, amb una facilitat que a vegades no és el concepte.
0: Exactament, no? I ell aquí en el llibre el defineix, no?, que l'entén com a un ultranacionalisme de tipus divers, ètnic, religiós, cultural, en el qual la figura d'un líder autoritari representa la nació i habla per ella.
1: Jo soc la nació.
0: Clar, jo parlo en nom de tots.
1: Aquest país i parlo en nom de tothom.
0: I és molt xulo perquè... bueno, molt xulo això no és, però com ho explica?
1: El llibre, la manera com ho explica.
0: Exactament. El llibre té 10 capítols on veiem aquestes 10 estratègies més distingibles de com torna el feixisme o de com el feixisme s'instal·la a la societat. La primera te les dic perquè val la pena que les comentem.
1: Quines són?
0: Diu, la primera és, el primer capítol parla d'un passat mític que el gran líder rememora. No? Sempre recorren a una època anterior que dius, allà sí que...
1: Gloriosa, no?
0: Allà sí que érem...
1: Aleshores sí que érem un país...
0: Exacte. Aquí, en el cas espanyol, per exemple, què es reivindicava, no? L'Espanya, bueno, l'Espanya que no existia en aquell moment, però vull dir, els Reis Catòlics, la conquesta, no? De fet, el Dia Nacional és el dia que és, no? El segon, una propaganda que necessita que les notícies siguin falses. I aquí també veiem coses, posa molts exemples de com Donald Trump en la primera etapa fa servir les fake news d'una manera bestial, no?
1: Que li beneficien per després aconseguir opinions favorables.
0: Exacte.
1: I guanyar votants.
0: Exacte. El tercer punt és l'anti-intel·lectualisme. Això també és una cosa definitiva, no? Vull dir, van contra la gent que té un discurs, doncs, intel·lectual, après, no?, que ha estudiat...
1: Que et faci pensar, a vegades,
0: exacte,
1: bàsicament.
0: No?
1: Que et faci pensar i posar en qüestió, exactament, les afirmacions del líder.
0: El quart capítol parla de la irrealitat. Mm-hmm. Irrealitat, eh? El feixisme busca acabar amb la veritat i que el seu lloc

0: hi apareguin teories conspiratives. I això també ara estàs pensant, no? Estàs dient, me suena. Perquè jo l'altre dia veia, no vull entrar en molts detalls, però en un programa de màxima audiència estatal, una entrevista a un jugador de futbol que deia alegrement, no?, que no calia posar-se crema solar, no?, que quina bestiesa.
1: Sí, conec, sé a què et refereixes, Esteve.
0: Vull dir que aquí hi ha el terraplanisme i tot això, no? Aquestes sí. Teories també conspiratives, coses molt estranyes, no?, de que ens ruixen, no?, els avions, tot això va apareixent. És que és molt fort.
1: Té una evidència científica... Clar. Vaja, segura. Sí.
0: Exacte. El cinquè capítol és la jerarquia, molt important, no? La política feixista necessita un grup que domini els altres.
1: Molt predominant, un ordre per damunt dels altres.
0: Clar, i un grup que és el que mana sobre els altres, no? I els altres obeeixen. El sisè és la victimització d'aquest grup dominant, no? En plan, és que aneu per nosaltres, tot ens va en contra, Europa ens odia, o jo què sé, o els grans estats, o les corporacions, sempre hi ha algun dolent. Molt xungo. El setè capítol parla de l'ordre públic que necessiten els que són desobedients per naturalesa, i això ho estem veient ara mateix. Vull dir, clar, els que es porten malament, no? És que quin caos, això és un desordre... No,
1: tot és culpa seva, són així, aleshores, perquè són així, aleshores és impossible que mantinguin un ordre...
0: Vas insegur pel carrer, necessitem que torni a haver-hi policia, no, etcètera, no? El vuitè capítol, que a mi és el que em va fer explotar el cap més de tots aquests, és el que més em va sorprendre, que és la política de l'ansietat sexual. Que tu diràs, l'ansietat sexual aquí. Clar, aquí es basa, que després et llegiré un fragment, no?, en aquesta cosa de fer que els estrangers, els nouvinguts, acometen violacions massives. I això és un tema que després, vull dir, que ho desenvolupa molt bé, amb casos de l'Alemanya de Hitler, del Ku Klux Klan a Estats Units, de com Trump, quan arriba a la presidència, el primer que diu és que els mexicans violen a dones americanes. Bueno, és una cosa bastant terrible. El novè és pensar la ciutat com Sodoma i Gomorra, i l'últim capítol és la idea que el treball et farà lliure.
1: Treballa que seràs, lliure sempre.
0: Aquí ja ho has vist, vull dir que aquest és el modus operandi, no?, del neofeixisme. De fet, hi ha una cosa que també molt interessant, que és la versió exagerada de la família patriarcal, que és el símbol del propi líder. El líder, no?, fa la mateixa funció que el pare protector d'aquesta...
1: El pare que protegeix a la societat, que protegeix a la nació, oi?
0: Per tant, ja veus que aquí hi ha una exageració de fins i tot de la figura masclista, no?, del mascle alfa, no?
1: S'enalteix.
0: Exacte. I mira, t'he portat un fragment molt curt d'aquest capítol que deia de l'ansietat sexual, que diu, llegeixo el text perquè val la pena, diu, la propaganda feixista promou la por a l'encreuament i a la barreja de les races, a la corrupció de la nació pura per part d'una sang inferior, per emprar les paraules de Charles Lindbergh i el moviment America First. La propaganda feixista tendeix a magnificar aquesta por tot donant un tint sexual a l'amenaça que suposa l'altra. Atès que la política feixista té en la família tradicional patriarcal un dels seus puntals, tot el que es desviï d'aquest model li resulta especialment inquietant. Les persones transgènere i els homosexuals són utilitzats per incentivar l'aprensió i el pànic davant del que es considera una amenaça per als rols de gènere masculins tradicionals. Clar, a mi aquesta obertura de l'ansietat sexual, no?, i de com juga molt això, que em va fer connectar amb coses que estan passant ara, no?
1: Amb el dia a dia.
0: La transfòbia, l'homofòbia...
1: Malauradament, amb el dia a dia de moltes situacions que vivim.
0: I això, David, ho podríem resumir amb quatre principis centrals de la ideologia, que serien autoritarisme, com deia, la jerarquia, la puresa i la lluita.
1: La lluita.

0: I abans, Esteve, parlàvem de, sí, de la Míriam Cano, oi?
1: Anem al tema, perquè tot això era una excusa per parlar d'aquest llibre, que és novetat.
0: Hem parlat d'això per...
1: Deixa'm dir-te que aquesta cançó que sona és del Rino Gaetano, sí, un mite que va morir molt jove, italià, que justament a la cançó reivindica la gent, perquè va fent una llista, no, de gent, l'obrer, el que lluita pel seu salari...
0: El que treballa, el que va lluitant, el que fa el dia a dia, fa... diferents
1: i,
0: tasques...
1: I a la tornada diu, sí, sí, tot això, però el cel sempre és blau. I aquí, bueno, és una d'aquestes cançons, no, que reivindica una mica, no, el fet de que la gent del dia a dia, la gent senzilla i humil, és la que aixeca.
0: És la que aixeca el que fa valer la societat i els països, oi?
1: Doncs això, no, et volia parlar de, justament, aquest llibre que es diu Es mengen els gats, de la Míriam Cano, una reflexió sobre el discurs i la postveritat, que té molt a veure amb aquest llibre que parlàvem abans, que de fet el cita en algun moment, com a d'altres, i que té molt a veure amb la situació que estem vivint a l'estat espanyol, a Catalunya, a Europa, a Amèrica, a molts llocs. Qui és la Míriam Cano? Si no la coneixeu, és una poeta, és periodista, directora de l'Escola Blum, professora, i ha publicat diversos llibres, va començar fent poesia, però ara, recentment, dos llibres de no-ficció, un que es deia Metamorfosi, a l'Avens, fa un any, i ara aquest, Es mengen els gats, que és un petit assaig, molt breu, de capítols també molt breus i concentrats, però que són molt incipients, no?, que posen molt el focus, van directe al gra, que ens dona algunes de les claus per entendre com funciona. Bàsicament, el llibre reflexiona sobre el missatge de l'extrema dreta i, sobretot, com desactivar-lo i desarmar-lo. El punt de partida...
0: Com comença?
1: És la ment humana assimila millor una mentida ben construïda que una veritat incòmoda. Aquest és el punt de partida.
0: El punt de partida.
1: Diu, tant si el missatge no s'aguanta per enlloc, el que compta és que arribi. És l'èpica, és la intensitat el que
0: mentre
1: compta.
0: Mentre tu facis teu... No?
1: Exacte,
0: com a receptor, és a dir, si arriba,
1: exactament,
0: és igual com sigui el missatge.
1: Exacte, vull dir, tant és igual, els humans assimilem això, no? Les mentides, si tenen la seva salsa, no? El seu embolcall, abans que una veritat que no tingui...
0: Que no ens agradi.
1: I mira què diu la Míriam aquí, diu... El feixisme del segle XXI no s'alça amb desfilades marcials i crits a l'uníson, tot i que de vegades pugui fer-ho. Sovint comença amb una broma, un mem, una frase de cafè. Això abans no passava. Ja no es pot dir res. Els d'ara s'ho prenen tot malament. Primer els de casa. És un feixisme viral, emocionalment convincent, adaptat al format breu, però que segueix utilitzant els mateixos pilars de sempre: por, ressentiment i deshumanització. Això m'ha semblat molt interessant, no?, el tema del meme, no?, del mem. De dir, aquí ara el feixisme ens entra fent viral, no?, la idea que nosaltres volem fer circular. Sigui quina sigui. Com, per exemple, aquesta idea del títol, perquè ara tu deus estar pensant des del principi...
0: Ara hi pensava, clar, quan m'has comentat, Esteve, dic, es mengen els gats.
1: Doncs sí.
0: Ara no caic, per què?
1: Ara no caus, però quan t'ho digui diràs, ostres, em sona, perquè tot això ve d'un discurs del Donald Trump on va acusar els immigrants d'un poble que es diu Springfield, que és els del Simpson, Springfield.
0: Sí.
1: No, perquè es veu que n'hi ha molts d'Springfield als Estats Units. Però bueno, es deia Springfield, de menjar-se els gats i els gossos dels nadius.
0: És veritat. Ara m'has fet memòria amb el tema dels gossos, que ho va dir.
1: Senyor.
0: Sí.
1: Doncs
0: sí,
1: el senyor Donald Trump va arribar a Springfield i va dir, és que aquests immigrants que estan arribant es mengen els gats i els gossos, els vostres gats i gossos. I clar, d'aquesta borrada, no?, de dir, hòstia...
0: D'aquesta afirmació,
1: què és això,
0: sense,
1: no?,
0: cap ni peus.
1: Diu, jo recordo molt en el moment en què es va fer, perquè es van començar a compartir memes, imatges, vídeos, no?, coses de Donald Trump dient això. Però això és el que dèiem, una bona mentida, diguéssim, ben empacatadeta, arriba molt més...
0: Amb un faristol,
1: i
0: amb
1: arriba
0: una èpica d'un discurs...
1: Perquè tu i jo segurament hauríem veure el meme o el vídeo que ens enviessin, o per X o per on fos, i pensar, hòstia, quina bajanada, no? Però hi ha molta gent que igual va dir, ostres...
0: Té raó,
1: potser
0: és cert.
1: I si es mengen els
0: gats? Potser per alguna situació hi ha menys gats o menys gossos en aquell moment, perquè qui sigui, el veïnat ha decidit, o ha coincidit,
1: bueno,
0: que ja no hi són, i no hi són per què? Perquè se'ls han menjat.
1: Quan
0: segurament?
1: Això és l'estigmatització.
0: No té res a veure.
1: I la deshumanització, perquè ara no vull... Hi ha una gent que ve d'un lloc concret, de l'Àsia, no?, que viu aquí entre nosaltres, que moltes vegades s'ha fet la broma, fixa't que no hi ha gats.
0: Sí, no sé, vull per, dir, no sé vull... per on vas.
1: Saps per on vaig? Però vull dir que és això, és la deshumanització, sí. No? Sí, sí, és a dir, sí, fer el recurs aquest de la broma, de totalment, la paròdia, de la caricatura, per acabar...
0: Però vas llançant el missatge i va calant en certs perfils.
1: Vas deshumanitzant. Una altra cosa que diu la Míriam, no sé com anem de temps,
0: doncs
1: com ho veus?
0: Un altre fragment?
1: Sí, un vinga, petit, va, molt petit o què?
0: Vinga,
1: mira,
0: va,
1: diu, aquest llibre no només va de les mentides concretes, sinó de la seva arquitectura, de com es construeix una narrativa capaç de trencar la realitat i de fer-la maleable, de com un relat pot convertir el veí en sospitós, el dissident en traïdor, la víctima amenaça. És un llibre sobre la postveritat, sí, però també sobre la postempatia.
0: Postempatia.
1: Clar, te l'he volgut posar, perquè aquí és molt... explica molt bé això que estàvem dient ara, no? Però ja no és sobre la postveritat, allò que hi ha de com es recondueix la veritat avui en dia, sinó m'ha agradat molt aquest concepte de la postempatia.
0: La postempatia.
1: Que és allò, va més enllà, no? Vull dir, ja estem... És que, de fet, hem perdut aquesta capacitat de dir, sí, ostres, de veritat, estem fent que les persones siguin coses que veiem a X o a Instagram, no? L'estem, ja no tenim ni tan sols empatia amb el patiment, amb el que puguin patir, etc.
0: Sí, la pèrdua de l'empatia.
1: I jo us el recomano, és un llibre que es llegeix molt de pressa, perquè és curtet, és breu, és condensat, hi ha
0: recordem
1: molta informació.
0: Míriam Cano, estem parlant, sí. Míriam Cano, es mengen els gats.
1: Exactament, no? Una càpsula sobre les narratives de l'ultradreta. Dreta. I ja dic, capítols molt breus que us podeu endur, és un llibre d'aquests que cap en una butxaca, i on teniu a més una part bibliogràfica al final per si voleu ampliar i crec que és un tema que és prou important i prou ara mediàtic, no? Perquè
0: mentre anem amb el transport públic, per exemple, una bona manera de manar llegint i anar observant al nostre voltant com per exemple la gent va amb el mòbil, el que dèiem ara amb aquests memes o llegint certes declaracions perquè ens facin reflexionar.
1: I a vegades també tu penses sobre tu mateix, dius, perquè, escolta'm, et fa pensar sobre... com reacciono jo a les coses, no? Va bé.
0: Doncs Esteve Plantada, com sempre, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I amb l'Esteve Plantada acabem el Som 4 dies d'aquest dissabte 23 de maig. Recordeu, un programa que fa possible el Luis Mimendizábal, la Mònica Pavón, l'Albert Vacas i un servidor. Aquest dissabte us hem ofert tots aquests continguts que esperem que us hagin agradat i dels quals n'hagueu après moltes coses, tal com he fet jo explicant-vos-ho i parlant amb els col·laboradors habituals del Som 4 dies. I tornarem demà a les 9 i quan passin uns 5-6 minuts de les 9 del matí amb el Som 4 dies de diumenge i amb molts continguts per entredir. Atenció, tertúlia de futbol pendents de la Champions i el Barça avui que juga contra l'Olímpic de Lió. A veure si aconsegueix aquesta Champions femenina i pendents també del Girona, a veure quin resultat té, si va això o no, a segona divisió. Fins demà!
2: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Mobilitat complicada en aquests moments a la xarxa de carreteres catalanes, sobretot a la P7, en direcció nord com direcció sud. Hora punta d'aquesta operació sortida del pont de la Segona Pasqua és el que està generant més mobilitat des que va començar l'any. Actualitzem situació a hores d'ara. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
3: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que la situació viària en aquesta segona part de l'operació sortida de Segona Pasqua es complica en el cas de la P7. Ara hi ha 8,5 km entre Granollers i Mollet en sentit a Girona i a la zona de Llinars es registren 3 km més de lentitud entre Martorell i Castellbisbal cap a Tarragona 7. Pel que fa a les altres vies, hem de dir, per exemple, que la ronda es presenta força mobilitat, per tant, cal circular amb cautela. A la C-17 tenim retencions a Parets, per exemple, a la C-32 hi ha aturades a la zona Hospitalet i Sant Boi, però sobretot a la tram nord, a la zona entre Vilassar de Dalt i Mataró cap a Girona, 8 quilòmetres, i entre Tordera i Palafolls cap a Blanes també hi ha retencions. Un accident a la C-55 a Manresa talla un carril i encara registra lentitud. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
2: I Madrid demana la dimissió del president del govern, Pedro Sánchez, convocat per Societat Civil Espanyola, una manifestació que ha començat a la plaça Colón i que també compta amb el suport de Vox i alguns representants del Partit Popular. També exigeixen eleccions anticipades i que es manté a Moncloa, diuen, gràcies als pactes amb els independentistes. També li recorden a Sánchez els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Precisament aquesta mobilització es produeix la setmana que s'ha sabut que l'Audiència Nacional imputa l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per un presumpte blanqueig de capitals en el cas de l'aerolínia Plus Ultra. Defensa la legislatura de Sánchez, Montse Mínguez, la portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE, i carrega contra el binomi dels populars i Vox.
4: Partido Popular y Vox solo ofrecen eso, odio, crispación, confrontación, racismo, xenofobia, digámosle a todo esto que no.
2: Declaracions durant la inauguració del Consell Nacional de la Joventut Socialistes que se celebra a Lleida. I en una hora és previst que arribin els membres catalans de la flotilla Global Sumut interceptada per Israel aquest dilluns mentre navegaven en aigües properes a Xipre. És previst que arribin a l'aeroport del Prat. Des de dijous es trobaven a Istanbul, on han passat revisions mèdiques i han denunciat diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes. I ens situem ara a Banyoles per parlar-vos d'un intercanvi de llibres peculiar, una jornada que organitza una entitat que promou accions culturals i socials i confien en aconseguir durant aquest dissabte uns 5.000 exemplars per omplir un dels carrers del barri vell de la població, Joan Sisquella.
5: El repte és cobrir amb llibres cedits per tothom qui vulgui sumar-se a la iniciativa tot el traçat del carrer de la Canal, entre la plaça dels Torers i la plaça dels Estudis. Els col·locaran enmig del paviment simulant un rec, un dels canals històrics que desguassen l'Estany i travessen el nucli històric per conduir l'aigua fins al riu Terri. La proposta l'han batejat com a Rec de Llibres i també vol ser un record d'una activitat cultural que en el cas de Banyoles s'ha perdut, les catifes de Corpus. Josep Callís és un dels impulsors del Rec de Llibres.
6: Banyoles s'havia fet i ara ja no es fa, i per tant és una manera, una lectura, considerem, més contemporània, de crear també aquestes catifes de Corpus, però en aquest cas no serà vegetal, sinó amb un element de reciclatge també, que són els llibres.
5: Fins al migdia s'anirà muntant l'estesa de llibres i a la tarda tothom podrà triar els que li interessin i endur-se'ls. Els organitzadors destaquen que no cal haver aportat cap llibre per emportar-se'n algun i que, més enllà de fomentar la reutilització i el reciclatge, l'acció vol afavorir també la interacció social i comunitària.
2: En esports, final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió, 6 de la tarda a l'estadi Ullevål d'Oslo, a Noruega. Les blaugrana, que disputen la seva sisena final consecutiva, busquen el quart títol continental de la història. El rival a batre, un conjunt francès que en suma 8 i que entrena un vell conegut, Jonathan Giraldez, que va entrenar al Barça durant 3 anys. El seu successor, l'actual tècnic Pere Romeu, parla ja de gran temporada, però la volen coronar.
7: Que som ambicioses, moltíssim, i que demà volem guanyar, sense cap tipus de dubte. Demà donarem tot per intentar guanyar, però aquesta temporada crec que s'han fet coses molt, molt bé, que parlaran molt bé del futur del Barça, perquè té jugadores joves molt preparades per jugar en escenaris grans com el de demà.
2: Un dissabte que ens obliga a mirar Montilivi perquè el Girona juga aquesta nit la permanència primera, que passa per una victòria davant l'Elx, última jornada de la temporada i unificada, 9 de la nit. El campió de Lliga acaba més talla contra el València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de la una aquí a Ràdio 4.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
10: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
11: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
12: Què hi vols dir?
13: I no sé res de tu.
14: Ho descobriràs.
15: Els bons llibres us han d'incomodar.
16: A tu què et sembla, això?
17: No ho sé, no sé què pensar.
18: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González.
9: Amb l'Esther Bages a la realització tècnica. El Sota Sospita, aquesta coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes que comença ara. T'avancem als continguts. Avui coneixem la biografia d'un personatge insòlit, republicà primer, exiliat, després espia dels nord-americans, fins i tot més tard afí al règim, quan el va interessar, i milionari durant el franquisme, fins i tot. És la figura del Ricard Sicre que, de veritat, et sorprendrà. Per suposat, comptarem amb el recorregut setmanal glamurós i maridat amb vi de la nostra somillera Meritxell Falguera, repassarem l'escena musical catalana recent, parlarem del Dia Mundial del Futbol Femení, de com protegir-nos dels melanomes, explorarem els barbarismes més habituals en la nostra llengua i reflexionem. Per començar, ja saps que ens agrada, amb la frase del dia. Que diu així: els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. És una frase de J.B. Foix. Té una mica de trampa, en el bon sentit. Et diu que al final és una il·lusió, d'alguna manera, no? Allò que interpretem com un límit, la carretera que s'acaba, potser només és el punt on deixem de saber llegir el mapa. Foix, que jugava sovint amb el somni i la realitat, sembla suggerir que la bellesa no és el trajecte previst, sinó en el moment en què aquest trajecte falla, quan ja no hi ha senyals o asfalt o direcció clara, és quan s'obren els vells camins. Però aquests camins no són evidents ni còmodes, requereixen una mirada diferent, gairebé una actitud creativa davant la incertesa. Ens han ensenyat a viure com si tot fos una cursa, no?, amb un punt d'arribada molt clar. Estudiar una carrera, aconseguir una feina, estabilitzar-se, trobar el teu lloc, diguéssim, no? Cada etapa sembla tenir com una meta definida i el relat que ens repetim és simple: quan hi arribis, estaràs bé. El problema és que la vida real no funciona així. Però nosaltres insistim a llegir d'aquesta manera, amb aquest esquema. Ens aferrem als objectius com si fossin la garantia del sentit. I quan durant molt de temps això és veritat que s'ha sostingut, estudiar per aprovar, treballar per progressar, esforçar-te per avançar, és veritat que arriba un moment que ningú ens explica què passa quan l'objectiu s'acaba. Tanques una etapa que durant anys havia donat estructura als teus dies, de cop apareix un silenci estrany, com si el mapa que seguies s'hagués plegat sense donar-te'n un de nou, no? Com si s'acabés la carretera. Molts caiem en una idea gairebé automàtica. I ara què? Com si només existís moviment mentre hi ha una fita clara al davant, quan hi ha un objectiu i després s'acaba el camí. Doncs no, el que diu J.B. Foix és que el camí continua igual. No diu que tot serà fàcil, però també diu una cosa més subtil i més exigent, que al final que percebem sovint només és el final d'una manera de mirar. A més, hi ha una lectura més vital, no?, d'aquesta frase. Tendim a veure els finals com a pèrdues. J.B. Foix els converteix en un punt de proliferació i d'inflexió. No és que el camí no continuï. Al revés. Al contrari. Se'n multiplica. Sorgeixen molts altres. Potser més interessants. Potser invisibles, en principi, si ens quedem encallats en la idea de final. I aquí hi ha una exigència implícita. T'ho has de creure. La frase diu: allà on creieu que s'acaba la carretera. És a dir, el límit és en part mental. Si només veus un mur, no hi ha camí. Si assumeixes que pot haver-n'hi, comences a buscar-lo, o si no, a inventar-lo. No és una frase optimista naïf, eh? És potser més aviat incòmoda, no? Sacseja perquè et deixa sense excusa. El problema no és que s'hagi acabat la carretera, sinó que no t'atrevies a sortir-ne d'ella. El que ens passa sovint no és que no hi hagi camí, per tant, sinó que no el reconeixem si no té forma d'objectiu, i això fa por perquè desapareix la sensació de guia, de saber cap a on anem. I en aquest buit, molta gent sent una mena de vertigen, el després com a amenaça, com si fos una zona en blanc, no? Un abisme. Però Foix suggereix, sense romantitzar-ho, que és que aquest blanc no és absència, és obertura. És el moment en què la vida deixa de ser lineal i es torna ramificada. I, per tant, interessant. Potser el que més ens aterra no és acabar les coses, sinó descobrir que no eren l'únic lloc possible per continuar. Vinga, va, prou de filosofia. Continuem amb el Sota Sospita. I sempre ens agrada repassar les commemoracions, que sàpigues que el 23 de maig és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Fístula Obstètrica. Bé, l'ONU vol conscienciar de la població sobre aquesta greu lesió que es calcula que pateixen més de 2 milions de dones que viuen a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia, països àrabs, Amèrica Llatina, també al Carib. Una de les lesions, d'altra banda, més greus que pot generar-se en una part amb complicacions. Actualment l'ONU té en marxa un pla per erradicar-la. Diuen que com a màxim el 2030, veurem. Parlant de salut, important, és el Dia Mundial contra el Melanoma. La finalitat, sensibilitzar, conscienciar la població sobre aquest càncer de pell, representa un 4% dels tumors malignes de la pell, té cada vegada més incidència i ja saps que hi ha una sèrie de qüestions bàsiques de recomanació per prevenir-lo. Protecció solar activa, utilitza crema solar d'ampli espectre. A partir de 30 cap amunt, reaplica-la, màxim cada 2 hores, després de suar, després de nedar. Evita les hores centrals d'exposició al sol, fins a les 4 de la tarda, especialment des de les 12, perquè són els rajos més intensos. Fotoprotecció física, també, si pots fer servir doncs, alguna mena de barret, ulleres de sol, evidentment, també, alguna cosa de roba, sempre serà bé per evitar doncs, aquesta ingerència del sol en la teva pell. Evita, sobretot, aquestes cabines de bronzejar-se, dolentíssim. Mai aquestes làmpades solars a les cabines. Ho sento, eh? Vull dir, és dolent pel melanoma. Ja està. Vull dir, fa gràcia perquè vols tenir aquest aspecte moreno tot l'any, tu mateixa. I sobretot protegiu els nens, que són els que més estona estan sota el sol. Vull dir, els tenim ara mateix sota el sol de dilluns a divendres en el pati de les escoles, eh que sí? I són els que més juguen a l'aire lliure i també han d'anar ben protegits, sobretot també els nadons, que tenen la pell més delicada. I si pot ser, doncs revisa't la pell periòdicament. Busca a veure si trobes alguna cosa, alguna marca que hagi crescut. Ves al metge. En fi, que el melanoma s'ha convertit en un dels problemes de la salut de la pell més habituals. Va, una altra qüestió. Celebrem el Dia Internacional del Futbol Femení. Es vol homenatjar aquelles dones i nenes que han anat trencant les barreres d'un esport que ha estat considerat abans, sobretot, d'homes. En molts casos encara hi ha qui ho pensa, eh? Ha canviat molt la història. Amb aquest Dia Internacional del Futbol Femení es vol visibilitzar la importància de fomentar la igualtat de gènere, tot i que en els darrers anys el futbol femení ha guanyat atenció i cada vegada més gent en consumeix, li dona suport, encara queda molt per fer. Aquesta temporada la diferència entre els salaris mínims a la Lliga continua sent molt gran. Les jugadores de primera divisió cobren anualment com a mínim, bueno, uns 23.500 euros dels bons equips professionals, mentre que els jugadors ja saps que tenen garantit com a mínim uns 200.000 euros. Això vol dir un 730% més. Igual és massa, no? Les dones continuen estant infrarepresentades també a les banquetes. Segons la UEFA, a tot el món, les entrenadores només representen un 22% del total. Però és veritat que anem guanyant camí, que les nenes ja tenen referents de professionals, que volen ser Alexia, Aitana i moltes altres, que hi ha doncs molts equips de futbol mixta, de futbol femení, que hi ha moltes àrbitres cada vegada més, que hi ha, no sé, periodistes que retransmeten els partits de futbol, dones, vull dir que la cosa, per sort, evoluciona favorablement. Vinga, va, anem a les novetats musicals.

Escolta, Marina Freixas, això és Ballo per oblidar-te, un single en el que l'artista fa servir la música com a expiació, no? I el ball com a teràpia per l'oblit.

biografies de la Marina Freixas, una artista que opta, diu, per romantitzar la seva vida a través de la seva música i aportar la seva sensibilitat a emocions universals, a més d'un aire festiu. Continuem escoltant noves cançons. Anem amb Amazona, Le Coq i Roger Mas.

0: Amazona pertany al disc Sucre de Le Coq, compta en aquesta cançó amb la veu de Roger Mas i ofereix aquesta combinació de textures vocals, no?, que embolcalla i dona sentit al tema.
1: Pressa, aixeco el pols, vaig desbocar.
0: De fet, aquest treball, Sucre, i la veritat, aquesta peça també trenca, no?, una mica amb el que Le Coq havia mostrat en el seu primer llarga durada. Aquí hi ha aires de funky neo-soul, sintetitzadors que guanyen protagonisme, bases rítmiques amb les que juga en les diferents melodies, un paisatge sonor ric, nodrit. A més d'aquesta, n'hi ha d'altres col·laboracions.

Un univers sonor particular, el de l'Ecoc, que enllacem amb Jung Rajola. I una de les cançons del seu nou àlbum, El món no està fet pels romàntics. Escoltem Somia Truites.

Els senzills d'aquest nou treball, com la resta, el que ens ofereix és una exploració de totes les formes d'amor, des de perspectives diverses i contemporànies, lluny, això sí, dels seus clichés habituals. Combina bases pop amb ritmes llatins, pinzellades de bachata i una tornada amb ecos de ranxera.

I ens parla d'aquesta sensació, no?, d'aquest enamorament, d'aquest impuls vital que et fa, doncs, flipar amb aquella persona que has conegut. I escoltarem, per tancar les novetats, M'agrada, I Like It, Jadoh,

Sempre tan petardes i tan divertides, fades, segueixen marcant, sens dubte, tendència a l'escena musical en català. Aquesta cançó m'agrada, I Like It, J'adore, té tot allò que les defineix, no? L'escoltem una mica més.

És com un TikTok estimulant i eclèctic, no? Podríem dir. A més, aquesta cançó amb aquests elements, diguéssim, de disco... bé, jo crec que és tot un hit d'estiu, no?, per divertir-se. I, a més, que per primera vegada s'atreveixen a no fer servir autotune. Com no continuar definint la proposta musical de Fades, aquestes lletres satíriques, aquestes ganes, no?, de fer servir la música com a...

Complementa amb una coreografia molt inspirada en les aparicions de les Ronettes a la televisió durant els anys 60 i 70. Són com un cop d'aire fresc, fades, a l'escena catalana actual, des de les Illes, amb aquesta... aquest segell, podríem dir, no?, de visibilització del col·lectiu LGTB i bé, de l'art com a expressió també de la identitat.

0: Cor de fades, tanquem el nostre rastreig d'avui al Sota Sospita per l'escena en català. Continuem i ara ens posem en moda també servei públic pel Consell Lingüístic. Bé, avui al Consell Lingüístic, barbarismes, paraules que hem adaptat del castellà, que són molt comunes, que les fem servir sovint, però que no són correctes. Ens sonen naturals de vegades, però són barbarismes o calcs del castellà. Com, per exemple, és molt habitual dir això de arribo amb retras. Està fatal. El retras, que també està malament dit, el tens al cap. Estimada, arribo amb retard, si us plau. El tren ha patit un retard. Prou ja de dir retras, que sona fatal, que ens fa mal a les oïdes. Així com arrepentir-se. De debò? És penedir-se. A veure, em penedeixo d'haver dit retras, per exemple. Però no m'arrepenteixo perquè està fatal dit. O és que els demés sí que ho diuen. No, els demés no, els altres, la resta. Els altres que diguin el que vulguin, com deia ma mare. Si els altres es llancen per la finestra, tu també o què? En fi, és que no hem d'apretar, que tampoc es diu, eh? És prima, és estrenya. Ja sigui un botó, una corda, una peça de roba, per suposat, per descomptat es diu. Es diu per descomptat. No traeixis la llengua d'aquesta manera, que hi ha gent que encara diu traïcionar, per favor. Després, per fer referència a un fet extraordinari o important de la vida d'una persona, d'una col·lectivitat, aconteixement i event no són acceptables, tampoc. No, s'ha de dir esdeveniment, si us plau. Home, empenyar-se, tampoc. Entestar-se, obstinar-se. O bé, o si ho dius en un altre sentit, aferrar-se, endeutar-se. Tampoc es diu mai de la vida, fill al cap. Tu quin idioma parles, estimada? Al cap i a la fi, al capdavall... És que no sé. Jo crec que hauríem de fer activisme en aquest sentit i anar corregint a la gent. Hauríem de dir ull de poll i no durícia. Hauríem de dir lluentor i no brillo. Hauríem de dir bitlla i no bolo. Hauríem de dir codonyat, sempre, que és nostre, i no membrillo. Tu sí que ho ets, de membrillo. Per favor. En fi, menys comunes, perquè estan ja més sabudes per tothom, és allò de prestatgeria. Encara hi ha gent que diu estanteria, però... O un gos guia. No es diu gos guia, es diu gos pigall. Els gers. Voleu fer el favor de deixar de dir frambueses? Que es diuen gers? Els navius, també. Voleu fer el favor de dir a les fruites en català com s'ha de dir? I fins i tot les petxines, eh? Ara ens hem sortit del món de les fruites, però no, són cloïsses, estimada. Un xupetón és un xuclet. Una fiambrera és una carmanyola. Un petós és un maldestre. Ah, i la cadera, en català, és el maluc. I per últim, ara que comença a fer calor, per fer-te aire, res de benicú. Fa servir un ventall o un vano. Són sinònims, en el sentit literal, això sí. Si fa servir el mot en el sentit figurat, és a dir, per parlar de diferents possibilitats, llavors només encaixa ventall, d'acord? Ventall de possibilitat. I per fer-te aire, ventall o vano. Vinga, va, ja t'he dit prous. Fins aquí el Consell de Català d'avui.
1: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
2: Sota Sospita. Amb Laura González.

0: Doncs avui, de la mà del Jordi Corominas, com cada setmana, anem a conèixer una història apassionant. Realment. A través d'aquesta biografia. De fet, coneixerem també una part de la història del nostre país, com anem fent en les darreres setmanes. Déu-n'hi-do el personatge, no, Jordi?
1: Déu-n'hi-do. S'ha de dir que duem, i que la gent no li estranyi, ens ha donat, perquè som així de lliures però organitzats, per fer una sèrie de biografies anòmales, anem a dir-ho així.
0: Sí.
1: Vam anar amb editors, ens hem mogut per al món de la cultura, però avui ens toca una espia que, d'altra banda, la majoria de vosaltres us sonarà un que es deia Pujol, no Jordi, sinó Garbo, que fins i tot em sembla que té una plaça a la capital d'Espanya, en Curiositats de la Vida, però resulta que la Laura un dia estava llegint una novel·la.
0: Correcte.
1: I explica'ns què va passar.
0: Doncs bé, és una novel·la, a més, de la que aprens moltíssim, d'Òscar Beltrán de Otálora. Es diu Déjame en las sombras, i bé, és la història d'un lladre amb un passat marcat per la Guerra Civil, per la clandestinitat, i bé, és una història que va per França, que va per Espanya, en aquesta Espanya franquista, a més, i d'entre els personatges, hi ha molts temes aquí, perquè parla d'aquesta guerra que mai acaba, vull dir que no és només la Guerra Civil, diguéssim, no? Després anem a Argèlia, també, en aquesta novel·la, parla de l'exili, no? Del desarrelament, del diner negre, fins i tot, de les conseqüències de sobreviure amb identitat oculta. Bé, molts temes i molts entorns i paisatges i contextos diferents. I un dels personatges és Ricardo Sicre, que és amic d'aquest protagonista, aquest lladre reconvertit, que es diu Juan Lecuona, i d'alguna manera l'ajuda en els moments més desesperats, també. I llavors, clar, li vaig preguntar a l'autor sobre aquest personatge, perquè em va cridar molt l'atenció, i efectivament estava inspirat o estava intentant retratar la vida d'un personatge real, una figura real, que és aquest Ricard Sicre, que es va després fer el seu nom, el va com anglosaxonitzar, diguéssim, no? Perquè tenia vincles internacionals, però havia estat un militant d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil, que es va convertir en espia dels serveis secrets nord-americans en fugir cap als Estats Units, i després a la postguerra va arribar a ser com una mena de magnat
1: total
0: a Espanya. I a més va tenir unes amistats molt interessants, com anirem descobrint, des de Grace Kelly Rainiero a Hemingway,
1: a Gardner.
0: I clar, vaig pensar, és que aquest personatge té una biografia.
1: Té una gran biografia.
0: Una biografia per la pal sota sospita. Sí.
1: Hem anat escarbant, a més, i hem trobat més dades que el fan, a veure, molt, molt fascinant, perquè és això, no té una vida, sinó moltes.
0: Sí.
1: I de fet, clar, ho deies tu, comença, neix l'any 1919 a Montgat, el seu pare és metge, sí, em sembla de Cervera, dedueixo que té certa formació, li toca a la Xina, anem a dir, de ser jove i viure la Guerra Civil, per tant va al front, allà, doncs, és un idealista. Jo llegint determinats textos, parlen que, clar, la seva vida també es pot resumir en que es torna d'idealista a pragmàtic.
0: Perquè, correcte,
1: clar,
0: acaba, podríem dir que sí.
1: Comença sent un revolucionari i acaba sent un dels primers milionaris que té xalet a la Moraleja de Madrid. Clar, que és una cosa molt bèstia. A més, a l'Espanya de Franco, sent ell republicà, sent un defensor de la democràcia, perquè si no, ja veurem, si no, no s'entendria la vida que agafa, però el cert és que és això, que ell, resumint molt el que és la joventut, doncs participa a la Guerra Civil... Després...
0: De manera activa, sí.
1: Sí,
0: llavors,
1: molt
0: clar,
1: activa.
0: Llavors, en perdre, diguéssim, aquí, es veu obligat a exiliar-se.
1: Però li toca
0: a França,
1: li
0: però...
1: toca l'altra, a veure, l'altra, si malestrugança, anem a dir-ho així, de molts catalans i republicans, que acaba un camp de presoners, però aquí hi hagi diversos articles, el que he trobat que és molt graciós, és que es veu que en aquest camp de presoners, un company seu s'acaba, i a veure, no anava a dir perdoneu l'expressió, però és que no hi ha res a perdonar, la història és així, s'acaba lligant a una infermera britànica. I aquest factor, el fet de lligar-se a l'infermera, és clau. Per què? Perquè Ricard i el seu amic poden anar a Anglaterra I aquí vés a saber tu com, això no m'ha acabat de quedar clar, eh? Hi ha documentals, si us poseu a putinejar trobareu informació variada sobre el personatge, però coneix un escriptor que més o menys abans tothom sabia qui era, que és Robert Graves.
0: Robert Graves, home, meravella.
1: Ídol màxim.
0: Per mi sí, la veritat.
1: Per mi sí, a veure, també molta gent pensarà en Jo Claudi, per exemple.
0: Ah, exacte.
1: Pensarà en Jo Claudi, la gran sèrie, no? Que, a veure si ara féssim...
0: Bueno, la gran novel·la i després...
1: Gran novel·la i sèrie, sí.
0: Claudio, el dios i su esposa Messalina.
1: Exacte.
0: Però és veritat que jo vaig conèixer la història de Jo Claudio per la sèrie, llavors després em vaig llegir les novel·les.
1: És que a mi la sèrie em va impactar
0: molt.
1: Sí, però són una passada, perquè a més et trobes el manuscrit a un baúl, bé, totes aquestes històries, no?
0: Sí.
1: Bé, el coneix, llavors el Graves li diu: ei, tu el que has de fer és anar-te'n als Estats Units d'Amèrica.
0: Uh-huh.
1: Ell se'n va als Estats Units d'Amèrica i aquí podíem trobar... Estem en plena Segona Guerra Mundial, no? Any 40, més o menys any 40... I què passa? Doncs bé, Espanya, ja ho sabeu, ha guanyat Franco la guerra, no cal dir-ho, hi ha dubtes sobre si entrar a la Segona Guerra Mundial. El Ricard arriba a Nova York, va indocumentat, només li han donat una sèrie de contactes, diguem, d'esquerres, aquesta és la idea, i aleshores, no sé si arriba a passar el control, però sé que arriba nedant a Nova York, per escapar...
0: D'aquest control, no?
1: Del control
0: d'Ellis Island. És que és veritat que hi ha moltes ombres i molts misteris en la seva biografia. Clar, primer perquè va ser espia.
1: Clar.
0: I llavors doncs, intentaves no anar deixant empremta, no? D'allò que feies.
1: Clar.
0: Però a més perquè dels seus primers anys és tal qual tu ho has dit. Se sap que era de Bellver de Cerdanya, d'un poblet de 2.000 habitants, que era fill de metge, que va ser actiu, diguéssim, durant la guerra, que es va exiliar, que va en un camp de refugiats i que se'n va a Amèrica, al principi, i que va ser amic de Robert Graves. Aquest periple és el resum dels primers anys de la seva vida, i també sabem quina va ser la seva primera missió, no? Perquè un cop ell és allà...
1: A veure, el que li diuen és, mira, tenim dues opcions.
0: Sí.
1: O bé et deportem,
0: sí.
1: O bé t'enroles...
0: O bé ens ajudes.
1: O t'enroles al que és el preludi de la CIA, que era la Office of Strategic Service, la OSS, i aleshores ell diu que sí, a veure, jo suposo que ja veien que, com es diu, no?, apuntava maneres. I aleshores la seva missió és introduir-se a l'ambaixada d'Espanya i, en essència...
0: A Washington,
1: i rebentar la caixa forta per aconseguir els codis i veure quina és la intenció de Franco amb la Segona Guerra Mundial.
0: Això mateix, vull dir...
1: Si entra la guerra o no.
0: Clar, o sigui, una mena de missió diplomàtica amagada,
1: sí,
0: com aquell qui diu.
1: No gaire diplomàtica, no?
0: No, però bueno, però...
1: No, el cas
0: no,
1: és...
0: No, és veritat, rebentar la caixa forta on hi havia les claus aquestes del telègraf per comunicar-se amb Madrid, i llavors havia d'esbrinar una mica les intencions d'Espanya, tal i com dius a la Segona Guerra Mundial.
1: És de pel·lícula, realment.
0: Sí.
1: És de pel·lícula.
0: I llavors ell, quina... Què és el que fa servir per aconseguir-ho?
1: Doncs a veure, seduir
0: la secretària.
1: Seduir la secretària a l'ambaixada. Aquí sembla que la gent era molt fàcil, no? Entre lligar-se a l'infermera, seduir la secretària, no sé.
0: Ja van dues, eh?
1: Anaven una mica...
0: Sí.
1: Anaven a de huello.
0: Però va aconseguir el que li havien demanat, l'encàrrec que li havien fet, perquè a més li havien dit, mira, hi ha molt de risc, però... els americans, això, si no ho aconsegueixes, doncs no ens interessaràs per res, vull dir, no mourem un dit per salvar-te i la cosa acabarà com acabi.
1: Te'n vas a Espanya i potser t'afusellen, etcètera,
0: el que sigui, però clar, va passar bé la cosa.
1: Va passar la prova i a partir d'aquí és espia, però li encarreguen missions superiors perquè, a veure, és cert que Franco reuneix amb Hitler en Daia, després manté una postura de no beligerància, però clar, els americans i els anglesos en un primer moment no tenen gaire clar què farà la dictadura. Aleshores diuen: ei, hem de preparar diversos plans. De fet, sí que participarà un d'ells, que és l'operació Torxa, Operation Torch, que porta a envair el Magreb per assegurar el Mediterrani, no? A més, Espanya, a veure, també tenia... Era molt important estratègicament per l'estret de Gibraltar i altres punts, però bé, primer els anglosaxons, els aliats

0: Doncs ara estava, mentre escoltàvem Olala, mirant algun dels articles que m'havies passat. Mm-hmm. És molt curiós com expliquen la història, no? Perquè és això de Ricard Sicre, que hi ha com molts blancs, però aquest moment d'arribar als Estats Units i d'abans d'arribar a Ellis Island, que és allà on acollien a tots els immigrants. Exacte. I decidien qui passava i qui no en funció dels papers, ell es llença a l'aigua per evitar aquest control, i llavors s'ha de passar 2 dies amagat fins que se li assequin les robes.
1: És tan peliculero tot.
0: és bastant de pel·lícula, eh?
1: De fet, fa poc vaig veure una pel·li que passava el mateix, però no hi havia tanta heroïcitat. Era sobre el cantant francès Charles Aznavour.
0: Sí.
1: I és bastant divertit el tema d'Ellis Island. Clar, aquesta és la Segona Guerra Mundial, que anirien més durillos, no? Però l'Aznavour arriba allà, tan alegre, estic a Nova York, i què li passa? Doncs que no t'he visat. Ja. Llavors li diuen, bueno, doncs et portem, guapo, no? En aquest cas, clar, el Sicre directament diu, jo me'n foto a nedar.
0: Clar, però després, com els seus contactes, a més, vull dir, també estaven com localitzats, diguéssim, de seguida, a més, el van identificar com a milicià republicà, i amb això que el van detenir, el van posar a prova, amb aquesta prova que hem explicat, que va solventar amb èxit.
1: I després torna a Europa, com dèiem, i s'enrola, o més aviat l'enrolen en aquesta idea de... en aquest pla hipotètic que s'havia de preparar per envair Espanya en cas que Franco s'unís finalment. A veure, ja s'havia unit, però no participava, excepte, com sabeu, amb la divisió en azul a la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Ells creien que Franco, que de fet va ser, com us explicàvem, no beligerant fins, em sembla, a mitjans de l'any 43, perquè hi ha la diferència entre no beligerant i neutral, no? No mm-hmm. beligerant és que tu recolzes o tens intenció de recolzar un dels fronts, i en aquest cas era l'eix italogermànic japonès. Però bé, el cas és que els anglosaxons estaven de la màniga a aquest pla, Blackbone, que consistia en intentar envair Espanya. Llavors, el Blackbone es dividia en... a veure, es dividia en 7 parts, que cadascuna d'elles tenia nom de fruita. Una d'elles era la banana.
0: Uh-huh.
1: I aquesta corresponia a intentar entrar a Espanya per Màlaga, i per fer aquest pla, atenció, que això és fort, va... els Estats Units tingueren el recolzament, i aquí sí que estava bastant content, perquè encara compartia afinitats ideològiques amb el Partit Comunista Espanyol.
0: Uh-huh.
1: Clar, és estrany, no? O sigui, els yanquis amb els comunistes...
0: Bé, és que això canviaria de seguida, eh?
1: Totalment.
0: Perquè, vull dir, tot i que els propis comunistes espanyols, que estaven molt ben considerats a Europa, perquè van lluitar per la llibertat, diguéssim, no? I contra el feixisme durant la Segona Guerra Mundial, un cop es demonitzessin també per aquesta associació, per exemple, amb els comunismes de l'est.
1: Sí.
0: Després aquesta associació d'idees i aquesta creuada que va començar a existir més endavant als Estats Units contra el comunisme, va fer que Espanya, que en un principi semblava que li donarien suport, doncs, per evitar que el franquisme s'instal·lés d'una manera definitiva, doncs finalment van dir, no, és que tampoc els comunistes, si l'alternativa al franquisme són els comunistes, no ens
1: els
0: convé. I els van deixar

0: banda, diguéssim. Llavors va haver aquest viatge d'una consideració cap a l'altra en els primers 40, a veure, diguéssim, en els anys 40.
1: En un principi li interessava, perquè estem en Segona Guerra Mundial i la Unió Soviètica també estava lluitant contra els nazis, però clar, a veure, el tema, l'estaves dient tu molt bé, és el, a veure, els americans diuen ell que Franco és una cosa, els comunistes són l'antípoda i nosaltres el que volem és un terme mig que és una democràcia.
0: Clar, però com al final, perquè de fet amb el pare del rei emèrit, doncs hi tenia molta ell que tenia relació amb les monarquies europees i tal qual, doncs era el que estava movent els fils per poder-se, però això al final va fer fallida també. I després hi ha un altre tema, i és aquests soldats espanyols a través de les forces aliades que van a parar a Àfrica.
1: Sí, perquè a veure, aquí a més jo suposo que deuen...
0: I que hi va el Ricard Sicre també.
1: Jo suposo que deuen sortir a la novel·la que mencionaves, no?
0: Sí.
1: Molts d'aquests treballadors...
0: Déjame las sombras.
1: Exacte, quan arriba l'any 39 i al final de la guerra, molts fugen amb un vaixell des del port d'Alacant, allà hi ha el que es coneix com la desbandà, perquè arriben els feixistes barra nacionals barra franquistes i persegueixen els darrers republicans, que aconsegueixen fugir, llavors molts d'ells van a Argèlia i en un principi se senten a França, però us ho comentàvem fa un moment, l'any 1940 Hitler envaeix França, llavors les colònies de les Gàldies, dir-ho així, passen a ser col·laboracionistes. Uh-huh. I això què comporta? Doncs que aquests espanyols republicans que ja estaven tan panxos comencen a treballar en feines molt, molt dures. Construir ferrocarril, treballar en terres, i de cop i volta Sicre sap que ronden per allà, que ronden Argèlia, que poden ser bons, bueno, i els fa servir.
0: I, clar, i no només això, sinó que l'exèrcit, o sigui, els americans, a través d'aquest precedent de la CIA, aquest sistema de servei secret, en el que amb ell l'han captat de manera obligatòria, no? L'envien també cap a entre aquests soldats espanyols desplegats al nord d'Àfrica, i clar, ell ja té aquesta doble personalitat, vull dir, per una banda té aquest passat de militant d'esquerra i de republicà, i per altra ja s'ha convertit en un espia dels Estats Units, que això fa que ell pels anglosaxons es digui Richard Sickler, no Ricard Sicre, no? I llavors Sickler, té aquest doble joc. De fet, a més, és aquesta servei d'intel·ligència, a més que ha fundat el Franklin Roosevelt,
1: la OSS,
0: el president...
1: sí.

0: està cercant d'infiltrar-se per perpetrar aquesta invasió a Espanya.
1: Sí,
0: hi ha una connivència amb el PSC, com dèiem.
1: Aquesta invasió a Espanya té a veure amb aquest desplegament dels soldats a Argèlia i a Nord d'Àfrica. No, és a dir, ens posicionem aquí, tenim aquí els nostres espies i tal qual, i la nostra força, i en funció de com es desenvolupi la cosa, doncs envaïm o no envaïm.
0: Però hi ha un problema. Hi ha un problema de fons, que és que, clar, el nostre protagonista va reclutant, va movent fitxa... També sap que està assumint molts riscos, no tant per ell, sinó pels homes que recluta. Per què? Doncs perquè, a veure, la qüestió quina és, que al final es troben molts d'ells en territori, primer estan a l'Àfrica, després passant a territori espanyol, i al final el franquisme, pel que sigui, doncs va captant, no?, determinats moviments, va detenint aquestes persones, i aquí es produeix un gir. Tota aquesta operació que estem explicant, al final, per determinats motius, molt diversos ells, no es produeix, però és que tant els Estats Units com el Partit Comunista, amb aquestes persones, doncs directament què passa? Que se'n desentenen i molts d'ells seran executats pel franquisme, per no dir el 100%
1: dels detinguts. Bueno, als Estats Units, clar, canvia la moneda i llavors passen de tenir-los una mica com a col·laboracionistes a tenir-los com a enemics i de col·laborar amb el règim. I és aquí quan Sicre diu, escolta'm una cosa, jo sóc un supervivent, a mi no m'enredeu, i comença, d'alguna manera, a desvincular-se ell també de tot el seu passat per una qüestió d'interès propi de sobreviure i tal qual, i comença a fer negocis pel seu compte, podríem dir.
0: Acumulat diners. A veure, per tancar amb aquest punt de la guerra, s'ha de dir que ell sí que treballarà una miqueta més, que al final capturarà xarxes d'espies al sud de França, però sí, un parell de xarxes d'espies a l'any 44, per tancar, dic directament. Però què més anava a dir jo? Clar, a veure, és el que estaves dient tu i és el que dèiem al principi. Jo he sigut revolucionari, he fet la meva feina a la guerra... No hi ha problema. He entès que tant els americans com els anglesos s'estan desentenent de tota aquesta xarxa.
1: I jo estic col·laborant obligatòriament amb els americans al mateix temps.
0: Jo estic agafat una mica aquí, no?
1: Sí.
0: Però vaig a treure-li profit.
1: Sí.
0: Vaig a treure-li profit i aleshores ell comença a consultar, veu una possibilitat, parla amb el que seria la policia política del franquisme, o més aviat de manera indirecta amb la policia política del franquisme, i veu que no té perill. Que no té perill de tornar a Espanya. I aleshores diu, ei... Jo ara aquí vull provar sort. Primer torna a Barcelona, veu que Barcelona no és el millor lloc a finals dels anys 40 per fer negocis, i aleshores, que aquí ho tractarem en aquesta darrera i apassionant part que encara ens toca, doncs es trasllada a Madrid i aquí arribarà a una espècie d'esplendor que el farà un dels més grans milionaris i socialites del franquisme.
1: I ara us expliquem per què.
0: Amb Kip Nelson, Beyond My Side.

Imagines recorrent la vida de Ricard Sicre, aquest català que va convertir-se en espia, que havia nascut a Bellver de Cerdanya, que havia militat a Esquerra, que havia lluitat en el front que va perdre la Guerra Civil, i a partir d'aquí va començar el seu periple d'exili, com ens explicava abans el Jordi. És molt curiós el moment també en el que coneix el Robert Graves, que no ho hem explicat, però ell estava treballant en una barberia d'aquestes, no?, a Londres, i ell, doncs, estava escombrant els pèls que hi havia pel terra, i no sé si estava tararejant o dient algun català. Llavors el Robert Graves li va cridar molt l'atenció que parlés català. Com? I llavors es van fer amics, i a partir d'aquí, no?, aquesta relació, ell és el que li dona els contactes als Estats Units, etc. Bé, estem

0: a la postguerra amb Ricard Sicre, que té aquest, aquests contactes que prim, per una banda amb els Estats Units, per altra es comença a relacionar també amb el règim, i justament amb aquests contactes amb els Estats Units aconsegueix, que això és el que el farà ric, aconsegueix l'exclusivitat en la introducció de dos productes nord-americans a Espanya que tots coneixeu, podríem dir.
1: A veure, coses que a l'època no eren ni molt menys freqüents, més aviat no. Insòlites, Pepsi-Cola.
0: La Pepsi?
1: La Pepsi.
0: I el whisky JB.
1: El whisky JB. I una altra que, déu-n'hi-do, que si aquesta temporada ens dona temps, jo crec que gairebé li dedicarem un especial, que és el Grecite.
0: Grecite, ostres.
1: El Grecite, ja sabeu, aquell terra de les piscines,
0: sí,
1: per exemple.
0: Sí.
1: Dic que li dedicarem un especial perquè, clar, a veure, de cop i volta ens ha donat per fer una sèrie de biografies, però ens trobàvem a mitjans dels anys 60 i ara m'ha vingut al cap. D'on surt el Grecite? Aquí a la ciutat de Barcelona tenim edificis que tenen la façana de Grecite,
0: sí,
1: que és l'horror
0: a la terra. Però sí que podríem fer, és veritat, no? Un dia anant parlant com s'introdueixen tots aquests productes.
1: És que és una barbaritat.
0: D'arreu del món, no?
1: Sí.
0: Durant el franquisme, o sigui, que Espanya venia d'un sistema absolutament, anava a dir feudal, que no ho és, però completament apartat apartat del que era la modernitat, no? I com durant els 50s comença a arribar una sèrie de tecnologies, productes de l'exterior, que són com el principi de l'obertura,
1: no?
0: I la gent flipa.
1: A la sisena flota,
0: ja ho vam parlar, això.
1: Sí, el nylon.
0: El nylon.
1: Les mitges de nylon, el xiclet...
0: Sí, el jazz, recordeu,
1: sí,
0: també, no?
1: I després, bé, a les farmàcies, que això ho vam veure amb el crim dels existencialistes, les anfetes.
0: Sí, també.
1: Exacte.
0: Clar,
1: bé,
0: hi ha
1: una varietat americana, però el nostre protagonista és fonamental.
0: Però sí, el cicle que porta és el JB i la Pepsi.
1: I el Grecite. Després s'ha de dir que, clar, es fa
0: ric... I amb això es fa milionari, evidentment.
1: Es fa ric perquè també te fica... A veure, avui en dia ja no ho sé, però va haver-hi una època fa com 20 anys que quedava molt bé, era una cosa molt cunyada, no? Però jo, tu a què et dediques? No, jo import-export.
0: Sí.
1: Ell ho feia.
0: Sí.
1: Ell era de debò un importador-exportador.
0: Home, Richard Sickler pels americans.
1: I Ricard Sicre.
0: Ricardo Sicre pels espanyols.
1: I Ricard Sicre a la seva ment, no?
0: I Ricard Sicre en el seu passat,
1: i
0: això mateix.
1: I què anava a dir jo? A veure, també es dedicava al tema de les divises, a l'arròs amb Japó. Llavors va fer molts diners molt ràpidament.
0: I és aquí quan tu explicaves que s'havia comprat una casa a la Moraleja.
1: Que no... A veure, quin és el tema?
0: És un dels primers residents de la Moraleja.
1: I això...
0: També hi havia una resident il·lustre que era Wagner.
1: Clar, però aquí ja sí, que ho vam veure en aquella sèrie tan brutal que del Paco León, que no me'n recordo com era. Era en blanc i negre i estava... A veure, era fantàstic. Estava l'Anna Castillo, bueno, en fi. Què anava a dir jo? Ell té aquesta casa i aleshores no hi ha gaire atractius en aquell Madrid. Després sí, hem vist fotos i les podeu trobar de Ricard Sicre als Toros amb la Wagner. Però clar, on anem? Vale, podien anar a Xicote, podien anar a aquests llocs, però després si volien fer grans festes el seu xalet era el lloc.
0: Mm-hmm,
1: aquí,
0: casa seva.
1: Sí.
0: Llavors venia el Hemingway.
1: Clar, i anaven tots i a veure, hi havia una...
0: Venia l'Orson Welles.
1: Clar, era una cosa molt guai.
0: Sí.
1: Era la gent
0: de
1: l'època.
0: Graves, evidentment.
1: I a més li donava un gran prestigi.
0: En Dalí,
1: que no se'n perdia una. I a més, i la Gala, com no, Samaranch, Joan de Borbó més tard, òbviament.
0: A més, també es va comprar una casa a Mallorca,
1: llavors,
0: que allò era més xic, i llavors també anaven tots cap allà.
1: També li agradava el Graves, s'ha de dir. I la fama de Sicre va durar, perquè veient els noms de tota aquesta jet set i personalitats importants, sí, hi ha Rainiero de Mónaco, però també algunes fonts mencionen, sense anar més lluny, a Narcís Serra o Rafael Alberti.
0: Bé, és que Narcís Serra, o sigui, van ser amics en la darrera època, en els darrers anys de Sicre. Sí que és veritat que van tenir una amistat, es diu, diguéssim,
1: sí.
0: I bueno,
1: a veure,
0: quan
1: Serra
0: era ministre de Defensa Socialista, eh?
1: El Serra, si cerquéssim el seu arbre genealògic, per dir d'alguna manera, veuríem que té relacions econòmiques molt poderoses,
0: sí,
1: no només a l'època de la democràcia, sinó abans, és a dir, que no arriba del no-re, no?
0: Ja.
1: Sicre, en canvi, sí.
0: Camilo José Cela també era amic del Sicre.
1: A veure, tots els noms que quan nosaltres estàvem entrant, si és que alguna vegada l'hem tingut amb ús de raó, començàvem a conèixer.
0: Sí, clar, però fixa't que hi havia, o sigui, el percentatge, per exemple, de personatges allò il·lustres des del punt de vista de la literatura, no
1: sí,
0: només,
1: sí, sí, sí.
0: O sigui, socialités no eren només actors o actrius, vull dir que hi havia gent de tota mena.
1: A veure, ella es veu que tenia grans habilitats socials, es pot comprovar, les havia desenvolupat primer com a agent secret i després va dir, ei, escolta, jo ja he fet la meva feina i en aquest pas de revolucionària pragmàtica a Madrid va trobar un lloc, jo crec que la moraleja també li permetia romandre, com qui diu, més tranquil i allunyat de focus i de vinculacions polítiques fortes.
0: Sí, mentre anéssim comprant Pepsi.
1: Ella més feia un servei, estava protegit perquè a l'Espanya de Franco, ja ho hem parlat moltes vegades, sense els dòlars nord-americans probablement el règim hagués tingut unes dificultats molt més grans per sobreviure, amb la qual podem dir que ell tenia unes cobertures brutals, el seu passat ja no li importava a ningú. És a dir, el fet que fos d'Esquerra Republicana durant els anys 30 al règim...
0: Passat d'espia, hem explicat poca cosa... Bueno, sí. Aquest vincle, diguéssim, amb els Estats Units i després aquest col·laboracionisme amb el règim, no? Aquesta doble careta al principi per veure què passava amb el règim de Franco quan estava als Estats Units i després, a partir d'aquí, amb aquesta no, immersió entre els soldats espanyols al nord d'Àfrica i després ja es va convertint en empresari a poc a poc i va utilitzant tots aquests contactes que ha fet durant la seva època d'espia, que ha satisfet els americans, i mira, s'instal·la i es converteix en aquesta celebrity, en aquesta socialité. Hi ha més gent.
1: Hi ha més gent aquí. Sí, hi ha més gent.
0: Evidentment, mira, Rafael Alberti. Estic veient aquí Juan de Borbón.
1: Toma ya.
0: És a dir, que l'hem citat, no? El sí, pare sí. De l'emèrito, que és el que havia de ser el rei, si els americans donaven suport a acabar amb la dictadura de Franco.
1: Correcte.
0: Que és el que havia de passar en principi, però al final no va acabar passant. A Paul Newman, Charlton Heston i hasta Lola Flores, estic llegint aquí, anava a ballar quan organitzaven tablaos
1: exacte.
0: A la casa del Ricardo.
1: Aquesta és la idea, perquè organitzaven tablaos flamencos, que era lo más de lo más,
0: sí.
1: I ell sabia com fer feliços els seus convidats, anem a dir-ho així, perquè... Cada celebració era una festa, però al mateix temps, per ell, imagino, era una oportunitat de negoci.
0: Clar, bueno, i el que va passar és que també, a mesura que anaven passant els anys, com ell s'havia quedat molt ben instal·lat com a epicentre d'aquest món social de rics, doncs, i els diners, com aquell qui diu, li venien sols, perquè amb aquestes dues patents d'importació, doncs, ja em diràs tu... poc a poc es va anar desvinculant de la part política, perquè la seva part política era fer festes i reunir
1: sí.
0: aquesta gent, anar als toros, fer festes a casa i alguna coseta més. Després es traslladaria de la Moraleja a Palma de Mallorca, que estava com molt més tranquil encara, i allà acabaria instal·lat els seus darrers anys amb els seus gossos, que en tenia 10, crec, amb els seus fills, amb la seva família.
1: Cases ajardinades,
0: i el que explica la seva família és que ell efectivament va anar perdent els seus ideals, entenent que havia de ser pràctic per sobreviure i per viure bé. I dintre de tota aquesta vida social que portava, considerava que tenia pocs amics de veritat.
1: Va.
0: Que la gran majoria eren com una mena d'aparador a què a tots els interessava.
1: Perquè hi va jugar a ser una mica titellaire de persones.
0: Sí.
1: Fos reclutant, fos negociant, i aquesta va ser la seva vida, els ideals de la joventut. Aquí li donaria raó gairebé per acabar el Josep Pla, no? Que deia que a mesura que et vas fent gran, doncs et vas tornant més conservador. No ens passa a tots, però en el que a veure, també si toques poder, jo crec que pot ser més normal que et passi, no? Com va ser el cas del Ricard Sicra. La setmana vinent tancarem una mica aquest pòquer de biografies particulars, perquè us van prometre que abans que acabi la temporada hem de matar Franco, i aleshores, doncs, no sé, se'ns va... A veure, van passant les setmanes, no?
0: Aquí, sí, aquí... Matem la setmana vinent, doncs?
1: No, encara no. No, però més no, la setmana vinent parlarem d'un senyor que, a més, a mi em fa molta il·lusió presentar perquè va néixer al meu barri, al Guinardó, i es va dedicar a ser dibuixant famós a França.
0: Mm-hmm.
1: Però, clar, aquí no el coneix ningú, llavors, a França, i, de fet, quan parli dels dibuixos que va fer, tots direu, ah, sí, d'acord, però és que venia d'aquí, no? I venia de barri, i és meravellosa la seva història. No, però Franco sí, el matem abans d'acabar la temporada.
0: Veure, sí, jo crec que sí.
1: És
0: necessari. Ja està.
1: Ens ve de gust.
0: Sí.
1: Matar algú radiofònicament sí. És lícit.
0: Exacte.
1: Això sí, vull dir, no ho feu a la vida real, no us estem donant idees,
0: no penseu
1: malament.
0: Zero violència.
1: Exacte, zero violència. Ens n'anem amb un temazo, diguem, clàssic modern dels Dandy Warhols, Bohemian Like You, com el Ricard Sicre.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins la setmana vinent.
1: Ciao, a vosaltres.
0: I arribem a la una, serà el moment del butlletí. Tornem amb més Sota Sospita en uns minuts. Fins ara.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. En aquests moments, part de l'atenció se centra a l'aeroport del Prat amb l'arribada dels membres catalans de la flotilla Global Summit interceptada per Israel aquest dilluns mentre navegaven en aigües properes a Xipre. Des de dijous es trobaven a Istanbul, on han passat revisions mèdiques i han denunciat diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes. I de la crònica internacional repassem algunes informacions en format més breu. A Uganda, 3 nous casos d'Ebola i ja en són 5 en total. Preocupa sobretot el brot declarat al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat d'alt a molt alt el risc per aquest brot, que ha causat més de 170 morts i deixa almenys 750 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo. De la preocupació en parla l'epidemiòleg Quique Bassat al Canal 24 Hores.
2: No deberíamos preocuparnos por lo que nos pueda pasar aquí, pero sabemos que ha habido ya casi 175 muertes en la zona. En una zona muy frágil y en una zona muy afectada por los recortes en la ayuda humanitaria y, por lo tanto, con mucho riesgo de que esto vaya avanzando rápidamente y empeore.
0: A la Xina, almenys 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al nord del país i desenes de persones continuen atrapades sota les runes. Unes 200 treballadores han estat traslladades a l'exterior. Les primeres investigacions determinen que els nivells de monòxid de carboni a l'interior de la mina superaven els límits permesos. Les autoritats xineses tenen sota custòdia un responsable de la mina per ser interrogat. I a l'Iran, a l'estret d'Hormuz, 25 patrullers i bucs comercials l'han creuat en les darreres 24 hores. Segons la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, això suposa més de 115 vaixells en els últims 4 dies. Fa gairebé 3 mesos que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà i aquesta infraestructura s'ha convertit en una arma de guerra. Per aquest estret hi circulava el 20% del petroli i del gas a nivell mundial abans del conflicte. I us ho expliquem durant tot el matí. Elevada mobilitat a les carreteres catalanes durant l'operació sortida del pont de la Segona Pasqua. És el cap de setmana llarg amb més moviment, prop de 600.000 vehicles hauran sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes hores. L'AP7 en els dos sentits continua acumulant retencions, però també altres vies a causa d'accidents puntuals. Tornem a connectar en aquest punt amb el Servei Català de Trànsit per tenir la darrera actualització. Sílvia Delamo, bon dia.
3: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit segueixen encara punts de lentitud a l'AP7 en aquesta part final de l'operació sortida de Segona Pasqua. Tenim 9-10 quilòmetres entre la Roca, Mollet-la Roca, en sentit Girona, i entre Cardedeu i Llinars, també en sentit nord. En el cas de Martorell, la retenció s'ha reduït, però encara hi ha 3 quilòmetres cap a Tarragona. Les dues rondes continuen amb lentitud perquè hi ha hagut diverses incidències i, per tant, us demanem cautela i que no baixeu la guàrdia. I també hem de parlar, per exemple, d'aturades ja cap a vies de costa. És el cas de la C32 entre Vilassar i Mataró, i entre Palafolls i Tordera, en aquest sentit, en concret cap a Blanes. També ja apareixen retencions a la zona de Llagostera, a la C35, cap a Platja d'Aro, i us demanem que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
0: En esports, final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió, 6 de la tarda a l'estadi Ullevål d'Oslo, a Noruega. Les blaugrana busquen el quart títol continental de la història i refer-se de la derrota de l'any passat davant l'Arsenal. El rival a batre, un conjunt francès que en suma 8. Paraula de capitana, paraula d'Alexia Putellas.
4: Nosaltres intentarem tenir controlada les màximes de coses possibles que poden passar en un partit, però evidentment és futbol i sempre hi ha aquest punt d'incertesa, no? Crec que els dos equips són els millors equips d'Europa a nivell de jugadores, a nivell d'entrenadors, i crec que serà un partit molt disputat.
0: Un dissabte que ens obliga a mirar Montilivi perquè el Girona juga aquesta nit la permanència a primera i passa per una victòria davant l'Elx. Última jornada de Lliga regular, serà unificada a 9 de la nit. El campió, el Barça, acaba amb Estalla contra el València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. Els de Manolo González amb una possibilitat ben remota de classificar-se per a la Conference League gràcies a les dues últimes victòries consecutives que certifiquen, això sí, la salvació dels blanquiblaus. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
6: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
7: Sóc aquí per complir els teus somnis. Sota sospita.
8: Això és surrealista.
7: Amb Laura González.

Doncs vinga, va, ja tornem a ser aquí. Després del butlletí, el Sota Sospita, és el moment, com cada dissabte a aquesta hora i fins a dos quarts de dues, de gaudir de la vida i de la nostra sumiller, la Meritxell Falgueras.

0: Són 2:15, de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, arriben a casa els membres de la flotilla capturats per Israel, torturats i deportats. A aquesta hora, acte de rebuda a l'aeroport del Prat. Els activistes de la Global Sumut Flotilla relaten que han patit un tracte degradant i vexatori per part d'Israel i es lamenten que les condicions dels presos palestins són encara molt pitjors amb tota la impunitat.
2: Ens van encanonar directament, ens van apuntar i ens van amenaçar a disparar. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco militar que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Ens ficaven al pati, al sol, també agenollats, amb el cap entre els genolls i les mans per sobre del cap, durant hores. Ens van disparar material paramilitar, ens van tirar granades aturdidores, ens van disparar pelotes de goma, boles de perdigons a la gent. I bueno, jo ja no vaig enterar-me de res més perquè ja em van començar a donar-me una pallissa i em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge.
3: El que penses és que sí, a nosaltres, que per dir-ho d'alguna manera érem uns blanquets sota la protecció de banderes de la Unió Europea, el que pot estar passant a Palestina és extremadament greu.
0: Doncs anem a l'aeroport del Prat, on arriben els membres catalans de la flotilla. Joaquín Calvente, endavant.
4: Sí, acaben de sortir per la porta d'arribades els activistes que han tornat a casa després d'estar gairebé una setmana retinguts a Israel. El que hem vist són moment d'immensa felicitat, abraçades dels seus familiars i companys que els han rebut aquí, i de moment el que estem veient és això. Molta felicitat, i estem a l'espera de que algun d'ells parlin del que han patit durant aquests dies.
0: Gràcies, Joaquín. Emoció, llàgrimes, et tornem a donar pas en aquesta edició cap de setmana. I avui tenim un altre punt d'atenció a Oslo, on el Barça disputa aquesta tarda la final de la Champions femenina, i a Montilivi, on el Girona es juga aquesta nit la permanència primera. Jorge Agüero.
5: Bona tarda. 6 del vespre, Oslo-Barça Olímpic de Lió. Després de la decepció l'any passat perdent la final contra l'Arsenal, avui busca l'equip de Pere Romeu la que seria la quarta corona europea en la seva història. Això serà l'avançada del que tindrem després a partir de les 9 en primera divisió masculina. 9 partits alhora amb Europa i el descens encara per decidir, i entre aquests especial atenció al Girona ells perquè és una final entre tots dos. Els gironins a hores d'ara en els Jocs Vermells, només els hi val la victòria si volen jugar l'any que ve novament a l'elit.
0: Acaba l'operació sortida del pont de la segona Pasqua, festiu a Barcelona i altres poblacions. Es calcula que surten uns 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Fem un cop d'ull a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
6: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, la situació va millorant i força. En tot, encara hi ha punts de lentitud a la T7, en concret en un tram entre Mollet i Granollers, en sentit Girona, són 7-8 quilòmetres aproximadament. Les rondes encara presenten molta mobilitat. Hem de recordar que hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles, i això ha fet que la situació s'alentís, que encara hi ha 4 quilòmetres d'aturades, per exemple, entre Cabrera i Mataró cap a Girona i entre Tordera i Palafolls a Blanes, i a la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro. La situació, com diem, va millorant, però els demanem de nou que no baixeu la guàrdia, perquè això són aquests petits trajectes, de vegades, quan ja estem al lloc on es produeixen els accidents més importants. Molt bona tarda.
0: I pont amb temperatures i ambient d'estiu. Aimet, Juan Carlos Piña.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, encara que continuen sent molt elevades a la depressió central de Lleida per aquesta època de l'any. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats aïllats. Demà diumenge les temperatures continuaran amb poques variacions. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Alder Bacas als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: I tornem a l'aeroport del Prat, perquè a aquesta hora acaben d'arribar els membres de la Global Sumot Flotilla capturats per Israel, torturats i finalment deportats. S'han aplegat a l'aeroport activistes i mitjans de comunicació. Per Ràdio Nacional, el Joaquín Calvente. Endavant, Joaquín.
4: Sí, han arribat una vintena d'activistes procedents de Turquia, on van ser deportats per l'estat d'Israel. El que hem vist només creuar la porta d'arribades ha sigut una emoció continguda que no s'ha pogut contenir més. S'han abraçat amb els seus familiars, amb els seus amics. Hem vist alguns activistes encara amb marques de cops a la cara. També estem veient alguns membres dels comuns, com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també l'eurodiputat Jaume Asens, que han vingut a rebre els activistes, i també l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dirigent dels comuns. De moment continua aquí aquest acte de benvinguda als activistes, als últims activistes de casa nostra capturats per Israel, amb molts crits de felicitat, moltes banderes palestines i això, moltes abraçades i somriures.
0: Moltes gràcies, Joaquín. Els membres de la Global Sumut Flotilla que han arribat avui són la segona expedició i relaten, com els de la primera, les agressions i vexacions que han patit per part d'Israel. El Joaquín Calvente ha pogut recollir alguns d'aquests testimonis.
2: De cop i volta van notar que començaven les comunicacions a fallar, no entenien bé què passava.
8: Alberto Andrés, membre de la flotilla capturat per Israel en aigües internacionals el passat 29 d'abril.
2: De cop i volta, després d'aquesta intercepció de les comunicacions, bueno, se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Ens van encanonar directament, ens van apuntar i ens van amenaçar a disparar si no els feien cas. Van sentir que les nostres vides perillaven. Ens van portar una llanxa ràpida i ens van portar un barco militar que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Ens ficaven al pati, al sol, també agenollats, amb el cap entre els genolls i les mans per sobre del cap, durant hores. Quan, diguem, van acabar de fer aquest conteig, que van entrar la majoria dels companys al container, van cridar el Saif i, bueno, Saif va a sortir per una porta i ja no el van tornar a veure més. A la poca estona van sentir crits del Saif i cops que suposem que l'estaven torturant i golpejant, i van protestar alguns amb crits i tal, però ens van apuntar directament i van fer que calléssim, i aquesta va ser la resposta. Van parlar amb Tiago i amb la resta de companys que si no sortien tots allà junts, que no marxaven. Llavors van decidir fer aquesta protesta pacífica en tot moment. Llavors va ser quan es van produir els pitjors moments de tensió, perquè ens van disparar material paramilitar, ens van tirar granades aturdidores, van disparar pelotes de goma, boles de perdigons a la gent, i va ser tot molt confós. I aquí es van emportar el Tiago dintre del container que era previ a la taula on et demanaven el nom i després et ficaven l'armilla salvavides per anar a la llanxa, i el Tiago anava tres persones per davant de mi. Jo vaig veure quan entrava al container que ell sortia per l'altra porta, i bueno, jo ja no vaig enterar-me de res més perquè ja em van començar a donar-me una pallissa i no em vaig enterar pràcticament de més fins que vaig sortir, quasi no podia respirar. Em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles, i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament.
3: El que penses és que sí, a nosaltres, que per dir-ho d'alguna manera érem uns blanquets sota la protecció de banderes a la Unió Europea...
8: Coqui Gassiot, un altre dels activistes capturats per Israel.
3: Que estàvem amb aigües controlades per l'OTAN i pels països europeus, etc. D'aquesta manera, el que pot estar passant a Palestina és extremadament greu.
9: Yo solo controlaba tres cosas.
8: Saif Abukashek, detingut il·legalment juntament amb Tiago Ávila i empresonats durant 10 dies a la presó israeliana d'Askelon, al nord de la franja de Gaza.
9: Insultes i violacions contínues, decidí deixar de beber, i los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. La mayor preocupación que tenemos los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados, de una manera continua. Estando en este centro de investigación, podía escuchar diariamente los gritos a base de la tortura que estaba recibiendo por parte de los agentes israelíes.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: En plana política, un cop aprovats els pressupostos pel govern i iniciat el tràmit parlamentari, Esquerra Republicana fa un pas més pensant en el traspàs de l'IRPF a Catalunya, que data a la tardor. Així ho ha dit el programa Faristols de Ràdio 4, la portaveu republicana al Parlament, Esther Capella, que emplaça Junts a no renunciar a un sistema de finançament que pot acabar, diu, sent un concert econòmic.
10: Que es retrati tothom també, perquè al final que caiguin les caretes i les mascaretes i el que hagi de caure, perquè al final uns estem perquè ens en sortim tots plegats de tot i que tothom tingui les millors condicions de vida i d'altres doncs viuen de fer soroll. Bé, són dues maneres de fer política. Amb el PSOE és un acord i per tant no dubtem que ho votarà. Vaja, no tinc cap mena de dubte que ho haurà de votar i haurà de complir els seus acords.
0: Podeu escoltar l'entrevista a Esther Capella després d'aquest informatiu a Ràdio 4, el programa Faristols. I des de Lleida, en la trobada de les joventuts socialistes a Catalunya, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha defensat avui les reformes impulsades des de l'equip de govern i no s'ha pronunciat sobre la investigació l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Pel que fa a la regularització extraordinària d'immigrants, ha aplaudit el recent aval del Tribunal Suprem.
11: Hemos visto cómo la derecha y la ultraderecha han intentado incluso frenar el decreto de regularización en el Tribunal Supremo. Y ayer el Tribunal Supremo dijo que pa'lante, que pa'lante, que esto es para un país más digno, que mientras nosotros queremos a los trabajadores visibles y no invisibles, nosotros queremos a trabajadores con derechos, con deberes, queremos trabajadores que coticen, queremos trabajadores que paguen sus impuestos.
0: Mobilitzacions al sector tèxtil per la negociació d'un nou conveni laboral. La UGT ha convocat avui aturades a nivell nacional. Laura Zurriaga.
12: El sindicat denuncia que el preacord entre la patronal Arte i Comissions Obreres i Fetico suposa un retrocés perquè facilita el desmantellament dels convenis provincials d'una banda i de l'altra la doble escala salarial. Carme Valls, secretària general de la Federació de Serveis d'UGT Lleida.
13: La persona treballadora podrà acompanyar el metge, el seu familiar, però haurà de recuperar les hores. Fins ara era un permís retribuït. La incapacitat temporal a cobrar el que marca la Seguretat Social. L'empresa no compensarà absolutament res. Aquelles persones que per sort estiguin per damunt del salari que ara firme convenio Arte tindran el salari congelat 4 anys perquè se'ls compensarà i se'ls absorbirà amb les futures pujades.
12: De mitjana, un treballador del tèxtil cobra 18.000 euros anuals, però el sindicat anuncia que el preacord afavoreix la substitució de personal amb drets ja consolidats per noves contractacions en pitjors condicions. Per això, avui arreu de l'Estat, moltes botigues han penjat el cartell de tancat per vaga.
0: També en vaga les biblioteques de la

0: també fa que hi passin casuístiques doncs, greus, d'agressions, d'assetjament, fins i tot d'abusos a menors, com venim explicant. Necessitem un bon protocol contra violències i necessitem ser prou personal com per a poder-les prevenir també d'una manera efectiva.
1: També necessiten, diuen, negociacions reals i fructíferes. La setmana entrant tenen previst reunir-se un parell de vegades amb l'empresa.
0: Si no arribem a entendre'ns per aquesta part, si és només per poder anar fent el xec i dir, mira, portem tantes reunions, nosaltres tenim bona voluntat, però si no serveixen per res, el que portem fins ara no em fa ser molt optimista. L'Ajuntament té un pla d'igualtat, però en realitat amb nosaltres com que perpetua la discriminació.
1: Dimarts començarà una vaga indefinida a les portes de les proves de selectivitat.
2: A Lleida, una de les cites destacades de l'any, aquest cap de setmana, l'Aplec del Cargol. A aquesta hora, les 124 colles participants es preparen per al dinar de germanor que faran a partir de les 2 de la tarda. 17.000 penyistes que ja porten gairebé un dia de festa, després que ahir es va donar el tret de sortida amb el Cargol a Sollona Cendrà.
3: Sí, és com el xupinazo, però al lleidatà, i sona així. Això va ser ahir al vespre amb uns camps elisis plens fins dalt. I és que les dades de participació són de rècord absolut. Ferran Perdix, president de la FECOLL.
4: Les colles estan a rebossar, la gent té moltes ganes d'aplec un any més. Fa un bon temps, més aviat calor que fred, no? I les condicions ideals perquè s'esdevingui el millor aplec de la història.
3: Una edició marcada per la calor, ara ho sentíem, avui s'arribarà als 35 graus de temperatura, però els collistes resisteixen, diuen que l'ambient és immillorable.
5: Fins i tot vam arribar a tindre gent dels Estats Units que venia aquí, vull dir, i era algo molt guai perquè te trobaves amb gent que feia un any que no veies i tornes a aparèixer aquí.
6: El més important és que tota la gent ve amb ganes de passar-s'ho bé i això és el que fa que sigui una festa tan única i tan especial.
7: En fem tots una gran família aquí.
3: Aquesta tarda rua dels més petits amb xarangues i a partir de 6:45 tornen els vesprejos als Camps Elisis. Avui a Lleida costarà dormir.
2: I encara ressona a l'Estadi Olímpic de Montjuïc l'actuació de nit de Bad Bunny, tot un espectacle que es repetirà aquesta nit. En va ser testimoni l'Agnès Batlle.
8: En Burinci, ple de declaració d'intencions, català des de bon principi, pantalla gran amb públic pels quatre costats, la casita al fons i molts focs artificials. Càmera de fotos lluminosa, penjada al coll, i fins i tot ha fet parlar el drac de Gaudí amb el Parc Güell de fons, amb referències al pa amb tomàquet, al fuet, als calçots, ai, que hacer una calçotada, ha dit, acabant amb el visca el Barça i visca Catalunya. L'escenari a una banda, la casita a l'altra, i a dins personatges com Marc Giró o Lamine Yamal, a més de Gavi, Valde o Lewandowski, s'han pogut veure. Outfits segons la tapa del vestit i corbates, a la primera part, amb dessuadora de ratlles, gorra i pantalons curts a la part més reggaetonera, amb Bad Gyal com a convidada especial. Una festa que ha deixat embadalit els assistents.
9: Brutal. O sea, el mejor concierto de mi vida. Increíble.
10: No, sí, brutal.
9: Sigo flipando, sigo flipando. Sí. Mañana volvemos, mañana volvemos. Uy, maravilloso. Todo el rato arriba, dándolo todo.
11: No entiendo nada, he salido loco.
9: Estamos anonadados.
11: De mi vida, te lo juro por mi madre.
10: Sí, sin duda.
11: Este pavo es una máquina.
12: Que tiene palabras con muchos valores, que para la gente joven está muy bien. Que hay que vivir el día a día, que hay que disfrutar el momento, dejar un poquito más los móviles y decir a la gente que quieres, que la quieres, cada día.
13: Uy, yo con Parli floro, creo.

0: Bad Bunny aquesta nit un altre cop a l'Estadi Olímpic. I més propostes per aquest cap de setmana. Al Maresme teniu la 5a edició del Festival Floral, que busca impulsar el talent femení, reivindicar el patrimoni i descentralitzar l'escena cultural de la capital catalana. Laura Zorriaga.
1: El Floral és la confluència de l'estima al patrimoni maresmenc i una programació integrada exclusivament per dones, catalanes principalment, però enguany també d'altres països. Judith Nederman és compositora i coautora del festival.
2: Una de les novetats d'aquesta edició que ens agrada molt destacar és que hem pogut portar artistes de fora també, perquè hem tingut la Dama Sissoko, que ha vingut expressament de Senegal, venen les Crua des de Portugal, ve la Maria des del País Valencià.

0: Tartarralena i Andrea Motis encapçalen un cartell on Leire Astruc i Júlia Boncompte destacant com a talent musical emergent. Durant la jornada, els assistents poden confeccionar instruments tradicionals o participar en les visites guiades als enclaus històrics que seran escenari de concerts i espectacles.
1: Ens sembla molt necessari, primer, descentralitzar la cultura i que no passi tot a Barcelona. O sigui, ens emociona el fet de que els nostres pobles d'origen puguin esdevenir concerts i espectacles com els que veiem al Floral, perquè creiem que la cultura ha d'estar a tot arreu, òbviament. I, a més, el festival també ofereix rutes guiades perquè som amants del coneixement, no?
0: El Floral va néixer d'una conversa entre amics i cercava ultrapassar la picabaralla històrica entre Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. Avui la trobada, comissionada per aquesta compositora i el musicòleg Martí Sant Climent, concentra artistes de renom i espera una afluència de 2.000 persones.
2: Deu minuts per a les dues, i avui tenim dues cites imprescindibles en el món del futbol. A les 9, la lluita per evitar el descens a segona, amb el Girona obligat a guanyar, i abans, a les 6 de la tarda, el Barça femení, per 6 anys consecutiu, disputa la final de la Champions. Jorge Agüero, bona tarda.
3: Què tal, Olga? Bona tarda. Quin tros de tarda que tenim per davant. A l'estadi Ullevål d'Oslo i davant un equip que és el que més Champions femenines en té, l'Olympique de Lyon, buscarà al Barça la quarta corona continental després, això sí, de la decepció de l'any passat, recordem, de perdre la final contra l'Arsenal. Anem cap allà, enviat especial a la capital de Noruega, Josep Capel, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: Doncs el que estàvem dient, avui el Barça en un tot o res contra l'Olympique de Lió, 6 de la tarda, i no sé quin ambient es respira, quin és el grau d'optimisme avui entre l'afició del Barça i també ahir pel que vas veure a la prèvia del partit.
4: Doncs respecte a l'afició, molt d'optimisme. De fet, hi ha moltíssima gent, ja estan pràcticament tothom a Oslo, més de 2.000 aficionats que hi seran avui a les graderies del Ullevål Stadium, com dic, molt d'optimisme, de fet, tota la temporada, perquè molta gent ja va comprar les entrades ara fa un any, quan es va saber que Oslo seria el centre d'aquesta finalíssima de la Champions femenina, i com dic, molt d'optimisme després de veure el que ha donat l'equip aquesta temporada. No ho han guanyat tot i només els hi queda per posar la cirereta al pastís a aquesta final. Ahir, molta prudència en roda de premsa, però també confiança en les possibilitats de la equip, tant a l'Alexia com en Caroline Graham Hansen, com també, evidentment, el tècnic Pere Romeu. Un Pere Romeu que deia que l'equip és més madur que fa un any, en la final que van perdre contra l'Arsenal, i que les dificultats aquesta mateixa temporada, amb tantes lesions importants i de llarga durada, i el fet que hagin sortit jugadores de la cantera que amb 18 anyets, 19 anyets, han donat doncs una versió molt bona i han ajudat a l'equip, fa que siguin més fortes, insisteixo, que fa un any davant de l'Arsenal. Això sí, prudència, perquè davant tenen un autèntic equipàs, com explicava precisament sobre el rival Pere Romeu.
5: Són físiques, sí, són físiques. Que tenen bona capacitat de contraatacar, sí, tenen bona capacitat de contraatacar, però també han de fer moltes coses perquè elles puguin arribar a aquestes situacions de contraatac. Si nosaltres seguim jugant amb la pilota i amb les distàncies amb les que venim jugant, tindrem major dificultat per perdre la pilota, tindrem gent molt més pròxima entorn a la pilota, i això és el tipus de partit que volem. Per tant, demà, duel super, super, super disputat, que els dos equips són molt més que física o qualitat tècnica, com nosaltres en aquest cas.
4: Recuperades Hansen i Paredes, tot i que ja veurem si són titulars, el possible alçada del Barça, hi ha 9 posicions que són clares: Cata sota pals, Ona, Paredes, Mapi i Bruts en defensa, Patri i Alexi al mig del camp, i l'altra posició balla. Hi ha opcions per Aitana, però també per Serra Jordi i per Vicky López, i a davant Pina i Pajor són fixes. Anem a veure si Salma o Hansen disputen, com dic, en l'altra posició. Sobre el Barça d'ara, respecte al de fa 2 anys, quan ell va entrenar el Barça Giraldez i van guanyar precisament la final de la Champions davant de l'Olímpica Bilbao, en parlava ahir mateix Giraldez.
6: Bueno, hi ha jugadores que són diferents. Crec que al final és important el perfil de la jugadora que tens a la plantilla per poder adaptar diferents situacions del model de joc. Fins i tot a la meva experiència ja, cada temporada era diferent, perquè el perfil de davantera, no?, per exemple, que teníem, era un perfil diferent. Ara mateix tenen un perfil molt diferent en Pajor, i crec que al final el que no ha canviat és la identitat.
4: Doncs això és el que deia respecte al Barça. Tenen baixes com les de Josef i Diani especialment, i l'únic dubte que tenen a l'11 titular és davant si jugarà Herbert, que juga al seu país, a Noruega, o ho farà Katoto. La resta, l'equip també bastant definit. El partit a les 6 de la tarda. Ahir feia molt de sol, avui plou. Ja vam veure a partir de les 6 de la tarda si continuarà plovent. En tot cas, totes les graderies d'aquest petit estadi estan cobertes, així que no seria un problema per un partit, insisteixo, que començarà a les 6 de la tarda. Per cert, Joan Laporta ha arribat aquest mateix matí aquí a Oslo, ja ha estat a l'hotel de concentració amb les jugadores, i la majoria de les graderies seran blaugranes, pel que hem pogut veure pels carrers d'Oslo.
3: Una final de la Champions League femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió, que per suposat, i com sempre explicarem, al tablero deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya. Gràcies, Capel.
4: Fins ara.
2: Serà clarament, Jorge, una tarda i una nit de transistors, perquè després d'aquesta final en tindrem una altra. No és per un títol, però és sí per romandre o no a la primera divisió.
3: No fer passos enrere i abandonar l'elit del futbol espanyol. Aquest és l'objectiu del Girona per aquesta nit. A les 9, a Montilivi, juga contra l'Elx, l'equip que marca la salvació, i l'únic resultat que li serveix als gironins per evitar el descens, doncs, és la victòria. Caixa o faixa, vida o mort aquesta nit. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
7: Bona tarda. No es pot dir de manera més clara, més concisa i més concreta. Només val guanyar davant de l'Elx. Si l'Elx empatés a Montilivi, el Girona baixaria de categoria. Després de 37 jornades, arriba el dia clau. Ho sap Michel Sánchez, el tècnic dels gironins.
8: El que ha passat ja, Edu. Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit. I hem de guanyar un partit, una final, i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans, ni on està cadascú, no.
7: Doncs aquestes són les premisses pel partit d'aquest de vespre. L'afició s'ha mobilitzat des d'inici de setmana, que està absolutament tot venut, per tant Montilivi estarà a rebentar. Prevista l'arribada dels jugadors a les 7 de la tarda i, per tant, rebuda ja a l'autocar de la plantilla, i, evidentment, fer costat a l'equip durant dues hores perquè el Girona pugui romandre, com dèiem, a primera divisió. I si les coses anessin molt malament, doncs emparar-se sempre a Estuani, que, al igual que els seus companys, estan tots disponibles, infiltrats o no, però Mitchell el tindrà a la seva disposició. 9 del vespre, partit d'alt voltatge, 38a jornada, Xiula Hernández Hernández, l'internacional del Cerro Grande, estarà al bar.
3: Gràcies, Josep. Així les coses a Girona. Deies abans, Olga, que és nit de transistors. Bé, 9 partits alhora, a partir de les 9 de la nit, 5 equips implicats en la lluita per evitar el descens, els esmentats Girona i Elx, a més del Llevant, Osasuna i Mallorca. L'únic que no depèn de si mateix és el Mallorca, però per la part noble també tenim 5 equips, altres 5 implicats en la lluita per Europa. El Celta depèn de si mateix per treure el bitllet de l'Europa League, el Getafe depèn de si mateix per anar a la Conference, i a més, Rayo, València i Espanyol amb opció d'agafar també aquest bitllet de Conference. Som mínimes, Josep Maria Rubí, José Maria Rubí, però l'equip perico té opcions aquesta nit contra la Real Sociedad. Bona tarda.
9: Bona tarda, Jorge. La carambola que necessitarien és gegant. Primer guanyar la Real Societat, òbviament. Després, una derrota del Getafe, que no guanyin ni Rayo Vallecano ni València, i per rematar, que l'Atleti li guanyi al Madrid. I això donaria un múltiple empat a 48 punts que afavoriria els pericos. L'altre camí és un empat només amb el Getafe, però aquí necessitarien recuperar molts gols en la diferència global. És tan complex que Manolo González ahir ho va voler simplificar al màxim.
10: Mañana dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos, sobre todo, repito, para la afición porque se lo merece y para todos los que estamos trabajando en el día a día del club.
9: Respecte a l'equip per aquesta nit, en Gongue continua lesionat, Pol Lozano està sancionat, el míster blanc i blau va deixar veure que introduiria alguna novetat per la càrrega de partits en les darreres setmanes.
3: José María Rubí, gràcies. El Barça, recordem també, Olga, que juga aquesta nit, ho fa a Mestalla contra el València. Per a l'equip de Hansi Flick, doncs és la possibilitat d'acabar la Lliga amb una xifra molt maca de 97 punts per als Che, depenent també d'una carambola de resultats, però existeix mateix, com comentàvem, la possibilitat d'anar a Conference.
2: I més coses importants, en joc ara mateix també la primera federació per als equips catalans.
3: En el grup 2 de la categoria de bronze, el Nàstic juga al camp de l'Hèrcules, el José Rico Pérez, amb l'obligació de guanyar, però depenent de si mateix si vol salvar la categoria. Li aniria molt bé un cop de mà de l'altre equip català, el Sabadell, que visita el camp del Tarazona, rival dels Nàstiques en aquesta lluita. Els arlequinars, recordem, depenen de si mateixos per acabar segons la Lliga i tenir el factor camp durant tot el playoff, i certificar el playoff precisament és el panorama per a l'Europa que rebrà a Can Dragó l'Eivissa. En aquesta categoria la jornada unificada és a 6:15 de la tarda.
2: I Copa del Rei de Futbol Sala abans d'acomiadar-nos?
3: Sí, perquè és l'altra gran cita del cap de setmana, Olga. La Final Four s'està disputant a Càceres. De moment ja ens ha deixat el primer finalista, Cartagena, que s'ha imposat per 5-2 a Valdepeñas en la primera semi. Després, a les 4, la segona semi entre Barça i Jaén. És innegociable per a l'equip culer estar en la final de demà després d'una sequera de títols de gairebé 3 anys. En bàsquet, avui, recordem, s'enceta la penúltima jornada en la Lliga CB amb un partit en presència catalana. A les 8 del vespre, Gran Canària-Manresa. Demà, per cert, es disputarà la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Real Madrid. Això serà a les 8 del vespre de demà. I en Fórmula 1, Gran Premi del Canadà. A les 6 de la tarda, la cursa a l'esprint. La pole és per George Russell. Sainz surt de ser i Alonso al fons de la graella. I després, a les 11 de la nit, hora nostra, la classificació per a la cursa principal de demà.
2: Gràcies, Jorge.
3: Adeu.
2: Són les 2. Arriben a casa, ho hem viscut en directe a l'edició cap de setmana, els membres de la flotilla capturats per Israel, torturats i deportats. Han estat rebuts per familiars i amics fa tot just uns minuts a l'aeroport del Prat. Joaquín Calvente, endavant.
11: Sí, han arribat una vintena d'activistes procedents de Turquia, on van ser deportats per l'estat d'Israel. El que hem vist només creuar la porta d'arribades ha sigut una emoció continguda que no s'ha pogut contenir més. S'han abraçat amb els seus familiars, amb els seus amics. Hem vist alguns activistes encara amb marques de cops a la cara.
12: Quan estàvem ja a 200, al voltant de 250 milles de Gaza, vam tornar a ser interceptades il·legalment a aigües internacionals i segrestades i violentament i brutalment agredides.
2: Són les declaracions d'Ariana Masmitjà, una de les activistes de la Global Sumut Flotilla, que ha relatat el tracte degradant i vexatori que han patit per part d'Israel. També lamenten que les condicions dels presos palestins són encara molt pitjors i amb total impunitat. El sector tèxtil està en peu de guerra contra el nou conveni laboral. La UGT ha convocat diverses aturades per reclamar millores salarials i laborals. Carme Vall, secretària general de la Federació de Serveis a Lleida.
13: La persona treballadora podrà acompanyar el metge al seu familiar, però haurà de recuperar les hores. Fins ara era un permís retribuït. La incapacitat temporal a cobrar el que marca la Seguretat Social. L'empresa no compensarà absolutament res.
2: I també en vaga un altre sector, el bibliotecari.
14: Cada dissabte, des de fa gairebé un mes, les biblioteques de la demarcació de Barcelona tanquen les seves portes per demanar una actualització de conveni que dignifiqui la seva feina i acabi amb les jornades de més d'11 hores i també la precarització. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
15: L'Ajuntament té un pla d'igualtat, però en realitat amb nosaltres com que perpetua la discriminació.
14: Dimarts vinent començaran una vaga indefinida a l'espera que la resta de biblioteques de Catalunya també s'hi sumin.
2: Acaba l'operació sortida del pont de la Segona Pasqua, festiu a Barcelona i altres poblacions. Es calcula que surten uns 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Fem un cop d'ull a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
16: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Quan queda ja només una hora per finalitzar l'operació sortida de la Segona Pasqua, hem de dir que la situació viària ha millorat i molt. Només queda un punt de lentitud a l'AP7, per exemple, on hi ha 4 quilòmetres entre Parets i Granollers en sentit Girona, 1,5 quilòmetres a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes encara amb punts de mobilitat, hi ha hagut bastants problemes per dos accidents, però la situació tendeix a normalitzar-se, i un parell de quilòmetres de lentitud a la C58 a Montcada cap a Trinitat i a la C32 a la sortida del Mataró Oest en sentit Girona, també un parell de quilòmetres. Com sempre, demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
2: Un pont amb temperatures i ambient festiu. Emet Juan Carlos Piña.
17: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, encara que continuen sent molt elevades a la depressió central de Lleida per aquesta època de l'any. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats aïllats. Demà, diumenge, les temperatures continuaran amb poques variacions i amb màximes previstes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Així mateix tindrem un dia d'ambient assolellat. Durant la tarda, una altra vegada, se formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats dispersos. És una informació d'EMET.
2: I avui molt pendents dels esports, amb dues cites destacades.
14: Una a la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a l'estadi Ullevål d'Oslo a Noruega. Les Blaugrana busquen el quart títol continental de la seva història. És un dels punts d'atenció l'altre Montilivi, on el Girona juga aquesta nit la permanència a primera. Els de Mitchells només els hi val la victòria davant l'Elx. El partit començarà a les 9 de la nit.
2: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Bona tarda.
18: Edició cap de setmana.
19: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
20: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
21: Potser molta gent pensa que té depressió i... creieu-me que potser és l'alcohol.
18: Irrepetibles.
22: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
23: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
18: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Dos anys i una reculada li han costat a Salvador Illa afiançar-se a la legislatura. En temps de fragmentació política, aprovar uns pressupostos es presenta com una quimera. Que li diguin a Pedro Sánchez que porta camí d'esgotar mandat sense portar ni un projecte al Congrés. Catalunya tindrà pressupostos abans de l'aturada estival. Després de la crisi per l'IRPF, Oriol Junqueras dona crèdit a Illa i a Sánchez. Tots guanyen temps, mentre es va consolidant una entesa estable amb el PSC, a la Generalitat i a Barcelona, quan la d'esquerres és l'única aritmètica viable, que potser ni torna a sumar, i la de la dreta pinta que encara es fragmentarà més. I és que Andalusia ho tornarà a demostrar. Avui no va tant de quedar el primer, sinó de tenir algú que no pugui permetre's deixar-te caure. En la paradoxa, el conflicte educatiu i el sanitari, mentre el PSOE tremola amb la massada del cas Zapatero. Clar que ni Alberto Núñez Feijóo plantejarà una moció de censura que pensa que no guanyaria, de moment, ni les esquerres li serviran en safata un govern de PP i Vox. Obrim el faristols, avui amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, a Ràdio 4.
1: Hola, Esther Capella, bona tarda.
2: Oi, molt bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies per convidar-me de nou.
1: Esquerra allarga l'estabilitat del govern Illa com Illa va allargar la del govern aragonès?
2: Bé, jo no faria comparacions. En tot cas, ara els hi donem les eines i, per tant, ja no valdran les excuses. Ara tindran les eines. Un pressupost et dona les eines. Sempre s'escudaven amb que les coses que els hi passaven tenien a veure no tant amb la seva gestió no tan bona, per no dir no gaire bona, i per tant amb la falta de recursos, doncs ara tindran els recursos per poder gestionar. Veurem si ho fan tan bé com deien que ho sabien fer.
1: Pot ser un pecat original pactar coses que s'escapen del control del govern actual?
2: No, perquè formen part també dels acords d'investidura en general, és a dir, acord d'investidura amb el president Sánchez, però també van relligats aquests acords, i després acord d'investidura per fer president el president Illa. I en l'acord d'investidura del president Illa ja hi havia uns acords que tenien una afectació directa en l'Estat i, per tant, en el govern de l'Estat. Per exemple, el sistema de finançament.
1: Absolut.
2: I el traspàs de l'IRPF. Per tant, per què ho posem en el pressupost? Perquè hi ha d'haver aquesta voluntat i aquesta vocació de fer efectius els acords d'investidura. El govern del PSOE, coneixedor d'aquests acords. Per tant, no valen excuses. Arribarem que s'haurà d'aprovar en el Congrés dels Diputats el sistema de finançament, haurà de passar prèviament per un Consell de Política Fiscal i Financera, i nosaltres tornarem a plantejar l'IRPF, que ningú s'equivoque, o el Consorci d'Infraestructures. Per què? Perquè són les eines que ens calen. Vostè no m'ha deixat acabar d'explicar.
1: Perquè ara anem, ara anem, ara
2: val,
1: anem.
2: Val.
1: Corredor ferroviari orbital, com el rendibilitzareu? Perquè a 20 anys vista...
2: Bueno, hi ha coses que ja estan fetes. És a dir...
1: 68 quilòmetres.
2: Bueno, però ara falten les...
1: 5.200 milions d'euros fins al 2040. Anys 27 i 28, estudis.
2: Però hi ha qüestions que ja es poden començar a fer. Per exemple, els intercanviadors de Sant Cugat, Volpelleres, Hospital General... Això nosaltres també ho vam posar amb uns acords pressupostaris el 2023, amb uns pressupostos generals de l'Estat, que els convenis ja estan signats i, per tant, es va tramitar les encomanes de gestió i això ja han de començar a posar fil a l'agulla. Per tant, els intercanviadors són part també d'aquesta línia orbital, perquè la línia orbital no està pensada només per unir el Penedès i arribar fins a Mataró, sinó que també té sentit de tal manera que interconnecte amb d'altres línies preexistents. El sistema de malla, no?
1: Sí,
2: i que, per tant, va teixint una xarxa que permet que quan falli una de les línies no acabi col·lapsant el sistema sencer.
1: Però qui garantirà que això es fa? 2028.
2: Bueno, perquè...
1: L'execució començaria fins al 2028.
2: El Consorci d'Inversions tenia i té sentit per garantir els recursos i la planificació, i la societat mixta, en el mentrestant, garanteix els recursos i l'execució.
1: I si hi ha un canvi de govern?
2: Doncs jo sempre penso que només cal analitzar què ha passat durant els anys. Normalment no es torna enrere, perquè qui és el guapo o la guapa que li diu a la ciutadania que torna enrere un projecte que efectivament garanteix la mobilitat, que et garanteix doncs, que el sistema de mobilitat a Catalunya doncs, no depengui de cada vegada baixar a Barcelona i tornar a sortir de Barcelona i, per tant, col·lapsin a vegades. O
1: vol dir que Feijó no es pot carregar aquest sistema
2: no farà,
1: si vol a Catalunya?
2: No ho farà.
1: No?
2: Sí, a més, si pretenen guanyar unes eleccions algun dia, doncs el que espero que no les guanyin, però dit sigui de pas, doncs no hauria d'anar contra els catalans i les catalanes.
1: Quan el govern Illa admet que parts importants de l'acord amb Esquerra depenen de la bona voluntat política de l'Estat, això torna a ser una prova de fe?
2: No, bona voluntat i dels vots d'Esquerra Republicana. És a dir, aquí no hi ha bones voluntats, hi ha acords polítics que rubricats i signats que han passat per bilaterals i per tant pues, des de el Consorci de la Zona Franca passant pel Consorci d'Inversions passant per tot l'altre s'haurà pues, de complir com el sistema de finançament i l'IRPF i els impostos que s'han de transferir.
1: A l'acord d'Esquerra amb el PSC per la investidura d'Illa ha transmutat?
2: No.
1: Tren orbital
2: bé, però
1: no és comparable amb sobirania fiscal. I no, això en els pressupostos no està.
2: No hi ha una cosa canviada per l'altra. És, no hem renunciat al sistema de finançament ni al traspàs dels impostos, entre ells a l'IRPF, és a dir, no hem canviat una cosa per l'altra. No és incompatible inversió amb la línia orbital amb la inversió que cal pel traspàs integral de Rodalies, perquè tenen finançaments ja previstos de forma diferenciada. No són incompatibles. Poden ser totes alhora, que és el que nosaltres hem posat sobre la taula. Són totes alhora. Per tant, sistema de finançament i IRPF i el que calgui dels impostos que s'han de transferir no és incompatible amb el que ara estem plantejant. I nosaltres no ho renunciem. No renunciem i, per tant, tornarà a ser una realitat. I s'haurà de votar i que tothom es retrati.
1: Ara anem.
2: Aviso també a tothom, s'haurà de retratar. Què votaran en contra d'un sistema de finançament a Catalunya que li garanteix 4.700 milions d'euros més i que pugui recaptar l'IRPF i d'altres impostos? Farem això? Ens carregarem un sistema de finançament, o es carregaran un sistema de finançament que acabarà o pot acabar sent un concert econòmic, renunciaran a aquesta possibilitat? Renunciaran a aquesta possibilitat perquè no han estat capaços de fer d'altres coses? Bé, doncs Esquerra Republicana no renuncia a res, perquè en el mentrestant hem d'avançar i avançarem doncs perquè Catalunya tingui les eines que li calen per fer el que desitgi fer el país.
1: Per Junts, anava. Sí, per Junts.
2: No, no.
1: Per Catalunya. El govern, la consellera d'Economia, Alícia Romero, diu que caldrà un mínim de 4 anys perquè la hisenda catalana pugui recaptar l'IRPF.
2: Perquè s'ha de reforçar, ha de tenir els sistemes informàtics a punt, ha de tenir doncs, tot el personal que li cal, els inspectors
1: sí,
2: que li cal.
1: Val. L'acord de pressupostos parla de recaptació de l'IRPF.
2: Sí.
1: Sí? El de la investidura d'Illa, de gestionar, liquidar, recaptar i inspeccionar.
2: Bueno, l'acord de pressupostos és per ara. N'hi haurà d'haver uns quants més, espero. I en tot cas, com sempre, nosaltres no renunciem a res. I tot allò que vam acordar i vam signar, ho batallarem, ho treballarem i arribarem doncs, a assolir-ho, perquè, en fi, Esquerra Republicana, si alguna cosa té, que persistim. Mentre d'altres viuen del soroll, nosaltres piquem pedra perquè les coses passin. I al cap dels anys, doncs, bueno, ho aconseguim.
1: El saldo.
2: Acaba sent positiu i positiu a favor del país, que és del que es tracta. Aquests pressupostos són bons pel país. No perquè Esquerra Republicana, no, són bons pel país. O són els millors que tenim en aquests moments amb els mitjans que tenim per garantir, com li deia, les millors condicions per avançar.
1: El jovent republicà demana revisar els acords d'investidura. Això què vol dir? El revisareu i com es plasma aquesta revisió?
2: Bé, jo crec que un cop assignat uns acords no revisen. I en tot cas, si hi hagués opcions a millorar-los i ampliar-los, doncs en parlem-ne, però ara no estem en aquesta situació.
1: Torno a l'IRPF. Si Esquerra no aposta ara, i que s'entengui bé, no aposta ara en aquests pressupostos perquè condicionin l'IRPF, sinó que ho ha deixat en un segon terme, i dono per fet que és perquè no té els suports o no els tenia, sí? Què us fa pensar que a l'octubre, com ha dit el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i ha beneït el govern, la consellera d'Economia, Alicia Romero, a l'octubre això canviarà?
2: Bueno, hem d'esperar que tothom vegi les bondats i la necessitat de que això passi. I aquesta és la qüestió. Insisteixo, avançar en benefici del país. A vegades s'ha de ser... Nosaltres ho volem tot. Però en els moments en què estem, avui, a dia d'avui, per arribar al tot, hem de fer passes petites o pujar tres trams de l'escala i no pujar l'escala sencera. Bueno, doncs nosaltres pugem aquests trams de l'escala per arribar a l'objectiu final.
1: I quin sentit té cremar l'IRPF si Junts no us ho vota?
2: Doncs veurem que es retrati tothom també, perquè al final que caiguin les caretes i les mascaretes i el que hagi de caure, perquè al final uns estem perquè ens en sortim tots plegats de tot i que tothom tingui les millors condicions de vida, i d'altres doncs viuen de fer soroll. Bé, són dues maneres de fer política.
1: A les esmenes anunciades pel president Junqueras d'Esquerra per recaptar l'IRPF, té Esquerra ja lligat al sí del PSOE?
2: Home, el PSOE és un acord i, per tant, no dubtem que ho votarà. Vaja, no tinc cap mena de dubte que ho haurà de votar i haurà de complir els seus acords.
1: No són només polítics els vetos, perquè Catalunya recapti l'IRPF. També hi ha els 4.000 funcionaris de l'Agència Tributària de Catalunya. Això és com els maquinistes.
2: Amb bueno, és la resistència permanent, la por sempre a pensar que si formes part d'una estructura de l'Estat estaràs millor. Bé, en tot cas, ja ho garanteixo. Si viuen aquí i treballen aquí, doncs segur que tindran millors condicions si treballen doncs per l'Agència Tributària de Catalunya. Què els hi fa pensar que hi perdran? Jo diria que hi guanyen. Ha passat amb d'altres traspassos i no ha passat res. Bueno, les resistències, però, escolti'm, és un acord polític, és un acord que garanteix pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes, i que, per tant, entenc que les visions més personalistes o del teu lloc de treball no poden condicionar acords polítics de llarg abast i que tenen com a mirada l'interès general i el conjunt dels ciutadans i ciutadanes del país.
1: Ja teniu data pel Consell de Política Fiscal i Financera?
2: No em consta.
1: Com afecta el cas Zapatero en el calendari del finançament?
2: Bé, jo crec que el cas Zapatero no pot afectar amb una decisió...
1: Li pregunto perquè el cas Cerdán hi va impactar, en recordi-se'n, i costa veure que no alteri el calendari que tingui impactat.
2: Bé, doncs ja n'hi ha prou. És a dir, en tot cas, els acords polítics han de... L'agenda judicial no pot marcar els acords polítics ni els avenços nacionals i socials de Catalunya. I que, per tant, bueno, doncs, escolti'm, els acords són acords, les institucions i, per tant, els parlaments, els governs han de continuar funcionant perquè els ciutadans no poden esperar.
1: Esquerra compta en que el model de finançament entri, com s'ha compromès Moncloa al Congrés, abans de l'agost, sí?
2: Hauria d'entrar pel proper període de sessions. Clar, el període de sessions comença al setembre, però es presenten les lleis i tot es presenta pues, en el període que toque, però que es pugui debatre en el període de sessions que comença el mes de setembre.
1: Val, per tant, això no...
2: Ho han de presentar, sí.
1: Abans del setembre.
2: Bueno, però ha de passar per un Consell de Política Fiscal i Financera primer.
1: Bueno, sí, clar. Bueno, ja ens ho diran.
2: Jo espero que sí.
1: Sí, el PSOE està en xoc pel cas Zapatero Plus Ultra. Vostè no veu Alberto Núñez Feijóo com que en una moció de censura?
2: Doncs si tant veu que hi ha tema per convocar-la, que la convoqui i aviam què passa, no?
1: El PSOE es resisteix a regular els lobbies?
2: Doncs no s'hauria de resistir. Definim bé que s'ha de regular el que són els lobbies i on estan els límits. perquè Europa també funciona a través dels lobbies, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, bueno, en fi...
1: Fa 5 anys.
2: El Consell d'Europa, etc.
1: Fa 5 anys que la llei per regular els grups d'interès continua encallada, fa 5 anys. Vostè urgiria a Sánchez a fer-ho d'una vegada i no agitar després la bandera de la regeneració democràtica?
2: Hem de definir bé què es pot fer i què no es pot fer. I també definir molt bé el règim d'incompatibilitats, definir-ho molt bé. És així.
1: Gabriel Rufián, què?
2: Doncs...
1: Puc riure?
2: Vostè rigui, però Esquerra Republicana, doncs ho hem dit per activa i per passiva, Esquerra Republicana es presenta amb les seves sigles. I allà on sabem que la suma de diferents sigles que tenen a veure amb, aquest, amb els partits que representem les nacions sense estat, que és en el si d'Europa, doncs anem amb el BNG, anem amb EH Bildu i sumem a d'altres forces polítiques perquè sabem que la circumscripció única ens fa més forts i permet que tinguem una bona representació a Europa. A Catalunya, l'esquerra nacional catalana és Esquerra Republicana. Per tant, res a dir, qui vulgui sumar-se al projecte d'Esquerra Republicana, doncs nosaltres tenim un cor immens i és veritat, sumem i volem sumar a més gent en el projecte d'Esquerra Republicana. Per tant,
1: a més gent a títol individual, perquè no m'està parlant vostè de coalicions, oi que no?
2: No, perquè bé, ho hem dit de maneres diferents i quan hem volgut anar amb determinats territoris ja ho fem.
1: Esquerra manté Rufián com a candidat a les generals?
2: Si ell vol representar Esquerra Republicana, ho hem dit per activa i per passiva, ho ha dit el president del partit, ho ha dit la secretària general, el secretari general adjunt, la presidenta... Per tant, escolti'm, si es presenta per Esquerra Republicana, doncs sí, però haurà de fer doncs, el trajecte i el tràmit que es fa amb l'elecció dels candidats a Esquerra Republicana. Es fan congressos, es fan primàries, etc. És a dir, l'elecció dels candidats no és... tu pots decidir que ets el candidat, però Esquerra Republicana ho té pautat, això, ho té regulat. Per ja tant. Està. Si ell vol ser... Qui li diu que no ho pot ser? No li diu ningú.
1: Està convidant a presentar-se a primàries i a presentar...
2: No, jo no dic això. Jo
1: els processos democràtics de l'organització.
2: És que Esquerra Republicana té uns processos per elegir els candidats i ningú diu que ell no pugui ser el candidat. Ho hem dit manta vegades. Ell és l'actual president del grup parlamentari d'Esquerra, el portaveu, a Madrid, i ell pot aspirar, perquè és un bon candidat, ha estat un bon candidat, i per tant, doncs que representi Esquerra Republicana.
1: Ja es pot dir, oi, que l'objectiu de Rufián és confeccionar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés i posar el seu equip, o no?
2: Li he contestat abans. Esquerra Republicana té una manera molt clara i determinada per com es fan les llistes electorals. I, per tant, això està regulat i pautat. I, per tant, es fa seguint els requisits, les condicions que Esquerra Republicana ha triat que s'ha de fer, perquè això ho ha decidit la militància d'Esquerra Republicana a través dels estatuts, a través dels reglaments de llistes, etc. És la voluntat dels militants i les militants d'Esquerra Republicana. I això doncs, està establert i cada convocatòria electoral doncs, es modifiquen els reglaments i es fan les condicions perquè es configuren i es confeccionen les llistes. Hi ha part de la llista que és territorial, hi ha independents que s'incorporen... Bueno,
1: és aquí on està acotat, eh? És aquí, independents que s'incorporen, sí? No.
2: Això ho diuen les regles del joc que Esquerra Republicana ha establert en les eleccions.
1: És que aquests dies diversos dirigents d'Esquerra públicament estaven acotant el front que vol liderar Rufián a les generals a partits sobiranistes.
2: Efectivament. Bueno,
1: A partits. Aleshores, a qui es refereixen? A partits sobiranistes?
2: Bé, jo no estic... Aviam,
1: jo no ho entenc.
2: No sóc la responsable de les coalicions, si n'ha d'haver o no, i per tant no és la feina que li correspon a la portaveu del Parlament de Catalunya, però... I a més també, quan configurem llistes en les que anem conjuntament a Europa passa també pels òrgans de l'organització del partit d'Esquerra.
1: Però això està clar, que va amb EH Bildu i amb BNG a les eleccions europees.
2: Sí, però per exemple, però segueix el requisit també de l'aprovació dels òrgans d'Esquerra Republicana.
1: Però quan diu que Esquerra Catalunya es presenta com Esquerra Republicana, una cosa és que es presenti com Esquerra Republicana i accepti incorporar independents, i una altra cosa és que Esquerra Republicana es presenti coalligada amb algú altre
2: més. Però escolti'm, nosaltres, per exemple, tenim acords amb l'organització que representa en Carles Campuzano, sí, però també amb Comunistes de Catalunya.
1: Amb Comunistes de Catalunya,
2: per tant,
1: exacte.
2: Tenim vocació d'aglutinar a més organitzacions
1: catalanes.
2: Efectivament, però això però inclús com a partícips també de l'organització. I això Esquerra Republicana ho ha fet durant molts anys. La configuració també d'Esquerra Republicana, el naixement d'Esquerra Republicana com a organització política va ser la suma també i la confluència
1: de diverses
2: organitzacions, per tant.
1: Li deia perquè Jéssica Albiach ja tirava pel dret per trucar a Rufián, sumar.
2: No, jo el que dic és que això Esquerra Republicana ho té molt, és a dir, molt organitzat i molt pautat i molt estructurat. I per tant, doncs, i és al final també la direcció nacional, l'executiva nacional, el Consell Nacional que avala aquestes situacions i per tant les llistes, les incorporacions, etc.
1: Josep Lluís Trapero, ha de dimitir?
2: Sí. Doncs té un problema greu perquè confon o no entén que la direcció política no és la direcció de la policia. És a dir, confon el rol, i ho diu moltes vegades, ho ha dit moltes vegades ell, en les compareixences que ha fet en aquest Parlament, no? És que jo no faig política. No, miri, vostè és un càrrec polític que fa política i el que ha de fer és dissenyar les polítiques públiques de seguretat pública del país. I, per tant, no pot confondre el rol de ser el major dels Mossos, que ho continua sent, malgrat que no l'exerceixi, aquest rol, amb les línies polítiques i el control polític, també, del que han de ser la seguretat, les polítiques d'interior i de seguretat del país.
1: La consellera Parlon l'ha blindat. És per això, també, que Esquerra demana la seva dimissió?
2: Bé, doncs, jo crec que s'equivoquen, perquè és molt greu que digui que el director general de la policia, el senyor Trapero, no sabia que les infiltracions es produïen. Doncs és greu si actua com a major i no ho sap, i és greu si actua com a direcció política, que vol dir que no sap per on tenen fugues a l'hora de dissenyar les polítiques públiques en matèria de seguretat del país. És tan greu que ho sàpiga com que no ho sàpiga. Si ho sap i no ho va parar i no va entendre que el seu rol és la garantia d'una policia plenament democràtica, que no se salta les regles del joc, que ha d'actuar doncs, en casos com aquests doncs, amb proporcionalitat, pensant en l'interès general, que pot ser que existeixi un risc per les persones o que han de passar coses que poden afectar directament a la seguretat de les persones, doncs aquest control de proporcionalitat, de necessitat i, per tant, d'interès, doncs ha saltat pels aires i això vol dir que tenim o que hi ha fugues importants en el tema d'interior i de seguretat pública.
1: I sense acord amb la comunitat educativa, la consellera Niubó?
2: Que faci el que calgui per arribar a un acord, perquè si no vol dir que tampoc se n'en surt. I per tant, el que els deia, nosaltres els donem les eines per governar bé, per gestionar bé. Si no se n'en surten, ja llavors nosaltres no en som responsables.
1: Esther Capella, Esquerra Republicana, un gust.
2: Molt bé, gràcies
1: sempre,
2: a vostès.
1: L'espero aviat.
2: Com vulgui, ja ho sap.
1: Gràcies.
2: Gràcies a vostès.
0: Fins aquí el Faristols. Gràcies per ser-hi. Més dissabte vinent, aquí, a Ràdio 4.

0: Hola, què tal, com esteu? Bon cap de setmana. Un dia més, un dissabte més, arribem aquí a la sintonia de Ràdio 4. Com sempre, fins a les 3 en punt avui, demà, el Més que es porta, amb l'Helena Ramos, al control de so. I en aquest dissabte de maig us convidem a ballar sense parar. Ja sabeu que aquest programa fomenta la pràctica de l'esport i l'activitat física com a filosofia de vida, com a eina de salut i de lleure, d'integració, d'inclusió i solidaritat. L'activitat física, en definitiva, per a tothom, per millorar la condició de vida de les persones en tots els aspectes i circumstàncies de la vida. Doncs bé, dins de l'esport i l'activitat física hi ha diferents activitats i una d'elles és el Zumba, la modalitat que practica, ensenya i en la que competeix el nostre convidat d'avui. Ell és equatorià de naixement i català d'adopció. Ha estat l'únic seleccionat de l'estat espanyol per un prestigiós campionat internacional del que us parlarem i es diu Dami Espinosa.
1: Damián Espinosa, conegut com Dami, va néixer a l'Equador el 7 de febrer de 1993 i va arribar a Catalunya, concretament a Granollers, quan només tenia 8 anys i després es va traslladar a Castellterçol, on viu actualment. És instructor i coreògraf de Zumba i també de Circ Mobility. Tot i que volia ser veterinari, des de petit li agradava la dansa i el hip-hop i va decidir estudiar educació física i convertir-se en professor de disciplines com l'aeròbic, step, hip-hop i, des de fa uns anys, Zumba. Ara, Dami Espinosa ha estat seleccionat entre un centenar d'aspirants de tot el món i serà l'únic representant de l'estat espanyol al campionat internacional Next Rising Presenter de Zumba, el 27 i el 28 d'aquest mes de maig, a la ciutat italiana de Rimini. La competició, un esdeveniment de referència en el món del fitness, reuneix alguns dels millors talents internacionals i és una plataforma única per compartir creativitat, cultura i passió pel ball. El Zumba és una modalitat esportiva creada l'any 1994 pel ballarí i coreògraf colombià Alberto Beto Pérez, a la ciutat colombiana de Cali. Consisteix en una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos de ball llatins. Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius i no cal una preparació física en concret per practicar-les. La Zumba permet tonificar, elevar les pulsacions i cremar calories, a més d'ajudar a enviar més aire als pulmons.
2: Més que esports, amb Marc Alluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 abans de viatge d'aquí uns dies cap a Itàlia, el Dami Espinosa. Com estàs, Dami?
3: Bona tarda, Marga. Bona Moltíssimes tarda. Gràcies, abans de tot, d'haver-me convidat. És tot un plaer poder compartir amb tots vosaltres. I res aquí, que conegueu una mica de mi i bueno, d'aquesta modalitat que tantes portes m'ha obert i tantes oportunitats i tantes vides ha canviat actualment.
0: Doncs imagina't el que pot fer una activitat física en aquest cas, no? Perquè aquí parlem d'esport, però això és més que esport i la Zumba també ho és. Al final necessita una preparació física important també, no?
3: Jo crec que tot a la vida necessita una constància i més que una constància també el sentir. I quan tu fas les coses amb cor, amb passió i sobretot dones tot,
0: tot el que tens.
3: Les coses surten i ja no és que surtin, sinó que arribes.
0: Clar, i que les gaudeixes.
3: Correctes.
0: Això és el que et passa a tu, que li poses passió al que fas. I en aquest cas el Zumba, no?
3: De vegades massa.
0: El Zumba, com ho hem de dir?
3: Amb article seria la Zumba.
0: La Zumba. La Zumba. La Zumba, no? Per dir-ho correctament,
3: exacte,
0: no? Escolta, però ara ja preparant maletes, no? Perquè te'n vas d'aquí uns dies.
3: Ara mateix, si et dic, soc sincer, no, de maleta res, més que res perquè estic preparant el que és en si, diguem, a l'espectacle, ben bé dit.
0: Perquè és un espectacle, no una competició. O també?
3: És les dues coses. La barreja de les dues, correcte. I, bueno, és, diguem, seria l'Eurovisió del Zumba.
0: Ah, molt bé. Tant, ja té una part competitiva, perquè hi ha algú que
3: correcte,
0: guanya, no?
3: Correcte, hi ha algú que guanya. I, bueno, només ser triat d'una norantena de persones ja és un...
0: Ja és guanyar, d'alguna forma, no?
3: Exacte, perquè es presenta moltíssima gent.
0: Són només 10 que...
3: Dels 10 que anem cap allà, representat de nivell global, doncs és un... És un honor.
0: I com va ser que et van triar tu?
3: Doncs...
0: T'havies presentat altres vegades?
3: No, és la primera vegada.
0: Tu, arriba i moldre, que diem.
3: Exacte,
0: aquí en català.
3: Exacte, sí.
0: Va molt bé.
3: De fet, aquest any és la desena vegada que es fa aquest Next Rising Presenter, aquest concurs,
0: Next
3: no?
0: Next Rising es diu?
3: Next Rising Presenter, sí.
0: Això.
3: De Zumba, i la veritat que no m'havia presentat perquè en si, diguem que tens altres coses, no? Altres prioritats, però aquest any vaig dir, per què no?
0: El no i el tens.
3: Exacte. Mm-hmm. Sempre sóc de dir, de... anem a buscar el sí.
0: Clar que sí.
3: El
0: I,
3: no,
0: i bé que fas.
3: Saps? El no sempre el tenim de diverses coses, doncs si et diuen sí, això que t'emportes,
0: clar
3: no?
0: Clar que sí.
3: I llavors em vaig presentar, vaig fer, i un dia estava, de la manera més tonta, mm-hmm. Estava passejant el gos, i de sobte veig un mail.
0: T'arriba un missatge.
3: I dic, no pot ser.
0: No t'ho creies.
3: O sigui, no m'ho creia, dic, aviam, és veritat. Vaig frenar el gos de cop, el gos em mirava com què passa aquí, saps? I,
0: continua
3: i
0: caminant.
3: Un moment, que és això, i la veritat vaig obrir i, bueno, com lo normal, no? Una emoció
0: molt gran.
3: Una emoció gran.
0: Que la vas convertir ràpidament en algú o no? A part d'amb el gos, que va ser el primer que es va assabentar, no?
3: La veritat em vaig esperar una mica, sí. Uh-huh. Bueno, clar, amb la meva família, tot això, sí, però la veritat que em vaig esperar perquè no... Perquè això va per fases, no? Diguem, i bueno, vaig passar les fases que tocaven i dic, jo sóc una persona de callar les coses bastant.
0: O sigui, esperar que estigui tot fet.
3: Tot cuit.
0: Diem aquí el sac i ben lligat.
3: Correcte.
0: Tu que ja ets català d'adopció.
3: Exacte,
0: deia, no?
3: Sí. Correcte, i no m'agrada dir les coses ja perquè de vegades ja els que ens escolten estaran d'acord, depèn d'aquí, però la gran majoria hi ha coses que no s'han de dir, sinó que s'han de callar.
0: Ja.
3: I quan ja les tens ben lligades és quan dones la sorpresa,
0: clar.
3: No? I la gent diu, quan ha passat això? Què és això?
0: Diuen,
3: quan ha estat això?
0: Tu tenies molt callat.
3: Tu tenies molt callat, exacte.
0: I al final sí, que ara queden pocs dies perquè te'n vagis cap a Itàlia.
3: A Rimini.
0: Has estat a Rimini?
3: He estat només un cop, però he anat a nivell d'alumne o d'aprenent, perquè en aquesta carrera, com en tots, t'has d'anar reciclant, mm-hmm. més que res per donar qualitat, com et deia. Jo sóc una de les persones que la meva feina m'agrada molt donar la qualitat. Mm-hmm. ¿Vale?
0: I ets perfeccionista.
3: Massa.
0: Ja m'ho ha semblat.
3: Massa. I de vegades això de ser perfeccionista tampoc és bo.
0: No, però... de vegades pot ser un problema.
3: Correcte. Però bueno, també té els seus fruits, mm-hmm. ¿vale? I llavors a mi m'agrada donar qualitat a la gent. Mm-hmm. I llavors, com a la medicina, en altres àmbits, doncs en el món de l'esport t'has d'anar reciclant i mm-hmm. sempre donant el millor de tu, ja no només com a persona, sinó a nivell de coneixements, de tècnica, això també s'agraeix molt.
0: Clar, t'has de reciclar sempre.
3: Sempre,
0: t'has d'anar,
3: un constant.
0: Doncs, actualitzant d'alguna forma, i això et fa viatjar? A vegades?
3: A vegades no, bastant.
0: Bastant.
3: Bastant, la sí. veritat. L'estar en aquesta empresa, perquè Zumba, total, la gent...
0: Clar,
3: té...
0: Zumba és el nom d'una empresa, diguéssim.
3: Té el concepte... Aviam, Zumba va néixer com un concepte de ball
0: sí.
3: innovador, un ball
0: sí.
3: fitness innovador.
0: Sí, ball
3: vale?
0: fitness, sí.
3: Si tu li treus la Z, sí. vale? Perquè en si el nom era Rumba. Tu li treus la Z i queda Zumba.
0: Zumba.
3: La R, perdó,
0: sí.
3: i queda
0: sí,
3: Zumba.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Vale? I és així. Llavors la gent diu, és un ball, no és un ball.
0: No és un ball.
3: És una, ara mateix és un dels moviments sí, més forts del fitness del món.
0: Del
3: vale?
0: món sencer.
3: Està competint amb Les Mills, amb marques com Reebok, Adidas, que també tenen els seus programes, d'acord? Vale? Mm-hmm. I llavors, tothom...
0: Clar, però perdona que t'interrompeixi, la gent sap que Adidas o Reebok, que és
3: una marca
0: de
3: roba
0: esportiva,
3: correcte.
0: O de sabates esportives, però Zumba, com tu dius, la gent pensa que és una modalitat dintre del ball o dintre del fitness.
3: No,
0: no seria exactament
3: no ben bé,
0: això.
3: No, perquè dintre del nostre programa mm-hmm. també tenim programes com el Strong Nation, que ve a ser un body combat.
0: Tenim altres disciplines.
3: Com el Circle Mobility, que m'heu mencionat abans.
0: Sí, que és, sí, sí, que no sé ben bé què és.
3: És una barreja d'estiraments de ioga, mm-hmm. d'estiraments hipopressius i de més. Mm-hmm. Tenim Aquazumba, que ve a ser
0: a l'aigua.
3: Tenim mm-hmm. el Zumba Toning, que és amb peses. Tenim diverses modalitats doncs, que estan dintre de
0: centre del mateix.
3: Del mateix, exacte.
0: Del mateix. Molt bé, no? Perquè la gent tingui clar, no? Perquè a vegades anem al gimnàs, hi ha classes d'aquestes doncs que tu pots anar una o altra, no? I a vegades no saps ben bé on vas.
3: Exacte,
0: doncs,
3: correcte.
0: Que sabeu que és el Zumba. Escolta, ara continuem parlant, però abans has dit que això del campionat aquest que vas és com una Eurovisió, no?
3: És com una Eurovisió, perquè Eurovisió, la gent que tingui, perquè per exemple jo dic Zumba, Next Rising Present, la gent es queda...
0: No sap què
3: és això.
0: Què és això?
3: I normalment perquè em puguin entendre és com una Eurovisió del Zumba.
0: Doncs parlant d'Eurovisió, escolta això.

0: aquesta diva, Melody, Eurovisió de l'any passat, perquè aquest any aquest any, doncs ja sabeu com està el tema.
1: Correcte.
0: I per tant no hi ha hagut participació de Ràdio Televisió Espanyola en aquest cas, però sí l'any passat. I per què ens ha demanat aquesta cançó de Melody?
1: Aquesta cançó té un símbol molt... Bueno, un pes, diguem, més que una simbologia. Sí, aquesta cançó, a mi la, ja no només l'artista, sinó la, el que diu la cançó, no?
0: És la diva.
1: Diu que tothom es pot empoderar, que ara, per exemple, que està sonant de fons, diu que...
0: A veure que l'escoltem una miqueta més. Una miqueta més. Sí, deies?
1: Us deia que la cançó aquesta diu que qualsevol una madre que madruga, un artista sin cartel i que qualsevol d'aquestes persones que no li donem importància diàriament és una diva, vale?
0: Són... Sí, que al final tothom pot ser.
1: Exacte, que... O sigui, no li donem importància a una mare que ens dona, que ens ajuda, jo què sé, al matí a vestir-nos, a fer coses, a la professora que ens ensenya, a la de supermercat que ens atén i tal. No li donem importància, però...
0: Però la té.
1: Però la té. I que són el que diu la cançó, no? Que no li donem importància, però aquestes persones també són unes divas. I aquesta cançó, sobretot, és la que em vaig presentar en aquest, curs, amb aquesta cançó.
0: I
1: justament,
0: cançó?
1: Bueno, a la Melody no li va donar massa sort perquè va quedar 24,
0: sí,
1: però...
0: No, bé, no. La veritat és que no.
1: Però a mi m'ha donat, m'ha portat molta sort i la veritat que, o sigui, res més sentir-la és posar-se-me...
0: Se't posa la carn de gallina.
1: Directament, exacte, exacte.
0: Escolta, perquè, clar, la Zumba té música.
1: Exacte.
0: I llavors el que faràs a Rimini, l'espectacle que tu proposes, com és?
1: Aviam, Zumba té... O sigui, perquè ho entengueu una mica, té la, a cada mes, vale, ens envia a nosaltres els instructors,
0: sí,
1: música feta per ells mateixos. Vale?
0: Ah, molt bé. Per la mateixa empresa.
1: Per la mateixa empresa, vale, que us editen, contacten algun artista i a més... que són la que fem la majoria dels instructors, vale? Però després també diguem que hi estem aquí gent que és més creativa o i tal, que pot utilitzar una cançó com aquesta que hem posat de Melody, Anna Mena o les que sentim de Bad Bunny, les que són més comercials,
0: Que
1: la gent

0: de la que parlava, perquè tu ets instructor, vol dir que ets professor.
1: Correcte.
0: I coreògraf també.
1: Correcte.
0: Perquè al final has de muntar unes coreografies en base a la música que sigui, no?
1: Exacte.
0: I les teves classes crec que les dones a Sant Cugat?
1: Bueno, les faig a diversos llocs. Uh-huh. Sí que és cert que vaig començar, jo sempre dic que tinc la sort d'haver conegut de lo més baix ara el més alt, no? Mm-hmm. I diguem que tot aquest procés, tot aquest recorregut m'ha portat a valorar, mm-hmm, tot el que és aquest, el poder treballar des de les persones més humils, mm-hmm, a treballar amb persones de caràcter que caràcter important,
0: d'un
1: no?
0: Nivell
1: amb un pes, no?
0: Important.
1: I també et dic, Marga, tota la sinceritat del món, que és ben cert aquest dit que diuen en castellà, aquest no és oro dit, todo lo que...
0: Reluce. No és oro todo lo que...
1: Exacte.
0: Reluce. Ho has pogut comprovar?
1: En primera persona.
0: És a dir, que tu has treballat amb persones d'un nivell adquisitiu, diguéssim,
1: exacte,
0: baix, del poble...
1: Subvencionats, per exemple, per el mateix ajuntament i mm-hmm tal, amb gent que paga perfectament 250 euros o, que t'estic dient, de lo més baix, a 600 i pico d'euros en un centre esportiu.
0: Per un mes o per una classe?
1: Mensual. Estem parlant mensual.
0: Sí. Meva, ja m'estava...
1: Mensual.
0: Déu-n'hi-do. I tu has estat professor tant del més baix com del...
1: Correcte, en tota la meva carrera, perquè ja porto 12 anys en el Zumba i en el món del fitness 20 anys, doncs mm-hmm clar, vius coses i dius, ostres... I la meva mare sempre, o sigui, ens ha fet tant a mi, a més germana, ens ha fet viure en la humilitat, mm-hmm, en lo de no creure'ns lo que...
0: Clar.
1: Les coses, perquè arribem, no?
0: Clar, sinó, i no creure't superior a
1: exacte,
0: ningú.
1: Exacte,
0: no?
1: Sinó tindre els peus a la terra i donar les gràcies sempre per tot el que aconseguim, mm-hmm, i per la gent que confia en nosaltres i que ens, mm-hmm, dona aquestes oportunitats, no? I diguem que... un altre dit en castellà que sempre ens diu la meva mare és que mai s'ha d'oblidar la vaca cuando fue ternero, no? Diguem així, perquè de vegades se'ns
0: oblida... Sí, d'on vens, no?
1: D'on vens, correcte.
0: No oblidar d'on vens.
1: No,
0: aquesta dita no la coneixia? No sé si és més de l'Equador, que
1: és... Possiblement, sí, és una cosa així.
0: Que és on vau néixer vosaltres,
1: no? Exacte. Mm-hmm. I, bueno, jo crec que mostrar-me tant com sóc i ja t'ho dic, haver tingut aquesta evolució fins ara i tindre la meva essència... ser agraït i tindre sobretot, perquè en aquest món, en el món del cant, en el món del ball, en el món de l'escena...
0: El tema artístic.
1: És molt, artístic, correcte, és molt fàcil volar.
0: És fàcil.
1: I sobretot, endiossar-te és una... Uh-huh. És brutal, vale? Yeah. Però sí que és cert que tant d'avui a demà pots estar en una alçada i fotre't l'hòstia de la teva vida.
0: I quan més alt, potser,
1: més dura
0: ser la caïda.
1: Exacte.
0: És una tradita en castellà.
1: Exacte.
0: Que passa, no?
1: Correcte.
0: Però bé, ara no pensem en caiguda, sinó que te'n vas a Rimini a donar el millor,
1: millor
0: del que
1: exacte
0: tu tinguis. Amb quina música? Amb aquesta?
1: Amb Essa Diva, correcte.
0: O sigui, amb la cançó de Melody.
1: Amb la cançó de Melody.
0: I quan dura quan la teva intervenció?
1: Doncs 3 minutets, més o menys, sí.
0: Que suposo que hi ha un temps establert, no?
1: Clar, per cadascú.
0: Per
1: clar.
0: Cadascú. Són 10 participants.
1: Sí.
0: I hi ha un jurat, m'imagino. O com va?
1: O sigui, hi ha un jurat que són el creador del programa, mm-hmm, i després altres que són de la mateixa empresa.
0: Mm-hmm. I que... Què s'emporta el guanyador, a part de la glòria de guanyar?
1: A part de... Bueno, és que et canvia la vida perquè tornes internacional. Uh-huh. A la convenció de Zumba, que la fem a Orlando, tens la teva pròpia masterclass, o sigui, l'empresa mateixa et potencia, uh-huh, per canviar-te la vida. És els que ens dediquem al món del fitness, sobretot a la Zumba, és un canvi molt, molt bèstia el que pots tindre a partir de guanyar això.
0: I tu com ho veus? Tens... possibilitats.
1: No vull pensar-hi. No vull pensar-hi.
0: Que surti el que surti.
1: Que surti
0: no?
1: El que surti. Sobretot perquè no vull volar i vull gaudir, clar, del moment, saps? Uh-huh. Sigui el que sigui, és molt usual el que diem, no? Això també ho diu els que la Melody, la Chanel, que ha anat a Eurovisió o tal, diu, no vull pensar en el resultat.
0: Mm-hmm. Perquè vull gaudir del moment,
1: correcte,
0: no?
1: Perquè si penso en el resultat encara és pitjor. Vull gaudir de lo que m'està passant, aprendre del màxim d'aquesta experiència i treure-li al partit tot el que pugui.
0: Doncs mira, l'has nomenat ara mateix.

0: Aquesta sí que va quedar bé a Eurovisió.
1: Aquesta
0: va quedar
1: molt bé, molt bé.
2: Mica més i guanya.
1: Exacte, la tercera i déu-n'hi-do. I...
0: Com ho vas viure? Perquè tu la coneixes, tu
1: sí,
0: has treballat la coneixo, amb ella.
1: Sí, la coneixo,
0: has treballat amb ella,
1: he estudiat amb ella. Vas tindre, o sigui... Ara el que tinc, bueno, la sort o diguem el privilegi és que estem una mica sobresortint els que estem a la, o diguem a la mateixa generació. Mm-hmm. Lola Índigo, Aitana, Chanel,
0: Lola
1: correcte,
0: Indigo.
1: Correcte. Mm-hmm. I diguem, la Chanel la vaig conèixer estudiant a Hortos, formació de persones en fitness i de més. Mm-hmm. I, bueno, la veritat que tinc una anècdota amb ella, correcte, uh-huh. que és que per motius de, bueno, meus personals no vaig poder formar part del seu cos de ball, que m'ho va demanar per anar.
0: O sigui, que haguessis anat a Eurovisió amb el seu cos de ball. Sí.
1: És una cosa que és una cosa que m'hagués agradat, hòstia, és una cosa que m'arrepenteixo sempre, però bueno, la vida sempre té més coses per tu i mai se sap per on. Correcte,
0: a vegades
1: correcte.
0: No pot ser.
1: I ara, bueno, a on ha arribat ella i de més, o com va quedar a Eurovisió, i he tret aquesta cançó perquè, de fet, l'anomenat Chanelazo, que és la part de ball que fa ella, que
0: sí,
1: és...
0: Que balla...
1: Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Mira que ara sortirà a la part aquesta.
0: L'Helena ens ho ha posat, eh? Ah, només falta que balli. Ara, diu ara. A veure, balla una mica, des de la cadira.
1: Necessito una mica d'espai. Doncs és ben cert que l'anomenat Chanelazo em va portar a fer... O sigui, a les meves classes, als events que em donaven... I, a més, era... O sigui, aquesta cançó, quan va sortir... La vaig fer en events, igualment, quan em convidava masterclasses a
0: tot, no? Sí que l'utilitzaves.
1: Moltíssim. Però vaig dir, ostres, fes el Chanelazo encara que la gent no et segueixi, no? El vaig començar a fer i la gent es quedava...
0: O sigui,
1: com...
0: que no et seguien al ball.
1: Res, però es quedava...
0: Perquè era impossible.
1: Exacte, però es quedava amb una boca de dir, de veritat, a fer el que acaba de fer. I em va potenciar a que vaig poder-li treure partit de l'anomenat Chanelazo, no? I em va portar a que em coneguessin molt més, o sigui que estic veient que... Les cançons eurovisives m'estan donant molta empenta i molta sort, o sigui, perquè són una meravella, saps?
0: Imagina't, i ara a Rimini. Però escolta, abans ens queda el temps passa volant aquí, al Més que Esport de Ràdio 4, i aquí a aquest programa doncs parlem dels beneficis de l'esport, no només a nivell físic, sinó a nivell mental, molt important. I aleshores, doncs, per la gent que no ho conegui bé, tu que ets professor de Zumba... Què té de bo la Zumba? Doncs això, a nivell tant de salut com de ment.
1: Aviam, Marc, ara mateix acabes de donar un tema que a mi m'ha tocat bastant, no? Uh-huh. Que és el tema de la salut mental.
0: Ah, sí? T'ha tocat la salut mental?
1: M'ha tocat, sobretot que aquests últims mesos m'ha tocat que he hagut de parar per salut uh-huh. mental, vale? Sí. Sobretot perquè, si te'n recordes, que hem fet aquesta petita menció a l'inici, uh-huh. que m'has dit allò de ser perfeccionista.
0: Sí, sí, t'ho he vist a la cara.
1: Correcte. Doncs llavors em va comportar que la perfecció em va fer esclatar.
0: Ja, clar, perquè volies sempre arribar a un límit que ja no pots donar més.
1: Si ja estic aquí, encara més, uh-huh. fins que el cap em va dir, nen, deixa'm descansar una mica, que no podia més. Uh-huh. I quan arribes un moment que la salut mental no li dones importància, ja pots tindre la força física, l'ímpetu, l'energia que senyors espectadors... Si no tens salut mental, us ho dic de tot cor, no teniu res.
0: Ja.
1: Valoreu-la molt. Perquè
0: I ho has
1: no
0: superat,
1: res.
0: Dami?
1: Si sóc sincer, continuo amb tractaments, amb grans professionals que m'estan ajudant, perquè això no és per avui per demà.
0: No, això
1: d'avui
0: té
1: per demà, té un temps,
0: necessito un temps.
1: Correcte.
0: Un procés.
1: Però diguem que s'acaba sortint d'això, amb uh-huh. molta empenta, molta ajuda, uh-huh. evidentment, i
0: clar.
1: Sobretot
0: s'ha de demanar ajuda. Clar.
1: Correcte.
0: Clar, perquè si no la demanes, no, potser la gent no ho sap.
1: I sobretot voler sortir tu d'això, uh-huh. perquè hi ha molta gent que, bueno, cadascú tracta això com de la millor manera que pot, però sí que és cert que si tu vols sortir d'això, li poses empenta i no vols viure d'això, uh-huh. vale? Perquè sí que és cert que, i dono les gràcies a la meva psicòloga, si m'escoltes, vale? Uh-huh. Això va per tu, que quan ja estàs més a baix només et queda sortir.
0: Clar, pujar, no? Exacte. Aquesta és la part positiva, que
1: exacte,
0: ja no pots baixar,
1: ja no pots
0: més,
1: baixar més.
0: I per tant, és sortir-se'n, i en aquest cas tu ho estàs aconseguint.
1: I llavors, amb el que m'acabes de dir respecte...
0: A la zumba.
1: A la zumba. Sí que és cert que la zumba és un programa, ja no només la zumba, no? Sinó, diguem, tots els programes de, que portin música, que portin tot el que sigui per treure... A nivell mental, nosaltres ens diuen, sobretot els psicòlegs, que som la seva competència.
0: Ja, però clar.
1: Exacte.
0: No, perquè desconnectes, no?, amb tot això. Desconnectes.
1: Correcte.
0: I l'esport està absolutament recomanat. L'esport, l'activitat física.
1: La física, correcte.
0: Absolutament recomanat, com
1: sí,
0: si fos un medicament.
1: Exacte, exacte. Si sense anar més lluny, per exemple, quan a mi m'ha donat tot això, o sigui, a mi m'han dit fes esport, i jo pensant,
0: però si no
1: però
0: paro,
1: no paro, si no surto d'aquí, saps? O sigui,
0: dóna'm una altra cosa.
1: Si m'has de fer més, si me'n rebento, si és que no puc fer més. I sí que és cert que a nivell de la zumba, és una festa, Marga, és una festa.
0: Sí, que la gent
1: és una festa
0: està
1: música.
0: Divertida, està
1: o sigui,
0: optimista.
1: Jo sempre dic, la gent que ve a les meves classes, i jo no sé en altres companys, però jo estic al Zumba, parlo per l'empresa, vale, a la que represento, és els valors del Zumba, no és que nosaltres com instructors som aquí, diguem,
0: l'estrella,
1: som aquí els que haguem de brillar, de ser els que més, no? És la gent que ve a donar-nos el seu temps, la seva confiança.
0: Que ve gent de totes les edats.
1: De totes les edats, correcte.
0: De tots els nivells, vull dir que no tens per què ser
1: ballarina. I jo sempre és el que dic, que em ve gent que diu, és que jo sóc una patata, jo sóc una mica així, és que tu vas cap a la dreta i vaig cap a l'esquerra. Jo, o sigui, no sé coordinar, sóc molt poc coordinada, no sé què. Jo els dic, mira...
0: O molt poc flexible, que,
1: també,
0: que dic jo sempre.
1: També. I jo dic, mira, aquí, no, això no és una classe de ball. Jo no t'estic preparant per anar a una competició, ni per anar a una cosa ni de salsa, ni de bachata, ni res. Això és una festa. És el moment que durant tu 45 minuts, una hora, vale? És el teu moment de desconnectar,
0: clar,
1: de deixar-te emportar.
0: Dels problemes.
1: Exacte, és el teu moment, no pensis en el que hi ha fora, vale? Si t'equivoques, no passa res, si la del costat et dona un cop de puny, dos li tornes. Si t'insulta, em dius a mi, dami no sé què, la trauré fora, cap problema, aquí ho solucionem tot. Però l'important és que vinguis a cantar, a cridar i sobretot a sortir amb un somriure. Si tu surts d'això,
0: ja
1: aquesta és la meva feina.
0: Aquí també haurem de sortir molt aviat amb un somriure,
1: Dami,
0: perquè se'ns passa el temps corrents. Ja veieu que parlo en perfecte català. Vas néixer a Equador, però vas venir de petit.
1: Correcte.
0: O sigui que et consideres també català, imagino.
1: Bueno, la veritat que sí, i d'aquí vull enviar una salutació molt gran a tota Castellterçol, que jo vaig sortir, jo vinc d'un poble molt petit,
0: sí?
1: De Castellterçol, i
0: sí, ho sé.
1: La veritat que és on...
0: Que t'han acollit perfectament.
1: Perfecte,
0: no?
1: I és on vaig començar jo a fer-ho tot, els meus primers penitos, que es diu, i
0: o sigui,
1: a partir d'aquí...
0: El primer ho vas fer amb la gent d'allà del poble, que és un poble
1: correcte,
0: petit, no?
1: Que em van donar, diguem, les facilitats, i a partir d'aquí, doncs, diguem...
0: D'aquí a Rimini.
1: A evolucionar.
0: Exacte, a Rimini. Escolta, m'hauràs d'explicar com va tot a Rimini, però abans et posem música final. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life. One day, Feel This Moment. És aquesta cançó amb Pitbull i també amb Christina Aguilera. Per què aquesta?
1: He triat aquesta cançó perquè justament, mira, he vist que avui tot va rodat.
0: Sí.
1: Aquesta cançó va ser la meva primera de fer en el món de Zumba.
0: Ah, sí?
1: Començar
0: la primera coreografia
1: la primera
0: que vas fer va ser
1: amb
0: aquesta
1: cançó.
0: Que bonic, no?
1: I em porta, després de 12 anys... Ja, sé que he portat la Melody i la Chanel, però aquesta cançó, diguem que em recorda, doncs, un nen, o millor dit, un jove que...
0: Un adolescent,
1: exacte, que volia sortir, complir els seus somnis i lluitant contra viento i marea, que es diu, no? I aquesta cançó, sempre que me la poso, dic, ostres...
0: Ho he aconseguit, no, ho estic aconseguint.
1: Més que res, no volis, gaudeix del moment i, sobretot, continua en el camí que és el correcte que estàs fent, que és ja no fent el que t'agrada, que també, sinó canviant vides, que és el més important.
0: Doncs imagina't quin missatge més profund que ens ha deixat. Dami, que vagi molt bé per Rimini, ja ens ho explicaràs, d'acord?
1: Espero que sigui positiu.
0: Molt bé, segur que ho serà, passi el que passi.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I quedeu-vos amb aquesta filosofia, amb aquest missatge que ens deixa el Dami. Fins demà, que vagi

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els membres catalans de la flotilla ja són a Barcelona. Passaven uns minuts de quarts de dues quan han creuat la porta de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Enmig d'aquesta cridòria, aplaudiments, alegria, felicitat i també llàgrimes, han relatat el tracte vexatori i degradant rebut per part de les autoritats israelianes. Ens ho desgrana tot plegat el nostre company Joaquín Calvente des de l'aeroport. Endavant.
2: Aquí a l'aeroport del Prat encara queden unes desenes de persones, familiars i amics dels activistes que han arribat. El primer que hem vist, tan sols creua la porta d'arribada, ha sigut una escena d'immensa alegria. Abraçades, somriures per tenir els seus amics i familiars aquí de tornada ja a casa nostra. I després han vingut els testimonis, alguns molt durs. Han relatat com va ser l'assalt als vaixells de la flotilla, com va ser el trasllat a una mena de vaixell presó, la que van poder veure algunes imatges al vídeo difós pel ministre israelià Ultra, i com van tractar-los allà. Han relatat les vexacions, els cops, els abusos i les violacions. Aquest és el testimoni de Mihoa Li.
3: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
2: Han denunciat la impunitat amb la qual actua Israel. Es pregunten que si han fet això amb ells, què faran amb els 9.500 presos palestins. I han demanat als governs que vagin més enllà de les condemnes verbals, que prenguin acció, al govern espanyol que trenqui tota relació amb Israel i a la Unió Europea que trenqui l'acord d'associació.
0: Gràcies, Joaquín. I els primers pressupostos de Salvador Illa ja en tràmit parlamentari, uns comptes que mantenen l'essència dels que va presentar el mes de febrer amb una despesa que frega els 50.000 milions d'euros. La portaveu del govern, Sílvia Paniqui, assegura que els comptes posen el focus en les principals preocupacions de la població amb una aposta per l'habitatge i la mobilitat. Però amb carpetes pendents, com la d'educació, no hi ha una partida específica per negociar amb els sindicats, però Paniqui recorda que existeix una dotació suplementària.
4: L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació suplementària per tal de donar sortida a l'acord que vam arribar amb UGT i en Comissions Obreres, i que en aquests moments està en una via de diàleg també amb l'USTEC, i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals dels professors i professores, més enllà de l'àmbit del sistema educatiu en general i de l'escola inclusiva.
0: Un conflicte que està enquistat aquest divendres. L'USTEC i la CGT van tombar l'última proposta de l'executiu perquè només parlen d'augmentar alguns complements, però no l'específic, una de les principals reclamacions del sector. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a Ràdio 4.
5: Nosaltres el que plantegem és un augment lineal per tothom, per poder revertir doncs això, les retallades, la pèrdua de poder adquisitiu, el deute dels sexenis.
0: Les negociacions es reprenen dimarts. I a Lleida, dia gran amb la celebració de l'acte principal de l'Aplec del Cargol. 17.000 panyistes, més d'un centenar de colles, 14 tones de cargols i altes temperatures que no han aturat aquesta festa gastronòmica.
6: Jo, genial. Jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada. Jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden.
7: Molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
0: Aquesta segona jornada ha començat amb els primers esmorzars i, com escoltàvem, amb una bona hidratació. 45a edició d'una festa que espera plegar uns 200.000 visitants. En esports, 3 hores i començarà la final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió, 6 de la tarda a l'estadi Oleval 2. Les Blaugrana busquen el quart títol continental de la seva història i refer-se de la derrota de l'any passat davant l'Arsenal. El rival a batre, un conjunt francès que en suma 8. L'afició ben present, tot i l'Odissea, per arribar a la capital de Noruega.
8: Vam marxar el dijous, vam passar la nit a l'aeroport, vam agafar el vol pel matí a Barcelona, a escala a Lituània, de Lituània cap aquí, i diu, demà marxem
9: en autobús nocturno des de la 1 de la mañana, y luego llegamos a las 6:30 y luego cogimos el avión a las 4.
10: Des de Dinamarca, des de Copenhague, anem al barco, així que ja portem festa.
0: Un dissabte que ens obliga a mirar també a Montilivi perquè el Girona juga aquesta nit la permanència a primera i passa per una victòria davant l'Elx. Última jornada de Lliga, serà unificada 9 de la nit. El campió, el Barça, que va més talla contra el València i l'Espanyol ho fa a casa davant la Reial Societat. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 4 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Radio 4.

Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, a la Ràdio Pública, una setmana més. El programa, que el que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest programa no serà una excepció, ens acompanyarà la nostra col·laboradora habitual, Ana Lucía Olivos. Ella és activista social catalana d'origen peruà, amb qui explorarem a través de la música peruana, les reivindicacions, i explorarem també una mica com la comunitat peruana a través de la música es reivindica i ajuda també a connectar-se amb el seu país d'origen, però a la vegada reconnectant també amb aquesta essència catalana. Serà molt interessant analitzar des d'aquesta visió de la música amb l'Ana Lucía, com això influeix també en la construcció identitària. També ens visitarà el nostre col·laborador Dani Ruiz, on ens portarà un tema que crec que és bastant interessant, perquè explorarem com el cinema es va generant a Barcelona entorn als marges, és a dir, parlarem d'aquest cinema que es construeix des dels barris i com el món audiovisual ajuda també a explicar històries. I acabarem el programa fent una trucada a Sor Lucía Caram, que ens explicarà també com ha viscut aquests últims dies un projecte on més de 255 infants d'origen ucraïnès, és a dir, infants que estan vivint la guerra, han estat aquí a Barcelona gaudint d'uns dies de vacances per poder tenir un espai de respir i desconnectar un temps del conflicte i de la violència. Ja heu vist, un programa molt interessant, com sempre, temes diversos. Us convidem a acompanyar-nos aquesta tarda aquí a Ràdio 4. Comencem.

0: I ja tenim per aquí l'Anna Lucía Olivos. Anna Lucía, ara parlava de tu, com estàs? Escolta, he ambientat una miqueta l'estudi, així una miqueta com musical,
1: sí,
0: perquè et vagis com situant, perquè crec que aquesta tarda tu ens portes un tema, com explicava abans, vinculat a la música, no? I a temes identitaris.
1: Sí, sí. Avui, doncs, la meva temàtica és diferent. Mira que sempre hi ha com apostes, no?, a parlar de diversitat, migracions, tal. Però, bueno, de fet, les últimes vegades que he estat aquí sempre m'has comentat: escolta, està bé que portis coses noves, també, de músiques noves, i vaig dir, ostres, doncs per què no també, no? Fer també aquesta aposta, no?, per al que suposa les diferents tipus de músiques que hi ha al meu país.
0: A veure, jo trobo molt interessant, perquè tu, quan tens la teva secció, doncs sempre ens parles de la música, però mai n'hem parlat directament.
1: Exacte.
0: Tu ens has explicat que Barcelona és una ciutat molt musical, perquè hi ha una comunitat peruana,
1: sí,
0: que connecta, que queda per ballar salsa. Ho vam veure l'altre dia a la fèria
1: d'abril,
0: entre d'altres. És a dir, la comunitat peruana aquí a Catalunya és una comunitat que es fa sentir també a través de la música. I veiem molt interessant aquesta connexió musical amb també aquesta perspectiva social, però jo crec que, i el que és interessant i el que tu sempre ens ajudes a apropar-nos, és fer-ho des d'una visió no folklòrica, elegant.
1: Exacte, sí, sí, perquè és el que passa, no?, quan es parla de la diversitat, de la migració, sempre acabem en les típiques festes, no?, de típiques que surten i, bueno, anem més enllà, no?
0: Anem més enllà.
1: Clar, clar.
0: Val, jo crec que tens preparats diversos temes i començarem,
1: sí,
0: aquesta ruta musical aquesta tarda.
1: Exacte.
0: Jo crec que, si et sembla, comencem a ambientar-nos. Mira, crec que tens per aquí Cuando llora, no?
1: Cuando llora mi guitarra.
0: Doncs mira, li demanarem a la companya, Irene, mira, ja ens començarem com a situar.
1: Exacte, anem ambientant-nos.
0: Ja la tenim per aquí. Exacte.

0: Val, ara on som? Ara jo crec que la música també té unes arrels geogràfiques dins del Perú i que també diuen molt del lloc on són, no? Ara on ens situem?
1: Ara ens situem a Lima, concretament, i a la zona de la costa nord del Perú. Però abans de com situar, no?, des d'on és aquesta música, aquest estil, val a dir també que la música peruana, no?, neix d'aquesta realitat de la colonització, d'aquestes migracions també, no?, d'aquesta barreja de pobles i cultures, i alhora també de resistència cultural. Llavors, la tarda d'avui, aquest passeig que farem per diferents gèneres musicals del Perú, doncs tenen aquesta arrel, doncs, més indígena, més africana també, i també molt espanyola.
0: M'ha creat molt l'atenció de la selecció de música que has fet. Hi ha molta influència afro.
1: Molt.
0: Hi ha molta influència afro, i ara tu deies, apuntaves a la música africana. Per tant, aquesta connexió peruana-africana, jo personalment la desconeixia.
1: És a dir, sí.
0: Desconeixia que hi havia aquesta connexió musical.
1: Sí, sí, i hi ha aquesta connexió perquè tot això ve de l'època de la colonització. Quan els africans van arribar, no?, al Perú, doncs una manera també de viure la seva música, els seus instruments, no? També perquè ells toquen un... Bueno, a Àfrica es toquen uns tambors, no?
0: Sí.
1: Allà, com que al Perú no hi havia aquests tambors, no?, van començar a crear, doncs, el que ara coneixem com el cajón, que s'utilitza i per ballar sevillanes, no?, el flamenco i tot això, però això té un origen del Perú, el cajón peruano. De fet, Paco de Lucía, quan va visitar el Perú, va veure aquest instrument, que és un retablo, en realitat, amb un forat al mig, i té una sonoritat totalment diferent.

0: Per tant, per entendre la música peruana hem d'entendre aquesta visió colonial, aquesta visió històrica imprescindible.
1: Exacte.
0: On es creuen diverses civilitzacions que de retruc aquestes civilitzacions arriben també aquí a Catalunya i a Espanya.
1: Efectivament.
0: És molt curiós, no?
1: I alhora és com molt interessant també veure, perquè la dansa i la música també, òbviament, estan molt interrelacionades. Hi ha un ball que es diu la polca o, per exemple, la marinera, que són vestits molt llargs, es balla amb moviments de les mans, una mica com que recorda el flamenco, també, no? Uh-huh. Llavors té com aquest respir, per dir així, no? també colonial. Aquesta cançó que escoltava més d'Augusto Polo Campos és bàsicament del compositor més important de la música criolla al Perú, i és important el concepte criollo, no? Perquè també existeix el menjar criollo i la cultura criolla al Perú. Què vol dir la paraula criollo, no? Nosaltres, quan parlem de criollo, això neix també de la colonització, de quan els espanyols naixien al Perú, el concepte eren els espanyols criollos, no? Una cosa són els espanyols que naixien aquí a Espanya, llavors eren els peninsulars, i quan naixien al Perú, doncs eren els criollos. Llavors tenien aquest concepte com per diferenciar la part social, però amb el temps ha agafat com aquesta força, però també d'una reivindicació també cultural, no? Perquè, òbviament, després aquests nens que van néixer al Perú es van casar amb persones peruanes, i aquesta barreja va fer també que sorgeixi tot el que és la música criolla.
2: Déjame que te cuente, Lime. Déjame que te diga la gloria

0: sent un sueny.
1: Dona molt la sensació que també és una música que es transmet de generació en generació.
2: Totalment,
1: no?
2: Sí.
1: Crec que remet molt a la memòria. Déjame que te cuente, déjame que recuerda, no? És molta reminiscència també tota l'estona.
2: Exacte.
1: A una part històrica.
2: Exacte, les lletres de les cançons sempre tenen aquesta part, no?, de record, no? Si escoltem després una miqueta, no?, més aquesta cançó concretament de la Chabuca Granda, que també és molt, molt representativa del Perú, amb la flor de la canela i en unes castanyueles, no?
1: Sí, les sentíem.
2: Les sentíem a les castanyueles, sí. No? Llavors hi ha una guitarra i en unes castanyueles, no?, que això també representa, doncs, aquestes arrels, no? De fet, fins i tot al Perú, fixa't l'important que és la música criolla al Perú, que nosaltres el dia 31 d'octubre, que aquí celebrem, doncs, o la castanyada, o
1: el Halloween,
2: nosaltres, exacte, celebrem el dia de la canción criolla. Llavors, en aquest dia de la canción criolla és tot un festival, perquè tots els carrers s'omplen de cajones peruanos, de música i de tot aquest folclor criollo que s'ha anat passant de generació en generació. De fet, hi ha una ciutat al Perú, a Lima concretament, un barri que es diu Barranco. La gent que visita el Perú, doncs també l'animo a que visiti aquest barri, perquè és on hi ha una essència brutal del que va ser aquella època colonial i es respira aquesta música. Hi ha diferents bars que es coneixen com les penyes criolles. I és increïble veure com qualsevol que està assegut a la teva taula s'aixeca i canta una cançó, no? Que li recorda el seu pare, gent que balla a la marinera... I llavors és tot com molt, molt musical i molt de record, també.

0: Un vals.
1: Un vals, eh?
0: És un vals criollo, sí. Fantàstic. És maco. Sí, sí, els meus avis ho ballen preciós.
1: Entenc que la part important també és la part més de dansa, no?
0: Exacte.
1: Que va acompanyada d'aquesta música.
0: Sí. Perquè és una barreja, quan veus ballar la gent el vals, no? El vals peruano és com una barreja entre un bolero, no? I una mica com una bachata, així com una mica estranya. És molt maco de veure-la. Sí, sí. Mm-hmm.

0: Aquesta sí que dona més, així com per ballar, una mica més alegre.
1: És la polca.
0: No? És la polca.
1: És la polca, sí, sí. És també molt típic de la zona de Lima i algunes zones també del Callao, no? Que també està així tot el Lima. I és, sí, té una miqueta... L'altra potser és més d'enyorança, no?
0: Una mica fins i tot portuguesa.
1: Sí, sí, sí, sí. És que te n'adones de la música, que és brutal. Té
0: aquesta influència d'aquest saudade portuguès, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No sé, escolto i a vegades em transporta...
1: Sí, sí.
0: No sé,
1: sí, sí.
0: Pot ser Perú o qualsevol barri d'Oporto.
1: Exacte, totalment. És veritat que tu, a més, que sí, viatges molt. Que viatges molt.
0: Però
1: és veritat que
0: té
1: un... Com el fado, també, una miqueta.
0: Exacte.
1: No? Sí, sí.
0: Té un bon fado, de fet, aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí, és veritat.

0: recordo en un viatge, en un free tour, perquè jo tinc la mania de, quan vaig a un lloc que no conec, fer un free tour. Llavors, la guia ens explicava una mica tota aquesta influència musical, atlàntica, mediterrània, i es va posar a cantar un fado.
1: Uau!
0: I mira, encara ho recordo. Tu no sé si... Tu sé que ballar ho domines molt, no sé si la part musical l'estàs treballant
1: també.
0: De
1: cantar no, cantar no.
0: Jo sé que balles molt bé.
1: Ja sé que anaves per aquell... Per això sí canto. No, no, no, canto fatal, eh?
0: M'has vist venir a 10 quilòmetres, no?
1: Exacte, és perquè ens coneixem molt.
0: Sí, sí.
1: Però veritat que m'agrada molt la música, ballo bastant bé, però sí que ve que jo cantar, no, un desastre.
0: Però ara ens parlaves dels teus avis, que ells ballen aquestes cançons i tot això, aquesta cultura que ens explicaves, que també es transmet de generació en generació. A mi em dona la sensació que a Barcelona cada cop hi ha més moviments de joves que intenten recuperar, doncs, tota aquesta música que tu ens estàs explicant ara.
1: Sí, perquè forma part de les nostres arrels també, no? I aquestes arrels no deixen de tenir aquest sentit, no? De, també espanyol i també, doncs, colonial, no? I és una barreja de totes aquelles migracions, per tant crec que
0: també per ser crítics, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo entenc que també al final quan parlem també de colonialisme és una oportunitat per revisar-nos i ser crítics, perquè la música ens ajuda a entendre que a vegades, bueno, pues aquest colonialisme, doncs, bueno, té aquesta influència que a vegades també pot ser negativa.
1: Ah, exacte. Sí,
0: és interessant com la música també ens ajuda a fer aquesta reparació, a traslladar-nos des d'aquesta visió.
1: De fet, tot el que és la música afroperuana, no? Hi ha lletres de cançons com molt reivindicatives, no?
0: Clar.
1: Amb tot aquest colonialisme.
0: Aquesta identitat.
1: I també aquesta part de la negritud, no? Al Perú hi ha una ciutat que es diu Chincha, que gairebé el 90% són persones negres. Llavors, doncs, bueno, també hi ha aquesta part, no, de reivindicar, perquè al Perú, malauradament, també hi ha molt de racisme, no? I bueno, és com dir... Això forma part també de la nostra música, això també forma part del Perú, i ens heu de reconèixer, no? Ara crec que el Perú s'està treballant molt tot aquest tema del racisme i del classisme, que està bastant arrelat.
0: Crec que, de fet, tenim una cançó afro que ens ajudarà a connectar una mica amb això que ens explicaves i poder entendre aquesta influència.
1: Sí.
0: Hi ha aquests, els tambors que deies abans.
1: Els tambors, exacte, sí.

0: fins i tot relaxant, una mica.
1: Ai, a mi m'agrada.
0: És una mica ASMR. Esperem...
1: No ho havia pensat, però és veritat.
0: És una mica ASMR, la música afroperuana. Però ara s'anima una mica. Menos mal.
1: S'anima.

0: És que no sabia en quin moment molestar aquest senyor, no? Està com molt posat amb el tambor, no? No sabia en quin moment interrompre, no? Perquè en qualsevol moment es calla
1: i torna. Sí, es calla
0: i de cop hi torna. Llavors, ara estem escoltant música més evidentment, sí. Hi ha una influència afro.
1: Total, sí. Total. A més que es nota molt.
0: Llavors, des del desconeixement, és a dir, aquesta música també forma part de la cultura peruana,
1: sí,
0: i està present en el dia a dia.
1: En el dia a dia de les danses, també. El festejo, el negroide. De fet, el concepte negroide és un ball que es balla amb aquesta música, no? Amb la música negra, no? O sigui que hi ha tota aquesta cultura musical i de gènere és molt interessant. A mi és que m'agrada molt. Sí.
0: Continuem insistint que és bastant ASMR, aquesta música.
1: N'hi ha d'altres, potser una miqueta més...
0: Una miqueta més animadeta.
1: Més animadeta, sí.
0: No, però està bé, perquè et connecten a aquesta hora de la tarda, que la gent, doncs mira, ja són passades les 3 de la tarda, és una hora que, bueno, que tampoc volem despertar la gent d'aquella manera.
1: No, clar.
0: Molt bé, doncs, què més ens expliques d'aquesta música que ara mateix estem escoltant i d'aquesta influència més cultural?
1: Vale, doncs, d'aquí hauria de dir que de tota aquesta música, no, afroperuana, sobretot va néixer a partir del segle XV-XVI i es va allargar realment fins al XVIII-XIX. A partir d'allà, doncs, ja van començar a crear nous instruments, no, perquè la base sobretot és el cajón peruano, però també hi ha un instrument que es diu la quijada. Saps el mentón aquest? Al Perú li diem quijada.
0: El mentón li diem quijada.
1: Sí, d'una vaca, no? Sí. Llavors, hi ha un instrument que es diu quijada i es toca amb un pal i llavors té, doncs, tota la... És que, clar, costa imaginar-la, però és el cap d'una vaca, no?, gran, la seva quijada, que és tota blanca, os, i llavors amb això vas tocant amb un pal, o sigui, totes les dents, el que queda, i llavors fas un so amb això.
0: Ah.
1: O sigui, llavors, estàs flipant, eh? No, és que teva cara l'estàs intentant com... Anem a veure.
0: Estic intentant entendre, és a dir, estic intentant connectar la vaca amb la música.
1: Ho visualitzo
0: bastant.
1: Però té tot el sentit, no?, perquè eren africans que els van portar, no?, de diferents llocs de països d'Àfrica per anar al Perú, i clar, és com de... Com, no, he de mantenir la meva cultura, o sigui, la seva, per aquesta.
0: Mm-hmm. No, té tot el sentit del món. Llavors, aquesta música, sobretot, quan se sol ballar?
1: Sempre.
0: Sempre?
1: La música afroperuana es balla sempre, però també és veritat que quan es balla, o és el dia de la canción criolla, 31 d'octubre, és quan més ímpetu agafa.
0: Ah. Escúchalo.

0: Que t'anava a preguntar, existeixen a Barcelona? A Madrid sí, perquè jo hi he estat algun cop a Madrid, en alguna sala, on fan música en directe peruana. Aquí a Barcelona no sé si hi ha llocs on reuneixen gent a poder tocar música d'aquest estil.
1: Hi ha una, que hi ha un bar que està per el Born, i de tant en tant es diu Pisco Punxo o algo així, i de tant en tant fan música peruana en directe. Llavors són dos cantants extraordinaris, no? Un d'ells és peruano, l'altre... Ah, no, l'altre també, el que canta també és de Perú. I és molt maco perquè, clar, és tota l'estona sentir, no?, aquesta música i d'aproximar-te. Després, alguns restaurants, sobretot, quan ja comença a apropar-se, no?, o el dia nostre del Perú, no?, que és el 28 de juliol, on celebrem la independència del Perú, que hi ha molts restaurants on posen molta música, el dia de la Canción Criolla, aquí, als restaurants peruans, que podríem anar...
0: Home, seria interessant agafar el micròfon i un dia fer aquesta ràdio immersiva de...
1: Buah, sí, de música. Home, seria
0: interessant.
1: Hi ha gent que surt, balla i així, ho veus en directe.
0: I això passa a Barcelona.
1: Ah?
0: Perquè jo a Madrid sí, perquè a Madrid hi ha una comunitat també peruana bastant important, i això a Madrid, jo crec que a Lavapiés i algun barri, allà sí que he pogut estar, perquè hi ha pràcticament sambódromos. hi ha sales de salsa a Madrid. Recordo de fet un dia que va coincidir amb Eurovision, crec que l'Eurovision de fa dos anys, on en lloc d'Eurovision vaig acabar, no sé per què, en una sala d'allà de Madrid que feien salsa i tocaven també música d'aquesta afroperuana.
1: Ostres, sí, sí. Que guai.
0: Per tant, és una bona notícia saber que a Barcelona també hi ha l'oportunitat.
1: Exacte. I hi ha escoles de ball,
0: Escoles de ball aquí també.
1: Escoles de ball aquí a Barcelona que ho fan. A l'Hospitalet hi ha una escola que es diu Perú Ritmos i Costumbres. I bueno, està bastant bé perquè et teletransporta, no?, i t'ajuda. No només t'ensenyen. Hi ha nens que ja han nascut aquí perquè els seus pares, no?, han migrat, i que de tan petits ja ballen, o festejo, no?, negroide, marinera, i ja ballen.
0: Però una cosa també molt curiosa és que això sí que passa més a Barcelona que a altres ciutats que jo he vist a Espanya, és que la gent balla al carrer. És a dir,
1: molt.
0: Tu pots anar, no sé, aquí a Poblenou o altres barris, i veus que hi ha gent al carrer ballant. També a plaça Espanya, ho he vist molt, també.
1: Sí, que a la zona barceloneta. Sí, a Glòries, els diumenges, posen música, salsa sobretot, i la gent està allà i balla.
0: Mm. Sí. I un dia els vaig preguntar i em van explicar que preferien fer-ho al carrer que no passa en una zona tancada.
1: En una zona tancada.
0: Doncs escolta, anem a canviar de tercio musical.
1: Totalment, sí.

0: Aquesta...
1: Això dir... què diries que és moja, no,
0: a veure,
1: Laura?
0: Vaig a una mica de prejudici, tinc una mica de prejudici.
1: Ja veuràs, ja
0: I et diré una cosa que no t'esperes. Però em recorda molt la telenovela, aquesta. És a dir, em recorda molt l'opening de telenovela.
1: Opening de telenovela?
0: Ja sé que no té res a veure.
1: No, no, però la veritat és que no.
0: Ni por asomo.
1: No.
0: Però sí que t'he de dir que em recorda una mica això. No sé. M'ha transportat aquí.
1: Doncs això és una salsa.
0: Això és una salsa.
1: Això és una salsa.
0: Una salsa pura i dura.
1: Pura i dura.
0: Una salsa a l'uso.
1: El que passa és que aquí, quan sentim Marc Anthony, que és veritat que...
0: Aquest senyor que està cantant és Marc Anthony.
1: No, Marc Anthony el coneix tothom quan diu salsa. Diu, ah, sí, Marc Anthony, és com ja.
0: Sí.
1: Però Marc Anthony és el 2000, no?
0: Ja.
1: Aquesta orquestra és de fa molts anys al Perú. És una orquestra peruana de salsa, que és l'orquestra Camagüey, es diu així. La salsa realment origen... Per què he volgut explicar el gènere de la salsa, no? Perquè tot i no ser que va néixer al Perú, la salsa, perquè la salsa, perquè ho sapiguem, una mica de culturilla musical, va néixer a Cuba i a Puerto Rico. Però és veritat que als anys 70 i 80 a Nova York es va acabar com de consolidar, perquè tu imagina't les voltes que ha donat la salsa i aquest gènere, perquè al final a Nova York s'arribi a consolidar la salsa, no com a, com a gènere on es balla i es disfruta i es gaudeix, no? Què passa? Que amb totes les migracions, la salsa arriba al Perú, molt concretament a Lima, i ja molt, molt concretament al Callao. I és un barri salsero por excel·lència. Es balla i s'escolta salsa tota la nit, tot el matí, vas amb els busos i estàs sentint salsa i surten cantants salseros que no han arribat a ser coneguts internacionalment. Però al Perú es coneixen, no?
0: Són com superestrelles.
1: Són com superestrelles al Perú, sí, sí.

0: amb aquest ambient salsero, no?
1: Crec que hem de continuar les nostres classes de salsa.
0: Hem de continuar, exacte, correcte. L'altre dia, qui ens segueix a xarxes socials va veure que m'he iniciat a la salsa.
1: A la salsa, a poc a poc.
0: Poc a poc, molt a poc a poc.
1: Però molt a poc a poc.
0: Molt a poc a poc. Sí, perquè sí, cadascú sí. Val per lo que val. Llavors, jo sé que per la salsa no, però no passa res, no passa res. Tothom té
1: per la maionesa.
0: Exacte.
1: Per la salsa per la maionesa.
0: Correcte, correcte, correcte. Què t'anava a dir? Crec que ens tens una última.
1: Una última.
0: Mira,
1: sí.
0: canviem de tercio cap a la última que ens porta... Això, que és una mica... Això recorda de Rosset.
1: Ja, aviam. Tira d'estereotips. Tira, m'encanta.
0: A veure, t'he de dir que em recorda una mica a Hotel.
1: A quin hotel has estat tu que et posen aquesta música?
0: Jo aquesta música l'escolto molt als hotels. Sí,
1: ah, sí,
0: perquè deu ser la típica... És salsa, també, o què?
1: Això és cúmbia.
0: Clar, llavors hi ha gent ballant cúmbia als hotels. Deu ser molt típic, perquè jo això ho veig. A mi aquesta cançó em remet a hotels.
1: Ostres, de veritat?
0: Sé que deu ser ofensiu i racista.
1: No és ofensiu, no és racista, no.
0: Però sí, no sé.
1: Però em sorprèn molt.
0: De veritat,
1: molt.
0: Perquè es veia molta cúmbia en aquests llocs. perquè hi ha molta gent gran, a vegades...
1: En aquestes... hotels?
0: Sí, perquè això potser és un nou gènere que desconeixies, però jo que sóc de la Costa Brava, aquesta música, jo l'escolto i dic, és un hotel.
1: Ah, sí?
0: Potser ara que m'estigui escoltant dirà, quina persona més incompetent i ignorant... Però que potser l'única cúmbia que he escoltat és en un hotel. Però escolta, tothom té les seves mancances.
1: No, això... Bueno, és igual. La cúmbia també no és un gènere que va néixer al Perú, sinó a Colòmbia. Els colombians que ens estan sentint també estaran flipant amb tu.
0: Home, deuen estar al·lucinant. Aquest senyor
1: que està dient? Dels hotels, no?
0: Jo m'entenc.
1: Sí, bueno, jo hauria d'anar a l'hotel d'aquest que...
0: Vine un dia... Tu ja has anat a Roses un dia, hauràs de tornar, però haurem d'anar a fer una ruta pels hotels i vull demostrar-te que
1: vale.
0: Els hotels de la Costa Brava es balla molta cúmbia.
1: Que fort.
0: Sí.
1: Vale, doncs...
0: Perquè hi ha molta comunitat francesa i no sé si a la comunitat francesa li agrada la cúmbia, però,
1: sí.
0: Però no sé.
1: Vale, bueno, queda això pendent.
0: Sí.
1: Aquesta música, no? La cúmbia peruana també és molt representativa en el nord del Perú. De fet, el Chiclayo, la ciutat on jo soc,
0: Chiclayo,
1: on és el papa.
0: Això t'anava a dir. Tu ets del mateix poble que el papa.
1: Del mateix poble, home, sí.
0: Chiclayo,
1: sí.
0: Chiclayo. Ha sortit
1: una
0: activista social, l'Ana Lucía Olivos, ha sortit el papa. Teniu allà... És cuna de talento.
1: És cuna de talento.
0: I a més, si no n'hi ha prou, també ha sortit la cúmbia d'allà.
1: Exacte, que s'escolta als hotels que freqüentes a Roses.
0: No, però Chiclayo sí que... Jo recordo perfectament el discurs del papa.
1: Sí, que ho va dir. Sí, i tothom.
0: I de fet, crec que ara deu ser un any. Ara mateix deu fer un any d'això. Que es va pujar allà al balcó i va dir, quiero agradecer y tener un recuerdo especial a mi comunidad de Chiclayo.
1: Sí, perquè és una ciutat molt petita, perquè allà hi ha un pàrroco, no?, que era d'Estats Units i va estar molt de temps allà i llavors es coneixien amb el papa d'ara. Llavors, clar, d'allà treu totes les arrels i tota la història. Sí. I se l'estima moltíssim. A Chiclayo tothom el coneix. Bueno, jo no, perquè porto tic aquí.
0: El papa León o el...
1: El papa León el coneix gent, perquè ell ha fet misses, ha bautizat a gent, comunions...
0: Segur que assistirem una mica fils familiars, segur que trobem algú que coneixia el papa.
1: Segur.
0: De la teva
1: segur,
0: família.
1: Segur.
0: Que anem estirant.
1: I tant. A més que la meva mare de la congregació de joventudes cristianes, no sé, llavors, doncs, segurament alguna
0: segur.
1: Cosa...
0: Jo estic segur que un dia estirem i trobem algú
1: que
0: era un amic de la infància del papa, imagina't.
1: Exacte.
0: Ara que ve a Barcelona,
1: sí.
0: Doncs mira, podràs reconnectar amb vells amics.
1: Sí.
0: Però crec que això no és el tema que ens portava, sinó que la cúmbia també és un dels llocs de Chiclayo.
1: Exacte, sí. Llavors, la cúmbia peruana, 70 i 80, sobretot, arriba per les migracions de los Andes, o sigui, de la gent de la part de la muntanya peruana, ¿vale? perquè ens situem. Perú es divideix en costa, sierra i selva. ¿Vale? Llavors, com és un país...
0: Costa, sierra i selva.
1: Llavors, a cada departament, diguem-ne, n'hi ha estils i música diferent. Llavors, tot el que és la selva, no?, i tot el que és la sierra té aquest tarannà i aquest, aquest origen, no, de música. Està la cúmbia amazònica i aquesta que és la cúmbia més com serrana, per dir-ho així, no? Llavors, bueno, és una música que es balla moltíssim en molts concerts, hi ha grans grups de folclore i que venen també cap a, aquí a Barcelona i han vingut, Grupo 5 és un d'ells.
0: Grupo 5, a mi em sona molt Grupo 5.
1: Grupo 5, sí, sí, sí, doncs és un mítics. Grup molt...
0: Mítics. Sí, sí, sí, sí, Grupo 5. Ah, de fet són els que sonen, no m'està explicant ara,
1: sí,
0: la Irene.
1: Sí, sí.
0: Estic empanat, estic empanat.

0: Sort que hi ha la Irene, la nostra companya tècnica, que és una mica la meva veu de la consciència, que m'està dient, això que estàs escoltant és grupo fico, sin estar yo muy puesto en la
1: cosa. Exacte, en el joc, exacte, molt sí, bé. Sí.
0: Doncs escolta, crec que ara marxes a classe de dansa.
1: Exacte, de salsa.
0: Ai, de salsa, perfecte. Exacte, i farem un canvi d'estudi, perquè ara ve en Dani Ruiz.
1: Molt bé.
0: Que, és a dir, marxes tu cap a salsa, i ben Dani.
1: Molt bé.
0: I ho farem amb aquesta cúmbia de Chiclayo, que ens has preparat.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: doncs escolta, moltes gràcies per portar-nos una setmana
1: gràcies
0: més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Interessantíssim, com
1: per
0: sempre.
1: Per mi ha estat un plaer doncs, que la gent que ens escolta doncs, conegui una miqueta més del Perú, que no és només Machu Picchu i ceviche. Hi ha moltíssima més cultura, sobretot la musical, que compartim també amb l'espanyola i que no deixa de ser també una manera d'aquesta reivindicació, no? Tant social, cultural, no? I fins i tot política.
0: Molt bé, per fantàstic, doncs escolta, interessant conèixer, com sempre, Ana Lucía Olivo és activista social catalana d'origen peruà. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Moja.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: I marxa l'Anna Lucía i ve un altre salsero, que és Dani Ruiz. Dani, molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Moja. Molt bé, molt content d'aquesta secció que et porto avui.
0: Fantàstic. Escolta, deixa'm presentar-te primer. Dani Ruiz, creador de contingut a xarxes socials, amb un projecte on expliques els barris des d'una altra mirada, que és L'Altra Ciutat.
1: Efectivament.
0: Com et podem trobar a xarxes socials, L'Altra Ciutat, així, a seques?
1: Sí, posem arroba L'Altra Ciutat, L-A-T-R-A, Ciutat, L'Altra Ciutat.
0: M'estàs complicant encara més. És a dir, que la gent busqui L'Altra Ciutat.
1: Sí, efectivament.
0: A palo seco, a palo seco.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, fantàstic. Escolta, crec que avui, tu ara m'ho explicaves, et fa molta il·lusió, perquè la teva secció és una miqueta així random. Tu ens vens a parlar del que sents, no? Una mica del que sents. I crec que ara el cor et batega cap al món del cinema.
1: Sí, efectivament. Mira, jo com sempre, Moja, us vinc a parlar de la Barcelona que no surt a les postals, la que a mi m'agrada anomenar L'Altra Ciutat, una Barcelona feta de barris perifèrics, lluites veïnals, pisos petits, persones migrants, però també de dignitat, identitat i comunitat.
0: Vale. Vale? Quantes coses, eh?
1: Moltes. Home, és que, clar, a les ciutats passen moltes coses.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Mira,
0: sí.
1: La setmana passada vaig anar a veure l'estrena de Corren las Liebres, no sé si tens el plaer
0: no.
1: d'haver-la
0: vist. Que sí que t'he vist a xarxes socials a... Sí. Era la premiere, no?
1: Era la preestrena.
0: La preestrena
1: sí, feien el festival Docs Barcelona, que és el festival de documental de Barcelona, aquesta setmana passada, i vaig tenir l'oportunitat de poder anar a la preestrena de Corren las Liebres, que és una pel·lícula documental de la Lorena Ros, i vaig sortir pensant que hi ha tot un cinema català i barceloní que ens està intentant explicar aquesta altra ciutat, la que a mi m'agrada.
0: I et va agradar o què, el documental?
1: Moltíssim. Sí? Però primer deixo que la seva directora, la Lorena Ros, ens expliqui de què va això.
2: La pel·li va sobre els marges de la ciutat de Barcelona i en concret sobre un grup de dones on la protagonista, la Noa, és una dona d'ètnia gitana, transexual, que després d'estar 10 anys a la presó surt i vol recuperar la custòdia dels seus fills bessons que estan tutelats per l'Estat.
1: La Lorena Ros ha estat amb aquestes dones, amb aquestes protagonistes durant 5 anys de les seves vides, seguint-les, fent recerca sobre les seves vides, escoltant-les, aprenent d'elles, i el resultat d'aquests 5 anys de feina és aquesta pel·lícula Corren las Liebres, s'acaba d'estrenar al Docs Barcelona, i la protagonista és la Noa, no? com ens comentava la Lorena. La Noa és una dona gitana trans de 48 anys que surt de presó després d'una dècada, intenta recuperar la custòdia dels seus fills mentre viu sota l'amenaça d'un desnonament, és a dir, que s'embolica la troca, i em va agradar bàsicament perquè és un relat que explica la història de moltes persones de la nostra ciutat i de moltes altres ciutats. Al final és una història universal que barreja identitats invisibilitzades, no? Ens parla de la identitat gitana, identitat trans, ens parla de pobresa, ens parla de marginalitat, parla de l'habitatge també, que és un tema superimportant i que molta gent es pot veure interpel·lada, no? I també mostra, jo crec, una Barcelona molt poc filmada.
0: I també entenc que també reflexiona sobre la inserció a les presons. O no tant. No, explica la vida quan surt, és a dir, no l'he vist, el documental, però pel
1: mírala,
0: que expliques...
1: Mírala, perquè
0: cap de setmana la veuré, si puc, no sé on es pot veure, encara no es pot veure.
1: La cosa és que encara no es pot encara veure, no es pot faran veure. Més passis a més festivals, però de moment és una cosa com molt petitona, però realment, parla del tema de la inserció, de la reinserció... Jo crec que no utilitza aquestes paraules, però sí que parla de com és la tornada de la presó a la vida real, diguem-ne, o sigui, com la sortida de la presó, no només de la Noa, sinó de moltes altres de les seves companyes que surten no una potser vegada, sinó diverses vegades, no? I com són aquestes diferents sortides i com és aquesta tornada a la realitat, a la societat, tot això, bueno, la búsqueda de feina, bueno, són molts temes que...
0: Va venir la Noa a la preestrena o no va
1: sí,
0: poder?
1: Sí,
0: va ser
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. Van estar totes les protagonistes, excepte una, però la resta de protagonistes van estar allà i van explicar la seva experiència i, clar, per elles, vull dir, clar, bueno, al final és el que sempre parlem, que sempre s'explica, no?, en aquest cas, la ciutat, només una part de la ciutat o només una part de la societat, i al final elles estaven, per exemple, superagraïdes de que la Lorena hagi fet aquesta feina amb elles i poder explicar la seva història, no? O sigui,
0: clar,
1: elles ho deien, en plan, gràcies per contar-nos aquesta història.
0: Clar, a més impacta perquè normalment quan algú té un documental o un projecte davant, el dubte que tens al principi és... fins a quin punt exposes als testimonis, no? I fins a quin punt els testimonis tenen aquesta generositat o se senten còmodes per poder mostrar-se, perquè al final no deixes de mostrar les teves intimitats. Mm.

0: per a l'entrevista que li vaig fer a la Lorena.
1: Ah, val, perfecte. Doncs anem a escoltar la Lorena, que ens explica.
2: És una part de Barcelona que crec que la gent no és molt conscient de que existeix en general. O sigui, i el més fort és que està aquí al Raval. O sigui, amb una Barcelona tan gentrificada, una Barcelona de cara al turisme i con tantos bares cools que ja no saps si estàs a París, a Nova York o a Londres, no? Que hem perdut tant la identitat. Res, a dos quadres tenim aquesta realitat, no?
1: Mira, escolta. Bueno, crec que ho explica molt bé.
0: Sí, aquesta al final és com la seva no? Per què algú hauria de veure aquesta pel·lícula?
1: Doncs Dani, moltes gràcies com sempre a l'altra ciutat.
0: A tu, per convidar-me.
1: Vens molt dinàmic avui.
0: Sí. Sí.
1: Dani Ruiz, arroba Dani Ruiz o no?
0: No, arroba el Tito Danito, home.
1: Arroba el Tito Danito per seguir-te.
0: Efectivament.
1: Arroba el Tito Danito i a TikTok sobretot. No? Estàs més a TikTok o a Instagram?
0: No, jo estic a on vulgui, on la gent em vulgui trobar, em poden seguir pel carrer, on vulguin.
1: Deixem-ho en Instagram i TikTok, si vols.
0: Vinga.
1: Fantàstic, doncs Dani Ruiz, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Doncs acabem el programa amb un tema que cada any ens interpel·la i ens agrada molt treure-hi al cap, perquè és una aliança d'entitats, però també de persones, on el que fan és col·laborar perquè joves d'Ucraïna, d'entre 12 i 18 anys, dins d'un programa que es diu Vacances per la Pau, puguin venir aquí a Catalunya i poder, encara que sigui durant uns dies, escapar de la violència i de la guerra i del conflicte. Volem parlar aquesta tarda amb dos de les impulsores, Sor Lucía Caram i Cristina Cabañas, perquè ens expliqui com ha anat, en aquest cas, l'experiència d'enguany. Sor Lucía, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Sor Lucía, explica'ns, aquest any crec que hi hem participat 255 somriures per Ucrània. Com heu volgut plantejar enguany aquesta experiència?
3: Bueno, aquesta experiència sorgeix també de l'aliança amb la Cristina Cabañas i la Fundació Climent Guitart i altres entitats amb les que hem volgut organitzar uns dies de desconnexió, de connexió, d'una estada amb sol, amb platja, amb llibertat, amb pau, amb tranquil·litat. I la veritat que el resultat ha estat espectacular. Aquest any hem plantejat que poguessin tenir més temps lliure, més temps per descansar, i hem vist com en pocs dies uns joves que van arribar tancats amb por van acabar compartint experiències, creant vincles, intentant recuperar la normalitat, i hem vist com tornaven a somriure. Jo penso que aquesta és el gran èxit d'aquestes trobades, no? Uh-huh. L'hem plantejat més que com unes vacances, com una pausa d'humanitat enmig de la guerra que els ha robat la infància, no? I hem plantejat tot el temps d'oci que tenien com per ajudar-los a recuperar la seva salut emocional i ajudar-los a reparar la situació que tenen de trencament interior, no? Uh-huh. I penso que, bueno, que entre tots hem aconseguit bastant i han marxat molt contents.
1: Uh-huh. Sor Lucía, ara ens explicaves, parlaves de la Cristina Cabañas, això és una aliança que feu amb la Fundació. Cristina, jo vaig poder conèixer la complicitat que teniu amb la Sor Lucía a l'hora d'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Aquest any, des de la Fundació, també com heu col·laborat i quina ha estat, diguéssim, la ruta i quina on han estat aquells llocs on han pogut fer visita a aquests joves infants d'Ucrània afectats per aquest conflicte?
4: Bé, amb Sor Lucía és que tenim un enamorament total. Sor Lucía ens diu, vine cap aquí, nosaltres és allò, si tu me dices ven, lo dejo todo, no? Uh-huh. O sigui, els projectes que Sor Lucía ens diu que hem de fer, doncs allà que estem. Però en aquest cas, a Lloret hi ha una colònia molt gran d'ucraïnesos I també havíem ja rebut peticions abans de venir a respirar de la pau, no? Una cosa molt bèstia, no? Venir a respirar de la pau. I des de l'inici de la guerra, pues, que estem portant aquests grups, ja va pel grup número 9, són quasi més de 1.300 nois i noies que han vingut,

0: I bé, aquests dies els hi preparem un programa perquè tornin a ser joves i nens, no? Des d'anar un dia a Port Aventura, anar un dia a Barcelona, a la Sagrada Família i al Museu del Barça, això no pot faltar mai. Mm-hmm. Un dia també amb Rosa dels Vents van a fer tot tipus d'esports aquàtics, també un dia es va a la platja a Tossa de Mar, un altre dia amb una granja escola que també treballen doncs, tot el tema de la part emocional, amb contacte amb animals, amb la natura. Bé, és un programa preciós que aquest any hem pogut esponjar més, han estat en lloc d'estar una setmana, han estat 10 dies, i jo crec que el resultat ha sigut molt bo, perquè si no era com tot molt precipitat, i ja que fan l'esforç de venir de lluny i sortir d'aquesta situació tan complicada, per lo menys que ho puguin disfrutar pues, una miqueta més.
1: Mm-hmm. Sor Lucía, tu t'has implicat personalment amb l'ajuda humanitària en aquest conflicte a Ucraïna i has viatjat moltes vegades. De fet, recordo que l'última vegada que vam parlar en aquest programa, lamentablement va ser quan ens va deixar el Papa Francesc, una persona amb qui tenies una relació d'amistat molt important i que, de fet, el Papa Francesc et demanava que continuïs implicant-te amb els infants d'Ucraïna. Sor Lucía, com està ara mateix la situació? Tu que estàs molt en contacte amb les persones que estan a Ucraïna, i aquestes 255 persones que tenen la fortuna de poder tenir aquest respir humanitari, de poder respirar pau, en quina situació es trobaven i es troben?
2: Bueno, precisament els nens que van portar, que aquest any eren adolescents i joves, estar en una situació de molta vulnerabilitat, no tant de la situació de pobresa o exclusió com l'entenem en aquest sentit aquí en el nostre context, sinó el que és en un context de guerra. Són nens que porten 4 anys amb una invasió a gran escala i en la que cada nit estan sentint les alarmes i les explosions i pèrdues significatives. Però la majoria d'aquests nens ja han nascut en la guerra, 2014, 2015, l'annexió de Crimea, la revolució de Maidan. O sigui, ja l'experiència d'ells és un món en guerra, uh-huh. un món en alarma. Per tant, són nois que, a més, quasi tots venen de zones desplaçades perquè han perdut casa seva. Tots tenen una motxilla molt pesada. Aquest any fins i tot va venir un grup d'un noi més gran, entre 18 i 20 anys, que havien estat ja en la primera línia i bueno, es notava, i quan parlaves amb ell, l'experiència de lo que havien viscut, i ens havien demanat que poguessin acompanyar als més joves i als adolescents una mica per poder-se refer. Però és que entre el grup de joves que nosaltres teníem, nens de 14 i 15 anys i alguns, havien estat en cautiveri. Mm. Per tant, això marca tremendament. Tots tenen o el pare que ha mort, o està en el front, o està segrestat, però molts dels nois ens han demanat ajudeu-me a trobar al meu pare, ajudeu-me a trobar a la meva mare, perquè els han perdut. També ens han explicat que molts d'aquests nois, al perdre els pares, es van fer càrrec alguna iaia i no tenien per menjar, i fins i tot alguns, en el espai d'acollida que els van acollir en el primer moment, van ser maltractats. Per tant, la guerra sempre porta lo pitjor. I la situació d'estrès posttraumàtic de les persones, dels adults també, fa que tot això i el comportament tingui un impacte en els més petits, en els joves, que han d'elaborar, no tenint experiència ni fortalesa, unes situacions que segurament molts dels adults tampoc no podrien elaborar, no? Per tant, ells veien que era com un somni que es feia realitat, poder viure sense sobresalts, gaudir de la natura, de les emocions en Port Aventura, en l'hotel de Cristina, estar en la piscina, pues era tota una aventura i unes rialles que realment feia goig, no? Uh-huh. Volien tornar també. Ells tenen un sentit de pertinença molt gran. El xoc va ser molt gran aquest cop, perquè just el dia que entraven va ser un dels atacs més forts al país, en tot el territori. Uh-huh. Per tant, ells ja, abans de pujar a l'avió, ja havien connectat les alarmes que havien desconnectat durant els dies que estaven de vacances. Uh-huh. I ells avisaven que estaven en alarma en Gemininsky, de d'on venien ells, en Kiev, en el Lviv, i estaven realment preocupats, no? Uh-huh. De cop i volta veus que com una ombra sobre els seus ulls, però després hem de tornar perquè nosaltres esdevenen al nostre país, no?
1: Una de les coses que a mi més em va impactar quan els vaig poder conèixer l'any passat en l'estada que vau fer, que em vau convidar, va ser precisament això, que en el telèfon mòbil tenien aplicacions connectades per avisar-los en aquell moment, doncs, quan hi havia un atac i havien de refugiar-se, i de fet m'explicava algun d'ells, no?, com el fet de desconnectar durant 10 dies aquest telèfon doncs era com un miracle pràcticament, no? Cristina, ens parlaves que Lloret de Mar, hi ha una colònia molt important de persones ucranianes. Em consta que Lloret s'ha implicat també com a municipi. Com és el fet que un municipi com Lloret doncs, sigui receptiu, sigui solidari, en el cas, per exemple, de la teva fundació, acollint-los en el teu hotel durant aquests dies? És a dir, quina ha estat també la implicació del municipi de Lloret de Mar?
0: Bé, a Lloret hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen, i a l'haver-hi aquesta colònia, doncs hi ha persones que es van dirigir cap a nosaltres a demanar ajuda. Des de primer moment el municipi, doncs, va dir que ens ajudava amb el que necessitéssim, i de fet, doncs, han pogut també fer activitats en el propi Lloret, on ha intervingut, doncs, des de l'alcalde, moltes altres persones que han volgut col·laborar. Però bueno, és un poble on hi ha molta diversitat, i llavors, doncs, estem acostumats a que s'ha de fer pinya, i si algú té un problema, doncs se'l té que ajudar.
1: Mm-hmm. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Sor Lucía i Cristina, per explicar-nos com ha anat aquest any. Us agraïm moltíssim la feina que heu fet, aquestes 255 persones joves que han pogut estar aquests 10 dies gaudint de Catalunya, i també em consta, no?, aquest sentiment que s'emporten també de la societat espanyola catalana cap al seu país d'origen, que jo recordo, parlant amb el cònsol, que explicava que són coses que mai oblidaran també, no?, com a poble.
2: Sí, mai oblidaran, sí, els ha quedat un record impressionant. Sí, volia dir-te una cosa, que Lloret de Mar té molta vida pròpia, però tot el motor solidari de Lloret de Mar està activat per la Cristina Cabanyes, que té una capacitat de crear una xarxa impressionant. Per tant, jo penso que quan tens una dona referent que està treballant en un territori, és capaç d'arrossegar a tothom, no? I a mi, aquest any, ja porto temps que ho estic veient, però aquest any, quan veia la quantitat d'empreses i d'entitats i fundacions que van col·laborar i es van sumar, totes tenien el cognom de ser derivades per Cristina i la seva xarxa, no? Per tant, jo penso que és posar en valor de que podem transformar el món amb persones bones que s'impliquen i que saben sumar gent a causes nobles, no? Pues Cristina m'assenyala a mi perquè l'hàbit és blanc i es nota més, no? Uh-huh. Però jo crec que és important reconèixer com dones fortes enmig d'una societat que sembla que hi ha altres valors que s'estan, o valors autèntics que s'estan perdent, són capaces de remar en contradirecció perquè creuen que l'esperança és possible. I realment puc dir que amb la suma de tots aquests nous amics que tinc arran d'aquesta xarxa dels 255 somriures, és més forta i l'esperança realment no podrà fallar.
1: Molt bé, doncs,
0: però jo només vull afegir una cosa, que la gran capitana és la Lucía. Tots anem darrere d'ella. On ella ens digui, nosaltres anem.
1: Fantàstic, doncs escolteu, aquest exemple vostre. Moltíssimes gràcies, Cristina i Sor Lucía, per atendre aquesta trucada de Ràdio Nacional a Catalunya, i agrair-vos també pel que heu fet per aquests infants durant aquest temps.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: Fins molt aviat.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Són les 4. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Els membres catalans de la flotilla han aterrat aquesta tarda a Barcelona. Han estat rebuts amb alegria i també llàgrimes a quarts de dues a la terminal 2 de l'aeroport del Prat després de, recordem, ser deportats per Israel en ser interceptats per segona vegada en aigües internacionals, denunciant un tracte vexatori i diverses tortures per part de l'exèrcit hebreu. Escoltem Mijo Ali i Xavier Sandé.
1: Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
2: Vam dormir dintre dels containers aquests, no hi cabíem, hi havia gent que es va passar tota la intereta perquè no hi cabíem. I ja et dic, o sigui, amb unes condicions absolutament inhumanes, que ens anaven fent soroll i de quan en quan entrava amb les pistoles ens feien anar cap enrere, etc.
0: 18 catalans van posar rumb a Gaza per aturar el setge d'Israel el passat abril i van ser segrestats a 200 milles nàutiques de la costa, reclamant a la Unió Europea i a Espanya que tallin tota relació amb el país hebreu pel genocidi contra el poble palestí. A Madrid, milers de persones s'han manifestat per reclamar la dimissió del president del govern, Pedro Sánchez. La concentració ha estat convocada per Societat Civil, que aglutina un centenar d'entitats, i ha estat marcada per la investigació a l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i el rescat a l'aerolínia Plus Ultra. De la banda de la dreta radical han assistit representants de Se Acabó la Fiesta i el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha anunciat accions en la causa.
3: Y por eso hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
0: De la banda dels populars ja ha assistit la portaveu al Senat, Alicia García. L'escoltem.
4: Pues lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo en el Senado, investigar. Les anuncio que estamos trabajando y esperando ese sumario para hacer un plan de trabajo amplio para los próximos meses, aunque sea incluso verano, con comparecencias de todas las personas implicadas. Los españoles merecen saber la verdad y la verdad la queremos también ofrecer en el Senado, en las comisiones de investigación.
0: Durant la concentració hi ha hagut diversos aldarulls. Periodistes d'aquesta casa han denunciat que els manifestants els han insultat i han intentat impedir que treballessin. També la Policia Nacional ha hagut d'impedir que un grup de persones es dirigís a la residència del president Pedro Sánchez. Posteriorment han tallat l'autopista. Les reaccions sobre la investigació del jutge que l'ama l'expresident Zapatero arriben també des dels grups d'Esquerra. Podem descartar una moció de censura, però assenyalar que el cas no té bon pronòstic i el desmarquen d'altres casos que consideren atacs sí de la dreta com els que van en contra de la família del president. Ione Belarra, d'Unides Podem, ha parlat des de la manifestació a Madrid del personal de les escoletes.
5: Que és un auto que pinta feo, no és el auto del juez Peinado. Y cuanta más información vamos conociendo, más preocupadas estamos. Desde mi punto de vista, este gravísimo caso está marcando el fin de una etapa. Yo veo al PSOE políticamente agotado y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en una izquierda fuerte.
0: I un apunt de l'exterior, perquè el Pakistan intensifica els esforços diplomàtics per mediar les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units. Aquest dissabte el president persa i el president del Parlament iranià s'han reunit amb el representant de l'exèrcit pakistanès, segons ha assenyalat l'agència de notícies IRNA. Els principals esculls continuen sent el programa nuclear persa, que Washington vol vetar, i el restabliment del trànsit de mercaderies a Hormuz, també bloquejat per la força naval estatunidenca. L'Iran desconfia de Donald Trump per les constants violacions de l'alto al foc. Segons mitjans nord-americans, el líder de la Casa Blanca estaria preparant una nova ofensiva contra Teheran. Coneguem ara la previsió del temps per a demà. Emet Juan Carlos Piña, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, encara que continuen sent molt elevades a la depressió central de Lleida per aquesta època de l'any. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats aïllats. Demà, diumenge, les temperatures continuaran amb poques variacions i amb màximes previstes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Així mateix, tindrem un dia d'ambient assolellat. Durant la tarda, una altra vegada, se formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats dispersos. És una informació d'EMET.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
8: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
9: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
10: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
11: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
12: Des que va arribar el streaming, hem perdut molta independència.
13: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
14: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
15: La música és una creació humana única.
14: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
15: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
14: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
16: Un dispositiu d'alliberació sònica. Semblava
17: tot perdut. Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
18: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
7: Ràdio 4.
19: Núria, així que t'agrada molt escriure.
20: Sí, m'agrada molt escriure.
19: I per això has portat una llibreta.
20: He portat una llibreta. Penso que és un objecte que a mi mai em falta. Sempre porto llibretes al bolso i penso que és un objecte super necessari.
19: I què escrius?
20: Escric de tot. Com que necessito tot el que porto al cap o tot el que penso, tot el que sento, necessito baixar-ho durant el dia. És com anar desaguando tot el que... I posant-ho en ordre. És com que quan escric realment veig el que en realitat estic pensant, no? És com...
19: Què és la darrera cosa que has escrit?
20: Què és?
19: Si no sóc massa tafaner.
20: No sé, està aquí.
19: Obra.
20: Obra,
19: sí, a veure. O sobre què? No cal exactament que em diguis.
20: Clar, no escric sobre alguna cosa en concret, normalment sobre la veu, però...
19: Sobre la veu.
20: Però, sí, això és l'últim que hi ha. Sí, coses que baixen.
19: La darrera frase, què hi posa?
20: La darrera frase. Las lágrimas suenan desde el alma. Con el sonido de una decisión, lucharán por abrirse paso para que yo viva.
19: I això és creació pròpia?
20: Sí.
19: Uau.
20: Sí.
19: Uau. Molt maco. Tens moltes llibretes d'aquestes?
20: Tinc moltes, sí.
19: Moltes.
20: Tinc unes quantes. Sempre porto una llibreta al bolso. M'encanten les pàgines en blanc. O sigui, és com... Sí, és una, per mi és una necessitat.
19: Serà qüestió de publicar en algun moment.
20: Ahí estamos.
19: Avui la nostra irrepetible, amb aquesta llibreta inclosa, és l'actriu de doblatge Núria Mediavilla.

0: Núria Mediavilla, benvinguda a Irrepetibles.
1: Què tal?
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ets una de les nostres grans actrius de doblatge. Núria, has prestat gràcies. La veu tant en català com en castellà. Grans actrius de Hollywood com Angelina Jolie, Kate Winslet, Uma Thurman, Nicole Kidman, Cameron Diaz... Moltíssimes. 5 dècades de trajectòria i compagines el doblatge amb la docència, amb tallers de veu, de doblatge... I vull començar, suposo, que amb la pregunta més complicada d'aquesta conversa, i és... Quina relació tens tu amb la teva veu?
1: Mira, jo la tinc bona. Bona, què vol dir?
0: Bona, ara?
1: No, jo crec que sempre l'he tingut bona. Una de les coses bones, les millors coses d'haver començat de petita, és que la relació amb la meva veu va ser des de la nena, no des de l'adulta. O sigui, jo mai vaig començar a pensar com era la meva veu, ni si l'havia de col·locar, ni si l'havia de modular, o com sonava, si era bonica, si era lletja... totes aquestes coses que un adult es planteja,
0: veritat,
1: sobre la
0: sí,
1: seva veu.
0: Sí.
1: La nena no. La nena fa, la nena diu.
0: I juga.
1: Juga i és. O sigui, llavors, allà, com que... O sigui, normalment els nens tenen vinculada la veu amb si mateixos. És quan ja creixes, és l'adult el que desvincula la veu i sempre la tracta com en tercera persona.
0: Sobretot perquè ens jutgem contínuament.
1: Contínuament.
0: No ens agradem gens.
1: Clar, però això és molt perillós perquè en realitat la veu no és ningú més que jo. No? Qui està darrere de la meva veu sóc jo. Llavors jo sempre parlo de la meva veu en primera persona i això és el que em fa portar una bona relació.
0: I això no? costa, eh?
1: Això costa. O sigui, tenir bona relació no significa que sempre m'agradi, que sempre faci el que jo vull, evidentment, no? Perquè ella està com està en aquell moment. Ara, nerviosa, per exemple, no?
0: Perquè sí, estàs nerviosa?
1: Estic nerviosa, però és un mèdic que no conec i, doncs, la meva veu està així. No està d'una altra manera, per molt que jo la vulgui com conduir cap a que em sentim millor, però és el que hi ha, no?
0: Perquè suposo que prefereixes la intimitat d'un estudi de doblatge que un estudi de ràdio.
1: A veure, jo sempre prefereixo la intimitat. No? Però ja és una qüestió meva de personalitat.
0: No t'agrada gaire l'exposició?
1: No, no m'agrada gens. No m'agrada gens.
0: Vaja.
1: Sí.
0: I mira que tens coses per explicar.
1: Ja, però, bueno, no m'agrada molt. No?
0: Avui és inevitable.
1: Sí.
0: Avui és inevitable.
1: Però estic.
0: Deixes de ser invisible.
1: Això mateix.
0: Després parlarem de tot plegat. Tirem la vista enrere.
2: La vida

0: M'has dit que xarango et dona alegria.
1: M'encanta, xarango, m'encanta. M'encanta, em transporta... Sí, això, a l'alegria. O sigui, sempre que escolto xarango, sigui la cançó que sigui, m'és igual. És que obro els ulls, és que és fantàstic. Sí, sí.
0: I et porta algun moment especialment alegre de la teva vida?
1: Em porta els últims anys, que són especialment... Bueno, això ho porta una mica a l'edat, no?
0: Ja.
1: De repente ja mires cap enrere i has fet coses, mires les coses de diferent manera i llavors comences a ubicar-te ja diferent. I xarango em va començar a connectar amb això, sí.
0: Clar, però dic que tirem la vista enrere, hem de començar de ben petita. Núria Fernández Quesada, després
1: sí,
0: anirem a Per què, Núria Mediavilla. Vas néixer a Barcelona el 22 de juny de 1966.
1: Sí.
0: Ens situem a la Guinaueta.
1: Sí.
0: Recorda'm nosaltres la teva infantesa, Núria. No sé si era feliç com aquesta cançó que estem escoltant, també.
1: Sí, no recordo moltes coses, la veritat. No sé, la gent recorda coses, jo no recordo moltes coses. Però sí, sí, evidentment.
0: Per exemple, t'ho poso fàcil.
1: M'ho poses fàcil.
0: La teva relació amb els teus pares.
1: Molt bona.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, com una casa més o menys normal. La meva mare, doncs, a casa, i el meu pare sempre mestressa de casa,
0: sí,
1: i el meu pare treballant bastant, sí, molt. Tenia
0: sí
1: dos feines en aquell moment.
0: Ah, dos feines?
1: Sí, ell era actor de doblatge,
0: sí,
1: que, bueno, també feia ràdio i teatre, i era inspector de seguros a la Zúrich.
0: Sí. No ho sabia.
1: Sí.
0: Que bo.
1: Durant molts anys va compaginar.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè bueno, no arribàvem.
0: A oficina?
1: Sí.
0: O crec casa que... per casa?
1: No, no, oficina.
0: Oficina.
1: Sí, sí. Estava
0: clar
1: allà a la Via Augusta, crec que
0: sí. I els clients devien flipar quan ell trucava per telèfon.
1: No,
0: o no tenia
1: no
0: contacte
1: crec
0: amb els clients?
1: Sí, sí que tenia contacte, sí. Però pensa que en aquell moment, clar, la gent no sabia. I, clar, era molt més jove, clar. Evidentment
0: clar
1: no havia fet les coses que tenen tanta repercussió com ara.
0: Sí.
1: I jo no sé, això, no recordo que ho expliqués mai, que algú, algun client, l'hagués conegut. Però potser sí, i no ho sé.
0: Tres germans.
1: Tres germans. Jo sóc la gran.
0: Ja. I només dos, o dos de tres...
1: Dos de tres.
0: Us heu dedicat al doblatge.
1: Sí. La meva germana, no.
0: Per què,
1: sí,
0: la teva germana? No?
1: Doncs ho va decidir ella, va dir que no,
0: sí,
1: que això no li interessava massa.
0: És curiós, no?
1: Sí, bueno, són decisions, està bé haver-les pres.
0: Hem de dir que el teu pare és Pepe Mediavilla.
1: Uh-huh.
0: Hi ha moltes sagues al món del doblatge,
1: Núria.
0: Hi ha
1: unes quantes, sí.
0: Això és habitual. Però clar, suposo que tan habitual com a les sagues d'arquitectes, d'advocats, de peixaters,
1: clar,
0: de carnissers, de farmacèutics, no?
1: Clar, el que sí, no totes, per exemple, no totes les sagues hem començat de tan petits.
0: Ja.
1: Clar, jo vaig començar molt petita i normalment doncs els Posada o els García, el Sergi Zamora també, ells van començar de més gran, ja de joves.
0: L'hem escoltat milers de vegades, però perquè els oients es facin una idea, escoltem el teu pare donant-li veu a Morgan Freeman. Un exemple, aquest, Cadena Perpetua.
2: Pienso en cómo era yo entonces. Un chico, joven y estúpido, que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado.
0: Quina meravella.
1: Sí, i wow, és una de les meravelles d'aquesta professió, que quan el teu pare no hi és, o en aquest cas és el meu pare, doncs,
0: sí,
1: però quan no hi és algú... el pots sentir, no? En qualsevol moment apareix i això és lo fantàstic, lo màgic, no?
0: És el teu gran referent?
1: En el doblatge, a la vida.
0: A la vida, al doblatge.
1: Al doblatge també, evidentment, sí, sí, clar que sí, sí.
0: És qui et va ensenyar a estimar la professió?
1: Sí, perquè ell crec que estimava més la professió que la
0: Què
1: família.
0: Què dius?
1: Bueno, no més, però sí que per ell
0: més
1: era
0: menys,
1: tot. Era, la professió era absolutament tot, sí. Sí.
0: Rasca tu què deia sobre el teu germà, el José Luis, i sobre tu, el 2010, a Ràdio Nacional.
3: Yo a mis hijos, si algo me tienen que achacar, será que no les he ayudado nunca en esto. Si han tenido que salir, saldrán ellos. Yo ya veía al principio que tenían madera. Y ya está, y han salido. Y han salido los dos.
0: De veritat que mai us va ajudar?
1: Clar, el que ell es referia, i és veritat, això és cert, clar, el doblatge, com a qualsevol feina, qui et convoca és un director.
0: Clar.
1: No? I el meu pare no dirigia. O sigui, nosaltres no vam començar, sí que al cap del temps igual ha dirigit alguna pel·li i igual l'ha estat, no ho sé, però ell no era director.
0: No decidia.
1: I no decidia. O sigui, que nosaltres hem fet la feina, evidentment... es van convocar unes proves, a mi em va agafar de la mà, em va preguntar i em va portar allà. Clar, em va portar ell.
0: Clar.
1: Però allà i ens vam espavilar nosaltres, clar.
0: Explica'ns-ho, com va ser aquesta primera vegada? Com la recordes?
1: No la recordo.
0: No la recordes?
1: No la recordo, tinc... Clar, fa molts anys, eh?
0: Ja, tenia 7, 8 anys...
1: Recordo un joc, sí, 7, 8 anys. És un joc.
0: Però vas a una prova, no?
1: Jo vaig a una prova, sí.
0: No recordes res d'aquesta prova?
1: No recordo res. No.
0: Però et van agafar.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Clar, t'expliquen què és el que has de fer i per una nena, doncs, dius, ah, vale, què és el que he de fer? He de ser això? Doncs ho soc. Sí que recordo, així com la primera pel·li, recordo la Padalina, recordo molt bé la sala, que era a la Veu d'Espanya, recordo molt bé el director...
0: Estem parlant de la Pequeña Coronela?
1: Estem parlant de la Pequeña Coronela, sí. Joaquín Díaz, i que m'acompanyava fantàsticament bé, i llavors... Això, recordo un joc, per mi era un joc. Què és el que he de ser? Aquesta nena que està vivint tota aquesta història?
0: Que era la Shirley Temple.
1: Era la Shirley Temple, sí.
0: Tu no sabies que allò era una professió?
1: No tenia ni idea.
0: Ni idea.
1: No tenia ni idea. No.
0: Ni que allò es convertiria en la teva vida.
1: Evidentment, no.
0: Quan canvies Fernández per Mediavilla?
1: La història és que no ho canvio jo.
0: T'ho sinó... canvien.
1: Bueno, es posa, diguéssim que el meu pare es deia José Fernández Mediavilla, sí. Aquestes coses de Fernández o Pérez que obvien el primer cognom i passen a dir-te el segon, no? Llavors, a la professió, al meu pare li deien Pepe Mediavilla, llavors era el Mediavilla. Llavors, la hija de Mediavilla es va convertir en Núria Mediavilla, però, clar, ningú ho va posar. O sigui, ningú va crear un nom artístic, sinó que jo, diguéssim, que no tenia nom. O sigui, era la hija de Mediavilla, encara no tenia ni nom, no?
0: I no molesta, no, això?
1: No molesta gens. No, què va.

0: Aquesta cançó de Madonna et porta a l'adolescència.
1: Sí.
0: Deies que no recordes res de la teva infantesa o poques coses de l'adolescència?
1: Bueno, suposo que com tothom, no? He tingut una adolescència així una mica rebel.
0: Ah, sí?
1: Molt Madonna, bueno, rebel. Sí. Sí, molt a la meva, no? Soc molt independent, això sí, i llavors ho he sigut des de sempre.
0: I això era un problema a casa?
1: Depèn de quin moment, sí. El meu pare era molt estricte amb moltes coses, sí, sí.
0: Té pinta.
1: Sí, era molt estricte, i a més amb aquesta veu, imagina't. Molt estricte per l'època, també, clar, no m'ha criat en aquella època,
0: sí, perquè
1: jo era dona.
0: Autoritària.
1: I perquè era molt independent i llavors m'agradava fer les coses a la meva manera.
0: Ja, i continuaves fent doblatge.
1: I continuava, sí. Ja no vaig parar.
0: La vida t'ha portat, no?
1: La vida em va portar, em va posar allà.
0: T'ho dic perquè també has fet d'actriu a la tele.
1: Sí.
0: Programa 5 i Acció, sí, de Televisió de Catalunya, any 1988.
2: Nori, què fas?
3: Però què passa?
4: Aquesta camisa no m'agrada gens, és una merda, mira-te-la. A tu t'agrada, eh? T'agrada?
3: Home, i jo què sé?
4: Jo? Gelosa? Però tu què t'has cregut?
2: Escolta, Núria, espera, dona. Ei!
4: A més, et diré una cosa, no m'agrada gens, Jordi. Ja podeu fer el que vulgueu cada nit, no penso preocupar-me més de vosaltres.
2: Vam anar al cinema. És tan greu, això? Hi ha moltes pel·lícules que vull veure.
4: Mira, Jordi, jo plego.
0: Això van ser 2 anys.
1: Quins records, ara, en aquest moment.
0: Què recordes?
1: Ai, molt bon rotllo.
0: Sí?
1: Molt, sí. Molt bé. 2 anys fantàstics. Amb moltes coses, molta feina, molts descobriments.
0: Tenies 20 anys, poc 20, més de 20 21, anys.
1: 21 o 22,
0: sí, sí, sí. I per què no vas continuar?
1: La vida, també.
0: La vida, no?
1: Sí. Sí, jo considero que has de tenir una motxilla d'eines interpretatives
0: al
1: màxim possible, no?, per poder fer la nostra feina. A partir d'aquí el que facis és una branca més de l'art, no? Però sí, jo vaig decidir no fer teatre, no fer tele, no fer cine, quedar-me aquí. També suposo no m'agrada exposar-me i llavors la tele va estar molt bé durant 2 anys, però vaig tornar a la cueva.
0: I allà vas compartir escenes amb el també actor de doblatge Lluís Posada. Escenes, per exemple, fent d'actors de doblatge, com aquesta.
5: Anem a agafar més cocos, Quico?
6: Ah, no, ja n'hi ha prou. Això no es pot aguantar.
2: Nuri, parles tu?
5: Ai, perdona, Lluís.
0: Què tal la relació amb altres actors de doblatge?
1: Fantàstica.
0: Sí?
1: Ara que et dius el Lluís, amb el Lluís, el Sergi Zamora, el Dani García, la Maria Moscardo... Érem uns quants, un grup bastant important, això, amb 20
0: tots,
1: anys.
0: Tots tòtems, ara, del doblatge?
1: Clar, ara, en aquell moment, no, perquè en aquell moment no hi havia drets, ni internet, ni res, no... I, bueno, ens ho vam passar molt bé, molt bé, molt bé. Hem crescut junts, clar, treballàvem, imagina, treballàvem tot el dia a la sala i després ens anàvem de festa. Doncs anàvem de viatge, fèiem moltes coses.
0: Li hem preguntat a Lluís Posada com és treballar amb tu i ens ho ha explicat.
7: Oh. Hola, Carles. Quin luxe tenir com a convidada la Núria Mediavilla. Soc el Lluís Posada, actor de doblatge, i per mi també ha estat i segueix estant un luxe compartir tants anys de faristol amb ella i amb la gran sort d'haver fet junts moltes pel·lícules. Entre elles, Titanic.
8: Estoy volando. Jack!
7: Possiblement un dels èxits cinematogràfics més grans de la història, entre altres coses per la gran química entre els personatges, que no sempre s'aconsegueix traslladar amb el doblatge, però jo crec que sí que va passar en aquest cas. Tot i que es pot considerar que pertanyem a la mateixa generació, ella va començar molt abans, de ben petita, ens porta molts anys d'avantatge. I és que té tots els requisits indispensables per convertir-se en un punt de referència en el món del doblatge. Començant per la veu, que sempre ha tingut aquest punt de màgia, aquest toc absolutament hipnòtic. És impossible imaginar una altra veu més envolvent pel personatge, per exemple, de la mítica Galadriel, del Senyor dels Anells.
9: Ni el más sabio te lo diría, pues el espejo muestra muchas cosas.
7: Suma-li aquesta gran intuïció que té, que és una cosa segurament genètica, i la pulcritud tècnica, perquè també és molt, molt metòdica, i aquesta autoexigència perfeccionista, i tot això ens dona com a resultat una superestrella, que és el que ella és ara, la veritat. I a nivell personal, què t'haig de dir, encara més coses per afegir. Una boníssima amiga, que espero que ho sigui per molts anys més, una persona forta, lluitadora, noble, i amb aquesta misteriosa força mística interior que queda reflectida directament en la seva veu. O sigui que tens aquí davant teu una de les grans, amb majúscules. Núria, tu amb el Carles també estàs en bones mans, t'ho puc garantir. I recorda, si tu saltes, jo salto.
4: Però Sergio, ¿por qué?
8: Si saltes tu, salto jo, no?
7: Una abraçada molt gran als dos.
0: Què? Com et quedes?
1: Ara me'n vaig, ja.
0: Ja està tot dit.
1: Ja està tot dit. Ai, fantàstic. Amb el Lluís, és que... Sí, no, de
0: quina relació
1: que
0: més
1: germans.
0: Maca.
1: Sí, sí, sí. Amb els dos, amb el Lluís, amb el José, però amb el Lluís hem tingut una amistat. Sí, és el meu
0: de tota la vida, clar.
1: De tota la vida.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Ets tan perfeccionista com diu el Lluís?
1: Soc perfeccionista, però no soc...
0: Obsessiva?
1: No em matxaco. O sigui, intento veure què és el que no he arribat a fer per a la pròxima vegada poder fer-ho. Intento sempre identificar on puc avançar. O sigui, no em quedo estancada.
0: O sigui, treballes amb reptes.
1: Sempre. M'agraden els reptes, m'agraden molt.
0: És habitual que hi hagi tanta amistat o no cal? Perquè tampoc coincidiu moltes vegades als estudis de doblatge.
1: Entre els companys?
0: Sí.
1: Clar, aquest grup que et dic, en aquell moment, que teníem 20 i pico, coincidíem quasi sempre. Totes les pel·lícules de joves estàvem, si no un, l'altre.
0: Però treballàveu junts.
1: En aquell moment sí, treballàvem
0: ara ja
1: junts.
0: No. Ara ja no,
1: ara ja fa molts anys que no.
0: No?
1: I llavors sí que és difícil ara, avui en dia, coincidir en una sala. Però bueno, a vegades coincidim. Ara ens veiem més fora que dintre.
0: La qüestió, vas continuar fent doblatge i amb Cyrano de Bergerac deixaves els teus papers adolescents, més joves,
1: sí,
0: i feies el primer paper com a dona.
1: Sí.
0: Any 1990, el paper de Roxanne amb l'actriu Anne Brochet.
10: Vuestras palabras descienden, se despeñan. Las mías suben, señora. Necesitan más tiempo.
11: Desde hace poco suben sin contratiempo.
10: Ya se han acostumbrado a hacer ese ejercicio.
11: Os hablo desde el borde de un precipicio.
10: Exacto. Y me mataríais si desde esa altura me lanzarais palabras de censura.
11: Ahora bajo.
10: No.
11: Subidnos, vamos, daos prisa.
10: No.
11: ¿Cómo que no?
0: ¿Per què va ser tan complicada aquesta pel·lícula?
1: Meravellosa pel·lícula. Va ser amb el Camilo García,
0: Camilo
1: la
0: García.
1: Dirigia, va fer també el Depardieu, i va fer una feina espectacular, no només dirigint la pel·lícula sinó i fent el Depardieu, sinó amb l'Ajust, que era en vers, no? Llavors era molt complicada. Per mi, doncs ell em va donar l'oportunitat, va confiar en mi per passar això de no quedar-me fent nenes i passar a fer una dona. Una dona en aquesta pel·lícula i fent en vers, va confiar en mi i tinc un meravellós record d'aquella pel·li.
0: I és un punt d'inflexió?
1: Sí, jo el sento així.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Per cert, tu què sents quan escoltes la teva veu, Núria?
1: Em sobta, perquè
0: sí,
1: oblido, dic, ah, sí, ah, mira, doncs a vegades no està malament. Unes altres vegades dic, clar, però bueno, cada edat té les seves coses.
0: De tot el
1: no?
0: que hem escoltat fins ara, alguna cosa millorable?
1: Tot és millorable, sempre.
0: Vaja, ja estem,
1: no,
0: la perfeccionista.
1: Però està molt bé, està molt bé, està molt bé.
0: Per cert, crec que et mous molt davant del faristol, això he llegit.
1: Sí? Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, sí, em moc. Moc molt les mans. Sí.
0: Ah.
1: Però...
0: Això t'ajuda?
1: Sí, m'ajuda a moure'm el cos. Però nosaltres també aprenem a ser com... Són moviments com felins. O sigui, suposo que vosaltres també, no? Clar, perquè no s'ha de sentir res al micro, perquè
0: ja.
1: Si no, si tu et mous, es va sentint tot. I llavors tu pots moure, però sense que allò es noti, no? Si tu pots moure el teu
0: com
1: cos...
0: Com estàs movent ara, de costat
1: sí,
0: a costat.
1: Sí, sí, amb les mans, sí, moc molt les mans. Les mans parlen molt.
0: I al principi t'emportaves els personatges a casa.
1: Sí, estaven tots a dintre.
0: I què va passar?
1: Que vaig anar al psicòleg directament.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar.
0: Clar.
1: I la psicòloga em va dir, és com si hubiera mucha gente dentro de ti, vaig pensar. Sí, clar, és que hi ha molta gent.
0: Què estaves fent en aquell moment? Què tenies a dins?
1: No sé, moltes coses. Clar, és que al començar així de nena i començar d'aquesta manera,
0: sí.
1: Jo no estic pensant el que estic fent, sóc allò que estic fent.
0: Ja,
1: llavors,
0: ja.
1: Vaig necessitar en un moment de la meva vida distingir què era meu i què no era meu.
0: Clar, és important entrar al personatge, però també
1: saber-ne
0: sortir.

0: També, com comentava Lluís, has estat Rose, Kate Winslet, a la pel·lícula Titanic, en 1997.
1: ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá.
2: No seremos nosotros.
3: Vamos, Ruth, suba al bote. Los asientos de primera clase son estos.
2: Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana.
4: Las mujeres y los niños que no han embarcado dirijanse a la cubierta B.
3: Eres un miserable bastardo. Vamos, Rose, embarca. Aquí hay sitio para ti.
4: No se pongan tan cerca, pueden caer por la borda.
3: Vamos, Rose. Eres la siguiente. Superdote, Rose.
4: Ustedes vayan a la otra cubierta.
2: Sube.
3: Rose. ¿Quieres subir al bote? Rose. Adiós, madre.
4: Bien, preparados para arriar.
3: ¡Rose! ¡Rose!
5: ¿A dónde vas? ¿Con él? ¡Serás la fulana de una rata de cloaca!
3: Prefiero ser su fulana que tu esposa.
0: ¡Hala! ¡Quina maravilla!
6: ¡Hala!
0: Home, això és un punt important també per la teva carrera?
6: Bastant important. També,
0: important,
6: quan, quan mires enrere, perquè també han passat uns quants anys, hi ha doblatges que... Tota la pel·lícula és una meravella en qüestió de doblatge.
0: Sí, és
6: una passada, des del primer a l'últim. Sí. Estava molt cuidat, es cuidaven molt les coses abans.
0: Ara ja no.
6: No tant, la veritat. No, sí... És una llàstima, però,
0: i
6: però
0: tant,
6: sí.
0: I tant.
6: Una qüestió de presses i de, d'entregar coses que no et deixen el temps necessari per fer això.
0: I la qualitat baixa.
6: Evidentment, perquè si tu no tens temps per fer la teva feina, la qualitat ha de baixar. Això és així.
0: Ja.
6: Passa que normalitzem aquesta qualitat i ens pensem que
0: o
6: això és qualitat.
0: Tu surts de l'estudi i no surts satisfeta.
6: A veure, jo intento agafar-me el temps que jo necessito, però tot i així la vida en aquest moment m'empeny a que necessito més esforç per aconseguir el que vull aconseguir.
0: Ja. Núria, no faré allò horrorós que és demanar-te la pel·lícula més especial per tu o l'actriu més especial per tu.
6: No, però això és com els fills.
0: Perquè hi ha moltíssimes, a més de totes les que ja hem comentat, que Blanchett, Uma Thurman, per exemple, però crec que li tens molta estima a Malèfica, protagonitzada per Angelina Jolie, any 2014.
7: La princesa crecerà llena de gràcia i bellesa, i quantos la conozcan la amaran.
8: Es un hermoso regalo.
0: A veure, per què recordes tan especialment Malèfica, Núria?
6: El personatge, m'encanta.
0: Sí.
6: M'encanta, és que... ja de petita, quan jo veia La Bella Durmiente, només em fixava en la Malèfica.
0: La dolenta.
6: Sí. La dolenta en aquell moment, que ens ho plantejaven així.
0: Ah, ja,
6: però
0: ja,
6: en realitat,
0: sí.
6: Si veiem la peli, veiem que no és així, no? Què passa quan algú crea tot un, una barrera d'espinos al voltant de la vida, no?
0: I per què t'agrada tant Angelina Jolie?
6: Ens portem molt bé. sí, no sé, el feeling. Ella, la Winslet, també. Jo crec que són persones que tenen molt clar el que estan fent. Saps?
0: Sí.
6: I hi ha una mena de profunditat, o sigui, estan parlant des d'un lloc molt profund i molt de veritat. Llavors això és fàcil d'entendre i això més fàcil a mi.
0: Si et sembla, escoltem la veu de l'Angelina Jolie, perquè els oients també siguin conscients de la feina, no? De la feina que fas tu quan et fiques en el personatge, just la mateixa escena que escoltàvem.
7: The princess shall indeed grow in grace and beauty, by all who meet her.
8: That's a lovely gift.
0: És meravellosa.
6: És fantàstica. M'agrada molt.
0: Una altra actriu, Winona Ryder, a la sèrie Stranger Things.
9: Conmigo no utilice ese tono paternalista. No sé quién es
3: usted. Puede que sea un secretario que se las da de importante, pero si no quiere perder su empleo, le diré lo que debe hacer. Cuando cuelgue el teléfono, levantará el culo de la silla y buscará a Owen. Lo que ocurre. Aquí no tenemos tiempo para hablar y él tampoco. Y
9: venir a Hawkins y quiero que traiga a sus hombres ahora mismo. ¿Me he explicado o no?
10: Sí, sí, señora.
9: Gracias. Que tenga un buen día.
0: Escolta, t'escoltàvem cridar.
6: És que jo sento Stranger Things i només penso que jo vaig cridar tota la sèrie.
0: Deu ser complicat cridar, no?
6: Depèn. No, per mi no
0: se't tant. Se't dona bé cridar.
6: I està bé, perquè surts d'allà descansat.
0: Desestressat,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí, sí.
0: I la sèrie no l'has vist?
6: No l'he vist.
0: Això no complica intentar, les coses?
6: Per mi no. Hi ha gent que cadascú funciona de manera diferent, yeah. però a mi m'agrada, estic acostumada, la meva manera de fer és trobar-me les coses instantàniament. I llavors vaig entrant des d'aquí.
0: Perquè això passa sempre, és a dir, vosaltres no veieu la pel·lícula abans.
6: No, abans sí, fa temps que alguna pel·li que així era important, doncs et deien que et deixaven veure-la, però imagina't ara amb totes les còpies aquestes, és inviable pràcticament veure les pel·lícules i el nostre funcionament no és així.
0: Tu arribes a l'estudi de gravació, a l'estudi de doblatge, i et trobes un guió que has de seguir. I ets tu sola,
6: sí,
0: dialogant amb algú que no hi és.
6: Que no hi és, normalment.
0: Ja. Sí. I és el director qui et diu quin és el to, no?
6: Sí, t'acompanya, et guia, t'explica la història.
0: Escoltes també l'actriu original de la pel·lícula.
6: Escolta sobretot, o sigui, qui té la paraula, en aquest cas,
0: sí,
6: és l'actriu, l'actor de la pantalla.
0: I es fa escena per escena.
6: Sí, nosaltres tallem les escenes per takes, que és una mesura d'un minut, més o menys, de la pel·lícula, que és la nostra unitat de treball.
0: I aquest minut l'escoltes quantes vegades?
6: Depèn, això és el que dèiem, avui en dia no et deixen escoltar-la masses vegades, però quan parlem de totes aquestes pel·lis que hem posat o parlem de quan anàvem amb el grup, amb el Lluís, ja, amb el Sergi, clar, nosaltres no passàvem a fer-ho sense so o a gravar-ho fins que no ho teníem ben empapat.
0: Clar, fins que dius, ara sí.
6: La base és aquesta, escoltar-lo quantes més vegades millor per agafar tots els matisos. Si no, amb dos passes és inviable o si et perds la meitat.
0: Una pel·lícula, per exemple, quant de temps es pot trigar a gravar? Quant
6: depèn.
0: De temps es pot trigar a acabar el teu paper?
6: Depèn. Imagina't un paper així com bastant important, pot tenir de 150 a 200
0: diguem
6: takes, per exemple, un protagonista, pot ser dos dies.
0: Dos dies?
6: Tres dies. Tres, estem parlant de matí o de tarda, o sigui, dos jornades.
0: Ja.
6: O dos matins, o dos tardes, tres.
0: Que
6: ojalà quasi, fossin tres.
0: Quasi no dona temps d'entrar en el personatge.
6: És que tu vas entrant en el personatge de manera instantània. La història aquí és que, com nosaltres no hem de crear res, ja està creat. La nostra feina, en realitat, és aprendre a seguir, agafar la mà de l'actor, de l'actriu, i que ell et porti.
0: Ja. Yeah.
6: O sigui, tu has com de deixar-te, has de com desaparèixer de l'escena, que simplement quedin el teu cos i la teva veu per passar a fer el que un altre està fent.
0: Mm-hmm. Deies que havies intentat entrar a Stranger Things i res, no?
6: No t'agrada
0: la sèrie, o què?
6: Sí, després em va agradar,
0: Sí?
6: Sí, però em costa.
0: Això és que estàs farta de la ficció.
6: Veig poca tele, això és veritat, sí.
0: Treballant tant, no? Al final no acaba fart.
6: Sí, sí.

0: Aquesta insurrección del último de la fila també forma part de la teva banda sonora.
1: El Manolo García forma part de la meva banda sonora ja de tota la vida. Però mira, aquesta, per exemple, Insurrección, o sigui, va ser Lluís que em va ensenyar, em va posar davant a l'último de la fila i ja no vaig parar. Anàvem sempre, ell tenia un Peugeot 205 en aquell moment, que li dèiem Gremlin, perquè ell va fer els Gremlins, i ens anàvem sempre a festa, i jo sempre anava amb ell al cotxe, i bueno, no, és que no sonava una altra cosa que l'último de la fila.
0: L'último de la fila, sí. I aquesta és meravellosa.
1: És meravellosa, Insurrección. És que Manolo García és un mag de les paraules, és que, bueno...
0: És cert.
1: Me'n fascina.
0: Un altre irrepetible.
1: Total.
0: Núria, en aquella mateixa entrevista a Ràdio Nacional del teu pare, que hem escoltat al principi, recomanava també una de les teves pel·lícules, aquesta.
2: Hay una película que vale la pena ver y yo la recomiendo. Hecha por mi hija, la Judy Foster. Se llama Nell. Ahí se puede ver el gran trabajo y cómo un actor, actriz, se mete en un personaje cuando conoce la historia. Nell, al principio, recordaréis que no habla, y al final habla de una forma rara que el espectador entiende lo que Nell está diciendo. Para conseguir eso, bueno, los lloros de

0: ¿Ha tenido miedo?
1: Perdón, mútete a mí. Buen señor. Nana ora, Ana ora.
0: Todos temen en todas partes. El buen señor consuela nuestras muchas lágrimas.
2: Tu ets la Jodie Foster.
3: Molt de temps que no sentia...
2: Liam Neeson, que és el Salvador Vidal. A veure, per què? Per què tan complicat?
3: Perquè és això,
2: Nel. I vas arribar a plorar, de veritat?
3: Després sí, dels nervis, clar. Sí, bueno, he plorat molt, a les sales. Jo sóc especialista en plorar. Però era, clar, una nena salvatge que s'havia criat amb la seva mare hemiplègica. Llavors, aquest llenguatge és perquè la seva mare no parlava bé. Llavors, el que ella sobretot tenia, a part d'aquestes paraules, eren llenguatges, llenguatges sons, animals salvatges. I llavors, arribar exactament al que ella havia fet, perquè la qüestió és això, és que jo pugui transmetre la veritat que ella ha volgut transmetre. I això és complicat, no és una qüestió simplement d'imitació, sinó és una qüestió de que jo pugui tenir la capacitat d'entrar en el seu univers perquè arribi a la gent la veritat del que ell ha fet. No?
2: I ho vas aconseguir.
3: Jo crec que sí, ara me l'hauria de mirar, Però sí, estic contenta d'aquella feina, sí.
2: Ara m'expliques també si les coses es compliquen o es posen més fàcils amb l'animació. Un exemple, Mègara, a la pel·lícula de Disney, Hèrcules, any 1997.
4: ¿Se encuentra bien, señorita?
5: Mègara. Mis amigos me llaman Meco, eso harían si los tuviera. Bueno, ¿te pusieron algún nombre, además de todos esos ondulantes pectorales? Siempre eres tan elocuente.
4: Hércules. Me llamo Hércules.
5: Hércules. Creo que prefiero Fortachón.
4: Y... ¿Cómo se vio mezclada con el...?
5: Mentecato con cascos, los hombres, ya sabes, creen que uno es un sí, que lárgate significa tómame, soy tuya.
3: Fantàstic, amb el Sergi Zamora, també otro de los grandes.
2: I també, per exemple, ets la princesa Fiona a Shrek, que és la Cameron Díaz. A veure, els papers d'animació són més complicats, tot el contrari, hi ha més llibertat, encara que s'hagi de respectar també l'original. Què?
3: Doncs això, s'ha de respectar un original. La Fiona era la Cameron Díaz. Sí que, evidentment, no tens un cos humà i que hi ha una mica més de llibertat, però molt poc, perquè realment l'original existeix i està fet d'una manera determinada. Tu no te'n pots anar fora o no t'hauries. Avui en dia ja això ja és una mica diferent, perquè ja para gustos los colores, però... Yeah. Però sí, el meu parer és que no te n'hauries d'anar de l'original, que per això és, no?
2: Per cert, el debat doblat original ja és un debat que hem passat, no?
3: Sí, és que jo mai he fet aquest debat. O sigui, per mi és que la gent escolleixi el que vulgui escoltar, no? Que hi hagi de tot. Però si s'ha de doblar, que es faci bé.
2: Clar.
3: O sigui, el debat hauria de ser doblatge ben fet o no.
2: O mal fet, clar. Sí.
3: Sí.

0: No sé si ens vols explicar per què has escollit aquesta també, Núria.
1: Sí, una cura de mi misma, diu després la cançó,
0: sí.
1: I jo vaig tenir un càncer de mama i em van extirpar un pit i llavors aquesta cançó, bueno, em va acompanyar durant el procés perquè em portava això, no?, com un vacío de mi misma, que em portava unes altres coses, un tràngol difícil de passar,
0: sí.
1: Però que, bueno, un cop ha passat o un cop estàs allà, doncs li extreus el que et funciona, no? El que et fa tirar cap endavant.
0: Vas canviar prioritats a la vida?
1: Moltes prioritats, sobretot sí. la meva. Jo vaig començar com a no mirar tant enfora, sinó que mirar cap endintre. Llavors això no sempre és agradable. Bueno, a vegades mai és agradable mirar cap endintre, però per mi vaig decidir que era absolutament necessari començar a mirar dintre i començar a posar ordre en tot el que hi havia dintre.
0: Tot allò et va trastocar la vida, no? També et va trastocar la veu? Afecta d'alguna manera l'estat d'ànim?
1: Clar, pel que et deia abans, no? Si jo em vinculo directament amb la meva veu, com estic jo serà com soni. Llavors sí que va afectar la meva veu a millor, perquè...
0: A millor?
1: A millor, clar. Perquè conforme jo vaig posant ordre i endreçant tot el meu endins, tot això és el que la veu reflexa fora.
0: Què és Alma de Voz?
1: Què és Alma de Voz? El meu projecte. Sí, és un projecte... jo faig cursos, tallers de veu, com per acompanyar la gent a relacionar-se realment amb la seva veu, amb aquesta... En no tractar la veu només com un so, no? El so és el que sentim, però aquest so neix en algun lloc. I sobretot per mi la veu neix a la mirada.
0: Sí?
1: A la mirada, sí. Tal com tu mires les coses, és com parles. O sigui, tu, el judici que tu tens envers el que sigui és el que se sent.
0: Que aquesta és la teva veu interior.
1: Clar, jo no distingeixo veu interior i exterior. O sigui, és la mateixa, simplement que té dos punts connectats, el visible i l'invisible, que jo li dic, no? El visible és la veu, que és el so, que és el que se sent. Però l'invisible és què produeix aquest so, quin és el lloc des d'on tu estàs parlant, no? És aquesta mirada. Si tu tens una mirada en relació a alguna cosa, per molt que tu vulguis disfressar la teva veu, aquella mirada sobre allò és el que estarà a la base del que tu estàs dient. I és el que realment la gent escolta. Perquè jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs des d'on parlem. Passa que no som conscients. I això és una de les coses que em va ensenyar el doblatge. Jo vaig aprendre a escoltar llocs, no a escoltar la veu.
0: I què n'opines de les veus que escoltes al teu voltant?
1: Clar, no estic opinant tota l'estona. Perquè no opino sobre...
0: Ja.
1: No opino sobre el so. O sigui, el so és com la bellesa, no?
0: Clar, però dius que no som conscients, no?
1: No, no som conscients.
0: Que no les utilitzem de la manera adequada, tampoc.
1: No sé si, no sé si les maneres són adequades, però no ens quedem amb la meitat de la informació de la nostra veu. Si som conscients d'això, és per què estic sonant d'aquesta manera ara, no? A vegades la gent diu, és que la veu on traeix, jo vull dir una cosa i diu una altra. Clar, en realitat pensem què és exactament el que jo estic pensant o quina és exactament la veritat de la mirada del que estic parlant. Això, si la veu funciona des d'aquí. No deixi...

0: I què és la Casa de la Voz?
1: A la Casa de la Voz és el lloc on te faig. Sí, és un local que tinc on te fem els tallers sí. tant de doblatge com els de veu, que són versió original o ser voz.
0: I alumnes de tot tipus? És a dir,
1: sí.
0: no actors ni actrius?
1: No, no necessàriament, no? La gent
0: o té curiositat. O locutors de ràdio, no ho sé,
1: sí, m'invento. Sí, sí, de tot. La gent que tingui curiositat per la seva veu. No per canviar-la, sinó per saber què li passa, per tenir informació. O sigui, no, només podem transformar les coses si les identifiquem, si no, és inviable.
0: Núria, marxarem amb una cançó del teu germà, el José Luis Mediavilla, que, per cert, amb 11, ell ho va fer una miqueta més tard que tu, amb 11 va debutar amb l'Eliot DT, eh? És que formeu part de les nostres vides. Una cançó que es diu Aura i que pertany al seu tercer disc, que es diu Easy. Per què aquesta? Què té d'especial?
1: M'agrada molt perquè Aura és una associació que treballa amb la inserció laboral i social de gent amb discapacitat intel·lectual.
0: Sí.
1: I llavors, a través de la meva neboda, de la seva filla, ell va contactar, vam fer tot un match i els va fer aquesta cançó. La meva neboda li va explicar una experiència que havia tingut amb ells i ell els va fer una cançó.
0: Té continuïtat la saga?
1: En el doblatge?
0: Sí.
1: No. Ni les meves filles ni cap dels meus nebots. De moment, no ho sé, més endavant, no ho sé jo. Però ja són grans, eh?
0: Clar. Bueno, poden fer molts canvis encara.
1: I tant.
0: Núria Mediavilla, mil gràcies per ser nosaltres
1: tu,
0: avui
1: Carles.
0: Irrepetibles. O Núria Fernández, mil gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible. Fins la propera.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, reclama a la Fiscalia que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades pels integrants de la Global Smut Flotilla.
2: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Urtasun també ha demanat posar fi a l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel des de l'aeroport del Prat de Barcelona, on aquest dissabte han arribat 18 integrants catalans de la flotilla deportats, recordem, per l'exèrcit d'Israel quan duien ajuda humanitària a Gaza. L'activista Miho Ali ha denunciat emocionada vexacions.
3: Des del moment que poses un peu en aquest vaixell, és violència, golpes, golpes, golpes al cap, al costat, a la cara, tiren a terra, tornen a aixecar, tornen a pagar, però això és fins que arribes a un desk on et treuen el passaport, et posen una pulsera amb un número, ets un número a partir d'ara, i llavors entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, quatre soldats de l'EI, perdó, quatre...
0: Més qüestions. Els primers pressupostos de Salvador Illa ja estan en tràmit parlamentari. Uns comptes que mantenen l'essència dels que va presentar el mes de febrer, amb una despesa que frega els 50.000 milions d'euros. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que els comptes aposten per l'habitatge i la mobilitat, principals preocupacions de la ciutadania. Però amb carpetes pendents, com la d'educació, no hi ha una partida específica per negociar, tal i com reclamaven els sindicats.
4: L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació suplementària per tal de donar sortida a l'acord que vam arribar amb UGT i en Comissions Obreres i que en aquests moments està en una via de diàleg també amb l'USTEC, i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals dels professors i professores més enllà de l'àmbit del sistema educatiu en general i de l'escola inclusiva.
0: Aquest divendres l'USTEC i la CGT van tombar l'última proposta perquè no menciona l'augment del complement específic. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a Ràdio 4.
5: Nosaltres el que plantegem és un augment lineal per tothom, per poder revertir doncs, això, les retallades, la pèrdua de poder adquisitiu, el deute dels sexenis.
0: Les negociacions ara enquistades es reprenen aquest dimarts. I en matèria d'energia, Ecologistes en Acció ha convocat una manifestació antinuclear a les 6 a Madrid per exigir que es compleixi el calendari del tancament de les centrals. Des de Catalunya han sortit diversos autocars per participar en aquesta protesta. Pilar Ribas.
6: Un tancament, recorda, pactat en el seu dia entre les companyies elèctriques i el govern de l'Estat. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda davant la seu de Nuevos Ministerios. Segons l'entitat, la pressió pronuclear per obtenir beneficis fiscals, reducció d'impostos i un preu fixe del quilowatt s'ha incrementat en els últims mesos i afegeix que les companyies elèctriques pretenen que la ciutadania els hi pagui les despeses i seguir acumulant beneficis nets. Eloi Nolla, portaveu d'Ecologistes en Acció.
7: Davant de l'acció continuada del lobby nuclear a favor de continuar en el seu periple, allargant la vida útil de les nuclears i posant en perill a la població. Demana la ministra que no tingui en consideració aquestes demandes per part de les elèctriques i que compleixi amb el calendari tal com se va acordar en el seu moment.
6: Diversos autocars han sortit des de diferents punts de Catalunya i altres llocs de l'Estat. El lema d'aquesta manifestació és pel tancament del Maraz i de totes les altres.
0: De l'exterior, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, anuncia que les negociacions de pau amb l'Iran avancen de manera favorable.
8: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be solved.
0: Existeix la possibilitat que aquesta tarda o demà puguem fer un anunci, però d'una manera o una altra, l'Iran no pot tenir armes nuclears i cal restablir el trànsit a l'estret d'Hormuz sense el peatge que vol cobrar el govern persa. Aquestes són les línies del president, ha recordat Marco Rubio. En paral·lel, el ministre d'Exteriors iranià ha anunciat un apropament de postures entre ambdós països. Ismael Baeghi assenyala que les parts treballen ja en un pla de 14 punts que té l'objectiu d'aturar la guerra a tots els fronts oberts. I als esports, les Blaugrana tornen a enfrontar-se a les jugadores de l'Olímpic de Lyon en un partit decisiu a la final de la Champions League que es disputa a Oslo. Coneguem l'11 titular de la mà del nostre company Josep Capel. Bona tarda.
9: Bona tarda, un 11 titular del Barça on surten d'inici tant Irene Paredes com Caroline Graham Hansen, que arrossegaven molèsties físiques i que han obtingut l'alta mèdica aquesta mateixa setmana. No juga Aitana, jugarà la joveníssima Clara Serra Jordi. L'11 del Barça de cara a aquesta finalíssima, que estarà format per Catacoy sota pals, Ona Batlle lateral dret, Esme i Brutz al lateral esquerre, Irene Paredes i Mapi León a l'eix de la defensa, Patrick Ijarro, Clara Serra Jordi i Alexia Putellas al mig del camp, i a davant Caroline Graham Hansen per la dreta, Salma Panayuelo per l'esquerra i Eva Pajor en punta d'atac. Recordem, aquí a Oslo, al Ullevål Stadion, el partit a partir de les 6 de la tarda.
0: Tornem amb més informació al punt de les 6, aquí a la Pública, a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
10: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu: calla, que això segur que fa música.
11: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
12: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
13: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
14: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
15: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
16: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
17: La música és una creació humana única.
16: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
17: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
16: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
10: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

És la nova cançó d'en Julen, es diu Red Flags, li ha produït l'Arnau Figueres i és una cançó que, d'aquesta manera tan èpica, està en contra de les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí, un estàndard de les ruptures inevitables i que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Què tal? Salutacions de la sintonia de Ràdio Quadra. Com sempre, et saludem avui, que és dissabte, i ho fem cada dissabte, cada diumenge, entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM per explicar-te tot allò que és actualitat de la música en català. Recorda, però, que també ens pots escoltar a través dels podcasts, a les revisions, o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat al món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquestes, les cançons més importants, la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui pararem molta atenció, sobretot, a la música en directe. Arriba el bon temps i arriben les ganes també de gaudir de concerts a l'aire lliure. És l'època forta de concerts i festivals. I avui en farem unes quantes propostes. Per exemple, aquesta mateixa nit pots anar a veure al Festival Ítaca, a Pals, l'actuació de Joan Miquel Oliver. Està aquests dies presentant les cançons del seu nou àlbum, un disc amb el que torna una mica al format pop després d'experimentar amb l'electrònica amb els seus últims àlbums. Aquest disc el retorna una mica al format pop i, a més, acústic o orgànic. Ens explicarà molt bé aquesta segona hora d'avui del Catalunya Express, perquè connectarem amb ell des dels estudis de Ràdio Nacional a Palma, i avui, si vols, el podràs anar a veure en directe al Festival Ítaca de Pals. Però això serà a la segona hora, perquè en aquesta primera tenim dues propostes. La primera tindrà lloc la setmana que ve, el pròxim cap de setmana, un festival que té un lloc destacat a l'agenda musical tarragonina. Es diu Teta Fest, el Festival Teta, un festival feminista amb una programació íntegrament femenina, però que, a més, integra altres activitats que tenen a veure amb l'activisme feminista, i en parlem amb la seva directora, la directora del Teta Fest, que tindrà lloc la pròxima setmana a la ciutat de Tarragona, amb actuacions de Sandra Montfort o Alosa, entre d'altres. En donem més detalls llarg d'aquesta primera hora, però abans també volem parlar amb l'Irene Desumvila, que ens convida a participar en el Acústicament Fest, un festival que tindrà lloc aquest pròxim dijous a la sala La Nau de Barcelona, amb un cartell de luxe espectacular. Hipnosi, Masoni i altres artistes com Júlia Colom participaran en aquesta proposta del Acústicament Fest, que, com sempre, té al capdavant a la Irene Desumvila. Ens ho explica tot seguit. Abans, però, tinc ganes de compartir amb tu una cançó que acaba de publicar la Bet i que és la cançó oficial de les Dissantes 2026, aquesta festa major de Mataró, que tan estimada pels mataronins. Aquesta cançó és la cançó oficial i l'ha fet Bet. Es diu Jo sóc com tu.

0: Aquest pròxim dijous, dia 28 de maig, a la sala La Nau de Barcelona té lloc una nova edició de l'Acústicament Fest. Què és això? És un festival amb un cartell impressionant que organitza la nostra companya Irene Desumvila. Irene, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Joan? Com estàs?
0: Com et compliques la vida d'aquesta manera, Irene?
1: Totalment. No sé per què ho faig, això. De veritat que t'ho asseguro que hi ha un moment... O sigui, el procés psicològic de muntar una cosa així és com una espècie de muntanya russa en la qual al principi dius, escolta, i si et faig no sé què? Després dius, Déu meu, serà un desastre, perquè és impossible, hi ha moltes coses que no surten. Després t'il·lusiones un altre cop, després un altre cop, perquè, bueno, és una mica... desgasta una mica.
0: A més, ets reincident. Vull dir que t'agrada complicar-te la vida. Ja no, ja, vull dir que ja hi ha un...
1: Sí que ens passa això també, jo penso, els que ens dediquem una mica a aquesta professió, tu igual, que al final, doncs mira, ens agrada la música, ens agrada fer iniciatives doncs, per acostar una mica la música al públic i per intentem doncs, tractar-la amb una mica de carinyo i llavors, doncs mira, ens liem.
0: Exacte, tot això per amor a l'art, també s'ha de dir.
1: Sí.
0: I amor a la cultura de la música i sobretot a l'escena local, perquè fem una mica de recapitulació. Quan fa que s'organitza el festival i bé, quina ha estat l'evolució una mica?
1: Doncs mira, tal com et deia abans, mira, això és una cosa que va sorgir un dia que estàvem a la redacció fa 4 anys i vaig dir als meus companys, escolta, i si en comptes de l'últim programa ho féssim en una sala, en comptes d'un estudi de ràdio i aleshores no sé què? I mira, i vam començar a liar els artistes que són meravellosos i en aquella ocasió...
0: Això és un aguanta amb el cubata de manual, eh?
1: Totalment. I en aquella ocasió, per exemple, el Xerí Maraster, la Joana Serrat, la Carlota Flaner, els Riders of the Canyon amb la Joana i també el Boye, van ser superamables i van dir, escolta, sí, perquè molen iniciatives com aquesta. I això va ser fa 4 anys i des d'aleshores hem anat creixent. Primer ho vam fer a l'Helio Gabel, després vam veure que necessitàvem una miqueta més de capacitat de públic, d'aforament, i aleshores l'any passat vam canviar a La Nau i a més estem fent també un programa de televisió que després s'emet per la 2CAT, també és un programa de ràdio que s'emet en directe per Ràdio 4, és un streaming en directe i és bastant xulo perquè a banda de venir a veure un concert i de veure també doncs, algunes entrevistes amb els músics i tal, pots veure com es fa un programa de tele en directe, que això és bastant xulo perquè doncs, venen tots els companys de realització i bueno, com tu amb el disquetà de l'any que et munten allà unes quantes càmeres
0: i arreglat
1: no? I vesteix ben maco, sí.
0: L'Acústicament s'ha de dir que és un espai dins del programa La Barrera del So que presenta la Irene. I deixa'm dir el cartell, perquè jo crec que estem parlant aquí i la gent dirà, bueno, però què ens oferiu? Doncs mira, aquest any del cartell hi ha Els Hipnosi, Mazzoni, Magalí Sare i la Júlia Colom. És un cartell eclèctic, però tots són artistes de primer nivell.

0: Sí, és una passada perquè aquest any el que hem volgut és una mica abraçar els extrems. És a dir, sempre intentem, doncs, que al cap i a la fi és una festa, intentem doncs, que comenci d'una manera una mica íntima i la cosa vagi i vagi augmentant i creixent, per al final, doncs, si estàvem dient allò d'aguanta'm el combinat, bueno, la cosa al final ja són vora les 10 de la nit i la gent ja està una mica més desmadrada, no? I aleshores comencem aquest any amb el pop íntim i aquesta meravella de la veu, aquesta greu de la Júlia Colom, que és fantàstica, amb aquesta barreja d'aquesta olor mediterrània amb electrònica contemporània, que és una cosa excel·lent. Després la Magalí Sare, amb aquesta investigació que ha fet de descasada i de tantíssimes veus d'arreu del món i de sensibilitats que tenen molts gèneres diferents englobats en una mateixa cançó. És brutal, la Magalí. Després ve el Mazzoni, que també doncs, som superfans amb aquest Banderes per Daltònics, que a mi m'agrada molt aquest títol del disc, sempre ho dic, perquè em sembla que parla una mica de com de despistadets estem últimament, no? Així en general, que tenim molta informació a l'abast, però a la vegada doncs, potser menys guies, no? I menys, diguéssim, terra on trepitjar ferma. I penso que el Mazzoni, a part de que torna al seu pop doncs, efectiu dels inicis, que és una passada, penso que aquest disc està molt bé. I després els Hipnosi, que és que jo a vegades també quan em diuen Hipnosi què?
1: És una bogeria absoluta.
0: És bogeria. A mi m'agrada molt perquè ells sempre diuen a les seves entrevistes però escolta que nosaltres som gent normal, eh? Vull dir que som
1: costa
0: normals.
1: Costa d'apreciar-ho, però en el fons són gent normal. Són tan normals com que és una banda que abans de començar un concert passen per un bazar xinès.
0: Sí.
1: Compren les quatre merdes que troben per disfressar-se sí. I amb allò surten a l'escenari. Funcionen així més o menys, eh?
0: Totalment, i amb cert risc fins i tot per la salut, perquè els hi ha passat més d'una vegada. O sigui, una vegada els hi va passar que, clar, tu vas a un bazar xinès i dius, arrambes tot això i se t'acut, per exemple, posar-te tot el cos absolutament ple de gomets, un gomet darrere l'altre, amb la seva particular
1: adhesiu, cosa, que ve a saber com s'ha fabricat allò.
0: Sí. Que, evidentment, allò, clar, en una petita proporció, potser encara, però si t'omples el cos de dalt a baix, i un d'ells va acabar una vegada amb una infecció a l'hospital.
1: Va acabar urgències,
0: o sigui que, a veure què passarà, esperem que no passi res el dijous, però vull dir que així se les gasten.
1: Exacte, una banda que val la pena conèixer, perquè són tot un espectacle, una d'aquestes formacions que a mesura que va passant el temps van aconseguir més i més addictes, seguidors, per tant, és una bona cosa per conèixer-los, es diuen Hipnosi. Entenc que són quatre bandes i no faran un concert sencer, cada un d'ells, suposo.
0: No, és un tastet, està ben mil·limetradet, això és com un programa de televisió que va una miqueta així pim-pam-pum, però jo penso que serà una dosi perfecta de cadascun d'ells, perquè podrem conversar un momentet amb ells, entendre de què va una mica la seva proposta, després escoltar-la i després doncs, disfrutar plegats de la música en directe.
1: Molt bé, això serà aquest dijous dia 28. Són quatre bandes de primer nivell, actuant a Barcelona en una sala aquí al Poblenou, la sala La Nau. Això val calés. Quant s'ha de pagar d'entrada?
0: Home, evidentment és gratuït.
1: Què vols dir?
0: Home, això costa...
1: Estem perdent calés aquí.
0: Estem perdent calés, com en deia el Nus, no? Estem perdent calés. Doncs, això evidentment doncs, costa uns diners, però nosaltres com a ràdio pública doncs, oferim uns serveis a la ciutadania.
1: Ho regalem? Ah, vinga, hola! La casa és gran, no? La casa és gran, de fet, eh?
0: Hi ha un formulari web, realment costa, és un esforç, realment, això, vull dir que sí. Hi ha un formulari web a la pàgina web de Ràdio 4, allà t'hi pots inscriure i rebràs una entrada doble, i aleshores, doncs, pots venir amb companyia de qui vulguis a gaudir d'aquest espectacle, que la veritat és que ens fa molta il·lusió.
1: Entrant a la web, eh?
0: Entrant a la web, al web de Ràdio 4 veuràs, doncs, clicant a un espai que està claríssim, que hi posa allà Acústicament Fest, doncs allà veuràs el formulari i després rebràs una notificació conforme t'has inscrit.
1: Dijous 28, a partir de les 8 del vespre, sala La Nau de Barcelona, cal entrar a la pàgina web de Ràdio 4 i aconseguir invitacions dobles per aquest concert, aquest Acústicament Fest, amb les actuacions de Hipnosi, Mazzoni, Magalí Sare i Júlia Colom.
0: Que els coneixes bé, tu, que també t'han visitat.
1: Sí, menys la Magalí aquest any, que ha fet una cosa una
0: mica
1: peculiar.
0: És que la Magalí, ha fotut un... Mare de Déu, ja, tot arreu. 90 músics, o sigui, jo no sé quantes entrevistes ha fet, però sí, sí, s'ha fotut una feinada que déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Però sí, sí, vells amics bons amics i una prova molt interessant. Per tant, esteu convidats i afanyeu-vos a buscar entrades perquè això s'acabarà, o sigui que ja aviso.
0: Jo també et diria que t'afanyessis a inscriure't si ens estàs escoltant, perquè doncs, l'aforament és limitat i un cop doncs, rebassem aquest aforament haurem de doncs, dir que ja no pot ser. Però bueno, que tot és possible, almenys de moment.
1: Perfecte, doncs gràcies, Irene, que sigui tot un èxit. Ens veiem dijous a la nau.
0: Gràcies, Joan, sempre un plaer compartir micròfon amb tu. Merci.

Des de Reus, els Koeman i el seu nou single es diu Ring Ring. Moment de retrobar-nos amb la Ludwig Band, una de les bandes del moment, amb aquesta cançó, Enganyar-te.

0: i romani. Ben aviat es posa en marxa una nova edició del Teta Fest. Serà a finals d'aquest mes de maig i en volem parlar amb la seva directora, que és la Mari Martínez. Mari, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Arribem a aquesta cinquena edició del Teta Fest. Diu la nota de premsa que 5 anys no són una meta, sinó una continuïtat. Com se sent veure el projecte tan consolidat a Tarragona?
1: Pues la veritat és que molt contents i, com dius, una continuïtat que crec que cada any podem afegir coses més innovadores i més atractives perquè pugui capigar més gent.
0: Aquest any el lema és més veus, més ritme, més futur. Què voleu transmetre amb aquest concepte d'interseccionalitat i celebració?
1: Bueno, celebrem el moment de que les dones ocupem un espai molt important dins del sector musical, que tenim molta visibilitat i que no es pararà, vull dir que continuarem, pues això, amb més futur i amb més ganes i amb més contentes, més il·lusió.
0: És evident que el Teta Fest és més que un festival, és una cosa una mica especial, fins i tot. Per què és important que, per a vosaltres, que el feminisme ocupi l'espai públic, en aquest cas l'Auditori del Camp de Mart, amb música i festa?
1: Bueno, és important perquè a dins del sector musical quedem com una miqueta, tant artistes, producció i de més, poc visibles, no? Per mi, personalment, és visibilitzar el potencial, les artistes i sobretot la festa i els espais de gaudir tothom.
0: Mm-hmm. Cal fer esment que, a banda dels concerts, hi ha totes les activitats pre-Teta i l'Espai Aliança. Expliquem una mica. El festival comença abans dels concerts. Parla'ns de l'activitat Qui té el micro als instituts i d'aquest after work que organitzeu al Teatre El Serrallo el 22 de maig. En què consisteix una cosa i l'altra?
1: Pues mira, tot el tema del pre-Teta s'organitza i es coordina des del Departament de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Nosaltres donem suport, visibilitat i evidentment estem allà. Nosaltres com a empresa ho hem com dividit en dos sectors, no? I ens encarem més a la programació de jardins, de l'auditori i tots els concerts principals.

0: que ha de seguir a Tarragona, pues crec que encaixa molt dins del festival.
1: Mari, és un cartell bastant eclèctic. Quin és el criteri que feu servir per programar i per confeccionar-lo?
0: Sí, és bastant eclèctic i hi ha pinzellades de tots els estils. El divendres, bueno, ens encarem molt amb el pop urbà i amb la cap de cartell Lia Kali, però bueno, totes, en definitiva, tant divendres com dissabte, encara que sigui eclèctic, totes tenen com un mateix missatge i és el que per nosaltres és l'important, que totes les artistes tinguin un missatge i unison, no? I crec que ho hem aconseguit amb aquest cartell. I el divendres és molt potent.
1: És molt potent, i tant. Ara parlaves de Lia Kay, però tampoc podem oblidar que programeu el folk electrònic de la Sandra Montfort o la Keren Laoz. Sí. Seguirem el cartell. Dissabte teniu a Vanessa Martín, és un dels homes més potents de l'escena estatal. Sí. Per tant, és una aposta forta aquesta per vosaltres, entenc, eh?
0: Sí, és una aposta molt forta per nosaltres. De fet, Vanessa Martín fa uns anys que no ve a Tarragona. Mm-hmm. I teníem moltes ganes de que pogués venir, just vindrà de Sud-amèrica i enllaçarà amb els primers concerts del territori a Tarragona. Vull dir, perquè ara mateix està a Sud-amèrica i no sé si vindrà cap a mitjans de maig o així. Uh-huh. I la veritat és que ens fa molta il·lusió de que pugui estar i la seva presència, bueno, crec que és important.
1: El cartell és molt variat, ho dèiem abans, i es tancarà amb el concert gratuït de Les que falta van i la sessió de Senyora DJ al Vermut. Per tant, a banda d'això, de les actuacions musicals, hi ha tota aquesta part, diguéssim, festiva, per entendre'ns, no? El públic, més que veure un concert, ve a això, a gaudir de la tarda i de la nit, oi?
0: Sí, exacte, perquè tenim els dos espais, els jardins, que és totalment gratuït, que ja el divendres 29 de maig obrirà amb la DJ Senyora, i hi haurà activitats, food trucks, terrassa per poder prendre qualsevol cosa, sopar, i després ja arrenquem amb els concerts de l'auditori, que sí que són de pagament. I el dissabte el mateix tenim ja pel matí la DJ Senyora, que farem un vermut a partir de les 12, tindrem la terrassa muntada i a partir de les 6 de la tarda tota una sèrie d'entitats, com cada any es fa, tallers interactius i després ja cap als jardins i cap a l'auditori, perdona. I per finalitzar, quan acabi Vanessa Martín, gratuït també Les que faltaven. Vull dir que tenim complert els jardins i l'auditori des del matí fins al vespre.
1: Un pla ben rodó. Això, recordem-ho, passarà el divendres 29 i el dissabte 30 de maig a Tarragona. Les entrades, explica'ns una mica què s'ha de fer. No sé si hi ha algun abonament, com funciona?
0: Sí, les entrades estan a la venda a la web del Tetafest, tetafest.com, i tenim entrades independents pel dia 29 de maig amb els preus, t'ho dic, perquè la gent ja estigui informada. Uh-huh. Segons la zona, tenim de 23 euros, de 28 euros i 33 euros amb les despeses de gestió. I el dia 30 de maig, 43 euros, 48 euros i 53 euros. I sí que hi ha un abonament pels dos dies, també amb tres preus diferents, que és 53 euros, 58 euros i 63 euros. I a la web del Tetafest.
1: A la web del Tetafest, Tetafest.com. Ja per acabar, Mari, per acabar, per què ningú s'hauria de perdre aquesta cinquena edició del Tetafest?
0: Perquè és un espai que es fa a Tarragona idíl·lic, al Camp de Mart, perquè tenim activitats gratuïtes, artistes de primer nivell i perquè és una festa. És un festival i una festa per tothom.
1: Doncs crec que ha quedat ben rodó tot això. La Mari Martínez és la directora del Tetafest, arriba a la cinquena edició a finals del mes de maig i n'hem volgut parlar una mica per comentar una mica la programació d'aquest any. Mari, moltes gràcies per atendre la trucada del Catalunya Express i fins una altra.
0: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Centrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Hola, Joan, i a tots els oients del Catalunya Express. Sóc el Llum Rajola un altre cop, perquè crec que cada mes estic per aquí presentant alguna cosa, però bueno, ja està. No us preocupeu, que ja és l'últim single del disc. Aquest single es diu Somia Truites, i el meu pròxim disc, que surt el 15 de maig, es diu El món no està fet per als romàntics. Així que, bueno, jo crec que és un temazo, vosaltres jutjareu, però jo, Joan, personalment, crec que t'agradarà molt. Sé que ets una persona bailonga i aquest tema més bailongo no pot ser. Així que no res, esperem que arribi a tema de l'estiu o què?

Ben aviat passarà pel Catalunya Express per explicar-nos coses d'aquest nou àlbum que acaba de publicar, del qual aquesta cançó hi està inclosa. És Somia Truites, de Jung Rajola. Ens deixa pràcticament al punt horari i arribarem amb una altra novetat, la que ens porta Rosie, la cançó Racó per tu.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El secretari dels Estats Units, Marco Rubio, ha anunciat que les negociacions de pau amb l'Iran avancen favorablement.
2: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be solved.
0: Existeix la possibilitat que aquesta tarda o demà puguem donar un anunci, però d'una manera o una altra l'Iran no pot tenir armes nuclears i cal restablir el trànsit a l'estret d'Hormuz sense peatges, ha recordat Marco Rubio. En paral·lel, el ministre d'Exteriors iranià ha anunciat un apropament de postures entre les parts. Ismael Baeghi assenyala que treballen en un pla de 14 punts que té l'objectiu d'aturar la guerra a tots els fronts oberts. I de la seva banda, el Pakistan, país mediador, ha assenyalat que els avenços són esperançadors. 200.000 treballadors del sector textil espanyol i del calçat estan cridats a la vaga general aquest dissabte. Convocats per UGT han protestat en concentracions arreu del territori en contra del preacord entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i Fetico perquè consideren que suposa un retrocés en drets ja assolits.
3: Pues que con este convenio que nos quieren imponer perdemos bastantes derechos y por eso UGT está en contra de que se firme el convenio de Arte, porque teníamos unos convenios y unos pactos que perderíamos.
4: Los salarios se nos encarecen, vamos, se nos congelan muchos años.
5: O sea, que no vamos a ganar nada, o sea, subidas de sueldo, nada, ninguna. Festivos prácticamente trabajados gratis.
6: Y firmar un acuerdo en el que no se permite la mejoría o no se admite la mejoría de cosas que tenemos a día de hoy es precario para la persona trabajadora.
0: Els treballadors denuncien que el preacord facilita el desmantellament dels convenis provincials d'una banda i de l'altra la doble escala salarial. De mitjana, un treballador del tèxtil cobra 18.000 euros anuals, però UGT alerta que aquest preacord afavoriria, a més, la substitució de personal amb drets consolidats per noves contractacions amb pitjors condicions. En clau de salut, pendents del brot d'Ebola detectat al Congo. Una desena de països africans estan en risc de veure's afectats, segons alerta l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana. Són els que rodegen els dos països amb casos. A l'epicentre del brot, recordem, la República Democràtica del Congo concentra 750 casos amb 177 morts i Uganda ha confirmat 5 casos al seu territori. Malgrat l'Organització Mundial de la Salut eleva d'alta, molt alta, el risc per aquest brot, a nivell global, el risc el manté baix. Quique Basata, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
7: No deberíamos preocuparnos por lo que nos pueda pasar aquí, pero sabemos que ha habido ya casi 175 muertes en la zona, en una zona muy frágil y en una zona muy afectada por los recortes en la ayuda humanitaria y, por lo tanto, con mucho riesgo de que esto vaya avanzando rápidamente y empeore específicamente en esa zona geográfica.
0: A Catalunya, una persona mort en un accident de parapent a la Noguera, segons informa el cos de bombers. Davant una previsió meteorològica que convida a fer activitats de lleure a l'aire lliure, els bombers han volgut recordar les recomanacions de seguretat a la muntanya després de rescatar una desena de persones només aquest dissabte. Recorden que cal planificar, formar-se i anar ben equipats abans de fer qualsevol activitat i que en cas d'accident cal avisar el 112. Alerten de la importància de consultar els canals de protecció civil i la previsió meteorològica abans de desplaçar-se, però també de practicar l'activitat acompanyat o compartir la localització. I de l'àmbit cultural, aquest vespre Bad Bunny sonarà de nou a l'Estadi Olímpic de Barcelona després d'encetar el divendres la seva gira europea aquí, a la capital catalana. Una actuació molt esperada pels 50.000 assistents.
8: Brutal! O sea, el mejor concierto de mi vida. Increíble.
9: No, no, sí, brutal.
8: Sigo flipando. Sí. Mañana volvemos, mañana volvemos. Uy, maravilloso. Todo el rato arriba, dándolo todo.
10: No entiendo nada, he salido loco.
8: Estamos anonadados.
10: De mi vida, te lo juro por mi madre.
8: Sí, sin duda.
10: Este pavo es una máquina.
11: Que tiene palabras con muchos valores, que para la gente joven está muy bien. Que hay que vivir el día a día, que hay que disfrutar el momento, dejar un poquito más los móviles y decir a la gente que quieres, que la quieres, cada día.
12: Uy, yo con Parli Floro, crec.
0: També el Maresme celebra la cinquena edició del Festival Floral.
13: La flauta, el tambor
0: Una cita que reivindica el talent femení amb una programació integrada exclusivament per dones, catalanes principalment, però enguany també d'altres països. Tarta, Ralena i Andrea Motis encapçalen un cartell on Leyra Struck i Júlia Boncompte destacant com a talent emergent. El festival reivindica també el patrimoni i ofereix visites guiades als enclaus històrics de Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt, que seran escenari dels concerts i espectacles. Judit Dederman, compositora i coautora del Floral, en declaracions a Ràdio 4.
1: Ens sembla molt necessari, primer, descentralitzar la cultura i que no passi tot a Barcelona. O sigui, ens emociona el fet de que els nostres pobles d'origen puguin esdevenir concerts i espectacles com els que veiem al Floral, perquè creiem que la cultura ha d'estar a tot arreu, òbviament. I, a més, el festival també ofereix rutes guiades perquè som amants del coneixement, no?
0: I en clau esportiva? Les Blaugrana busquen la seva quarta Champions en l'enfrontament contra l'Olympique de Lyon, que es disputa aquesta hora a Oslo. Un partit que poden seguir, recordem, a través de Televisió Espanyola i de RTV Baixa Play. Hores d'ara, el marcador és d'empat a 0, però actualitzarem el resultat al proper butlletí al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda. Ràdio 4.
9: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
13: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
9: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
13: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
9: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
14: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

La veu de l'Aina Reig amb el viatge obert aquesta segona hora d'avui dissabte, que avui compartirem amb en Joan Miquel Oliver i les cançons del seu nou àlbum. Abans, però, una altra veu femenina. Des de la comarca d'Osona i Maures Country arriba Bruna Enfruns. El tema és El viatge.

0: Això és gent que mola un munt. És un dels temes de Ruïsos, no sé si ho dic bé, ara preguntarem, que és l'últim disc, en Joan Miquel Oliver, que ens escolta des dels estudis de Ràdio Nacional a Palma. Joan Miquel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com va això?
0: Molt bé. No sé si dic bé el nom de l'àlbum.
1: No l'has dit bé, és Ruïsos.
0: Ruïsos.
1: Amb S sorda, dues S's, Ruïsos.
0: Ruïsos, que aquí diem engrunes, bàsicament. Jo Ruïsos ho havia sentit molt poc.
1: Bé, és una paraula que se fa servir aquí a Mallorca, bàsicament. Jo crec que sí, jo aquí a Catalunya no l'havia sentida mai, tampoc.
0: És el teu 12è treball en solitari, que es diu ràpid, 12 discos en solitari a portes, i és tota una declaració d'intencions, aquest títol, perquè entenc, i ara ens ho explicaràs, que l'has fet a base d'això, de coses de rosegons, de coses que havia per sobre la taula i que tu has aplegat una mica, no sé si ha anat així.
1: Sí. Ho he fet amb uns apunts d'àudio del telèfon, és a dir, jo me poso a tocar la guitarra a casa tranquil·lament, i quan se m'ocorreix qualque cosa que m'agrada, me surt una cosa que m'agrada, la graf amb el mòbil perquè no se m'oblidi. I clar, i no me'n vaig donar compte, i un dia vaig dir, ostres, aquí hi ha molta cosa gravada, saps? I vaig començar a passar, vaig començar a escoltar d'aquests així més antics, vaig dir, ostres, aquí hi ha coses que estan bé. I ho vaig agafar tot i ho vaig ficar dins l'ordenador. I me'n sortien 200, tenia 200 apunts de coses de guitarra. I vaig dir, ostres, lleva't la peresa i mira de fer feina amb això, no?
0: Clar, això en el món gastronòmic en diuen cuina d'aprofitament.
1: Si no està florit, ni caducat, ni passat, benvingut, no?
0: Exacte, d'això es tracta. I de fet, expliques que aquí has treballat per primera vegada una mica al revés del que és habitual en tu, perquè primer escrivies les lletres abans i sí, després hi feies la música. I aquí has treballat al revés, oi?
1: Sí, la diferència no perquè sigui un procediment, perquè això és el meu problema, sinó perquè el resultat és diferent. O sigui, la meva música, com que sempre comença en jocs de paraules, en la lletra, de vegades me trob que tampoc està malament, però també he trobat que la meva música és més aviat senzilla, no? Tu agafes Surfistes en càmera lenta, són dos acords que se van repetint. I sempre és una mica, no sempre, però és un poc així, ja que sigui, rumba del temps, però són sempre una progressió d'acords molt normal, sense tampoc un arranjament específic de guitarra, i que llavors es posen amb els teclats, sí que ho vaig, diguéssim, fent-ho potser la producció i tot això. Però aquí no, aquí hi ha realment cosetes de guitarra que ja tenen un cert valor en si mateixes, no? I clar, per això és diferent aquest disco, perquè a part de les lletres, que se vaig escriure després, només de les guitarres pues ja sentiràs cosetes que fet d'una altra manera no eixirien.
0: De fet, amb aquest disc tornes una mica al pop després d'una etapa molt experimental, amb aventures de la nota, la o música tecnològica. Una mica has deixat abandonat l'experimentació, que sé que t'agrada, per tornar una mica doncs, als paràmetres del pop, d'alguna manera, no?
1: Sí, jo no xerria tant d'etapes com de vides paral·leles.
0: Vides paral·leles. És a dir,
1: sí. O sigui, per una banda, jo escric cançons, que és per el que se me coneix i és el que me guany la vida, és la meva feina, però per una altra banda, perquè m'interessa molt tot el tema de la composició, tot el tema de com funciona la música, no? Un nivell intern, no? amb un nivell molt, molt físic de com ha de fenomen acústic, veure què és la música, com funciona, com podem fer música. I clar, i quan comences a filar per aquí arribes a conclusions un poc estratosfèriques, saps? Perquè arriba un punt que la pròpia investigació passa per damunt de resultat, de com quedi, no? Però bé, també tens la sort de que m'ho puc permetre i tampoc no li deman en el públic que me coneix per sentir cançons, tampoc no sé que aquells discos els faig per jo i per quatre il·luminatis que potser els puguin interessar, però en realitat el que se m'adona bé és escriure cançons.
0: Per tant, interpreto que aquest disc és una mena de reset, deixes els sintetitzadors i els plugins a banda i t'abraces una altra vegada als instruments acústics, a la bateria, al baix, la guitarra.
1: Sí, tinc un estudi de, un estudi nou, m'he canviat, m'he mudat, i tinc un quarto molt gros, allà on tinc una bateria muntada fixa, i clar, per jo això és, vamos, com una jugueta, saps? Poder experimentar en la col·locació dels micros, en Charlie Oliver, que és un molt bon bateria.
0: Sí, senyor. Usonenc.
1: Sí, de Vic. Clar, el tio m'ho dona molt de rotllo, saps? Perquè, a més, no és que sigui bo, que ho és que és un tio que és molt loco tocant, que ja és igual fer una cosa que fer-ne una altra. Després no se'n recorda i li fa repetir una cosa i te fa una cosa diferent. I es toca molt loco i molt bé, amb un so increïble de caixa. Clar, tens un tio així... estrenant un 50 metres quadrats amb microfonia i tal, clar, al final pues, mos hem posat a jugar amb això i els sintetitzadors ja al final mos fem més aviat llàstima, no? Ficar-los.
0: De fet, ara, escoltant el que ens expliques, et fas la consciència de com ha anat la gravació d'aquest disc, perquè sembla, quan escoltes el disc, sembla que s'hagi fet al voltant d'aquesta bateria.
1: Pues la veritat, sí, no està mal explicat, perquè és que és aquest so, és un so que és com si tinguessis la bateria tocant a la vora, saps?
0: Doncs ho aconseguiu, t'ho dic de veritat. Sense la teva explicació, jo he tingut aquesta percepció.
1: Clar, perquè ara està com molt de moda aquella caixa xuta que fa tuf, saps? I jo, quan sento aquests discos, jo no sent una persona que està tocant una bateria, sent com si fos una bateria que toca sola, un bombo suelto, una caixa suelta, i ja està. I no té... No m'agrada, saps? Jo m'agrada imaginar-me el que està passant, no? I amb aquest disc hem aconseguit això, no? Que tu te puguis imaginar en Charlie ja tot esforçat pegant a la bateria unes massades sense por, saps? O sigui, una cosa guapa, que sentis el quarto, sentis el músic que està tocant, no l'instrument que toca sol, saps? Això és el que crec que ha quedat així el disco.
0: En Joan Miquel Oliver és un artesà de cançons, ara ens ho deia, i la primera mostra d'aquest àlbum és aquesta cançó que ara escoltarem, que es diu Oxitocina.

0: Això és Oxitocina, des del nou disc Ruïssos. No ho diré mai bé, Joan Miquel, em sap greu.
1: Molt fàcil, ara ho has de llegir quan s'escriu, Ruïssos.
0: Ruïssos, és veritat. que és el nou disc en Joan Miquel Oliver. Per cert, que aquest vespre ho podeu anar a veure a Pals, estarà dins la programació de l'Ítaca, presentant les cançons d'aquest disc, que de fet ja vas estrenar a les comarques de Girona, si no m'equivoco.
1: Vàrem anar, sí, ostres, no me'n recordaré.
0: A un festival molt petitet i molt maco que es fa, el Recòndit.
1: El Festival Recòndit, i no me'n recordo que se deia on era. Ara no me'n recordaré.
0: En un polet petit del Pla de l'Estany, que no, ja ho buscarem, però és igual. Sí. Ja has passat, o sigui que no, d'allò. escolta, explica'm qui és la Laura Neorsini. Toca l'acordió aquesta noia, oi?
1: Toca l'acordió, la flauta i canta.
0: Ah, carai.
1: Sí, sí, sí. Bàsicament...
0: Com a despreu.
1: Sí, la veritat és que sí. Va cobrar per dies. Només en va fer un. Pobreta. No, na Loguian, que es diu així, per si t'interessa.
0: Val.
1: És una lota de Còrsega, que viu a Mallorca, i me la van recomanar com a flautista. Mm-hmm. I res, i jo vaig pensar... Jo la coneixia de fer molts anys, de qualque dia suelto i tal, però no l'havia vist tocar mai. M'han dit, no, que és molt bona i que tal, no sé què. I li vaig telefonar per si volia venir a gravar, li vaig dir una o dues cançons. I res, al final va gravar tot el disco, perquè mos van posar a tocar, ella improvisa molt bé, té molt de gust, i s'ho estava passant la tia superbé, i estàvem... Van tenir un dia increïble, musical, o sigui, va ser una passada. I res, i en el final havien de ser dues o tres cançons, o una o dues, i són una o dues cançons, altres, que no toca, saps? Però tot l'altre va en flauta.
0: Està bé. A banda d'ella també hi ha en Miquel Serra, una de les cançons, i la Chantal Rodríguez, del Remei de Calafresca, que també has volgut que participessin d'alguna manera del teu univers en aquest disc, oi?
1: Sí, la Chantal a mi me va deixar molt impressionat, no?, quan la vaig veure...
0: És que és una noia molt empoderada, eh?
1: És una passada, aquesta tia. Té un talent increïble. I la vaig veure tocant amb el seu grup a Manacor, a Mallorca, i m'he quedat flipat. El meu fill gran ja em va dir, papa, aquests són bons. I se vaig escoltar i m'han encantat. I llavors, no sé per què, vaig pensar de ficar... Faig Snorkel, que és aquest poema llarg, que per tancar el disc.
0: Sí, que ets tu aquí, o és ella la que recita?
1: No, és ella, és ella.
0: Ah, sí, hosti, quina veu més rara, clar.
1: Ara claro, claro, sí. Crec que se la reconeix bé, la seva
0: sí, però,
1: interpretació.
0: Sí, però clar, jo estic mirant... Ja. Estic a Spotify, no hi consta ella com a intèrpret, surts tu.
1: Sí, no, sí que surt, eh?
0: Bueno,
1: si vas als crèdits...
0: Ah, bueno,
1: si
0: sí, no, però jo ara mateix tinc obert el Spotify amb el teu disc,
1: sí,
0: i a la peça 14 més surts tu, dic, hòstia, que raro.
1: No hi ha el featuring,
0: no.
1: va saltar,
0: ah,
1: noies.
0: Vale,
1: jo ho vaig demanar, vaig fer un crèdit superdetallat, però sempre falla qualque cosa.
0: Jo pensant, que raro que canta el Joan Miquel aquí.
1: No, s'ha de corregir, però si vas als crèdits i si desplegues el tema als crèdits, sí que
0: surt,
1: es posa veu principal, surt ella.
0: Aclarit. Mm-hmm. Escolta, Joan Miquel, has fet una reflexió molt maca sobre el sector. Dius que recordes els anys 90 i 2000 com una època de colzades i rivalitat entre el col·lectiu de músics, però que la nova generació, l'actual, funciona més des del respecte a la cooperació. Em pots explicar una mica això?
1: Bé, el que jo m'he trobat amb els músics joves és que nosaltres pues, sempre hi havia com una espècie de rivalitat, no? A lo millor anaves a un concert i hi havia Antònia Font i no sé qui més, no? Mm-hmm. I, bueno, al principi Antònia Font sempre érem aquí a Catalunya, érem sempre teloners, no? De grups, diguéssim, del rock català, no?
0: Mm-hmm.
1: I hi havia una mica, pues, tu veies que entre ells també, i veies que veurem qui feia la gira més llarga, qui feia més bolos, i tu veies que hi havia una mica de competència, saps?
0: Uh-huh.
1: I llavors és quan amb Antònia Font, bueno, la veritat, varen passar ser el número 1, diguéssim, durant uns anys,
0: sí.
1: I era el grup que treballava més, fins que va venir Manel. Clar, no va caure bé això a molta de gent, no? No van saber perdre, diguéssim. I avui en dia això, no sé, me fa impressió de que com ha desaparegut, saps? Tu veus Reina, que és un grup de Manacor, sí. Remei de Cala Fresca, ja que sé, llavors veus una Clara Pella, una Meritxell Niederman, una Lucía Fumero, totes aquestes ties, sobretot dones, no tenen aquesta... Tu veus que no van amb aquesta actitud...
0: Competitivitat, vols dir?
1: Sí, sí, exacte, que no la tenen, que cooperen i que se duen bé i que xerren, que s'admiren mútuament i que fan moltes més col·laboracions i ho trobo superguapo, no? Perquè ja en els anys 2000, que és quan vaig començar això, era una mica això, no? Era una mica que feia més bolos i...
0: I a cops de cols, tal com descrius,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, aquí pillaven millors horaris en els festivals, hi havia aquestes disputes entre músics, no? I, o sigui, aquesta generació en els que encara mos dedicam en això i que hem viscut els anys 2000, doncs mos estan ensenyant això, que està molt bé.
0: Pel que expliques, ara que estàs fent entrevistes i parlant d'aquestes cançons, també aquest nou disc també i aquest nou estudi suposa també un canvi de vida per tu, perquè has deixat Palma, no?
1: Sí, sí, m'he anat de Palma, ja no m'ho...
0: Però perquè tant mica la massificació turística t'ha obligat a marxar o per què ho has fet?
1: Sí, una mica està perdent la identitat, tot, no? O sigui, l'autenticitat, o sigui, Palma, quan jo era petit, encara era... Pues tenia de tot, no? Tenia les botiguetes, les ferreteries, les esparteries, els colmados, ja que sé. Els veïns que s'entenien, que feien una mica de poble, no? De cosa civilitzada, no? I avui en dia és tot molt impersonal. Els llocs on anaves sempre o han desaparegut o s'han transformat o s'han traspassat cap a altra gent que ja no donen el mateix rotllo. Jo que sé, tu vas en el Bar Bosc i que ja és un lloc que he anat tota la vida des que era petit.
0: A fer un variat.
1: I, bueno, allà es fan, li diuen llagosta, que és un llonguet, que és el pa que se fa a Palma, precisament, específicament a Palma. Tu vas allà i te diuen no, tancant cuina, però tio fa 40 anys, fa 45 anys que vaig venir aquí, te'n vas a Can Joan de Saigo, que és la gelateria, i entres allà i te trobes una coa i un cartell que posa esperen la puerta para ser atendido, perdona, però jo a Can Joan de Saigo hi anava el dia de Nadal de la tarda amb els meus pares, ostres, he fet geladet, o sigui, xocolata amb encimades, o sigui, i tot això. Si en el moment en què tu te lleven tot això i ja no queda res de res, que les quatre coses que te puguin interessar com la Bodega Morell, com el Bar Rita, això són noves també, saps? Estan molt bé, però són coses noves. Bé, hi ha un bar, l'Orient, un bar que vaig des que té 19 anys, que és l'únic també que aguanta per allà baix. Quan tot això desapareix, dius, que putes faig aquí, no? I llavors te'n vas a una altra banda de Mallorca on no hi ha tanta massificació turística i veus que és com era Palma fa 30 anys. Saps? Veus que la gent s'estima, veus que la gent se coneix, veus que... ja que sé, que qualsevol cosa que necessites a dues passes de casa teva ho tens, perquè no hi ha una gelateria cada tres portals. M'explic.
0: Ha de ser molt trist, no? Veure com la ciutat ha canviat tant que ja no la reconeixes pràcticament, no?
1: Bueno, jo crec que hi ha molt poca gent que no hagi experimentat en això avui en dia, no? Perquè tota la ciutat del món passa el mateix. Barcelona, imagina't el que era Barcelona i el que és ara.
0: Sí, sí, aquí passa el mateix o pitjor encara. Sí. Però això entenc que t'ha donat l'oportunitat de muntar un estudi nou i tenir més metres quadrats per tu.
1: Sí, exacte.
0: Vull dir que
1: el metro quadrat allà baix, o sigui, si acaso on visc ara, a Palma jo no hi podria, no me la puc permetre, saps? I per això és mil vegades millor, ara mateix.
0: Joan Miquel, avui a Pals et veurem amb el Charlie Oliver, o quina és la formació que portes en directe?
1: Sí, en Charlie Oliver, que toca bateria, i en Fran Sobrino, que és un baixista, que teníem un grup quan teníem, des de que teníem 15 anys fins en els 20 o això, van tenir un grup de que tocaven versions de Pink Floyd i Mike Oldfield i tot això. I ell sempre me deia, ostres, Joami, tio, tu has triomfat i ja m'he quedat aquí en les meves coses. I li vaig dir, tio, pues, ja que sé, i vine tocant jo i ja està.
0: Ah, està molt bé.
1: I el vaig cridar per tocar. Vaig aprofitar que aquest disc, pues, té aquesta formació de Power Trio, que es diu, no? I res, ja tenim en Fran tocant el baix a la gira.
0: A l'estil d'en Quimi Portet, que també ha fet servir aquesta formació a vegades.
1: Bueno, en Quimi i molts altres.
0: I molts altres, sí, evidentment. Escolteu una altra de les cançons del disc. Es diu Dins d'aquests dies.

0: non me so gens.
1: Dins aquests dies és un dels temes dels Ruïssos, el nou àlbum d'en Joan Miquel Oliver, una cançó que comparteix amb en Miquel Serra. Joan Miquel, ets algú que has fet un munt de coses. Abans, ara ens deies que havies començat fent versions de Pink Floyd, coses d'aquestes. Vull dir que Déu-n'hi-do les coses que has fet a la teva carrera. Però segurament la cosa que et caracteritza més és aquestes ganes d'experimentar, de jugar amb el so, no?
2: Sí. Sí, dins la música pop hi ha un ventall molt ample de possibilitats. O sigui, la música pop te demana que sigui una música que s'entengui bé, que sigui una música directa, que tingui un missatge més o menys definit, i ja està. Però clar, de dins això, de dins aquesta definició, tu pots fer moltes de coses, saps? Pots experimentar moltíssim dins el que és això, no? I, bueno, està vist que hi ha molta gent que ho fa, saps? I a mi m'agrada. I aquests discos que faig, que no són de música pop, que són de música rara, diguéssim, però ja són com un aprenentatge, no? I m'ajuden a entendre què és música, m'ajuden a entendre què és el so, m'ajuden a entendre moltes coses que si només fes música pop no les hagués après, no? I és vera que després de fer aquests discos, que en faré més, els discos de música pop que faig també tenen aquesta, sense deixar de ser música pop, se nota que estan influïts per aquesta altra vessant, no?, de lo que faig.
1: Algú tan experimentador com tu, segurament, m'imagino que quan ha provat les eines de IA s'hi ha tirat de cap, o no?
2: La IA no m'interessa.
1: No t'interessa?
2: No sé res d'això.
1: Ostres,
2: no
1: vull saber la teva opinió. Per què no t'hi fiques?
2: Perquè no m'interessa, o sigui, no tinc per què ficar-m'hi, saps? Un ordinador fent música, que el faci, ja. Que la faci, jo...
1: Ah, doncs ara em sorprèn, perquè partint de la base que ets algú que li agrada experimentar les tecnologies, bé, és una eina que no ho sé, que té possibilitats, però no hi vols entrar, pel que dius.
2: No, és que no, quin interès té una música que pugui... No sé, és que jo vaig a cercar les coses que m'agraden i que m'interessen, i és que no ho sé, un ordenador, una intel·ligència artificial, que de artificial a vegades, però intel·ligent no gaire, tu agafes, cerques qualsevol cosa a Google que ja directament te du a la IA, hòstia, i dius, això és artificial però no és intel·ligent, saps? No m'interessa gaire, la veritat.
1: Ah, doncs mira, també està bé que hi hagi algú que vagi més contra... Tu creus que, amb la teva opinió, és ara mateix anar contracorrent, o creus que hi ha més gent com tu que diu, a mi no m'interessa, jo no vull saber de què va això?
2: Jo crec que hi ha molta gent que això no li interessa, la veritat. Això és una eina per fer treballs de final de curs, saps? Però... la veritat, per la gent que mos sigui, estic xerrant de que tu quan crees cerques coses noves, i aquesta eina se basa en tot el que existeix. Aquesta eina no te donarà coses noves.
1: Això és veritat,
2: saps?
1: Sí.
2: És que no pot, o sigui, és una eina que fa feina de dins la coherència, de dins l'autoaprenentatge, dins no sé què i tal, però realment és una eina que, a part de que moltes vegades la música que mos agrada no és tant per com és aquella música, sinó per la persona que hi ha darrere fent-la, no? I darrere d'ella no hi ha ningú.
1: Tens tota la raó. I està bé que algú faci aquesta reflexió, perquè sembla que tots ens diguem d'abocar i que algú que digui, a veure, un moment, què estem fent i on anem amb això?
2: No ho sé, m'assembla una reflexió bastant òbvia, saps? Sincerament.
1: I de les plataformes de streaming, què n'opines? Perquè clar, com vas començar amb Antònia Font o Fora de Sembrat anteriorment, encara era l'època del vinil i hem anat veient com la tecnologia canviava, i estem en un moment en què estem tots lligats de mans i peus amb unes plataformes que d'alguna manera maltracten els músics. Quina és la teva postura sobre això?
2: Amén, per una banda té la comoditat d'això, no? Això ja en Frank Zappa ja va fer una predicció d'això.
1: Sí.
2: Ell, en la seva època només hi havia vinils, i el tio, claro, venien molts milers de vinils i havien d'anar per un tip per avall amb palers de vinils. I el tio, ell, pues, la seva autobiografia,

0: d'aquestes merdes, el que ell suposa que, ja que sé, tu poses el meu nom i comences a escoltar música meva i de cop te surt, ja que sé, els amics de les arts, saps? Perquè ell considera que si t'agrada la meva música t'agradarà els amics de les arts, doncs, pues, amb tots els respectes, no ho crec, saps? Ni viceversa. I són aquestes coses un poc, sobretot superficials, no? Molt superficials, que se basen en criteris de classificació molt beneis. I no ho sé, llavors no te deixa... No te deixa... Per exemple, en el Tidal, que és la plataforma que jo tinc, me vaig canviar perquè s'ha segut que Spotify col·labora amb el tema d'armes i tal. Tu quan poses un disc sencer, el te reprodueix sencer i després es para i deixa de reproduir música, que és el que toca. Tu t'has posat allò per sentir un disco, no t'has posat allò perquè tu comenci a taladrar en coses que no t'interessen, que t'arriben a molestar, saps? O sigui, jo no som partidari de passar tot el dia escoltant música. Tu és com si estiguessis tot el dia mirant una pel·lícula, saps? Tu t'asseus a mirar una pel·lícula, no? Pues amb un disc passa igual, no cal que te seguis, te'l pots posar perquè et faci companyia, per adesar a casa teva, però aquesta idea de que el que no m'agrada és que al final acaben comandant ells, saps? O sigui, abans tu anaves a una botiga, te compraves el disc que t'agradava i l'escoltaves, i sobretot ningú sabia que l'escoltaves.
1: Exacte.
0: O sabia el teu veí perquè potser el sentia.
1: Exacte.
0: O tu si ho volies explicar, però és que avui en dia mos estan espiant contínuament, estan fent aquesta... Sí, mos espien per saber els nostres gustos, per poder vendre producte a tope.
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: Això és...
1: El dia que Google ens vulgui arruïnar la vida, ho pot fer, però és superfàcil, perquè sap més de nosaltres que nosaltres mateixos.
0: Totalment, això és una mica vergonyós, saps? O sigui, jo, ostres, més entre ells s'entenen. Hi ha una pàgina web de bueno, una botiga d'instruments alemana, que els músics he comprat molt, perquè
1: Thomann,
0: tenen molt,
1: no?,
0: de catàleg. Sí, Thomann. Ostres, en el perfil d'Instagram de Thomann me surten les guitarres que jo estic mirant a la web de Thomann. Dius, però serà possible? No se suposa que això... És la meva llista de favorits, el que jo vaig mirar. No se suposa que el que jo tinc guardat allà, no se suposa que això és privat.
1: Sí,
0: saps? Doncs
1: sí.
0: Pues no ho és. I això pues, pot acabar molt malament.
1: Sí, sí, és evident. Ostres, d'exemples d'això, cada dia en tenim. Mira, l'altre dia jo vaig estar buscant un cotxe de lloguer i al cap de 30 segons de rellotge m'estaven sortint anuncis de cotxes de lloguer a Instagram. Una cosa increïble. Però tal com tu dius, ens estan no només observant, sinó guardant aquesta informació i utilitzant-la pels seus interessos. És terrible. Però estem davant d'un Joan Miquel Oliver més analògic que mai. A mi em sorprèn això, Joan Miquel, t'haig de dir.
0: No sé, jo me feia ganes fer-ho així, saps? Igual et sorprèn perquè venia de fer molt de digital.
1: Exacte, per això mateix, home, has fet aquí, bueno, has tornat a baixar la terra d'alguna manera.
0: Sí, però és que potser, no sé, el darrer disc, el de música tecnològica, el vaig fer assegut davant d'un ordinador. O sigui, jo escrivia la música amb el ratolí a la pantalla.
1: Ah, sí?
0: I tocava l'ordinador, sí. Clar, pues no sé, això ja ho he fet i ara vull fer una cosa diferent, no? És un poc aquesta és la meva actitud.
1: Està molt bé. Joan Miquel, i a banda d'aquest concert d'avui a Pals dins del Festival Ítaca, com teniu el calendari per aquests pròxims mesos? Ens veurem molt per aquí o què?
0: A partir de juliol, sí. Ara el juny està més aviat buit, però tot el tema de festivals d'estiu, cicles de concerts, festes majors, inclús aquí a Catalunya i a Mallorca, està bastant ple el calendari. Amb això podem estar contents.
1: Fantàstic. Doncs et vindrem a veure quan et veiem en algun festival, en algun indret de Catalunya, per gaudir d'aquestes cançons, amb aquest power trio que portaràs en directe. Joan Miquel, gràcies per atendre el Catalunya Express i enhorabona per aquest disc, que ens veiem ben aviat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha condemnat el maltractament que les forces israelianes han donat als activistes de la Global Smooth Flotilla en una entrevista a la CNN.
2: I find this appalling, outrageous, and I cannot accept.
0: No acceptaré que els meus ciutadans siguin tractats d'aquesta manera per ningú al planeta, ha asseverat el titular d'Exteriors. De la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamat a la Fiscalia que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
3: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Ho ha fet des de l'aeroport del Prat de Barcelona, on aquest dissabte han arribat 18 integrants catalans de l'acció civil deportats, recordem, per segona vegada per l'exèrcit d'Israel quan duien ajuda humanitària a Gaza. Fa unes hores ha aterrat un avió amb activistes a Bilbao, una arribada que ha acabat amb càrrega policial de l'Ertzaintza. La resta d'activistes espanyols aterraran avui a Barajas. Més qüestions de l'exterior. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que està dividit entre tornar a atacar l'Iran o apropar postures per tancar l'acord de pau. Minuts després que el Pakistan, país mediador, anunciés que les parts estarien disposades a pactar una pròrroga de la treva de 60 dies. Aquest dissabte, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assenyalat des de la Índia que les converses amb Teheran avancen de manera favorable.
4: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be solved.
0: Existeix la possibilitat que aquesta tarda o demà puguem fer un anunci, però d'una manera o una altra l'Iran no pot tenir armes nuclears i cal restablir el trànsit a l'estret d'Hormuz sense el peatge que vol cobrar el govern persa, ha recordat Rubio. En paral·lel, el ministre d'Exteriors iranià ha confirmat un apropament de postures entre ambdós països. I en clau de salut, l'Organització Mundial de la Salut conclou que la seva 79a edició fent una crida a mantenir la cooperació sanitària entre països. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, demana el compromís polític i finançament als estats membres, socis i comunitats per donar resposta a les crisis i problemàtiques que pateixen els països, sobretot en vies de desenvolupament. Maria Gómez.
5: Aquesta assemblea ha estat marcada per dues crisis, la de l'antivirus i la de l'Ebola. Precisament, l'ens elevat d'alt a molt alt el risc per aquest brot d'Ebola declarat a la República Democràtica del Congo, que concentra 750 casos i deixa més de 170 morts. Uganda també ha confirmat 5 possibles casos. Una desena de països africans estan en risc de veure's afectats, segons ha alertat l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana. Són els que rodegen els dos països amb casos ja declarats. Un risc elevat a l'Àfrica, però a nivell global es manté baix. Quique Bassat, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, en declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
6: No deberíamos preocuparnos por lo que nos pueda pasar aquí, pero sabemos que ha habido ya casi 175 muertes en la zona, en una zona muy frágil y en una zona muy afectada por los recortes en la ayuda humanitaria y, por lo tanto, con mucho riesgo de que esto vaya avanzando rápidamente y empeore específicamente en esa zona geográfica.
0: I en plena de successos a Girona, la policia municipal ha detingut un home per agressió amb arma blanca. Els fets han passat al voltant de les 3 de la tarda, quan una ciutadana ha avisat als agents que un home n'havia ferit un altre al coll amb un ganivet a l'Avinguda Llibertat i que es dirigia al pont de les Peixateries, on l'agressor de 65 anys ha estat posteriorment detingut. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Trueta i es troba ferit en estat lleu. Més qüestions. Tortosa ret homenatge a l'Antonio Serrano, el bomber que va morir fa gairebé un any a l'incendi de Paüls, al Baix Ebre. Amics, familiars i companys han fet un minut de silenci i després s'han vestit de curt per jugar a futbol. Tots amb el nom de l'Antonio a la samarreta i el número 1, el que defensava quan jugava de porter. El José Ángel és un dels germans de l'Antonio.
7: Mi hermano Antonio ha sido una persona muy vinculada en el tema deportivo aquí en Tortosa y en Terres de l'Ebre. Y queríamos hacer este homenaje en lo plano deportivo, sobre todo en el fútbol y como portero que era, y por eso hemos podido realizar este homenaje.
0: A l'acte celebrat aquest dissabte també hi han assistit els alcaldes de Tortosa i Paüls i la consellera d'Interior. Les Blaugrana busquen la seva quarta Champions en l'enfrontament contra l'Olympique, que es juga a Oslo, un partit que poden seguir a través, ja saben, de Televisió Espanyola i de RTV Baixa Play. Hores d'ara, el marcador és de 0-1 a favor de les franceses. Tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
9: Vols entendre millor el món que ens envolta?
8: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
9: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
8: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
9: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
8: i diumenge a les 8 del vespre.
9: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
8: O al web de Ràdio 4.
9: Ciència per entendre,
8: tecnologia per avançar
9: i coneixement per a tothom.
1: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Obrim les portes del territori clandestí. Avui farem una cosa que ens agrada i potser no ho fem les ocasions necessàries en aquest espai i us expliquem, no? Sempre parlem de que la cultura ha d'anar més enllà de les grans ciutats, de les grans capitals, que s'ha d'expandir arreu del nostre territori. I és ben cert que de vegades els mitjans de comunicació pequem de centralistes i donem més importància o diguéssim que la proporció d'informació respecte a tot allò que succeeix, si més no a la gran capital, a Barcelona, és omnipresent. I això no significa que els nostres barris, pobles i ciutats d'arreu del territori no hi hagi activitat cultural. Tot al contrari, des de fa alguns anys, a més, hi ha iniciatives superinteressants, fins i tot molt més interessants de les que succeeixen a les grans ciutats. I avui ens farem ressò d'algunes d'elles. Dintre de Cultures Paral·leles, el Dani Granados avui ens proposa participar de festivals com ara l'Itinera, també el Perifèria Cultural, o un que per cert, té lloc avui mateix. Avui és la seva jornada de cloenda i que és aquest, que ens agrada molt el títol, aquesta quarta edició de Això al Poble no li agradarà. Formaran per aquestes tres mostres, com dèiem, del nostre Cultures Paral·leles, però volíem començar a Tarragona, perquè a Tarragona, la setmana vinent, bé, de fet, aquesta mateixa setmana ja han començat amb algunes activitats prèvies, però el plat fort serà la setmana vinent, concretament el cap de setmana se celebra el TETA, el Festival Feminista de Tarragona. I en aquest festival, els dies 29 i 30 de maig, tindrem l'oportunitat d'escoltar, entre d'altres, a Losa, Puntsalam, Maria Fort, Sandra Morfort, Queralt Lahoz, Vanessa Martín i aquesta dona, la que ens estimem moltíssim, Lia Cali.

Més veus, més ritme, més futur, és el lema d'aquesta cinquena edició del TETA, del Festival Feminista de Tarragona. Li hem demanat a la tècnica d'igualtat, de fet a la cap de secció de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, la Montse García Biosca, que ens expliqui una miqueta per què han triat precisament aquest lema. Quin és el caràcter d'aquest festival TETA a l'hora de reivindicar la presència de les dones a sobre i al voltant dels escenaris, i una miqueta quin és el balanç d'aquests 5 anys.

0: tengo.
1: Doncs ahir teníeu a la Queralt Lahoz molt ben acompanyada per l'Ola Índigo i d'altres veus. Us ho recordem, eh? Queralt Lahoz, Alosa, Puntsalam, Maria Fort, Maria Vallerosso, Sandra Montfort, Lia Cali, Vanessa Martín participen d'aquesta nova edició cinquena ja del Festival Teta, que se celebra els dies 29 i 30 de maig a l'Auditori del Camp de Mart de Tarragona. I ara, com dèiem, anem a recórrer el territori al Cultures Paral·leles.

0: Seguim, Dani Granados, viatjant amb les maletes amunt i avall. De Tarragona marxem cap a les comarques gironines, Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Figueres i Pontós. Són els municipis que participen d'una iniciativa que a mi m'agrada de manera molt especial, sobretot amb el seu títol.
1: El títol, vamos, el títol és impressionant.
0: Això al poble no li agradarà i per parlar-ne tenim a l'Atena Tusquet del Teatre Principal d'Olot. Tena, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: No és la primera vegada que parlem d'aquest festival. Això al poble no li agradarà, però jo m'imagino, i va, recordem una miqueta, que és la primera cosa que li va passar a les companyes que organitzen una mostra d'aquestes característiques quan es van plantejar que ho havien de presentar, no sé, Tena, davant de les responsables dels diferents ajuntaments, o com va la història?
2: De fet, el nom del festival sorgeix d'una presentació que una de les, bueno, dels col·lectius creatius que participen en la governança del festival es va instal·lar en un poble de les comarques de Girona i van fer una presentació oberta del seu treball, una mostra oberta del seu treball en la seva casa, i van convidar doncs, a tota la gent del poble, l'alcalde i tal. I quan es va acabar, l'alcalde els va dir està molt bé, però això al poble no li agradaria.
1: Jo m'ho imaginava. Jo m'imaginava que vindria d'alguna declaració política.
2: A tots ens va fer molta gràcia, i d'alguna manera el nom, que a vegades entenem que pot generar algun conflicte, perquè algú ens ha dit, això és molt elitista. És just el contrari. O sigui, el nom és per dir, evidentment que li agradarà al poble, no? Això... també defineix una mica el que volem proposar, que són peces d'arts vives, molt performatives, no convencionals, que assumeixen riscos, que d'alguna manera és el que hem estat fent doncs, tot aquest cap de setmana, presentant aquestes propostes, presentant-les a diferents espais, sempre com amb aquesta idea de situar-les, no?, en un entorn no natural... O més visible en el teixit urbà. Hi ha molt poques coses que haguem fet tancades en espais interiors.
1: Clar, Tena, perquè aquest festival, d'alguna manera, és un cop a la taula contra els prejudicis sobre els pobles mitjans i petits i sobre el món rural, no? I tota la gent que pensa, no, és que això allà no té sentit, o que l'experimental no és popular, quan tot el contrari. És a dir, eminentment, la cultura popular es basa en l'experimentació històrica i l'acumulació d'aquests coneixements, no? Per tant, fer una reivindicació radical, però amb molt sentit comú, del que és aquesta experimentació popular.
2: Sí, sí, absolutament. A més, totes les propostes són com molt per tots els públics. O sigui, no fem res que sigui ni massa estrany com perquè no pugui venir un nen, ni massa raro perquè un abonat de teatre... de tota la vida dels nostres teatres, doncs no li pugui interessar. Jo crec que precisament és una programació que està pensada perquè la gaudeixi un espectre molt gran de la ciutadania, i això que tu dius, no?, reforçar-ho, ja sempre ho expliquem, pobles molt petits com... Pontós, per exemple, Pontós, és un dels llocs més en el mapa de la creació contemporània.
1: Bueno, és una seu de creació contemporània, no?, els últims anys.
2: A Europa, gairebé, no? Clar. És com el convent de Pontós, estan fent una feinada increïble, però també a Rupià, que hem fet coses aquest any, no? O a Salrà, on hi ha la gent de Rizoma, allà doncs, sostenint un projecte d'art molt important. I també moltes, bueno, i també el que volem posar en valor és aquest espai físic, que és el nord-est de Catalunya, que són les comarques de Girona, on hi ha molts creadors que ja eren d'aquí, o bé que han vingut de fora, però que s'hi han instal·lat una mica amb la voluntat de es pot crear, i es pot crear art contemporani, i es pot crear cultura contemporània, no des d'aquests espais centrals metropolitans, sinó també des de perifèries o des d'entorns molt més rurals, i d'alguna manera també és això que el que reivindica i posa en valor aquest festival.
0: Clar, Tena, perquè, mira, una altra de les coses, Dani, que ens agrada, a més del nom d'aquest festival, això al poble no li agradarà, és aquest aspecte del treball de creació de diferents artistes, perquè sí que és cert que hi ha altres mostres que es despleguen pel territori i fan exhibició de les peces dels diferents creadors i creadores, però vosaltres tenen en el vostre cas, i ara estaves parlant precisament d'algun d'aquests espais que acullen en el decurs dels 365 dies als artistes, aposteu de manera molt especial per l'acompanyament.
2: És una part que pensem que ha de ser gairebé com el 50% del festival. De fet, per això el festival té aquests tres dies que són com més visibles, més de punta d'iceberg, però que aquest iceberg té una base molt gran que ja comença com a principis d'any. De fet, aquest any vam començar el febrer. I aquí intentem donar l'opció o l'oportunitat a algunes de les companyies que acabaran estrenant els dies del festival, doncs, a anar visitant diferents pobles o ciutats de les comarques de Girona i fer com petites residències amb obertures o amb tallers o amb el que necessitin en cada moment. O sigui, aquesta idea d'acompanyar un procés de creació, no només exhibint, sinó una mica acompanyant aquesta part final dels processos de creació, també pensem que és molt bonic. Hi ha, doncs, igual pobles que no poden o que no tenen un gran teatre, un gran equipament, però que sí que poden acollir un altre tipus d'accions o de mecanismes de relació amb aquestes companyies.
1: I, Tena, amb aquestes produccions, amb aquests acompanyaments, es dona alguna vegada una relació inversa amb aquestes zones metropolitanes que estaves dient tu, no? Perquè habitualment estem molt acostumats a aquestes estratègies, no?, de que algú s'està produint en una fàbrica de creació a Barcelona o en un centre d'art contemporani d'on sigui i es porta després cap a espais més petits, descentralitzats, no? Està passant al revés? És a dir, que aquests espais que esteu vosaltres acompanyant a produir continguts estan després i tiraran cap a les ciutats?
2: Sí, absolutament. Jo no parlaria tant d'aquí i d'allà, sinó de que ara, a més, Catalunya no és tan gran com perquè puguem tenir aquests espais, jo penso, tan diferenciats. És evident que sí, tota una estructura com el festival, això al poble no li agradarà, sosté a una producció o una companyia, doncs aquesta obra té més possibilitats de ser programada en altres llocs, a Metropolità, o sigui, a Barcelona, o en altres indrets, perquè està com acompanyada ja per molts agents. Però sí que es dona, sí que es dona que coses que hem com iniciat nosaltres o potser fins i tot estrenat, doncs després han anat a espais a teatres de Barcelona o a altres llocs de Catalunya. Sí, sí.
1: Perquè, a més, una part important, no, d'aquests creadors, no sé quin tant per cent, potser ens ho pots dir tu, però que d'alguna manera és una diàspora també dels centres urbans pel preu de la vida, no? I en aquest sentit, degut segurament a la precarietat estructural de la creació, no?, i dels artistes, de la majoria dels artistes, no tots, però sí de la majoria, molts estan també anant cap allà, cap a aquestes mal anomenades perifèries, que nosaltres direm altres centralitats culturals, a crear perquè les condicions materials són una miqueta millor, també, per poder dedicar-se...
2: Sí, no et pensis que les comarques de Girona són cap
1: lloc
2: com
1: les... Això també Això, bueno, fa uns anys encara, no? Jo me'n recordo que molta gent que conec va anar cap a Pontós...
2: Sí, ni en l'entorn urbà i menys a l'entorn rural, o sigui, just les comarques de Girona...
1: Sí, tens raó, sí.
2: Com per aparèixer el cost de vida, no, però jo crec que és una cosa que aquí passava que com la qualitat, és veritat. És
1: qualitat
2: veritat
1: de vida,
2: la qualitat,
1: no? Sí.
2: És alta i és bona. En aquest sentit, hi ha molta gent que ja era aquí, perquè ja ho eren o perquè havien vingut, però jo crec que després del 2020, després encara van venir més gent a instal·lar-se aquí, a nivell de companyies o de nuclis creatius, no? I ara, doncs, jo crec que tenim tenim molt de... O sigui, el caldo és molt substanciós. Hi ha molts espais que també són espais de creació d'una companyia, però que també s'obren a acollir residències d'altres companyies. Tenim estructures d'acompanyament com Rizoma, com l'O Relacional, que també fan part de la governança del poble. Tenim estructures de programació fortes, com poden ser els teatres municipals. O sigui, jo crec que hi ha aquí just un nucli, no precisament pel preu de la vida. Jo més que pel preu, ho diria com per la qualitat. Mm-hmm. Per la qualitat de vida en el medi, i perquè tens com uns serveis bàsics bons, totes aquestes coses que fan que hi hagi bona qualitat de vida.
0: Doncs la vida flueix aquests dies, Mercès, aquest festival. Això al poble no li agradarà. La Tena i les companyes de la mostra són en aquests moments puntors. D'aquí una estoneta, a les 8, la Maria García Vera presentarà el seu solo conferència performativa, la Via Làctea, i tancaran el festival aquestes dones que sonaran a continuació i que són les eminències, que ens presentaran un so d'allò més punk i accelerat, que segurament posarà un... Digues, Tena.
2: Acabarem amb festa, sí, amb Balago i amb les eminències i sí, acabarem amb festa.
0: Tena, moltíssimes gràcies, enhorabona per la iniciativa i seguirem tot allò que esteu fent des d'aquest festival que, com dèiem, té aquesta explosió final, o ha tingut, o té aquests dies a diferents espais de les comarques gironines, però que, recordem, es treballa durant tot l'any. Moltíssimes gràcies, Tena.
2: A vosaltres per fer-vos ressò d'aquests projectes.
0: Fins la pròxima.
1: Bona tarda.
2: Gràcies.

0: Les Eminències i també Balagua posaran el punt final, com dèiem, a aquest festival. Això al poble no li agradarà, però dèiem que teníem d'altres exemples de totes aquestes iniciatives culturals que volen recórrer el territori del nostre país. Una d'elles és el Perifèria Cultural, que, per cert, ha començat avui mateix i marxem, fixa't, Dani, marxem de les comarques gironines cap a les Terres de l'Ebre. Maria Girona Bau, directora de comunicació del Perifèria Cultural. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé. I vosaltres, doncs... Bé, les Terres de l'Ebre, últimament, Maria Girbau, hem de dir, estan especialment posant allò, com deien com eren aquell grup de rap, el Solo lo Solo de Girona, que deia pongo Girona en el mapa, de eso me ocupo. Doncs el sector de la cultura últimament està adreçant la seva mirada, i molt, Maria, cap a zones com ara les Terres de l'Ebre. Heu decidit començar ja. Per què?
1: Bona tarda. Nosaltres amb el Perifèria Cultural sempre tenim diferents lemes, però una de les coses que direm és que la nostra idea central és capgirar el mapa, no? I situar sempre la perifèria en el centre. I en aquest cas, començar amb Corbera, que per cert inaugurem aquest dissabte, 23 de maig, ho fem amb una aposta artística que és Guerra, Exili, Revenja. I el que pretenem fer amb aquest exercici és situar el record de la Guerra Civil en un lloc incòmode, no, de la consciència. I aquest espectacle, que serà protagonitzat per Joan Lluís Bozzo i l'Anabel Vilallonga, inaugurarà el cicle, i a més després tindrem també un concert amb el duet Terrae, que també ens fa especial il·lusió.
0: Inaugureu amb aquest Guerra, Exili, Revenja, ens ho dèieu, del Joan Lluís Bozzo i Anabel Villalonga, situant-lo a les Terres de l'Ebre, però la voluntat del Perifèria Cultural, i ara ho parlarem una miqueta, en tot el seu recorregut cultural, que és ben llarg, per cert, i passarà per molts espais, és portar alguna d'aquestes activitats a d'altres espais que, d'alguna manera, en el cas, per exemple, d'aquest Guerra, Exili, Revenja, els han acollit històricament, com ara, per exemple, Argelers i Porreres.
1: Exacte. De fet, Guerra, Exili, Revenja, aquesta producció que és pròpia de Perifèria Cultural, no s'ha fet abans, s'ha fet especialment per aquesta edició de Perifèria Cultural, es farà la mateixa producció tant a Corbera d'Ebre com a Argelers de la Marenda i a Porreres. Per què aquests tres llocs? Doncs perquè aquests tres llocs simbolitzen aquests tres espais carregats de memòria històrica, no? Bàsicament, consideràvem que tenia molt sentit fer-ho en aquests tres punts, abordant les ferides, no?, provocades de la Guerra Civil. Però a banda d'això, efectivament, Perifèria Cultural, nosaltres ens inaugurem aquest 23 de maig, i són més de 100 espectacles que tenen lloc des del 23 de maig fins al 15 de novembre. I que recorrem... Perdona, digue'm.
0: No t'allunyis gaire del telèfon, perquè t'anem perdent, Maria.
1: Ah, porto cascos. Ah, no em sentiu bé?
0: Ah, potser és per això.
1: Parlaré més fort, llavors.
0: Digues, el que ens estaves explicant.
1: No, això, que del 23 de maig fins al 15 de novembre, nosaltres portem arreu dels Països Catalans més de 100 espectacles. Inclouen... Per què diem espectacles? Perquè no és només música, d'acord? Nosaltres aquests espectacles inclouen teatre, inclouen rostits perifèrics, inclouen glosa... Inclouen també espectacles vinculats amb la canalla, perquè també portem circ, també portem jocs tradicionals. Llavors, són diferents espectacles que portem arreu d'aquests més de 35 municipis, que en total són 45 jornades, o sigui, 45 dies de Perifèria Cultural del maig al novembre.
2: Maria, aquí Dani Granados. Escolta, un dels temes que que esteu situant, més enllà d'aquesta necessitat de descentralitzar les activitats i de relacionar-vos amb l'entorn de manera diferent, és l'ús del català, no? És la llengua catalana com un element absolutament central de la vostra programació i reivindiqueu un català que ha de servir doncs, per crear, per expressar-nos, per compartir doncs, aquest patrimoni cultural que tenim, no? I al mateix temps com un espai d'acollida, és a dir, no només per acollir l'activitat cultural en si, sinó també per poder acollir gent, no? Persones que venen de diversos espais i feu una aposta explícita per la diversitat des d'aquesta perspectiva.
1: Sí, exacte. Nosaltres considerem... Per això també és molt important, quan nosaltres diem que perifèria cultural és cultura, carrer i gastronomia, és perquè justament aquesta cultura del nostre país i aquesta cultura en català del nostre país considerem que es pot transmetre a través de tant la cultura, és a dir, els espectacles, com també, per exemple, la gastronomia, no? Per això quan nosaltres seleccionem els municipis on creiem que té sentit portar la nostra programació, són municipis que nosaltres li diem la perifèria perquè estan lluny dels circuits normalment habituals i dels focus turístics, no? No perquè aquests municipis o aquesta perifèria no tingui ja cultura, no? Sinó perquè no hi ha aquesta visibilitat i tampoc hi ha aquesta inversió que es fa, no? Més enllà dels grans centres urbans. Llavors, bé, nosaltres en aquest sentit apostem per artistes de països catalans, però també d'Occitània i també de l'Alguer. Mm. I això tenim en la programació, per exemple, la Clàudia Cabruzza ve de l'Alguer o en Guillaume López, que ve d'Occitània. I sempre barregem artistes consolidats amb propostes emergents.
0: Doncs mira, parlant de propostes emergents, emergents era fa res, Dani, 4 dies, la proposta de la gent de Terrae. Nosaltres vàrem tenir l'oportunitat de descobrir-los precisament mercès a la gent de la FIM, de Vilaseca, i ja ens va sorprendre en aquells primers moments, però si no els heu vist, a l'Andreu Peral i el Genís Bagés, us els recomanem moltíssim perquè el seu espectacle, que recupera precisament tot el que té a veure amb la memòria històrica de les Terres de l'Ebre, és absolutament fascinant. Maria Girbau, on els situeu? Com els podrem veure? Perquè em sembla que actuen d'aquí una estoneta amb aquesta primera jornada del Perifèria Cultural.
1: Sí, tant. Actuen a les 10 d'avui, o sigui, res, en unes hores, aquí al Poble Vell de Corbera d'Ebre, i en tenim moltes ganes.
0: Doncs Maria, ens quedem amb tota aquesta programació. 45, ens has dit?
1: Són 45 dies.
0: Sí, sí.
1: Exacte, 45 dies a més de 35 pobles i més de 100 espectacles que inclou música, teatre, circ, jocs tradicionals per la canalla i produccions pròpies.
0: Doncs Dani, el que diem sempre,
2: Cap allà.
0: Exacte, els adrecem a les xarxes del Perifèria Cultural. Allà tindreu tota la programació i així us podeu fer la vostra agenda. Maria Girbau, directora de comunicació del Perifèria Cultural, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs mira, hem començat el nostre programa, el Territori Clandestí a Tarragona, de la mà del Cultures Paral·leles. Hem passat per Pontós, també per Corbera d'Ebre, i ara Dani Granados, el Montseny, tu. El Montseny, que deu estar en aquests moments absolutament...
1: Efervescent.
0: Efervescent.
1: En tots els sentits.
0: Meravellós. Carme Crespo, gerent del Festival Itinera. Què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé, aquí, com bé dèieu, amb els motors ja engegats aquí a la pole position.
0: El Montseny, que és terra d'acollida d'artistes diversos, perquè te'n vas perdent i vas trobant
1: doncs,
0: cases, masies, centres, Déu-n'hi-do,
2: Sí, és cert.

0: una oferta artística i a la participació també amb activitats culturals d'una forma continuada. Penseu que en molts d'aquests casos, d'aquests municipis, no disposen d'uns espais escènics estables ni d'una programació regular. I això genera una desigualtat territorial amb l'accés a la cultura, no?, dintre del territori. I per un costat està això, no?, fer apropar aquesta cultura a través de la música en aquests municipis. Per un altre costat també posar focus en que hi ha uns municipis, unes poblacions amb unes grans riqueses paisatgístiques i patrimonials i posar-les també al mapa, donar-los visibilitat. I també a través de la convocatòria que fem any rere any de convocatòria de talent de micropobles, de músics, d'artistes que creen des dels micropobles, doncs també donar veu a aquells, amb tota aquesta gent i aquests artistes que creen grans peces musicals i que moltes vegades tenen dificultats per accedir, doncs, a un festival a l'ús, no?, convencional.
1: Perquè aquesta idea de micropoble, d'alguna manera també ens està servint, no?, o també us està servint per explorar des d'aquesta lògica de la proximitat que permet, doncs, moltes vegades que no hi hagin grans infraestructures, sinó espais que ressignifiquen per fer l'activitat artística, noves relacions amb el públic, no? I això és una cosa que treballeu especialment, no? Com es poden relacionar en aquests espais que són més íntims i més petits, altres formes segurament menys jeràrquiques entre el creador, la creadora i qui ve a veure l'espectacle.
0: Sí, tens raó. Bueno, de fet, és que el que fem des del Festival Idinera és adaptar-nos, no?, amb aquests micropobles, amb aquests municipis on nosaltres portem la cultura a través de la música. Llavors ho hem de fer, són diferents per la seva infraestructura, per les seves capacitats també, tant de personal com econòmiques. Aleshores ens hem d'adaptar amb això. I això el que genera és crear, doncs, portar tipus actuacions, doncs, de petit format, que estan molt properes a l'espectador. Moltes vegades els músics que quan acaba l'actuació ens diuen: "Buà, és que la relació que es té amb el públic és molt propera." Llavors poden parlar amb ells, de fet, poden parlar abans, poden parlar després. Una anècdota molt bona és que molts dels grups que portem ens diuen: "És que venem més CDs als micropobles que..." Sí, perquè, clar, ja em diràs, qui compra CDs avui a les grans ciutats, no? I, en canvi, els micropobles s'acosten i els hi demanen i que els hi signin, no? Perquè es crea aquesta cohesió social entre el músic i l'espectador, no? I això és molt d'agrair, perquè es crea un clima molt bonic.
2: Escolta'm una cosa, Carme, ara que expliques això, vosaltres ja porteu 6 anys, amb aquest Itinera, i per tant una bona experiència a l'hora de portar, doncs, totes aquestes propostes musicals als micropobles. Noteu, quan torneu a aquests espais, per exemple, que s'ha aconseguit d'alguna manera, mercès a aquestes activitats, dinamitzar la vida cultural?
0: Sí, ho notem i és molt curiós perquè normalment, doncs, tot l'equip d'Itinera ens repartim una mica el territori, perquè, com ja sabeu, nosaltres fem actuacions al llarg de tot el territori durant 7 mesos. Aleshores, clar, són moltes poblacions i molt diferents, no? I, clar, cada una de nosaltres més o menys marca una àrea amb la qual, doncs, hi va el dia dels concerts, no? A mi, que em toca més les comarques gironines, doncs, clar, és molt curiós perquè vaig veient les mateixes cares que van seguir d'un poble amb un altre. Dic: "Oi, tu hi eres l'altre dia a tal lloc?" Sí, perquè, clar, jo he descobert això i clar, vaig a tots els pobles a veure'ls, a conèixer-los i a escoltar els concerts, no? Això per un costat. Aquest seguiment per part del públic, no?, que no té per què ser del propi micropoble, que millor és de pobles del voltant, que segueixen aquesta programació i visiten els pobles. Nosaltres també hem observat aquell orgull, no?, de pertanyença al poble, no?, perquè el meu poble, la plaça o a la església que tenim, fem uns concerts que estan molt bé i que ve públic. I aquest orgull de pertanyència també l'hem notat. Uh-huh. I també, de l'altra banda, a nivell potser més d'impacte social, que pot semblar molt insignificant, però quan t'ho verbalitzen i t'ho expliquen, t'omple de goig. És que et digui algun alcalde que m'ha passat, diu: "Veus, la Maria avui ha sortit de casa perquè hi havia aquest concert a la plaça, si no, no surt de casa." Aquesta, clar, molts d'aquests pobles tenen poblacions amb una edat avançada, doncs aquesta solitud no de

0: fitxada, doncs a través de la música i de la cultura, doncs d'alguna manera doncs creem aquell dia, aquell espai on surten i participen de l'experiència, a més conviuen, fan cohesió social amb la resta dels seus veïns, no? Això també és una de les característiques que ens hem adonat al llarg d'aquest any, no?, amb el festival.
1: Això, Carme, podríem dir pràcticament que és un fet absolutament revolucionari, o sigui, aconseguir que socialitzi algú que està tancat a casa o que té dificultats per fer-ho, té un mèrit i té un valor públic absolutament enorme, no? A mi em recorda molt a un llibre del que hem parlat sovint en aquest programa i que l'hem tingut a l'autor a qui l'hem entrevistat, que és el Microfestivals del Nando Cruz, sí, que d'alguna manera posa en valor festivals com el vostre i ho fa parlant amb la idea aquesta de que la cultura no pot desvincular-se del lloc on passa, no? I no es tracta de portar grans artistes d'arreu a el que jo crec que són mal anomenades perifèries, sinó de treballar amb els artistes que estan allà. Des d'aquesta perspectiva, esteu posant al programa veïns i veïnes també que aporten la seva mirada creativa?
0: Bé, hi són, perquè hi són amb aquesta convocatòria que fem de talent de músics de micropobles, que ara el dia 1 anunciarem els guanyadors d'aquesta edició. Uh-huh. Normalment cada edició hi ha 10 grups guanyadors. Em van passant les dades l'altre dia, bueno, em sembla que eren 96 propostes musicals que s'han presentat aquest any. Aleshores, aquests guanyadors passen a formar part d'aquest catàleg que nosaltres programem arreu del territori. Llavors, és música que s'ha creat en micropobles. Aleshores, són persones, artistes, que provenen d'aquests micropobles i que actuaran amb el seu i amb altres micropobles de tot el territori. Doncs això, evidentment, és important. També aquest any volem fer una prova pilot on posarem el focus en tres grans grups que hem detectat, no? Per un cantó, els infants i els joves, per dinamitzar-los i fer-los partícips també dels concerts a través de tallers previs al propi concert, de material didàctic a les escoles rurals. Per un altre cantó posarem el focus amb la gent gran per recuperar tota aquella memòria musical, no?, de totes aquelles cançons, sobretot en llengua catalana, de la seva infància i de la seva joventut, per poder-les traspassar a les noves generacions i que no es perdin pel camí. I en tercer lloc, l'hem denominat acollida, i és posar el focus en aquelles persones que han vingut de fora a viure en aquests municipis i a través d'una cançó dels seus països d'orígens, traduir-la a la nostra llengua, a la llengua catalana, i crear aquest espai de coneixença per part de tots els que formen part a dia d'avui del municipi, no?, de tots els seus habitants, siguin del propi municipi o siguin de nova residència, no?
2: Carme, és que t'estic escoltant i com que treballem a la ràdio i ens encanta quan ens parlen de fer aquestes recerques, ostres, se m'acudeix. No és per donar-vos feina, carinyo? Però se m'acudeix.
0: Bueno, a partir de la setmana que ve, que estem ja
2: del Montseny. Heu pensat a partir d'ara i amb tots aquests treballs que dieu us heu posat sobre la taula en fer enregistraments precisament d'algunes d'aquestes interpretacions? Sí, sobretot no. de la gent més gran, eh?
0: Sí. La idea és que gravar totes les entrevistes que tinguem amb totes aquestes persones i segurament, perquè ja ho hem contestat, molts es llancen a cantar la seva cançó, no? Llavors, això és molt emocionant. A vegades la identifiques i dius, mira, aquesta és a tal. A vegades el record de la memòria millor està ubicat una mica esbiaixat i has de fer una mica més d'investigació, no? Però sí, tot això està previst enregistrar-ho. Vull dir que, bueno, si voleu material d'aquest tipus, en tindrem,
1: tant,
0: en tindrem.
2: Què dius? A bodes ens convides? Carme Crespo, moltíssimes gràcies. Enhorabona a la gent que feu el festival Itinera. L'anirem seguint. Cal gaudim entre totes. Mira, anem a quedar-nos amb una de les propostes que sonaran en aquest festival i que forma part d'aquesta fornada de talent que es troba als micropobles, que és la gent de cel obert. Carme, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres i, com no, esteu convidats el dissabte a la presentació de la 6a edició, que a part de música hi ha activitats relacionades amb el món rural per donar a conèixer el seu patrimoni artístic i paisatgístic, que serà molt interessant. Merci, bona tarda.
2: Bona tarda. Dani Granados, ja veus, eh? Tenim
1: no
2: feina.
1: Mal.
2: Tenim
1: Home, feina, hem, eh? Hem d'agafar més que un cotxe, un helicòpter i fer aquest,
2: sí, no?
1: I donar voltes.
2: doneu voltes pel territori, de veritat, és que puliu-vos de les grans ciutats, que fan coses interessants, però hi han tresorets, eh?
1: Sí, són tresors. El Nando ho va registrar molt bé en el seu llibre i crec que hem de donar veu a aquests, bueno, aquests festivals que estan mostrant el valor de la cultura més allà del mercat.
2: Doncs anem a quedar-nos amb la gent de Salobert. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Si vosaltres teníeu curiositat, ja sabeu, podeu sintonitzar-nos demà a partir de les 7 de la tarda aquí al Territori Clandestí, a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Ha controlat l'incendi d'un autobús de passatgers a la C31 a Badalona, on no hi ha hagut ferits. L'incident s'ha produït cap a les 6:30 de la tarda i ha obligat a tallar la carretera en ambdós sentits durant mitja hora. Els bombers han actuat amb 5 dotacions. Segons ha indicat el Servei Català del Trànsit, els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. Aquesta hora és previst que arribi el tercer avió amb integrants de la Global Smooth Flotilla. Ho farà a Barajas després que els activistes fossin retornats des de Turquia. El ministre d'Assumptes Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha condemnat el maltractament que les forces israelianes han donat als membres de la Smooth Flotilla retornats en una entrevista a la CNN.
2: I find this appalling. Outrageous, and I cannot accept, and
0: no
2: I will
0: acceptaré
2: never
0: que els meus ciutadans siguin tractats d'aquesta manera per ningú, ha asseverat el titular d'Exteriors. Els 18 catalans arribats aquest dissabte al Prat de Barcelona han denunciat tortures contra ells per part de les forces israelianes. Xavier Sandrera i Mijo Ali.
3: Es van passar per un container petit ple de guàrdies que ens anaven pagant i aleshores vam entrar en un espai, que era l'espai de dintre del vaixell aquell, que era com un camp de concentració.
4: Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
0: Sobre els aldarulls a Bilbao amb l'arribada dels activistes, Israel s'ha mofat de la incidència i ha demanat explicacions al govern espanyol pel tracte contra ells. Més qüestions. L'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut ha tancat amb una crida a la cooperació entre els països. Membre, una assemblea que ha estat marcada per dues crisis, la de l'antivirus i la de l'èbola. Precisament, l'ENS ha elevat d'alt a molt alt el risc per aquest brot declarat a la República Democràtica del Congo, que concentra 750 casos d'èbola amb 177 morts. Uganda n'ha confirmat 5 casos al seu territori. Una desena de països africans estan en risc de veure's afectats, segons alerta l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana. Risc elevat a l'Àfrica, però a nivell global es manté baix. Quique Bassata, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
5: No deberíamos preocuparnos por lo que nos pueda pasar aquí, pero sabemos que ha habido ya casi 175 muertes en la zona, en una zona muy frágil y en una zona muy afectada por los recortes en la ayuda humanitaria y, por lo tanto, con mucho riesgo de que esto vaya avanzando rápidamente y empeore específicamente en esa zona geográfica.
0: En clau cultural, a l'Estadi Olímpic ja està tot preparat pel segon concert de Bad Bunny a la capital catalana, que enceta des d'aquí la seva gira europea. Connectem amb la nostra companya Agnès Batlle. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Amb una calor sufocant aquí a l'Estadi Lluís Companys, el sol es va acomiadant, va baixant per rebre un altre astre. Després de l'eufòria desfermada ahir i avui, el porto-riqueny rep el segon bany de masses a Barcelona amb la incògnita de quines sorpreses portarà avui. Ahir van ser protagonistes a la Casita, Batguia, l'imatge plantilla blaugrana. Veurem avui qui hi porta. Rosalía és un dels noms que es repeteix entre els fans. De fet, no sé si serà una premonició o no, però fa uns segons acaba de sonar la perla. En breu sabrem si satisfà aquests desitjos. Força camisetes del Barça, també, potser per recolzar les noies o per sintonitzar en aquest antic feu. Tot a punt, doncs, com deies, aquí a Montjuïc, per viure aquest segon i últim concert de Bad Bunny a Barcelona com a tret de sortida de la seva gira europea.
0: Moltíssimes gràcies, Agnès. Ara, en clau esportiva. Del futbol, les blaugranes s'enduen la quarta Champions després de guanyar per 4-0 a l'Olímpic de Lyon a Oslo. Durant el partit, el VAR ha anul·lat un gol a les franceses per fora de joc. I en el futbol masculí, el Girona ha jugat la seva permanència a primera en el darrer partit de la Lliga contra l'Elx. Connectem amb Germán García des de l'estadi de Montilivi. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Des de l'estadi de Montilivi, caixa o faixa pel Girona, que només li val guanyar si vol continuar a primera divisió. Ho farà contra l'Elx, un equip que amb un empat en tindria prou per mantenir la categoria, i un Girona que sortirà amb Gazzaniga a la porteria, línia de 4 en defensa, amb Arnau el capità, amb Vitor Reis, amb David López i Àlex Moreno en defensa, per davant Axel Witsel i Ivan Martín, línia de 3, mitges puntes, amb Brian Hill per la dreta. Joel Roca per l'esquerra, la mitja punta pel marroquí Unahi, i en punta d'atac quedarà l'ucraïnès Sigankov. Partit que dirigirà el canari Alejandro José Hernández Hernández, ple com un ou l'estadi municipal de Montilivi.
0: Gràcies, Germán. Un partit decisiu, com dèiem, pel Girona. Un darrer apunt abans de marxar a la Fórmula 1. L'anglès George Russell ha guanyat la prova sprint al Gran Premi del Canadà, que es disputa a Montreal, on Carlos Sainz ha quedat en desena posició i Fernando Alonso ha hagut d'abandonar. És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cint Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, com esteu? L'escriptora Carla Gràcia, que també és autora de l'adaptació teatral de la seva novel·la Perfectament imperfecta, diu que sovint quan esperes que atorguin al teu fill o a la teva filla el certificat de discapacitat, sembla que es valori més el grau de molèsties que ocasiona que la seva dificultat per viure en bones condicions i amb el suport necessari en cada cas. Li posa molt d'humor i un xic de sarcasme en la manera d'afrontar les dificultats de la criança en aquests casos. Com afirma el seu personatge en l'obra que es pot veure al Teatre Tan Tarantana de Barcelona, tots els nens són diferents, però si de veritat tens un nen diferent, no ho dius amb un somriure. Són algunes de les reflexions que ha anat fent ella mateixa a partir del diagnòstic d'un dels seus fills que presenta, entre d'altres dificultats, un trastorn de l'espectre autista. De seguida ens els compartirà, perquè ja la tenim a l'estudi, acompanyada també de la directora del muntatge. Després rebrem a Fabio Chiner, fisioterapeuta pediàtric. Treballa a la unitat d'atenció paliativa pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Probablement les cures pal·liatives en l'àmbit infantil i juvenil són poc conegudes, però són un element fonamental per garantir la qualitat de vida de les criatures amb malalties greus. Educació, salut, criança, recolzament emocional, la vida en família. En parlem? Comença Lletra Lligada.

0: En el programa, els experts ens recorden sovint que els adults som el reflex on es miren els nostres infants, que més que les paraules, sovint són els nostres gestos i la manera d'actuar que serveix d'exemple per a ells i per a elles. Però també m'ha après que els fills, les filles, ens fan de mirall i en això m'ha fet pensar força la novel·la Perfectament imperfecta de la Carla Gràcia, que des de fa uns mesos també és una obra teatral. Carla Gràcia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, és un plaer estar aquí.
0: Igualment, a tu, gràcies per acompanyar-nos. Suposo que estaràs d'acord amb mi amb que els nostres fills i filles ens desperten aquelles ferides que potser volíem amagar o que fins i tot no sabíem que teníem, no?
1: És exactament així. És a dir, nosaltres ens passem la vida intentant fer veure que som persones fortes, no? Aquella imatge que tenim de la mare o del pare, no? I que volem projectar, i els nostres fills són aquí justament per posar el dit en l'esquerda, que ens fa més mal. I és meravellós. El problema és quan ens... quan ho volem dissimular, no? I ens encorsetem en no, això és un problema teu, no? I no som capaços de dir, és veritat, això em fa mal, això em costa, això em ressona per dins, no? I no ho agafem com una oportunitat.
0: I això és, mira, és una cosa que ens diuen molt, no? Quan ens acompanyen educadors, psicòlegs, i parlen d'això de prendre com una oportunitat, el que passa que quan emocionalment tens aquest terratrèmol, dius, hauria de tenir el psicòleg aquí al meu costat dient, mare, què ets a fer? Perquè a veure qui sosté, no? L'emoció d'ell i la meva,
1: sí,
0: no?
1: I fins i tot els psicòlegs doncs fan rabieta en alguns moments perquè dius, d'acord, no? Aquí, no, el que has de fer és respirar i llavors, no? O els llibres de la Míriam Tirado, que són meravellosos, però clar, que dius que no, que tinc un fill amb moltes dificultats i que per molt que respiri fons, doncs seguirà cridant al mig del carrer i despullant-se, no? Llavors, a vegades sí que fan aquest efecte contrari, però quan aconsegueixes travessar prou el dolor i el dol, de quan, sobretot quan tens un fill amb dificultats, doncs aleshores sí, que comences a viure-ho, no sé si com una oportunitat o com una vida diferent del que t'esperaves per descomptat, però més teva.
0: És veritat que la criança en general, la maternitat especialment, és com molt transformadora, no? Et canvies, és a dir, fins i tot encara que tot vagi com teòricament ha d'anar, encara que suposo que si parléssim amb totes les famílies, totes tenien unes expectatives, no? I sí, dius, ara agafa la vida com ve, que és la part aquesta.
1: Exacte.
0: Difícil, no? De passar, sí, aquest dol. Però, és clar, encara és més punyent quan la criatura hi afegeix un repte, com és en el teu cas, per exemple, no? Que el teu, sí, fill té aquest trastorn de l'espectre autista.
1: Sí, sí, sí. Quan tens un fill amb, jo dic dificultats en el sentit de dificultats per adaptar-se en aquesta societat, però poden ser de molts tipus, no? Tot el dia a dia és molt complicat, és a dir, jo sóc aquí ara i tot el que he hagut de passar avui per arribar a aquesta hora aquí és que ja necessito un whisky d'alguna manera, saps? Llavors, també per altra banda, doncs això et posa el focus en viure bé cada moment, no? I que, no sé, jo tinc un dinar i no haig d'estar pendent d'ell i el gaudeixo mil vegades més, no? Puc quedar amb una amiga per fer un cafè i dius, ai, que bé, que puguem estar aquí, abracem-nos, no? I vius molt més intensament tot i per altra banda, et fa prioritzar-te, no? Ja no fas coses per convenció, no fas coses perquè queda bé o perquè les has de fer, sinó que fas allò que realment t'interessa, perquè la resta del temps és molt exigent.
0: I escriure-ho, com va ser en aquest cas, no? En aquesta novel·la, que després ara s'ha convertit en obra de teatre, i ara en parlarem, Perfectament imperfecta, a tu et va ajudar d'alguna manera a transitar la situació? No sé si va néixer primer més com per tu, és a dir, no amb la idea de publicar-ho, i després li vas donar, no?, aquesta volta?
1: Totalment així. Jo ja havia publicat moltes novel·les i llibres, però va ser quan aquell dia, no?, que vaig anar a buscar el Gael a l'escola, i ell va començar, mama ens persegueixen, i no ens perseguia ningú. Ell tenia 6 anys, ens vam tancar a casa. Durant 2 setmanes vam haver d'estar tancats i a partir d'aquí doncs vam anar definint el diagnòstic, el que tenia, entre d'altres coses, l'autisme. Llavors a mi la meva vida se'm trenca. És a dir, no, res és igual a partir d'aquell moment. I jo començo a escriure per poder parlar d'això, perquè és molt difícil en aquesta societat dir que el teu fill es pensa que el persegueixen amb 6 anys, no? I llavors, d'on ve això, què ha passat, que llavors ja t'imagines, tens una imaginària dalt, no? Al cap de trastorns de salut mental molt bèsties,
0: que les etiquetes arriben de seguida, no?
1: Clar, i llavors tenia la família molt alterada, no et serveixen de consol. Llavors, per mi agafar el mòbil i escriure això, el primer capítol de Perfectament Imperfecte el vaig escriure d'una tongada al mòbil com si li estigués explicant a una amiga, no? I tampoc pensava, això ho publicaré. Simplement sentia que li treia pes, perquè en el cap tot es fa molt gran, i que mantenia, no? Perquè en tenia sentiments molt contradictoris, com t'ho diu però no t'ho diu, no? Ho diu com et sents, ho diu com et veig patir, m'ho diu a mi per no ajudar-te, no? I això en una societat en què la maternitat és meravellosa, en què tots fem magdalenes amb els nostres fills i ho pengem a Instagram, doncs és que és molt difícil de gestionar.
0: És veritat que aquest fragment amb el qual tu obres la novel·la, de fet, el títol del capítol ja t'ho adverteix, no? El que no es pot dir frapa, és a dir, et quedes com dient, uau, és una mare dient, t'ho diu, i a partir d'aquí venen tots els arguments i les explicacions, i és una frase i una reflexió que també es veu de seguida en els primers minuts del muntatge teatral. El que llegim i el que veiem al muntatge no és l'autobiografia, diguem, de la Carla Gràcia, ho ha ficcionat, però sí hi ha abocat, com ara ens deia ella, les teves reflexions, no? Part de les vivències, les situacions que has viscut. Anem a escoltar un fragment de l'obra, l'escena en la que la Ruth, la mare, visita la psicòloga.
2: Així que el vostre fill és boig. Molt bé. I què més? Com que i què més? Home, suposo que no ha pagat pas perquè la compadeixi i amb llàgrimes als ulls li digui que la vida és un viatge meravellós d'aprenentatge, oi? Amb el temps callo tant que jo crec que un dia no em sortirà la veu. D'acord, tens un fill amb trastorn mental i autisme i això és una putada. Home, sí que és una putada. Sí, és una putada. Quines altres putades li passen a la vida? I la psicòloga, com si digués que passa un carro, em serveix un cafè d'una tauleta auxiliar. És que sembla que ara la vida no fa patir, sinó que ens ensenya. I ja no podem queixar-nos ni tan sols d'allò que va malament, perquè a vegades a la vida les coses van malament, molt malament. I tenir un fill amb trastorn mental i autisme és que les coses van malament, molt malament.
0: És curiós com un diàleg tan dur et fa somriure, però és que és veritat que una acaba farta de que li diguin que tot és un aprenentatge, que de tot en trauràs profit.
1: És esgotador. És esgotador perquè, a més, a sobre et fan sentir culpable. No? És a dir, ja no només podem discutir si és o no és un procés d'aprenentatge, sinó que, a més, si no t'ho entomes així, doncs és que no estàs aprofitant al màxim el poder senador de la vida, no?
0: Jo ja no puc veure ni tasses ni llibretetes. Exacte. Aquestes amb missatges, ho sento, sí. Però ja se'm posa la pell de punta.
1: És terrible, sí, i això no treu que no ho pugui ser, no? Com podem veure al final, en tot el sí, procés de l'obra, però hem de poder tenir un espai per protestar també, no? Per riure'ns de les coses que van malament, de les nostres contradiccions, de les nostres exageracions, no? També jo crec que això el Gael m'ho dona cada dia, perquè el Gael viu el seu món i m'ajuda a veure aquest món amb la perspectiva real, no? Que a vegades estem ficats i no som capaços de veure, però és molt, molt graciós el món.
0: Això sí que és una oportunitat, poder mirar a través dels ulls dels nostres infants i adolescents. Sí. Això sí que ho hem d'aprofitar, perquè ens ensenyen moltes coses. Eh?
1: Sí, totalment, totalment. També sense arribar a aquest extrem, no?, d'escoleta que tenim ara, de que els nens ho tenen tot a dins i que llavors no cal que els ensenyem perquè ells ens poden ensenyar tot, sense arribar a un extrem, però si més que això és com miren, no?, el món. És, per exemple, al Gael li encanta ballar, però ballar a lo loco, sí, no TikTok, sinó ballar, no? I li agrada ballar amb faldilla o vestit perquè diu que vola i la faldilla
3: o el vestit de joc,
1: vola, total, li encanta, no? I llavors un dia em ve i em diu: ai, mama, m'encanta tant que a l'hora del pati, que m'avorreixo, doncs mira, aniré amb vestit o amb faldilla i ballaré. I jo li vaig dir: ah, perfecte, ai, espera't, deixa'm que parlem un moment, perquè clar, aquí... és a dir, un país més cap enllà els homes van en xilava i van en vestit, però aquí no sé per què, no ho sé, és una convenció social, les dones van en vestit, faldilla o pantalons i els homes només en pantalons. Per què? És que no hi ha explicació, però si vas amb faldilla o vestit és probable que et diguin alguna cosa. Llavors són aquestes petites coses de la vida que tu has donat sempre per evidents, i que no són evidents, ni molt menys, i que ell em trenca cada dia. I això em sembla meravellós.
3: A l'estudi també ens acompanya la Laura Domènech, que és la directora de l'adaptació teatral de la teva novel·la. Hola, Laura, benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu perquè has estat aquí en silenci, esperant, somrient, això sí, somrient molt, però t'hem tingut aquí calladeta. L'obra es pot veure ara i fins al 31 de maig al Teatre Tan Tarantana de la ciutat de Barcelona. Què ha estat més difícil per tu de portar a l'escenari totes aquestes reflexions que ara ens deia, tot el que ell ha abocat en aquesta novel·la, que, esclar, té moltes branques, no? Hi ha drames diferents, i, en canvi, vosaltres heu posat el focus completament en la Ruth, no? En aquesta mare que veiem a l'escenari.
4: Justament vam decidir això, que molt aviat amb la Carla en vam parlar, perquè, clar, ens trobàvem que és una novel·la tan rica, amb tants personatges, i tots aporten tantes coses, que havíem de triar qui posàvem a escena. Sabíem que només hi havia una actriu. Llavors, això ens va facilitar molt la feina, perquè era evident que havia de ser la Ruth, que era la protagonista, i a partir d'aquí vam anar fent lectures, en vam fer unes quantes, i anar dient: a veure, això no, això fora, això ho podem moure així, això ho podem canviar, i la Carla ha fet una feina excel·lent d'adaptació. Traient personatges que ella ho deia, que li sabien greu treure... Sí,
1: però l'hem fet acompanyada, que també ha estat molt bonic.
4: Sí,
1: sí. Per la Laura i per la Montse va ser tot un procés de... No, l'hem de reduir, jo... Més, encara més, no? Llavors anàvem tallant trames, no?
4: Sí.
1: I anar trobant quin era el centre.
4: Sí, també de la vessant més teatral, tant la Montse com jo érem molt conscients del temps que pot durar un monòleg. Ja no només per l'actriu, que també, sinó pel públic. Perquè l'atenció, quan tens diversos cossos a escena, la pots diversificar més, però quan només n'hi ha un, és una sola línia dramàtica amb una sola persona. Aleshores... Has de jugar una mica intel·ligentment en aquest sentit. I vam dir: Carla, no pot durar més d'una hora 20. I això són...
3: I tu anaves esborrant, anaves eliminant i comptant el temps.
4: Clar, vam treure personatges com en Genís, per exemple, que no hi és, és un personatge molt important a la novel·la, i en canvi el monòleg no hi és. Però penso que s'ha fet una molt bona feina, i com a directora, per mi el més complex va ser com il·lustrar aquests personatges, tants personatges, com guiar a l'actriu perquè fos fàcil transitar-los.
3: És que jo la veia, la Montse Rodríguez és l'actriu que interpreta aquest monòleg. Esclar, sola a l'escenari, amb una mínima sonografia, és veritat que hi ha un llençol blanc, no? On es projecten algunes imatges, no? Alguns perfils, veiem també aquest nen, el fill de la Ruth, no? Que ens ajuda, diguem, no? A participar, però és el seu imaginari que ens comparteix el públic i que ens permet veure els 17 personatges que ella interpreta, i per tant és ella durant 75 minuts. Jo pensava: déu-n'hi-do la feina que té ella per sostenir tot el text contínuament, perquè no desapareix en cap moment de l'escena.
4: Això era una altra de les coses que també ens interessava molt, que no marxés mai d'escena, perquè al final teníem aquesta idea, no molt aviat va aparèixer la idea de la banyera, com a espai íntim, com a espai on hi estàs bé, però alhora és incòmode també, si t'hi estàs molta estona a dins d'una banyera. L'espai del lavabo, un dia ho parlàvem amb la Carla i amb altra gent que té l'experiència i la vivència de la criança, que el lavabo és gairebé l'únic lloc on et pots tancar una estona i desaparèixer.
3: I plorar, si cal plorar. Sí.
4: Aleshores, ens agradava molt aquest imaginari, no? De partir d'aquí, d'aquesta mena de closca molt íntima de la Ruth, i tot passava a través d'això. que, com bé has dit, i m'agrada molt que es percebi, és tot a través del seu imaginari. Tot. La cortina, de fet, era la idea aquesta de la cortina de dutxa. Una mena de vel que hi ha una realitat a darrere, però nosaltres veiem només la de davant. Hi ha un moment de l'obra que no el direm, però que sí que passa en un altre espai, diguéssim, de l'escena,
3: sí,
4: que voluntàriament és així, perquè és un espai molt concret, el de darrere, la cortina. Aleshores, vam partir de tot això i vam, conjuntament amb la Montse, intentar que justament, per molt que estigués sola, escena, no se sentís sola, per dir-ho d'alguna manera. I sobretot que els personatges tots es veiessin com havien de ser, com ens els imaginàvem. Que això la Carla ens va ajudar molt, perquè al principi eren molt més estripats. Eren gairebé caricatures.
3: Yeah.
4: I ella va venir a veure un assaig el desembre passat i va dir, ostres, crec que som massa. I tenia raó.
1: Sí, clar, quan llegeixes el que és la vida amb el meu fill, t'ho imagines tot molt a dalt, no? I no és així. Tu com a mare ho sents, perquè saps quina pot ser l'escalada. Però al principi, quan ell comença a escalar en la seva ansietat, en la seva angoixa, comença no, és molt més contingut, i després va pujant, no? Llavors, clar, va ser molt bonic poder transmetre'ls, no? Que al final també és cada dia, no? I llavors no podem estar cridant tot el dia, tot i que és veritat que amb el Gael a vegades és que ni hi és si no el crides, perquè és que ni et sent, no? Llavors, però tot i així intentes, no? Intentes fer-ho suau fins que al final arribes a això, no? Llavors, i com el contents, no? I llavors ens estiràvem a terra i deia, no, així no. I va ser un procés superbonic i vosaltres hi vau posar moltíssim. Jo quan la veig em sento allà, és que la vaig veure la setmana passada 3 dies seguits i ja el quart dia, sisplau, una mica de descans, sí, perquè és la meva vida.
3: I tu com ho vius això, Carla? Perquè de fer un treball molt íntim com a escriptora, i a més en aquell moment, no?, que tu abocaves només pensaments en mode de diàleg íntim amb tu mateixa, a compartir la teva pròpia història, encara que ja diem, no?, amb la ficció que s'ha d'afegir, però, esclar, de forma pública, no?, amb molts espectadors, i tu allà dins, compartint aquell mateix moment que d'alguna manera t'està despullant, tot i que la gent en aquell moment no sàpiga que ets tu, no?, l'altra espectadora que està allà al costat.
1: Sí, és molt diferent, perquè, i això de fet m'emocionava de poder-ho traslladar al teatre, perquè l'escriptura de novel·la té un punt anacrònic, és a dir, jo dono el llibre, te'l firmo o el compres i a casa teva potser plores, rius, el que sigui, després m'ho expliques, però jo no visc com tu t'has emocionat, no? I llavors és com més pausat. En canvi, quan vam estrenar-la a Vic i després a l'Atlàntida de Vic i ara al Tantarantana, jo al costat tenia gent plorant, no? Parelles, homes, gent jove, no? I això és molt, molt emocionant, no? Perquè és com si t'abracessis, no?, amb els altres, i per altra banda et sents molt més despullada. Clar. Encara que sigui ficció i el que vulguis, eh? Però al final tu saps quines parts són ficció i quines, al final, el sentiment és el que és i és el meu, no? Llavors sí que et sents despullada, que no vulnerable. Que
4: això és molt important.
3: És veritat, sí.
4: De fet, ara veies això, i amb el tema del teatre, clar, a mi m'agrada precisament per això, perquè és allà mateix i veus la catarsis que fa, no?, tothom amb el que està veient. I recordo que van venir les meves alumnes de teatre, te'n recordes? No sé si eres aquell dia, però t'ho vam explicar.
1: Sí.
4: I jo, quan amb la Montse la dirigíem, sabíem que hi havia un target molt clar, que eren les mares, sobretot dones, mares de mitjana edat, i potser alguns pares, per una altra banda, completament diferent. Però, clar, les meves alumnes són noies de 14, 15, 16 anys, i la van venir a veure en una prèvia. I em va sorprendre molt, perquè elles van rebre-ho des de la part de la filla. I deien,
3: sí, van connectar d'alguna manera amb el dolor
4: i
3: amb el patiment de la mare.
4: He de trucar a la meva mare per demanar-li perdó per totes les vegades que l'he criat. Ploraven, estaven, i és clar, la història els hi queda molt lluny, amb 14 anys, però tot i així hi va haver unes quantes que la majoria, a tots els hi va interessar molt, però algunes deien això, de dir, voldria trucar a la meva mare i demanar-li perdó per tot el que li he fet passar, per tot el que, els cops que he cridat, els cops que, perquè l'he vist tan sola en aquesta dona, que només imaginar que la meva mare s'ha pogut sentir així m'ha trencat el cor.
3: Ara que parles de les filles, es nota que hi havia un interès comú tant en la novel·la com també l'obra en el muntatge, de que la veu de l'infant, del nen, en aquest cas el Martí, que és un nen de 8 anys en el muntatge teatral, i estigués representat,
1: sí, sí.
3: No?
1: Sí, sí, en el llibre, de fet, hi ha la veu del Martí diverses vegades i és en primera persona, tal qual. Per mi era molt important que tingués veu, que no fos un objecte del qual tothom parla, que no fos un problema, sinó que tingués una veu pròpia i molt potent que ens portés a estimar-lo al final, amb tot, sense tancar els ulls a totes les dificultats, no? I, clar, el problema que teníem a l'hora d'adaptar-lo és que no teníem aquest altre personatge, sí, perquè, a més, ja em van dir, no, treballar amb nens és un merder.
4: No, i a més, la veu del nen, per el plantejàvem fer-ho en off, sí, posar un nen en off, mm-hmm. I hi ha molt poques coses en off, només hi ha els pensaments intrusius de la Ruth, realment, en off, i vam decidir que tot seria en directe i que ella ho fes, inclosa la veu d'en Martí, que al final és com, jo m'imagino que la Carla s'imagina quan intenta pensar...
1: Clar. Al final va ser el procés de l'escriptura.
4: Exacte. Amb ell pensa des de la seva veu, però com si fos ell, aleshores. Clar. Crec que és bonic. I...
1: Sí, perquè al final és com aquest pas previ de com vaig arribar a escriure la seva veu, doncs perquè ja el tinc tan integrat i l'he estudiat tant, ha estat el més important que he necessitat estudiar i entendre a la meva vida, ell i el petit, però clar, ell molt més, perquè és molt més complexa, i llavors d'aquí surt la seva veu, no? Llavors en el teatre fem això, l'he vist tant i a partir d'aquí surt la seva veu, però era important entendre que quan un infant amb aquestes característiques, li agafa una rabieta, que no és ben bé una rabieta, no? Quan té una crisi emocional important, prové d'algun lloc. Un lloc que potser no és lògic en proporció per tu, perquè dius, ostres, no és tan important, però per ell ho és molt perquè està vivint l'experiència de la vida d'una altra manera, no? Llavors, fer aquest focus per mi era important, tant per mares o pares, com també han vingut molts mestres, sí, molts educadors, terapeutes, educadors, psicòlegs, no? que també treballen amb infants amb aquestes característiques cada dia, i ha estat molt bonic com venien i ara ho entenc, ara entenc aquestes crisis agressives, no? Que jo insisteixo, no són agressives, són defensives. Ja l'entens tu, Laura?
4: Sí, és... Digues, perdona.
3: No, anava a dir, podem escoltar també un fragment de l'obra en el que precisament la Ruth recrea el que està fent el seu fill. Ells han anat a una mena de balneari on la mare es casarà, que aquesta seria una altra pel·lícula que podríem...
1: Un glamping.
3: Exacte, un glamping, exacte. Més que balneari, és una mena de càmping glamurós.
4: Sí, exacte.
3: On la mare es casarà amb un home molt més jove que ella, però diguem que vol acabar aquests últims dies de la seva vida, doncs aprofitant-la, vivint-la a tope, i el nen se n'ha anat a jugar a la platja amb pedres, que és una cosa que amb ell li entusiasma, no? I està com molt capficat en posar una pedra, una muntanyeta sobre l'altra, fins que de cop li apareix una pedra que té un forat al mig. Mm-hmm. I a partir d'aquí la seva obsessió és veure de quina manera pot tapar el forat.
2: Finalment trobo una pedra de la mida exacta, petita i rodona. L'hi poso i encaixa, però alguna cosa se'm tira a sobre i em tira totes les pedres. Estic tan enfadat que ho trepitjo tot i em tiro les pedres per tot arreu. Era la Chloe. Penso que ho fa expressament. La mare ve corrent i m'abraça perquè no em pegui. Em sap greu haver cridat i haver pagat la Chloe. Em sento el nen més dolent del món. Quan en Martí va dir que era el nen més dolent del món, va ser la primera vegada que vam anar al centre sanitari blanc i escèptic, amb rètols grans, amb lletres majúscules i negreta perquè en Martí les veiés millor, on hi deia... Valoració de la discapacitat. Fa mesos d'això. i no ha deixat de repetir-ho cada vegada que té una crisi.
3: Aquí trobem també, a part de que podríem parlar, no?, d'aquest sentiment de culpabilitat que fins i tot té el nen, no?, aquesta culpa compartida de la mare i del fill, aquest crit que ell deixa anar i, en canvi, el crit de la mare que és contingut, no?, que aguanta, que sosté. Però també m'agradaria, no voldria acomiadar-vos sense recuperar allò que dèiem d'aquest sentit de l'humor, d'aquesta mirada, Carla, que tu deies, que ens donen molt sovint els infants, que ens mostren la incongruència, sí, moltes vegades del món, no? Sí. Perquè tant a la novel·la com en l'obra de teatre, que ara us recordo Família, s'està fent al Teatre Tantarantana de la ciutat de Barcelona, veiem aquesta visita que feu al centre, on li han de donar, no?, han de diagnosticar la seva discapacitat o el grau de discapacitat per després poder també obtenir un carnet que ho acrediti, que per tant sigui avantajós, diguem, per la vostra vida familiar. Però llavors tota la situació, tot el diàleg amb aquell psiquiatre
4: és absolutament disfuncional.
3: Sí, com una bajanada. Sí, però això sembla un personatge, sí, un gag, no, i això no, és el que passa, la veritat.
1: És la veritat, no? Sí. No, tant el llibre, Perfectament Imperfecte, com l'obra, hi ha una part molt important d'humor, perquè és que és fonamental per viure el dia a dia com a mare d'un fill.
3: A la criança en general,
1: prendre'ns menys seriosament a nosaltres mateixos i al món, no? Però si a més tens un fill així que et porta a situacions tan extremes, llavors ja és supervivència pura, l'humor. I quan estàs en un cas així, és que doncs el tema era aquest, no? Ens vam estar a la sala d'espera esperant davant d'aquestes lletres grans, enormes, que posaven valoració de la discapacitat, el Gael evidentment llegint-les i qüestionant-me, i el senyor dient-nos, fer-nos callar tota l'estona, xxt, xxt, dius, aviam, si pogués callar no estaria aquí, i després esperant mitja hora i el Gael, que no pot esperar, bueno, però ja està, marxem, i dius, no és que hem d'esperar per tenir el certificat, perquè clar, jo, què li expliques en el teu fill? I dius, bueno, així es podrem anar a PortAventura sense fer cua. Ah, molt bé, i per què hem de fer cua ara, mama?
4: Clar, és que aplastant, és així. Sí. A mi això m'encanta del personatge també d'en Martí, que és lògic, és tan lògic el que diu. Que penses, potser som... És una altra de les tesis de l'obra, no? Que potser som els altres, sí, que estem fent el burro, sí, per dir-ho d'alguna manera. Clar, perquè aquest nen
3: compta amb la mirada, no?
4: Té tota la lògica del món,
1: sí.
4: El que diu.
1: Aquesta setmana hem tingut visita de l'inspectora de dependència a casa meva, i clar, en un infant d'aquestes característiques, que entri una persona desconeguda a casa, clar. És horrorós, no? Llavors em començava, ja portàvem 2 dies, i qui serà? Com es diu? I d'on ve? I on viu? I és bona persona? Ens farà
4: Ostres.
1: Mal? Ens dirà... Clar. És que llavors és... bueno, és que et genera...
3: És
1: llavors,
3: esgotador.
1: És esgotador, sí, és però així. És que a més quan arriba, bueno, i quan marxaràs? I quan li va dient a ella, no? Llavors es generen situacions que et rius, però que penses, ostres, si algú ho pensés una mica, amb tota la quantitat d'informes que tenen d'ell, de veritat fa falta venir a casa, amb el seu espai, una persona que no coneix... No?
4: És una de les coses de l'obra, d'aquesta manca de coneixement absolut i de voluntat, també, jo crec, de coneixement d'aquestes situacions. Perquè hi ha un... No es tracten com s'hauria de
3: tractar. Però són persones que precisament s'hi dediquen, és a dir, que avaluen i acompanyen aquestes famílies. Per tant, tornem a allò que dèiem de la incongruència.
4: Sí, és així, sí.
3: Perfectament Imperfecta, aquesta novel·la de la Carla Gràcia, que ara s'ha transformat en esperit, en essència, en una obra teatral que té el mateix títol, que podeu veure ara mateix al Teatre Tantarantana, en funcions de dijous a diumenge, interpretat per la Montse Rodríguez. Laura Domènech, la seva directora, moltes gràcies per acompanyar-nos. Carla, gràcies també per obrir un trosset de la teva vida, de la teva experiència amb nosaltres, i acabo dient allò que dius també tu a la novel·la i a l'obra, no? Ser mare és una malaltia incurable. I això és, en aquest programa, com a mínim, és molt compartit, vol dir que ja ho sabem i ho arrossegarem tota la vida per molts anys que tinguin els nostres infants, no?
1: Moltes gràcies per aquest espai que genereu per parlar des d'un debat clar i verdader sobre la criança, no? Crec que fa molta falta.
3: Mm. Molta sort i una abraçada, Gael.
1: Gràcies.
5: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.

0: Les cures paliatives pediàtriques són un àmbit potser poc conegut, però importantíssim per garantir la qualitat de vida dels infants amb malalties greus i pensant també en les seves famílies, en com acompanyar-los. Són equips multidisciplinars els que acostumen a fer aquest acompanyament i que incorporen cada cop més la fisioteràpia per alleujar el dolor, millorar el confort i acompanyar en tot el procés. I per això avui en volíem parlar amb aquesta secció que fem de la mà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Fabio Chiner és sotscoordinador de la Comissió de Pediatria del Col·legi i fisioterapeuta de la Unitat d'Atenció al Pacient Crònic Complex i Paliatiu Pediàtric a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Bona tarda, Fabio.
1: Bona tarda.
0: T'agraeixo que vinguis perquè és un tema que penso que de vegades el que dèiem, no? És poc conegut, tot i que cada vegada, precisament perquè hi ha més famílies que reclamen, no?, aquest accés a les cures paliatives en general i pediàtriques en particular, i aquesta vessant encara ens costa més, no?, d'entendre-la, de conèixer-la, potser en parlem molt poquet. Així que potser a mi m'agradaria que comencéssim d'aquesta manera, és a dir, com entens tu les cures paliatives, com les definiries i en quin moment s'ofereixen a les famílies?
1: Doncs és una molt bona reflexió, Mari Cruz. De fet, sí, la paraula paliatius o paliació és una paraula en si mateixa que té com estigma, no? Si diguéssim, sí. No? És una paraula agradable de sentir, un s'imagina amb situacions difícils, incòmodes, no? Fins i tot no? Fa nosa sentir la paraula. Hi ha estigma de parlar-la, el que no vol dir que no hi hagi la necessitat, com bé dius, no? Les famílies, un cop veuen el que significa realment o el que pot aportar a la seva vida i la del seu fill o filla, doncs potser ja no, li donen una significació una mica millor a la paraula paliatius. Implica, des de ja te dic una mica la lectura que jo faig a nivell personal, no? Sí. Els fisioterapeutes ens han ensenyat sempre principalment a rehabilitar, no? És a dir, recuperem allò que s'ha perdut funció o quan hi ha hagut una situació que la persona doncs ha perdut capacitat de fer alguna cosa, doncs allà treballem nosaltres perquè recuperi allà on estava. El paradigma de la paliació vol dir que no recuperarem allà on estàvem, no? Què ens passa en pediatria? Doncs que els nens, no? Un nen s'imagina adults, cures paliatives és quan ja estem, doncs potser estem més a prop del final, no?
0: Sí.
1: A diferència dels nens, a vegades tenim nens i famílies amb les que estem treballant anys o molts anys. Què vol dir? Que realment hi ha una incertesa gran al voltant del procés de com serà, a quina velocitat es desenvoluparà i de quina manera, no? I aquesta incertesa, doncs bueno, crec que tot el sentit de la paraula paliatius o de l'enfoc paliatiu, si m'apures, és més acompanyar aquest camí, aquesta progressió d'aquesta malaltia, sense saber massa bé quant de temps estarem, ni com anirem adequant o ajustant allò que oferim al ritme de, bueno, que l'infant i que la família vagi necessitant.
0: Quants anys fa que existeix aquesta unitat que teniu al Parc Taulí?
1: Doncs la unitat del Parc Taulí, si no vaig equivocat, crec que va començar l'any 2017 i des de l'any 2020 doncs va estar financiada pel CatSalut. Al principi, inicialment, es va engegar amb financiació d'una fundació, que és la Fundació Enriqueta Vilavecchia, aquí a Barcelona, i des de l'any 20, doncs és part de lo que es diu la xarxa d'atenció paliativa pediàtrica integral, que és una estructura d'equips de cures paliatives que hi ha al territori català, en el que hi ha tres unitats que tenen suport domiciliari i són equip multidisciplinar amb pediatra, infermera, psicòleg, treball social, i la sort que tinc jo al Parc Taulí és que el Parc Taulí té fisioterapia, que som pocs a l'estat espanyol que hi som, i formem part d'aquesta xarxa d'atenció paliativa pediàtrica integral al territori com a equip de, com si diguéssim, de primera corona, que diuen.
0: Per tant, fixa't, estem parlant de qüestió d'11 anys més o menys des de que existeix la unitat, molt menys des de que hi ha aquest suport des del CatSalut. Llavors entenc que d'alguna manera és una atenció novedosa, és a dir, era molt necessària, però ha costat una mica que tingués aquesta presència dins de les activitats o del suport que dona la pròpia sanitat pública, almenys catalana. No sé si la realitat és igual i no sé si tu la coneixes fora de Catalunya. I no sé si situacions com la del Parc Taulí són habituals també. Hi ha més unitats d'aquestes característiques a fora de Sabadell?
1: Doncs en clau espanyola, crec que la situació és igual o pitjor. O sigui, més aviat pitjor, no? A nivell de recursos, densitat de recursos i des de quan hi són presents, hi ha una mancança de recursos estructural a l'estat espanyol i és un reclam de diferents societats científiques, com la Societat Espanyola de Cures Paliatives Pediàtriques, que continua fent activisme i continua intentant posar-lo a l'agenda política, no? Comparativament, clar, les cures paliatives en adults doncs porten molt més temps de recorregut i a països doncs, com el Regne Unit, per dir-ne un, que el desenvolupament de les cures paliatives pediàtriques doncs està més avançat de lo que està aquí a l'estat espanyol i a Catalunya. Crec que a Catalunya portem una mica d'avantatge respecte a d'altres regions, no? A la part política de com això ha vingut, no hi entrarem, no, tampoc no tinc tota la informació, però sí que és de veres que, que com dius, tenim camí encara per recórrer i l'hem iniciat una mica més tard de lo que s'ha iniciat en medicina d'adults.
0: Fabio Chiner, aquest fisioterapeuta que avui ens acompanya en aquest espai que obrim sempre de la mà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, dèiem que treballa també en aquesta unitat d'atenció paliativa, no?, de l'Hospital Partaulí de Sabadell. També fa poquet vas estar precisament al Parlament a mitjans de febrer en el marc de la ponència de la proposició de llei d'atenció paliativa pediàtrica integral, que és una d'aquestes reivindicacions, no?, que s'estan fent de forma tan d'èmfasi, no? I aquesta proposta té com a objectiu garantir per llei l'accés a cures paliatives dignes i integrals per a infants i les seves famílies. En el teu cas, tu vas defensar la importància de que en elles estigui present l'atenció fisioterapèutica. Quins són els principals reptes o mancances actuals en aquest camp?
1: Doncs la veritat és que va ser un privilegi realment estar al Parlament i molt més perquè realment jo vaig anar a proposta d'una família que està participant amb, no?, amb famílies que estan participant activament amb aquest procés de desenvolupar la llei i em van proposar a mi anar a parlar de fisioteràpia i per mi la lectura és que realment ja no és la meva sensació amb les famílies que hi treballo, sinó que quan parlem amb més famílies d'altres zones d'Espanya o d'altres territoris, hi ha com una necessitat de fisioteràpia com a part de la cura integral que reben els seus fills. I aquesta fisioteràpia, si no la proveïm els serveis públics de salut, doncs les famílies la van a buscar on la trobin. Què ens passa? Doncs que tenim moltes famílies que dediquen una mitjana gran d'hores a la setmana, doncs a lo millor 2 o 3 o 4 o 5 hores a la setmana, si no més, a cura postural dels seus fills i filles, a cura respiratòria, no?, a una sèrie de coses que són part de la cura que necessiten els seus fills, però sense que estigui proveïda, no?, o ni que sigui acompanyada en la mesura del possible dels recursos del territori i de totes les casuístiques que tenim a sobre de la taula des d'un equip des del seu servei públic de salut, amb la qual cosa un poc la reivindicació és una necessitat que ens expressen les famílies, perquè també em vaig sentir al Parlament com que no és una cosa que sigui una cosa meva personal ni de la professió, sinó que és un reclam de les famílies, és una cosa que tinc la sensació de que necessiten perquè elles ens ho diuen i que de facto doncs passen moltes hores de la seva setmana fent coses que són cura de fisioteràpia per als seus fills i es busquen la vida com bonament poden amb provisió de recursos que el seu territori té, perquè òbviament un s'imaginarà que a lo millor hi ha persones que poden tenir certa especialització en fisioteràpia pediàtrica i fins i tot en pacients crònics, doncs a lo millor en l'àmbit de la zona metropolitana de Barcelona potser és més senzill de trobar, yeah. I potser en d'altres zones del territori a lo millor pues hi ha menys professionals o fins i tot no n'hi ha, i llavors aquelles famílies doncs ho tenen una mica més complicat.
0: Explica'ns una mica, Fabio, la teva feina, perquè aquelles famílies que no coneguin de prop

0: fisioteràpia i en funció de les necessitats de l'infant, en funció d'on visqui i en funció de l'agenda i les urgències, doncs planifiquem la setmana. És a dir, doncs mira, anem a visitar aquest infant, si avui va a l'escola, intentem visitar a l'escola. Si a domicili és on passa més hores, intentem ajustar allà on visitem que sigui a l'entorn on l'infant està més còmode. És
1: a dir... Per tant, perdona, Fabio, tu no treballes sempre a l'hospital?
0: No, no sempre a l'hospital. De fet, majoritàriament sortim a fora de l'hospital, o bé a domicili o bé a les escoles. Anem fent moltes visites a les escoles. I les visites, doncs, segons les necessitats, a vegades en una mateixa visita podem fer una revisió general de constants de salut, que potser la part més de medicina i d'infermeria, podem valorar una mica com estem a nivell musculoesquelètic o a nivell respiratori, que és una part que podem també fer amb els fisioterapeutes. I en la part que respecta més a fisioteràpia, intentem tenir una perspectiva clara de com està aquell infant a nivell musculoesquelètic, a nivell respiratori, i fer un plan una mica per intentar acompanyar això amb les seves 24 hores del dia i més enllà, és a dir, no? En la setmana o no? Tampoc no marcar objectius molt a llarg termini, però sí que una mica, doncs, anar a intentar acompanyant aquella funció motriu per cuidar el cos i la postura. Sabem que moltes vegades són nens no ambulants, són nens que van en cadira de rodes, són nens que necessiten posicionament al llit, posicionament per la seva higiene i posicionament en una cadira pel seu desplaçament, amb la qual cosa és un aspecte que hem de cuidar molt. També sabem que les dificultats a nivell respiratori, la comorbilitat respiratòria és dels principals factors que agreugen la salut d'aquests nens, amb la qual cosa són dos camps importants on els fisioterapeutes podem ajudar molt. El format no és com un s'imaginaria, no? Ostres, m'han posat una pròtesi al genoll o sí. Més, he tingut esguins de turmell, llavors bon, aniré a unes sessions en fisioteràpia, recuperaré.
1: Rehabilitació sempre jo dic sempre que ens visiten els teus companys de professió, sempre insisteixo a les famílies que ens escolten que sempre unim l'ofici que teniu vosaltres amb una recuperació de, segurament, el que tu dius, no? D'un esquins, és a dir, sempre amb rehabilitació en aquest sentit, però la teva professió abarca moltes més...
0: Perquè partint d'un paradigma diferent, que és que no en 10, ni en 20, ni en 50 sessions aquelles dificultats no les resoldrem, amb la qual cosa, el que parlàvem abans, les acompanyem. I com les acompanyem? Pues posant un pla de cura, per si diguéssim que vagi sintònic amb la part de cura que estan proposant des d'infermeria, des de medicina, també des de psicologia, també des de treball social, perquè treball social també contempla tota la part que no és només la salut, no? Sinó que té a veure també amb la logística, amb les necessitats més enllà no? de lo que és curar el cos o atendre la malaltia, sinó l'entorn, la família, quines necessitats de lleure té aquell infant. Llavors, harmonitzar tot això des de la part de fisioteràpia, per mi, o com ho intentem treballar, és tenim un plan de cura que implica pues, un maneig postural principalment i un maneig de secrecions i una sèrie de productes de recolzament, com pugui ser una cadira de rodes, com pugui ser un bipedestador, com pugui ser dispositius de posicionament per la nit, com pugui ser algun dispositiu per posicionar de cara a la dutxa o a la higiene, que els pares siguin, que sempre ho són. A mi no m'agrada particularment la paraula competent, perquè crec que tots els pares són més que competents, però sí que acompanyar-los i validar-los en l'ús d'aquell equipament, i si hi ha alguna tècnica en concret que pot beneficiar el seu infant a nivell de drenatge de secrecions, doncs instruïm, capacitem perquè ho puguin fer, sense necessàriament nosaltres haver de ser les persones que ho fan, perquè se sentin amb eines per poder fer-lo. I també per la part de curar postures. Si pensem que hi ha una sèrie de postures que s'hi ajuda, una sèrie d'exercicis que poden aliviar aquest dolor o que és una cosa que els nens gaudeixen, doncs allà hi som i fem un plan amb ells i ho acompanyem. També ho acompanyem, no sé si està interferint massa, però estava sonant al telèfon, tenim un telèfon sí. Cada professional porta un... Nosaltres treballem amb un, pues, com un smartphone d'empresa, sí. No? Com si diguéssim, i els pares doncs, tenen una via directa també per escriure'ns, per trucar-nos...
1: Amb algun dubte que tinguin puntual.
0: Tenim un WhatsApp,
1: puntual.
0: Exactament. Fins i tot alguna vegada doncs, hem fet una videotrucada. Tinc dubtes amb col·locar això o allò. Ostres, enviem una foto, mira, vols que ens truquem? Perquè, clar... cobrim, això no t'ho he explicat abans, però cobrim tota l'àrea del que seria la Catalunya Central, és a dir, hem visitat, crec que el rècord de Llunyània de jo haver-hi anat, em sembla que és Solsona o una mica més amunt de Solsona o Déu Gargallà, no. Hi ha un poble que es diu Gargallà que no l'he visitat mai, que està com no sé si una hora i quart, una hora i vint del Parc Taulí, i hem visitat allà unes nenes fa uns
1: quants anys. Clar, però això és meravellós perquè em poso en la pell d'aquella família que viu en aquell poblet que, com dèiem, no té l'accés a professionals com pot ser tu, i que de

0: Cop i volta, que això formi part dels recursos de la sanitat pública, li obre la porta a un acompanyament de tota mena, per descomptat, de cara a poder treballar aquella necessitat física que té la seva criatura, però després tot aquest acompanyament que tu em deies ara, és a dir, el poder saber que jo puc enviar-te un missatge, que podem fer una videotrucada en un moment ocasional, perquè tinc un dubte, perquè mira en quina situació m'he trobat i sé que tu no pots venir ara mateix, que tinguis una veu a l'altre cantó que et digui tranquil o tranquil·la, mira, ho pots fer d'aquesta manera, o canvia això, la postura, o quines cures concretes pots fer en aquest cas concret, això et dona un descans i una tranquil·litat, i suposo que aquest és un paper també important que vosaltres porteu a terme, no?
1: Sí, completament. De fet, ho has dit, és acompanyem i intentem estar disponibles. És a dir, si no puc estar allà en 10 minuts perquè viuen, no?, molt més lluny de Sabadell unes famílies que altres, estem disponibles. I sí que trobem de les famílies una mica del retorn que tenim és això, que ens poden contactar i també pensa, no?, i fem una visita tan lluny, intentem també quadrar-nos i aprofitar aquella visita, doncs, probablement si són diverses persones que hem d'anar-hi o tenim aquell nen o aquella nena, té sentit que el visitem més d'una persona, el que fem és planificar aquella visita i anar tres o quatre professionals de la unitat i que aquella visita ens condueixi per poder fer més coses i també per interrompre la vida d'aquell infant i d'aquella família amb lo mínim. Clar, què afegeix això? Doncs un repte logístic important, perquè som uns quants professionals amb una sèrie de nens amb condicions de salut en un estat, pues, alguns més agreujat, uns altres més estable, no?, i que és variable en el temps, i hem de poder organitzar-nos les visites amb l'agenda de lo que com a professional tu propondries. És un repte, però és un repte bonic, perquè, pues, bueno, et fa treballar d'una manera, bueno, un poc estructurada, però en certa manera has d'estar, molt, pots planificar a molt temps vista, perquè al final poso una visita i de repente, no, de sobte
0: clar,
1: una altra cosa,
0: la salut dels propis pacients,
1: una agudització, no? I llavors, ostres, doncs això passa per endavant. També intentem fer molta xarxa a nivell local, és a dir, de la part més mèdica, doncs potser amb centres d'atenció primària, no, és a dir, aquesta, no, pacients que viuen potser molt lluny o els que viuen més a prop també, que tinguin bon vincle amb el seu centre d'atenció primària, amb els seus serveis de proximitat, si hi ha un hospital potser més de proximitat, aquells professionals també acompanyar-los també en la gestió de la complexitat, perquè a vegades, doncs, aquell nen tan greu, aquella nena tan greu, no n'han vist molts o no es senten, ostres, no? Com que em dona impressió a vegades segons quines situacions. La part que té més a veure fisio, jo intento fer molta xarxa amb les escoles, gairebé molts dels nostres infants, si no és que estan a domicili perquè la salut no permet anar a escola, van a escoles especials moltes vegades, alguna vegada a escoles ordinàries, i allà hi ha fisioterapeutes, hi ha mestres, hi ha educadores, hi ha personal.
0: Per tant, parles també amb, claro, els mestres, amb els tutors,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, parlem, tota la unitat parlem. Jo intento, pues, ostres, per la part que m'interpel·la més, amb el fisio o la fisio que li pertoquin a aquella escola. També, si hi ha la sort de que hi ha zones que tenen serveis de fisioteràpia domiciliària, ni que sigui concertades, a la zona del Vallès n'hi ha uns quants, també intento estar present per a aquelles persones, per acompanyar-nos. Jo crec molt en el treball col·laboratiu i el fer xarxa, perquè al final és en benefici de les famílies, no? Si, per aquesta logística que comentem, no? Si al final són territori, jo no tinc el recurs per poder anar allà a lo millor tot lo sovint que potser voldríem, doncs hem d'intentar ajudar-nos de la xarxa que ja existeix al territori, perquè, no?, aquest repte logístic de territori, distància i volum d'infants, doncs fa que les hores del dia siguin finites, sí, i intentar multiplicar aquella atenció fent sinergies i fent molta col·laboració amb el territori, en centres d'atenció primària, centres d'atenció precoç també, no? Molts nens en la franja de 0-6 doncs van a atenció precoç, que sempre, i aquí a Catalunya tenim la sort de tenir una, sí, xarxa molt consolidada de fa molt de temps, amb molts boníssims professionals que ja estan atenent aquests nens, no? També a mi m'agrada dir que aquests pacients, aquests infants, reben input de fisioteràpia. O sigui, a més de lo que, de lo que els proporciona el sistema, que en el cas d'aquests nens és o bé d'educació, no?, fisioteràpia d'educació especial, o d'equips d'assessorament pedagògic, que també compten a la figura de fisioterapeuta o la fisioterapeuta que dona input a les escoles, o d'atenció precoç. El que intentem afegir és aquesta atenció especialitzada i formada en atenció a la cronicitat complexa, no? Perquè ens trobem sovint que aquell nen que anem a visitar gairebé és el més complicat dels que tenen el CUP, aquella persona o aquell professional, i acompanyar també a la família, però als professionals en, bueno, com us podem ajudar, pues, també és una tasca a la que intentem prestar-li atenció.
0: La veritat és que és un gust i una satisfacció escoltar com Fabio Chiner, aquest sotscoordinador de la Comissió de Pediatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i fisioterapeuta també d'aquesta unitat d'atenció al pacient crònic complex i paliatiu pediàtric de l'Hospital Partaulí de Sabadell, ens explica amb tanta passió, et brillen els ulls, eh? Quan parles d'aquest acompanyament que fas als infants, a les famílies. Moltes gràcies per aquesta soneta de ràdio.
1: Gràcies a tu, Maricruz, un plaer.
2: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
0: Ens acomiadem recuperant el fil del principi. Mamma Mia, una cançó que ens ajuda de vegades a expulsar el mal humor i que té a veure amb la conversa que hem mantingut a l'inici amb la Carla Gràcia i la Laura Domènech. Gràcies en nom de tot l'equip. Feliç setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. És una notícia de darrera hora. La dona ingressada com a contacte d'antivirus a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu en la tercera PCR que se li ha practicat. Es troba asimptomàtica i en bon estat de salut a la unitat d'aïllament del clínic, però podrà continuar la quarantena a casa seva durant les pròximes dues setmanes, d'acord amb els protocols de vigilància establerts per les autoritats sanitàries. I de l'exterior, tres mesos després de la guerra iniciada pels Estats Units a l'Iran, el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, torna a generar confusió sobre les negociacions. Trump ha assegurat a CBS News que està molt a prop de concretar-se un acord que impediria que l'Iran tingués una arma nuclear, però en una altra entrevista ha afirmat que es debat entre aquest acord o tornar a atacar Teheran. Abans, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha assenyalat des de la Índia que les converses amb Teheran avancen de manera favorable.
2: There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say, but this issue needs to be solved as the president said.
0: Aviat farem un anunci, però d'una manera o una altra, l'Iran no pot tenir armes nuclears i cal restablir el trànsit a l'estret d'Hormuz, ha assegurat Rubio. En paral·lel, el ministre d'Exteriors iranià ha confirmat un apropament entre les parts i el Pakistan. País mediador ha anunciat que ambdós països estarien disposats a consolidar una pròrroga de la treva addicional de 60 dies. I aquí el ministre d'Assumptes Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha condemnat el maltractament que les forces israelianes han donat als activistes de la Global Smooth Flotilla detinguts per Israel en una entrevista a la CNN.
3: I find this appalling, outrageous, and I cannot accept and I will
0: no acceptaré que els meus ciutadans siguin tractats d'aquesta manera per ningú, ha asseverat el titular d'Exteriors. De la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, reclama a la Fiscalia que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes. Aquest dissabte, 18 integrants catalans han arribat a l'aeroport del Prat i han denunciat vexacions, pallisses, descàrregues elèctriques i aïllament. Xavier Sandrera i Mijuali.
4: Es van passar per un container petit ple de guàrdies que ens anaven pagant i aleshores vam entrar en un espai, que era l'espai de dintre del vaixell aquell, que era com un camp de concentració.
5: Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts, vaig estar sent electrocutada.
0: Un segon avió ha arribat a Bilbao, on hi ha hagut el derruís amb l'Arxanxa, i el tercer ho ha fet a l'aeroport de Barajas de Madrid. I en clau catalana, els primers pressupostos de Salvador Illa ja estan en tràmit parlamentari amb una despesa prevista de 50.000 milions d'euros. L'executiu defensa que els comptes aposten per l'habitatge i la mobilitat, principals preocupacions de la ciutadania, però amb carpetes pendents com la de l'educació. Un altre front per resoldre de la banda de l'executiu català, Joaquín Calvente, és el de les energies renovables.
6: Sí, després d'haver rebut les queixes d'alguns alcaldes, ara el govern es compromet a ajustar el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, per minimitzar l'impacte als municipis afectats. Sílvia Paneque, consellera de Territori i Transició Ecològica.
7: La voluntat del govern és ajustar-ho al màxim possible a la necessitat del municipi. És evident que hi haurà municipis, territoris de Catalunya que tindran una contribució més elevada perquè tenen més recurs eòlic o fotovoltaic de llum solar.
6: Arreu del país, diversos col·lectius també qüestionen el model dissenyat per la instal·lació d'energies renovables. La coordinadora Eixen Lluita, a les comarques centrals, ha convocat demà una jornada reivindicativa a Vic. Jordi Guiu n'és membre.
8: Una contestació en contra del Plater, a la vegada que intentem pensar en com fem aquest canvi a les renovables en el nostre territori, però d'una manera participada i amb tots els agents afectats, que no només és la pagesia, també és la societat que gaudeix d'aquells camps, de la població d'un territori, no? Com poder fer participar de diferents maneres la ciutadania per poder això pensar en realment com ha de ser aquesta transició.
6: Hi ha prop de 180 alcaldes que demanen aturar el pla. El govern té previst obrir una fase d'al·legacions i aprovar definitivament el Plater a finals d'any.
0: Les blaugranes s'enduen a casa la quarta Champions després de derrotar per 4-0 a l'Olímpic de Lyon a Oslo. Així ho celebrava l'afició des de la plaça de les Glòries a Barcelona, d'on han seguit el partit centenars de persones. Aquesta casa televisió espanyola també ha retransmès el duel on el Barça ha controlat el joc. Pel que fa al futbol masculí, el Girona juga la permanència primera en el darrer partit de la Lliga contra l'Elx, un partit que ha començat a les 9 del vespre. I abans de marxar, coneguem la previsió del temps per demà. Emet Juan Carlos Piña.
1: Demà, diumenge, a Catalunya les temperatures se mantindran amb poques variacions. Encara seran significativament elevades per aquesta època de l'any a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat durant la tarda amb possibles núvols d'evolució al Pirineu que podrien deixar ruixats dispersos. Per altra banda, bufarà vent fluix de direcció variable, tendint al migdia a la component sud-est. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal rtv-e.cat. Bona nit.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Quan sonen les notes d'aquesta veteraníssima sintonia, significa que comença una nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, Ràdio 4, en aquest any que l'emissora compleix, i ho sabeu prou bé si sou habituals de la nostra ràdio, 50 anys. Nosaltres avui us donem la benvinguda a l'edició del dissabte, ja broma en broma, 23 de maig, 9 i 5 del vespre, com sempre, el divendres anterior, al nostre programa accessible a RNE Audio. Edició avui de l'altra ràdio, número 2643.
2: Buenos días, tengan todos ustedes...

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: ¡arranca y vámonos!
3: Com la setmana passada, pel que veig aquí a l'escaleta, 10 blocs previstos en aquests 53 minuts de genuïna ràdio pública. Repassarem l'actualitat amb les notícies. Enregistrament històric de la ràdio, avui de Ràdio Teletaxi, de l'any 1992. Informació de la ràdio de l'Estat espanyol amb Lluís Segarra. Ràdio Afició, que hi ha volta pel control esperant per entrar. Avui està als estudis amb Miquel Àngel Sáez. Hem de parlar de la fira Mercaham, que mica en mica s'apropa. La gran fira de la ràdio Escolta i de la Ràdio Afició Cerdanyola del Vallès serà, però, el mes de juny, però ja estem a prop. Carles Llinàs, també esperant per intervenir amablement la secció de Pensament i Tecnologia amb el degà de la Facultat de Filosofia a la SAI Universitat Ramon Llull. Tecnologia de les comunicacions amb el doctor Joan Francesc Gras, Quico Gras per nosaltres. La Societat de la Informació de la Comunicació, novetats amb el Jordi Barreda des de societatdelainformació.com. Tecnologia social, ètica, comunitària, això també ens agrada tenir pinzellades d'aquests temes amb Fem Procomuns. El món de les minories culturals, les migracions, la diversitat, amb el doctor Raül Martínez des de la Universitat de Vic. I el món de les audiovisuals, avui amb una passejada pels museus i novetats tecnològiques amb Jordi Álamo de l'empresa Evantic. Aquests són els 10 blocs previstos que avui tornem a fer. Cristian Estanescu, realització tècnica, control de so, i aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui, sempre ràdio 4.
5: L'altra ràdio vintage.

0: I obrim el programa, com estem fent ja d'unes temporades ençà, amb un fragment històric de la ràdio catalana. Tots venen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, com bé sabeu, projecte col·laboratiu, participatiu, que es pot escoltar en el si d'internet en aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. Per cert, que el passat dimarts, a la sala Cantiana de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència a la ciutat de Barcelona, molt a prop d'on nosaltres us parlem, a tocar de la plaça de les Glòries, es van lliurar els 25ens Premis Connexió atorgats per FECEMINTE. La Universitat Autònoma de Barcelona va rebre el Premi Connexió a la iniciativa institucional precisament per l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. El jurat ha valorat el seu impacte en l'àmbit social. Penseu que hi ha més de 15.000 fragments sonors recollits i 1.250 ràdios representades. I també, cal dir, en els últims mesos, la millora que ha tingut el motor de cerca d'aquest arxiu, la presentació de continguts interactius, novetats, per tant, interessants de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquest arxiu. Tomàs Fabregat, director de la Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser qui va recollir el guardó. Agrair, evidentment, a FECEMINTE, al jurat dels Premis Connexió, aquest important reconeixement que ben segur ajudarà doncs, a impulsar encara més aquest projecte creat per l'INCOM, la Biblioteca de Comunicació de l'Hemeroteca General de la Autònoma, i de la qual aquest qui us parla té la satisfacció de ser-ne el seu director, i també amb dos extraordinaris col·laboradors com són l'Albert Murillo i el Toni Mascaró, que avui casualment també ens acompanya en aquest moment que estem fent l'altra ràdio, que també va poder assistir en aquest acte de lliurament a la ciutat de Barcelona. Dit això, bones notícies per tant per l'Autònoma, bones notícies per arxiuradio.uab.cat. Anem al tall d'avui. No fa gaire dies, Justo Molinero, va ser el dimarts d'aquesta setmana, a Sabadell, va rebre per segona vegada un Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Escoltem avui un fragment de Ràdio Teletaxi FM i Ole, en aquell moment es deia així, Ràdio Teletaxi FM i Ole, de l'any 1992.
1: Si nos están sintonizando, les rogamos nos llamen al teléfono 588-5300 o bien 588-1888 y nos den su control de escucha. Muchas gracias por colaborar. Sintonizan Radio Teletaxi FM y Olé.

0: Entrem a l'informatiu per dir que la setmana passada el president de la Generalitat, Salvador Illa, va viatjar a Califòrnia amb l'objectiu principal d'establir relacions i lligams amb empreses tecnològiques i del sector audiovisual. El viatge va coincidir amb els 40 anys d'agermanament i col·laboració entre Califòrnia i Catalunya. L'objectiu principal va ser presentar i impulsar el projecte Catalunya Media City, que es farà a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. L'inici del viatge va ser a la ciutat de San Francisco, on Salvador Illa es va trobar amb empresaris del sector de les noves tecnologies. El president de la Generalitat va visitar Plug and Play, empresa que ofereix solucions tecnològiques dirigides a les startups, Microcomputer, que treballa amb centres de dades i intel·ligència artificial, i Nvidia, aquesta és més coneguda, líder en el desenvolupament d'unitats de processament gràfic i de tecnologies d'intel·ligència artificial. A Los Angeles, Salvador Illa, el divendres dia 15 de maig, va presentar el projecte Catalunya Media City i es va reunir amb directius de Lionsgate i de The Walt Disney Company, entre altres. Va insistir molt en el sector audiovisual, però també va insistir molt en les aliances possibles en el sector dels videojocs. El dissabte, últim dia del viatge, Salvador Illa es va trobar amb els responsables de Higher Ground Productions, una productora audiovisual fundada el 2018 per Barack i Michael Obama, que es dedica a crear contingut audiovisual de caràcter social. El sector de la robòtica viu un fort creixement a Catalunya, com a la resta del món. En els últims 5 anys, l'ecosistema s'ha més que duplicat i ja genera un volum de negoci de 974 milions d'euros, segons un estudi d'Acció presentat durant la inauguració de l'Advanced Factories 2026, que es va celebrar fa pocs dies a Barcelona. Actualment, Catalunya compta amb 311 empreses especialitzades en robòtica que donen feina a més de 4.600 persones. La major part de les empreses del sector treballen vinculades a l'activitat industrial. Segons l'estudi, el 72% de les companyies desenvolupen aplicacions per a entorns industrials, especialment en àmbits com l'automoció, l'alimentació o el packaging. La cadena de valor combina fabricants de robots, integradors de sistemes automatitzats i empreses auxiliars dedicades a components, programari o bé consultoria. El sector català relacionat amb la robòtica està format majoritàriament per pimes, que són el 87% del total, mentre que un 14,5% són startups. Fa unes setmanes, Laia Planchart, del web report.cat, informava que el juny de l'any passat el New York Times va desenvolupar un sistema d'intel·ligència artificial aplicat al periodisme. Va desvelar ja el New York Times que un dels seus mitjans de la competència, en concret The Washington Post, estava treballant, desenvolupant i provant un programa intern d'intel·ligència artificial anomenat Ember, que actuaria d'entrenador d'escriptura per redactors amateurs per tal de que publiquin articles d'opinió per la capçalera nord-americana de The Washington Post. Segons els responsables d'aquest mitjà, propietat de l'empresari tecnològic Jeff Bezos, l'objectiu és donar accés a un ventall d'opinadors més ampli i divers respecte del que han tingut tradicionalment, per així poder arribar a un públic encara més extens. També argumenten que Ember podria automatitzar diverses funcions que normalment proporcionen els editors humans. És a dir, a més, l'eina pot incloure un rastrejador de forçar la història, de donar-li més interès, de donar-li més sentit, que indica als escriptors, a mesura que ho estan fent, com estan perfilant la seva peça i en una barra lateral presenta pràctiques i bàsiques de l'estructura que estan fent i de la història, poden insistir en reforçar la tesi inicial, poden donar punts de suport, poden aconsellar com fer un final memorable, per tant, són ajuts a la persona que està redactant aquell article d'opinió. Finalment apunten que el programa en qüestió aniria oferint a l'escriptor en directe, com ho estic dient, mentre escriu suggeriments, preguntes que l'ajudarien al desenvolupament del text final. És a dir, que convida a l'autor a afegir alguns aspectes que el sistema d'intel·ligència artificial considera que pot ser interessant. The Washington Post ha aclarit, però, que la supervisió final d'aquests textos sempre la farà un editor humà, com a mínim de moment, i que s'identificarà quan hi ha hagut la intervenció, l'ús de l'intel·ligència artificial. Hi haurà alguna nota, diguem-ne, que col·locarà article que s'ha fet utilitzant la intel·ligència artificial. Donat que encara és un projecte en vies de desenvolupament, caldrà veure quins resultats dona, i tot i això, aquesta tecnologia avança molt de pressa i el periodisme, doncs, es veu immers en una sèrie de debats sobre com incorporar-la. Podeu llegir més sobre el tema a l'article Una IA pels articles d'opinió de Laia Planchart, publicat al web report.cat. Acabem l'informatiu dient que el proper dijous, 28 de maig, el Parlament de Catalunya, Telecos.cat, Graustic i el Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, entre altres entitats, celebraran un acte emotiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, que es va commemorar ja fa uns quants dies, el passat dia 17 de maig. Es faran dues taules rodones, una sobre la importància de la sobirania en les comunicacions i l'altra sobre el rol dels sistemes informàtics en una societat digital resilient. La cloenda la farà Josep Rull, president del Parlament de Catalunya.
1: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Després del cop d'ull a l'actualitat, saludo ja el primer especialista del programa. Ens arriba des de Societat de la Informació .com, aquest magnífic portal que impulsa en Jordi Barreda, la col·laboració mensual amb la seva veu. Quin tema ens portes avui, Jordi?
2: L'històric cercador AskGIFs, accessible a ask.com, tanca després de 30 anys de funcionament. Va néixer el 1996 i permetia fer consultes en llenguatge natural, és a dir, com si parlessis amb una persona, en lloc d'utilitzar només paraules clau. El nom i la imatge del lloc feien referència a GIFs, un personatge de majordom creat per l'escriptor P.G. Wodehouse. La idea era que li demanaves qualsevol cosa i ell buscava la resposta per tu. Creat per Garrett Gwanner i David Barton, a Califòrnia el 1996 competia amb altres cercadors desapareguts ja fa temps com AltaVista o Lycos. El 2005 fou adquirit per IAC. El personatge majordom va ser eliminat i el lloc va passar a anomenar-se simplement ask.com per intentar competir millor amb Google. Però l'actual president d'IAC, Barry Diller, va declarar a The Crunch Disrupt que Ask.com no era competitiu amb Google i no tenia valor al mercat d'accions d'IAC. És curiós que ara que amb la IA hem normalitzat parlar amb els cercadors en llenguatge natural, tanqui el cercador que va fer bandera d'aquest mètode de consulta per diferenciar-se de la resta de cercadors.
0: Música potent per entrar en aquesta secció. Ara faré una petita rima de pensament, allò del potent, i tecnologia amb el degà de la Facultat de Filosofia, la SAI Universitat, Ramon Llull. Un ple, com sempre, tenia l'altra ràdio com a especialista, com a col·laborador habitual ja fa unes quantes temporades, el doctor Carles Llinàs. Benvingut, Carles.
3: Moltes gràcies.
0: I això d'aquesta ràfaga potent que hem escoltat pot tenir a veure amb una de les paraules, podríem dir, del títol d'avui de l'espai que ens portes. Invasió vertical dels bàrbars. Sembla una música així una mica bàrbara, una música... Però invasió vertical dels bàrbars és una última, potser, producció de cinema que has vist? Algun videojoc que hagi fet algun alumne de la SAI i que també els de filosofia l'heu provat per jugar o no?
3: que ho sé, però estic segur que a la Salle algú li podria treure punt.
0: És que és un
3: punt,
0: bon títol, això, eh?
3: Oh, i tant.
0: Invasió vertical, això del vertical, és que ara us ho expliques. Perquè dels Wagner encara, però vertical, ganes d'escoltar-te, eh?
3: Segur que arts visuals, per exemple, que tenim en el campus, algú podria fer alguna cosa interessant
0: digital,
3: sobre això.
0: En digital els hi acabes de subministrar ja el títol inspirador de l'obra que puguin crear.
3: Això mateix. Mira, jo és un tema que en parlo molt i perquè em va impressionar molt quan el vaig llegir. Això sortia a un llibre que ara farà un segle, d'aquí pocs anys farà...
0: Quatre dies. Ràdio 4, que estem als 50 anys, és el doble.
3: Pues és el 100. Doble, exacte.
0: Però dius, déu-n'hi-do, fa 100 anys.
3: Un llibre que va sortir fa 100 anys, sí senyor, que és La rebel·lió de les masses, La rebel·lió de les masses, de José Ortega y Gasset.
0: I tant, sí, sí.
3: Un dels llibres, diguem, espanyols del segle XX més traduïts a altres llengües. I
0: que en algun espai teu ja fa mesos va sortir, però no això com a invasió vertical dels bàrbars.
3: Sí, sí, vés a saber, el que passa que, diguem, ara preferia agafar-ho directament. En realitat, si jo no recordo malament, Ortega, de fet, cita a un polític alemany que havia usat aquesta expressió. Amb aquesta expressió es referia a una cosa que és molt... Bueno, com tu mateix ara deies, no? Que un pensa en la invasió dels bàrbars, pensa en una invasió horitzontal.
0: Sí.
3: O sigui, els bàrbars, no? La caiguda
0: terra,
3: de l'imperi romà.
0: D'alguna manera, sí.
3: Que venen i arrasen amb tot
0: una
3: això.
0: Multitud, grans masses,
3: grans
0: molta
3: masses,
0: fortalesa...
3: I que venen d'un món no civilitzat,
0: correcte.
3: O una civilització d'un altre tipus, no?
0: Sí.
3: I que liquiden la civilització existent en l'altre món, diguem-ho.
0: Correcte,
3: així, no?
0: Molt clar i molt ben situats.
3: La invasió vertical dels bàrbars seria una invasió de bàrbars civilitzats, si em permets dir-ho d'aquesta manera. No seria una invasió horitzontal de gent que ve de més enllà dels boscos, diguem, no?
0: Sí.
3: I que acaben amb el nostre món, sinó és un tipus de barbàrie que és específica del nostre món modern, tecnològic i econòmicament molt potent, sens dubte. I que es pot resumir d'una manera molt senzilla, perquè, a més, em sembla que tots ho haurem experimentat en un grau o altre. Diguem, la invasió vertical dels bàrbars seria una mena de síndrome, no? Una mena de malaltia que podem desgranar una sèrie de símptomes, que seria tractar els productes que són el resultat d'una evolució llarga, lenta, treballosa, dels segles, tractar aquests productes que han necessitat molt temps per madurar, tractar-los com si fossin una pera en el peral, o sigui, com si fossin una cosa òbvia, com si fossin una cosa natural. Per exemple, mira, la meva relació amb el meu cotxe és així,
0: sí,
3: si vols dir així. Jo no tinc ni idea de mecànica.
0: D'acord.
3: El desenvolupament del motor del nostre cotxe...
0: Sí.
3: És un prodigi de la inventiva humana dels dos o tres últims segles, des de que doncs, a Manchester o en aquells llocs van començar amb la indústria tèxtil i tal, han anat evolucionant aquests motors, s'han anat diversificant.
0: I ara afegim tot el component elèctric.
3: Efectivament.
0: Que pot ser només ara... motor elèctric.
3: Exactament.
0: O poden coexistir els dos, que és encara un altre afegint més.
3: Però això ho pots utilitzar com ho utilitzo jo sense tenir ni idea de
0: clar,
3: com funciona.
0: D'això es tracta, sí. Amb la majoria de casos jo coincideixo també prou per desconeixement de la temàtica tant d'electrònica com de mecànica.
3: Però
0: sí.
3: Clar, llavors el perill que hi ha és que tu menys tinguis el que tens.
0: Ah, d'acord.
3: Que no valoris el que tens, perquè ho dones per tant evident.
0: Sí, sí.
3: Tots, no? Aquí a la nostra ciutat, doncs, tots donem tant per evident els autobusos, els taxis, el nostre cotxe, etc, que la manera d'abordar aquesta realitat pot ser tremendament superficial. No? És com, per posar una analogia, no? És com el turista que baixa de l'autobús, fa quatre fotos a la Sagrada Família o allà on sigui, torna a pujar a l'autobús i se'n va a l'hotel i s'ha acabat el bròquil. No? Això no és aprofundir en res. I això no és adquirir cultura nova. No? Això és invasió vertical dels bàrbars en aquest sentit.
0: D'acord.
3: No? Per exemple, hi ha un altre exemple que no és simplement tècnic. Això passa molt en el món tècnic, perquè la tècnica tendeix a afavorir això. Hi ha especialistes que sí que en saben, esclar, però aquests especialistes generen màquines i generen instruments que els utilitzem gent que no en sabem i que podem creure doncs, que la serra mecànica aquella o el cotxe és una cosa tan evident, doncs, com això que et deia abans, no? Com el préssec en el presseguer i ja està, no? I no és així. Però és que això que a vegades ens passa amb la tècnica, ens passa fins i tot amb la política. I això jo em sembla que és una cosa de molta actualitat en aquests moments, perquè una mica el que ens està passant amb certs fenòmens polítics molt, molt cridaners, sí, com el que sí, està passant sí. als Estats Units, amb sí, Trump, sí, etcètera, etcètera, sí, sí. és, al final, hem arribat a donar per tan òbvia la democràcia parlamentària, que és el resultat de segles, per no dir de mil·lennis, de civilització cada cop més subtil. Sí. I quan dones per evident això, t'ho estàs carregant. O sigui, el perill és que llavors pots acabar...
0: No posar-ho en valor en el sentit estricte de la paraula, tal com hauria de ser.
3: I que això necessita un cultiu. Que la democràcia no és simplement que jo, quan em dóna la gana o quan em criden, vaig i poso un paperet a dins d'una urna i s'ha acabat el bròquil. Que aquí hi ha una responsabilitat
0: social, col·lectiva.
3: Efectivament, i que sense això... Aquest règim no té sentit, sense aquest sentit de la història, del que ha costat arribar a això, no?
0: Doncs claríssim, ara ja entenem, diguem-ne, aquest concepte, aquest titular, perquè seria un titular d'invasió vertical dels barbes, amb un parell d'exemples aplicats, un en el món tecnològic, l'altre en el món social i polític. Ens ho ha explicat, ens dona aquests punts per reflexionar-hi, per invitar al pensament que des de l'altra ràdio fem cada mes, el doctor Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia a la Salle Universitat Ramon Llull. Fins aquí uns dies, Carles.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: L'altra ràdio. Amb Sintoniqui.
0: El doctor en filosofia, Carles Llinàs, deixa aquest locutori. Avui és un programa amb uns quants doctors que coincideixen en aquest, per nosaltres, tercer programa. A més, saludo ara a un altre doctor en Ciències de la Comunicació, Raül Martínez, professor de la Universitat de Vic, espai dedicat al gènere, minories culturals, migracions, diversitat. Per tant, moment, com cada mes, d'establir connexió amb els estudis de ràdio de la Universitat de Vic.
4: Bona, Cinto. Avui, des de l'estudi Carles Capdevila de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, parlem del documental La veïna perfecta. Dirigit per Gita Gadbir, ha estat premiat a Sundance i nominat als Oscars i als BAFTA. Parla de racisme quotidià, violència armada, convivència, però sobretot d'un sistema que converteix un conflicte menor en una tragèdia. Trobareu el documental a Netflix. El documental està construït exclusivament amb imatges reals, càmeres corporals policials, trucades al 911 i gravacions de seguretat. Són en ràdios policials, silencis, murmuris i cops de porta per construir sensacions inquietants. No hi ha narrador ni entrevistes, només fets, i nosaltres som testimonis directes de la tensió. En un conflicte quotidià de convivència entre veïns, imaginem sorolls, nens jugant o petites discussions. En La veïna perfecta, tot acaba en tragèdia. La història passa a Florida, en un barri modest amb cases baixes i espais compartits. Allà hi viu Susan Lawrence, una dona blanca. Durant mesos la veiem trucar repetidament a la policia perquè els nens del barri li molesten, sobretot els nens negres. Els policies hi van moltes vegades, escolten les queixes, intenten calmar els ànims i marxen. Però el conflicte continua. Susan assegura que els nens entren a la seva propietat. Els agents comproven repetidament que són infants jugant. En el documental La veïna perfecta som testimonis d'escalades de violència. Els nens del barri comencen a tenir por. Les famílies expliquen que Susan els grava amb el mòbil, els insulta i fins i tot els llança objectes. Els infants li posen un sobrenom molt conegut als Estats Units, la Karen. Aquest terme descriu dones blanques que utilitzen el seu privilegi racial i social per controlar o intimidar altres persones, especialment persones negres. I arribem al 2 de juny del 2023. Allí que Owens, ell i Owens, és una mare afroamericana amb 4 fills. Va a casa de Susan Lawrence per reclamar-li que deixi d'assetjar els nens i, segons alguns testimonis, per recuperar una tablet que havia pres a un dels fills. Ell hi truca a la porta, hi ha crits, i de sobte, Susan dispara a través de la porta tancada. Ell i Owens mor davant dels seus fills i dels seus veïns. I el documental ens situa en el focus. Com pot acabar així una situació tan absurda? Per a la directora no és només un crim individual, és un resultat d'un sistema.

0: El documental analitza la llei Stand Your Ground, vigent en diversos estats nord-americans. Permet utilitzar força letal si una persona considera que la seva vida està amenaçada. Alguns exemples. A Kansas City van disparar contra un adolescent negre. Anava a recollir els seus germans i es va equivocar de casa. A Nova York, una dona de 20 anys buscava la casa d'una amiga. Va morir a trets per aparcar a l'entrada del domicili equivocat. Les dades que aporta el documental són contundents. El 45% dels casos en què un agressor blanc mata una víctima negra són considerats justificats. Quan els rols racials s'inverteixen, el percentatge cau fins a l'11%. La Comissió de Drets Civils dels Estats Units ha arribat a definir aquesta llei com una mena de llicència per matar. Susan Lorenz intenta justificar l'homicidi apel·lant a aquesta llei. Diu que tenia por, però el documental mostra que havia buscat informació sobre aquesta legislació abans del crim. La veïna perfecta també parla de negligència institucional. La policia havia rebut desenes d'avisos sobre el comportament de Lorenz, però mai va intervenir de manera efectiva. Després de l'assassinat, les autoritats van trigar dies a detenir-la, mentre estudiaven si el cas podia considerar-se defensa pròpia. I el documental amplia el focus. El 2023 van morir gairebé 47.000 persones per armes de foc als Estats Units. En aquest context, qualsevol conflicte quotidià pot convertir-se en una tragèdia. Tot esclata més ràpid quan hi ha una pistola al mig. Hi ha una escena especialment comentada del documental. Després de ser detinguda, Susan Lorenz es nega a aixecar-se de la cadira durant l'interrogatori. Els policies esperen amb calma, ningú no crida, ningú no utilitza força física. La directora, Jetta Gadbit, expressa: si hagués estat una persona negra, l'haurien tret arrossegant d'aquesta sala. Parla del privilegi blanc i el tracte racialitzat de les institucions. I així, una història molt local acaba parlant de coses universals. La fragilitat de la convivència, la por a l'altre i una violència que un dia explota. I aleshores ja és massa tard.
1: Des d'aquesta ràdio pública tenim espais que no es podrien entendre potser amb altre tipus d'emissores. Som un programa divulgatiu, però alhora som un programa obert a que tots els col·lectius de la societat, això és una de les característiques de 50 anys de Ràdio 4, es puguin expressar per aquesta ràdio pública, moment ara de la tecnologia ètica, social, comunitària, des de Fem Procomuns, secció també mensual. Avui saludo en Gorka Muñoz, des de Fem Procomuns. Ens presenta el projecte medioambiental ERICA, projecte internacional en el qual hi participa, per exemple, la XOIC, la xarxa oberta d'internet de les coses, que vol impulsar aquest projecte ERICA, la ciència ciutadana. A Fem Procomuns, en concret, hi ha un exemple de ciència ciutadana que en alguna ocasió s'ha explicat a l'altra ràdio de Ràdio 4, que és el projecte Bixxo, on hi tenen a veure el món també de les bicicletes en aquell univers, N'hem parlat en edicions passades de l'altra ràdio. D'entrada, en Gorka Muñoz, des de Fem Procomuns, ens fa algunes preguntes sobre contaminació ambiental i ens dona també algunes respostes.
2: Què poden fer els ciutadans que viuen a prop d'una gran indústria fòssil, com per exemple la petroquímica de Tarragona, i estan preocupats per la qualitat de l'aire que respiren? I què passaria si qualsevol persona pogués contribuir a fer ciència i ajudar així a entendre millor l'impacte ambiental del seu propi entorn? A Tarragona, en una de les zones amb més activitat petroquímica del sud d'Europa, aquesta idea ja és una realitat. Sovint, les dades sobre contaminació ambiental són complexes, escasses o difícils d'interpretar. I això fa que, per a la majoria de nosaltres, sigui complicat entendre què passa exactament amb l'aire que respirem o l'aigua que consumim. A més, en molts casos, la informació disponible depèn de les mateixes fonts que generen l'activitat industrial, cosa que pot generar desconfiança o manca de transparència. Per donar resposta a aquest repte, neix el projecte europeu ERICA, en el qual participa la Universitat de Barcelona a través del Departament d'Ecologia, aportant el coneixement científic necessari per entendre i analitzar els impactes ambientals. El projecte promou una idea clau, la ciència ciutadana, és a dir, la participació directa de la ciutadania en la producció de coneixement científic. Amb l'ERICA, persones sense formació tècnica poden aprendre a recollir dades ambientals, analitzar-les i transformar-les en informació útil per a la societat. Un dels espais claus del projecte és Tarragona, on conviuen zones urbanes amb una intensa activitat petroquímica. Aquí, aquest enfocament pren tot el sentit, perquè permet que la ciutadania participi activament en el monitoratge del seu entorn i contribueixi a generar dades sobre qualitat ambiental. En aquest sentit, la implicació del territori és un element clau. Per això cal destacar el paper de la plataforma CelNet en el projecte, a través de la toxicòloga ambiental Neus Roig, que des de fa anys treballa per visibilitzar els impactes de la contaminació al Camp de Tarragona i connectar-los amb la salut de les persones. Aquesta col·laboració entre universitat i societat civil és, de fet, un dels pilars de la ciència ciutadana. A través del projecte, la ciutadania aprèn a utilitzar tecnologies accessibles per a monitoritzar l'entorn, com sensors de baix cost o aplicacions digitals. Això permet recollir dades sobre qualitat de l'aire, l'aigua o el sol i genera informació que complementa les fonts oficials. D'aquesta manera, la ciutadania deixa de ser només observadora i es converteix en protagonista. Un dels elements centrals de l'Erica és la seva plataforma digital d'aprenentatge. A través d'aquesta eina, qualsevol persona pot formar-se en metodologies de monitoratge ambiental, en l'ús de tecnologies i en la interpretació de dades. També és un espai per compartir experiències i construir una comunitat activa al voltant de la ciència ciutadana. L'objectiu final és que aquestes dades es transformin en coneixement útil, és a dir, informació capaç d'influir en decisions reals, des de polítiques públiques fins a accions comunitàries o processos de sensibilització. En un moment en què la qualitat ambiental és una preocupació creixent, iniciatives com l'Erica posen sobre la taula una idea clara, que la ciència ciutadana és una eina de participació que pot exercir una pressió social sobre companyies i institucions suficient per transformar el nostre entorn. Per això, us animem a consultar el projecte Erica, visitar la seva web i la plataforma d'aprenentatge, amb les quals podreu formar-vos i obtenir un certificat de participació.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: D'aquest espai dedicat a la tecnologia ètica, social, avui dedicat també al món de la ciència ciutadana, després de conèixer en detall en què consisteix aquest projecte Erica, en el qual participa Fembro Comuns, donem pas a un altre dels especialistes del programa, en Jordi Álamo, secció de veu sintètica, secció d'intel·ligència artificial, amb multitud de possibles aplicacions. Jordi Álamo, professionalment treballant a l'empresa Evantic. Quin tema ens portes avui en aquest programa del mes de maig?
4: Avui us parlo de la tecnologia als museus, de com les plataformes audiovisuals i l'streaming en directe s'està fent un pas per donar una més àmplia visió del que és el museu. És a dir, que la visita al museu no s'acabi al sortir del museu, sinó que pugui tenir una continuïtat des de fora. Això ho reclamen moltíssims centres de formació i els mateixos museus. És a dir, es tracta de donar continuïtat a la visita. Imagineu-vos que una classe d'una escola ha visitat un museu d'art, els alumnes han pogut veure l'art romànic, han escoltat audioguies, han fet preguntes, però quan tornen a l'escola o a casa, la visita, en principi, doncs s'ha fet un punt i final. I tot allò après, tot aquell entusiasme, s'esvaeix en pocs segons o en pocs dies. I aquí és on ens hem de fer una pausa i preguntar-nos per què ha d'acabar. Per què la visita al museu ha de tenir una porta de sortida que ho tanca tot? Sortir del museu no hauria de significar deixar enrere l'experiència. Hauria de ser simplement canviar d'espai per continuar-la. Ara imagineu-vos que no s'acabés, que aquella tarda a casa l'alumne pogués obrir el tablet i seguir explorant allò que li ha cridat l'atenció. Que l'endemà a l'aula el mestre tingués accés als mateixos continguts del museu per aprofundir el que s'ha vist. Que la visita, en comptes d'un parèntesi, fos l'inici d'un fil que continua. Des del sofà, des de la classe, des de qualsevol lloc. Això és exactament el que reclamen cada vegada més els centres educatius i fins i tot els museus. Nosaltres pensem que aplicar plataformes audiovisuals de nova generació poden oferir aquest servei. Parlem de tecnologia, no de ciència-ficció, sinó d'eines que ja existeixen i que estan canviant la relació entre el museu i el seu públic. D'una banda, les plataformes de contingut audiovisual a la carta, vídeos documentals produïts pel propi museu, càpsules de coneixement sobre peces de la col·lecció, visites guiades gravades per conservadors i especialistes, continguts que poden consumir-se en qualsevol moment, com si fos una sèrie, a la velocitat de cadascú. D'altra banda, i aquí és on les coses es posen interessants, els sistemes conversacionals, parlant d'assistents intel·ligents que permeten accedir al contingut mitjançant preguntes en llenguatge natural, que no cal saber el nom de la peça, no cal buscar en cap catàleg. Pots preguntar per què en aquesta època pintaven la mort d'aquesta manera, i el sistema en principi et respondrà amb recursos del propi fons del museu, amb vídeos, amb text, amb imatges i fent-te la guia. Els museus comencen a emetre en streaming, inauguracions, conferències d'experts, visites nocturnes, restauracions en directe. Això fa que una escola de Lleida pot seguir en directe una xerrada d'un arqueòleg des del Museu d'Arqueològic de Madrid. I un alumne curiós pot fer una pregunta al xat i veure la resposta en temps real. I a partir d'aquí apareix la figura del museu com a creador de contingut educatiu continu. Experts del museu que funcionen com a divulgadors, com a referents del que als quals es pot seguir, subscriure's, tornar a escoltar, en definitiva, un ecosistema que s'assembla molt al que ja coneixíem en les plataformes educatives de referència, un Khan Academy o un Coursera, però alimentat amb un patrimoni real, amb les peces originals, amb el context institucional del museu. Això nosaltres li diem el museu des de casa, és a dir, la continuïtat del museu. La tecnologia ha vingut per ajudar els museus i perquè aquella visita no s'acabi al tancar la porta.
1: Aquesta ràfaga ens introdueix a l'apartat de ràdio Afició i en concret saludo Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats i alhora el director de Mercaham. Avui intervindrà el programa més en aquesta vessant. Avui també tinc la sort que m'acompanyi en aquest locutori de Ràdio 4. Miquel Àngel, benvingut.
5: Hola.
1: Avui podem donar ja unes dades més concretes i precises de l'edició 2026 de la Gran Fira de la Radioafició, la Radioescolta, col·leccionisme radiofònic, que és Mercaham, una de les fires d'aquest sector més importants del sud d'Europa. Recordem, data, parlem a un mes vista, com qui diu, mes de juny.
6: Sí.
1: Quin dissabte?
6: Dia 27, tenint en compte que comencem el muntatge el dia 25 dijous. I
1: però
6: cara
1: al públic, 27
6: tot
1: de juny.
6: Dia.
1: Horari.
6: Un dia, des de les 9 del matí fins a les 7-8 de la tarda.
1: Per tant, des de les 9 del matí obre portes, sí, Mercaham, sí. 7-8 del vespre. Les tancarà dissabte 27 de juny. És una fira sense ànim de lucre. Hi ha una entrada d'uns anys ençà simbòlica.
6: Un euro. Sí.
1: Un euro. Per contribuir, sí, a les despeses, perquè aquesta fira també, i cal agrair-ho, compta amb el suport de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que posa a disposició de Mercaham una de les molt bones instal·lacions que té aquella ciutat. Mercaham es celebra, com els últims anys, a quin lloc de Cerdanyola?
6: A l'esportiu Poliesportiu Guiera, de l'Avinguda Guiera número 8. Hem de dir, que és també molt important, que és la 30a edició, és a dir, fa 30 edicions, no són 30, serien 33, però com que va haver la pandèmia pel mig, és edició número 30,
1: que
6: déu-n'hi-do.
1: Que té molt de mèrit, sí, sí, evidentment, perquè, com us dic, les persones que tiren endavant la fira ho fan de manera desinteressada i altruista. Sense que ningú es molestés, si algú no s'esmenta en el programa, li demano de manera improvisada al Miquel Àngel, bé, sense papers, algunes entitats, organismes que tens previstos que participin a 2026 Mercaham amb algun estant.
6: Sí, hi ha una entitat que ens ha demanat, que és la primera vegada, s'ha creat ara, que es diu Radio Club Ochentero, que és de Mollet. Volen vindre, aleshores també el Radio Club Lavaells, Selva Mar Notícies, Urcat, etcètera. Quasi bé la majoria de Radio Clubs.
1: Associació de Radio Escoltes de Barcelona també, sí, la gent de la DXB.
6: Per supostíssim.
1: Amb en Francisco sempre, Rubio, que sempre. Si tot va bé el tindrem la setmana que ve al nostre programa.
6: A CAR també venen, com
1: la
6: sempre.
1: CAR, l'Associació, sí, Cultural, sí, Amics de la Ràdio, sí, sí, del món del col·leccionisme. Aquestes entitats tenen els seus estants. Si visiteu el 27 de juny Mercaham, Poliesportiu Can Griera, val la pena que ho visiteu, que veieu el món que mou la radioafició, la radioescolta, el col·leccionisme, a casa nostra. Hi ha un mercat de segona mà.
5: Seguireu igual, no? Les tauletes on tothom hi posa els seus productes.
6: Sí, unes...
5: Mai sabràs qui trobaràs.
6: No, unes 80, però hi ha persones que venen fixes de fa molts anys, no? També haig de dir que hi ha dues entitats que venen, evidentment, la Federació Catalana de Radioaficionats, i com no, Xercat també hi seran allà. I la URE de Barcelona, que una mica representa també la URE de Catalunya. Vull dir, per
5: tant, molt bé, doncs, ja dic, ara
6: força gent,
5: hem improvisat una mica el llistat de noms, si algú no s'ha esmentat i estarà present, ja dic que no s'ho prengui malament, no és la intenció ni del Miquel Àngel ni evidentment d'aquest qui us està parlant. Fareu conferències? N'hi ha alguna que ja ens puguis avançar?
6: Una que ja te la puc avançar, que és el MES. És a dir, és una modalitat de comunicació molt interessant, molt, molt interessant, i tenim un especialista, una persona que havia treballat a IBM, que s'han encarregat d'aquesta conferència i que estan escampant aquest sistema de comunicacions, ja ho explicarem, doncs, per tot Catalunya. Vull dir, que estan a punt de crear una associació que es diu Associació de MES Catalunya.
5: Curiós, però això del MES, què és? Una modalitat? Què és això?
6: Són comunicacions amb cadena, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, són comunicacions de pequeña potència, molt petita potència.
5: D'acord, URP.
6: Sí, que van interconnectant una amb l'altra i fan xarxa.
5: Com uns repetidors, però via hertziana.
6: Petitis.
5: No via internet.
6: No.
5: Via hertziana, sí, no de molt baixa potència.
6: No necessiten internet per
5: i
6: res.
5: I es van passant els diferents repetidors.

0: A la música que esteu, amb la música que esteu escoltant, arriba el moment d'entrar a la penúltima edició del programa. Ja sembla que el servei ja comença a fallar, però no, que ara estem en plena forma. Saludo Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, www.guiadelaradio.com. Visita obligada si voleu estar al dia de l'actualitat de la ràdio tot l'estat espanyol. Lluís, benvingut en aquest mes de maig. Comences parlant de la gala de premis de Ràdio Bilbao.
1: Doncs sí, fa uns dies vam fer la gala dels Premis Excel·lència, que em sembla que ja fa 10 anys que la fan, i va passar una cosa que jo penso que no havia passat mai a cap gala, ni de les de Ràdio Bilbao, ni de cap altra emissora.
0: Carai.
1: I és que 8 dels premiats, 8, no un ni dos, sí, no, 8, van anar directament de la gala al quiròfan.
0: Vaja. I quin és el motiu? Ho trobo molt sorprenent. Déu-n'hi-do.
1: Sí, no va passar res dolent. Ah, resulta que
0: eren mitges.
1: 8... T'explico.
0: Ah.
1: Els 8 són els membres de l'equip de trasplantaments de l'Hospital Cruces de Bilbao.
0: Clar,
1: i enmig de la gala van rebre l'avís de que havia arribat el recanvi que estaven esperant per un malalt que tenien d'anar cap a l'Hospital del Corrents.
0: Mira, una curiositat, eh? Doncs molt bé. Doncs una curiositat. Cap on ens portes ara?
1: Doncs a Múrcia. Mira, a Onda Regional de Múrcia han presentat, en un acte que van fer a la Universitat de Cartagena, un software que han posat en marxa, basat en intel·ligència artificial, que això pot ser la bomba també. Perquè detecta si quan fan una entrevista, a l'entrevistat diu la veritat o no.
0: Vaja, Déu-n'hi-do.
1: Sí, compara les seves respostes amb la informació que té i doncs, decideix si té... posar la llumeta i dir, aquesta està dient...
0: Tot i que a vegades aquests sistemes que agafen poc gros internet diuen coses que no són gaire precises.
1: Sí, a vegades la pifien, sí.
0: Per tant, s'hauria de posar també una mica en quarantena. Altra cosa és que Onda Regional de Múrcia treballés amb un corpus 100% fiable, no? Però quan s'obre, si no feu la prova, no? La gent que us dediqueu a qualsevol feina, tu mateix, Lluís, no? Poses alguna dada, guia de la ràdio, activitat radiofònica, Lluís Segarra i tal, alguna cosa serà així, però a vegades surten coses bastant inesperades. Bé, però...
1: Te'n podria explicar unes quantes.
0: D'acord, jo crec que tothom ho pot provar, i a vegades ho hem dit al programa, perquè és bo qüestionar a vegades el contingut d'alguns sistemes d'intel·ligència artificial. El cas és que novetat tecnològica a Onda Regional de Murcia ens ho ha explicat en Lluís Segarra. Saltem ara cap a Ontinyent, Ràdio Ontinyent.
1: Doncs sí, de l'emissora de la cadena SER, eren les 8 i 20 del matí, fa uns dies, el Tomàs Martín estava fent l'informatiu aquest en desconnexió local, quan de cop i volta doncs, va passar un terratrèmol allà on tinguin, no massa gran, però que es va notar, el pobre li va agafar en directe, es
0: no,
1: va espantar,
0: clar.
1: Li va temblar la veu...
0: Home, tremolar, és lògic.
1: I després ho va tenir d'explicar.
0: Tremolaven fins i tot els papers segons la magnitud.
1: Sí, i les llums,
0: i les
1: hauria de tremolar
0: sí,
1: tot.
0: Sí, un terratrèmol... en directe per la ràdio d'Ontinyent, tal com ens explica en Lluís Segarra. Recordeu, www.guiadelaradio.com. Val la pena visitar moltes notícies. Si et sembla, abans de saludar el Quico Gras, anem cap a Andorra en aquest minut final.
1: Doncs sí, resulta que això té relació amb la ràdio una mica allò de rebot, perquè va de la mítica Ràdio Andorra,
0: sí,
1: que ja porta una pila d'anys tancada...
0: La Ona Mitjana, que fins i tot havia tingut ona curta, sí, sí.
1: Doncs el Cirque du Soleil va estrenar d'aquí a poc una obra inspirada en Ràdio Andorra.
0: Ah,
1: resulta que va la història de
0: bé,
1: dos oients que demanen la mateixa cançó al mateix temps
0: sí,
1: i decideixen
0: sí,
1: juntar-se a Andorra per conèixer-se.
0: Està molt bé.
1: I això s'estrena al Principat d'Andorra el dia 3 de juliol.
0: Cal dir que tenia una gran tradició de discos dedicats a Ràdio Andorra i era molt escoltada a tota la zona nord de la península Ibèrica i, evidentment, al sud de França. Recordar, Ràdio Andorra transmetia fonamentalment en castellà i alguna petita cosa en català. Sud Ràdio, que era l'altra ràdio, és la que transmetia en francès. I tens una segona per tancar d'Andorra.
1: Sí, però de l'altra Andorra, de l'Andorra de Teruel.
0: Ah.
1: Doncs allà l'Ajuntament ha posat en marxa la seva emissora municipal, van demanar a finals d'any la freqüència, encara no li han donat, i han dit, doncs mira, comencem a internet, ja quan se la donguin ja començarem a funcionar en FM, i li han posat un nom una mica llarg.
0: Tanquem amb el
1: nom. Es diu Estación Andorra FM Municipal.
0: Molt bé, doncs una mica llarg ho és. Amb això tanca Lluís Segarra la secció. Fins aquí uns dies, gràcies.
1: Fins ara.
0: Dèiem que avui és un programa amb nombrosos doctors tant disciplines diverses. El tercer doctor que saludo és el doctor Joan Francesc Gras, també doctor en Ciències de la Comunicació, com Raül Martínez. L'univers telemàtic els propers minuts per tancar aquesta edició de l'Altra Ràdio. També seu aquí al meu costat, a Roc Brunat 127. Quico, benvingut.
2: Hola, hola.
0: Segona part del espai que ens vas portar

0: Ara fa un mes, d'apagades d'internet, no? Apagades d'internet en països, recordo, vas parlar d'Egipte, vas parlar d'Iran, present, malauradament, encara a dia d'avui amb el seu conflicte amb els Estats Units de Nord-Amèrica i d'altres països limítrofes, per temes polítics. Altres països?
1: Sí.
0: En aquesta llista trista, malauradament?
1: Rússia, recordem que té un historial bastant curiós, recordem que Sant Petersburg va néixer al Telegram i va com va, però hi ha països, Myanmar, Pakistan, Uganda, Venezuela, Tanzània, Irak, Etiòpia...
0: Que s'han produït talls d'internet
1: s'han
0: per la decisió
1: talls i es produiran.
0: Política dels governs.
1: Sí, el més preocupant, potser, és que internet va néixer com una xarxa descentralitzada i oberta, però cada vegada depèn molt més de decisions polítiques centralitzades, perquè ja vam parlar també un dia del tallament d'IPs per part de la Liga, on pots deixar un hospital penjat d'IPs perquè el senyor aquest diu que tallaran totes les IPs d'un servidor concret, no? Llavors, ja havíem parlat també fa 2 anys de la Xina, que té el famós tallafocs, i aquest tallafocs de la Xina és un cas de split internet, que vol dir que tallem internet i la fem a mida nostra. És a dir, una de les conclusions a traure és que com que els països polítics no sabien gaire el tema i ara estan ben assessorats on saben més, han descobert que internet se pot anar tallant. Igual que poses tu el teu router a casa, sí, sí, i fas les teves coses. També hi ha un altre problema, vull dir, tu pots provocar aquests talls indirectament.
0: Home, on és treure la llum? Si es treu la llum, falla tot.
1: Una falla elèctrica. Ui, ha passat un problema elèctric, provoques un estrany problema, fallades...
0: Què és el que va passar, diguem-ne, en el cas de l'estat espanyol aquells mesos, amb la gran apagada elèctrica a la, sí, península Ibèrica? Allò d'internet va deixar de funcionar.
1: Totalment.
0: Si algú no tenia algun tipus de grup electrogen, però la majoria de persones es van trobar penjades.
1: Totalment.
0: No? Clar.
1: Pots provocar fallades en cables submarins, pots provocar ciberatacs, que això n'hi ha molts, un error de configuració o apagades elèctriques massives, que ho havies dit tu. La connectivitat moderna és molt potent,
0: sí,
1: però també és molt dependent. És a dir,
0: vols dir que té una certa fragilitat.
1: Sí, sí, té una fragilitat molt alta. Quan la gent diu, per què no han tornat a la Lluna? Doncs perquè si vas anar a una explosió que van fer aquí, els coets que van anar es jugaven la vida, i ara no volen que això passi. Aquí passa una mica igual. És a dir, tu tens unes estructures molt complexes i sempre s'ha dit que problemes complexos, solucions complexes. Per tant, lo trist és que la norma general és que apagades d'internet i fragilitat digital van juntes i probablement en veurem d'aquestes tallades, perquè cada vegada la temptació del poder. També hem passat del chat control, estic parlant així perquè ja ens atencem els últims dies de programa, el chat control, un dels governs més incisius en què es desencripti WhatsApp, és el del Sánchez aquí a Espanya, és a dir, volem desencriptar tots els WhatsApps. O sigui, la temptació del control cada vegada és més alta, si a més li afegim invents d'intel·ligència artificial, doncs no és que estigui pessimista, però estic bastant realista, no? Vull dir, la Índia acumula des de fa un any moltes apagades regionals i també hi ha un denominador comú. Els països menys desenvolupats o més en guerra és molt evident, però els altres és molt civilí, però aquí també tenim un tipus de control molt alt. O sigui, no només cal posar les notícies i mirar Twitter, quan busques gent de Twitter molt sensata, i veuràs que les notícies amb segons quin canal o en quin mitjà són molt esbiaixades. Per tant, repeteixo el segon cop, és apagades d'internet i control polític equivalen a molta fragilitat en el que havia estat la xarxa de les xarxes, la llibertat de comunicacions, etc etc.
0: Sap greu?
1: Bastant greu.
0: Sap greu, en aquest cas, que passin aquestes qüestions.
1: Sí. Hi ha alternatives, però en podem parlar,
0: sí,
1: l'any que ve, sí.
0: Avui acabem pessimistes, Quico. Tu,
1: sí,
0: tens la culpa que has fet l'última secció.
1: No, sóc bastant realista.
0: Però són coses realistes, amb coneixement de causa, amb fonament. Avui podríem dir una mica un article d'opinió del doctor Joan Francesc Gras a l'altra ràdio, que complé que estiguis al nostre programa i per evidenciar aquestes qüestions que ens saben greu també de fer-ho, però aquest és el paper també del nostre programa de l'altra ràdio, de Ràdio 4, en aquesta ràdio pública. Fins aquí un mes. Quico, a tots vosaltres, fins la setmana entrant.
1: Fins d'aquí un mes.
0: Gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio.

0: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni, Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4.

Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Sense Memòria. En aquesta ocasió hem tornat a sortir de l'estudi per anar a buscar un espai i un temps força desconegut, un temps ple d'incògnites i encara amb molts espais en blanc. Estem parlant de la Barcelona de l'època visigòtica. Però hem pensat que la millor manera d'acostar-nos en aquesta història era anar a buscar les restes arqueològiques que encara avui en dia ens poden explicar com era i com es transformava aquella Barcelona tot just quan el món construït pels emperadors romans s'estava desmoronant. Hem hagut de baixar sota terra per trobar palaus episcopals, carrers, domus ricament decorades, clavegueram o fins i tot un centre on feien garum, aquesta salsa a base de peix tan coneguda pels romans. És una història que us explicarem passejant pel subsol de la plaça del Rei, epicentre del Museu d'Història de Barcelona, entrant a la Domus Sant Honorat, gairebé a tocar de Sant Jaume, o en un hotel que custodia el que podria ser la pedra del Fòrum Romà, aquella plaça cívica central on es discutia i compartia la vida pública dels habitants de Bàrquino, o fins i tot unes muralles que segles més tard van quedar camuflades com a residències medievals, però que encara ens deixen observar el seu rastre. Per no perdre detall i acompanyats de tres arqueòlegs, dedicarem dos capítols de Sense Memòria, el d'aquesta setmana i el de la setmana vinent, en aquesta Barcelona visigòtica. Comencem.

0: La Barcelona Visigoda va existir, però avui és gairebé invisible. Tan invisible que quan pensem en la història de Barcelona o fins i tot de Catalunya en general, passem gairebé directament de l'imperi romà al temps dels carolingis. I mentrestant, què? Doncs, mentrestant, passen moltes coses. Tenim emperadors usurpadors, reis visigots, conflictes religiosos, però sobretot tenim una ciutat que canvia. Una ciutat que desmunta els pedestals de les estàtues romanes per fer créixer les seves muralles o per construir el Palau Episcopal. Així que avui hem baixat literalment al subsol de Barcelona, tot just sota la plaça del Rei, per explicar-vos la història d'una ciutat que un dia va deixar de dir-se Barquinó per passar a ser Barquinona. Daniel Alcubierre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Daniel, després d'aquesta introducció, parlar només de visigots després dels romans, a més de poc correcte, no és simplificar, o creus que podria ser simplificar molt el relat històric?
1: Sí, és simplificar-ho en excés, perquè hem de pensar que a Barcelona en aquest moment, o a Barquinó, tenim tant els visigots que acaben d'arribar a la península com tota la població hispanoromana, que ja està a la ciutat amb tota la diversitat també social, tant dins de la societat hispanoromana com a la visigoda.
0: Sí, i una cosa que ja parlarem més endavant, però també un poder episcopal, vull dir, un cristianisme que es converteix en religió oficial i que això, d'alguna manera, també acaba influint molt en les formes de les ciutats. Ho dic perquè mentre intentava documentar-me per aquest programa, és un d'aquests temes que m'ha cridat molt, molt l'atenció. Jo venia buscant visigots i m'he trobat bisbes.
1: Sí.
0: Potser tenen més. Bueno, això entrarem en més detall al llarg d'aquest programa. Daniel Alcubierre és arqueòleg i tècnic del Museu d'Història de Barcelona. Amb ell hem baixat a les profunditats, com deien, de l'antiga Barquinó, a les restes de la ciutat romana visitables que es troben sota la plaça del Rei. Aquí és on arranca avui un capítol especial de Sense Memòria que estem enregistrant en un matí de dilluns i que ens durà, no només ens quedarem aquí al Museu d'Història de Barcelona, com a mínim a la seu de la plaça del Rei, sinó que aquest programa avui ens durà per diferents espais de la Barcelona de l'antiguitat tardana, perquè moltes vegades parlem de visigots, però potser ens haurem de començar a acostumar a aquest espai històric que es diu antiguitat tardana. Què veurem? Veurem el baptisteri de la primera basílica cristiana, entrarem a una domus, la de Sant Honorat, per saber com vivien els barcelonins mentre un imperi com el de Roma s'anava desmembrant a poc a poc. Passejarem per les muralles també d'una ciutat ben fortificada que va ser breument capital del regne visigot i fins i tot ens acostarem a les restes arqueològiques localitzades sota un hotel al carrer Hèrcules 3, un espai que està obligant a revisar o com a mínim repensar com era realment el cor de la Barcelona romana. O sigui que el programa d'avui, més que un programa de ràdio, és gairebé una aventura. Espero que vosaltres també l'agafeu així. I és una aventura en la que també ens acompanyen els arqueòlegs Xavi Maese i Jordi Ramos. Hola, benvinguts tots dos.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: En Xavier Maese és arqueòleg del Servei d'Arqueologia de Barcelona i en Jordi Ramos, arqueòleg dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I tots dos crec que coneixen molt bé aquesta Barcelona que jo dic que de vegades doncs es queda una mica oculta a les nostres mirades quotidianes, entre altres coses perquè la tenim sobretot al subsol. Vull dir, no, si no tens cert interès és una mica difícil de veure-la. En qualsevol cas, Xavier, Jordi, doncs gràcies també per acollir-nos i Daniel, gràcies per acollir-nos en aquest espai tan meravellós que diria jo, que és el Museu d'Història de Barcelona a la plaça del Rei. Creieu que està molt amagat?
1: És difícil de dir, perquè jo crec que sí que la gent reconeix aquest espai, perquè quan sense parlar identifica molt el Museu d'Història de Barcelona amb la presència d'aquest jaciment visitable. Jo crec que a base del treball que s'ha fet durant molts anys amb escoles i amb visites, la gent crec que és un espai que té més o menys present. Ho identifica amb l'època romana de la ciutat, però realment sí que l'època visigoda potser passa una mica amb un perfil més baix.
0: I entre altres coses, perquè jo suposo que no s'identifica època visigoda tampoc amb època romana, i el que sí que tenim és una època que seria l'exemple perfecte d'època de canvi, perquè realment totes dues idees no és només que conviuen, jo crec que formen part d'una mateixa idea, no?
1: Sí, és una època de transformació en la que veus que s'ajunten trets de la cultura romana que teníem aquí a Barcelona amb aquestes noves incorporacions de la gent que ve de fora, i és una època de canvi molt, molt interessant perquè ja va dibuixant la ciutat que vindrà més endavant.
0: Bueno, doncs abans de començar a dibuixar la ciutat, per situar-nos, perquè la gent sàpiga com a mínim posar-lo en el calendari, estaríem parlant aproximadament del segle IV, més o menys, IV després de Crist, que és un moment en el que estan passant moltíssimes coses a l'Imperi Romà i que també tenen la seva expressió aquí a Barcelona. A grans trets, a Roma, què és el que està passant?
1: Doncs és un moment de canvi polític. Tenim la pressió la pròpia crisi interna de l'imperi, la pressió dels pobles germànics que conviuen fa temps, i això té el reflex també aquí a Hispània i a Barquin, on tenim precisament una figura d'un usurpador, un home de palla que es posa per poder polítics externs, que des de Tarragona i des de Barquino intenta fer una sala al poder. És un reflex d'aquesta època de canvis i alterada.
0: Sí, aquest el coneixem, o jo l'he conegut fa poc, ho he de reconèixer, usurpador màxim, però una de les coses que es destaquen, tot i que va estar molt pocs anys, vull dir, van ser un parell d'anys o així, és que fins i tot van cunyar moneda aquí a Barcelona.
1: Sí, la moneda és una eina de propaganda política i suposo que és una de les primeres iniciatives que es fan quan vols assolir aquestes cotes de poder, de fer-te doncs, aquest element de promoció, però realment sí que va tenir un impacte petit.
0: I aquesta és una història que heu pogut explicar a partir del registre arqueològic?
1: Sí, hi ha també fonts escrites, són molt reduïdes per tot aquest període, i hem de combinar, hem de treballar en les fonts escrites escasses amb el material que tenim d'aquesta època, el material arqueològic d'aquesta època.
0: Clar, hem parlat d'això, d'un usurpador, de l'usurpador màxim, i d'un moment molt concret, un parell d'anys a la història de Barcelona, però potser un dels grans moviments que sí que passen en aquest moment a l'Imperi Romà, i amb això tindríem el nom de dos emperadors que ho personifiquen, que són Constantí I i Teodosi després, és que tenim un nou moviment, una nova religió que d'alguna manera entra en les estructures del poder, i és el cristianisme. Amb Constantí el cristianisme es legalitza, amb Teodosi el cristianisme es converteix en religió oficial, i d'alguna manera això acaba trasbalsar una mica totes les estructures polítiques de Roma, també de Barcelona. La seva arquitectura ho trasbalsa absolutament tot. És potser el moviment o el moment clau d'aquest canvi?
1: Sí, és un moment clau perquè afecta tant a la societat com a la forma mateixa de la ciutat. De pensar que l'aristocràcia de la ciutat, seguint aquesta moda o aquestes noves idees del poder, adopta aquesta nova religió i es va dotant d'unes infraestructures a la ciutat per manifestar-la físicament, fer les seves reunions i fer el seu en oculta.
0: Xavier i Jordi, podeu participar, si ho voleu, també. O
2: sigui, escolta, Dani ho feia molt bé.
0: El Daniel llavors. Ho està explicant molt bé. No. Sí, clar, a mi una de les coses que em crida l'atenció és que precisament és en aquest segle IV, i això el registre arqueològic sí que ens ho explica, és que llavors trobem a les elites romanes de Barquino recolzant d'alguna manera aquesta nova religió, que no hi ha, no sé si estan per una qüestió, això se l'ho cobra molt, ho reconec, perquè ja no sé si és per una qüestió de fe o per una qüestió d'estructures de poder, que suposo que, o una barreja de totes dues coses.
3: És una estructura de poder i de canvis, en la qual cosa la religió no deixa de ser una eina ja per controlar a nivell polític i econòmic una ciutat o part de l'imperi que està en decadència. I clar, és una via nova d'entrada, no?, a partir de la religió, de controlar, a part d'aquests elits, també a la població, lògicament. I es nota molt en el canvi econòmic i també en l'arquitectònic, lògicament, una ciutat que en principi és petita, doncs hi ha molts canvis sobtats i és una manera nova de fer les coses.
2: S'ha de dir també que en el segle IV encara el fòrum com a tal, les estructures associades al fòrum, encara estan en ús, es mantenen, estan encara ja dempeus. A partir del segle V, a l'entrada dels visigots, que és quan tot canvia, no? Es comença a desmantellar el fòrum, els edificis públics, i llavors es comencen a construir aquests nous edificis religiosos, no?
0: Clar, però aquest desmantellament, per exemple, del fòrum i dels espais públics i el seu reaprofitament en altres obres
2: públiques
0: també, vull dir que...
2: I privades, també, evidentment.
0: És més efecte de l'entrada dels visigots, és més efecte del canvi de l'estructura política romana amb l'entrada del cristianisme en aquestes noves estructures de poder?
2: El coincideix molt al segle V, o sigui que al segle IV, encara no hi ha aquí els visigots, estan entrant encara, no?, des d'Europa, però al segle V, quan justament coincideix, clar, també els visigots són arrians, no són catòlics, i llavors quan entren aquí és quan, bueno, es comencen a fer aquests canvis a la orografia de la ciutat i a fer-se nous edificis amb el nou bisbe, no?, a Rià, que suplanta el bisbe catòlic, no?, el desplaça, com si diguéssim, i doncs, això doncs, comporta construccions de noves edificacions a partir del desmantellament de la resta, no?, de l'anterior. Llavors potser coincideix aquests moments, no?, de l'entrada dels visigots i també aquest canvi de paradigma.
1: Sí, i també és un moment que la pròpia societat hispanoromana està canviant ja. Les estructures que feien servir el fòrum com a espai de representació, que era el poder de l'Estat, han anat minvant en favor dels terratinents, que tenen més poder personal i que ja ho manifesten també en les seves residències, que justament al segle IV, a Barquino és important destacar que és un moment en què aquestes aristocràcies tenen un moment d'esplendor i que tant les domus dins de muralla com les viles fora de muralla creixen, amb la qual cosa és això, el fòrum per una mica també aquest sentit d'espai públic, perquè ja els negocis els fas a casa, amb la qual cosa és aquesta combinació de que deixa de tenir sentit que es comença a reprofitar per altres usos.
0: Ara fèieu referència a les dues corrents dins del cristianisme que durant, no arriba un segle, però gairebé conviuen a la ciutat. Són dos punts de poder, l'arrianisme i el que després coneixerem com a catolicisme. O sigui, en aquell moment, en aquest segle V, estem vivint aquí a Barcelona un cisma religiós? O el que sapiguem, perquè igual no sabem, no, també no sé el que ens diuen les fonts i el registre arqueològic.
1: Les fonts escrites són molt, molt reduïdes, com dèiem, per tot aquest període, i el registre arqueològic crec que no permet afinar tant aquest coneixement. Tenim indicis d'aquesta dualitat, però com va ser la convivència, si realment va ser un cisma o van dos corrents apartades que no tenien més conflictes, encara no ho podem saber. Aquí és un... El registre és petit, i el grau de detall d'aquesta mirada és petit, també.
0: Amb el moviment dels pobles germànics, i en el nostre cas, en el que ens ocupa concretament els visigots, el que és cert és que hi ha un capítol, que d'aquest sí que hi ha més registre escrit, que és gairebé cinematogràfic, que de fet nosaltres, sense memòria, vam dedicar fa uns mesos un capítol específic, en aquest cas a la figura de Gala Placídia, però com que part de la seva història doncs transcorre aquí a Barcelona, doncs ara ho haurem de citar, no ho podem passar per alt, no? Vull dir, el gran capítol del que sí tenim fons és aquesta primera arribada, perquè jo crec que és la primera arribada dels visigots a Barcelona, amb el nou rei visigot Ataulf, en Gala Placídia, que originalment, Gala Placídia, que és germana de l'emperador de Roma, originalment ha estat segrestada a Roma, però després, en el camí cap aquí, acaba casada amb Ataulf, arriben a Barcelona. A Barcelona és on neix el seu hereu, l'hereu de la parella reial, és on mor l'hereu de la parella reial i inicialment és enterrat aquí a Barcelona. També és on assassinen a Ataulf. Tot això passa al segle V, sembla gairebé el guió d'una pel·lícula, i tot això passa aquí a Barcelona, aquesta Barcelona de la que estem parlant en aquests moments a sota de la plaça del Rei.
1: Exacte, no, o sigui, realment són uns fets que tenim poc aprofitats cinematogràficament, donaríem per molt de joc. I sí, és un seguit de fets interessants, perquè a més tot el desenvolupament dels fets permet veure també aquesta barreja, el que dèiem al començament, aquesta barreja entre la cultura visigoda, la cultura hispanoromana, com estan barrejades, perquè de fet l'últim capítol d'aquesta novel·la és la processó amb què, quan un cop assassinat Ataulf, fan sortir a Gala Placídia de la ciutat, no deixa de ser un triomf romà. És com els visigots estan fent servir una representació del poder que no és pròpia, sinó que l'han copiada dels romans, amb la qual cosa ja et mostra aquesta imbricació i aquesta nova ciutat, que és una barreja de cultures.
0: Sí, jo pensava en Joc de Trons i en Cersei. O
1: sigui, no. Necessitem el pressupost.
2: Sí, sí.
0: No, no ho podia, no ho podia evitar. No? Tenim els visigots en aquesta primera entrada a Barcelona. Realment és gairebé la primera entrada a la península. És un dels moments en els que podem identificar a Barcelona com a, si es pot arribar a dir, com a capital règia. Però hi ha restes, hi ha evidències d'on on s'instal·len? Hi ha algun palau? No n'hi ha? És tot molt...
2: No, inicialment...
0: És tot molt temporal?
2: A nivell arqueològic no s'han localitzat evidències arqueològiques que permetin dir que aquí vivia Adrià Taulf, vivia la Placídia, igual que també mai s'ha trobat tan poca evidència del lloc d'enterrament de Teodosi, el fill de la parella reial, que està fora de la ciutat, però mai s'ha trobat, evidentment. Llavors, poder determinar, certificar això és molt complicat. Inicialment haurien d'estar dintre la ciutat, suposem, no? Però...
1: Sí, també hem de pensar que és això, que l'estat dels visigots en aquest moment és relativament breu i prou conflictiva entre ells com per edificar una residència nobiliària. Hem de pensar que, en tot cas, a la ciutat tenim residències nobles tant dins com fora la muralla dels grans propietaris, i hauríem d'imaginar que, havent-hi aquestes relacions també entre l'aristocràcia visigoda i la romana, doncs potser en aquesta primera entrada aprofiten una d'aquestes residències de la ciutat. He pensat també que Mataulf i la Placídia ve també tota la cort i tota la comitiva del poble de Sigut, que ve, quasi podríem dir, refugiats des de la Gàlia, i que també és un contingent molt important. Jo crec que no s'ha xifrat en 12.000 persones.
2: Sí, sí.
1: I de fet és això. Jo crec que és més un aprofitament de les estructures que ja té la ciutat que no un moment de monumentalització.
2: Sí, bàsicament viurien fora de la ciutat. La ciutat era tan petita, tenia 10 hectàrees, que era bàsicament un centre de poder administratiu i religiós en aquest moment, no? I per tant, tota la cort, tots els companys de la parella reial, evidentment no cabien dintre de la ciutat, havien d'estar instal·lats fora.
0: Sí, és probable que siguessin potser a residències del suburbi, on el que diem suburbi, que és el que està fora de les muralles.
1: Sí, exacte, el suburbi més proper i tot el territori, pensem que el territori de Barqui, no? Entre el Besòs i tota la vall de Llobregat, que està explotat amb viles i amb residències, cada cop anem coneixent millor, i segurament seria el lloc on es distribuiria aquests...
3: I el que hem de pensar és que els visigots venen a buscar un lloc per instal·lar-se, és a dir, no cor principalment, i situa el seu palau, no? I el que sí que vol tenir aquelles terres per poder conviure tots aquests homes i dones que van vindre en aquell moment. Clar, l'àmbit que controla Barquino és molt gran, no? Com deia, ara des del Llobregat, tota la vall baixa del Llobregat, que en un munt de viles, i també tota la zona del Besòs i part del Maresme, és molt important, sobretot, per aquest control. I el que hem d'empensar, sobretot, és aquesta geopolítica, no? De quan des de l'Imperi Romà el que intenten és tancar el pas i sobretot als visigots pel seu comerç, no? I Barquino és el punt essencial per entrada, lògicament, de tot el comerç de la Mediterrània, a la qual cosa és un punt clau, no? És a dir, es va crear en un moment puntual, però és un lloc molt estratègic, a la qual cosa és la entrada gairebé al Mediterrani. I això, per això jo crec que es van posicionar justament el lloc més estratègic que té la Mediterrània una vegada passada als Pirineus.
0: Sí, perquè hem parlat, ara jo he apuntat, és un moment concret, i ja només afecta uns anys molt concrets, l'episodi que és el més vistós, el més conegut, de Taulf i Gala Placídia, però ens hem d'imaginar que en el moment que estan passant aquestes coses, els visigots més o menys estan instal·lats o s'estan instal·lats al sud de França, però és uns anys després quan un altre grup germànic, que són els francs, perquè aquí, clar, quan parlem del final de l'Imperi Romà d'Occident i dius els bàrbars contra Roma, bueno, no, aquí eren una mica tots contra tots, vull dir, no era un grup unit només contra Roma, vull dir, els francs en aquest moment estan pressionant els visigots, ells perden la guerra amb els francs, i és aquí quan d'alguna manera han de desallotjar les terres que ocupen de la Gàlia, i és quan venen més en massa aquest concepte que apuntaves abans, potser de refugiats, que algun altre historiador ja me l'ha apuntat en el passat, que els visigots es desplacen cap al sud i abans d'acabar d'ocupar la península Ibèrica, doncs, clar, el seu pas natural és per aquí, no?
2: I va acabar a Toledo, bàsicament la capital nova és Toledo, i Barcelona deixa, pues, és puntual, com que sede regia, com que la capital reial és episodis molt puntuals, bàsicament el 14-15, no? 414-415, i després amb el rei Valia, que són un parell d'anys més tard, em sembla, un poc més, i poc més. Bàsicament passem a Toledo.
3: I és el moment també on els francs, no, es passen al catolicisme, no? Llavors aquesta pressió també de la religió, és a dir, estar en el sud de la Gàlia, en els visigots, en una altra religió, també, no? Aquesta presència de la religió, de fer pressió contra un altre poble, a la qual cosa també es venen pressionats per aquest motiu, i el seu, com parlava abans el Dani, de refugiats, no? Això entre cometes, no? D'anar desplaçant aquesta població.
0: Però no eren un grup molt nombrós, els visigots. Vull dir, estem parlant d'uns quants milers de persones. Vull dir, ens hem d'imaginar... Clar, no és que de sobte tota la península s'empleni o s'ompli de visigots. Vull dir, aquí continua havent-hi una societat de cultura, diguem, hispanoromana. Vull dir, al final una mica van fluint totes dues cultures, no? Vull dir, els visigots es queden amb el poder,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: no amb el control de la societat, que sí que anirà evolucionant.
2: Són unes elites aristocràtiques, militars, en aquest cas la casta militar, que arriben aquí. Són poquets en comparació a la població civil que havia aquí, hispanoromana, evidentment, però clar, venen aquí amb els seus soldats i bàsicament es ocupen el territori, i, però clar, evidentment, són minoria.
1: De fet, el control de facto de la ciutat, en el cas de Barquino, es fa molt des de la jerarquia eclesiàstica, aquest buit de poder que les lluites internes que dèiem abans, polítiques, han generat i han desfet l'estructura de l'estat romà, si podem dir-ne estat en aquest moment, el supleix la jerarquia eclesiàstica, que ja té una organització que és el que permet assolir el control més directe de la ciutat, mentre els visigots, amb la seva aristocràcia, gestionen la part... política a una altra escala, més la gestió urbana del dia a dia queda assumida per les jerarquies de l'Església, justament. També aprofiten per ocupar aquest poder i representar-se amb les noves edificacions que ho simbolitzen.
0: Bueno, doncs ja que esteu parlant de jerarquies de l'Església, ja que hem fet una mica així com la mena d'una classe d'història senzilla perquè tots ens ubiquem en quin moment històric hi som, i a partir d'aquí hem de començar una visita molt interessant en diferents espais d'aquesta antiguitat tardana a la ciutat de Barcelona, clar, jo he d'explicar on som, perquè és que estem aquí asseguts al subsol, estem sota de la plaça del Rei, però és que estem al costat del que seria un espai reservat pel bisbe. Ho dic perquè estàvem parlant de la jerarquia eclesiàstica i potser estem asseguts al costat d'un dels espais que més simbolitzen o expliquen aquesta jerarquia eclesiàstica. Aquí tenim una base de mármol darrere nostra. Però primer, què és, què significa i què és el que ens explicaria aquest espai?
1: Doncs sí, mira, justament ara estem asseguts ben bé a on seuria el bisbe, perquè estem a que anomenem l'aula episcopal. És una aula de representació que forma part del conjunt episcopal de Barquino, que era un complex format pel palau episcopal, la basílica i aquesta aula de representació, que seria l'espai on el bisbe exerciria aquestes funcions d'administrador i de contacte amb altres membres de la societat. I justament on estem ara seria on estaria aquest sitial on s'hauria per a aquestes tasques de representació i d'administració. Seria un lloc de representació important d'aquest poder que tenien els bisbes a la ciutat.
0: Perquè els bisbes, perquè ens fem una idea, administraven civilment també la ciutat? Tenien tant de poder com el poder civil? Hi havia un poder civil?
1: El poder civil jo crec que queda en mans dels bisbes. No hi ha una alternativa. Més endavant sí que hi ha la figura del comes civitatis, que és una figura en representació del poder visigot a la ciutat, però jo crec que gestiona una altra escala. I la gestió més directa, més administrativa de la ciutat, sí que queda en mans de l'Església. De fet, hi ha un document de finals del segle VI, que és el de Fisco Barquinonenqui, que és un exemple, és una correspondència que sí que posa de relleu com som la jerarquia de l'Església, la que s'encarrega de recaptar impostos, no només a Barcelona, sinó al territori proper, fins a Tarragona, a Girona, si no m'equivoco.
2: I Empúries també.
1: Empúries també, el qual demostra la potència d'aquesta jerarquia i les tasques casolers que van molt més enllà de les religioses.
0: Doncs jo, Daniel, Xavier i Jordi, ja que hi som aquí, us proposo una cosa. Deixem aquests microauriculars tan magnífics que tenim, els deixem a banda, agafem una gravadora i ens anem a visitar un parell d'espais d'aquesta època d'antiguitat tardana o d'època visigoda que podem identificar o que teniu identificats aquí al Museu d'Història de Barcelona, i m'expliqueu una mica aquesta història. Crec que tenim un baptisteri, el baptisteri de la primera basílica paleocristiana aquí.
1: Exacte, aquí tenim el primer baptisteri, que el visitem des del museu, però és important veure també que el tenim sota la catedral. És un passeig interessant perquè travessem els fonaments i ens posem sota la catedral.
0: És que la gent no sé si es fa una idea de el que és anar passejant per aquests passadissos d'aquesta ciutat de fa 2.000 anys. Doncs deixem microauriculars, agafem gravadora i anem a explicar la història des d'un altre espai. I així decidim endinsar-nos en els camins soterrats de l'antiga Barquino. Tan sols uns metres per sobre dels nostres caps, a la plaça del Rei, hi ha un formigueig constant de persones, però aquí sota hi ha silenci. Només el so de les nostres passes, les dels arqueòlegs i les meves, resseguint les passarel·les metàl·liques que connecten restes d'un passat que pocs podem imaginar. Ja hem explicat que el cristianisme havia arribat a Barquino a principis del segle IV. Inicialment va ser un culte privat de les classes populars, però quan es va estendre i el van adoptar les elites, va propiciar la construcció d'edificis religiosos propis. Però abans de tot això, els primers espais de reunió van ser les mateixes domus, i això és precisament el que anem a buscar, una domus, la de Saniu, el lloc on més endavant es construirà la primera seu episcopal de Barcelona. Daniel, on hem arribat?
1: Doncs hem arribat al subsòl de la plaça Saniu, que és un punt que és molt interessant perquè podem veure l'evolució d'aquesta transformació del cristianisme a la ciutat, perquè tenim restes d'una domus que interpretem que seria un dels primers espais de culte cristià de la ciutat, i a sobre seu directament tenim les restes del Palau Episcopal, i encara que no ho veiem, de la primera basílica de la ciutat.
0: El que s'interpreta o el que se suposa o el que es creu és que aquesta domus hauria estat, clar, després Palau Episcopal, però la primera seu episcopal o la primera seu del cristianisme oficial aquí a Barcelona?
1: Sí, no sé si tant una seu oficial o episcopal en aquest cas, però és un moment molt inicial, però sí que interpretem que és un espai domèstic on aquesta aristocràcia que havíem dit que s'havia convertit al cristianisme començaria a fer les seves reunions. Hem de pensar que les residències de l'aristocràcia són les que tenen grans espais disponibles per fer reunions de gent, també amb uns elements de prestigi com aquesta decoració de mosaic que tenim aquí, i són les que van reservant aquests espais que després el que es va transformant i es va bastint i construint amb espais ja dedicats al culte.
0: El mosaic, a més, és força visible, vull dir, hi ha un espai important de mosaic que s'ha pogut recuperar aquí.
1: Sí, exacte, aquest mosaic. En aquest cas és un mosaic del segle I, no sabem si en aquest moment del segle IV, V, en què la ciutat ja és cristiana, estaria transformat. Però sí, és interessant perquè el que demostra és la potència d'aquestes elites que tenim a la ciutat, de com poden fer aquestes inversions en la decoració de les seves residències, i que, com dèiem abans, justament al segle IV, començaments del V, es potencia encara més. Aquestes elites encara tenen més poder del que tenien al moment de fundació de la ciutat.
0: Som en un extrem de l'espai excavat i visitable dins del museu. De fet, som molt a prop de la catedral, no? Vull dir, perquè des d'aquí sota no ho podem veure o interpretar, però si haguéssim de buscar el seu equivalent a la superfície, ja estaríem molt a prop de la catedral.
1: Estem a tocar, estem a la plaça Sant Iu, just davant de la façana de la portada de la catedral, en aquesta placeta. Estem a escassos 10 metres de la catedral.
0: I tot aquest espai, hem d'entendre que hi ha molt d'espai aquí que era seu, o va ser en el seu moment, seu episcopal. Anem a buscar un punt que a mi m'interessa també molt i que té el seu encant, a més és molt bonic, que és el baptisteri. Música.
4: Els principals edificis del grup episcopal estaven connectats per passatges. Alguns d'ells eren passadissos coberts, passadissos que connectaven la residència del bisbe amb la sala de recepció o amb l'aula episcopal, passatges interiors que permetien al bisbe circular al marge dels espais públics destinats als fidels. En el nostre recorregut hem vist alguns d'aquests espais privats del bisbe i dels seus col·laboradors més directes, però no anem a buscar cap espai privat, ben al contrari. El baptisteri, la piscina destinada al bateig dels fidels cristians, és una de les restes arqueològiques més destacades que ens trobarem aquest matí. De fet, aquesta piscina pel bateig dels primers cristians la van fer servir tant arrians com catòlics o nicens abans i després de la conversió. Per això, al llarg de gairebé dos segles, es va haver de reformar en diferents ocasions. Al final, el que podrem veure és una piscina octogonal amb esglaons i ara sí, retallada per donar-li forma de creu.

0: Fa un moment estaven davant del que hauria estat la Domus de Sant Iu, que se suposa que després va ser seu del Palau Episcopal, i parlaven de que érem gairebé sota de la catedral. Ara sí que hi som, sota de la catedral, no? Gairebé? No sé, Daniel o Jordi?
1: Doncs sí, ens situem, hem creuat el fonament de la catedral i ens situem sota.
0: Això és el baptisteri de la primera basílica paleocristiana. És correcte identificar-lo així?
2: Sí, sí, és correcte. És el primer baptisteri que es va transformant des del segle V i el segle VI, es va modificant i es va ampliant. També seguint a la celebració de concilis a Barcelona, són moments que s'aprofita, doncs, aquesta jerarquia eclesiàstica que va guanyant poder per modificar, ampliar i fer més impressionants les seves edificacions que les representen dins de la ciutat.
0: Baptisteri, m'acostaré una mica més, que en si és com una petita piscina esglaonada. Qui es batejava aquí?
3: Bueno, aquí no sé si eren tots els cristians o només les elites, això no sabria dir-te. Jo crec que no, que bàsicament potser serien les elites. Sincerament no sabria dir-te.
2: És difícil de dir perquè és el que comentàvem abans. Les fonts escrites en aquest moment són molt limitades i no sabem si aquesta basílica, per tenir un caràcter privilegiat, estava reservada a l'aristocràcia o a les elites, i un altre equipament o un altre edifici es batejava la gent, les classes més populars, no ho tenim clar. Però, bueno, sí, realment, és com dius, és una piscina esglaonada, perquè hem de tenir present també que el bateig en aquest període es feia per immersió. No és el bateig com es fa habitualment, sinó que és un ritual diferent i per això té aquestes dimensions que són més grans de les que tenim presents. A més, és un espai important perquè està decorat en marbres, és un espai de representació en el qual està associat a una elita amb un cert poder.
0: De fet, us volia preguntar, perquè estem parlant del baptisteri de la primera basílica paleocristiana, però aquest baptisteri o aquesta primera basílica paleocristiana, i això tornem una mica a part de la conversa que hem tingut abans, hi ha un moment que coincidim amb dos seus episcopals.
3: Sí, inicialment sí. A partir del segle VI, bueno, cinquè i sisè és quan es trasllada els catòlics, es traslladen a Sant Just, on ja hem trobat allà restes arqueològiques d'un edifici basilical, triabsidial, també amb un baptisteri, també una tomba singular. I llavors, inicialment, clar, a partir del segle V, VI, doncs, hi ha aquesta dualitat de culte, i a partir del 1560-80, em sembla que amb el rei Recaret és quan l'arianisme desapareix i adopten el catolicisme. I, per tant, tornen aquí els catòlics, i segurament hi ha aquest canvi del baptisteri a forma de creu, no?
0: És llavors quan aquest baptisteri canvia, vull dir, de quina època seria llavors? Perquè, vull dir, per ubicar-me jo en el lío aquest entre dos corrents religioses i diferents seus episcopals.
2: Sí, aquí hi ha diverses modificacions. El primer baptisteri és del segle V, no podem acabar de precisar ben bé el moment, i sí que es transforma al segle VI i sobretot a començaments, a finals del segle VI, amb el concili de Barcelona, el segon concili de Barcelona. Sembla que és el moment en què les elites s'aprofiten per modificar tant el baptisteri com per crear una nova església en planta de creu que veurem més endavant.
0: Per això aquest baptisteri té ja forma de creu, o sigui, entre els esglaons.
3: Sí, el baptisteri de Sant Just és a forma de creu, perquè és catòlic. Llavors, bueno, podria ser una opció.
0: No passa res, que m'esteu dient amb això és que aquí hi ha un camp d'investigació encara molt obert, o sigui, hi ha molta feina per fer per endavant i això també el fa molt més interessant.
2: Sí, no, de fet, una de les avantatges d'aquesta disciplina d'arqueologia és l'aparició constant de noves dades que et permeten revisar hipòtesi i tenir més informació. És un factor al que hem d'estar oberts i disposats, doncs, a fer aquests canvis i anar actualitzant el relat, tant des de, sobretot per la part del museu, que fem aquesta tasca final de difusió a la ciutadania.
0: Doncs on anem ara?
2: Anem a veure una església del segle VI, que és interessant perquè com conjuga i com mostra aquests canvis del món clàssic romà al món visigot.

0: seguim buscant les pistes d'aquesta seu episcopal. O és que la seu episcopal, doncs, església, tota una sèrie d'instal·lacions, construccions relacionades amb aquesta introducció del cristianisme dins de les estructures polítiques de la Barquino romana. I hem vingut a un espai eclesiàstic, però que a més només una de les seves restes és una imatge molt potent precisament d'aquest canvi de societat. Daniel, tu ho explicaràs millor. De què estic parlant perquè els oients m'entenguin?
1: Doncs, seguir el que veiem, estem veient els fonaments d'una església que es construeix a finals del segle VI, coincidint amb aquest concili que es fa a Barcelona. I és una nova església que es basteix, una església gran, important, i aquells fonaments el que podem veure és com aquestes construccions cristianes reaprofiten les construccions romanes que ja no tenen servei. Els edificis públics ja han deixat de servir i el seu material reprofita. Aquí justament el que veiem és com una d'aquestes columnes i un capitell decorat que devia ser d'un edifici públic romà important es reprofita cap per avall com a fonament d'aquesta nova església. Llavors és una peça molt, molt icònica que mostra molt bé aquest canvi de mons i que ho permet visualitzar d'una manera molt, molt gràfica.
0: Perquè, a més, de fet, això ho heu trobat en diferents espais, aquesta manera de reaprofitar el material constructiu, fins i tot el que ara consideraríem art o material artístic, però que no deixa de ser material constructiu. Clar, s'ha trobat en diferents àmbits i afecta també als pedestals de les mateixes estàtues, com dèiem al principi. Tot element gairebé decoratiu públic es reprofita com aquest.
1: Sí, hi ha dos moments en aquesta època de la ciutat que trobem aquest reprofitament. Un és el reforç de la muralla a final del segle III, on tots els monuments funeraris que hi ha al voltant s'aprofiten, en aquest cas per un tema d'emergència i d'aprofitar recursos en una situació una mica, en un moment una mica delicat. I un altre és en aquest moment de transformació de la ciutat per la influència del cristianisme, en què tots els pedestals que hi havia al fòrum, que ja no tenen un servei, ja no tenen la funció política de representació que tenien abans, es reprofiten per construir aquesta seu episcopal. I tant, d'una banda, suposa un abaratament de costos, perquè és un material que tens tallat a peu d'on estàs construint, i d'altra banda, sembla que també fer servir aquests materials de l'època clàssica dona un cert prestigi, i encara estàs com perseguint aquesta herència d'aquest passat clàssic que encara es vol demostrar.
0: Clar, jo, de fet, la primera pregunta que em venia al cap mentre t'escoltava era si aquest canvi era ideològic o funcional.
1: Jo crec que es barregen les dues situacions. Sí que hi ha fons que comenten que potser aquest aprofitament en edificis eclesiàstic, que a més per fer aquest aprofitament es necessita un permís de l'autoritat, sí que busca una mica fer-se com hereus d'aquesta aura del poder tradicional. Però evidentment no podem negar que també reprofitar unes columnes que tens tallades a pocs metres doncs també influeix en aquest sentit.
0: Una cosa, i en aquest moment de transformació també apareix una necròpolis a dins de Barcelona. Això no ho teníem abans. Realment sembla una cosa petita, però jo crec que no, crec que socialment sí que és un canvi important.
1: Sí, tot el món de les necròpolis i dels rituals funeraris pateix un canvi en aquest moment i és interessant, perquè és el que dèiem, món romà, tots els enterraments es fan fora ciutat per una qüestió tant d'higiene com de simbolisme, de tenir present els difunts quan arribes a la ciutat, i en aquest moment sí que es comencen a situar a tocar dels espais de culte, tant en aquestes esglésies com a les esglésies o a les parròquies o que tindríem al territori de la ciutat, totes les viles, que de fet es van transformant en llocs de culte per la influència de l'aristocràcia, van tenir aquestes necròpolis, i dins de la ciutat també ho tenim tant aquí, a tocar d'aquesta església on estem, tenim una zona de necròpolis que es va excavar als anys 60 i que ja es va estudiar, i sí, és un fenomen interessant perquè és un canvi de mentalitat molt, molt important respecte al món romà.
0: I qui s'enterra dins de la ciutat? Hi ha diferències socials de qui pot enterrar-se dins i fora?
1: No sé dir-te si hi ha diferències socials, però sí que hi ha un fenomen que és interessant, que és que a partir d'uns enterraments destacats, que sí que podem identificar que són de personatges privilegiats, la gent busca enterrar-se al seu voltant. Busca aprofitar com aquesta aura de santedat, podríem interpretar, i les necròpolis van creixent a partir d'aquestes tombes destacades, com el cas que tenim a la plaça Antoni Maura, a restes d'una vila, sí que es va localitzar un enterrament destacat, decorat amb una lauda de mosaic, i al voltant seu doncs, va creixent una zona de necròpolis que la gent buscava acostar-se als enterraments d'aquestes persones destacades.
0: Es va entendre bé en aquell moment? Va haver sectors, per exemple, que es van oposar? Ho dic perquè, clar, estem parlant de moments de canvis i transformació, costums... Clar, els canvis normalment no arriben sempre sense conflicte. I jo no sé si el referent als rituals funeraris, el traslladar d'una manera com aquesta l'espai funerari de fora cap a dins, donar-li un altre ús, si això també... Igual no tenim registre i no ho podem documentar, però no sé si tenim registre sobre si això va significar algun tipus de conflictivitat social.
1: De fet, com és un moviment que sembla que va associat a la jerarquia de l'Església, entenc que en aquell moment tenia el poder, no hi hauria gaire oposició, però ja et dic, en aquest cas les dades són molt, molt, molt reduïdes.
0: En qualsevol cas, hem parlat fins ara molt de les estructures eclesiàstiques, de diferents espais que es poden visitar en aquest subsol del Museu d'Història de Barcelona. No són els únics espais, el que passa és que ens hem dedicat en aquest període històric. Però hi ha més canvis, més transformacions, i aquestes transformacions afecten a més àmbits de la ciutat que no només el religiós. Vull dir, passen moltes altres coses, com per exemple que es comencen a ocupar també espais públics, vull dir, les cases i les construccions, ja sigui per tallers o ja sigui per habitatge, ja comença a ocupar espais que abans eren vies públiques, afecta també el clavegram o la conducció de les aigües, afecta fins i tot a la mateixa distribució o ús que es fa de les domus, de les residències. Estem parlant en aquesta època que va dels segles IV al VI, VII de la nostra era, ja a l'antiguitat tardana. Jo us proposo, anem a parlar una mica més de l'espai civil, d'aquest espai públic, també de l'espai privat però civil, el que serien les domus. Jo no sé, voleu que mirem alguna cosa específica aquí, a dins del museu, que ens guiï, ens doni pas en aquest camí, o voleu que sortim ja al carrer?
2: Home, si anem a recorrer els tres, podem veure aquesta evolució de l'espai, transformació, al segle V i VI, que hi ha dos punts molt concrets que permet veure com el fòrum deixa de funcionar i construeixen a sobre, a l'època visigòtica, al segle V i VI, i jo crec que directament, bueno, un altre domus que és molt interessant, que és l'arxiu administratiu, però aquesta és on hi ha una ocupació al segle V i VI, a partir d'una domus anterior, però que és a nivell per entrar no és tan fàcil, per tant aniríem a la domus Sant Honorat.
0: Doncs, si us sembla, sortim, que ens doni una mica a veure la llum del dia, i anem cap a la domus Sant Honorat. Tinc la sensació que la Barcelona visigòtica es van cuinar històries que farien les delícies de molts guionistes de sèries d'embolics d'avui en dia. Dos bisbes intentant governar a pocs metres de distància, un nou poder militar, el d'uns visigots desplaçats des del sud de la Gàlia, uns aristòcrates hispanoromans que no estan disposats a perdre la seva influència, si més no la influència econòmica. En qualsevol cas, nosaltres, de moment, aparquem el nostre relat aquí, quan tot just estem a punt de sortir de les profunditats de la plaça del Rei, del Museu d'Història de Barcelona, i deixem tot l'entramat de passatges i dependències de la primera seu episcopal de Barcelona enrere. Hem de tenir en compte que el que va començar al segle IV com una petita seu cristiana a la Domus de Sant Iu i la primera basílica paleocristiana de la ciutat s'anirà ampliant i tan sols dos segles després acabarà ocupant gairebé una quarta part de la ciutat emmurallada. El poder d'un

0: veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan espoliades, veus que hi ha forats on no hi ha llosa. Això és un expoli, no de fa 4 dies, sinó un expoli de fa 1.700 anys. Val? Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que és justament a inici del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
1: Amb en Jordi Ramos buscarem els vestigis de la ciutat fortificada per una segona muralla.
2: Els visigots, quan arriben, ja se la troben feta. Per això el centre de poder queda dintre de Barquino. És a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'Agús.
1: I descobrirem com Barquino es transforma i, lluny de decaure, esdevé un centre de poder polític i econòmic fins al punt de treure a Tàrraco l'empenta de la capitalitat.
3: Quan hi ha un declive, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament la capitalitat i en tot el poder se centra en aquesta ciutat.
4: Només el fet de l'usurpador Màxim, quan ell viu a Tarraco, com deia el Saldani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
1: Però ja sigui la Barquino original com la Barquinona futura, Barcelona és en aquest punt de la història una ciutat petita, habitada principalment per unes elites aristocràtiques o comercials, que dominen un territori molt gran entre el Besòs i el Llobregat. I ara, en aquest moment, en aquesta època de nous bisbes, visigots i un imperi que es desmembra a poc, en aquesta ciutat de grans residències aristocràtiques, les grans domus comencen a semblar petits blocs d'apartaments. Les riques residències dels notables de la ciutat s'acaben convertint gairebé en cases de veïns. I encara, avui en dia, sabem molt poc dels seus nous ocupants. Xavier Alcubierre.
5: Llavors sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment, si només si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força intensos.
1: Avui acabem aquí, però tornem la setmana vinent. Ho farem amb el segon capítol de Sense Memòria, que m'han registrat passejant entre els vestigis de la Barcelona visigòtica, amb el suport tècnic del Raúl Hernández i la producció d'en Pedro Blázquez.
6: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasumbilla. A Ràdio 4.
1: Doncs estem molt contentes igualment. Va ser aquesta setmana una gala preciosa a la sala La Paloma de la ciutat de Barcelona. Estàvem nominades al Premi Ràdio Associació d'Innovació i no va poder ser, però perquè en aquest cas se'l van dur, i des d'aquí una abraçada enorme a la Cinta de Moebius de Catalunya Música, un programa excel·lent en el qual també a vegades compartim doncs, continguts. És un programa que es dedica a la música i les matemàtiques i que és una delícia i que fa molts anys que també doncs, està en antena, així que des d'aquí la nostra màxima felicitació. Nosaltres, com sempre, continuarem fent música en directe, avui en aquesta ocasió, com sempre els dissabtes a la nit, amb un nou Acústicament.
2: Per mi la música és veritat. És una cosa com que et connecta amb la veritat i sobretot et desconnecta, diguéssim, del pensar d'aquella manera, no? Que pensem tot el dia que estem pensant en les nostres coses, doncs estàs com allà ficat i tot desapareix.

Una encert que neix sota l'influx daurat de l'R&B dels 90. Baixos i bateries digitals il·luminen aquesta crònica del desig actual. Melodies sofisticades per cantar la intimitat contemporània fràgil. Guillemino torna i ho fa com sempre, ocupant un espai fora de convencionalismes i modes. R i B són les 7 cançons del 7è disc de Després de 7 anys i Numerologies a banda és un disc vitalista que se serveix d'una estètica de luxe per retratar també tant la sort com l'error. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Guillemino.

0: Pau Guillamet, Guillamino, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta
1: de... Gràcies per tenir-me al programa.
0: De rebre't, em feia molta il·lusió, eh? I no podia sortir malament, ni l'entrevista, ni el disc, ni...
1: Bueno, això va bé com a frase, no? De...
0: Exacte.
1: No, també diuen que la frase real és una altra, no? Jo crec que l'he transformada, és... No? Em sembla que no pot sortir malament, no? Bueno, és igual, ara no em ve el cap. Ja, després ja em vindrà el cap, que ara m'ha vingut una mica de...
0: Una frase d'aquestes de...
1: D'aquestes frases lapidàries.
0: Lapidàries, de... sí. En plan, doncs, és, optimista i aquest rotllo.
1: Sale mal, no?, que diuen.
0: Ah,
1: al revés, no?
0: Pas mal o nada mal o algo així, no?
1: Sí, alguna cosa que no es podia saber o sale mal, no? I jo he barrejat això i he fet no pot sortir malament.
0: I has fet aquest no pot sortir malament. A veure, un disc que... Per mi, no sé, jo veig moltes lectures i interpretacions, tu ara em dius si això és així o no, aquest neu a la merda, jo a tu sí que t'entenc, no sé, a mi se'm presenta una mica com... Deixa'm estar una miqueta dels discursos generals i tot, i d'aquesta voràgina que portem avui dia, i perquè tu i jo ens entenem. I en aquest context més íntim sí que...
1: Sí, hi ha tota aquesta elogi o crida o ganes de rescatar doncs una originalitat o una mica un discurs propi que potser és veritat que en el panorama doncs, hi ha moltes propostes molt, molt homogènies, no? La veritat és que jo sempre he llaurat aquest tipus de material, o sigui, no és res de nou per part meva.
0: És que abans però... t'ho deia fora d'un micròfon, que m'agrada quan surt un disc de Guillamino, perquè és com, i ara què fa aquest, no? Perquè, clar... O sigui, jo què sé, em puc esperar avui dia, no sé, Urban, em puc esperar un pop més metafísic, em puc esperar les guitarres que tornen, però l'R&B dels 90 ara doncs no me l'esperava, no?
1: No te l'esperava. Ja. Bueno,
0: està guai.
1: És com una... És un, a vegades aquestes coses de... No sé, crec que hi ha molta música per investigar. Sempre he investigat estils, sempre estic allà mateix en el fons, perquè si escoltes una mica, tires enrere, sempre hi ha un nexe comú, però sí que els colors a vegades és... Penso que com a músics, al final, si fas música és perquè tu has de passar bé, t'has d'estar estimulat creativament, i a mi m'estimula anar a buscar racons o pel·lícules concretes, i aquesta pel·lícula R&B me l'he creguda molt, i a més jo soc molt flipato, saps? O sigui, em flipo molt, m'agrada molt una cosa, llavors ho visc molt, llavors per mi ja és important el... Després, quan surt el disc, després el comuniques i tal, però jo ja ho he gaudit tot això, ja, o sigui, per mi ja té tot el sentit del món.
0: Ja m'ho he endut a casa, sí.
1: Clar, ja ho he disfrutat, llavors... Ara és com... Ja està aquí, no? Però jo estic molt entusiasta amb les coses que faig i intento transmetre-ho.
0: Què té l'estètica d'aquests ritmes, no? D'aquests colors, perquè t'hagin seduït i perquè els hagis imprès ara en aquest disc?
1: L'R&B trobo que és una música... L'R&B aquest dels 90, en concret, que jo tampoc l'he fet, eh? Vull dir, ho he intentat fer i al final ho empeltes d'això, però acaba sortint aquesta vena més trobadoresca, més de cantautor, que portem tots els catalans a dins, perquè
0: sí.
1: Els catalans som cantautors sempre, tots els músics. Però disfruto aquesta... De l'R&B, sobretot, la simplicitat o la senzillesa de la proposta, és a dir, musicalment, són cançons senzilles... Si tu mires una cançó R&B, potser té dos acords, però s'ha de saber comunicar. O sigui, aquesta feina de... Podríem dir-li al grup, podríem dir-li al feeling, el que sigui, però és aquesta cosa de... Hòstia, com ho transmeten els cabrons, eh? Com ho fan, és a dir, què hi posen, quin ingredient màgic hi posen perquè allò, tot i ser una música senzilla, arribi tant, no? I crec que això és la meva cerca. Quan heu anat a buscar, anat a buscar això.
0: Jo no la veig gens senzilla, perquè, per exemple, només, o sigui, potser són dos acords, però, o sigui, el tempo, el ritme, a nivell vocal, o sigui, la diversitat vocal que tu cantes en aquest disc, que hi ha moments que estàs... I després... Sí. I és com de uau, o sigui, aquí tinc tot l'espectre registre vocal.
1: No, saps? però vull dir que el guai és poder... O sigui, no fer un desglòs d'això, i si fes un desglòs d'això, doncs diria, ostres, sí que hi ha coses... Però és com anar a buscar el feeling, no? És a dir, quan tu ho sents, dius, què em transmet? Jo crec que si vas a buscar el sentiment o el feeling, acabes desplegant tot això perquè són totes les eines que hi posen, no? Però sobretot és aquest sentiment, eh? I crec que és el lema de la música, aquesta veritat, no? És a dir, si hi ha veritat a la música, hi ha sentiment i traspua, i crec que això és l'energia, no?
0: Veritat, bona. Que és el que deies a l'inici, de que per tu la música és això,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, ha d'haver-hi aquesta força interior, no?
0: Veritat i feeling, com per exemple les que apareix en aquest tema, Quina cara tens?

0: Quina cara tens, quina cara tens, i que anant fent lectures d'aquesta interpretació de R i B, mi em dóna la sensació, en una lectura contemporània, potser podries parlar d'aquesta desconnexió també que estem patint ara que estem tan hiperconnectats i alhora doncs quasi ni parlem, tio, saps allò?
1: Sí, sí, això és tal qual. Aquest tema en concret no parla d'això, però sí que això que dius, m'hi sento molt connectat, perquè realment hi ha molt poca interacció humana, no? I la interacció humana... Bueno, estem com si modificant completament les relacions humanes i que sembla que a partir del digital tot sigui més genuí o tingui més... és més patent, no? Sí, és una llàstima, això.
0: Totalment.
1: Però el tema no anava d'això.
0: De què anava el tema?
1: Aquest tema, concretament, sembla un tema d'amor, com que estic buscant una persona, però, de fet, el vaig escriure pensant en el meu jo del futur.
0: Ah,
1: saps com? Quina cara tens? Com estic buscant-te tu de més gran, o sigui, més gran ja, perquè ja no som joves, però vull dir com... D'aquí, qui seràs d'aquí uns anys? A veure on t'estàs.
0: Això és guapíssim.
1: Sí, és com voler presentar aquesta...
0: Una reflexió una mica filosòfica, també,
1: sí,
0: no? D'on soc, o cap on vull anar...
1: El que passa és que ho vaig maquillar de cançó romàntica,
0: sí,
1: perquè sembla que entri millor.
0: I ara parlem més de la música, però i on t'imagines d'aquí uns anys?
1: Bueno, no ho sé, però era més un tema de... Em va aparèixer la lletra com amb un procés més de treball personal, així com de treballar tu mateix la teva manera de ser, les teves reaccions amb la gent que estimes, etc. I com de procés de millora. I pensava, ostres, tant de bo d'aquí, no sé, X temps, sigui, em pugui reconèixer, però necessito com aquesta pista. Només dona'm una pista per saber que ets tu, però... Crec que puc ser una altra persona molt diferent, en positiu, eh?
0: Però veus, és que les teves cançons penso que passa això. És a dir, a veure, hi ha molta... Sembla que hi hagi molta relació d'amor, molt erotisme, perquè el propi gènere doncs, també el tenia, no? Però hi ha moltes més coses darrere. O sigui, tu estàs fent una cançó que sembla que parli de tu i jo, agents secrets, no sé què, a veure si lliguem o no lliguem, i és molt més. O sigui, potser parla de les relacions paternofilials...
1: Sí, també.
0: Parla de...
1: Bueno, però això ja és... O sigui... Per això són les entrevistes, no? Per desvelar una mica aquestes intimitats, que al final són coses del procés compositiu que no tenen per què sempre sortir a la llum, no? És a dir, crec que està bé, que, o sigui, és el que deia, m'ho he passat molt bé fent-ho i he volcat moltes coses, llavors ja divan, no? Divan i comencem a entrar-hi. Però dic que sí que, com que em preguntaves si aquest tema una mica anava a això, ho he tret i dic, mira, dic, ara ho explicaré perquè... Bueno, quan et dona l'ocasió, ho mires d'explicar les interioritats, no?, de les cançons.
0: Mm-hmm. Parlàvem, doncs, bé, a mi em sembla també aquesta cosa com guapa, paradoxal una mica, de cantem amb una melodia sofisticada una cosa que és certament fràgil. Aquest contrast també està guapo.
1: Sí, perquè, bueno, quan parles de relacions, el disc, t'agafo el fil aquest de la fragilitat perquè les relacions humanes estan fetes de moltes, no? De molts fils, no? I això és el que sobretot m'ha fet pensar en aquest disc, no? El pensar en les relacions humanes, l'amor no només sentimental, sinó també el paterno-filial que també deies, l'amor familiar, no? Fins i tot, com està ple d'encerts i errors. I això, doncs, a les lletres és tot aquests fils que hi han. I llavors, musicalment, sí que agafa una altra volada perquè tot, doncs... És a dir, agafa aquesta pàtina més eròtica... No, festiva no, eròtica. O sigui, més amorosa, d'amor enganxifós, d'amor així més, no? Melós, seria la paraula. Però sí que tot el text va ben carregat.
0: I d'aquí R i B, és a dir, d'aquest en sèrie, aquest error, que alhora també ho llegeixo com R i B en el sentit de R i fes-ho bé, o sigui, equivoca't.
1: Sí, és encert i error, bàsicament. És molt interpretable de moltes maneres, eh? Però sobretot això que deies, a dir, com la pots cagar molt sovint i com tens també la capacitat aquesta... M'està quedant tot molt cristià, Irene.
0: ara portem una mica de música.
1: Aquesta capacitat de la redempció, no?
0: M'està quedant molt cristià.
1: No, és veritat, bueno, vull dir, faig broma, però vull dir, és seriós, és tot plegat, però aquesta capacitat d'equivocar-se i de ser perdonat o de perdonar-t'ho l'altre, no? O sigui... I això també t'agafa el fil del que deies abans, de les relacions actuals, no? Vivim uns temps molt de blancs i negres, d'aquesta liquiditat del Bauman, no? Per mi, malentès, necessita ara sí, ara no. Ara ja, re, cancel·lat. Tothom, adéu. Vull dir, com has comès un error, ja cancel·lat de per vida. Llavors, no,
0: zero
1: tio.
0: Zero matisos.
1: Sí, hem de donar oportunitats. O sigui, les relacions humanes no són així, tio. Són una altra cosa. Són en plan, ei, bueno, va, vale, m'has fet mal, vale, doncs em recupero, o parlem-ne, o... Ja, tot això, no? Vull dir, tot és una cosa molt més complexa que no pas aquesta cosa de like o dislike i tot això.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord, i això penso que també exacte, quan ha rotat el disc aquest amor contemporani tan fràgil, tan ràpid, sí, tan ple d'obstacles. I aquí la música també, amb aquests baixos que dèiem, per exemple, i bateries digitals, com per exemple això. Aquí? Puja-m'ho, puja-m'ho. Aquest...
1: Sí.
0: Oh,
1: això és el Talkbox, és un instrument de, que es diu el Talkbox, que és el, tocava el Roger Troutman, que va morir fa poc, i el seu fill ara ha gravat amb el Kanye West, em sembla una cançó, que no sé com es diu, Troutman també, que era, és un tub en qual tu hi connectes una guitarra o un sintetitzador i emet pel tub un so que te'l poses a la boca i modules aquesta forma com, saps, el Bon Jovi, el Living on a Prayer?
0: Sí.
1: Wow, és aquest so, és aquest so.
0: Guapíssim, eh? Sí. Hem tret algun fragment més per anar investigant quins sons hi ha en aquest R&B? Jo només, jo només. Això és una mica house.
1: Sí, aquest. És una mica...
0: Clec, aquesta base rítmica.
1: L'entrada, perquè ara exploti, sí.
0: I em deies, aquest redoble, tan.
1: Sí,
0: què passa amb aquest redoble?
1: Aquest concret no, perquè aquest és...
0: Aquest no,
1: però si sembla molt. És un, sí, és un tutum. És un redoble de la cançó que ha sonat abans, de No pot sortir malament, que és la cançó que ha produït mon fill, en Gil, que té 12 anys, i va ser com un... I llavors aquest redoble és la seva marca sonora com a productor. Ja amb 12 anyets, el tio, eh?
0: Això és fortíssim, eh? O sigui, els productors normalment tenen marques sonores, alguns.
1: En diuen producer tag.
0: Producer tag.
1: Que és com... Quan sents una cançó, saps que està produïda per, aquell, per aquella persona. I ell ja ho ha vist i s'ha informat i tal. I jo tinc el meu producer tag, que és aquest. I ho està posant a totes les cançons. I crec que va iniciar-ho amb aquesta, amb el No pot sortir malament.
0: Que fort, que a més, jo t'ho he dit abans, dic, és que penso que a nivell de producció és una de les més xules també del disc. I només té 12 anys el teu fill.
1: Sí.
0: O sigui, és molt jove, no? Per estar
1: sí, sí.
0: Tan, diguéssim, posat i preparat. Ve del seu pare, sí. També, però...
1: Bueno, si va anar posant... Bueno, ja com que és preadolescent, doncs passen aquestes coses que ara ja no vol saber res de mi una mica estones, eh? Però com s'ha format amb YouTube, ell, bàsicament, mirant vídeos i tutorials i escoltant molta música, i el tio ja està molt ficat amb el tema, ja està col·laborant amb un cantant de Nova York. És que és molt
0: això,
1: fort.
0: Això és increïble,
1: és molt fort.
0: Això és fortíssim.
1: Està començant a col·laborar unes demos amb un tio de Harlem, que canta R&B, sí, com el seu pare, però diu, no, jo vull the real thing, papa, sí. Jo vull, tio, un negre de Harlem, saps? Sí, no et vull a tu.
0: Això és fortíssim, hi ha ja un negre està... de Harlem col·laborant, sí, sí, amb el Gil,
1: sí,
0: això és
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: molt bèstia,
1: està
0: no?
1: Començant estan fent demos i tal, a veure com acaba tot plegat, però bueno, fa molt
0: són
1: bona
0: pinta. Són coses
1: pinta.
0: Que potser només poden passar, diguéssim, en els temps que corren, és a dir, també el fet de la democratització de les eines,
1: sí,
0: i tal, doncs... Hi ha coses bones i coses dolentes, però una seria aquesta, també, que un nen tingui accés a la info i acabi fent això.
1: I a mi em fascina que... Això que diem de la cosa humana, diguéssim, la cosa s'ha acabat passant, diguéssim, perquè hi ha hagut una verificació humana, eh? O sigui, hi ha hagut... O sigui, per correu, per escrit, no ens en fiàvem ni l'un ni de l'altre. Llavors, fins que no vam fer els àudios de veu i jo vaig fer com prova de fer feina, o sigui, com un notari, en plan, Gil, envia-li un àudio en el Sydney... tu, amb la teva veu, perquè si no és que no et creuràs, pensarà que sóc ton pare que estic... I llavors ell, això, va dir, vale, ara veig que és un nen perquè sento la seva veu, tal. I a més també em fascina que el tio, o sigui, cap mena de prejudici, o sigui, li agrada... està produint els primers temes que... O sigui, té temes fets i ja, però diu, no he publicat res, llavors la primera cosa que publico potser serà amb tu i tens 12 anys i ets a Barcelona... Ok, saps? O sigui, li sembla perfecte, no té cap prejudici de...
0: Em sembla brutal.
1: És molt fort.
0: I el teu fill què pensa d'això?
1: El fill està flipant. està flipant. Bueno, ell, aquesta cosa també de... Quan em faig famós, papa? Dic, tranquil, home, ja, a poc, ja arribarà.
0: Ja. Escolta, avui... Bueno, i parlàvem també de la unió aquesta també humana, perquè al final la música aquesta... es construeix també molt a través de la connexió humana. Parlaves, hi havia uns vents ara i jo et deia, hosti, aquests saxos, no? Mm. I tu et deies, deies que li deies al saxofonista, això no, ha de ser més porno.
1: Bueno, m'ho deia ell,
0: ell t'ho deia. Sí,
1: perquè tenen, no, perquè ja, bueno, aquestes coses passen, no? Vull dir, quan fas música així... Bueno, i com que dius això, penso que sí, que el, o sigui, el valor, diguéssim, a reivindicar ara amb tota aquesta música és aquesta, aquest valor humà, no?, de l'organicitat de la música. Aleshores, quan toques amb un saxofonista... En Nil, per exemple, quan vam gravar, es va cansar moltíssim. O sigui, jo flipava, jo estava allà gravant, eren les festes de Gràcia, a l'estiu, amb un local a Gràcia, tancats allà al ple agost.
0: Insonoritzat
1: completament.
0: Clar.
1: Però, tio, va fotre una suada, tio. Vull dir, això és la part humana del disc. La suada d'en Nil Mujal, saxofonista, aquell dia. O sigui, va
0: Nil
1: suar.
0: Mujal, el Nil Mujal, home, clar, molt crac.
1: Va suar moltíssim, el sí, Nil. Sí. Vull dir, què vols més humà que això?
0: I tant. I de qui més t'has acompanyat?
1: Doncs hi ha la Jasemi Boada, que també fem col·laborar amb dues cançons, i la Marta Garret, que també col·laborem amb dues cançons més, i el Galgo Lento, que va...
0: Galgo Lento, que exacte, sí. Estèticament també teniu punts de trobada.
1: Sí, sí,
0: això.
1: Per això el vaig anar a buscar una mica, perquè tenim aquests punts de connexió estilísticament, no?
0: Sí.
1: I llavors, espero no deixar-me ningú, en Gil Guillamet, en Galgo Lento, la Jasemi, en Nil Mujal, sí, el Roger Rodés, que ha mesclat el disc, i també hi ha una cosa, que és que la majoria de gent que participa, menys en Nil Mujal, tothom, el seu nom comença per G.
0: Hosti, una cosa què dius ara?
1: Sí.
0: Hosti, a veure, entre el 7, la G, 7
1: sí, sí.
0: I G, jo què sé, vol dir alguna cosa també,
1: no,
0: unides les dues coses?
1: No,
0: anem a
1: no.
0: Trobar una mica
1: espero
0: més de significats
1: no.
0: Encara.
1: Però sí, m'agrada aquesta cosa del Gis, no? De Guillemino, de Gigi, tot això.
0: Que
1: està bo, guai.
0: El Gigi, mola, mola. Escolta, Guillemino, avui has portat la teva Taylor fantàstica i ens pots interpretar un dels temes del disc, en aquest cas... en acústic, que també estarà guai de veure com es trasllada la cançó en un format més reduït, no?
1: Doncs sí, jo cantaré R i B.
0: Doncs som-hi, vinga, R i B, que és la que dona títol al disc. T'escoltem i després continuem parlant.

És veritat que en el meu país sempre fa més calor aquí dins. Vull fondre aquest fred al teu interior. He posat l'estufa enmig de l'agost. Corro per casa amb mitjons i prou fort. Fins han deixat sols amor. No es parla prou del que se sent quan em passes per davant. Tot el país ho està demanant.

0: Ey.
1: Ey. Uf, saps?
0: Cansat.
1: Per un tema, no?
0: De tocar, home, el falset aquest...
1: Hosti, és que és el que t'anava a dir.
0: És molt exigent.
1: És Déu-n'hi-do. És el que et deia abans, també, de l'exigència vocal. I quin rotllo i quin feeling també en acústic, no?
0: En acústic, aquesta cançó... Sí, aquesta cançó la vaig fer, diguéssim, amb l'ordinador directament. No. I després, aquests viatges també t'ho passes molt bé, quan composes una cosa allà amb l'ordinador, tal, a veure si quadra, fas molts encaixos aquests a vegades, de dir, a veure com cola això, tal, i ja ho tens muntat, i a vegades no et creus la cançó fins que tens un beat muntat. Llavors, amb aquesta em va passar que estava així, la vaig deixar de banda durant molts mesos, o inclús poder un any o més, i dic, hòstia, aquesta... Llavors, quan anava veient que el títol del disc era aquest, dic, hòstia, nen, aquesta l'has de fer, perquè si no... I a vegades, batalles aquestes amb les cançons, no? Va, a veure si surt. Jo sí que vaig haver d'agafar la guitarra al final, perquè dic, a veure quins canvis, aquests canvis que havia fet, anem-nos a definir bé, no? Anem a concretar-ho. Jo sí, vaig agafar la guitarra i sí, amb guitarra és xulo.
1: Al final també es nota que tu també ets guitarrista, perquè també hi ha bastanta... Hi ha una... La guitarra té una presència també en el disco, a banda dels beats i tal.
0: Amb la guitarra em sento bé. Aquesta cosa de rascar la guitarra és potent. A vegades quan canto els concerts... És veritat que estàs més còmode sense guitarra, per exemple, durant un temps vaig dir, vale, millor que canti només, no? Només cantar. Però, per exemple, ara estic recuperant la guitarra en alguns concerts i també és molt... Hòstia, la guitarra elèctrica és molt xula.
1: I què tal la retrobar, les sensacions de...
0: Molt guai. Els concerts, sí. Molt guai, molt guai. És aquesta també, com parlàvem fa un moment, no? I aprofito per reivindicar-ho una altra vegada, l'organicitat de la música, que sembla que ara està de tornada, sortosament, ja estem aquí, ja està tornant l'organicitat, amb molts grups que tornen a fer rock i tal, i és un camí... Bé, és molt bonic, perquè és on es veu l'ofici, no? I on es veu també, és bonic aquesta organicitat, fins i tot al punt aquest de tocar sense... Bueno, i ara ja em posaré molt boomer, però sense in-ears, sense claquetes, vull dir, tocar tal qual així, com... Hòstia, és molt gustós tocar així.
1: Sí, també, o sigui, en realitat parla també de la connectivitat amb els altres,
0: Sí, el tema dels in-ears, per exemple, és un tema, bueno, que jo no he tocat mai amb in-ears, per generacionalment ja no em va arribar, diguéssim, i clar, no me n'he posat mai cap.
1: Clar, per entendre els
0: in-ears,
1: o sigui, l'in-ear és quan tu tens el monitoratge directament a l'orella,
0: sí,
1: i a part també, moltíssimes formacions musicals van amb una direcció musical que a vegades fins i tot en l'in-ear entra bajo, entra no sé què.
0: Sí,
1: o sigui, clar, és una bogeria,
0: t'ho expliquen
1: tot, i tu estàs en el bolo, més que escoltant la música, també escoltant totes les ordres, no?, de direcció,
0: clar.
1: I és bastant boig.
0: Jo crec que això va en detriment, va en detriment del feeling. Tot és acostumar-s'hi, perquè els humans sou com rates que ens acostumem a tot. I suposo que si et acostumes també ets capaç de gaudir-ho, òbviament, Però, clar, jo no, tinc molta curiositat per posar-me un in-ear i per provar-ho, perquè em pica molt la curiositat. Però és que l'altre dia, per exemple, és que vaig estar a punt d'enganxar un in-ear, però no vaig poder perquè estàvem fent unes proves de so i no... Vaig dir, encara no he pogut. Però ho vull fer perquè realment vull provar, i segurament va molt bé, però que amb això sóc molt vella escola de... escoltar el so dels monitors, és gustós.
1: Amb el Guillemino mola molt parlar de la música que fa, i també de la indústria, perquè ell, doncs, a banda de músic, és productor, es dedica molt a la música, a la cultura, amb moltes vessants. Ets profe també de la Facultat de Belles Arts, director artístic, per exemple, del Desconcert d'ICAT, estàs també en el concurs KLK de Nous Talents de Música Urbana, no? Que, per cert, això què tal?
0: Això...
1: Aquestes noves generacions de...
0: Pues pugen molt fortes,
1: Sí?
0: Sí, hi ha molt de partit, Sí, sí, és gustós, diguéssim, fer un concurs com aquest i veure que cada any es presenta molta gent, que costa molt de triar el finalista, i que hi ha de tot. És a dir, hi ha molts estils. Enguany vam triar 4 propostes variades, diguéssim, des del més underground o més... més mal parlat, per dir-ho així, fins al més comercial, no? Vull dir, hi havia tots els colors.
1: I com també es difuminen una mica els gèneres, també, no? Que també hi ha gent que està fent també bastanta mescla.
0: Sí, exacte, hi ha un eclecticisme molt ben entès i molt... bueno, molt ben integrat, no? Uh-huh. Vull dir que això és una cosa que també... L'eclecticisme també és una cosa molt a reivindicar, no? Ara tot el dia estem parlant de nínxols, no pas d'enterragents, sinó nínxols. Estem una mica enterrats en els nínxols, no? Estem una mica allà ficats, sí, en el nínxol. Jo crec que això és una imatge bastant, no? Estàs ficat allà al nínxol que no pots sortir-ne, no? Aquest eclecticisme ben entès, a dir, ei, jo sempre ho he reivindicat molt, això, perquè en soc molt eclèctic i penso que és una bona cosa.
1: Sí. Hi ha una cosa que no sé si és tan bona, que estem una mica en l'era de l'esdevenització. És a dir, que buah, tot és increïble, no t'ho pots perdre, 12 estadis, una mica boig. Vull llegir un article del Bianchotto que deia que això està començant a baixar una mica el suflé. Allà als Estats Units ja no estan venent tantíssim. Potser ja no venen 12 estadis, en venen 11, no? Què passa una mica amb això, si aquesta esdevenització de la música, de quina manera està repercutint en la música i també en la música potser més mitjana, no? De la classe mitjana de la música.
0: Doncs molt malament. Ja és palès, diguéssim, que ja s'ha carregat molta part de l'escena i jo tinc esperança. Penso que sobreviurem a tot plegat. Sí, qui sobrevisqui aquest hivern nuclear dels estadis i tot això. Però vaja, és show business al final. Tampoc cal... Vull dir, no hi ha cap secret. Simplement és que s'ha portat tot a un exponent molt més gran perquè, evidentment, amb tota l'eclosió de... Bueno, aquesta cultura global en què vivim, doncs tot es multiplica per ena, no? I es fa que tot sigui... Per exemple, que vinguin artistes aquí a tocar... No sé, a la meva filla li agrada Melanie Martinez, que és una artista... que jo no coneixia, que és massiva, vale? Doncs va fer un Sant Jordi, però que estava ple de guiris, segurament. És a dir, que aquesta cosa especulativa de dir quan podem posar 20.000 persones a Barcelona al Sant Jordi, quantes dates a Europa pot fer aquesta persona amb tota aquesta gent? És una cosa com molt d'Excel, no?
1: Total.
0: Vull dir, total. I llavors, clar, tot això sempre hi ha sigut, però és que ara està a la Batalena, igual que està a la Batalena la quantitat de gent que està fent música, i són molta més gent que abans. Tot és això. Són molts humans al món.
1: És veritat. I farà una mica de pet o continuarà amb aquestes dinàmiques turbocapitalistes del creixement infinit que d'alguna manera reinventa i
0: miro
1: torna...
0: Sí, sí. Mira'm la bola.
1: Ja, mira la bola, clar.
0: No ho sé. Jo penso que farà una mica de... Jo penso que, bueno, que seguirà una mica així i que simplement tot pot ser tendència i també l'underground també pot ser... Bé, l'underground ja ha estat fagocitat completament pel mainstream i no ho sé. Tot i així sóc optimista, malgrat que ho puguem fer una visió molt negativa de tot plegat o totes les parts dolentes de tot això. Crec que sí. O sigui, jo crec molt en underground perquè vaig començar escoltant música underground i crec molt en aquesta cosa, i torno al principi, de l'autoconsum. La música, és a dir... És important que sigui important per tu. És igual. L'èxit, o sigui, m'entens, no? És a dir, el procés de fer un disc és molt important per un músic fer-lo i passar-t'ho bé i que això ja signifiqui alguna cosa per tu. Això és el bàsic. I després el recorregut que tinguis, després s'ha de menjar i tot això, però, clar, aquí podríem ja entrar en una cosa llarguíssima, però...
1: Bueno, entrem una mica, és a dir, el reconeixement, o sigui, fins a... Clar, la manera de sostenir, de poder fer una cosa que sigui compromesa artísticament i amb un mateix i amb l'art, i poder una mica viure d'això, que no sé si avui dia és fàcil ser músic, avui dia.
0: No, s'ha de dignificar la professió, que és una cosa que cal fer, i tots els actors que ho han de fer, doncs s'hauria de posar d'acord molta gent perquè això passés, i bàsicament per anivellar, diguéssim, no? Poder punxar aquesta bombolla de festivals i de festes majors, fins i tot, també, perquè hi ha molta festa major que sembla un festival ja, a nivell de catxets, punxar aquesta bombolla i agafar uns pressupostos. Si parlem de pressupostos públics, doncs simplement fer un trasbàs a pressupostos, no? Que festivals com el Primavera i el Sonar no tinguin pressupostos públics. Per què n'han de tenir? No ho sé. Poden tenir una miqueta menys, no? I simplement polítiques culturals, bla, bla, bla, ja ho sabem. Tot això és el que s'ha de fer.
1: Anem a fer una altra parada. Això es diu Agents Secrets.

0: T'ho has passat bé fent aquest disc, eh?
1: Molt, molt, molt. Sí, aquesta cladilla una mica fíngaro. Mica...
0: Exacte, eh? Té com sonoritats així.
1: Sí, aquesta cançó és una mica està fora del ramat de R&B una mica estilísticament. Se'n va... Però, hosti, no sé, la volia posar perquè la veia molt clara i me l'estimava molt i llavors allà està.
0: Sí, una proposta alternativa dins de la mateixa proposta alternativa.
1: Bueno, vull dir que no és una sonoritat R&B, diguéssim, sí, pròpiament, sí. No és una cançó més pop i més... Bueno, la Jessamy Boada, per exemple, li vaig proposar de fer una altra cançó i dèiem, aquesta no hi vaig tant. Dic, i aquesta sí, aquesta és molt... Aquesta melodia així com arabitzant i tal.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, sí, m'ho he passat molt bé, la veritat.
0: Canta molt bé, la Jessamy.
1: Sí.
0: I escolta, et veurem en directe, eh? Perquè, mira, si ens estàs escoltant en divendres en digital, avui estaràs al Festival Monocicle, a Barcelona. Després, 29 de maig, al Casino de Vic, 6 de juny, Perifèria Cultural, Sant Hilari Sacalm...
1: Amb Tomeu Penya.
0: Amb Tomeu Penya.
1: Em fa molta il·lusió.
0: Uau!
1: Sí, és la segona vegada que toco amb en Tomeu.
0: Hosti, i aquest mix...
1: Aquest mix és mix impossible.
0: És que m'encanta.
1: Però vam fer un concert a Olot fa molts anys on vaig fer de taloner d'ell. Sí, taloner, vull dir, era clarament un taloner. Aquest cop no és un taloner, és un doble programa. Toquem els dos, però ell toca primer, perquè ell diu que prefereix tocar primer.
0: Ah,
1: que,
0: sí?
1: Sí, que així ja està més tranquil després.
0: Vale.
1: Jo vaig... Bueno, també perquè ell serà, suposo que serà més acústic, jo serà més,
0: vale,
1: més banda. Sí, sí.
0: Vale.
1: Però em fa molta il·lusió. 6 de juny i més dies. Sí,
0: sí. És guai, és aquesta, no sé, penso també, inquietud artística de fer coses, provar coses.
1: Bé.
0: És important, això.
1: Home, tant, perquè ens ho hem de passar bé. Vull dir, repetir la mateixa fórmula trobo que és molt avorrit, no?
0: Clar.
1: Vull dir, és la praxi de la música ha de tenir sentit per un mateix. Sí, sí.
0: I d'aquesta manera també és més veritat, que és el que dèiem a l'inici, i suposo que arriba més a la de més gent. Mira, també el 29 de juny, 5 de juliol, 9 de juliol, 18 de juliol, 6 d'agost, bueno, setembre, octubre, novembre... tens una bona colla de concerts, ara.
1: Sí, estic molt content perquè... Dic, feia 7 anys que no actuava i el contacte ha sigut bo, és a dir, tornar, diguéssim, a la càrrega. I amb concerts, vull dir que molt feliç. Molt
0: Vas amb
1: feliç.
0: El teu fill en algun bolo?
1: I ha tocat, va tocar la presentació del disc al Barna Sants, va sortir a tocar i després vam anar també a fer un directe de televisió, però encara no. El meu teclista sempre diu, aquest noi em desbancarà, em fotrà la feina aquest noi. I dic, mira, no ho sé, dic, no et dic que no, dic, potser sí, ja ho veurem, ja arribarà.
0: Bueno, millor se'n va, perdona, millor se'n va fer de productor
1: potser
0: a Harlem.
1: York,
0: exacte, se'n va a Nova York i ja l'heu vist prou, eh? Ja t'ho dic ara, també.
1: Sí, crec que li farà més gràcia marxar por ahí.
0: Escolta, Guillemino, Pau Guillemet, moltíssimes gràcies per haver vingut avui, de veritat, ha estat un plaer i sempre és agradable de xerrar amb tu.
1: Igualment.
0: De música, d'estètica de la música i també de la indústria i, bueno, no sé, una persona que recomano que sempre que seguiu, perquè a més també aquesta manera de comunicar amb una mica de gràcia i humor, no? Que
1: bueno.
0: Estàs a les xarxes també, doncs hem d'estar, diguéssim, a les xarxes, encara que tenen bastantes coses que no ens agraden.
1: És molt pesado de
0: les xarxes. De veritat.
1: Haver de fer promo.
0: No puc.
1: Faig unes promos que després les esborro,
0: sí,
1: però... les esborro, eh? Perquè...
0: Les teves promos... Hola, estic amb patinet aquí.
1: Però al final dius, bueno, en deixo una, però algunes ja les esborres perquè dius...
0: Però
1: bueno,
0: estan bé.
1: Sí, sí, però vull dir que... Hem vingut a fer música.
0: Ja, és que és això. O sigui, jo ja he fet la música. Ara què tinc que fer, també?
1: Igual, el
0: pensar una campanya de branding de...
1: Estem a la roda hàmster, Irene. Hem de perseguir la pastanaga tots junts.
0: No puc més, jo, eh? No puc més. Jo estic una mica farta d'això.
1: Sí, una mica.
0: Ho anem denunciant aquí, també. Però vaja, després som els primers que pengem totes les xarxes. I ara mateix t'estic gravant amb un mòbil que sortirà també per internet. O sigui que vaja.
1: Tot plegat.
0: Fem el que podem.
1: Sí, sí.
0: Guillemino, espera, que marxem, home, que encara tens el set preparat.
1: Ah, que encara haig de fer una cançó.
0: Epa, una cançó més.
1: L'agafo.
0: És una xulíssima que es diu No m'enamoraré.
1: Sí.
0: I és una també de les meravelles del disc. T'escoltem en acústic per marxar. Exacte. Bueno, treu la guitarra.
1: I m'hi poso. Doncs pues vinga, No m'enamoraré.
0: Gràcies.
1: A tu.

ta. Mata'm ja. Merda al cotxe, encara fa olor d'herba, la mama em matarà. Hi ha una festa aquest cap de setmana, però jo no hi podré anar. T'he trobat a faltar.

0: unión.
1: És la música de Guillem Roma amb el seu nou treball discogràfic, que és una litúrgia contemporània, una espècie de catarsi col·lectiva, un exercici polític i també poètic, doncs, en el qual, per exemple, denuncia el narcisisme individualista de la societat actual, però ho fa sempre amb el seu, doncs, esperit positiu. Ell és el Guillem Roma i això és Ritual d'expropiació.
2: Ritual d'expropiació per mi és una proposta per recuperar l'esperança en la humanitat en un món que està proper a un col·lapse i fer-ho a través d'una litúrgia, d'una espècie de mètode, d'un camí cap a l'expropiació, que és aquest concepte que té aquestes reminiscències comunistes, marxistes, per lluitar contra la propietat, que per mi és un dels mals de la societat. Des dels països amb ànsies imperialistes que volen més terra fins a l'essència del racisme, no? que ens fa veure això és meu, allò és teu, jo sóc així i tu ets diferent i ets un altre. Llavors, expropiar, literalment, vol dir, etimològicament, sortir d'allò propi. I crec que aquest procés, aquesta transformació, aquest camí de sortir d'allò propi, és una de les claus per sortir d'aquest individualisme, d'aquest egoisme, d'aquest narcisisme que a vegades el món modern de les xarxes socials ens imposa, per trobar-nos amb allò que no és meu, que és de tots, no? Trobar allò col·lectiu, recuperar el que és una mica el poble, no? La comunitat. Llavors, passar de l'individu del jo al nosaltres, però també la part mística d'aquest concepte d'expropiació és la de connectar-se amb el tot, o sigui, desfer els límits de lo que jo sóc per fondre's amb la vida mateixa. I aquesta és una de les claus potser més màgiques d'aquest disc i una altra de les claus és fer això a través de l'amor, que per mi l'amor és un dels elements expropiadors per excel·lència.

0: M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.
1: El Guillem Roma sempre experimentant, en aquest cas entre l'electrònica, la música de ball, les atmosferes oníriques, referències també doncs, als ritmes ja coneguts per ell com el bolero, ritmes llatinoamericans, un treball que passa per diferents moments estilístics a través d'aquest eclecticisme doncs, que sempre, amb el que sempre ha jugat doncs, el Guillem.
2: Bé, el so d'aquest disc, la veritat és que hi ha alguns elements que ja han estat molt presents en la meva música i que bàsicament és aquest eclecticisme, perquè jo veig de moltes influències diferents, i aquesta actitud d'alguna manera de joc, d'anar a provar, no? De sortir de la zona de confort, de dir això ja ho he fet, no vull repetir-me, vull provar coses diferents. Llavors, sí que ressalten algunes coses, com per exemple la influència electrònica, que... La gent que em coneix de prop sap que jo ja vaig tenir un projecte de música electrònica, Connectom, que vam fins i tot tocar el sonar. A mi m'agrada molt la música electrònica com a espectador i com a oient, i m'agrada molt ballar-la. Llavors tenia ganes de provar a veure com aquest gènere podria conviure amb les meves cançons. I ha sigut un joc d'equilibris, de veure fins on podria sonar música electrònica sense deixar de ser cançó, sense deixar de ser Guillem Roma. Llavors, gèneres que ja hi he estat molt vinculat, com el bolero, els ritmes llatinoamericans, i una mica com portar això a una sonoritat que pugui tenir aquest caràcter. Pues més de música moderna, d'electrònica, fins i tot alguns elements de l'urban, però respectant l'essència de les cançons.

0: L'amor també com una de les claus per recuperar el poble, per recuperar la comunitat. El Guillem doncs sempre atent allò que ens passa a nivell col·lectiu, i és que aquest ritual d'expropiació és una proposta doncs carregada de contingut artístic, poètic, però també social i política. I polític, eh? Una aposta deliberada pel missatge, per la narració, per la pausa, per la profunditat. Coses anhelades avui dia, eh? Però també, com sempre, per la diversió i la felicitat. És una oferta de receptes necessàries en aquesta sèrie de cançons, doncs, per recuperar l'esperança, per reaprendre a sentir, a imaginar un món compartit enmig del col·lapse. La necessitat també de que la música, doncs, potser parli d'allò col·lectiu, sí, també, doncs, és la inquietud de l'artista.
1: No sé si explícitament la música ha de parlar del context social, però crec que inevitablement ho fa i ho fem sempre, perquè al final l'art, la cultura són filles d'un moment. I ja sigui per omissió, o per diversió, o per coses quotidianes, però retraten un moment social. Llavors, en el meu cas, jo sí que sento la necessitat d'explicar les meves reflexions, les meves crítiques, aixecar l'alerta, de dir, cuidado, que el moment...

és delicat i és perillós en molts sentits, no? Però m'agrada fer-ho, i sobretot amb aquest disc, d'una manera propositiva. O sigui, criticar per criticar està molt bé, perquè prens consciència, però com podem millorar això? Què és el que ens falta? Llavors aquesta sensació de portar alguna cosa, jo crec que li dona un pes a l'art i a la música. I sobretot perquè neix d'una necessitat genuïna, que també crec que és molt important. Llavors, una mica per posar-ho en context, per expandir aquest univers artístic i que es pugui entendre bé la proposta, jo també fa temps que he anat explorant altres llenguatges que van més enllà de la música i que per mi es complementen. Per una banda, l'escriptura, que és aquesta part una mica més de pensament, de filosofia, que està darrere de les cançons i que està guai que tingui un espai. I en aquest sentit, doncs, he escrit un llibre que acompanya el disc. I per altra, el que és la posada en escena, que també fa molts anys que creativament és de les coses que m'atrau més, de poder cuidar el que és la posada en escena més enllà del que és la música. La part visual, la part estètica, i en aquest cas doncs hem fet un espectacle en què també hi ha dansa, perquè el moviment sento que és una part quasi indestriable de la música, i agafant elements que ja són molt presents doncs en la música urbana o en el mainstream pop, en el pop així més de grans estadis, doncs portar-ho al terreny de la cançó. I una mica aquesta ha estat l'aposta, de veure què passava amb aquests elements dins del meu projecte. I n'estic molt content, perquè és això, s'expandeix l'univers artístic i crec que li afegeix capes de significat que sempre són benvingudes.

El Guillem Roma, que està de gira també per l'estat espanyol. El veurem doncs properament a Madrid, a València, a Bilbao i també doncs en aquest cas fins a Catalunya. Haurem d'esperar el festival, per exemple, Cel Obert del 27 de juny, també el 31 de juliol o el 1 d'agost. En aquest cas, algunes de les cites que tindrà també per Catalunya. I el que farem nosaltres ara és convidar-vos exactament a la cita que teniu la setmana vinent. Ens fa moltíssima il·lusió. El dijous que ve, dia 28 de maig, omplirem la sala La Nau de festa de música. Podreu veure com es fa un programa de ràdio en directe, també un programa de tele i alhora també doncs, una sèrie de concerts amb les millors bandes que han passat per aquí pel programa. Tindrem a la Júlia Colom, a la Magalí Sare, Amazoni o també els inclassificables i bojos Hipnosi.

Així doncs us convidem a l'Acústicament Fest el proper dijous a la Nau a les 8 del vespre a Barcelona. Acústicament Fest, no us oblideu. Apunteu-vos a través de formulari web al web de Ràdio 4. Us esperem i nosaltres tornem demà a les 11 de la nit aquí a Ràdio 4. Fins aleshores.

Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cint Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.

Ei, família, com esteu? Jo, molt bé, molt, ja que avui finalment he decidit fer aquell programa que em venia de gust de fer però que no gosava. I és que avui comencem una sèrie d'episodis sobre el meu grup preferit. Però, esclar, el que passa és que, tot i considerar-me una persona de gustos prou originals, en aquest cas, diguem que el meu grup preferit és el grup més aclamat de tots els temps, el més exitós, una banda de què molta gent ja coneix més o menys la història i moltes de les seves cançons. Però també és cert que, com en molts altres casos, les seves cançons més conegudes no vindrien a ser les seves millors cançons. Dit en altres paraules, és el meu grup preferit per les espectaculars cançons que menys gent coneix. Per tant, tot i que escoltarem també els seus èxits, intentarem centrar-nos en aquelles cançons que demostren per què el millor grup de la història han estat, són i seguiran sent els Beatles. Tot va començar l'any 1956 a Liverpool, quan un noi de 16 anys anomenat John Lennon va formar The Quarrymen, un grup de skiffle, un estil molt popular llavors, amb els seus col·legues de l'Institut Quarry Bank. La història de la música va començar a canviar el juliol de 1957, quan un tal Paul McCartney va veure'ls en una festa d'institut i els va demanar si s'hi podia unir com a guitarrista. I pocs mesos més tard, ell mateix els va presentar un jove George Harrison, de només 15 anys. A principis de 1958 ja teníem la base del que serien els futurs Beatles. Els amics de John Lennon que formaven la banda als inicis van anar marxant i la banda, llavors anomenada Johnny and the Moondogs, va anar fent concerts quan aconseguien trobar un bateria. No va ser fins l'any 1960 que van trobar-ne un de fixa, Pete Best, que es va unir a la banda a què acabava d'entrar també un amic de John Lennon de l'escola d'art, Stuart Sutcliffe, que tenia aspiracions artístiques més que no pas musicals i que es va comprar el seu primer baix després de vendre un quadre seu. Aquest quintet, sota el nou nom primer de The Silver Beatles i després simplement The Beatles, van passar-se 2 anys fent concerts, sobretot al bar The Cavern de Liverpool i al barri Roig d'Hamburg, on podien estar-se hores i hores tocant sense parar, en clubs de dubtosa reputació, interpretant versions de rock and roll, sobretot. Tantes hores als escenaris els van fer agafar moltíssima solidesa i experiència escènica com a banda. Tanta que quan a finals de 1961 Brian Epstein, el propietari d'una botiga de discos de Liverpool, els va anar a veure a The Cavern, va quedar tan impressionat que els va proposar ser el seu mànager. Epstein els va aconseguir audicions amb diversos segells, com Decca Records, que van refusar la banda dient que sí que estaven molt bé, però que els grups de guitarres ja estaven passats de moda. Quins il·luminats! Més encertat va estar, en canvi, George Martin, que quan els va fer una audició, de seguida va reconèixer el seu talent i els va signar pel segell Parlophone, un subsidiari de la gran EMI. Això sí, de seguida va veure que una peça no encaixava, el baterista Pete Best, que no estava a l'alçada de la resta. La resta ja encaixava força, ja que, a més, Paul McCartney va passar a tocar el baix quan Stuart Sutcliffe va decidir quedar-se a Hamburg. Però bé, tornant a Pete Best, els mateixos Beatles ja s'estaven plantejant fer-lo fora, i així ho van acabar fent, i van agafar un tal Richard Starkey, més conegut amb el sobrenom de Ringo Starr, per substituir-lo. Però tampoc va acabar de quallar, ja que el primer single que van publicar, la seva manera de tocar la bateria tampoc va fer el pes a George Martin, que va acabar contractant un músic de sessió, relegant el pobre Ringo a la pandereta en aquesta Love Me Too.

Aquesta senzilla Love Me Do va ser un gran èxit, tractant-se del primer single d'una banda desconeguda fins llavors fora de Liverpool i d'Hamburg, ja que va arribar al número 17 de les llistes britàniques. La cançó, una de les primeres escrites per John Lennon i Paul McCartney, no era cap meravella, però la banda pintava realment bé, i ho van confirmar quan van publicar el seu segon single, una cançó que, gràcies al productor George Martin, va passar de ser una cançó melòdica tirant a lenteta a ser un potent hit que va anar directe al número 2 del Regne Unit, Please Please Me.

Tot i ser una de les primeres composicions del grup, aquesta Please Please Me ja mostra el talent que tenien els Beatles. Deixant de banda que és una molt bona cançó, a mi m'encanta com a l'estrofa Lennon fa la melodia mentre McCartney fa sempre la mateixa nota per sobre i després els cors de Come On, Come On és George Harrison qui fa sempre la mateixa nota mentre McCartney va pujant una nota cada vegada fins a explotar la frase que dona títol a la cançó. Després de l'èxit d'aquesta Please Please Me, els directius del segell van veure que allò s'havia d'aprofitar i van fer gravar al grup un àlbum de 14 cançons, un disc titulat també Please Please Me i que es va gravar, atenció, en un sol dia, 12 hores. Increïble! Per reflectir la cohesió i l'energia de la banda als escenaris, el disc es va gravar en directe a l'estudi, en un dia en què, per desgràcia, John Lennon es va presentar amb un bon constipat. Però una de les coses que feien especials els Beatles és que tots quatre cantaven, Paul McCartney i Lennon sobretot, i de fet és McCartney qui canta la primera cançó del disc, escrita majoritàriament també per ell mateix amb alguna aportació de John Lennon. Un rock and roll amb algun acord inesperat, una línia de baix ben complicada, més encara tenint en compte que Paul McCartney la tocava mentre cantava, i energia, molta energia des que el mateix McCartney dona l'entrada d'aquesta I Saw Her Standing There. One, two.

Després d'aquesta I Saw Her Standing There, els Beatles van seguir gravant cançó rere cançó del que seria el primer disc, moltes d'elles versions d'altres artistes. L'última cançó d'aquella extenuant sessió de gravació va ser una versió que van triar a ultimíssima hora, amb John Lennon destrossant la poca veu que li quedava fins a acabar completament afònic després d'interpretar aquesta potentíssima Twist and Shout.

Twist and Shout, aquesta versió d'una cançó dels Isley Brothers publicada l'any anterior, tanca aquest primer àlbum dels Beatles, que, esclar, com que es va gravar en un sol dia, els va sortir realment barat a la discogràfica. 400 lliures esterlines de l'època per un disc que va ser número 1, així que es va publicar el març de 1963 i que va vendre milions de còpies a tot el món. Quin xollo, tu! El que també va ser número 1 va ser el següent single, publicat el mes següent, i que, com els dos singles anteriors, compta amb una característica frase d'harmònica, per allò de fer que la gent identifiqui ràpidament de qui és aquella cançó que està sonant. Una cançó molt efectiva des del principi i que sorprèn a la part central, que comencen amb un acord menor bastant inesperat i que acaben amb un acord augmentat. Sí, m'imagino que la majoria no sabreu què vull dir amb això, però el que vull fer veure és que John Lennon i Paul McCartney van començar a fer coses musicalment molt interessants amb aquesta From Me to You.

From Me to You va encetar una ratxa de ni més ni menys que 17 singles seguits que els Beatles van col·locar al número 1 de les llistes britàniques. S'ha de dir que a partir de llavors ja van deixar de banda l'harmònica. Gràcies. A veure, no quedava malament, però tampoc calia abusar-ne. Però el que van mantenir són els Woo amb falset aquests que ja havien incorporat a Twist and Shout i a From Me to You, als quals s'hi va afegir un altre element molt característic de la cançó, els crits de yeah, yeah, yeah, que fins i tot van acabar donant nom a un moviment musical a França i Espanya, el moviment Yeah Yeah. Un moviment que segurament no hauria sortit si Paul McCartney hagués fet cas al seu pare. I és que l'home estava indignat per l'ús de l'americanisme Yeah i hauria preferit un Yes, Yes, Yes. Però, és clar, no hauria fet el mateix efecte en una cançó tan enèrgica, enganxosa i potent com She Loves.

She Loves You, amb aquest curiós acord final en què George Harrison canta la sisena nota de l'acord, una cosa més pròpia del jazz que de la música pop i que demostra un cop més les inquietuds musicals del quartet de Liverpool, sempre oberts a provar coses i a experimentar, com també feien amb unes seqüències d'acords més pròpies del folk que del rock and roll. Els joves britànics van saber apreciar totes les virtuts de la cançó i She Loves You va ser el single que es va vendre més ràpid de tots els que s'havien venut mai fins llavors al Regne Unit, amb 750.000 còpies venudes en menys de 4 setmanes. I va ser el single més venut de la història al Regne Unit fins l'any 1978. Els Beatles cada cop tenien més èxit i fama, molta fama. Les seves gires al Regne Unit començaven a ser una bogeria per l'allau de fans. Les seves actuacions a la televisió arribaven a reunir fins a 15 milions de persones davant la tele, en un país amb poc més de 50 milions d'habitants. I el novembre de 1963 van tocar davant de la mateixa reina Elisabet II d'Anglaterra, i allà John Lennon va deixar anar una de les seves frases més mítiques. Per la nostra última cançó m'agradaria demanar-vos ajuda. Els que esteu als seients més barats, piqueu de mans. I la resta, simplement sacsegeu les joies. La banda cada cop era més famosa i els diaris ja parlaven de Beatlemania, una Beatlemania que va explotar internacionalment després de l'èxit estratosfèric de I Wanna Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand, una altra grandíssima cançó de Lennon i McCartney, va ser número 1 a diversos països, inclosos Estats Units. Això s'havia d'aprofitar i els Beatles van fer la primera visita a terres nord-americanes on la Beatlemania començava a estendre's considerablement i, de fet, no va parar d'augmentar, alimentada també per l'actitud desenfadada i irreverent i un punt humorística dels quatre components de la banda, capaços de respondre a les preguntes dels periodistes amb molta gràcia. Només aterrar a Nova York ja els van rebre 3.000 fans a l'aeroport i dos dies després, quan van aparèixer al programa Ed Sullivan, 73 milions de persones d'aquell país ho van veure en directe davant de la televisió. Allà van interpretar els seus últims èxits i també cançons del seu segon àlbum, que també acabava de sortir, com aquesta All My Loving.

En aquest país, aquesta cançó va quedar una mica corrompuda pels nainonainonars dels Manolos, però si l'analitzes bé, és una gran cançó, amb molt bona lletra, una gran melodia, uns acords molt interessants i una guitarra rítmica de John Lennon fent tresets tota l'estona que a mi no se m'hauria acudit mai de fer. És una de les cançons més interessants del segon disc de la banda, titulat With the Beatles, i que combina cançons escrites pel grup amb versions d'altres artistes. N'hi ha de molt interessants, però la que destacaria, sens dubte, és la versió de l'èxit de Les Marvelettes de 2 anys abans, que els Beatles van portar al seu terreny amb molta energia. Mireu quina meravella aquesta Please, Mr. Postman. Hey!

Is the Postman, la cançó que tanca la cara A del segon àlbum dels Beatles, un disc que no van gravar en un sol dia com el primer, sinó en diverses sessions al llarg de diversos mesos, i que comença també amb molta energia, amb una cançó marca de la casa, efectiva i amb molt de ganxo, i una part central en què els Beatles es tornen juganers i fan servir una altra roda d'acords poc usual. No és una de les seves cançons més conegudes, i per això em fa gràcia posar-la, ja que, com deia al principi, vull que els que no conegueu el catàleg dels Beatles descobriu joies com aquesta It Won't Be Long. It won't be long.

Won't Be Long, la cançó que enceta el disc With the Beatles i que va seguida d'una de les meves cançons preferides de la primera època de la banda de Liverpool. Una cançó en què Lennon demostra que aquest tipus de registre li quedava de meravella la seva veu. I a part, els Beatles tornen a innovar amb la que es diu que és la primera cançó de la història del rock en què el baixista, en lloc de tocar notes individuals, toca acords en una part de la cançó, com és el cas de l'estrofa d'aquesta All I've Gotta Do.

A principis de 1964, els Beatles ja eren tan famosos com Elvis Presley i, com ell, van rebre suculentes ofertes per fer pel·lícules. Entre el març i l'abril de 1964, ja van rodar el que seria el seu primer film, una obra fresca, desenfadada, en què els quatre fabulosos feien gala de les seves dots còmiques i que va ser un èxit internacional absolut. I, esclar, va anar acompanyada d'un disc, que a la cara A contenia les cançons que sortien a la pel·lícula i a la cara B cançons noves, totes elles compostes ara sí per John Lennon i Paul McCartney, sense ni una sola versió. Tant el disc com la pel·lícula, com la cançó que dona nom a totes dues obres, comencen amb un dels acords més característics de la història. Un acord tan interessant i enigmàtic que al llarg dels anys un munt de músics han intentat esbrinar què coi era i com es tocava l'acord que comença a Hard Day's Night.

A Hard Day's Night, la cançó que enceta el tercer disc dels Beatles, titulat amb el mateix nom. Una frase d'aquelles estranyes que deixava anar Ringo Starr de tant en tant. Es veu que Ringo volia dir que havia estat un dia dur, però com que mitja frase es va donar que era de nit, va afegir la paraula night al final de la frase, i això de Hard Day's Night va agradar tant a la resta dels Beatles i al mateix director de la pel·lícula que van decidir que aquesta frase de Ringo Starr fos el títol del llargmetratge. Llavors John Lennon va decidir escriure una cançó a partir d'aquesta frase i la va escriure en una sola nit. La van gravar just després amb Paul McCartney cantant les parts centrals perquè Lennon no hi arribava i pam! Èxit absolut, número 1 mundial, com també ho havia estat uns mesos abans una altra cançó que també surt a la pel·lícula, aquest cop escrita i cantada per Paul McCartney. Una cançó amb una estrofa típicament rock and roll i titulada Can't Buy Me Love. Can't.

Can't Buy Me Love, aquest single publicat al març de 1964, tenia una cara B que em sembla fabulosa, també amb la roda d'acords típica del rock and roll a les estrofes, però amb una tornada més popera, unes parades fenomenals al final de cada estrofa i la guitarra elèctrica de 12 cordes que va fer servir George Harrison, un prototip de guitarra que la marca Rickenbacker havia regalat a Harrison just abans, en què cada una de les 6 cordes del que seria una guitarra normal, aquí està doblada per una altra corda que fa exactament la mateixa nota o una octava més aguda. Això aporta un so molt característic que va influir molts grups de mitjans dels anys 60, com els Byrds, sobretot els Byrds, que a partir de llavors la van utilitzar fins la sacietat. Fixeu-vos com sona aquesta Rickenbacker de 12 cordes, per exemple, a la mateixa introducció d'aquesta You Can't Do That.

You Can't Do That també forma part del disc Hard Day's Night, un disc que, com no podia ser d'altra manera, va ser un èxit internacional absolut. No només per la fama enorme que ja tenia la banda, sinó també perquè és un molt bon àlbum, farcit de grans cançons, com la segona del disc, en què per un moment John Lennon torna a agafar l'harmònica i en què podem apreciar com la seva veu està doblada, és a dir, que la va gravar dues vegades, amb una de les preses sonant en primer pla i l'altra una mica més de fons. Aquest és un recurs que a partir d'aquell disc va fer servir molt John Lennon, ja que no li agradava gens com sonava la seva veu sola i que s'ha de dir que queda molt bé, la veritat. Per molt que no hagi gravat exactament igual, i es nota, cada frase d'aquesta I should have known better.

per duplicat per John Lennon, va seguida dins el disc A Hard Day's Night per una altra cançó cantada per duplicat, però en aquest cas a dues veus perfectament harmonitzades entre ell i Paul McCartney. Però de fet no és que una veu simplement harmonitzi l'altra, sinó que cada cantant és com si cantés una melodia completament diferent. De cop es troben, de cop es separen una mica... És una cançó que s'hauria d'estudiar a totes les escoles de música, si no es fa ja, titulada If I Fell. If I...

If I Fell, aquesta suau meravella inclosa al disc A Hard Day's Night, una definició que també podria servir per l'obra amb la qual tancarem aquest primer episodi de l'especial dedicat als Beatles, una cançó una mica més coneguda i que em sembla una preciositat, amb una melodia de veu perfecta, una roda d'acords molt interessant, una característica frase de guitarra de George Harrison, una curiosa pujada de mig to abans del solo i un acord final sorprenent. Ens veiem la setmana que ve per seguir escoltant la magnífica música i més anècdotes interessants dels Beatles. Us deixo amb And I Love Her. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
1: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
2: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
3: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
4: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
5: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
6: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
7: La música és una creació humana única.
6: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
7: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
6: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
0: Un dispositiu d'alliberació sònica.
8: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
9: Ràdio 4.

0: El recent brot víric del creuer Ondius ha posat en alerta molts laboratoris arreu del món. Des del punt de vista de la ciència, l'antivirus és un virus d'ARN de la família Antiviridae. La variant d'aquest brot és el virus Andes, una soca que preocupa els viròlegs perquè, a diferència de les altres, té la capacitat genètica de transmetre's de persona a persona si hi ha un contacte molt estret. Els científics estudien com el virus infecta les cèl·lules pulmonars. Curiosament, el dany més greu no el fa el virus, sinó la tempesta de citoquines, una reacció exagerada del nostre propi sistema immunitari. A més, els ecòlegs adverteixen que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat estan empenyent els rosegadors transmissors fora del seu hàbitat, augmentant els contactes amb humans. Mentre l'atenció global es focalitza en l'antivirus, les alertes sanitàries s'han multiplicat als ports europeus amb l'aparició en paral·lel d'altres patògens altament encomanadissos. Un exemple clar ha estat el recent confinament del creuer Ambition a Bordeus, on un brot gastrointestinal causat per norovirus ha obligat a aïllar temporalment més de 1.700 persones. Tot i que les autoritats de l'Hospital Universitari de Bordeus han confirmat ràpidament que és un norovirus i no té cap vinculació amb els casos de l'Ondius, la coincidència amb dos incidents evidencia la vulnerabilitat dels espais tancats davant la propagació de malalties infeccioses. Davant d'aquest escenari, la millor ciència aplicada continua sent la prevenció epidemiològica, això sí, adaptada a cada patogen. Mentre que contra el norovirus la clau és la desinfecció de superfícies i la higiene estricta de mans, per evitar l'antivirus, la mesura fonamental és no escombrar mai en sec en llocs tancats per impedir que els aerosols carregats de virus entrin a les nostres vies respiratòries. En resum, i sense obsessionar-se, però cal estar atents al que toquem i al que respirem.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria. Ja veus, cal rentar-se les mans bé i desinfectar-se.
2: Déu-n'hi-do, està el món una miqueta boig últimament. Però avui parlarem de geomàtica. I és que la geomàtica és una disciplina científica i tecnològica que combina la geografia, la informàtica, la cartografia i les telecomunicacions per captar, analitzar i representar informació sobre el territori. Dit d'una manera senzilla, la geomàtica ens permet entendre què passa a la superfície terrestre a partir de dades obtingudes amb satèl·lits, drons, sensors, GPS o làsers. Actualment és una eina fonamental per estudiar el planeta amb gran precisió i en temps gairebé real.
0: Tot i que sovint passa desapercebuda, la geomàtica forma part de moltes activitats quotidianes. Els sistemes de navegació dels telèfons mòbils i dels vehicles, els mapes digitals o les aplicacions de mobilitat. Una de les aplicacions més espectaculars és l'observació de la Terra mitjançant satèl·lits de radar i teledetecció. Aquestes tecnologies permeten detectar moviments del terreny de només uns mil·límetres, monitorar esllavissades, subsidències o deformacions en edificis i infraestructures.
2: D'aquestes aplicacions en parlarem amb l'investigador Oriol Montserrat del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. A la segona part parlarem d'un tema ben diferent, la medicina en perspectiva de gènere amb Serena Brigidi, investigadora del grup d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Oriol Montserrat és investigador sènior del grup Geomàtica del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Es va doctorar en Ciència i Tecnologia Aeroespacial a la Universitat Politècnica de Catalunya i va treballar com a investigador a la Unitat de Teledetecció Activa de l'Institut de Geomàtica. Al llarg de la seva trajectòria ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals. La seva recerca s'ha centrat principalment en el desenvolupament de nous algoritmes per a l'explotació de dades provenents de sensors de teledetecció, especialment sensors de satèl·lits, radar i làser aplicats sobretot al mesurament i l'anàlisi de deformacions del terreny.
2: Benvingut, Oriol.
4: Hola, bona tarda.
2: Per començar, hem explicat una mica què és la geomàtica, però explica'ns, no?, per què és important i si ho hem fet bé.
4: Jo crec que la veritat que heu fet molt bé, us heu aproximat molt bé. La geomàtica, si busqueu a internet, trobareu diverses definicions diferents, però almenys a mi m'agrada definir que és com el camp multidisciplinar que s'encarrega de donar-nos informació, recollir informació i posicionar qualsevol objecte que pots trobar a la Terra.
2: I per què és important avui en dia, no? Hi ha moltes aplicacions,
4: Avui en dia jo crec que és important d'una manera una mica invisible, perquè la fem servir i molt. Quan parlava de tot allò que és mesurar objectes i posicionar-los al Terra, doncs va des del dia que fem amb el nostre telèfon mòbil, fem una foto i de cop apareix la posició d'aquella foto, o quan fem servir el Google Earth o el Google Maps per anar de... Avui dia jo crec que tothom condueix, encara que sàpigues el camí que hi ha del punt A al punt B, tenim la tendència d'anar al Google Maps o al Wave o algun d'aquests i posar la direcció i et diu quin és el camí més ràpid, el més... Pues tot això, en certa forma, és geomàtica.
0: I això...
4: No només, però...
0: I com funciona això? És a dir, acabes de citar, no?, el Google Earth, Google Maps, les aplicacions que fem servir.
2: Tot va per satèl·lit.
0: Què passa allà darrere? Sí.
4: A veure, el Google Maps té, a part de cartografia, no?, cartografia de... posicionar llocs com restaurants, botigues, etc. Utilitza satèl·lits, perquè al final moltes vegades tu pots posar la visió de la foto des de satèl·lit, llavors estem veient, això ens permet veure com és la zona que visitarem, o podem mirar coses que ens criden l'atenció, o fins i tot buscar la teva caseta, que molta gent fa d'anar a veure...
0: Sí, però això és el que fem. Però
4: Bueno, el que hi ha darrere, vull dir, són els satèl·lits. Hi ha molts satèl·lits que estan adquirint contínuament a Terra, a més es va actualitzant, en el qual pots fer el seguiment. Hi ha el GPS, com no, perquè el GPS és el que et posiciona, que el GPS, pues, GPS, GLONASS, avui dia Galileu, que és el GPS europeu, que són tota una sèrie de satèl·lits que van rodant per la Terra i pràcticament ens permeten, a partir de combinacions del senyal que va rebent el nostre mòbil i coneixent les posicions d'aquests satèl·lits, pues ens permeten ubicar-nos de forma molt, molt precisa.
0: I això és geomàtica?
4: Això és geomàtica. Diguem, tot el que tracta amb aquestes coses és geomàtica. Després ja els canvien els satèl·lits, que són altra gent, però nosaltres diem que ens utilitzem tota la informació recollida, inclús l'adquirim en molts casos, per transformar-la en mapes que serveixin al final per informar o per donar servei.
0: Però és diferent, no?, que la cartografia.
4: La cartografia és una part de la cartografia és la representació final de tot el procés, des de l'adquisició al processat d'aquestes dades, perquè no tot el que adquirim serveix o no el pots utilitzar directament, tot el que és la interpretació per diferents motius, i finalment ho plasmes amb una cosa, amb una eina de comunicació, que pot ser un mapa o pot ser el que comentàvem, el Google Maps, o pot ser milers de coses.
2: Tot comença per aquell cotxe que diuen que va amb la càmera gravant també, no?, als llocs. Sí, i això és l'adquisició, podríem dir.
4: Això podria ser una de les adquisicions. El satèl·lit també t'adquireix, et fa la foto i això et serveix. Avui dia, jo no sé si ho fa servir tanta gent, jo crec que sí, però anar a mirar al carrer, exactament al portal, on has d'anar per saber ubicar-te una miqueta més, pues això és un cotxe que porta càmeres principalment i va adquirint en continu per totes parts. Clar, aquelles càmeres, si tu no les... Aquelles fotos que aquest vehicle està adquirint, tu no les ubiques en un mapa, després no pots fer allò de dir carrer, 2 de maig, 255, vaig a veure la foto, la portada...
0: O sigui, que tot això que fem servir, al final també justifica l'existència de satèl·lits, no? Seria difícil això, de fer, no?
4: Sí, sense... moltes vegades costa molt justificar-ho.
0: Sí, sí, no, per això t'ho dic, perquè aquí hem sigut molt crítics amb els milers de microsatèl·lits que envolten la Terra, no? Però
4: es fan servir molt.
0: Evidentment tenen una utilitat i per això
4: s'ubica allà. Sí, sí, el fet d'interpretar territori és molt important, El que ens aporten els satèl·lits, al final, és molta informació que, bueno, després...
2: Ara entrem. Que una mica, jo t'anava a preguntar això. A veure, els satèl·lits, no?, que no els veiem nosaltres, però que ens donen tanta informació, i nosaltres, o sigui, què ens donen?
4: Vull dir...
2: Les imatges de la Terra.
4: No? Avui dia, la capacitat d'interpretar... Tenim molts tipus de satèl·lits amb resolucions molt diferents... Et poden veure fins a les claus que portes penjades de la mà, fins a coses molt, molt, de molt baixa resolució, però que són útils per entendre diferents fenòmens de la natura, com poden ser satèl·lits que estan treballant a 100 quilòmetres o a 10 quilòmetres, etcètera, etcètera. Llavors ens aporten molta informació per la ciència, per interpretar millor el que és el sistema terrestre, ens aporten molta informació, sobretot les fotografies que veiem amb el Google, que són les més comuns, que fa servir tota la gent avui dia del món, diguem-ne, que el que et fan és donar-te informació territorial, conèixer millor què és el que veuràs, o inclús interpretar el territori des d'un punt de vista completament diferent. La Terra, si la mires en un camp de futbol, és plana. Mm-hmm. No? Si tu la mires des d'un altre punt de vista, igual, dius, pues, igual no és tan plana.
2: I quina informació ens donen des del punt de vista de l'observació de la Terra que nosaltres, des de la Terra, no podem detectar? És a dir, si pensem en els mil·límetres que hem dit a la introducció que detecta la geodetecció, dius, home, si estic al costat, com és que jo no ho puc detectar? I ho pot detectar un satèl·lit que està molt amunt.
4: A 800, 800, 700 quilòmetres de...
2: El
4: cas de les deformacions és un cas clar, no? De deformacions del terreny, perquè al final una cosa que canvia 3-4 mil·límetres l'any, tu et pots seure en un lloc i esperar tot l'any, però no ho notaràs. Llavors, des del satèl·lit pots veure aquestes petites proporcions que poden ser no ser crítiques, en molts casos fins i tot centímetres de moviment en molts tipus d'infraestructures no és un problema, però amb altres, si tu ho penses de cara a 10 o 20 anys, pots arribar a tenir problemes. Un exemple gran d'això és Mèxic, que Mèxic es desplaça uns quants, s'enfonsa, la ciutat de Mèxic s'enfonsa uns 3 centímetres l'any, però és que porta 25-30 anys que se sàpiga allò baixant. Llavors, clar, a 3 centímetres en un any no és un problema, però tu quan vas acumulant en gradients quasi metres de deformació, pues això acaba afectant a les infraestructures, acaba afectant als edificis, etc, etc.
0: Costa de creure's que es pugui detectar un moviment de mil·límetres des d'un satèl·lit, i no sé si em fa pensar, i no serà el satèl·lit que s'ha bellugat 2 mil·límetres?
4: No, sí. Això és tota, diguem-ne, la capsa negra o que hi ha, però precisament la geomàtica i els desenvolupaments també han processat el senyal de les telecomunicacions, permet eliminar aquestes components. També heu de pensar que, parlant de les deformacions en concret, els satèl·lits passen a 800 quilòmetres i creuen una gran part de l'atmosfera. I no sempre és igual. Llavors allà hi ha coses que afecten a la senyal que també hem de saber treure, etcètera, etcètera. Però al final, jo porto 23 anys i avui dia, a vegades tu li expliques a una persona de Sud-àfrica, no? És que allò s'està movent 10 mil·límetres l'any. Et costa creure a tu mateix quan tu... Però té una base científica forta.
0: Hi ha
4: una base científica forta i està validat.
0: Clar, i el que mireu que es belluga, ho acabes de citar en el cas de Mèxic, no? Són ciutats, però també mireu com es belluguen muntanyes, diguem, o com qualsevol cosa que hi hagi a la superfície, els continents, no sé.
4: Sí, bueno, els continents ja no ho fan tant amb satèl·lit, sinó més amb GPS. Però sí, en principi mirem tot allò que té glaceres per entendre una mica quina és la seva cinemàtica, glaceres de roca, hi ha diferents aplicacions en general. Una cosa que volia comentar quan parlàvem de com arriba això també, precisament de formacions del terreny, que és una cosa que moltes vegades queda lluny de l'abast directe del ciutadà de peu, no? Que seríem... hi ha un producte Copernicus que és disponible, que tothom pot consultar, que és obert, que et dona el mapa de les deformacions del terreny de tota Europa. És a dir, hi ha una web, que no sé si això després ho podeu posar...
2: Quina web?
4: És la EGMS. Si busqueu EGMS al navegador, de seguida, de seguida surt. I allà tu pots anar i veure tota Barcelona, tota Europa. I pots anar fins i tot a veure el puntet de casa teva.
2: Si es mou o no.
4: Si és que és com s'ha mogut els últims 5 anys. Oh. Llavors això és un servei disponible, és útil, sobretot pot ser útil per planificació de territori, no? Perquè una cosa és les coses que ja estan urbanitzades, però conèixer què passa a zones que moltes vegades no s'ha fet res, però es pensa fer, pues va bé per evitar possibles...
2: Perquè com s'utilitzen totes aquestes dades, no? Per prevenir, m'imagino, poden servir per prevenir riscos naturals, no? Com inundacions, esllavissades, no? Terratrèmols, m'imagino.
4: Sí,
2: com s'utilitza tot això?
4: L'ús és molt, molt, molt variable, no? Però aquest seria un exemple, això és fer una mica arribar la informació que es produeix en els satèl·lits a la població en general, però tot el tema de les deformacions pues, pot ser molt útil per prevenció. Prevenció vol dir estar millor preparat contra potencials fenòmens naturals que acceleren a aquests processos normalment. També altre tipus d'utilització, per exemple, pot ser una obra civil. Aquí a Barcelona...
0: Ah, infraestructures, no? Sí, ponts, carreteres que es desplacin, no?
4: Sí. Diguem-ne que l'ús és una miqueta més indirecta, però segueix sent una cosa bastant útil. A Barcelona, per exemple, van fer la línia 9 quan va creuar tota Barcelona, que va passar també per la Sagrada Família, que està tothom molt preocupats per si... Llavors, normalment, les enginyeries el que fan és instrumenten tot el recorregut de la tuneladora amb sensors que els donen en temps real, mesures en temps real, que això també després es transforma en geomàtica. Però els satèl·lits et poden servir per reduir el número d'instrumentació, per reduir costos a les enginyeries i controlar si algú s'està anant d'allò que ells pensaven. Quin és el radi, quin és l'impacte de les obres a nivell espacial. Okay?
2: I també m'imagino que una de les grans aplicacions podria ser la lluita contra el canvi climàtic, si monitoretzeu, com has dit abans, clar, glaceres...
4: Sí, com? Més que lluitar... Jo diria que donem dades per interpretar millor què està passant i també donem dades per fer estar millor preparat. És a dir, el que generem són una sèrie de dades d'informació que pot ser útil per estar millor preparat al canvi climàtic.
5: Geokinèsia és una empresa tecnològica amb seu a Barcelona i vinculada al desenvolupament científic del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i està especialitzada en monitoratge de deformacions del terreny i d'infraestructures utilitzant imatges de radar captades per satèl·lits per detectar moviments molt petits de la superfície terrestre, fins i tot de pocs mil·límetres. L'empresa treballa en àmbits com la mineria, l'enginyeria civil, la construcció, els riscos geològics i el monitoratge ambiental.
2: Hem estat parlant una mica, no?, que utilitzeu satèl·lits, m'imagino que les imatges de radars també serveixen, no?, els drons i la intel·ligència artificial també estan una mica transformant la geomàtica, o no?
4: Bueno, què no està transformant avui dia la intel·ligència artificial? És obvi que sí que estan aportant molts potencials. Els drons, així com la intel·ligència artificial encara està en camí de ser un component molt important, els drons ja són una realitat i jo els posaria dintre del que és una eina més, una eina geomàtica més, no? Un punt de vista més, un tipus de resolució més i sobretot moltes vegades, si ho comparem amb aerotransportat o amb satèl·lits, una cosa més versàtil perquè te la portes al teu cotxe i la fas volar on vulguis i mesures... Com vulguis, depèn de les lleis, sempre...
2: Acabaran substituint els satèl·lits o així?
4: No, jo crec que són àmbits diferents. Són molt més local.
0: Parlàvem ara en aquest tall que hem sentit no?, d'una empresa tecnològica amb seu a Barcelona, el Geokinèsia, i em pregunto quines són les empreses que van a buscar un geomàtic perquè els ajudi a fer la feina.
4: Doncs hi ha moltes, Tot el que és la informació geoespacial avui dia jo crec que té bastanta sortida. Diguem-ne que el que era el grau de geomàtica, ara no recordo, jo vaig estudiar matemàtiques, però sí que hi havia grau de geomàtica, em sembla, o era com una branca d'enginyeria civil. Uh-huh. Diguem-ne que s'ha anat transformant amb els anys, perquè quan un pensava en geomàtica normalment abans pensava en el topògraf que anava amb el teodolit a la carretera, que també és geomàtica, i el vell es feia mesurant, i tot això s'ha anat transformant cap a el que és la informació digital, la geoinformació digital, i avui dia cada cop veiem més aplicacions d'aquestes a internet, fins i tot els Pokémons, tenien, no? Igual Pokémon ja és vell, no? Però tenien informació geoespacial, perquè tu havies d'anar buscant els bitxets aquests pel carrer...
2: Sí, això me'n recordo, sí.
0: Sí, són aquests grupets de gent que s'acumulen en una cantonada que no saps què estan fent amb un mòbil, no?
4: També tenien informació espacial, o sigui... Diure que s'ha digitalitzat bastant el que és el tipus d'aplicació i el tipus de sortides per la gent de geomàtica.
2: També vas treballar, no?, amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya durant l'erupció del volcà de La Palma. Què vau fer? Com funciona aquest projecte?
4: Diguem-ne que abans de l'erupció és com vam estar, vam participar en un projecte de la Direcció General de la Protecció Civil Europea, que es diu DigiEco, per desenvolupar eines basades precisament en satèl·lits, sobretot per monitoritzar diferents tipus de moviments del terreny relacionats amb esllavissades del terreny, però també amb volcans i subsidència, perdona. Llavors, dintre del que és aquest projecte, vam desenvolupar, juntament amb el Geològic, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, i l'IGN, l'Institut Geogràfico Nacional, pues, unes eines que avui dia tenen integrades dintre del que és el seu sistema de monitoreig de volcans, que és la part de la seva missió, de l'IGN. I res, això formava part, juntament amb GPS, milers de sensors que tenen ells allà dintre dels volcans actius d'Espanya, d'emissions de gas, etcètera, etcètera, pues, jo crec que una de les imatges que va sortir a tots els diaris quan va haver-hi l'erupció eren els mapes de deformació que s'havien fet amb imatges des de radar. Després de l'emergència vam donar suport a l'Institut Geològic i Minero d'Espanya amb el que és generació de productes, de mapeig ràpid de l'emergència per utilitzar-los durant el que és l'actuació, no? I a entendre millor què estava passant, que moltes vegades no pots arribar allí i llavors els satèl·lits aquí cobren una mica d'importància.
0: Tot això tindrà una aplicació molt important, tota aquesta informació obtinguda de satèl·lits i la vostra interpretació en el moment d'abordar emergències que tinguin origen natural, no?
4: Sí, depèn del tipus d'informació, moltes vegades és molt més important anar a l'abans, sí. I depèn del tipus d'informació, perquè pot generar diferents tipus durant l'emergència. Per exemple, les deformacions milimètriques a l'emergència desapareixen pràcticament.
0: Clar.
4: No, ja no tenen importància.
2: Però a nivell de prevenció, m'imagino que sí, no? Sí. Podeu detectar quan es comença a moure el territori.
0: Molt bé, doncs explica'ns projectes actuals. Amb què esteu ara?
4: Ara en què estem? Ara seguim treballant amb la Protecció Civil Europea. Això és una cosa que ha sigut bastant un continu en la nostra activitat. Uh-huh. Diguem-ne que el què de tot això és que cada cop tenim més satèl·lits, cada cop tenim més dades, i un dels desafiaments que tenim reals és que nosaltres al final generem moltes dades, molt interessants, però al final les sabem interpretar nosaltres i igual quatre experts més. Llavors, un dels reptes que hi ha és, primer que tot, explotar totes aquestes dades, que avui dia no es fa, moltes es perden pel camí, perquè són moltes dades al final, i segona, com transformar aquesta informació en algú que pugui ser útil, realment útil, a nivell operatiu per diferents estaments de la decisió, de la presa de decisions, no? No és el mateix parlar amb un polític que parlar amb un tècnic de protecció civil. Llavors, com que ja no és trivial entendre les dades que generem moltes vegades, a més, comunicar-les a diferents canals és complex. I això és un repte, és un repte.
2: Perquè com podrà en un futur la geomàtica transformar el nostre futur, a part del que explicàvem avui, de prevenció de riscos naturals, no? El GPS que tots utilitzem, que...
4: Bueno, la idea... Jo crec que la idea, el que avui es porta, diguem-ne, és primer introduir realment la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial a llarg plaç ens pot donar la capacitat de digerir totes les dades que generem, perquè avui dia generem moltes més dades de les que som capaços d'interpretar, i interpretar-les, i a més, després poder-les comunicar de forma eficient. Que... I a nivell global.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Molt bé.
0: Estem ja al final del nostre temps. Moltíssimes gràcies, Oriol Montserrat, doctor en Ciència i Tecnologia Aeroespacial i investigador sènior del grup de geomàtica del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. I fins una altra ocasió.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Oriol.
5: Sabies que la simptomatologia d'un infart de miocardi pot ser diferent entre dones i homes? En els homes, el símptoma més habitual és un dolor intens al pit, sovint descrit com una pressió o opressió que pot irradiar cap al braç esquerre, l'esquena o la mandíbula. En les dones, en canvi, els símptomes poden ser més variats i menys evidents. Fatiga extrema, nàusees, dificultat per respirar, mareig, dolor a l'esquena, al coll o a la mandíbula i fins i tot molèsties digestives. Això pot fer que l'infart sigui més difícil d'identificar ràpidament.
1: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Durant molts anys, la ciència s'ha presentat com un espai completament neutral. Però la realitat és que les experiències, els biaixos i les desigualtats socials també influeixen en els laboratoris, en els estudis mèdics, en la tecnologia i en la manera d'interpretar les dades.
0: Mirarem la ciència amb un altre lent. La mirarem amb una mirada crítica, inclusiva i oberta, que no busca dividir, sinó entendre millor el món i fer una ciència més precisa, més justa i més humana. Ho farem tot seguit amb la investigadora Serena Brigidi.
3: Serena Brigidi és pedagoga i doctora en Antropologia de la Medicina. Treballa com a investigadora i docent en el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Serena és membre del Consell Assessor de Polítiques de Gènere del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i vocal del grup de treball en violència obstètrica de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. Amb més de 2 dècades d'experiència en la docència i en la recerca, ha treballat en universitats de Ciències de la Salut i Ciències Socials, formant professionals de la salut en actiu en àrees com la interseccionalitat, el gènere i la salut sexual i reproductiva.
2: Benvinguda, Serena.
6: Hola. Moltes gràcies.
2: Ets especialista, també, entre moltes altres coses, en la perspectiva de gènere a la medicina. Explica'ns una mica què vol dir.
6: Sí, jo crec que para poder explicar a un público genérico qué es la perspectiva de género en medicina, en salud, tenemos que pensar en la necesidad de abordar la complejidad. Una complejidad, por lo tanto, a nivel individual de las personas, pero también a nivel colectivo. Entonces tenemos como 2 focos. Y con complejidad estoy pensando en la edad, en las experiencias que las personas vivimos, repito, en términos individual y colectivos también. Por ejemplo, la COVID, ¿no? Ha sido una experiencia que hemos compartido. Y determinada discapacidad, determinados idiomas que hablamos, nuestra sexualidad. Es decir, hay muchos elementos que necesitamos contemplar para poder alcanzar esta complejidad en salud y poder profundizar nuestra salud.
0: Lo hemos dicho al principio, ¿no? que hay una diferencia porque se ha estudiado sobre todo el cos masculí como modelo universal. ¿Pero por qué ha pasado eso?
6: Esto ha pasado porque, de forma muy rápida, es un hecho histórico, ¿sí? Lo hemos ido descartando, la figura, rol de las mujeres, en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y de repente nos dimos cuenta, en las últimas décadas, de esta ausencia de estudios, de visión, de perspectiva, de inclusión. Y esto debido al hecho que las mujeres siempre han sido consideradas impuras, no importantes, también el rol que se le asignó dentro del espacio doméstico, en lugar de ocupar un espacio público. La cuestión también, aquí claro, se van juntando también disciplinas, pero por ejemplo el derecho romano hablaba de una fragilita sexus, es decir, la incapacidad de las mujeres de ocupar un espacio público y al mismo tiempo tener una voz de credibilidad. Por lo tanto, desde siempre hemos aplicado lo que en ciencias sociales definimos como una violencia epistémica, borrando, no escuchando, no dando importancia a la experiencia, a la voz de las mujeres. Y esto se ha ido realmente retroalimentando. Por lo tanto, se han ido excluyendo a las mujeres de los primeros estudios, de los primeros espacios de debates filosóficos, hasta llegar a un desconocimiento. Claro, si pensamos, por ejemplo, que el padre de la anatomía contemporánea, que es Vesalio, que ha escrito este libro muy importante porque hubo un cambio en el 1543, él ha revolucionado la anatomía estudiando finalmente, ¿no?, por fin, la anatomía de los hombres, pero lo ha hecho de una forma muy superficial sobre los cuerpos de las mujeres. Y entonces se ha ido otra vez generando un desconocimiento, una falta de profundización, hasta que hemos ido reivindicando mayor espacio y una necesidad de poder profundizar lo que nos pasaba, las experiencias que nos pasaban.
0: Bueno, afortunadamente ahora quizás sí estamos en un punto ya irreversible de esta historia.
6: Totalmente,
0: ¿no?
6: Totalmente. Ahora ya no se puede absolutamente realizar un estudio, un ensayo o presentar un proyecto de investigación sin contemplar la perspectiva de género en salud, pero también en las otras áreas.
2: Quins són els principals biaixos de gènere que encara avui existeixen als hospitals i als centres de salut?
6: Bueno, yo creo que depende mucho de las áreas, ¿sí? De las áreas disciplinares dentro del hospital o de la atención también primaria. Pero en general creo que todavía tenemos una visión que vincula mucho las mujeres con una tradición biologicista, ¿no? Con un determinismo biológico. Nos esperamos que estas mujeres cumplen con determinados hechos. También dentro del área, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva, podemos encontrar una visión coitocéntrica de la salud de las mujeres y ahí caemos, ¿no? Caemos en determinados sesgos, prejuicios y al mismo tiempo la incapacidad de incorporar esta diversidad, ¿no? Es decir, las experiencias de las personas son muy distintas, son muy diversas y a veces generalizamos demasiado y este es un problema. La perspectiva de género nos ayuda a profundizar, ¿no? Individualizar al mismo tiempo.
0: Tú eres doctora en antropología de la medicina. No sé si ens hauries d'explicar primer com és la teva feina, perquè no és mirar a través d'un microscopi convencional, no? Sinó a través d'un microscopi social, potser, el que fas, no? Però volia preguntar més aviat per la vessant aquesta formadora de futurs professionals, ara sí. Ho comentaves, no? O sigui, tots aquests clixés, tot això que estem parlant... Com es fa, si és que s'està fent alguna cosa, perquè les facultats de medicina o d'infermeria de salut en general canviï?
6: Vale. Para explicar lo que yo lo que hago, realmente sería una muy buena ocasión para explicar a mis hijos, mi hija, porque siempre se lían mucho sobre
0: qué haces, mamá, ¿no? ¿Qué haces?
6: Que no lo entendemos muy bien, mamá. A ver, yo me ocupo del área de la antropología médica, sobre todo de la salud sexual y reproductiva, sobre todo de violencia ginecoobstétrica. Por lo tanto, tengo una parte de mi trabajo que es investigación y investigo desde un marco cualitativo, ¿sí? Con las personas haciendo grupos o entrevistas en profundidad y también de formación con profesionales de la salud, en formación como en activo. Y, a ver, en primer lugar, yo creo que las cosas... se están cambiando, sin duda alguna. ¿Sí? Están cambiando, ¿por qué? Porque Cataluña sigue siendo un lugar muy privilegiado para la formación. Tenemos leyes también que respaldan, ¿no?, la introducción de perspectiva de género desde el inicio de las carreras, incluso de la guardería, de la primaria, de la secundaria. Pero también, sin duda alguna, ha habido un cambio dentro de los mismos profesionales de la salud. Por lo tanto, este cambio ha sido también un cambio político, un cambio vocacional, un cambio de atención a esta diversidad que antes hemos mencionado. Necesitamos más, ¿sí? Hay áreas de la salud que necesitan todavía fomentar mucho más la perspectiva de género, la perspectiva interseccional y poder concretizar en la práctica exactamente qué significa, porque teóricamente me imagino que la mayoría de las personas puede entender qué es una perspectiva de género, pero concretamente cómo aplicamos una medicina diferencial en el cada día. Entonces, nos falta todavía una parte importante. Sin duda alguna, el grado de medicina no tiene asignaturas específicas todavía de perspectiva de género, a diferencia, por ejemplo, de enfermería, donde asignaturas como cultura, sociedad y salud normalmente tienen una línea, un módulo de perspectiva de género. Nos falta también fisioterapia, muchísimo, ¿no? Otra visión sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, la menstruación, todas las experiencias fisiológicas. Así que, si por una parte reconocemos un cambio, por la otra también necesitamos seguir trabajando y fomentar esta perspectiva de género.
2: Perquè tu al principi parlaves de, no, que la perspectiva de gènere té aquesta complexitat, no, d'edat, de gènere, d'interseccionalitat, de, no, de, inclús entre diferents disciplines, com ara estaves dient. Com es pot adreçar avui en dia, no, a tota aquesta complexitat, mai millor dita, no? Com sí. S'està fent?
6: Bueno, yo creo que una de las estrategias que estamos intentando implementar es intentar romper con el mito o con la idea que todo se pueda controlar, ¿sí? Es decir, la ciencia de la salud son facultades muy complejas donde realmente el alumnato sale con una idea muy concreta de lo que es una enfermedad, un proceso de enfermedad y cómo se tiene que actuar. Entonces, hay que romper un poco esta línea porque evidentemente una enfermedad cambia completamente según personas y momento de la vida,
2: vivencias, ¿sí?
6: Vivencias, ¿no? Claro, uh-huh. y situaciones, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la cuestión socioeconómica, el barrio donde vivimos, el centro de atención donde estamos, ¿no? Que nos queda cerca de casa. Es decir, son todos elementos que estamos siempre más contemplando a la hora de hablar de este proceso de salud, de enfermedad, atención y prevención. ¿Cómo lo podemos abordar? Por ejemplo, yo trabajo mucho con algunas estrategias didácticas como la simulación clínica avanzada. Dentro de la simulación, en lugar de tener una simulación donde realizamos casos patológicos, casos donde hay una única salida, una única vía, pues introducimos la narración interseccional. Introducimos la diversidad, que puede ser una diversidad religiosa, que puede ser una diversidad de experiencias de vida. Una mujer, por ejemplo, que ha parido a los 25 años y vuelve a quedarse embarazada a los 40. Es decir, rompemos y intentamos llevar dentro de la sala de simulaciones experiencias cotidianas. Allí automáticamente trabajamos la complejidad. A veces el caso sencillo nos permite trabajar la complejidad porque rompemos con esta idea que hay una única posibilidad, pero hay múltiples situaciones donde el profesional se encuentra a reflexionar. Y muchas veces también se trata de establecer esta relación terapéutica, ¿no? Una relación de reciprocidad, donde vamos a preguntar directamente al usuario de salud, pues, cuéntame, porque eres la experta, ¿no?, de tu situación.
0: Claro, yo te iba a preguntar si una de las bases precisamente de esta metodología es el testimonio, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Bueno, como antropóloga trabajo sobre todo, ¿no?, con el relato, con el testimonio, pero realmente estamos fomentando, ¿no?, esta atención. En enfermería hablamos mucho de escucha activa, ¿no?, que es una palabra que se utiliza mucho como pilares de la enfermería ahora. Se trata realmente de ponerse en escucha, pues tú eres la experta de lo que estás viviendo, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes?
5: Les dones consumeixen gairebé el doble d'ansiolítics i antidepressius que els homes a Catalunya, segons dades del Departament de Salut publicades l'any 2024. A més, diversos estudis indiquen que pateixen més reaccions adverses als medicaments perquè molts assajos clínics s'han fet principalment amb homes. Segons diferents estudis, les dones també tenen un 50% més de probabilitats de patir efectes secundaris farmacològics. Aquestes i altres dades han impulsat la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i la pràctica mèdica.
2: Comencem, no?, una mica aquestes preguntes, no? Per què, no?, les dones se'ls hi ha... o consumeixen, no?, més ansiolítics i antidepressius, no?, que al final venen receptats per un metge.
6: Claro, claro. O una mèdica, no?
2: Una metgessa.
6: Claro. Es un tema complejo, ¿no?, poderlo explicar, porque a veces las estadísticas nos devuelve simplemente una parte parcial de lo que es un fenómeno más extendido. Entonces, sin duda alguna, podemos mencionar, por ejemplo, tenemos que cruzar distintos datos, ¿no? Por ejemplo, la presencia que hay más familias monoparentales, ¿no?, vinculada a las mujeres. Es decir, hay más elementos. Por lo tanto, esta carga, ¿no?, muchas veces hablamos de esta carga laboral, carga en la vida familiar, genera una mayor responsabilidad y un mayor padecimiento hacia todo lo que el exterior está pidiendo y sigue pidiendo en el rol vinculado al rol de las mujeres, ¿no?, este mandato de género. Pero también, ¿no?, tenemos, vuelvo a repetir, tenemos que profundizar más situaciones individuales, tenemos también que poder estudiar si efectivamente son depresiones concretas, reales, es decir, estamos dentro de la esfera de la salud mental o estamos hablando, por ejemplo, de una falta de analíticas básicas, ¿no? Porque también síntomas de anemias a veces se pueden confundir con una depresión. Es decir, necesitamos realmente poder también observar lo que sería una analítica básica, hacer un estudio sobre estas mujeres, interrogarlas sobre cuestiones biológicas, sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, para poder entender si efectivamente si estos datos son reales. Por otra parte, ¿no?, nos devuelven también la otra cara de la moneda, es decir, y los hombres no están padeciendo, no están sufriendo, no están padeciendo, ¿no?, todo este estrés, ¿no?, toda esta pérdida del tiempo también, ¿no?, que vivimos en esta sociedad, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Tenemos una construcción vinculada a la salud mental que todavía, ¿no?, reenvía a esta imagen de la emotividad de las mujeres. Las mujeres somos más emotivas y los hombres son más fuertes. Esto, claro, es uno de los prejuicios que trabajamos. Y es curioso porque estos prejuicios, en el momento en que lo trabajamos con profesionales o con alumnado, todo el mundo es consciente que no es real. Pero luego repetimos el patrón, ¿no? Porque es una forma de socializarnos que está ahí dentro de nosotros y vamos repitiendo y cayendo, ¿no?, en el prejuicio. Claro, falta también tiempo, es decir, ya sabemos que nuestra sociedad tiene un problema con, por ejemplo, la atención primaria, ¿no?, el tiempo, el espacio para hacer una anamnesis, para poderse quedar con las usuarias, preguntar más términos familiares. Y curiosamente, al mismo tiempo, también las usuarias de la salud no están acostumbradas a que una médica o un médico de cabecera pueda profundizar más aspectos sobre su vida, ¿no? Pero realmente la salud, sobre todo en atención primaria, no debería ser abordar toda esta complejidad de la familia, el trabajo, las horas que dormimos, qué estamos comiendo, qué está pasando en nuestra vida, ¿no?, esta complejidad.
0: Tots aquests estudis que segur que esteu fent als vostres grups de recerca, com ajuden a entendre aspectes tan quotidians com la lactància o com la menopausa?
6: Claro, son aspectos fisiológicos y subrayo aspectos fisiológicos que no se han estudiado, ¿sí? Es decir, hemos empezado a estudiarlos hace un par de décadas. Por lo tanto, claro, estamos aportando muchos nuevos conocimientos y sobre todo un conocimiento situado, ¿no? Porque hemos intentado involucrar a las mujeres que están lactando, las mujeres que están menstruando, las mujeres que están entrando en la menopausia o que ya viven la menopausia, para que nos puedan contar su experiencia. Y de esta experiencia trasladarla en situaciones de simulaciones o con otras estrategias profesionales de la salud, para que puedan ver cómo la lactancia materna puede afectar en determinadas situaciones y lo que se necesita cuando se está amamantando, por ejemplo. Así que yo creo que esto es realmente muy importante. Por esto también la perspectiva de género siempre tiene que ser acompañada de una visión cualitativa, ¿no?, de la participación del conocimiento situado de las personas. Si no, repetimos la violencia epistémica.
2: Jo, parlaves abans d'aquesta càrrega mental en general, que la té tota la societat, no? Però que les dones també la pateixen, la recerca com pot tenir en compte, no? Factors socials, com també, no? Les dones tradicionalment se'n fan més les cures, no? De, sí, de casa, no? Aquesta càrrega mental, com es poden, no? El resultat d'un assaig clínic, per exemple, tenir en compte tot això,
6: claro,
2: és complicat, no?
6: Sí, és... Por esto, ¿no? Insisto mucho sobre la metodología cualitativa, ¿no? Necesitamos introducir, además de las variables, necesitamos introducir categorías y otras herramientas que permitan comprender esta cotidianidad, ¿no? La antropología en esto es maestra, en el estudio de la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, pues introducir lo que el feminismo interseccional desde siempre nos está diciendo. No es lo mismo, ¿no? Mi vida con tu vida no es lo mismo, porque evidentemente me crié, tengo orígenes distintas, hablo un idioma distinto, ¿sí? Mi situación económica es otra. Por lo tanto, ¿cómo podemos aterrizar este no es lo mismo? Escuchando las voces de las personas y intentando trasladar cómo en salud, ¿no? A veces nos preguntamos por qué no hay adherencia a un fármaco, por qué no hay adherencia a un tratamiento, por qué no hay acceso de este colectivo a la atención primaria si tenemos un centro de atención primaria en cada barrio, por qué este colectivo no alcanza, no llega, no se visita. Pues claro, tenemos que llevar a cabo un estudio cualitativo para poder comprender qué está pasando allí, ¿sí?
2: ¿Y crees que quines, si podrien dir, algunes especialitats mèdiques estiguin avançant més en aquesta mirada més inclusiva de la,
6: sí,
2: salut?
6: Yo creo, bueno, en primer lugar, la disciplina donde yo trabajo, que es ginecología obstetricia, yo creo que ha hecho realmente en los últimos años un cambio importantísimo. Y es importante mencionarlo, porque las personas normalmente piensan que ginecología obstetricia, como trabaja con mujeres, no hace falta introducir la perspectiva de género, pero sí, ha sido necesario para romper la visión coitocéntrica, la visión vinculada solo a la reproducción, y también contemplar lo que mencionábamos antes, que es la violencia ginecostétrica, ¿no? Es decir,
0: sí,
6: prácticas...
0: Yo te voy a pedir que nos ampliaras un poco este concepto,
6: sí,
0: ¿no? Que,
6: sí,
0: poco conocido.
6: Claro,
0: quizá, ¿no?
6: La violencia ginecostétrica es una forma de violencia machista que la ley catalana 17-2020 también recoge. Y se desarrolla en distintos ámbitos, un ámbito psicológico emotivo, entonces con maltrato, con ofensas, dentro de un circuito, un itinerario en salud sexual y reproductiva, también en el ámbito físico, donde por ejemplo tenemos algunas prácticas, en el caso del parto, seguramente han escuchado la episiotomía, la maniobra de Kreisteiger, ¿sí? Y luego también hay un ámbito que yo he ido estudiando poco a poco, que ha sido el ámbito también religioso. Por lo tanto, una falta de respeto de las creencias y las religiones y prácticas, ¿no? En determinados momentos vinculado con la menstruación, con la menopausia, con el parto, con la lactancia materna, ¿no? Una forma de ridiculizar. En estos ámbitos, ¿no? Nos encontramos una violencia que es estructural, por lo tanto, no depende solo de un profesional específico, no estamos puntando el dedo nunca a un ginecólogo o a una obstetra, a una matrona, es una violencia estructural, por lo tanto es un conjunto de elementos que va llevando a una violencia, ¿sí? Y también es una violencia simbólica, una violencia institucional, es una violencia de género, ¿no? Porque tiene que ver otra vez con el rol que las mujeres ocupan. La mujer está en el centro, ¿no? De esta violencia, pero también la pareja, las hijas, los hijos, los familiares, es decir, como cualquier violencia machista, también las personas que están alrededor del sujeto central evidentemente están afectados. Y hay un elemento más que a veces es difícil de comprender, pero también las profesionales de la salud que ejercen violencia también padecen violencia ginecostétrica, ¿no? Porque están dentro de un ambiente jerárquico. El sistema biomédico es por definición un ambiente androcéntrico, un ambiente sexista, un ambiente repito, muy jerárquico, donde se desarrollan formas distintas de violencia institucionales. Entonces,

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica. Ja ho sabeu, ja ho heu sentit, gairebé una hora de bona música i de bona companyia, ja ho veureu. Perquè avui volem dedicar el programa a una figura absolutament imprescindible de la música catalana, l'organista Montserrat Torrent. Aquest any celebra 100 anys de vida, un segle sencer de música, de pedagogia, de concerts, de recuperació patrimonial. I per parlar d'aquesta figura excepcional, ens acompanya avui l'Albert Torrents, una persona que la coneix molt bé. És periodista musical, director de la revista musical catalana, col·laborador de Catalunya Música i, a més, comissari dels actes del centenari de l'organista. Amb ell parlarem, esclar, de la gran